0: traslladar tot el nostre escalf també a les famílies.
1: El Servei Meteorològic de Catalunya emet el primer avís de situació meteorològica de perill per calor d'aquest any. L'episodi començarà diumenge i tindrà el punt àlgid entre dilluns i dimarts, amb temperatures que podrien superar els 40 graus a les comarques de Ponent. La situació preocupa especialment per la coincidència amb la revetlla de Sant Joan i també per la campanya de la sega del cereal. De fet, en els últims dos dies hi ha hagut una desena d'incendis en diversos punts de Lleida i de Girona i per això els bombers han reforçat el dispositiu preventiu. Per cert, que acabem de tenir constància que a la República Dominicana un gran incendi en un hotel ha provocat un mort i ha obligat a evacuar centenars de persones. És la primera informació que acabem de saber de les autoritats locals. I en política espanyola, Pedro Sánchez, que continua alimentant la possibilitat d'avançar eleccions si no aconsegueix nous pressupostos. Tot i això, el president espanyol ha matisat que no serà abans de l'any que ve i que no farà coincidir les generals amb les municipals del maig.
2: Se lo voy a decir muy claramente. A ver, presentaremos los presupuestos en 2026 y habrá elecciones en 2027. Y no habrá elecciones conjuntamente con las municipales y con las autonómicas. Y ya no puedo decirles más, porque yo lo que quiero es... Claro. Pero bueno, la realidad es muy dinámica.
1: El govern recomana a les empreses facilitar el teletreball als empleats amb fills durant aquestes vacances escolars. És una de les 55 mesures que recull ara l'Agenda Catalana de Conciliació i Corresponsabilitat, que persegueix afavorir la igualtat i que recull pràctiques que són habituals, segons ha assegurat la consellera d'Igualtat, Eva Menor.
3: Com la de flexibilització d'entrades i sortides horàries. Hi ha altres empreses que el que fan és, durant el període de vacances escolars dels fills i de les filles, compacten les jornades. Hi ha altres empreses que el que tenen són unes bosses ja de substitucions per garantir els permisos i les excedències per cura de fills i filles.
1: Són recomanacions que es fan per empreses mitjanes i grans de sectors com el financer, el de màrqueting o el de tasques administratives que tenen tots els seus processos digitalitzats. Ara aquestes mesures es traslladaran als sindicats perquè intentin pactar-les als convenis. En esports, el Sabadell ha aconseguit l'ascens a la segona divisió de futbol. Els sabadellencs han superat per 4-0 el Zamora a la tornada de l'eliminatòria final per l'ascens i han remuntat així el 0-1 advers de l'anada amb gols de López Pinto, Eneco, Quadri i Xavi Moreno. A segon, el Sabadell s'hi trobarà el Girona i, segons ha avançat la cadena SER i ha pogut confirmar també aquesta emissora, tot fa pensar que Quique Álvarez, el tècnic del filial gironí, serà l'entrenador del primer equip del Girona a segona. El Mundial de Futbol dels Estats Units, fa uns minuts, s'ha acabat l'Escòcia-Marroc amb victòria pels marroquins 1-0. Abans havien jugat Estats Units-Austràlia amb victòria per 2-0 dels nord-americans. L'Igualada ha forçat el quart partit de la final de l'Hockey Lliga d'Hockey Patins. Els igualadins han derrotat per 5-2 el Liceo de la Corunya, el tercer enfrontament amb remuntada inclosa. I aquest divendres ha arrencat també la volta ciclista a Catalunya femenina. La guanyadora de la primera etapa ha estat la neerlandesa Nienke Vennoven, després dels 92 quilòmetres en sortida i arribada a Santa Susanna al Maresme i de retruc n'és la primera líder.
4: Fins aquí les notícies.
5: Fer un mercat nou amb una qualitat material i qualitat arquitectònica amb materials nous és difícil.
6: Ara que estan de moda les experiències immersives, hi ha alguna manera més ràpida d'introduir-se en una societat que no sigui visitar els seus mercats?
7: Els del restaurant Caníbal celebrem que Barcelona és capital mundial de l'arquitectura visitant el seu mercat més nou, el de Montserrat.
8: Un restaurant Caníbal a Berlín. Aquest diumenge, a partir de la 1 del migdia, amb Paula.

teu transistor no està espatllat. No provis de sintonitzar una altra emissora, perquè ara som nosaltres qui controlem la freqüència modulada, els satèl·lits i les ones electromagnètiques. Durant la propera hora, entraràs en un món paral·lel on es pot fer realitat qualsevol desig. Fes volar la imaginació, i deixa't portar per les cançons. Som capaces de fer que es despertin els teus records més adormits i fins i tot ressuscitar allò que creies mort. Posa't còmode i agafa't fort, perquè comença el trànsit. Des de la teva ment fins a l'altre barri. L'altre barri, amb Blai Mercè.

0: Et donem la benvinguda a l'altre barri, un lloc amb superpoblació on tothom està de vacances indefinides.
1: Ni cel ni infern. L'altre barri.
0: Un buit indeterminat de l'espai-temps on hi abunden preguntes sense resposta.
1: I a música després de la mort.
0: Us acompanyem Blai Mercè, porter, DJ i caserver de l'altre barri, avui amb un programa que serà com jugar en un videojoc.

0: Avui a l'altre barri no ens visita Super Mario, tant de bo, sinó més aviat Super Maria. I ja em permetràs la brometa, però és que ser tan bona en tantes coses, doncs una mica súper s'ha de ser. Com a mínim, una súper que bufa fort i les apaga. La coneixíem com a monologuista, radiofonista, podcaster, guionista i des de fa menys també escriptora, tot i que jutjar pel seu nom artístic també podria ser paraire o aprestadora de teles. I ara aquí hi posem un asterisc i sentim això.
1: Etimològicament, Sherman ve de l'anglès antic Sherman, Sherman, que designava un ofici tèxtil, la persona que retallava, allisava o preparava la llana o la tela després de teixir-la. En català, l'equivalent més apropiat seria paraire, treballador de la llana, o tondidor, aprestador de teles, segons la funció exacta.
0: Si busques el seu nom a Google, et surt en primera posició una pàgina de Wikipedia titulada Oye Sherman. Potser d'aquí uns anys, quan ja sigui una escriptora consagrada, el seu nom i cognom superarà el sobrenom. En fi, que Maria Rovira, benvinguda a l'altre barri. Què tal, com estàs?
2: Molt honorada d'haver entrat amb la música de Super Mario Bros, perquè és veritat que bueno, és un videojoc important a la meva vida. Doncs quina gràcia això de Sherman, perquè precisament amb l'etimologia de text és teixit.
0: Ah,
2: i em sembla com...
0: Mira, doncs
2: em
0: ja
2: sembla una concepció...
0: Queda tot lligat.
2: Tot lligadíssim.
0: Maria Rovira i Oye Sherman és la mateixa persona o hi ha algunes diferències?
2: Jo crec que hi ha algunes diferències, perquè Oye Sherman seria com la part humorística i més pública, i Maria Rovira, a banda de ser jo, és aquest intermig, no?, entre la meva persona més íntima, que evidentment és una cosa que no es veu públicament, però és Maria Rovira és aquesta mena de frontissa a cavall entre el meu jo més veritable i vulnerable i el personatge que m'he fet per presentar-me als escenaris, davant dels micròfons, tot i que Oye Sherman també sóc molt jo.
0: Parlant de cançons que...
2: Ah, mira, sí.
0: Que n'analitzes unes quantes al llibre, Un esquimal perdut en el desert.
3: Un esquimal perdut en el desert entonava cançons amb el seu banjo.
0: Amb el seu banjo.
2: Banjo.
0: Que també això em va agradar molt llegir-ho perquè jo no ho entenia com pot ser, no és banjo. Saps? És que aquesta paraula no és aguda.
2: Clar, és...
0: Com pot ser?
2: El problema és que tu quan ets nen, clar, estàs aprenent moltes coses. O sigui, tu parteixes de la base que tu no saps res. Llavors les coses són com te les diuen, no? Llavors tu, o sigui, en aquell dia a la professora de torn o la mestra et cantava aquesta cançó i tu dius, ah, doncs banjo. Però dius, però jo tinc entès que és banjo, no? I hi ha gent que ho diu. I llavors es produeixen aquests curtcircuits que jo crec que són el que fa que a mi em quedi al cap la resta de la meva vida. Clar, és perquè era una cançó originàriament francesa.
0: Clar.
2: Llavors, per mètrica, ritme i tema, bueno, banjo i ja està.
0: Una mica de mandra l'adaptador, la persona que va adaptar la cançó, no? Una mica de... quina 100%. Mandra, buscava aquí un altre instrument, o seria pervertir-la?
2: 100%. Potser, no, jo per això...
0: Ningú se n'adonarà.
2: Jo per això a Garlanda proposo el meu tambor.
0: Clar, és veritat,
2: seria,
0: per això.
2: Que seria
0: sí,
2: molt
0: clar.
2: Més fàcil.
0: Sí.
2: I molt més lligat, no?, a la cultura.
0: A la cultura. Sí.
2: Esquimal. Sí. Que no un banjo, que de sobte és com raríssim, no? És
0: totalment,
2: com el rellotge de Gladiator, dius, ah, sí? I alhora és com una cançó tràgica, no?
0: Sí.
2: És terrible.
0: És com Paf, també, no?
2: Aquesta ja...
0: Aquesta...
2: No, o sigui, L'esquimal és una cançó tràgica una mica més amb el subtext dissimulat que no Paf, que Paf ja va directament a trencar-te el cor i pixar-s'hi, jo no vull dir... Crec que és una prova bastant fiable, no? De si tens sentiments o no, si t'ha trencat el cor.
0: Clar,
2: va
0: fer
2: un trac màgic.
0: Per això ho fan, per comprovar el teu nivell de sensibilitat.
2: Clar,
0: no?
2: Sí, no? Si no, ui, aquest nen,
0: ui.
2: Ens haurem de mirar
0: sí.
2: De prop.
0: Hem de fer un seguiment especial. Oh, Susana, no ploris més per mi. Aquesta també déu-n'hi-do, eh?
2: Sí, aquesta... Haig de dir que musicalment a mi em sembla un 10. També, De la lletra no l'acabava d'entendre, però ja de gran, no?, vaig explorar quin era l'origen d'aquesta cançó i vaig pensar que molt millor. Hi ha coses que millor no saber-les totes.
0: Són coses que trobareu a aquest Garlanda, que és el motiu pel qual la Maria avui visita a l'altre barri, que hem posat una porta aquí en un parc idíl·lic on tenim vistes al mar, fins i tot de Barcelona, no direm quin parc és, perquè si no, allò que... si no, Maria, el proper dia que vinguis aquí te'l trobaràs ple, no? Perquè no. Tenim moltíssima audiència nosaltres aquí des de l'altre barri.
2: No, i a veure, els parcs ja estan per això, no? Ja estan perquè la gent els passegi. Haig de dir que, com que jo sóc autònoma, puc anar a hores intempestives on no hi ha tanta gent.
0: Ah, és la teva oficina, no?
2: Una exacte.
0: Mica, aquí, a aquest parc.
2: Sí.
0: Fem que soni La guerra de l'enciam de la Trinca.
2: Oh. Som

0: fan autostop.
1: Aquesta... Sonava el cotxe dels teus pares?
2: Sí. Hi havia el casset de la trinca, que és que m'han dit que, crec que és. Clar, jo per mi no el tenia, o sigui, no el veia.
1: Clar.
2: Físicament, per mi era només la música que sortia d'allà, no? I no sé si devien perdre la caixeta, alguna cosa així. Però és un disc mitiquíssim de la trinca, que hi ha La guerra de l'ancià, amb l'ou d'en Colom, Flash Reagan, que és boníssima. I jo haig de dir que a mi, jo crec que aquest va ser el primer contacte amb l'humor genuí en català.
1: Mm-hmm.
2: I hi havia, o sigui, clar, perquè per mi ajuntaven dues coses, no? Que era, d'una banda, doncs, el cotxe dels teus pares, no? Que és on descobreixes molta música.
1: Sí.
2: També és un lloc com que pots estar introspectiu, no? Mirant per la finestra, llavors com que entres molt en contacte amb l'emoció que et genera la música, però alhora les lletres eren divertidíssimes. I les cantàvem amb els meus germans i tot, i ens les sabíem de principi a final, no? I em feien molt riure les lletres de la trinca, La guerra de l'enciam. O sigui, clar, no coneixia el context, no? Que és que quan Espanya entra al mercat comú, llavors França fa boicot, i llavors, no? A la frontera, doncs, esperaven allà els camions, i hi havia merder. Però clar, com a nen és molt divertit, ho entens perfectament, que gent fent una guerra de verdures i fruites, no? I per mi és especialment rellevant la trinca en aquest sentit, que va ser... Vull dir, després, clar, hi ha diferents punts de contacte amb l'humor, no? Que jo crec que aquests són molt compartits, tipus el Simpson o Plats Bruts o el que sigui, però diria que la trinca va ser el primer.
1: Amb la trinca va començar tot.
2: Amb la trinca va començar tot.
1: Doncs ara ens hem imaginat el cotxe dels teus pares i el que fem és fer un viatge a través de les espècies dels espais. Jo t'aniré dient llocs, començarem pel més gran i acabarem pel més petit, i tu em diràs què et suggereixen aquests llocs. Espècies d'espais.
3: Espècies d'espais,

0: Comencem per l'univers.
1: L'univers. És que, clar, això a Garlanda ho explico, jo tinc un tema amb la sinestèsia i les paraules, que llavors jo cada paraula l'associo amb un menjar.
0: Clar. Ah, doncs fem-ho així.
1: Per mi, univers són pèsols. Pèsols cuits.
0: Hi ha alguna explicació, això? O... bueno, inconscient,
1: és,
0: no?
1: Sí, és absolutament inconscient, és automàtic, és des que tinc ús de raó, i va per fonemes. O sigui, les paraules que tenen fonemes similars em porten a textures de menjar similar, però a partir d'aquí...
0: M'encanta.
1: Jo no puc explicar res perquè ni jo ho entenc, i em sento tremenda farsant quan explico aquestes coses perquè sembla que m'ho estigui inventant.
0: Doncs va, aprofita ara, que aquesta secció està feta per això.
1: Perfecte.
0: Planeta Terra.
1: Haig de dir que Terra sí que em recorda literalment a Terra, i Planeta és com una mena de disc. Planeta no és una cosa de menjar. Són, també hi ha paraules que estan una mica en terra de ningú. Però sí, Planeta... Sí, és com un disc no comestible i una mica gruixut.
0: Ah, i si dic món?
1: Món és un tros de Fosquito.
0: Europa.
1: Europa és, clarament, és sopa. Sopa meravella. Això té, és rastrejable.
0: Sí. Itàlia.
1: Itàlia, és que clar, sembla una conya marinera tot. Itàlia és com un fusili, tota la pasta. Itàlia, sense salsa ni res.
0: Roma.
1: Roma és com la goma d'esborrar, però com el gest. Saps? O sigui, tens al cap com la típica...
0: Goma Milan?
1: Goma Milan, mig gastar, no? Quan havies apretat, havies premut massa fort amb el llapis i estaves allà esborrant, allò és Roma.
0: Roma, eh? Que, per cert, qui llegeixi Garlanda,
1: home,
0: acabarà el llibre comprant-se uns bitllets per anar a Roma, segurament.
1: Per favor, sí. Un bitllet i en el temps, també, perquè, clar, és fruit d'uns bitllets de la màquina del temps.
0: El teu lloc favorit, no? Després d'aquest parc.
1: Després d'aquest parc. És un dels meus llocs preferits, sí, em sembla màgic. És un lloc on la felicitat t'espera a cada cantonada, no? Perquè passejar és increïble, la llum és increïble, el menjar és increïble, tota l'arquitectura, no? I la història és increïble, la cultura que tenen, l'idioma, tots els records que tinc jo associats a aquella ciutat, totes les amistats que vaig fer allà, que vaig tornar amb uns quants precisament fa poc, i és que, no sé, Roma millora cada vegada que hi vaig. És molt fort.
0: Potser és l'única ciutat del món que millora.
1: Potser sí. Sí, jo crec que, clar, com que la gentrificació romana ja és una cosa insalvable, però no ho sé, crec que hi ha alguna cosa que Roma és tan gran que ho pot sostenir, però sí que és veritat que vaig estar veient la pel·lícula de Fellini de Roma, precisament, i clar, és un canvi brutal, no? Veus el Trastevere que es retrata en aquella pel·lícula i ara mateix ja és un decorat de pel·lícula, també, però un de molt diferent, no? I penso que sí que és tremendo. Però és això, Roma és tan gran que els espais d'autenticitat de l'extraradi encara es poden mantenir. I crec que a Barcelona això és més complicat.
0: Espanya
1: és com un bunyol de bacallà. Hi ha una cosa molt fregida allà.
0: Sí. Catalunya.
1: Catalunya, mira, és que jo crec que Espanya, Catalunya, tot això, com que és el fonema fregit, Catalunya... Em sembla, sí, peix fregit, també.
0: També.
1: Però no és un... O sigui, Espanya seria més bunyol de bacallà i Catalunya és més com un... Saps el peix de l'escola? És que, clar, com que tot això es va forjar quan jo era petita...
0: Clar.
1: Moltes, que si el Fosquito, que si el peix de l'escola, tal, allà estem.
0: Barcelona.
1: Barcelona és una imatge molt concreta. Saps quan el tovalló que tenies al menjador de l'escola es tacava de iogurt i llavors ho netejaves?
0: Sí.
1: I quedava com la tela, però impregnada encara d'una pàtina de iogurt que no se'n va. Doncs això, per mi, això és Barcelona.
0: Barcelona és això, eh?
1: Juro.
0: Ara, això sí que no m'ho esperava.
1: Clar.
0: O sigui, Barcelona és un tovalló tacat de iogurt.
1: Sí. Barcelona. Aquesta textura que és brut, però no molt, no? Mm-hmm. Humit, però no molt. No és greu, però està allà, Barcelona.
0: No, sí. No, i a més, ara em connecta amb això, de, amb aquesta llegenda de que Messi va ser fitxat amb un tovalló de paper, no? Doncs, no, Barcelona això és un tovalló...
1: Tovalló de tela. De tela.
0: Tacat de iogurt.
1: Barcelona.
0: El Montseny.
1: El Montseny per mi és una fulla de llorer.

0: tant que hem dit el Montseny, sona Montseny de Surfing Sirles, que també seria una cançó per tu una mica especial.
1: 100%, jo crec que el que va suposar Surfing Sirles per la música del nostre país, és un fenomen potentíssim a tantíssims nivells, no? Tant musical com líric, com polític, d'actitud, un posicionament ideològic ferotge i alegre i incorrompible. Mm-hmm. No sé, a dia d'avui encara em fascinen i no crec que se'm passi mai.

0: Si et dic, mira, si et dic l'altre barri, quin plat, quin menjat bé.
1: Mira, altre és una patata bullida, però tallada, o sigui, com en format de patata brava.
0: Sí.
1: O sigui, saps? L'altre. Altre és una patata tallada. Com quan fas patata i mongeta, doncs aquella patata és altra. I barri és un xurro.
0: Doncs mira, podem muntar una xurreria, ja ho tenim. En fi, preguntes metafísiques.
2: On voudrait vivre.
3: Preguntes metafísiques.
0: Som a l'altre barri amb la Maria Rovira, aquí parlant. Fem les dues preguntes que fem sempre. La primera és, si ara tinguessis l'oportunitat o no et quedés una altra opció de tornar a néixer, què triaries? Tornar a ser Maria Rovira tot igual o començar una altra vida diferent? I la podries triar a la carta, eh? És a dir, puc néixer a Roma, anys 20...
1: Ostres, ni idea. No en tinc ni idea, francament. Jo és que confio molt poc en les meves decisions. Llavors crec que si pogués triar una existència a la carta, em passaria tota l'estona pensant que he triat malament, saps? Com de, ostres, això no m'hagués passat, sí.
0: Doncs
1: la típica història.
0: T'ho formulo diferent. Triaries tornar a ser la Maria Rovira o tirar un dau i que passés qualsevol cosa?
1: A veure, jo crec que variar sempre està bé, no? És a dir, tornaria a viure la meva vida i ja sabria tot el que passa tota l'estona? Crec que és molt avorrit, això.
0: Jo també ho penso. Però no. Aquí hi ha gent que diu que...
1: No em convenç.
0: Que sempre, que diu, no, jo em mantinc sempre, jo el mateix,
1: home, depèn de,
0: el mateix,
1: o sigui,
0: el mateix.
1: Sí, clar, no, perquè hi ha un punt de risc, no? Mm. Vull dir que...
0: Ja, però poder,
1: o sigui,
0: triar ara...
1: Cap...
0: Poder triar una època, poder triar, no sé... Poder triar tot...
1: És que crec que totes les èpoques estan molt romantitzades.
0: També.
1: Però és un problema, és a dir, com a dona, jo crec que no vull existir en cap altra època que aquesta. És a dir, m'agradaria anar com en el punt de la història, no?, on la gent tingui més igualtat d'oportunitats i hi hagi menys opressions, no?, menys racisme, menys masclisme, menys homofòbia, no?, vull dir, m'agradaria anar a un lloc on més o menys, sigui qui sigui, ho pugui tenir bé. Perquè clar, és com la gent que diu, ah, m'encantaria anar als anys 60 als Estats Units. No crec que vulguis anar a ser negre als Estats Units,
0: sí, sí,
1: als anys 60,
0: sí, sí.
1: No? Llavors em faria molta por equivocar-me. Però sí, no sé, jo votaria canviar, clar. I sí que potser, no sé, és que és això, està tot molt romantitzat. Potser m'agradaria viure a una Barcelona com abans de la gentrificació i el turisme, o sigui, com poder tenir l'oportunitat de veure una Barcelona més genuïna i autèntica, no? Que evidentment que tenia els seus problemes, tenia un món d'històries i políticament hi havia molta repressió. Vull dir, ja en sóc conscient, Però sí que de vegades miro Barcelona i veig fotos antigues i penso, ostres, quantes coses que hem perdut, no?
0: Aquell sentiment de nostàlgia d'una cosa que no has viscut, no?
1: Clar, no has viscut i només estàs com vivint l'altra cara, no? Sí. De sentir-te cada vegada més en un decorat per turistes. Vull dir, vaig viure 7 anys al Born.
0: I ara seria...
1: Els 7 anys anteriors a la pandèmia jo vaig viure al Born i ja em va semblar una destrucció exponencial.
0: Déu-n'hi-do.
1: I el que ha vingut després ha estat encara pitjor, no? I sí que ha estat una sensació totalment fonamentada en fets, de pèrdua constant, d'això, semblar més una broma, no? Com que... tanca la ferreteria, tanca la fleca, tanca un bar de tota la vida i arriba, doncs, una gelateria, un Starbucks i una botiga on venen paperines de patates fregides com de French fries,
0: sí, sí,
1: saps?
0: Sí, i tot en anglès.
1: Tot en anglès, i ara patates amb el pimiento del padrón, ara patates... I dius, que nosaltres no... Patates amb gorgonzola, no? Un cucurutxo de patates French fries amb gorgonzola. I dius, però qui ho menja, això? És que nosaltres no. És a dir, no estàs ni... ni recreant una cosa no? No estàs ni vampiritzant una cosa nostra per oferir-la als turistes. No, no, directament t'estàs inventant una mena d'usos i costums que nosaltres no tenim i que els guiris arriben i diuen, bueno, doncs anem a tastar això, no?
0: I animals, si t'haguessis de reencarnar un animal, també tindries una mica complicat per triar, no?
1: Clar, o sigui, el tema és que els animals tampoc estan en el seu millor moment. Llavors, m'agradaria un cens de realment quins són els nivells de felicitat, no?, dels animals. Sí que penso que, com que, diguem-ne, els humans dividim els animals en, no?, o sigui, destruir el seu hàbitat o menjar-nos-els directament o els que ens fan companyia. Llavors jo crec que hauria de ser algun animal que comptés amb la protecció d'una família bona, no? Una família de gent bona. I jo crec que triaria ser un gat, però d'aquests que poden sortir, que tenen un espai natural on poden sortir. Perquè crec que si fos gat de pis m'agobiaria una miqueta. I jo crec que sí, jo crec que els animals que millor s'ho passen en aquest sentit són els gats de famílies que estan totalment...
0: Benestants.
1: Benestants, famílies que estan totalment entregats a l'animal, perquè així em pagarien les factures del veterinari en cas que es necessités, i de tenir accés a l'espai exterior. La biodiversitat del voltant se'n ressentiria? Sí. Però, mira, sóc un gat, sóc egoista.
0: Quin superpoder voldries tenir?
1: Quin superpoder?
0: Sí.
1: A veure, tal com està el transport públic a Catalunya ara mateix, la teletransportació seria el millor.
0: Totalment.
1: Realment.
0: Totalment.
1: Com moure'm només per diversió, no? Per esport. Però clar, és, sí, no m'agradaria llegir els pensaments de la gent. No els vull saber. Quins altres poders hi ha? Ser invisible? Bueno...
0: T'agradaria ser invisible?
1: De vegades és fàcil.
0: Un dia.
1: De vegades és...
0: De vegades ja ho ets, no?
1: De vegades ja ho soc i... Vull dir, crec que les dones en general, i més a mesura que creixem, ja acabaré sent invisible algun dia. Però jo, de veritat, si pogués demanar una cosa, demanaria que algú m'agafés la mà i em digués no seràs mai celíaca. No hi haurà un dia en què et llevaràs i de sobte el pa et farà mal. Jo crec que això és el que m'agradaria.
0: Això, eh?
1: Mm. És que m'agrada molt el pa. I m'agrada molt la paraula panarra.
0: A mi també m'agrada. El pa i panarra. Sí, sí. Anem a escoltar unes quantes cançons.
1: Som-hi.
0: Comencem per la Marieta Bola Bola, cantada pel Xesco Boix. Aquesta cap a on et porta?

0: Doncs el cotxe dels meus pares, també.
1: Un altre cop, allà?
0: Sí, sí, sí, teníem un caset de cançons del Xesco Boix. I recordo que, clar, les típiques coses, no?, que quan creixes una mica et comences a riure una mica d'allò, no?, d'allò que t'havia agradat d'infant. I clar, ens feia com gràcia. I després vaig saber la història de Xesco Boix i, vull dir que no té cap mena de sentit, no?, però em va saber com greu. De sobte vaig descobrir que era una persona que m'inspirava un profund respecte i admiració.
1: Sí, sí, jo també, a mi també em va xocar, no?, com una persona que transmetia aquesta vitalitat, aquest bon rotllo amb els nens, no?, i tot això, i després veus que es va acabar tirant el tren. No?
0: Això em va explicar el meu pare, i va ser el primer contacte, o sigui, em va marcar molt perquè va ser la primera vegada que jo vaig entrar en contacte amb la noció del suïcidi. Penso, perquè era molt petita i jo no sé, no se m'havia explicat, no? I va ser com una incògnita molt gran, de dir, com, no? Per què? Com funciona? No? Va ser com, de sobte, com una nota discordant, no? Com un revers molt, molt fosc en aquells casets de cançons per nens, que més els sents cantar amb els nens i tot. I va ser, jo crec que va ser com de les primeres immersions involuntàries en el que és el món dels adults, no? Que molt sovint és terrible.

0: El noi de la mare.
1: Sí, aquesta me la cantava la meva mare per dormir. I és una cançó que sempre li he tingut molt d'afecte i que sempre m'ha acompanyat, també, a més, desgrana menjar, no?, que suposo em feia gràcia. Què
0: tot
1: són
0: ens porta allà, eh?
1: Tot ens porta allà. Em feia gràcia dir què són aquests aliments per a una criatura, no?
0: La panses i figues i
1: nous i olives. Panses i figues i mel i matós, però no és una criatura de pit, no? Que és com, de sobte, un com bastant adult, no? El nen aquest que menja olives.
0: A més, una nou sencera pot ennuegar un nadó.
1: Totalment. És un risc molt gran, tota aquesta cançó. Però sí. I la versió aquesta de la Sílvia Pérez Cruz, bueno, amb Xalupa, on canta Sílvia Pérez Cruz, m'agrada moltíssim. I també em crida l'atenció lingüísticament, perquè no és el nen de la mare, no? És el noi. I de sobte,
0: és veritat,
1: em sembla com, no sé, com un gir molt bonic.

0: Metallica també relacionat amb els teus germans, suposo.
1: Sí, 100%. Ah, sí, sí, Metallica era un pilar fonamental de l'educació musical. Sí, sí. I Whisky Desert tenia una història una mica diferent, no? Musicalment és una mica diferent. Ja explica una història de, no, de bandits i amors i traïcions. I a mi em generava molta curiositat, també.
0: Blink 182. Uf. The Party Song.

0: m'agrada molt Blink, això, doncs és segon d'ESO ja. Segon d'ESO, em flipo molt amb Blink. Després amb la típica cosa, no?, que et fa com vergonya. Com de, i ara, a dia d'avui, si endreço la casa i em poso Blink, jo crec que acabo molt abans i més contenta.
1: I ara canviem bastant. Il Pescatore, Fabrizio De André.

0: Erasmus?
1: Sí, clar. Sí, sí, tot, o sigui, tot el contacte amb la música italiana el vaig fer arran de l'Erasmus a Roma. I també descobrir un cantautor com Fabrizio De André, com tot el folk aquest, amb orígens trobadorescos, no?, de cançó medieval, adaptacions de, per exemple, aquella de la cançó de Jordi.
0: Sí.
1: Que ens havia arribat en versió maquinera a nosaltres, con una corda d'oro, en privilegi.

0: Clar, clar, doncs és una història tristíssima i jo sí que ja recordo quan estàvem, jo què sé, lo típic a la discoteca de la casa de colònies a l'última nit, no? De tercer d'ESO, que cantàvem tots això d'un privilegio raro, un acordador, o jo... Què és això? I clar, i després descobreixes com aquesta història, no? D'una jove esposa que va al rei a suplicar, no?, per la vida de Jordi, escrit Geordi, com a nom anglès medieval, a suplicar que li perdonin la vida perquè ha robat cérvols, no?, dels boscos del rei, i ara el penjaran amb una corda d'or, no sé, és... Tot plegat dibuixa un univers molt, molt artúric, no?, molt fantàstic.
1: Som a l'altre barri, amb la Maria Rovira. Ara el que farem serà posar la teva data de naixement en aquesta màquina que tenim, la jukebox, i aniran sonant coses.
0: Ah, perfecte.
1: Per tant, si ens dius la data, llavors ja l'activem i a veure què surt.
0: Mira, jo vaig néixer el 2 de juny del 1990.
1: Doncs, ui, han sortit, no sé, 4 o 5 arxius sonors. Vam escoltar-ho, a veure què surt.
2: La jukebox. Repsol els ofereix el temps.
3: Hola, bon dia. Hem iniciat fa poques hores un mes, el mes de juny, que ens portarà, doncs, cada cop més calor. De fet, si fem un repàs dels mesos anteriors, sobretot el mes de maig, hem vist que les pluges, sobretot en zones del Pirineu Oriental, han estat més importants del que és normal i això ha facilitat que els rius augmentessin.
1: Francesc Mauri. Ara llegiré un fragment del llibre. Diu, és com Francesc Mauri davant d'un cel negre, uns trons aixordadors, un vent que s'endú les vaques i preguntant-se, què deu estar passant aquí? Aquests nimbuestrats s'estan arremolinant i hi posa, doncs, que plourà tros de llondro. És que ben bé que la natura pot ser un misteri. Fent una... Tu ho comparaves, doncs, amb el fet de no veure venir que ve la regla, no?
0: Clar, és que... Vull dir, passa una cosa amb la regla, que és això, que és de dir, ja pot fer 15 anys que la tens i de sobte se t'ajunten tots els símptomes, no? Dius, ostres, que no sé què passa, que estic molt inflada, tinc com una gana ferotge, estic com trista, no? A més m'ha sortit aquest gra aquí, que em fa com mal. Què deu ser, no? I acabes pensant, ostres, deu ser que la meva vida és una merda. I és un no. Passa que t'està a punt de venir la regla com cada mes i encara no ho saps identificar. Doncs sí. Aquesta era la previsió de Francesc Mauri.
1: Sí, veus?
0: Feta el 1990.
1: Sí, el dia que tu vas néixer.
0: Realment és, uau. Ja estàvem així, eh?
1: Sí, sí.
0: Ja estàvem
1: allà, la calor.
0: La calor, patrons hídrics que no són normals.
1: Sí, sí.
0: Mare de Déu. És que, clar, Francesc Mauri ha estat a primera línia de l'apocalipsi, no? L'ha estat veient tota l'estona, aquest lentíssim però inexorable.
1: Ell ens anava avisant, sí. I ningú li feia cas, i així estem ara. A veure, una altra cosa.
4: Tot i que no estava previst, aquesta tarda el president ha volgut visitar l'abocador de deixalles de Beuda, prop de Besalú.
5: Si nosaltres tenim un país brut, aquest país no el podrem presentar enlloc. Forma part del país civilitzat, del país que va endavant, del país progressiu, al netejar el país. Una de les coses que ens valoren, per exemple, doncs, internacionalment, és si netejam o no netejam el país. És clar que això dona de viure la gent.
4: Aquest abocador va començar a funcionar al setembre de l'any 88 enmig d'una forta polèmica a la comarca de la Garrotxa per la seva ubicació.
0: Uau, quin document!
1: Boníssim aquest, eh? A més, justament això de netejar el país ara està molt a l'ordre del dia, desgraciadament, a Catalunya.
0: Sí, terrorífic, però clar, també és com...
1: Però ell en parlava literalment.
0: La noció de netejar el país és un sí, és juntar tota la merda, sí, no?, en un lloc. És com aquest... No és netejar el país, és això, posar la merda sota l'estora,
1: sí,
0: i que aquest lloc tingui unes... Vull dir, clar, pels llocs on hi ha abocadors té unes repercussions ambientals duríssimes.
1: Totalment.
0: Però era el que als anys 90...
1: Es feia molt, això.
0: Això era ecologisme.
1: Anar a inaugurar pantans, anar a inaugurar abocadors...
0: No estava previst, però a ell el cos li va demanar anar a inaugurar l'abocador.
1: Sí, sí,
0: clar que sí, Jordi. Ostres, realment jo que he fet molta feina amb l'arxiu de TV3.
1: Sí, també pensant en tu, això. Hi ha perles, eh?
0: Uf, Jordi Pujol... O sigui, les aparicions, tots els esdeveniments on arribava. I a més és com, tu estàs buscant a l'arxiu de TV3 sobre qualsevol tema i és que apareix a tot arreu.
1: Sí, sí,
0: és a dir,
1: sí, sí,
0: fins
1: sí,
0: i tot un tema que vaig fer de càmpings va acabar apareixent perquè va anar a la junta, a la cimera internacional del càmping que es feia a Alemanya. Doncs va arribar Jordi Pujol també. És molt fort, és molt fort. Jo haig de dir que trobo a faltar aquest carisma polític, no? Al marge de consideracions ideològiques, de dir, mira, necessitem una mica de carisma polític, vull dir, realment, Salvador Illa...
1: No.
0: És que no sé...
1: No me l'imagino anar a visitar abocadors i fent aquestes declaracions, o que tu li puguis dir que ets de qualsevol poble i que et pugui contestar, ei, ah, doncs sí, mira, allà teniu allò, o ja conec aquell d'allà. En fi, i més ara estem molt a prop d'on vivia, on viu, del domicili de Jordi Pujol a Barcelona. Crec sí. Que és per aquí prop, en fi. I no sé si hi ha algun àudio més, eh? A veure, Jukebox, hi ha alguna cosa més o no? Ah, sí, és Mikimoto entrevistant Àlex Gorina i Jaume Figueres.
6: Surten els actors, amb quin actor aniríeu vosaltres a prendre copes, ara? Ja, quin és el que...
7: Mort o viu?
6: Home, sí, més aviat viu, esclar, perquè mort...
7: és igual. És igual.
6: És igual, mort o viu?
7: Monty Clift.
6: O Monty Clift.
8: Jo amb la Catherine Turner.
7: Home, el director.
8: Bueno, actor, amb sentit figurat i genèric.
7: Catherine Hepburn.
6: Molt bé, doncs, no sé, Àlex, Jaume, moltes gràcies per seguir. No sé si hi ha alguna frase que se'ls pugui dir a la gent perquè vagin més al cinema, que és divertit, que els caramels són molt bons i que el surround impressiona molt més que...
8: Com deia aquella frase de promoció dels francesos...
7: Si anem a la vi, on va al cinema?
8: Si anem la vi, si s'estima la vida, es va al cinema, però... Jo li donaria la volta i diria que, en el fons, la vida és més important que el cinema.
0: Caram, quantes coses.
1: Sí, tot això el dia que tu vas néixer. I això ens serveix per connectar amb l'última secció d'aquest programa, de l'altre barri, que és la festa amb morts.
9: La festa amb morts.
1: Això, doncs, fent preguntes, com per exemple la que els hi feia el Mikimoto amb en Figueres i el Gorina, no? Amb quin personatge faries una sobretaula o un sopar íntim o un grup de música. Per què comencem?
0: No sé, per la primera.
1: Grup de música?
0: Grup de música.
1: Vinga. Amb qui formaries un grup?
0: Clar,
1: a l'altre barri.
0: Mira, he vist fa poc el documental de Sopa de Cabra.
1: Sí.
0: Tu l'has vist?
1: Encara no, però el vull veure.
0: És increïble. Jo crec que retrata, és com molt sincer, molt honest. Em sembla una fita dintre del món del documental musical del nostre país, perquè no va anar cada bé. Hi expliquen com una mica la cara
1: egos,
0: bé...
1: No?
0: Sí, i més que els egos, perquè no és tant... que siguin egocèntrics, sinó que realment el grup concentra sensibilitats molt diferents, no? I a vegades que no és tant que no hi ha ni bons ni dolents, simplement doncs hi ha encaixos o desencaixos, no? I crec que és molt difícil, realment, al final els grups, no? Els grups musicals sí. Famosos acaben separant-se per això o acaben patint més per això, no? I clar, jo penso que els músics tenen molt ego. Llavors, però jo crec que potser faria un grup de música, no? Ens anem a la banda italiana i potser jo agafaria, mira, Franco Battiato, que crec que em cau molt bé.

0: Rafaela Carrà. Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta. Qué fantástica, fantástica esta fiesta. Esta fiesta en la que descubrí su amor. I Tina Turner. Oh. Si algú s'ho sap passar bé, jo crec que és Tina Turner. Jo crec que amb aquests tres faríem una cosa divertida.
1: Segur que sí. Amb qui faries un sopar íntim?
0: Doncs... Mira, em posaré una mica vintage i et diré que James Stewart.
1: Ah.
0: Perquè, o sigui, quan vaig fer comunicació audiovisual, no, vaig veure totes aquestes pel·lícules, que si deixo per Around the Corner... o L'home que va matar Liberty Balance, no? I realment jo estava fascinada. Jo crec que em vaig enamorar una mica de James Stewart. Com d'aquesta manera de parlar mig mastegada, no? Aquest tio tan llargarut. I bàsicament això, encarnant personatges de pel·lícules que m'agradaven tantíssim. Jo crec que sí.
1: Mm-hmm. I sortir de festa o una sobretaula llarga?
0: Doncs mira, jo crec que Jenny Joplin, Catherine Hepburn, mira, aquí coincidim.
1: Ah, mira.
0: I Mari Sempere, tres ties que jo crec que
1: potent,
0: anaven a fondo i que se sabien divertir, crec que amb això faríem un bon combo.
1: Tu et saps divertir, Maria?
0: M'agrada pensar que sí. També és veritat que m'analitzo molt des de fora i hi ha una veu dins meu sovint que t'hauries d'estar divertint més, que això et mata qualsevol diversió, no? Va. Perquè és com algú aigualint a la festa.
1: No, és allò que però... no n'hi ha prou amb la felicitat, exigim eufòria, no?
0: Exacte.
1: I a qui t'emportaries al món dels vius?
0: Doncs mira, jo faria tornar Salvat Papasseit, perquè va tenir una vida tan curta i era una persona tan talentosa i un artista d'esquerres de veritat, que això no se sol
1: això
0: veure.
1: Això costa de veure, sí.
0: De fet, ara li volen tornar a posar el nom de la plaça Virrei Amat, li volen posar Salvat Papasseit.
1: Sí. Això fa temps que va, no? Que ja...
0: Sí, però vaig sentir una notícia... d'això fa poc, vull dir que crec que està ben encarrilat. I sí, i com més, diguem,

0: tan difícil en aquesta vida, no?, per accedir a la cultura i a la cultura i a les condicions de vida bàsiques en general, no? Em sembla valuosíssim.
1: Com que hi acabem, i aquest llibre, doncs, un dels temes que també són importants i que són que sustenten una mica tot el llibre, doncs, és l'absència del teu pare, la mort del teu pare. Com t'ha canviat viure de prop la mort del teu pare, la teva concepció del que és la mort, del dol, la pèrdua?
0: És que... jo crec... o sigui, el subtítol de Garlanda és Paraules, pèrdues i altres celebracions, no? I al final... o sigui, m'ha fet com connectar més amb la celebració que amb la pèrdua, no? En el sentit... perquè quan tens un dol fort és perquè has tingut una cosa forta abans, no? I penso també que al final és com... és a dir, la pèrdua dels pares al final és llei de vida, no? Mm. Vull dir, no és... tanquem-nos, no és com una tragèdia com que se't mori un fill, no? Que això no és el que ha de passar. Els pares sí que els hem de perdre en algun moment, perquè vol dir que seguim vius, no?, nosaltres. Sí. I penso que... experimentar, no?, tot aquest retorn de records i de coses bones que em va donar el meu pare, i també d'interioritzar visions positives sobre la vida, no?, que tenia ell, ha estat com un regal tot plegat. Evidentment ha estat un viatge molt trist, però també molt emocionant en aquest sentit. I crec que al final, curiosament, m'emporto més coses bones d'això. Ha estat molt curiós. Perquè jo m'havia imaginat vegades, no?, com seria la pèrdua dels meus pares. I realment no anava gens per aquí. O sigui, no hi havia pensat que en un dol també pogués haver-hi tanta llum.
1: Que bonic, aquesta reflexió. Arribem, doncs, al final, sonen unes campanes, això vol dir que tenim tres opcions, i et donarem tres opcions i tu tries què vols fer.
0: Val,
1: opció A. Opció A és quedar-te a l'altre barri, la feina que et donen és estar al departament de comunicació de l'altre barri, t'encarregaran de fer accions, t'aviso que hauràs de ser molt creativa, per donar a conèixer aquest lloc i aconseguir que la gent tingui menys por a venir, però a la vegada que tampoc tinguin moltes ganes de venir, eh? O sigui, trobar aquest equilibri i...
0: Això un cop em moro, no?
1: Això, si et quedes a l'altre barri, doncs la teva feina serà aquesta. Opció B, reencarnar-te en el Toby, el de la pel·lícula, amb la missió que tingui un desenllaç millor. El Toby que surt al llibre, també. A canvi, podràs fer realitat un desig que sigui en benefici col·lectiu. I opció C és tornar al món dels vius, i la teva mare serà el teu bebè.
0: Oh, wow.
1: Com un d'aquells somnis que dius que vas tenir sota la mirada de l'àvia que no vas conèixer.
0: A veure, clar, és que em semblaria tan mind-blowing, no?, de sobte tenir un fill meu, que sí, la meva àvia, la meva mare, prefereixo no condicionar tant l'existència d'una persona, diguem-ne. Crec que m'agrada la idea de ser una guineu. M'agrada la idea de treballar un desenllaç millor, i el desig en benefici col·lectiu és una cosa que sí que em tira molt, per tant crec que aniré per aquí.
1: Sabem quin desig?
0: És que m'agradaria que hi hagués justícia social. No? M'agradaria que aquest món es regís per l'interès del bé comú i no de l'acumulació de capital. I és que jo crec que només amb aquest principi ja resoldrien tants problemes dels que tenim, que tiraria per aquí. Sí, home, sí. Hit the rich.
1: Amb quina cançó acabem?
0: Doncs a mi m'agradaria acabar amb I la pluja es va assecar, però la versió que canta el Roger Mas amb el Pau Riba i el Jaume Sisa. Crec que aquesta cançó és l'adequada per moltes coses.
1: Sí.
0: Per molts finals.
1: I tant. De moment, pel final d'aquest programa, ha estat un plaer, Maria. I sobretot això, ho torno a dir, Garlanda, llegiu-lo. I aneu-la a veure, que la

0: veure molts llocs.
1: Sí, de fet, hi ha moltes presentacions de garlanda, hi ha monòlegs, tot això es pot seguir al meu Substack, oyesherman.substack.com, que cada setmana més vaig actualitzant una mica la newsletter amb altres pensaments laterals que, evidentment, sempre em creuen pel cervell i dic, va, els apunto aquí. Doncs, si algú vol seguir per on seré i què faré, doncs el meu Substack es pot subscriure.
0: Perfecte. Una salutació de qui us parla, Blai Mercè, i del Nil Via a la producció, i us deixem amb tres astres. Un està d'altre barri i els altres dos al món dels vius. La pluja es va secar. Gràcies.

arreu on vaig veig la llum fondre's en blaus, verds, turqueses, òxids i vermells. L'univers antic s'ha plegat sobre el seu eix i el perímetre esdevé el centre de tot. Els àngels de la mort han donat vida al meu jardí i ara em sento com un nen abandonat, lliurat a la llum

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Sara Riera. Un nen de 12 anys ha mort ofegat a Tarragona i dos més de 13 anys han estat rescatats i traslladats a l'hospital en estat crític. Formaven part d'un grup de 6 joves que eren en una zona de roques a la platja de la Rabassada. El socorrista ha donat l'alerta a quarts de 4 de la tarda. Segons apunten els equips d'emergències, els nens eren a la zona de roques de la cova del Gos. Quan han entrat a l'aigua, han vist que tenien problemes per sortir. 3 han acabat sortint sense ajuda, però els altres 3 han hagut de ser rescatats. L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, donava el seu condol per aquest succés.
2: Són moments de molt dolor, consternació, i l'únic que podem fer i volem fer és traslladar tot el nostre escalf també a les famílies.
1: És la primera mort a les platges de Catalunya des que va començar la temporada de bany el 15 de juny. Alerta perquè el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès el primer avís de situació de perill per calor d'aquest any. L'episodi començarà diumenge i tindrà el punt àlgid entre dilluns i dimarts, amb temperatures que podrien superar els 40 graus a les comarques de Ponent. La situació preocupa especialment per la coincidència amb la revella de Sant Joan i la campanya de la sega del cereal. De fet, en els últims dos dies s'han produït una desena d'incendis en diversos punts de les comarques de Lleida i Girona, i per això els bombers han reforçat el dispositiu preventiu. I a aquesta hora, a la República Dominicana, un gran incendi en un hotel ha provocat un mort i ha obligat a evacuar centenars de persones. És la primera informació que acaben de donar les autoritats locals. Els últims atacs d'Israel al Líban han fet ajornar sense data les converses entre els Estats Units i l'Iran, ja que el règim dels ayatolàs exigeix el cessament de les hostilitats cap a Hezbollah, que és el seu aliat. El ministre iranià d'Afers Estrangers, Abbas Araghchi, ha acusat Israel de voler la guerra permanent. No obstant això, ha tret ferro a les negociacions que s'haurien hagut de reprendre ahir a Suïssa amb l'argument que el preacord de pau ja està signat digitalment. Un portaveu d'exteriors del Parlament iranià, Ibrahim Rezaei, insisteix que l'Iran no abandona la via negociadora.
3: No creiem el que diuen els Estats Units. I actuem únicament segons els nostres propis càlculs. Però estem utilitzant l'opció de la negociació i la diplomàcia. I continuarem mantenint converses amb els nord-americans.
1: Mentrestant, el trànsit a l'estret d'Hormuz ha començat a reactivar per l'entrada en vigor del memoràndum entre les dues parts. Tot i això, l'Iran està plantejant noves exigències als vaixells que vulguin transitar per allà. Per exemple, els hi diu que han de fer servir un nou itinerari o fer la sol·licitud amb 48 hores d'antelació. I també és notícia de les últimes hores. Un xoc entre dos trens al nord de Londres ha deixat almenys un mort i un centenar de ferits. La persona que ha mort és el maquinista d'un dels trens. El primer ministre britànic assegurava a les xarxes que els primers informes que arriben sobre aquest accident són preocupants. Ara per ara sembla que un dels trens va quedar aturat a causa d'un error en el sistema de seguretat i que després el segon tren hi va xocar per darrere sense descarrilar. Un passatger explicava així a la BBC la situació que ha viscut.
4: Era al capdavant del tren que ha xocat amb l'altre. Quan m'he aixecat, he vist seients per tot arreu. Semblava que hi havia hagut una explosió d'una bomba. He vist gent amb la cara ensangonada i amb ferides a les cames, i hi havia fum per tot arreu.
1: L'accident ha passat entre un tren de llarg recorregut que venia del centre d'Anglaterra i un de Rodalies que anava cap a l'aeroport de Luton. El xoc ha provocat el caos en un dels corredors ferroviaris més transitats del Regne Unit. I en esports, el Sabadell ha aconseguit l'ascens a la segona divisió de futbol. Els sabadellencs han superat per 4-0 el Zamora, la tornada de l'eliminatòria final per l'ascens, i han remuntat així el 0-1 advers de l'anada amb gols de López Pinto, Eneco, Quadri i Xavi Moreno. A segona, el Sabadell s'hi trobarà al Girona, i segons ha avançat la SER i ha pogut confirmar aquesta emissora, tot fa pensar que Quique Álvarez, el tècnic del filial, serà l'entrenador del primer equip del Girona a segona. El Mundial de Futbol dels Estats Units, aquest hora, hora i en joc Brasil-Haití. De moment, Brasil guanya 1-0. Abans ha jugat Escòcia-Marroc amb victòria pels marroquins 1-0 i Estats Units-Austràlia 2-0 a favor dels nord-americans. Aquest divendres ha arrencat la volta ciclista aquí a Catalunya, la femenina. La guanyadora de la primera etapa ha estat la neerlandesa Nienke Vennoven, després dels 92 quilòmetres amb sortida i arribada a Santa Susana. I a l'Open dels Estats Units de golf, el golfista de la Garriga, David Puig, ha acabat la segona volta al camp de Shinnecock Hills, a l'estat de Nova York, amb dos cops sobre el par. Puig acumula una targeta total de més 9 i ha quedat fora del tall.
0: Fins aquí les notícies.
5: Guàrdia, amb Enric Calpena.
6: La reunió dels Estats Generals a la primavera del 1789 va ser el desencadenant de la Revolució Francesa. Ben aviat, els diputats del Tercer Estat, més alguns diputats de l'Església i de la Noblesa, van proclamar-se Assemblea Nacional Constituent. El començament de la Revolució Francesa en el proper episodi de l'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3CAT.
5: Enguàrdia, amb Enric Calpena. Aquest dissabte a les 3 de la tarda.

0: Moment d'obrir de bat a bat les portes de la ràdio pública per investigar a fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució. I com sempre, part de la solució es diu Fran Domènech. Molt bon dia.
1: Bon dia, Elisenda Carot, com estàs?
0: Mira, contenta i poc morena, perquè acabo de veure, estàvem escoltant el concurs del Jubany i companyia.
1: Contenta i poc morena.
0: Poc morena. I he vist en Jubany i dic, però què és aquest color de pell?
1: Ah, sí?
0: Però què és aquest color de pell?
1: No l'he vist avui, el
0: Moreno. Ara, moreno paleta, eh?
1: Vols dir que no era la barba?
0: No, li he preguntat i s'ha aixecat la samarreta i m'ha dit que això és de veure jugar als braços. No pateixi aquí ningú. De veure jugar la seva criatura. I diu que va escoltar el programa que vam fer d'esport base i va dir que és el típic pare que haguéssim fet fora de l'estudi. El pare entrenador.
1: És cert, és cert.
0: Una abraçada, Gerard Jovany.
1: I és cert que en els partits de futbol base, com que estàs mínim 2-3 hores, et toca el sol, no ho saps, i aquell sol traïdor també que es fica entre els núvols, aquell cel gris, que el sol que no s'ensenya, que també et fa molt
0: també,
1: mal.
0: També, aquell ressol és punyetero,
1: aquest és el pitjor, sí.
0: Va, tu, que és divendres, ja anem tard, eh? No hem començat i ja anem tard. El control tècnic, el mestre, l'Albert Joder, a la peixera, la gran Susana Ortega, la Viena Gasa i la Lídia Discipio. Avui és divendres. Ui. La solució són dues persones. Es diu Malcom Otero, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Marta Bonnou, molt bon dia.
3: Bon dia.
0: Com esteu?
3: Mai he estat millor de la vida.
0: Va. Escolta'm una cosa. Sí. Malcom Otero, vens molt guapo avui, perquè no t'has posat polo, t'has posat samarreta i et vam dir que et queda molt bé.
3: M'encanta. No sé per què és el primer home que m'agrada amb samarreta, perquè normalment van amb samarreta, dius, home, m'arregla't una mica i tal.
1: Sí, és cert, sí.
3: Però m'agrada
1: aquest slim fit que porta.
0: D'on vens, Malcom, d'on vens?
2: Ara vinc d'un despatxet que tinc aquí llogat.
0: No és
2: una cosa molt glamurosa, m'agradaria dir. Vinc d'un lloc fantàstic amb una gent estupenda, estava sol amb un ordinador.
0: Ara ets el lloc fantàstic amb una gent estupenda.
2: Ara, clar. I amb un ordinador.
0: Ai, senyor, Marta Bonnou. Escolti'm, tot bé vostè?
3: Jo sí, no vull parlar.
2: No menteixes.
3: Jo ploraré.
0: Mira, posa'm una música d'atenció.
2: No
0: sabia que tard o d'hora això passaria a la nostra societat. Tan acostumats a conduir
3: cotxes
0: automàtics.
1: Què ha passat?
0: Ens estem atontilinant. Ens estem atontilinant.
3: Elèctrics. Automàtics, elèctrics i amb tota mena d'ajudes, doncs el tinc a restauració.
0: Restauració, eh? No sap ni què es diu reparació.
3: No, restauració perquè me l'han de restaurar perquè s'ha fet un buquete, que en català seria esborany, i m'han donat un cotxe de substitució.
0: Un cotxe de substitució, que és estupendo.
3: Que des d'aquí, Sitges Motor, amb tot el carinyo.
0: Sí, home, fes la falca.
3: No, home, no, clar, perquè és que, clar, podria no deixar-me. M'han deixat un cotxe de substitució, però és canvi manual.
0: Ai, quin drama! I ara no sabem conduir en manual. Ens estem atontolinant tots plegats.
3: Se m'ha calat, he apretat amb el peu dret, he apretat l'embrague, he tirat... Havia de posar freno de mà, que això no me'n recordo, amb aquella palanca...
0: Mira, Marta, em fas tan poca pena com Elon Musk. Saps què em vol dir? Apren, hosti, torna a sortir al carrer amb aquest cotxe. Bé, baixat a Barcelona. Ho és, avui és un gran dia.
3: No he pogut.
0: Mira, has fet bé sense saber-ho, perquè avui operació sortida a la ciutat de Barcelona.
3: Déu del cel. No.
0: 610.000 cotxes, eh?
3: Jo per la ronda, posar la primera... No m'hi veig.
0: A tot això, avui no parlem d'això, però com que ja fa olor d'estiu, aquí a l'estudi de Catalunya Ràdio, avui us portem una solució educativa i pedagògica. Avui ens preguntem, deures a l'estiu, sí o no? No només per nens, eh? També per adults. Hem de fer quadernets, hem de mantenir el cervell viu, sí o no? Cal que les criatures facin deures a l'estiu? Les vacances d'estiu haurien de ser un temps de descans total o també d'aprenentatge? O podem aprendre d'una altra manera, potser? Si fan deures durant les vacances, com han de ser aquests deures? I si es fan quaderns d'exercicis, cal fer-los cada dia? Els podem plantejar com un joc? En el cas dels adults, el cervell dels adults, com podem mantenir aquest cervell actiu sense seguir treballant? Els passatemps són una molt bona manera? Quines ofertes hi ha per adults ara mateix de passatemps que incloguin, a més, sentit de l'humor? Doncs mireu, la solució a aquesta i altres preguntes. Enric Prats, molt bon dia, un aplaudiment per ell. Com estàs?
4: Bon dia.
0: Ja repeteixes a la solució,
4: sí,
0: eh?
4: Sí, també automàtic, com la barba.
0: També t'has atontolinat?
4: Atontolinat, jo manual impossible.
0: He dit atontolinat a l'antena, abans he dit una altra cosa,
1: eh? Ja el convidat.
0: No, manual.
4: Sí, no sé si no em sap corrents o
0: que... Hi ha confiança, ara ja. O sigui, ara no sabries portar un cotxe manual.
4: No.
0: De veritat, m'esteu dient que això és una pràctica
1: habitual?
0: Canviem
1: el tema, canviem el tema del dia.
3: Canviem
1: el tema del dia.
3: Avui aquest matí he fet el préssec.
0: Doncs una cosa, 93-201-7474, us passa com a la Marta i com a l'Enric? Heu deixat de saber conduir un cotxe manual? Feu-nos-ho saber. Hi ha alguna... Mira, podríem trucar a alguna autoescola per veure si realment fan cursos de readequació a la gent que ha perdut l'hàbit de conduir amb cotxes manuals. 93-201-7474, 93-201-7474 o el 677-38-77-19.
2: No, el que sí, em sembla, si no estic equivocat, que hi ha autoescoles que aprenen ja amb automàtic
3: sí,
2: i hi ha gent que no sap fer servir, o sigui, que mai ha après a fer servir un cotxe manual.
3: Sí, això vull saber, sí.
2: Sí, sí, sí.
0: Però deien que potser s'havia de treure un carnet específic, no? Que deien que s'estaven plantejant un carnet que fos un carnet només de cotxe automàtic. Sí.
3: No, però el que hauria de ser és que quan et treus el carnet de conduir, és veritat que si tu aprens en manual i després els cotxes gairebé tots no són gairebé automàtics, llavors com... No?
0: Home, depèn. Si tens un cotxe de tercera mà, t'asseguro que no són automàtics, eh?
2: No, jo aclareixo. Jo conduïa manual, com la gent normal.
0: Si és com fer un accident no, com tu, Marta.
2: De moto... Exacte. Accident de moto, vaig quedar amb la cama, com va quedar la cama, oh. I la DGT em va dir, vostè no pot conduir manual, ha de conduir automàtic.
0: Ah, t'han obligat.
2: I en el meu carnet, sí, consta que només puc conduir automàtic.
0: Ah, amic.
1: No et dic una
0: això
1: cosa...
0: és diferent, eh? No és
3: fragància. No, l'embrague.
2: No, que va, impossible. Impossible.
1: Els oients estan enviant ja...
0: Ai, què diuen?
1: En paral·lel, coses sobre els quaderners d'estiu i coses sobre conduir manualment o automàticament. La Berta, per exemple, és partidària de conduir manualment perquè, a més, fa menys son conduir, perquè has d'estar atenta amb la mà i llavors estàs més pendent.
0: Bueno, és que hi ha cotxes, com per exemple el de la Marta, que fins i tot a l'autopista porten el carril sols, eh? Que dius, bueno, a veure...
1: No, la Txell l'estressa, també.
3: Jo vull que em faci les ungles
1: a
3: la propera.
0: A la Txell què li estressa?
1: A l'automàtic.
0: A l'automàtic?
1: Sí, sí, són absolutament manuals, no els nostres oients.
0: No que al principi t'has de lligar el peu a l'esquerra, eh?
3: T'ha de provar.
1: Ja vam dir una vegada, fa uns quants mesos, que hauríem de fer un programa a dins del cotxe de la Marta. I no es va fer aquesta promesa. Aquest format de road movie, jo el veig, conduint la... O la Carot conduint el cotxe de la Marta a dins i fer-ho a dins. Fer el programa...
2: A mi em sembla perfecte.
1: Fer el programa sobre rodes, això. Escolta, és un format que hauríem de fer a la ràdio.
0: El cotxe, vols dir, no? Clar. De l'Eloi Vila.
1: No, però la ràdio...
0: Va, centrem-nos en el tema, per favor.
1: Sí, mira qui parla.
0: Enric.
1: La piròmana bombera.
0: Avui estic molt despistada, de veritat, no sé què m'està passant. L'Enric és professor dels graus de pedagogia i mestre d'educació primària de la Universitat de Barcelona. També és l'autor del llibre L'educació sense horitzons, crisi, tensions i renovació. És una obra sobre la crisi de l'educació que ha guanyat el Premi d'Assaig Ricard Torrents, convocat per la Universitat de Vic i UCC i EUMO Editorial. Déu-n'hi-do, quin càrrec, eh?
2: Mira.
0: Ara se l'haurien de comprar ja no tots els mestres, però imagino que se l'han llegit totes les persones de govern, no?
2: Que s'esperin al setembre.
0: Vols dir?
2: Sortirà al setembre el llibre, vull dir.
0: Ah, sortirà al setembre,
2: sí,
0: d'acord.
2: Que s'esperin, però aquest estiu govern i sindicats tenen deures. Ja
3: sí. És que ningú.
0: Els donaries quadernets d'estiu?
2: Per exemple.
1: Mira, hauria
2: de dibuixar i de guixar. I de...
1: La consellera Esther Riubó, la consellera d'Educació, ha fet també una carta, fins i tot, aprofitant el final del curs, per fer una mica de balanç. Vull dir que això que diu l'Enric de que tenen deures, és cert, tenen deures. Sí,
0: ai, senyor. Argument, ara centrem-nos, avui no volem fer un debat polític, ens centrem en els deures i les criatures. Quin és el principal argument a favor dels deures durant les vacances, Enric? A favor.
2: A favor, el fet de que els nanos no arriben al nivell desitjat, o que han de reforçar no sé què, o que s'han de distreure durant l'estiu per fer no sé què, o per no fer res. I, per tant, el llistat d'arguments i de raons positives en trobaries moltes. Cadascú a la seva corda.
0: I quin és el principal argument en contra?
2: Que fotin el que vulguin. Que l'estiu...
0: Això ho diu un pedagog, eh? No ho estic dient jo, eh?
2: No, m'has preguntat què diuen els que estan en contra. No és que jo estigui en contra.
0: Ah, d'acord.
2: Però els que estan en contra també diuen que l'estiu és per disfrutar. Tu et posaràs deures a l'estiu?
3: No.
2: Per tant, ara, si el punt mig, allò que diem sempre, no, que si sí, que si no, el punt mig, alguna coseta sí, la cosa va per aquí.
0: La cosa va per aquí, pel punt mig, d'acord. Vosaltres, a casa vostra, Marta, Malcolm, primer, les criatures fan deures a l'estiu, fan quaderns, tenen unes lectures obligades...
2: Jo que... Els nens són molt, molt bons estudiants, però, per exemple, el gran té mala lletra. Aleshores, li hem fet uns deures que hem inventat per a mi, que cada dia ha d'escriure 20 línies del que fem, cada dia de l'estiu.
1: Que bo, com un diari.
2: Com una mena de diari. I és només per agafar una mica de tal. O sigui,
0: és que això ens ho feia fer el meu pare a mi i els meus cosins.
2: Ah, sí?
0: Oh, i eren meravellosos. El meu dietari eren 200 milions de lletres. El meu cosí Marc, bueno, la meitat, i el meu cosí Jordi era sempre... No, avui no tinc ganes d'escriure. Tal qual.
2: I després, com que nosaltres tenim molta limitació de pantalles, bueno, gairebé no tenim pantalles tampoc a l'estiu, aleshores el que fem, i com que la lectura és una pràctica habitual...
0: És un hàbit, perquè clar, també us veuen a vosaltres. No?
2: Aleshores el que fem és forçar-los a llegir en llengües que no estiguin còmodes. Vull dir, si passa en anglès, si llegeixen millor català que castellà, doncs en castellà, o al revés, o en francès, o que sigui. Els fem forçar una mica perquè gaudeixin, però també s'esforcen una mica.
0: Podeu dir la vostra com a pares, com a avis, com a tiets, què fan les criatures que teniu al voltant i què feu vosaltres com a adults? Perquè per aquí anirà la pregunta, de seguida et pregunto tu, Marta.
3: No, ja podem venir al servei social.
0: La pregunta que fem avui a tota l'audiència, el 93207474 i el 677-387-19.
1: Doncs mira, molt senzill, a banda d'explicar-nos si condueixen cotxes manuals o automàtics, que ho estan explicant, efectivament.
0: Podeu el que vulgueu, les vies de contacte.
1: Ens poden explicar, no? A veure, et fan cas a tu.
2: Culpa meva.
1: Et poden fer cas. Expliqueu-nos com passeu el temps a l'estiu. Quins passatemps feu servir a l'estiu? Per exemple, fan sopes de lletres a la platja, o fan mots encreuats, o fan allò de sumar matrícules a veure quin número dona, o fan allò de trobar-li una explicació a les lletres finals de la matrícula. Si veuen S, C, R i diuen solució Cat Ràdio, no? Per exemple, això podria ser, si veus una matrícula que té aquestes tres lletres...
0: Com passeu el temps, no?
1: Clar, exacte, com fan?
0: Jo quan era petita feia trenes a les cortines, unes bronques de la mare també i de la meva iaia, trenes a les cortines. Jo, per exemple, sóc fan dels autodefinits. Per què? Perquè no he d'anar llegint a la dreta i tornar al centre. Vull dir, és vagància pura. Què feu vosaltres per entretenir-vos, per matar el temps?
3: Ara m'has matat.
0: Jo... M'ho he de portar a casa, això.
3: No, perquè no ho vull dir. Pues, digue-ho. Pues, mòbil.
0: Ah, ai, Marta.
2: No vull dir, pues, mòbil.
0: Mira, la Marta ja ha cridat al servei social i no vull dir, pues, mòbil. Ara entrarem en el moment, Marta. Abans, obrim, tanquem el meló aquest de les autoescoles, si fan cursos o no, d'aprendre a reconduir en manual. Berta, molt bon dia, estimada.
5: Hola, bon dia.
0: Ai, et demanaré que estàs conduint, oi?
5: Sí.
0: No, vale, anava a dir, treu el mans lliures, però aleshores ja hauríem de sumar la DGT i la policia, tot això. A veure, Berta, tu ets professora d'autoescola.
5: Sí. I ja? sí que es fa cursos de reciclatge, però clar, ara aquests moments, com que hi ha tanta saturació d'exàmens de conduir, ara la nostra autoescola ho tenim parat. Però sí que es fan classes de reciclatge, gent que fa temps que no condueix, o té por, o així, o, bueno, o vol practicar amb un cotxe manual, no se'n recorda, sí que es fan, eh?
0: Ah, amiga.
5: Actualment nosaltres no ho fem perquè ja tenim altra feina.
0: Esteu saturats amb les pujades habituals de les persones que volen treure directament el carnet. D'aquests cursos de reciclatge, que entenc que pot ser gent que fa molt de temps que no condueix, has trobat que està augmentant aquest percentatge de persones de... Ostres, jo ara fa molts anys que porto un automàtic, no sabria conduir en manual, he de tornar a fer un curs específic d'això.
5: Ja. No és el cas. Nosaltres el cas és, jo què sé, sobretot gent d'una certa edat que no conduïa perquè el marit o el company conduïa i ara m'he quedat sola, ara vull conduir, llavors treuen el carnet amb cotxe automàtic.
0: Clar, clar.
5: Però això de venir, bueno, que fa temps que no condueix, això de moment aquí a la nostra autoescola no ho hem sentit.
0: Doncs mira, proposo que obriu un programa que es digui Marta Pontnou, eh? I estarà padrinat per aquesta sabadellenca, bueno, de Santa Coloma de Caral, però adoptada de Sabadell, i us la portarem allà a fer unes classes. Berta,
5: molt bé, molt bé.
0: Gràcies per trucar-nos, bonica, una abraçada.
5: Sí,
0: fins ara. Adéu, adéu. Guardeu el telèfon de la Berta, eh? Que serà interessant parlar algun dia de les històries dels profes d'autoescola. A veure, Marta, tu has dit, truqueu a la DGAI o truqueu als serveis socials?
1: No,
0: social.
1: I tanta gent a trucar.
0: Primer, què fas tu per entretenir-te?
3: Jo mòbil. Hòstia, mòbil i llegir. O, si no llegeixo, escric llibres.
0: Però estàs treballant.
3: Ah, sí, però és que no, jo...
0: Soc autònoma, per entretenir-me treballo.
3: No te prometo, per entretenir-me escric o columnes o, o llibres. Entonces, la canalla...
0: La canalla.
3: La canalla, doncs, jo no els hi compro el llibre al quadernet aquell, cada any em posen...
0: Però te'l donen al col·le.
3: No, al col·le diuen, les meves van molt bé, no sé què tal, i diuen, mira, no caldria. Si vol fer alguna cosa, pot fer això. No? I llavors, doncs mira, doncs que es compri aquest i te'n donen dos o tres. I el que sí els hi faig és que han de llegir un llibre, això sí, un llibre o dos.
0: El poden triar elles?
3: Poden triar elles, i un en català sempre i l'altre doncs en anglès, per exemple, o, però no això d'un idioma que no sigui còmode, això ja no, que és nivell pro.
0: No,
3: un en català i un en anglès... Depenent de l'edat, clar, ara ja amb 10 anys l'altre ja ho pot fer. I el tema del el quadernet, no. Perquè jo tinc com un trauma, jo penso en aquell quadernet que se'm feia bola, que el mirava allà cada migdia després de dinar i pensava, me'n vaig a la piscina, i el faré. I després l'havia de fer l'1 de setembre, tot ràpid i corrents, i l'entregaves i deien, ah, doncs no cal, no cal, perquè què ha de mirar els professorats? A la feinada que té, més faltava que haguessin de corregir tots els quadernets.
0: Vas trobar la trampa del sistema.
3: Exacte, però ara a l'escola sí que els hi fan xantatge de, al setembre, els que me'l portin, perquè faran així, al setembre, els que me'l portin.
0: Estaran contentes i contentes,
3: avui, els corregirem, i llavors posarem not, vull dir, pujarà com not o que
0: sigui. Fa punts extres,
3: Sí, però que no és veritat, perquè després no ho fan, o si ho fan els deuen acumular allà, i sí, bé, tot molt bé, molt bé.
0: Un moment.
3: I llavors les meves pateixen una mica i em diuen, no, és que clar, arribarem, serem les úniques. És igual.
0: A veure, si les nenes demanen quadernet, fes el favor de comprar-los un quadernet.
3: Que no ho fan, després ho vaig fer un any i després no ho fan.
0: Un any, no els has donat més oportunitats.
3: O dos, va provar, després va quedar allà. Que no, que no ho facin, que gaudeixin de l'estiu.
0: Per il·lusions, Enric, què has de dir?
6: No, que...
0: Per il·lusions.
6: Per il·lusions, sí. El que no pot ser el deure d'estiu o la feina d'estiu és avorrida.
3: No, no hi ha ningú.
0: Aquí,
6: no,
0: avorrit.
6: No, però és que dius, no?
0: Espera, és interessant.
6: Veig el quadernet allà d'estiu que se'm fa bola, doncs el que no pot ser és que sigui una tasca avorrida, el que dèiem, el que més interessant de dir, anem a buscar altre tipus d'activitats diferents de les que hem fet durant el curs perquè obrim altres finestres. Això no treu que aquells nanos que necessitin, jo què sé, aquest, no, la lletra, no? Fem un reforç per aquí, fantàstic. Ara tenim mil opcions a l'estiu. Mm-hmm. Podem anar a museus, podem anar a biblioteques, bé, ara no gaire, podem anar a mil coses, a mil llocs, no?, per fer, i per tant aquí...
0: O sigui que tu recomanes tornar una mica a la base real de l'educació que fem, que hauríem de fer els pares, no?
6: Exacte.
0: Que és acompanyar-los a la vida, a llocs que siguin enriquidors, sí. I que, a més, si pot ser que aprenguin jugant, ja és... Hòstia.
6: La pena. Ara bé, no totes les famílies podran fer-ho. Ja sabem com està la situació, segons quines famílies, que això no ho podran fer per no poder acompanyar. Uh-huh. Bé, doncs busquem altres recursos, altres serveis, altres de suport.
0: Per exemple?
6: Per poder... No, famílies que tenen dificultats econòmiques. Se m'explicaràs com ho resolen,
0: no? Sí, entenc, però què poden
6: famílies
0: fer?
6: Que... hi ha serveis, hi ha activitats, ajuntaments que ho intenten promoure, no amb l'extensió que voldríem, uh-huh. però és una manera de fer. Evidentment, activitats d'estiu, activitats uh-huh. físiques, no? de sortir, etcètera, i això jo crec que és la fórmula.
0: T'anava a dir, tu deies un punt mig. Com ho detectem els pares? Què li pot agradar a la nostra criatura? Què pot ser edificant pel seu cervell sense que es converteixi en una obligació?
6: Clar, avui ja és tard, perquè és l'últim dia d'escola. Avui ja desapareixen nens i famílies, però i mestres. El que és interessant és que abans s'hagi fet algun tipus de reunió amb mestres que et sàpiguen orientar i et sàpiguen dirigir, perquè són els que coneixen el teu fill. Mm? I, per tant, aquells dèficits, no? Que deien, mira, potser que això ho pots reforçar. Bé, en tota la teva llibertat, no? I també bé allò que més li agrada a cada nano, doncs reforçar-ho, perquè ja et dic, no ha de ser una cosa avorrida, no ha de ser una cosa de rutina, no ha de ser un càstig el deure d'estiu, no ha de ser un càstig. La paraula deure ja genera un rebuig, però jo diria més activitat d'estiu, activitat de reforç, activitat d'acompanyament, com deies tu molt bé.
7: Sí, jo també crec que els nens, o sigui, deien que no ha de ser avorrit, però sí, o sigui, estic d'acord, però també crec que els nens han d'aprendre a avorrir-se.
6: Ah, totalment d'acord.
7: Tinc la sensació de que els nens, els pares d'aquesta generació meva, estan com entretenint permanentment les criatures, i crec que s'han d'avorrir. Jo m'avorria quan era nen, m'avorria, i això em va despertar curiositat per altres coses, pels llibres, pel que sigui, cadascú tindrà la seva cosa. Jo crec que els nens s'han d'avorrir una mica, això, perquè els meus nens, a mi també em passa a mi que es desperten,
0: han d'avorrir i no acudir a la pantalla,
7: clar, no, però desperten el cap de setmana i em diuen, quin és el plan avui? Vull dir, tu, entertainer, quin és el plan que m'has muntat? I no, perdona,
0: això ho paguem molts pares.
7: No, jo pego, vull dir que ho estic dient, però que és també autocrítica. Vull dir, i crec que els nens s'han d'avorrir una mica més. Han d'estar una estona que no saben què fer, tal, vull dir que despertin la seva imaginació i que es diverteixin.
3: És que nosaltres no ens havia passat mai de dir, mai a la vida recordo de, al matí anirem a tal, dinarem a casa de no sé qui, a la tarda farem tal i al vespre anem al cinema. El dia que anaves al cinema era...
0: Un extra,
3: però que...
0: La nit de Reis.
3: Sí.
6: Exacte, la hiperactivitat no és bona, eh?
0: D'acord, a veure, aprofundim aquí.
6: Maneres. No, vull dir que no és plan de programar-ho tot, perquè jo comparteixo el que dieu. Avorrir-se és fonamental per tenir més imaginació, per generar creativitat. Sense avorriment no hi ha creativitat, ja ho sabem, i per tant és un bon espai. Ara que preguntaves què feu al temps lliure, bé, jo no tinc temps, per tant no sé què fer, però m'avorreixo. I quan m'avorreixo és com ho passo millor, sincerament. Sí, sí.
0: Per tant, les criatures, suposo que hi haurà aquell moment d'adequació. És a dir, ens estem avorrint, Llavors, els pares allà hem de sostenir aquella incomoditat. Doncs, avorriu-vos, no?
6: Et veus obligat a fer alguna cosa, bé, que aprenguin, com dèieu, a passar aquest temps d'avorriment, que de seguida
0: el trencaran. A base d'exposar-los.
6: Però de seguida el trencaran, el trobaran, segons quina edat, trobaran una capsa de no sé què i faran no sé què, sí. O faran això, faran allò. De seguida trobaran alguna cosa per passar el temps.
0: O sigui que a la pràctica no hem de patir. Simplement els exposem a... M'estic avorrint, doncs avorresta.
6: Avorresta.
0: Pot ser la resposta?
6: Ja ho trobaràs, perfectament. Jo l'avalo, jo l'afirmo. Sí, sí.
0: Avorresta, i ja trobaran alguna cosa.
3: Sí. Acaben ara anant a la cuina, obrint... Ai, faré... Ara sí que fan molt, que nosaltres no havíem fet, potser, és anar a la cuina i que no ens ho deixaven tocar el menjar. I
0: cuinar, entre cometes.
3: Sí, i gràcies a les xarxes, també, que no tot és dolent. Ai, doncs vaig a fer, us faré unes galetes que he vist només amb tres ingredients de no sé què i tal. I s'entretenen tota la tarda i t'emmerden tota la cuina, però que no és tan dolent tot, no? Sinó que prenen coses i després poden estar tota la tarda fent això.
0: Una opció, deixar-los putinejar. Va, què ens diuen? El 677-387-19.
1: Mira, el Miquel diu, sobretot, deures, activitats, sempre agradables, això sí. Lògicament han de ser agradables, sudokus, lectures, problemes de lògica, cartes escrites a familiars i amistats, també, això, aprofitar l'estiu.
0: Uf,
1: està molt bé, escriure cartes,
0: això,
1: recuperar el gènere epistolar. La Pono fa una cara entusiasmada de recuperar el gènere epistolar. Però mira...
0: Bueno, amics...
6: No són trobades a gells, però bueno, hi sobres.
3: Sí, perdona,
0: és un avalat, perdona. Als anys 90 hi ha una cosa que es deien els pen friends. No sé si en teniu, de pen friends.
3: Sí.
0: Era meravellós, era una amistat epistolar que jo, per exemple, la profe d'anglès que feia maig entre els nosaltres
3: nens
0: els catalans.
3: Nens d'aquí, nens d'allà.
0: Sí, nens d'allà, i aleshores tenies un pen friend, que era un amic
3: irlandès.
1: Sí.
3: Sí.
1: Ara s'envien DMs per Instagram.
0: Ah,
1: exacte.
0: Ah, però és guai, un pen friend.
1: Això. No, però el Miquel diu que tenia un amic que em va acollir a les vacances al país on vivia, li he preguntat quin era aquest país, i em va fer qüestionaris culturals perquè jo sapigués com era el país que visitaríem. Per exemple, si havia d'anar a Holanda, doncs hi va preparar un qüestionari aquest col·lega per passar-s'ho bé durant l'estiu. L'Anna feia quadernets també, fins a l'ESO, i el que fèiem a casa era quadernets d'estiu al matí i a la tarda, lliure, per avorrir-nos o per fer el que vulguem. I atenció al Jesup, el Josep, he fet un... dislèxia. El meu fill té 12 anys, és bon estudiant, treu bones notes, enhorabona, però la tutora ens ha dit que ha de llegir més. La nostra idea és que aquest estiu li farem llegir un capítol diari del llibre que ell vulgui i després faci un resum escrit. Què és això, Enric? Què et sembla?
6: Això és molt interessant. Trobo que és una activitat molt, molt, molt productiva, molt fructífera, molt de barreja dues coses. Una activitat més passiva de llegir i una més activa de fer un text. Molt bé.
0: Jo conec uns pares que als seus fills els costava molt llegir i van dir, ostres, com ho podem fer? Són molt del xou els nens. I van dir, d'acord, els hi donarem a teatre. Llavors l'havien de fer llegir en vocatiu. És a dir, llegien i a sobre interpretaven. Per tant, van convertir la lectura en algo molt xulo.
6: Un club de lectura, a casa.
0: Un club de teatre. Saps allò de, ara fem una escena de no sé què. També va ser guapo, eh?
3: Quin cansament, m'esgoto. No arriba molt esgotat.
6: No, però coses...
3: Perquè jo arribo al que ja no puc amb la vida, llavors ara pensar d'haver-los d'entretenir, com si fos un cert de soleil a casa.
0: Casals d'estiu, sí o no?
3: Sí.
6: Jo faig esport, casals d'esport, sí, sempre d'esport.
1: I colònies, no, també?
3: Ella ja empalma tot. Sí, les meves empalmen... Una empalma ja, una empalma la l'escola amb el casal, o sigui, no té treva. Canviarem una motxilla per una altra, per la del banyador, i l'altra, mira, l'altra comença a treballar ja, que té 16 anys.
0: Perquè és gran ja. Sí. No, les criatures, el tema dels casals, és un tema que també hem discutit bastant. Positiu, negatiu, què tenen de positiu els casals? Els hem de treure de la rutina i és una bona manera de treure's de la rutina, però a la vegada conciliar, perquè els pares...
3: I a veure, és el preu, Carot. El preu és que és molt heavy,
0: S'ha de pretar aquí pels casals municipals.
3: Entre 700, bueno, clar, i com que estan plens, entre 700, 1.000, anem així, per
6: clar,
3: criatura.
6: El punt dèbil és aquest.
3: Per criatura.
6: Clar, el punt dèbil és aquest, sobretot perquè no tothom hi arriba. Punts positius, d'entrada la socialització. Coneixeran nanos diferents, coneixeran nens i nenes d'una altra espècie, diguem-ho així, no? I per tant podran, diguem-ne, obrir, no?, altres finestres. Jo trobo molt interessant. També és cert que faran activitats que no fan durant el curs.
3: Sí, són diferents.
6: Clar, i això també ajuda a distreure.
0: És a dir, els nens han de fer un canvi de rutina.
6: és interessant que facin canvis de rutina, si poden, si repetir el mateix esquema, el mateix horari que fan a l'escola, com he vist algunes vegades, no? Mira, ara de 9 a 10 faràs matemàtiques, ara de 10 a 11 faràs... No.
0: En cap cas, això, no.
6: Bé, en cap cas, potser hi haurà nens que ho necessiten.
3: Jo aquest any, per exemple, cada any canviàvem de casal i provàvem un i de piscina i de mil coses, i aquest any, no sé per què, ha volgut el mateix de l'escola. Per tant, o sigui, dilluns començarà amb un...
0: A l'escola, però fan coses diferents.
3: Fan coses totalment diferents, sí, però hi ha els mateixos espais, el mateix professorat, perquè són
6: professorat
3: els mateixos...
6: Professorat també?
0: Sí. Deuen ser monitoratge, no?
6: Normalment són monitors.
0: Clar, hauran de descansar.
3: Alguns, no, no, i un parell són els mantenen, sí.
6: Està bé.
7: Clar, jo estic molt a favor dels casals, però encara no he provat les colònies, que jo crec que és el pas següent, que és que dormin fora de casa.
0: Mm.
7: Vull dir que això també està bé. Jo encara, jo ara,
3: vull dir, un patir, Malcolm, és un patir.
7: Però encara tenim l'esclavatge dels casals, que és el porta el nen pel matí, les han de buscar, vull dir que és com l'escola, no?
3: Bueno, i aquest encara que no que es queden a dinar, que hi ha casals, sí, sí. Jo algun any he sigut mare de l'any, sí. I l'anava a buscar per dinar i a la tarda no feia casal. I clar, a dos quarts d'una has de plegar de fer-ho tot, o sigui, entre que les portes i reculls i has de fer el dinar, bueno, terrible, va ser l'infern.
6: No, si t'ho pots permetre, és genial poder enxufar el nen de colònies, sí, sí. 15 dies que pots anar a sopar amb qui vulguis, pots sortir, pots anar al cine, pots fer...
0: Però aquí s'obre no un altre debat, també tens fills... Per gaudir-los, no?
3: A veure, Carot, però tot l'any no cal.
0: Home, no jo cal. Sí, criatura, però això
3: no,
0: crec.
3: Bueno, no, sé. No, ara perquè és molt petit.
0: Encara me l'estimo, vols dir?
3: Encara te l'estimo. Però d'aquí 7 anys tindràs unes ganes que vagi 15 dies a fora.
6: No, cal, depèn de l'edat. Adolescents, a partir de 14-15 anys, un viatge, si t'ho pots permetre, jo què sé, 15 dies a Irlanda per fer no sé què, també està molt bé, o als Estats Units, o a Xipre, o aquestes coses que fan, o a Creta, o què sé, no? A Malta.
3: A Malta.
6: Per tant, també, o a Itàlia, per fer italià, que també hi coneixen, no sé què, d'Itàlia, també estaria molt bé.
0: Sense els pares, també, per fomentar l'autonomia, eh?
6: Sense pares.
0: Però de cara per ells, Marta, no per tu?
3: Oh, mira, sí.
0: Enric, quines competències són les més susceptibles de deteriorar-se durant les vacances?
6: Bé, totes aquelles que estan relacionades amb la rutina. Mm-hmm. La rutina són les que més acabaran deteriorant-se, el que dèiem, no? Si el nen deixa de llegir i ja tenia dificultats lectores, potser que no ho deixi de fer durant l'estiu, no? Per tant, aquest tipus d'activitats reforcen aquestes competències que es poden anar deteriorant. Les de memòria, segur. També són importantíssimes, no? Treballar la memòria. Mira, el que deia el Fran de jugar amb les lletres i jugar amb els...
0: Jugar, bàsicament, eh?
6: Jugar.
3: I després jo fomento una cosa durant l'època aquesta de vacances, i és a l'hora del casal, doncs, el que preparar-se la bossa cada dia ell, mm-hmm. ella, però amb totes... Perquè, clar, si no t'han posat ja a prova durant tot el curs... A l'època del casal t'has de treure el cum laude de mare, perquè allà hi ha matí xancles, a migdia la tovallola, portar un tàper sec per no sé què, una bossa i un
7: fruita,
3: paper...
7: Fruita, però que no sigui
3: exacte, i una pala per no sé què, per canviar... Bueno, o sigui, i macarrons secs, per fer.
0: Ai, senyor, per cert, Enric, és millor fer un dia a la setmana i estar tot el dia fent aquest reforç de les competències, o millor fer-ho cada dia una estoneta?
6: Jo crec que depèn del nen, depèn de la criatura. Hi haurà nens que demanaran una rutina perquè estan acostumats a això i, per tant, convé que si al matí es lleven i es dutxen i després fan no sé què, físic, i al moment, quan fa més calor, de quedar-se a casa i llegir, potser els ajuda, o llegir o escriure, quan dèiem el cas de l'exemple que explicava el Fran, no? Però hi haurà nens que potser són més anàrquics, no? I necessiten, sí. O no necessiten tanta rutina tancada.
7: Clar, jo també, per mi, jo sóc partidari d'una certa rutina, per exemple, quan l'agost, que no hi ha casal, per exemple, comprem els diaris en paper, cosa que no faig perquè el meu fill, o sigui, esmorzem amb els diaris, llegim els diaris i comentem una mica les notícies, coses d'aquestes que no... Però és per introduir rutines, perquè si no el dia uns es lleva més tard, vull dir, es llevem a la mateixa hora, fem una mica de rutina, que no és tan per ell, sinó per mi, perquè si no tinc certa rutina, jo que sóc desendreçat, entro jo en el caos total.
3: Jo és l'únic que no m'agrada, és l'únic que sí que sóc molt estricta, és amb l'hora de llevar-se. No suporto això de la gent que es lleva
0: a canalla,
3: de llevar-se a les 9, o a les 10, a les 11, no? Canalla, que es lleva a les 12, no. Allà es lleva cada dia a les 8.
0: Digues, Enric.
6: Pensava ara mateix que també és interessant pensar en el ritme de l'estiu. No és el mateix ara amb Sant Joan acabat el col·le, que el carreguem d'activitats que s'acosta al final d'agost i potser hem de pensar en activitats de recuperació de rutines. No?
0: Ah, amic, interessant, eh?
6: Sí, jo crec que això és important tenir-ho present, no? Ara deixem-los tranquils, deixem-los lliures, que fotin el que vulguin, no? I potser a partir d'un cert moment...
3: L'última setmana d'agost.
6: Per exemple.
3: No? Com els programes de tele.
6: Sí,
3: tot s'activa l'última setmana.
0: Com quan jo feia un morning, vaig estar molts anys fent un morning, i aleshores el que anava fent era la setmana anterior, m'anava llevant cada dia mitja hora abans, recuperant l'hora terrible de llevar-se a quarts de cinc de la matinada. Va, farem una pausa i a la tornada. Vosaltres feu quaderns d'estiu o passatemps? No ho feu? No. Mai. Han posat molt de moda.
7: Jo faig el que fa la Marta, però frustradament. És a dir, jo intento escriure cada estiu una història que fa 20 anys que intento escriure i cada any faig 3 pàgines.
0: Quadern d'estiu per fer vacances de les vacances, d'en Xavier Bach, en Pol Mallafré i en Jordi Pota. I el quadern de passatemps històrics d'en Josep Maria Bunyol i les il·lustracions de Guibó. Fer història, fes història sense aixecar-te del sofà. De seguida us expliquem què són aquests passatemps per adults. Anem a la publicitat i a la tornada parlem amb ells.
8: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
0: Minutets i seran les 2 del migdia. Avui estem parlant de passatemps, de passar el temps, de quaderns d'estiu, tant per adults com per criatures. Ho hem centrat la primera part en criatures, però ara anirem a la part d'adults. Abans, però, el 677-38-77-19. Fran, no sé si ens estan comentant alguna cosa d'interès.
1: L'Helena vol compartir el que fa amb el seu fill Quim de 10 anys a l'estiu. Diu, hi ha un quadern d'activitats de repàs general i després un altre d'anglès, però atenció al mètode que fan servir a casa de l'Helena. El nen, el Quim, concretament, es compra amb els seus estalvis, pertany a té uns estalvis, una joguina de màxim 50 euros. Aquest és el pacte que arriba a la família del Quim a l'estiu. Hi ha un compromís per recuperar aquests calés invertits, és a dir, si tu et compres doncs, un peluix màxim 50 euros, però has de fer una pàgina cada dia, de dilluns a divendres. Si compleix això, a meitat de l'estiu recupera 25 euros.
0: Hosti, ja.
1: És un escape room. O sigui, tu ja passes unes vacances divertides.
0: Però és interessant,
1: divertides.
0: Perquè és una manera d'incentivar. Però
1: s'ha acabat,
0: Si
1: continua fent feina fins a final de l'estiu, recupera els altres 25.
0: Però aquest nano que li foteu un contracte?
1: Pot tenir superàvit, perquè si es compra una joguina de 40, per exemple, si completa tot, ja haurà guanyat 10 euros.
0: Enric, el nostre pedagog expert. A veure, Enric, estaves fent cares, volent dir, a veure.
9: No, que és a dir que ara aquest nen consigui gran.
0: Especular, segurament, no?
9: A la borsa, un broker.
0: Home, és interessant.
9: És un bon aprenentatge.
0: És una manera d'incentivar-los. Caiem de vegades sovint en el parany de que hi hagi d'haver retribució, sigui que sigui pel que, ja ho diré, sigui el que sigui el que facin?
9: No, una retribució raonable, tampoc és dolenta. Uh-huh. Sempre és un incentiu i sempre ajuda que el nano o la nena puguin estar més interessats a fer allò. Si és raonable, insisteixo. Clar, si poses segons quines quantitats pel mig, la cosa ja...
7: Ja passen coses. Perdona, que el meu fill, per exemple, es queixa molt de que els pares dels seus amics li donen premis per llegir. I diu, i a mi no em donen
0: cap premi. Atrevíem amb la cultura.
9: Això diu ell, no?
7: Sí.
9: Això diu ell, que li regalen els amics.
7: Sí. Bueno, clar, potser no és veritat.
0: Exacte, potser t'està fent aquí la 13-14. En fi, a tot això, hem parlat molt de criatures, però nosaltres volem saber, i si són els adults els que volem fer quaderns d'estiu? Josep Maria Bunyol, molt bon dia.
10: Què tal, bon
0: Com
10: dia?
0: Estàs?
10: Molt bé.
0: Un aplaudiment pel Bunyol, per favor, company de la casa. En Josep Maria, ja sabeu que és guionista d'un dels programes insígnia d'aquesta casa, de l'Enguàrdia, i ara ha publicat un quadern de passatemps històrics.
10: Clar, de què havien de ser?
0: Clar. És que de veritat, fes història sense aixecar-te del sofà, eh?
1: T'imagines que agafar una altra cosa?
0: De matemàtiques.
10: Escolta, mira cinema, que ja sabeu que em tira.
0: No ven al cine?
10: No, al cinema no. Un llibre de cinema ven poc, en general.
0: Ah, m'estàs dient de veritat? I un llibre d'història ven més?
10: Depèn de qui siguis, clar, depèn de qui siguis.
0: Ah, clar.
10: No? Que el fessis tu, per exemple.
0: I se'l fes jo cap pitjor, també.
1: Però és que tu vas fer un de cinema i periodisme. És a dir, vas anar a buscar el
10: sí,
1: 10 quilòmetres.
10: Aquest ja...
0: Quadern de passatemps històrics. Fes història sense aixecar-te del sofà, amb unes il·lustracions també estupendes. Aquest quadern és hereu dels quaderns d'estiu de vacances de la nostra generació, tu diries?
10: Totalment, sí. De fet, és un fenomen editorial que, com ja sabem, ve de fa uns quants anys i que no és nou, però que cada vegada més editorials s'hi han apuntat. I l'únic que fem nosaltres és buscar un nínxol, que ja sabeu que és el futur, no? Buscar els nínxolets, i en el nostre cas és un quadern de passatemps sobre la història de Catalunya, amb les il·lustracions del Guibó, fantàstiques, i doncs això, un quadern per aprendre començant pel que l'ha fet, perquè és que és
0: allò... Tu també has après coses fent-lo?
10: I tant, home, i tant. I les he oblidat després, també, clar.
0: Per què passa això, especialment amb la història? Que dius, ara ho tinc claríssim?
10: No, sí, jo sempre ho dic, si tot el que he escrit per l'Enguàrdia ho recordés, em faria d'or en un concurs de tele.
0: Doncs va, clar, no, ja trigues.
10: Que no me'n recordo de res. Que a vegades
0: agafo, pensa, fill meu.
10: No, que agafes un guió de fa 2 anys i dius, això ho vaig escriure.
0: Mal comentari, tu també escrius coses històriques.
7: Clar, però a mi em passa també que, de fet, ens va passar un dia que vam repetir un personatge.
0: Ah, vull dir, no te'n recordaves?
7: 4 anys abans, i després se'l van comprar i se semblava molt, però clar, vull dir...
10: El buscador, no? El Google.
7: Sí, no, busquem si l'hem fet, però vegades, jo busco el Gmail perquè ens enviem els guions i tal, però mira, aquest...
10: Això a l'enguàrdia també ens està passant.
0: També arriben amb el seu quadernet sota el braç en Pol Mallafré i en Jordi Pota. Un aplaudiment per ells, per favor. Pol, molt bon dia.
11: Molt bon dia.
0: Com estàs?
11: Encantat d'estar aquí, la veritat. Un somni fet realitat, Catalunya Ràdio. No, superbé.
0: No has estat mai a l'estudi de Catalunya Ràdio?
11: Bueno, alguna ocasió. Molt, sí.
0: Jo pensava que m'estrenava ara.
11: No. És la segona vegada, vull dir, no n'he vingut massa més.
0: Doncs posa't còmode. T'hem posat una cadira una mica incòmode. Malcom, canvia-li lloc, per favor.
11: No, estic encantat d'estar aquí al marge de la taula.
0: En Pol Mallafré i en Jordi Pota. Jordi, molt bon dia.
12: Com estem?
0: Com estàs tu?
12: Molt content. Feia molt que no ens veiem.
0: Feia molt que no ens veiem. Molt bé, mira, una criatura. Ja ens posem el dia
12: després.
7: Sí, porta gent aquí per posar-se
0: el
7: dia.
0: Exacte. El Pol el trobareu a xarxes com a Mocodrama, segurament ho soni, i en Jordi Pota. Els dos, juntament amb en Xavi Bach, han publicat Quadern d'estiu per fer vacances de les vacances, un llibre il·lustrat per la Cristina Gallardo. A veure, vosaltres hi heu posat passatemps i, evidentment, humor. Coneguem-vos els dos, especialment en Pol, sobre els tòpics de les vacances catalanes a través d'una família. Perquè la gent entengui què hi ha al llibre, què hi trobarem i a qui va destinat.
11: El llibre hi ha l'autèntica clau de la felicitat, no? Que és una mica el que jo estic venent.
0: No? Vull dir... És que no te'l pots fer seriosament, aquest
11: Pol. No, és broma. Però hi ha molts passatemps i hi ha molta cultura catalana, bàsicament aquesta cosa. Jo no sóc un expert en cultura catalana, però sí que he fet una radiografia d'una mica el que hi ha a les festes majors, els calbs, per exemple, més il·lustres.
0: Molt bé. I estem una mica enfadats,
11: Bueno, és que clar, la Lliga... Bueno, sí, a una segona edició potser sí que sortirà. Sí.
7: Sense amenaces.
11: No. I sortiran aquestes coses i després surt... Evidentment hi ha com un reflex molt d'això de la família nuclear catalana, de que tenen un nen adolescent que parla molt poc i que parla amb argots raríssim. Una nena pues, ja una mica més espavilada, que diguem, però que és fan de la ràdio i llavors...
0: És la família, per cert, poc ens passa, eh?
11: La família dels poc ens passa, sí. Vaig estar mirant diversos noms i crec que aquest és un nom bastant encertat. Perquè
0: a veure, Marta Pontnou, espera un moment, està rient molt amb la crònica del cunyat. Què et passa amb la crònica del cunyat? No. És que està plorant de riure.
11: Sí.
13: Expliquen sobre...
10: Per
13: anar de turisme rural. I sí. És que és tal qual. El primer que arribi que compri el pa, si voleu jo porto el pica-pica. Sempre hi ha el típic... És que sóc jo la que compra el pa quan arriba, la que diu que hi ha tovalloles a la casa...
0: Sí, sí. Perquè el costumbrisme dels catalans fa molt de riure.
11: Totalment. Haig de dir que aquestes pàgines són les del Xavi Bach, que se'l coneix com el Xavi no riguis, i que fa allò del Morgan Freeman i tal. Llavors aquí ha fet una mica d'un destil·lat. Hi ha algunes pàgines...
13: És que sota són... de les frases de nostres. Mira, ara sí que faré quadernet d'estiu.
0: Veus, punyetera?
11: Home, és risses.
0: Com us heu repartit la feina? A veure, Jordi, perquè clar, jo et tinc posat en un lloc molt determinat.
10: On en tens posat, tu?
0: Jo et tinc posat al món dels jocs, ara últimament, però jo et coneixia del món de la màgia.
10: Correcte. Doncs he unit les dues coses. Em van venir a buscar, em van trucar, em van dir, volem fer això, hem pensat en tu, perquè fas coses de barbarismes i fer jugar la gent, no sé què. Dic, val, anem a veure en què podem fer. I hem aquí ideat diversos tipus de jocs una miqueta raros, tots plegats, i hi ha algun que uneix la màgia, podràs aprendre un joc de màgia en aquest quadernet, vull dir, ensenyem un joc de màgia.
0: Però això expliques el truc, eh?
10: Sí, expliquem el truc, en un sí. I després hi ha un altre, per exemple, que és una mica superpop, així entendre una miqueta com ets tu com a jugador, a veure si ets una persona assassina, ja veureu allà per allà dins.
0: Marta, tu ets assassina, no cal que el facis.
13: Ai, no.
0: No fotografiïs el llibre, per favor, compra-te'l.
13: No, que els he enviat al grup de WhatsApp on sempre jo dic...
0: D'acord.
13: Feu el
11: primer que compri el pa.
13: Exacte.
10: I els he enviat.
0: Exacte, que compri el llibre, per favor. Deies, Jordi, perdona.
10: I res, he anat unint una miqueta tot aquest tipus de jocs. Fins i tot hem ideat un joc estil el llop al poble, no sé si us sona. L'impostor, no? Ara que és famós, de xarxes. I n'hem ideat un perquè puguin jugar la gent a casa, no?
0: És un llibre destinat, els dos, són dos quaderns destinats a adults, però segons quins preadolescents ja s'hi poden posar a jugar, no?
10: I tant.
7: Sí, a veure, precisament es parla molt de la història, quin pes té ara l'ESO i aquestes coses.
10: coses. I em consta que hi ha algun fins i tot algun alumne de primària que s'ha animat i l'ha fet, algun fill d'un amic, d'una amiga. Però clar, també són els, he de dir que són els més friquis de la classe, segurament. Són els que s'hi han posat a fer-lo, pobres, i jo em solidaritzo molt amb ells. Però sí que és veritat que està pensat una mica perquè pot jugar a la gent més adulta per, com deia, aprendre, i a la vegada doncs els que ja són una mica preadolescents, adolescents, doncs també que comencin a entendre les coses que han passat en aquest tros de terra, no? Per exemple, en el cas del nostre.
0: Escolta'm, tu creus, Josep Maria, que hi ha un interès creixent en la història? Perquè jo detecto que últimament la història està de moda, no és broma.
10: Jo crec que sempre hi ha gent que s'interessa per la història. A l'enguàrdia jo al·lucino la gent que et comenta que l'escolta fent footing, que m'al·lucina, que algú corrent escolti això, no?
2: Realment... Ja t'al·lucina, eh?
0: La paraula footing ja...
10: La paraula footing ja és molt forta, perquè no, ara què diuen?
11: Paraula històrica, no?
0: Històrica.
10: Sí. És que nosaltres parlem com el segle XIX. Sempre parlem així, eh? Ve el Calpen i diu, vos, quin programa voldríeu, us avalliria fer en aquesta vella jornada?
0: Que fa servir aquest llenguatge.
10: Home, no tant.
0: No fora, però sí.
10: No passis, eh?
0: Home.
10: En aquesta vinentesa, en aquest moment... No, parlem tots així, i per això diem footing. Però no, que és veritat que sí, que la gent, la història li interessa. Jo estic d'acord amb tu, sí, per això l'hem fet, clar, si no, malament.
0: Tens algun personatge històric que sigui preferit de Catalunya? Algun que et fascini?
10: Em quedaré amb els directors, amb el Fructuós Gelabert, pioner del cinema en català, que va rodar Rinya en un cafè, per no dir el Jaume primer, perquè és una parada de metro i era massa fàcil, però sí, Fructuós Gelabert, va, vinga.
0: I si haguessis de triar un personatge històric aquí i regalar-li aquest quadern, qui seria i per què?
10: Ostres, algun personatge històric que li hagués de... Home, doncs, que fos viu, s'entén, no? Home, ja ho he fet. Yep. El Joan Pera, que surt al llibre...
0: Que li vas regalar.
10: I li he pogut regalar, perquè vaig coincidir amb ella en una altra redacció d'un altre mitjà públic de ràdio de Catalunya, que no diré, ja sabeu quin és, i ja està.
0: Només en queda un, no?
10: L'altre. Doncs vam coincidir allà amb el Pere i em va fer molta il·lusió, perquè és... No sé, clar, el Jaume primer no me l'he trobat a cap estudi, encara.
11: Bueno, que sàpigues.
10: Tot i que el Ferran Domènech, una mica pinta de Pere el Cerimoniós, amb una mica de perruca podria tenir, però no, el Pere, sí.
11: Digueu-me el que vulgueu.
0: Quadern històric de passatemps d'en Josep Maria Bunyol, i el quadern d'estiu per fer vacances de les vacances. Hi ha un joc de vertader o fals titulat La ràdio de l'ira, que heu inclòs vosaltres en el vostre quadern, on s'hi explica que l'equip d'Alguna pregunta més de Catalunya Ràdio va trucar l'expresident del Barça, Josep Lluís Núñez, s'hi va posar i es va fer passar pel porter de la finca.
2: No pot ser això.
10: Això també és històric,
0: joc,
10: eh? Això
0: no és veritat. Però és un joc de vertader o fals. És un tall que molts teniu present. Per si no el teniu present, és aquest.
14: Sí.
15: Hola, bona tarda.
14: Sí.
15: Miri, truco de Catalunya Ràdio.
14: Espera, que no et sento.
11: Boníssim.
14: Sí, digues.
15: Et truco de Catalunya Ràdio per aviam com passaran el Dia de Reis.
14: És que no et sento, eh?
15: Truco de Catalunya Ràdio.
14: Sí.
15: Per aviam com passaran el Dia de Reis aquí.
14: No, és que no hi ha ningú aquí.
15: No hi ha ningú?
14: No.
15: Però estic parlant amb vostè, eh? Si parlo amb vostè.
14: No, amb mi no.
15: Ah, no?
14: No.
15: I amb qui parlo, doncs?
14: Jo sóc el porter.
0: El porter. En fi, creieu que hi ha algú al món que encara cregui que això no va passar a Catalunya?
11: Bueno... A veure, jo he jugat bastant a la carta aquesta de que hi hagi coses molt evidents i després que sigui una mica per tots els nivells. Llavors això, aquesta està clara, però després hi ha altres anècdotes que vas buscant i sí que et fan dubtar una miqueta més. No?
0: Posa'm un exemple. I no resoldrem, perquè hauran de comprar el quadern.
11: Bueno, me les hauria de saber de memòria.
0: Vols que no passi?
2: Bueno, és el que deia el Bunyol, no? L'efecte Bunyol, que podem dir ara, que tu fas un llibre, però no te'n recordes.
11: Hi ha una que és més de nínxol, que és del Pasqual Maragall, se'l van trobar pel carrer, i llavors es va posar a cantar, llavors dubtes de si això va passar o no va passar.
10: Santa Eulàlia Gloriosa, no?
2: Balleu pels barcelonins.
11: Bueno, clar.
10: Bueno, barcelonins!
11: Els que esteu ficats en tot el que és la història.
2: No, ho hem recreat, suposant que fos cert.
11: Sí, no, però és que hi ha coses com això, que més avoltades, com aquesta del Núñez, i altres com més difícils d'identificar.
0: Mireu, farem una de les proves d'un quadernet.
11: Vinga.
0: Una a l'autor de l'altra. Us creuarem els quadernets. D'acord?
10: Ui.
0: Va, comencem el concurs, som-hi.
10: Això s'avisa, home.
0: Josep Maria, al quadernet d'estiu hi ha un apartat de la història de les cartes i ens pregunten...
10: Sí?
0: Què simbolitza l'as de piques?
10: Uau. I no hi ha opcions?
0: Simbolitzar.
10: Sí, no, sí, home,
0: és complicat. Molt indignat. Què simbolitza que no te'n recordes de la teva pròpia
11: resposta? Just a fora hem estat parlant d'aquestes cartes, i tal, però no s'ha dit això. I llavors aquesta informació no s'ha passat.
12: Però és que,
11: hem estat a punt.
0: És complicada. Josep Maria.
10: Sí.
0: Al quadernet d'estiu hi ha un apartat de la història de les cartes i ens pregunten què simbolitza l'as de piques. Simbolitza, calli, la mort.
10: La mort.
0: El canvi o l'energia.
10: Això no era el tarot, el que tenia el simbolisme a les cartes? La mort, què més has dit? La mort? Però...
0: La mort, el canvi o l'energia.
13: Hi ha una altra.
10: Hi ha una torsió?
1: No, no, estem fent el guió.
10: Doncs no ha de ser bona.
13: Calla. D, el misteri.
0: És que la veritat, Marta, a la ràdio sempre es donen tres opcions. Ah, sí? Si no, la gent no és capaç de recordar quatre.
10: Això no, sí? No ho sabia, això, de debò?
0: Sí, sempre.
13: S'apunto això per l'olla de cunyats.
10: No ho havia sentit, això.
0: Va, la mort, el canvi o l'energia? Tu no mires la resposta.
10: Diré la mort.
0: Diràs la mort i la resposta és...
10: És incorrecte.
0: Incorrecte. Quina és la correcta, Jordi Pota, sisplau?
12: L'energia.
0: Per què? Explica'ns una mica.
12: Oh, això està fet així. És com això del tarot, una miqueta, eh?
10: Sí, sí.
12: Clar, és una miqueta llarg d'explicar, t'ho explico una mica. Cada carta simbolitza diferents coses. T'han agafat la més complicada.
10: Yeah.
12: El cor és l'amor, els diamants, els diners, els trèvols, la sort... I les piques són l'energia, l'univers.
0: L'energia, l'univers, però si hi ha molta gent que en guarda una a la cartera.
12: Exacte, sí.
10: A la ràdio fas tres opcions i tries la difícil.
0: Correcte.
10: Això no ho ha dit la Carol.
0: Pol i Jordi, el quadernet de passatemps històrics hi ha un apartat sobre on eren les dones al segle XX. Uh-huh. Heu d'endevinar a quina dona correspon aquesta definició. Si em doneu la paraula, us explico la missió. Va ser bo sortir de l'aula i renovar l'educació. De qui parla? Va ser bo sortir de l'aula i renovar l'educació. De qui parla?
11: Opció A. Vinga, Jordi, ja ho tens.
10: El Pol abandona el barco.
0: Rosa Sensat. B. Marta Mata. O C. Maria Antònia Canals.
12: Jo estic mirant, ja, si hi ha alguna senyal allà.
10: Tu no m'has ajudat abans, eh? Jo no t'he vist cap. Has fet cara de pòquer. Has fet cara de pòquer.
12: Vale, vale.
0: Teniu un pedagog aquí, per si voleu. I el pedagog ha fet un senyal just quan he dit aquell nom.
10: Sí, sí, ja
12: el tenim. Ja el tenim, ja el tenim. Molt clar, però és que era molt fàcil.
0: Ell dirà, l'Enric dirà si és correcte o no.
12: Era massa fàcil.
11: Jo crec que l'opció més sensata, direm.
12: Sí,
11: és vinga, que vagi bé.
10: Que ben lligat.
0: Quina és l'opció més sensata?
10: La
0: A és Rosa Sensat i la resposta, Enric, és...
10: Correcte.
0: Bravo, bravo. Hi haurà segona edició de totes dues o què?
11: Bueno,
1: Sí, perquè sortí jo als calps.
11: Clar, segurament, segurament. És una cosa que no se'ns escapa a les nostres decisions, però vaja.
12: No ho portem, eh?
10: Clar, la gent molt observadora et diu...

0: D'acord? Si dirigim al quiosc, alguna botiga específica, ara m'ho dius a la tornada de publicitat. Va.
1: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
0: 1 minut i 30 segons, avui estem parlant de passatemps, de quaderns d'estiu per criatures i també per adults. I ara us he preguntat, a veure, aquest quadern de passatemps històrics d'en Josep Maria Bunyol i el quadern d'estiu per fer vacances de les vacances, Pol Mallafré i Jordi Pota, a més d'en Xavi Norriguis, on els trobem?
2: A totes les llibreries de confiança.
0: No els trobem a quioscos, eh?
2: Depèn, perquè això és que jo no ho sabia, va per distribuïdores diferents, es veu, eh? Però sí que el pots trobar potser en algun quiosc, però jo crec que el consell és que aneu a una llibreria i que els compreu tots dos.
3: Totalment. Sí, a totes les llibreries que coneixeu, sempre les llibreries petites, sempre recomanem aquesta cosa, no? Fer el barri, recolzar el comerç petit.
4: Sí, però després passes pel súper i també n'hi ha el...
3: Sí, també pot ser.
4: Allà
3: al peu hi ha aquell apartat català. A l'esclat
4: català,
5: un pack dels dos llibres, sobretot.
0: Sobretot els dos llibres,
2: per favor. Perquè un no s'entén sense l'altre.
0: Exacte. Hi ha picadetes d'ullet de l'un a l'altre. Almenys hi haurà els segons volums. Va, ho hem de deixar aquí, em sap greu no haver tingut més temps, però Josep Maria Bunyol, gràcies per acompanyar-nos
2: avui.
0: Pol Mallafré, Jordi Pota, gràcies, bonics.
6: Moltes gràcies.
0: Molta sort amb això. Malcolm Mart, ens sentim divendres que ve.
4: Divendres que ve.
0: I Enric Prats, professor dels graus de pedagogia i de mestre d'educació de primària de la UB. Gràcies, estimat.
5: Bons veures.
0: Nos vemos dilluns, Fran.
2: Bon cap de setmana, salut.
0: Ens deixem amb Catalunya Migdia.
2: Chao.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Sara Riera. Israel i Hezbollah han pactat un alto al foc que no han reconegut, però encara públicament. La notícia l'han anunciat als Estats Units hores després d'una escalada de violència que ha causat gairebé 50 morts i un centenar de ferits al Líban i que ha fet ajornar sense data la represa de les converses entre els Estats Units i l'Iran. Teheran exigeix incloure el Líban en el seu diàleg amb Washington. El ministre iranià d'Afers Estrangers ha acusat Israel de voler la guerra permanent. Tot i això, ha tret ferro a les negociacions que s'havien de reprendre aquest divendres a Suïssa, amb l'argument que el preacord de pau ja està signat digitalment. A tot això, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha lloat públicament Benjamin Netanyahu després de l'allunyament entre els dos líders a causa d'aquests atacs israelians al Líban.
2: Hem tingut una relació fantàstica amb Israel. Tots dos hem estat molt formidables. Bibi Netanyahu és un primer ministre guerrer i se l'ha de reconèixer com a tal.
1: Els atacs entre Israel i Hezbollah han continuat una vegada entrat en vigor la treva, tot i que amb menys intensitat. A Tarragona, un nen de 12 anys ha mort ofegat i dos més de 13 han estat rescatats i traslladats a l'hospital en estat crític. Formaven part d'un grup de 6 joves que eren en una zona de roques a la platja de la Rabassada. El socorrista ha donat l'alerta a quarts de 4 de la tarda d'ahir. Segons apunten els equips d'emergències, els nens eren a la zona de roques de la cova del Gos. Quan han entrat a l'aigua, han vist que tenien problemes per sortir. 3 han acabat sortint sense ajuda, però els altres 3 han hagut de ser rescatats. És la primera mort a les platges de Catalunya des que va començar aquesta temporada de bany. I el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès el primer avís de situació de perill per calor d'aquest any. L'episodi començarà diumenge i tindrà el punt àlgid entre dilluns i dimarts, amb temperatures, atenció, que podrien superar els 40 graus a les comarques de Ponent. La situació preocupa especialment per la coincidència amb la revetlla de Sant Joan i també per la campanya de la sega del cereal. De fet, en els últims 2 dies hi ha hagut una desena d'incendis en diversos punts de les comarques de Lleida i de Girona i per això els bombers han reforçat el dispositiu preventiu. A la República Dominicana, un gran incendi en un hotel ha provocat la mort d'una dona italiana i ha obligat a desallotjar 1.700 turistes. Segons les autoritats locals, aquest foc ja està sota control i ara s'estan investigant les causes. La República Dominicana és el país del Carib que més persones visiten cada any. Només en aquest mig any ha rebut ja 5 milions i mig de turistes. Els Mossos han denunciat el conductor d'un autocar drogat que circulava en sentit contrari per l'autopista P7 en Post, al Montsià. L'home de 54 anys transportava una quarantena de passatgers, la majoria menors d'edat. Els agents van aturar el vehicle després que alguns conductors donessin l'alerta i el van reconduir al sentit correcte. Els passatgers els van traslladar a un altre vehicle i van poder continuar el viatge. Tot plegat va passar dijous, quan l'autocar va accedir a l'autopista en contradirecció per la sortida 322 cap a l'Aldea i Amposta. I en esports, la notícia d'aquesta nit és sens dubte que el Sabadell ha aconseguit l'ascens a la segona divisió de futbol. Els de Sabadell han superat per 4-0 el Zamora a la tornada de l'eliminatòria final per l'ascens. Han remuntat el 0-1 advers de l'anada amb gols de López Pinto, Eneco, Quadri i Xavi Moreno. A segona, el Sabadell s'hi trobarà al Girona i segons que ha avançat la SER i ha pogut confirmar també aquesta emissora, tot fa pensar que Quique Álvarez, que és el tècnic del filial, serà l'entrenador del primer equip del Girona a segona. El Mundial de Futbol dels Estats Units. A aquesta hora hi ha en joc Brasil-Haití. Els brasilers estan guanyant per un contundent 3-0. Abans han jugat Escòcia-Marroc amb victòria pels marroquins 1-0 i Estats Units-Austràlia 2-0 a favor dels nord-americans. A l'hoquei Lliga d'Hoquei Patins, l'Igualada ha forçat el quart partit de la final. Els igualadins han derrotat per 5-2 el Liceo de la Corunya, el tercer enfrontament amb remuntada inclosa.
0: Fins aquí les notícies.
3: La intel·ligència artificial pot substituir la teràpia psicològica? Realment, el fet de no reaccionar, creieu que és un art?
0: L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández.
3: Perquè quan parlem clar, espantem els altres. L'optimista neix o es fa. No té sentit queixar-se.
4: Cada dissabte a les 11 de la nit,
0: l'ofici de viure, amb Gaspar Hernández. Eines pel benestar emocional.
4: També disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3Cat. Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
5: Jo ara fa 10 anys vaig ser víctima d'una difamació cruel, vaig respondre en forma de llibre, la veritat és que em va anar tan bé com que no hi he pensat mai més.
4: Aquest diumenge l'escriptora i periodista Eva Piqué.
5: Em van fer creure que hi havia lluites que ja estaven guanyades. Jo em vaig creure que a mi no em caldria fer-me ni catalanista, ni progressista, ni feminista, perquè em pensava que ja eren lluites assolides, no?
4: El divan, el valor de la conversa.
6: Què feia de diputada d'un partit d'esquerra que de fet era un partit al qual no votava?
5: Exacte. Per mi va ser una decepció enorme, perquè jo tenia por de no saber fer prou i vaig descobrir que no volien que fes res.
4: Aquest diumenge a les 9 del vespre.

0: Aina Cloteta estrena avui a tots els cinemes la seva primera pel·lícula com a directora, Viva, la història d'una dona que acaba de superar un càncer, però podríem dir que ara ha de viure, que sembla el més complicat. Aquesta és la sinopsi, però podríem dir que això només és una petita part de la pel·lícula perquè Clotet va molt forta. Posa de cap per avall l'amor romàntic, supura de desig per un home més jove que la seva parella, ho entenem, ens parla de la trampa de la seguretat, d'estar malalta quan ets metgessa, del llegat d'una família, de les amigues que s'estimen però no s'escolten, de fer l'amor quan et falta un pit, de tantíssimes coses que necessitaríem 20 entrevistes per parlar de tot això. Ara farem el que podrem.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies. Amb Montse Virgili.
0: Aina Clotet, bona nit.
2: Hola, bona nit.
0: Ens has donat feina, eh? És que, clar, sembla una cosa la peli, però en n'expliques moltes.
2: Sí, suposo que en el fons és el resultat d'una feina de molts anys, no? que comença amb una llavor molt més concreta de voler parlar de la por i del desig, no? I de com la por a vegades ens fa tenir dependències en les relacions, no? I en l'amor romàntic i que sentia que tenia una vinculació en com ens relacionàvem i en com a vegades buscàvem, estàvem atrapades, no? Jo em sentia atrapada en l'amor romàntic i tenia relació amb la por, i d'aquí doncs, durant els anys anar treballant i anar trobant moltes capes, personatges que et van ajudant a explicar el que vols explicar, no?
0: M'encanta que em comencis parlant de l'amor romàntic perquè és una pregunta que sempre fem en aquest programa, en plan, sempre fem la pregunta de quina quantitat de mal t'ha fet la idea de l'amor romàntic? Crec que a tota una generació ens ha fet molt mal, però...
2: Sí, jo crec que hi ha una herència molt, molt gran, no? I, de fet, una de les primeres idees que tenia era dir, ostres, jo vull com rebentar aquesta idea de que hem de trobar un amor que ens doni un lloc al món i vull fer una història d'una dona que ha de donar-se un lloc al món ella mateixa, no? I com una història de lliberació i de búsqueda de la pròpia fortalesa interior.
0: És un tema generacional, també, perquè crec que vam néixer o veiem pel·lícules de Disney on allò, el final feliç, on encara ens explicaven tots aquests contes de princeses, i clar, ara estem en un món que és molt salvatge en el sentit que hi ha molta distància, ara estem parlant d'obrir la parella, etc. Però clar, venim d'allò i hem hagut de fer tot aquest trajecte, per exemple,
2: sí,
0: les
2: totalment,
0: dones.
2: Totalment, i fins i tot obrint la parella, que és un concepte que em sembla fantàstic, però que crec que sempre has d'escoltar-te i treballar les teves pors per vincular-te des d'un lloc menys ansiós, no? O sigui, que és molt important que no vulguem que la parella ens salvi de res, no? O sigui, com sigui el tipus de parella o tipus de vincle, no?
0: Li posem molt de pes a la parella, i a més també em fa la sensació que en la pel·lícula parles de que tenir parella d'alguna manera dona estatus social, és a dir, en el sentit de que si no tens parella sembla que et falti alguna cosa, que tens 40 anys i has d'anar omplint peces de la vida d'una dona, i una d'aquestes peces importantíssima, una és tenir fills, que també, també et premen per aquest tema, però a la protagonista, clar.
2: Totalment.
0: Però també tenir una parella és important, és com has de fer check a la casella.
2: Sí, totalment. Jo volia parlar d'aquesta dona que té una fotografia al cap i li han posat una fotografia del cap de com ha de ser la seva vida i que de fet porta molt de temps al costat d'una persona que se l'ha estimat molt, molt, molt bé i que és molt noble, però que són aquestes estructures que precisament perquè ha estat molt a prop d'entendre la impermanència i que se li posi davant, no? Que estem aquí de pas, doncs li agafen unes ganes de viure i de menjar-se el món ferotges que amaguen per això una por que ha d'enfrontar, no? Però sí que volia, no sé si volia parlar tant, bueno, sí, això de les estructures, sí.
0: Sí, de tota manera estava pensant que hi ha moment la Lloll, que fa de mare, la Lloll Bertran, que li diu, però nena, que és sòlid.
2: Clar.
0: Que això és una cosa, és un noi de profit.
2: És
0: jo crec
2: sòlid.
0: Que també aquest llegat, no, em sembla que diu sòlid.
2: Sí,
0: eh?
2: Tant, potser... i tant, no, sí, me'n recordo perfectament.
0: Diu, és sòlid, no? I aquest llegat també que arriba de mares i filles.
2: Sí, sí, per aquesta por a que estiguis sol, no? Aquesta por que és ben absurda i que és molt heredada també d'un sistema heteropatriarcal, de dir, és que en el fons hem de intentar, és ben difícil, estar bé sols per poder estar bé amb algú, no? Perquè si no... Però sí, evidentment hi ha un llegat de generacions i les dones tenim molta més pressió amb tot això, sens dubte.
0: Mares, filles, netes també, en aquest cas, vull dir, surt la figura d'una àvia... com també tenies ganes de parlar del llegat, per exemple, del llegat que ens passen les dones, a vegades com tenim una relació més difícil amb les nostres mares que amb les nostres àvies, o...
2: Sí, el personatge de l'àvia, o sigui, així com els personatges dels pares són molt diferents, de fet, la meva mare a la vida real no s'assembla gens al personatge de la
0: llavor. T'ho pregunten, eh?
2: No, sí que ho pregunten, i realment és molt diferent, molt superdiferent, però sí que ens ajudava aquest personatge doncs, a explicar millor la Nora, no? I vam pujar el volum dels personatges secundaris i de la mare, i el de l'àvia sí que hi ha algo com d'homenatge, una barreja entre la figura que vaig tenir de la meva àvia i d'una dona que ens va cuidar de petits, que generava com... Per mi era molt important que hi hagués un espai de tendresa, també, la pel·lícula, i de refugi, no? O sigui, la Nora està en un moment de vida de crisi, rodejada de persones molt individualistes, ella la primera, no? Egoistes, que com molt bé has definit al principi, amb una amiga que s'estimen molt però que no s'escolten perquè les seves pors les atreveixen i no s'escolten. I el lloc on se sent més acollida és amb aquesta àvia, que al final també és la que li permetrà mirar la seva por de cara, no? I estar a prop de... Bueno, no vull explicar la pel·lícula no expliquem tot el viatge, però em semblava un lloc molt important i buscava aquesta àvia com de Pixar, quasi, i vaig estar molt feliç quan vaig trobar l'actriu.
0: Clar, estem en un món també on és molt important, per exemple, fer teràpia, analitzar-se, i passem moltes hores analitzant-nos a nosaltres mateixos, però potser a vegades no necessitem parlar tant. Podria ser això? Per exemple, que necessitem parlar tant,
2: quan
0: potser necessitem abraçar-nos.
2: No? Exacte, cada cop igual tenen menys paraules, hi ha més silencis, hi ha més carinyo, no? Mm-hmm. Sí, és una bona conclusió, sens dubte.
0: M'estic tirant de la moto, tu em dius no. A mi em fa la sensació que potser tu volies fer una pel·lícula i la pel·lícula t'està parlant. És a dir que t'has sorprès a tu mateixa de totes les coses que hi han sortit, que és com si t'haguessis mirat a un mirall, però m'estic tirant de la moto.
2: No, o sigui, han sigut molts anys, i llavors sí que sento que hi ha hagut moltes coses que són evidentment molt cuidades, però sempre quan fas la promoció de les pel·lícules, això sempre m'ha passat com a actriu, sempre rellegeixes coses que has fet des d'un lloc intuïtiu i cada cop les rellegeixes amb les mirades de les altres persones, perquè cadascú la rep amb la seva història i cadascú fa la lectura que vol, no? Però crec que sí que hi ha, per part de la Valentina Enviso i meu, com molta dedicació en aquest guió, i després també s'ha reescrit en el muntatge amb l'Aina Calleja i sí.
0: Molta feina de dones, ja en parlarem també de què es dirigir com a dona, com són els equips amb dones, però ja sabeu, és divendres, són les dones i els dies, és el dia que convidem doncs a una dona que admirem, en aquest cas Aina Clotet, avui estrenant Viva a tots els cinemes, i li demanem com sempre una banda sonora i comença. Ens agrada molt, comença a marxar tota la cosa.

0: Aina Clotet, amb aquesta cançó d'Oclu, aquesta dona que a més tens com una mica de relació especial perquè et va donar el Premi a Cannes. Sí. Això és fort, no?
1: És molt fort perquè jo era molt fan. De fet, vaig descobrir, jo li deia Oclu també, que es diu Okelu.
0: Segur que ho dic malament.
1: No, perquè jo també ho deia malament. Ho vaig aprendre a Cannes. Sí. Ho vaig aprendre a Cannes, que jo deia, uau, és que han posat de jurat a l'Oclu, no? I la directora del Festival de la Setmana de la Crítica em va dir, es diu Okelu, no? Perquè és francès i jo, perfecte, perfecte. Però va ser un privilegi i la vaig conèixer després de l'entrega de premis i vaig parlar amb ella i li havia agradat tant la pel·lícula i vam estar parlant tanta estona que després tocava el Primavera Sound i vaig anar com una fan, bueno, va haver un diluvi i una tempesta aquell dia.
0: Però no et va saber greu, eh?
1: No. Bueno, m'ha sabut molt de greu perquè volia disfrutar-la molt més, però vaig igualment aguantar allà salvatjament perquè sóc superfan de l'Oclu.
0: Valia la pena. Escolta, diu, la cançó parla d'Agafa'm de la mà. Mm. Amb qui t'has agafat tu de la mà per construir aquesta pel·lícula? Perquè com ha anat tot el tema del síndrome de la impostora, que sembla que també ens arrossega molt les dones. Jo ja ho sabré fer, he fet unes sèries, he fet molt d'actriu, m'han donat molts premis, però fer una pel·lícula, senyora directora, amb la meva cadira, com has portat això?
1: M'he agafat de la mà de molta gent des de fa molts anys, crec, i que agraeixo molt que me l'hagin donat, no? Jo crec que haver codirigit amb la Marc Coll, això no sé si em va donar molta força, i després unes coses que porto d'entrevista repetint, però que sí que sento que hi ha hagut referents de dones els últims anys que a més ens ajudem, no? Com pot ser doncs, això, la Mar, la Carla Simón, la Clara Roquet, no? Gent, directores superbones que tinc a prop i que t'animen i que et diuen sí, estàs preparada, jo també tinc dubtes, jo també tinc pors, es pot fer des d'aquest lloc, no? I que amb feina i dedicació i amb preparació, no? Doncs pots arribar a fer les coses que desitges.
0: Parles de dones per això, curiosament, és a dir, sou les dones que ho recolzeu i els homes estan en una altra banda, no, els directors, o no?
1: Parlo de dones com a referències, de persones que m'han donat l'energia. Després jo treballo amb molts homes amb qui m'entenc moltíssim, em dono la mà al Nilo Zimmerman, que és el meu director de fotografia, amb qui m'entenc moltíssim. He tingut també al costat el Juan Miranda, que m'ha ajudat molt amb la interpretació, amb el coach, i que és meravellós. I vull dir, ja m'he donat la mà amb moltes persones a la vida. El meu germà m'ha ajudat moltíssim, també.
0: El teu germà?
1: M'ha ajudat molt a dirigir, sí, des del principi. Quan jo vaig començar a tenir ganes, ell m'ha ajudat sempre, animant-me, recolzant-me, fent possible que dirigís des de la primera cosa que vaig... des del curt a una cosa que vaig rodar a Los Angeles. O sigui, sempre ha estat, i ara tenim la productora junts.
0: Sí, però és curiós, feu coses superdiferents i tot i així us comuniqueu molt en aquest sentit.
1: Sí, o sigui, és veritat que tenim carreres molt diferents, però tenim la productora junts i a nivell...
0: La família és molt important, eh?
1: Sí, la família és important, sí.
0: Aquí li has fet un homenatge també al teu pare, o no sé, o a una Aina, potser, que potser volia ser, que era l'Aina, ets l'Aina actriu, però potser la teva carrera, pel que havies mamat a casa amb un pare, doncs, que es dedica a la investigació, i una mare que també es dedica doncs, al món de la infermeria, etc, i de la investigació...
1: Sí, la meva mare és metge, també.
0: La teva mare és metge, perdona.
1: És metge i farmacèutica.
0: Sí, farmacèutica, perdó, m'he confós.
1: No, és metge i farmacèutica, i el meu pare és metge. Sí, d'alguna manera hi ha un homenatge a aquesta Aina, jo crec, de que volia... Li hagués agradat dedicar-se a la ciència també en una altra vida, perquè m'agrada molt la meva feina. I també un homenatge a la investigació que jo he respirat a casa i que fan, i de fet els estudis que explica la Nora són reals, no? I jo els venia escoltant a casa i pensava, hòstia, que interessant que realment estiguin estudiant com combatre l'envelliment, no? I el reto transposons, que donaria per fer una entrevista, recomano la Núria Izquierdo, que és una investigadora espectacular, excel·lent, que és la que m'ha assessorat per fer tot això i que em sembla superinteressant el que estan fent i els resultats que estan tenint i que probablement a la llarga es podrà allargar la vida, no?, de les cèl·lules, perquè estan tenint molt bons resultats combatent l'envelliment. Uh-huh. I estudiant aquest reto transposons, i em semblava superpotent el fet de tenir una científica que està estudiant com allargar la vida amb un personatge que té molta por a la mort i que a més està en aquest marc que li vam donar a la pel·lícula mediambiental, de sequera, i on la vida és més complexa, no? Que en el fons és pujar una mica el volum de l'actualitat, però ens semblava un bon mirall de dir, vale, la ciència ens pot donar moltes solucions de coses, però quin món ens està quedant, no? I també la precarietat d'una investigació científica de primer nivell, com tenen, també m'interessava, perquè sempre he sentit que hi ha molt el paral·lelisme en, en la cultura,
0: busca
1: no?
0: Els diners, busca els diners a la cultura, busca els diners a la ciència. El que dèiem, tu això ho has mamat de petita, com dèiem, mare metgessa, pare també investigador, metge, etc. M'imagino que quan eres petita, ton pare comença amb tota la història de la investigació del SIDA i en aquell moment no se sabia res. Tu com ho vas viure això com a nena, parlo? Perquè m'imagino que eres
1: sí,
0: una nena.
1: Sí, clar, clar, jo era una nena, jo he crescut al costat de l'evolució que ha fet la investigació amb el VIH i la SIDA i amb tots els fundraisings, intentar trobar recursos per seguir amb la investigació i coneixent a moltes persones doncs, que tenien el VIH i intentant ajudar al màxim, no? I sempre la ciència i la investigació ha format part de la meva vida i diria que de les converses del 80% dels sopars de casa meva, no?
0: Diries per això que, clar, jo m'imagino que tenia uns pares tan potents a nivell acadèmic i tu de sobte decidir que et vols fer actriu, no sé si vas sentir una mica que vas trair a la família, que estaves fent una traïció.
1: Diria que em van empènyer, o sigui, jo diria que em van empènyer més a fer-ho que no al revés, o sigui, de fet, jo recordo haver tingut la sensació de dir que no hauria de dedicar-me a això, sinó a la ciència, i ells dir-me, no, t'has de dedicar al que t'apassiona realment, i la vida es tracta de llevar-te al matí, que t'agradi molt el que vols fer, i crec que els dos els agradava molt la cultura, i és veritat que hi arribo per atzar, i que segurament si l'atzar no m'hi hagués portat, no?, perquè per una entrevista que li feien al meu pare i ens van fer un càsting per casualitat.
0: Sí, vau acabar a estació d'enllaç, sí. Tu i el teu germà, eh?
1: No, només jo vaig fer estació d'enllaç, i ell va començar després a fer altres coses una mica més endavant, però que va ser l'atzar que em va posar allà, i si no, potser sí que de natural, a més a mi m'agradaven les ciències, crec que se'm donaven bé i potser hagués acabat tirant per allà, no? Però
0: doctora,
1: em van recolzar molt.
0: Doctora Clotet.
1: Bueno, segurament hi havia algo de també el fet de tenir doncs, no, un pare que estava fent una carrera potent i la meva mare sí. També, doncs una sensació de que també com a fill vols buscar el teu lloc, no?
0: Clar.
1: I et vols diferenciar. Però això...
0: Clar, però és ben curiós que els dos germans s'hagin dedicat a la, sí. a la interpretació a casa teva amb totes aquestes feines diferents, però m'imagino que sí que va haver un moment de dir, vols dir o no? Res de dubte per casa teva?
1: No, no va haver mai dubte per casa meva, no.
0: Ho tenien claríssim, eh? Vam veure
1: no, ho tenien claríssim que em veien que m'agradava i que m'apassionava i que amb això, sí, he de dir que em van empènyer més. Jo recordo converses de dir, no? I fins i tot recordo una conversa de jo dir-li al meu pare i a la meva mare com de dir, que jo sento que vosaltres feu coses molt útils i jo no vull fer... I em van dir, però si és molt útil el que tu t'agrada fer i la cultura és molt, molt útil, és necessària, no? I jo com sentir que potser m'estava dedicant... Era al revés, no? Vull dir que ells m'han recolzat molt a fer-ho.
0: De fet, no sé, vaig llegir una entrevista, que ja saps el que passa amb les entrevistes, eh? Que
1: sí,
0: potser
1: sí,
0: dius,
1: sí.
0: Això em va tergiversar, sí, no va sí, ser sí. Així la cosa. La ràdio és bona perquè aquí no tallem res.
1: Exacte.
0: Eh? Però llegia que tu, per exemple, quan hi havia certa por de dir, a veure si ara es dedicarà a la interpretació i no estudiarà, i tu, que quan vas començar a fer interpretació i estar a estació d'enllaç, encara vas treure més bones notes.
1: Clar, això
0: vaig llegir,
1: això,
0: eh?
1: Això sí que és, o sigui, com per matitzar-ho, sí que és veritat que quan em van agafar, sí que no, ho dic, ells estaven igual de sorpresos o més.
0: Clar,
1: que jo,
0: sí.
1: I que sí que sempre m'han dit que van acceptar que jo fes aquesta sèrie en el seu moment perquè els van dir que eren 13 capítols, perquè els hi feia relativa por, i ho entenc perfectament.
0: Clar,
1: que amb
0: tenies?
1: 11 anys
0: 11.
1: Em posés a fer una sèrie de televisió i que...
0: I sí, a
1: que
0: més amb ells... tops, no? Mercè Ènega,
1: sí, la Laia Maru, i la meva germana, sí, no, hi havia actors fantàstics, no? I que, sí. I que és veritat que a casa meva sempre estudiar havia sigut una cosa important i per tant sí que em van dir, és important que continues estudiant, i realment el que em va passar és que jo em vaig motivar més i vaig començar a estudiar més del que estudiava. Perquè sí.
0: Vas dir, us demostraré que puc fer-ho tot.
1: Jo no crec que era tant la demostració de poder-ho fer, com que realment, com que estava molt motivada, després aprofitava més l'estona. Jo he descobert que sóc una persona que funciona molt bé amb deadlines, amb els coneguts deadlines, i que vaig començar com a treure molt més, o sigui, a aprofitar més l'estona, a concentrar-me més ràpid, no?, perquè estava molt motivada amb el que estava fent.
0: I les àvies i avis, què, amb tot això? També venien del món científic o venien d'un món absolutament diferent?
1: Per part patern sí que venien de món científic. Bé, hi havia com quatre generacions de metges.
0: Mare meva, quina Clotets, pressió.
1: Els Clotets
0: quina
1: són
0: pressió,
1: quatre generacions
0: Aina.
1: De metges. I per part materna no, la meva mare va ser la primera en fer medicina a casa seva.
0: Però vaja, ho trobo una proesa haver escapat d'això, la veritat t'ho dic. Escolta, sentim més cançons amb Aina Clotet, parlant de Viva, parlant de la seva vida i parlant de tot el que ella ha fet arribar fins aquí.

0: Rosalía també està a la llista. Què, Rosalía? És que també ets superfan, eh?
1: És que és una gènia, no?
0: És la gènia.
1: Realment és una gènia. I té una sensibilitat increïble i és com que barreja tantes coses, tantes disciplines, no? Tants tons i... I el que és més bonic és que sempre la veus i sembla que sigui senzill. I és tan complexa, no? Tots sabem el difícil que és, però ho fa des d'un lloc que sembla que sigui senzill.
0: A Vives parles, que no ho hem dit clar, hem parlat de l'amor romàntic, hem parlat de moltes coses, però en realitat parles també de com la medicina no cuida les dones. De fet, hi ha una primera imatge, que no és gaire material fílmic, d'una mamografia. Totes les dones que hem passat per mamografia sabem que no és gens agradable, que fa mal, que, vaja, mil coses, no? Posar-ho ja era una declaració d'intencions, començar la pel·lícula amb això, i a més, que durés una miqueta i veiéssim com el pit es va estranyent.
1: Sí, em semblava una metàfora del que després també li passa al personatge, no? Comença com aixafat, sentint com la pressió d'una vida de la qual vol alliberar-se, no? I també em semblava... No era una imatge que estava pensada per estar a l'inici de la pel·lícula, estava pensada per estar uns minuts més tard, i la pel·lícula començava una mica diferent, però el muntatge té això, que busques la manera de balancejar i de realment fer el camí emocional millor amb el personatge, i al final vam decidir que era la millor imatge per començar i per fer una declaració d'intencions de des d'on volíem que l'espectador es col·loqués. És veritat que s'ha de tenir paciència, perquè potser amb aquesta imatge et penses que estàs davant d'un drama
0: i per
1: mi era molt important que la pel·lícula fos lluminosa, fos divertida i que t'acompanyi cap a un camí de llum i d'alliberació, no?
0: Però hi ha una crítica, perquè de la medicina, del tractament que fa les dones, també hi ha una punció, hi ha moltes coses que són lletges, diguéssim, de les que no es parla, lletges vull dir visualment,
1: sí, jo no ho he fet des de la voluntat de fer una crítica, que evidentment sinó com amb la voluntat de mostrar coses que no s'ensenyen i que sento que estan invisibilitzades i que formen part del dia a dia de la meitat de la població, que som les dones, i que és sorprenent com la quantitat d'homes, pocs que l'han vist encara, però quantitat, que s'han acostat a dir-me gràcies, no, la meva dona m'havia dit durant molts anys que significava una mamografia, però no m'ho podien imaginar, no? I sento que d'una manera intuïtiva, perquè tampoc ho vaig fer pensant vull generar imatges que no, no, però que sí que m'enorgulleix que es generin aquestes imatges, perquè sento que som unes heroïnes.
0: Trobes que cada cop t'estàs fent més feminista? Per dir-ho d'alguna manera.
1: Sí,
0: és a dir, que totes aquests... Ho ets, està clar, eh? Vull dir, la pel·lícula es veu per davant, per darrere, pel mig, però que com més coses saps i més gran et fas, més feminista tornes?
1: Sí, o sigui, crec que és inseparable ser-ho, no sé, és com que ho soc d'una manera intrínseca, no? És com que és d'una manera natural, que de fet a mi a la Valentina ens surt la manera... No sé, crec que mostrant una dona amb totes les seves complexitats és impossible no tenir una mirada feminista, i sí que penso que falten molts retrats, perquè em sorprèn el que sorprèn posar una dona com la Nora en pantalla, no? Que sorprengui així, és el que dic, Déu meu, ens falta molta feina, no?
0: També ens costa veure el desig, i també pensem que quan una està malalta està molt separat del desig, quan justament la sexualitat, que en aquesta pel·lícula està molt present, el que fa és que, o sigui, aquesta dona, les ganes de viure les porta cap aquí, com podria ser d'una altra manera, però no hi ha judici.
1: Sí, sí, és una història particular, no? No podem fer generalismes, i en cada història, cada dona és un món, però sí que nosaltres volíem parlar d'aquesta petjada que li deixa i que l'enllença cap a aquest desig de fisicalitat, de sentir-se viva i com més que mai passa per això volia que fos la pel·lícula també com que la poguessis sentir també a nivell de calor, de pell, no? Ella vol menjar-se el món, literalment, sexualment, professionalment, i sempre havia pensat que havia de ser una pel·li de temperatura sexual i amb la intimitat a primer nivell, perquè també et donava la dimensió de la por. No? Una persona que té aquestes ganes de viure, doncs també a vegades amaga, no? I en el cas de la Nora amaga una por que no s'atreveix a mirar de cara i que al final ha de atrevir a mirar, no? Perquè serà la manera com que es alliberarà.
0: Clar, estem parlant també d'un món, el món dels metges, que no porten mai gaire bé estar malalts. I aquí suposo que aquí sí que hi ha alguna història familiar, però és a dir, els metges són mals pacients.
1: Sí.
0: En aquest sentit, ella té molta por. No volem explicar per què, però ella té por, no?
1: Sí, o sigui, això és veritat. Crec que és veritat que els metges, però crec que moltes persones que no són metges també,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí.
1: I que jo sempre havia sentit a casa, no? Com la dificultat de seguir un tractament, la dificultat, no? I a més recordo haver-li consultat al meu pare això quan estava escrivint el guió, com... És habitual, oi, que les persones no es vagin a fer una prova malgrat, i em va dir, uf, això és més que habitual, perquè evidentment hi ha una fugida, no?, i un no vol... Encara que en el cas de la Nora, per mi, se li diu molt clar que és molt petit, que assumi, però és el fantasma que no vol veure, no?
0: Els fantasmes que ens persegueixen. No vull explicar gaire cosa, però ho dic perquè si els oients encara no han vist la pel·lícula, aquesta dona està curada del càncer, però no sap si del tot. Ho podem explicar així?
1: Sí, però per mi era aquest fantasma, perquè per mi sí que al final és una història positiva en el que realment sí que l'ha superat, però hi ha aquest fantasma que no s'atreveix a mirar de cara, no? I que no s'atreveix a acceptar-se des de molts llocs, no? Per això també té tanta importància el desig, perquè sí que viu l'acceptació també a través dels ulls i el cos d'aquest noi més jove, no?
0: Aquest, un altre tema, la sexualitat de dones més grans amb nois més joves.
1: Sí, que això sempre penso, i últimament que m'ho pregunten molt també, que al revés no s'estaria parlant. Perquè els anys que ens separen no són suficients. O sigui, són 15, que són molts, evidentment estan en moments diferents, però és que al revés ho veiem sense parar i no genera ni una...
0: Ni dubte.
1: Ni una sorpresa física, perquè estem molt acostumats a veure una noia de 20 amb un noi de 35. O sigui, en pantalla, moltíssim.
0: Sí, en pantalla sí, en pantalla
1: moltíssim.
0: Sí.
1: I de fet, les pel·lícules que parlen de les diferències d'edat quasi sempre posen distàncies molt més grans, de 20 i pico, 30 i pico, no?
0: No, perquè les pel·lícules, aquest és un tema, no? I tu ara, que vull dir, tu sent actriu saps perfectament la pressió estètica, no sé si a tu et preocupa, també, per exemple, fer-te gran com a actriu, allò que deia la Vilarsau, no? No ens donen papers per nosaltres, com ho farem, això?
1: Bueno, i tant, és que és un tema molt fort i existeix moltíssim aquesta pressió estètica i sents que costa en l'audiovisual, perquè evidentment el carrer està ple de referents, no? Però en l'audiovisual costa trobar referents de dones reals, no? Al final, de dones reals de 50, 60, 40 llargs, i crec que queda molta feina, que queden molts personatges perquè ens inventem per començar a crear aquests referents per les generacions.
0: Clar, tot i així, encara que el cinema demana això, jo no sé també com ho vius tu com a actriu, si et planteges, bueno, doncs potser algun dia, no sé, em faré els llavis.
1: No ho sé, o sigui, jo vull pensar que no, però jo, sí? jo ja no vull donar, o sigui, jo espero que no, perquè, ja. perquè m'agradaria acceptar el pas dels anys bé, no? Però tampoc ni jutjo a qui ho faci, perquè sento que és fruit també d'una societat que genera una pressió estètica que no és la responsabilitat després també de les persones que ho fan, però m'agradaria no haver-ho de fer, però ja no vull dir res, perquè la vida no s'ha de dir res.
0: D'aquí 3 dies sabem que són morros d'aquí allà.
1: No, jo espero que no, i de fet, o sigui, crec que hi ha alguna cosa com de militància en mi de no voler-ho fer, saps? Però també crec que s'ha de ser... amable
0: curós
1: amb un mateix i no prometre coses a la vida que vés a saber. Espero que no, però em sorprèn perquè, i dic això sobretot perquè també estic viatjant i veient referents d'actrius que admiro molt i que veus que han passat per la cirurgia estètica, no? I llavors penses, ostres,
0: t'ha passat a Cans,
1: com pot
0: estaves
1: ser,
0: allà... Que...
1: Clar, i com pot ser que aquesta actriu, no?, que per mi és un referent de moltes coses, per com pot ser que sí? I per això estic prudent, perquè dic, jo què sé, jo tinc 40 ara, què passarà als 50, als 60? Ja et dic que espero que no, i per això crec que és important crear referents perquè ens sembli... perquè no ens sembli estrany la cara real d'una persona de 50, no?
0: Ja. I per l'altra banda, tu t'han demanat, escoltes, que estàs massa prima, o és que ets massa rossa, no sé, m'invento. És a dir, quan
1: sí,
0: tu...
1: Sí, sí, jo fa molts anys, quan començava, jo recordo una directora de càsting que fins i tot em va dir que m'havia d'operar el nas, perquè llavors seria més guapa. Sí, hi ha una pressió superforta sobre les actrius i com dient, no me recordo com era, però que era com en plan, bueno, és que aquest os i te'l llimessis i, vull dir, és molt fort la pressió que hi pot haver-hi sobre el físic de les dones, sobretot, no? Jo crec que és profundament injusta la mirada sobre el gènere femení comparat amb el gènere masculí.
0: Clar, m'imagino que una després arriba a casa i es comença a mirar l'os, no?
1: Bueno, te'l mires, ja. Però també hi ha un camí de dir, pues, l'abraço, no? I no ho vull fer, al revés, o sigui, vull estimar-me tal qual sóc i crec que jo considero que la bellesa, o sigui, és un tòpic, però no passa pel físic, sinó passa per la persona que ets, i realment crec que hem d'intentar l'altre camí. El que passa és que bueno, et fan tenir reflexions que potser en una altra professió no les has de fer, no?
0: Clar, de fet, jo estava pensant a Viva, que tu ets protagonista també, i que a més hi ha moltes escenes de sexe i que t'has despullat, en tots els sentits, diria. Com has viscut, també, si tu t'acceptes? És a dir, tu et mires en aquella pantalla i dius, doncs m'agrada el meu cos.
1: Sí, és que no sé, jo fa molts anys que vaig intentar decidir que intentava no jutjar-me físicament, i és difícil, però jo he après a mirar-me, no? I a mirar-me sense buscar la bellesa, sinó intentar buscar l'essència de les emocions que s'estan transmetent. I per mi era important mostrar el cos de la Nora, que en aquest cas també és el meu, però del personatge, per la història, no? Probablement, si al final no hagués sigut un personatge que hagués passat per una mastectomia, no l'hagués mostrat d'aquesta manera, l'hagués mostrat diferent, segurament menys, i perquè tampoc crec que es necessiti per tenir escenes on el desig estigui en primer terme mostrar el cos, no? Crec que no, que es poden intuir i amagar moltes coses, però és que en aquest cas era voluntari, precisament perquè sentia que era important per la història mostrar aquest cos no normatiu, que li falta un pit, i fer aquesta reapropiació i reivindicació del cos, no? I per tant, quan m'entraven les meves pors, les meves inseguretats, el meu ego de qüestionar-me, doncs intentava recordar-me el motiu del per què ho estava fent, i sentia que havia de passar per sobre d'això.
0: Perquè havies tingut, per exemple, alguna amiga o algun cas proper, sí, de persones que t'expliquessin, doncs, haver viscut això, les relacions sexuals quan t'acaben de tallar un pit, que crec que és algo, o sigui, és a dir, el cos de dona està molt lligat als seus pits.
1: Sí,
0: històricament,
1: sí,
0: és així, a tota una història cultural, i crec que la por al rebuig, per exemple, Ada Vilaró, una artista catalana que ha vingut moltes vegades al programa, en una de les seves obres justament explicava això, que va conèixer un home i que ell, amb mig polvo, parlant ràpid i malament, no va voler continuar perquè li feia angúnia al pis la falta de pit d'ella, no?
1: Sí.
0: I clar, no sé com vas batallar amb tot això.
1: Sí, vaig parlar amb moltes dones, o sigui, tenia amigues i gent propera, i després vaig intentar també parlar amb persones que no coneixia tant, amb dones que van ser molt generoses. També vaig parlar amb metges que havien tingut, doncs, bueno, metges especialistes en oncologia de càncer de pit, i realment, encara que cada cas és diferent, hi ha un canvi molt fort en la dona després de passar per una mastectomia, moltes parelles que s'acaben i que es trenquen, no? I sí que evidentment és un càncer que ataca directament la imatge d'una mateixa, no? I s'ha de reconstruir. Per això volia precisament mostrar-lo i fer un cant a la vida i mostrar-lo amb la màxima bellesa i delicadesa, però mostrar-lo, no?
0: I també donar l'opció a les dones que no vulguin reconstruir-se, també.
1: Sí, totalment.
0: Fa molta gràcia el personatge de la Llolla, ja, tu ets tan natural, natural, no?
1: Sí, no, i
0: vaig no reconstruir-te.
1: Sí, també perquè el tipus d'operació que li han fet, doncs, és una tumoroctomia que tampoc és tan evident, i a vegades com extreuen el càncer, que no ho fa tan fàcil la reconstrucció, no? I era el cas que vam decidir per la Nora, perquè també s'entengués el per què no ho havia fet, però hi ha coses que no resolen a la pel·li, que està bé que siguin així.
0: Al final de l'entrevista li haurem de dir doctora Clotet, perquè ha dit tumerectomia, has dit?
1: Sí.

0: T'hem d'imaginar ballant o què? Jo sento que tu ets molt balladora, però...
1: M'agrada molt ballar, m'agrada molt la música, m'agrada molt la música electrònica i ha sigut bastant referent per la pel·lícula i...
0: O sigui, aquest cap de setmana hauries d'estar al Sónar i estàs fent promoció, eh?
1: Exacte, sí.
0: Escolta, aquesta ens has triat a Erika de Cassier amb aquesta cançó que es diu Bikini, que també és com un remix. Cap on et porta això? És música dels últims anys per tu?
1: Sí, l'he escoltat molt a l'Erika de Cassier, l'he descobert farà un any o així que l'escolto i durant la banda sonora que vam fer amb la Clara Aguilar doncs hi havia tot un univers com de música electrònica que he escoltat molt i l'Erika formava part.
0: Aquesta és la música que ens tria l'Aina Clotet. Bandes sonores, has hagut de fer molta feina també amb aquesta pel·lícula de Viva, però clar, ja portes molt de temps en el món de la interpretació, fent moltes coses, biznagues, premis diversos. Jo estava pensant ara, clar, des de que vas començar a fer d'actriu, això que dèiem, l'anècdota, estació d'enllaç, etc. Després hi ha hagut moments de tot, has estat treballant amb moltes directores dones, però també al cine vas debutar, per exemple, amb Ventura Pons i, per exemple, amb Rosa Maria Sardà, sí, que era el teu personatge fent de gran. Com Ostres. Recordes aquests papers i tot
1: Ai, mira,
0: aquest món?
1: Mira que bo que em recordis això, perquè aquell... Jo vaig rodar només un dia, que feia de Rosa Maria Sardà de jove, però va ser la primera vegada que algú, que jo tenia 20 anys en aquell moment, justos, crec, i que el Ventura Pons em va acostar només per una mirada que vaig fer i em va dir: crec que tens molta vis còmica. Em va dir... No? I jo realment m'agradava molt la comèdia, però encara estava com molt en la búsqueda, no? I després vaig estudiar clown i vaig estudiar interpretació també a la Nancy Tunyón, però que sempre m'ha quedat gravada aquella frase del Ventura Pons amb això de la comèdia, perquè després he lluitat molt per escriure personatges que tinguin sentit de l'humor i...
0: És la teva, podríem, la teva petjada en aquesta pel·lícula que vam Viva, i és molt el sentit de l'humor, de fet la travessa tot, que hi ha moments que riu veureu veient la pel·lícula molts, vull dir, no és un drama, no és tot en quiròfans, etc.
1: No, això és molt important, sí, perquè encara que crec que està molt bé també parlar del càncer, crec que també és important parlar que la pel·lícula no parla d'això, sinó que parla de donar ganes de viure ferotges, no?
0: Exacte, i això no és Suècia, també una autoparòdia del que pot ser una parella jove tenint criatures en aquest món també on les criatures han de ser éssers celestials, portar-los a 30 teràpies i tot, quan els pares volen ser modèlics però no acaben de ser... I aquí, a més, amb la teva parella, o sigui, és a dir, amb el pare dels teus fills, això...
1: Sí, que és perquè és bon actor. Jo no ho faig perquè sigui
0: no,
1: la meva parella. És perquè realment, per
0: I
1: mi...
0: I perquè el tens a mà, no?
1: És bon actor, sabia que entendria el to, yeah. I amb la Marc Coll, que vam fer la codirecció juntes, doncs era el més orgànic, no? Però sobretot és perquè és bon actor, no és perquè sigui res autobiogràfic ni sigui nostre, és tot ficció.
0: Tot ficció, però, home, un mirall a aquesta generació de pares...
1: Això, sens dubte.
0: Sí, no?
1: Això, sens dubte, sí.
0: I, a més, suposo que hi havia moments en què us vèieu reflectits i reieu.
1: No,
0: jo
1: m'imagino
0: que el millor de Això no és Suècia devia ser el pos a casa.
1: No, la llavor d'Això no és Suècia, igual que Viva, és no prendre'n seriosament i riure'ns de nosaltres mateixos. O sigui, això, sens dubte. El que passa és que després tot és ficció, però com que les línies, no?, sempre m'agrada reivindicar-ho perquè ni són els nostres amics, ni són els nostres fills, ni el barri és exactament així, no? Però que sí que volíem, doncs, posar una mirada d'humor i d'ironia sobre aquesta generació que estem carregats de teories i de bones intencions, però que a la pràctica ens costa molt, no?, fer les coses, i també d'aquesta herència de la criança i de com es vol trencar, com es vol fer diferent, i també parla molt de la por. O sigui, sí que sento que Això no és Suècia i Viva es toquen amb to, amb algunes coses, i que al fons la llavor és explorar com la por ens pot llançar a ser versions de nosaltres mateixos complexes, no?
0: Mm-hmm. Viure, treballar amb una parella, tenir criatures amb aquesta parella, com portes tot això? T'he sentit a dir a vegades que la conciliació no existeix. com es fa?
1: És molt difícil. Jo sento que vivim en una societat que amaga els nens i la gent gran, no? O sigui, molts cops penso perquè vivim en una societat on els extrems on tots hem sigut nens i tots serem grans i no els posem més al centre de la societat. Crec que ho fa complicat, que ho fa difícil, que seria mentida dir que fàcil conciliar. És complicadíssim, no? I més en professions liberals i amb uns horaris no fixes com són les nostres. ostres, no? I és bastant complexa, ens ho muntem com podem, la millor manera que sabem, i no sé, o sigui, no crec que hi hagi
0: una recepta màgica, no?
1: Sí que sé que cada setmana és un univers, i que tenim ara mateix just a la meva família una mica cap per avall ajudant-nos amb tot, perquè està sent superintens per mi. Marcel també just ha estrenat l'òpera fa poc que ha codirigit amb el Nau i estava a Madrid, i han sigut èpoques professionals intenses, on, però després també tenim moments que parem i que ens podem prendre el privilegi d'estar molt amb ells, vull dir que intentem...
0: Sí, que teniu una família xarxa que us ajuda, podríem dir,
1: Sí, bueno, també tampoc és... vull dir que també són persones molt actives i nosaltres doncs també tenim ajuda, que ens busquem nosaltres, no és només la familiar, però sí, sens dubte, la meva mare, la mare del Marcel, el meu pare, ens han ajudat molt, sí.
0: Com es porta també que els dos us dediqueu a la mateixa professió? Hi ha gelosies, de vegades pors, a ell li surten més papers, a mi no, a mi ara no em truquen.
1: No, realment no en tenim, o sigui, crec que...
0: Clar, sou molt diferents i...
1: Crec que som molt diferents, sí. I que crec que realment no n'hem tingut gens en aquest cas, ens hem ajudat molt, això sí que sento que ens hem ajudat molt. Crec que també el fet de que els dos som persones que creem les nostres pròpies coses, crec que cadascú té el seu camí i que cadascú es fa... O sigui, tenim realment vides bastant independents, malgrat compartir moltes coses, però som dues persones molt independents que cadascú fa la seva vida i que després ens ajudem i ens ajudem a sumar el màxim que podem, no? Però crec que tenim la sort dels dos estar realitzats amb nosaltres mateixos professionalment des de fa molts anys, perquè els dos som molt generadors de projectes, llavors no, realment, per sort no, perquè seria bastant dur si no.
0: Està clar que la conciliació, hem dit que és difícil, però és certa la nova masculinitat de la que parles una mica això en Suècia, i també jo crec en la nova pel·lícula Viva, no? Perquè crec que són uns homes que s'estan repensant coses i ja no estan fent tan bé els rols de sempre.
1: Sí, jo crec que és supercerta, crec que hi ha molts homes requestionant-se, escoltant, intentant repensar-se, intentant reescriure's, escoltant molt més a les dones, col·locant-se en un segon terme. Després és difícil, evidentment hi ha resistències, no?
0: Els egos.
1: I això en Suècia per mi era superimportant, col·locar el personatge del Sam en aquesta invisibilitat de la maternitat, i com al principi feia fotos i volia vendre-ho i després no ho pot sostenir, no? Perquè crec que era important posar una mirada d'humor i crítica en els dos personatges, i no és gens fàcil, igual que no ho ha sigut per les dones al llarg dels anys, no?

0: Música en francès, que crec que és una cosa que també t'agrada escoltar, com aquest Angel, que ens agrada molt aquí en aquest programa, i no sé com la vas descobrir.
1: M'agrada molt a mi la música en francès, sí. De fet, jo he pres, vull dir, el francès el vaig escoltar a l'escola, però jo crec que he pres molt francès gràcies a la música. El vaig descobrir gràcies al Navi Dacli, que és l'actor que fa l'Angel, aquesta cançó just a més, quan assajàvem. El Navi Dacli és el que fa de Tom, que és la parella com de tota la vida de la Nora, i la pel·li de Viva, i me'n recordo que assajàvem i em va dir, ai, la Nora és una mica com la cançó d'avui o no, de l'Angel, no? Que havia dit com en plan, ahir em deies que sí, ara em dius que no, m'estàs marejant, no? Que en el fons mareja el Tom per la seva por, per la por de deixar anar aquestes estructures que el representa, aquestes garanties que sent que li dona, i sempre em recordarà la pel·li.
0: Escolta, ara que dius això de marejar, ara estem en el món aquest del ghosting i tot això, i ja sé que ets una senyora casada fa molt de temps i totes aquestes coses.
1: Bueno, no però, casada, eh?
0: Bueno, emparellada.
1: No m'he casat mai.
0: Però has patit molt de mals d'amor o què?
1: Sí, he sigut una persona que l'amor ha ocupat un espai important a la vida, per això he fet aquesta pel·li.
0: Per això fas pel·lis.
1: Per això he fet aquesta pel·li que parla sobre l'amor i sobre les dependències i sobre la por i sobre com això ens costa també. Sí, crec que les meves amigues, les més grans converses... És veritat que et diré que fa sobretot dels meus 20 i 30, no? Vull dir que ja estic als 40 i és una cosa que està potser en un altre lloc i m'ho miro des d'un altre lloc, però em sembla que l'amor és l'essència i m'encanta de la vida i la passió i tot. Vull dir que sempre sóc una gran escoltadora, no sé si existeix aquesta paraula, no?, de les meves amigues i els seus problemes amorosos. M'encanta.
0: O sigui que no ets com el personatge de Viva, de què dèiem al principi, d'aquestes dues amigues
1: que
0: parlen però no s'escolten.
1: No
0: hi havia una crítica a les teves amigues aquí camuflada.
1: Ah, no. Què va. Em considero molt afortunada amb les meves amigues i m'encanta escoltar-les i em sento que m'escolten i que compartim moltes coses sobre l'amor i com seguir rebentant l'amor romàntic.
0: Parleu molt d'això amb les amigues. Rebentar l'amor romàntic.
1: Parlem de moltes coses,
0: ja m'imagino.
1: Parlem de moltes coses i ara ja et dic que és una altra etapa, però bueno, sempre no, l'amor crec que mou el món i mou les nostres energies.
0: I crec que també els 40 és un moment de fer-se preguntes.
1: Cada any és un moment de fer-se preguntes, no?
0: Ho hauríem.
1: Cada any, cada dècada, cada tot. Sí, crec que... No crec que els 40 siguin diferents dels 30 ni dels 50. Sento que les crisis poden aparèixer en qualsevol moment i...
0: Però les crisis són oportunitats, eh?
1: 100%. Jo les trobo positives. 100%. Si les saps aprofitar, molt positives.
0: El que sí, per exemple, Viva, i estava pensant que hi ha relacions de parella, diguéssim, la protagonista ja ho veureu, però hi ha altres parelles accessòries que són aquelles parelles que una es pregunta com és que estan juntes. I aquí sí que potser també hi ha una pregunta de l'Aina Clotet, aquesta mena d'amors romàntics o aquestes estructures que no saps com se suporten, no? I que aquestes fixacions, per exemple, per determinats temes, no?, com ser mare, etc., que en algunes parelles realment els hi costa molta factura.
1: Però penses en l'amiga.
0: Sí.
1: Sí, no, però el personatge de l'amiga, per mi, jo crec que sí que entenc perfectament per què estan junts, i a mi el que sí que m'agradava era travessar els personatges tots per la por, des de diferents llocs, sense perdre mai el sentit de l'humor, i de fet em semblava tendre, és veritat que potser no s'acaba d'entendre, però que en el fons hi ha un moment que s'explica que havien perdut un embaràs i és el motor que fa que ella estigui realment angoixada i preocupada amb com anirà aquest embaràs, i té un home un cop més supernoble al seu costat, no?, que és el personatge que fa el Xavi Daura, que és dels Venga Monjas, i que a mi m'encanta i que crec que està estupendo.
0: Sí, crec que li hem de donar més papers del cinema.
1: Sí, està fantàstic el Xavi, està fantàstic, i en canvi crec que són un gran match aquests dos personatges i aquesta parella. El que passa és que estan també en un moment de crisi, no?, on ella està en una obsessió absoluta i també per això li costa escoltar l'amiga i li costa, no?, però jo, per exemple, crec que és un moment concret de l'amistat d'aquestes dues dones, no?, crec que s'han escoltat molt a la seva vida i simplement ara una està amb les conseqüències de la malaltia i de la por i l'altra està amb les conseqüències d'un embaràs que també té molta por, no? I la por fa que no s'escoltin i estiguin més egoistes.
0: Com va de pos l'Aina Clotet?
1: Pues mira, tot el que faig per intentar entendre-les.
0: Exacte.
1: Pel·lis, sèries, tot.
0: Tot això és per les pors?
1: No, bueno, les pors sempre hi són, no? I sempre en tinc i sempre les intento vèncer, però crec que tots en tenim i tots intentem ens tallar, no? És com la vida... Però sí que crec que anar-les mirant i anar-les escoltant crec que és bo.
0: Hem fet teràpia o què?
1: Home, i tant.
0: Molta.
1: Molts anys, sí, sí, sí, segueixo.
0: I ho recomanes?
1: Moltíssim. Moltíssim, és que jo realment no ho entenc si no se'n fa. O sigui, crec que és un espai d'escolta cap a un mateix, de pausa, en un, a més, sobretot en el món en el que estem ara, no? Penso que si visquéssim en un altre món, apartats d'aquest capitalisme i de tot això, doncs potser no necessitaríem tant, no? Perquè estaríem més connectats amb la naturalesa, tindríem més espai, més temps, però en un món com aquest crec que és quasi imprescindible per intentar trobar una mica de refugi, escoltar-te i encara que et sentis que estàs bé, no? Jo he seguit fent teràpia en moltes èpoques, com ara,
0: vici,
1: que sento que estic bé. No és per vici, és com qui va al gimnàs,
0: sí,
1: no? Jo
0: sí,
1: també
0: sí.
1: Vaig al gimnàs i no vas al gimnàs un dia i ho deixes de fer, no? Per estar en formes d'anar al gimnàs o per estar, per trobar-se, per sentir-te bé, per mi l'esport també és una teràpia i intento fer-la el màxim que puc. Doncs també
0: sí,
1: la teràpia...
0: Sí, que fins i tot quan estàs bé val la pena anar-hi, no?
1: Sobretot jo crec quan estàs bé, perquè així quan estàs malament estàs una mica més preparat amb més eines, no?
0: Amb això les dones jo crec que portem avantatge, no ens costa gens parlar-ne, ho expliquem molt, i no sé si els homes n'en parlen tant de la
1: teràpia. Jo he de dir que estic rodejada de molts homes que fan teràpia, sí, i que crec que hi ha...
0: I en parlen, eh?
1: I en parlen, sí. Però és veritat que potser la professió d'actors...
0: Presenta'm els teus amics.
1: Sí. Crec que la professió, per això et dic que crec que la professió sí. D'actors o del món artístic, doncs que en el fons sector és estar en contacte amb les teves emocions, amb les teves pors, entendre-les per després poder entendre els dels personatges que t'ofereixen, des d'on entrar, no?, en aquests personatges, i crec que quasi interpretar és quasi fer teràpia per conèixer-te emocionalment i saber com fer els personatges després a nivell emocional, no? Llavors els homes que em rodegen molt són actors i fan teràpia.
0: Si no vas a teràpia, no treballes amb la Cotet.

0: les dones i els dies. Amunt els cors.
1: Amunt els cors, avui amb Aina Clotet a Les dones i els dies, que em fa molta il·lusió. Acaba d'estrenar aquesta pel·lícula Viva, que podeu veure aquest cap de setmana ja als cinemes, i amb aquesta cançó de Romy, la cantant de XX, que també

0: sóc exigent, sí, sí. També lluito per intentar-ho ser menys, però ho sóc. Intento
1: ser... Això és bo,
0: des
1: també.
0: Lloc. Sí, sí, sí, sí.
1: Ho portem aquí amb culpabilitat.
0: Sí. No, però és veritat, sí,
1: clar.
0: Sí. Sí, sí, sóc exigent.
1: I com ho portes, això? L'exigència i després la culpabilitat de ser exigent.
0: No, però per això crec que explico aquests personatges que en el fons són exigents, són molt controladors, però busquen com trencar el control, no? I de fet, per mi hi havia algo superterapèutic en la peli o en els projectes que faig, com de dir, ostres, és que precisament estàs escrivint aquests personatges que s'han d'enfrontar a la seva esposa i que han de tal, doncs fes-ho, no? I per tant hi ha algo com sempre d'estar-me medint, no? Amb el propi... Vas això, amb les pròpies contradiccions. Però, sí...
1: La vulnerabilitat, la fortalesa, tot el que va associat...
0: És que la vulnerabilitat hi ha la nostra fortalesa, no? Vull dir que, mira, just així acabava l'obra dels Stuntmans, del Marcel Borràs i del Nau Albet, amb aquesta frase que deia: en la nostra vulnerabilitat i a la nostra fortalesa, i em sembla una gran frase.
1: Vulnerabilitat, també dèiem, estem en un món, jo no estic en cap món, està l'Aina Clotet, perdó, del món de les actrius, del teatre, del cinema... casos, els últims mesos d'assetjaments sexuals, abusos, etc. Xavier Atance aquestes setmanes, fa pocs dies, Eduard Cortés fa mesos, fa de mal dir els noms, no? Perquè, però, clar, tu m'imagino que també has passat per rodatges on no ho has passat bé sempre, o has tingut sempre bones experiències. És a dir, perquè sembla que el món del cine... està començant a treure casos com a tots els llocs si aixequessin la catifa, eh? Però clar, el cine últimament s'estan duent molts cops en aquest sentit.
0: Sí, és veritat que... O sigui, crec que és supernecessari, crec que a més l'Acadèmia de Cine Català ha creat un espai on fer aquestes denúncies superimportant. Jo, en el meu cas, he viscut més coses d'aquestes, com de sentir que em jutjaven com a dona o que se'm demanaven coses que potser no volia fer i no sabia com fer, no? Per exemple, escenes d'intimitat, abans de que apareixés la coordinació d'intimitat, no? Sentir com que sí que em faltava potser la força en moments de posar límits en segons quines escenes, i per això accento que la coordinació d'intimitat és meravellosa, però no, per sort, no m'han passat coses que senti que he de dir en veu alta, i he sapigut posar límits en segons quines situacions, i però clar, crec que està superbé que...
1: Però m'imagino que gairebé totes les actrius catalanes i de l'Estat podrien explicar històries d'aquestes, d'algú m'ha dit, si no vas a sopar amb mi no et dono paper, o etc.
0: Sí, jo no tant potser aquesta amenaça, però intuir-ho, no? Intuir, sí, que si li feiessis cas des d'aquest camí, doncs trobaries una porta que no m'ha interessat mai i que no l'he fet servir mai, però sí que saps que hi ha tota una mena de com de poder respecte a això, que a mi sempre m'ha generat molt de rebuig i que per tant sempre m'he mantingut molt apartada d'això, però no, ningú m'ha dit mai això a la cara, també t'ho he de dir, m'hagués quedat morta, potser hagués sigut bastant antipàtica i borde.
1: Ben fet. M'imagino per això que quan et toca fer d'actriu amb una directora dona, hi ha un cert descans, dius, d'això no patirem, o què? O patirem d'altres coses? Com funciona això? És a dir, perquè també has treballat amb moltes dones directores,
0: sí, jo tinc...
1: i també jo no sé, jo crec que l'autoritat normalment és diferent, no? Però també...
0: Sí, també
1: no
0: hi ha homes fantàstics, amb qui treballes amb molt de respecte i molt d'amor, Però sí, o sigui, crec que hi ha una cosa generacional ara, de canvi d'ara, que evidentment ha estat més liderat, jo crec, per dones, però sento que hi ha molts homes també posant-ho en pràctica, d'una direcció més afable, més amable, més cooperativista, no? Més de sentir...
1: Sí, el feminisme ens està canviant a tots, no?
0: Jo crec que la professió ens està canviant i que hi ha com bastantes onades, i que ho sento perquè veig que hi ha directors que veus que treballen des d'aquí, des de crear ambients que jo crec que és l'únic ambient en el que es pot treure bons resultats, que és el de la confiança, el de la seguretat, el de sentir-te que estàs en un lloc on se't cuida i on des d'aquí trauràs el millor. Jo és que com a actriu, des de l'exigència o el malestar mai he tret bons resultats, no? Llavors sempre que puc i que jo lidero intento generar espais de seguretat i de passar-s'ho bé, perquè crec que així és quasi una estratègia, però aconseguiran.
1: Però al final segur que aconsegueixen, sí, més coses, no?
0: És l'única manera d'aconseguir que la gent estigui en la seva plenitud.
1: Clar, s'agafen més mosques amb la mel, no? Que...
0: Ups, però,
1: o alguna cosa així,
0: mira,
1: no, frase,
0: sabia,
1: no me'n recordo. Però...
0: Aquesta no la sabia, però m'encanta, però és que és així, i més, sí, jo que busco projectes on hi hagi molt sentit de l'humor, i això surt només des de la llibertat i la joia, no? I la confiança.
1: Claríssim. Escolta, acabem, Aina Clotet, moltíssimes gràcies. Aneu a veure Viva, acabem amb una d'altres de les cançons que ha triat l'Aina Clotet.

0: Escoltat aquesta Tània Giray Cortés amb Los Almendros, que és una meravella.
1: Graciosa.
0: I així us diem adeu, bon cap de setmana, i tornem dilluns a les 9 de la nit a Catalunya Ràdio, com sempre, les dones i els dies.
1: Moltes gràcies.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Sara Riera. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès el primer avís de situació de perill per calor aquest any. L'episodi començarà demà diumenge i tindrà el punt àlgid entre dilluns i dimarts amb temperatures que podrien superar els 40 graus a les comarques de Ponent. La situació preocupa especialment per la coincidència amb la revetlla de Sant Joan i la campanya de la sega del cereal. De fet, en els últims dos dies hi ha hagut una desena d'incendis en diversos punts de les comarques de Lleida i Girona i és per això que els bombers ja han reforçat el dispositiu de prevenció. Claudi Gallardo és el cap de suport dels bombers.
2: Tenim un dispositiu doncs, potent, a més també de forma proactiva, com que tenim el risc doncs, més centrat en aquesta zona més de Ponent de Catalunya, al sud, a Terres de l'Ebre, doncs també fem aquests moviments del dispositiu, si cal, d'enviar més recursos cap a aquestes zones de forma proactiva.
1: I alerta el que diu el Servei Català de Trànsit sobre els ciclistes i els motoristes que condueixin amb temperatures altes. Ramon Lamí, el director.
3: Les motos, quan hi ha aquests episodis d'onada de calor, conduir amb temperatures de 40 graus una moto representa conduir ebri, com si anessis begut.
1: Un nen de 12 anys ha mort ofegat a Tarragona i dos més de 13 anys han estat rescatats i traslladats a l'hospital en estat crític. Formaven part d'un grup de 6 joves que eren en una zona de roques a la platja de la Rabassada. El socorrista ha donat l'alerta a quarts de 4 de la tarda i, segons apunten els equips d'emergències, els nens eren a la zona de roques de la Cova del Gos. Quan han entrat a l'aigua, han vist que tenien problemes per sortir. 3 han acabat sortint sense ajuda, però els altres 3 han hagut de ser rescatats. És la primera mort a les platges catalanes des que va començar la temporada de bany el 15 de juny. Un xoc entre dos trens al nord de Londres ha deixat almenys un mort i un centenar de ferits. La persona que ha mort és el maquinista d'un dels trens. Un comboi va quedar aturat a causa d'un error en el sistema de seguretat i després el segon tren hi va xocar per darrere sense descarrilar. Un passatger explicava així a la BBC la situació que ha viscut.
4: Era el capdavant del tren que ha xocat amb l'altre. Quan m'he aixecat he vist seients per tot arreu. Semblava que hi havia hagut una explosió d'una bomba. He vist gent amb la cara ensangonada i amb ferides a les cames i hi havia fum per tot arreu.
1: Aquest accident ha passat entre un tren de llarg recorregut que venia del centre d'Anglaterra i un de Rodalies que anava cap a l'aeroport de Luton. I a la República Dominicana, un gran incendi en un hotel ha provocat la mort d'una dona italiana i ha obligat a desallotjar 1.700 turistes. Segons les autoritats locals, el foc ara ja està controlat i s'estan investigant les causes. La República Dominicana és el país del Carib que més persones visiten cada any. Només en aquest mig any ha rebut ja 5 milions i mig de turistes. Pedro Sánchez continua alimentant la possibilitat d'avançar eleccions si no aconsegueix nous pressupostos. Tot i això, el president espanyol ha matisat ara que no serà abans de l'any que ve i que no farà coincidir les generals amb les municipals del maig. Ho ha dit entre rialles a la sortida del Consell Europeu a Brussel·les.
5: Se lo voy a decir muy claramente. A ver, presentaremos los presupuestos en 2026 y habrá elecciones en 2027. Y no habrá elecciones conjuntamente con las municipales y con las autonómicas. Y ya no puedo decirles más, porque yo lo que quiero es... Claro. Pero bueno, la realidad es muy dinámica.
1: Per cert, el president espanyol ha tornat a tancar files amb Zapatero després que dimecres declarés com a imputat a l'Audiència Nacional. I en esports, la notícia d'aquestes últimes hores és sens dubte que el Sabadell ha aconseguit l'ascens a la segona divisió de futbol. Els de Sabadell han superat per 4-0 al Zamora la tornada de l'eliminatòria final per l'ascens i han remuntat el 0-1 advers de l'anada amb gols de López Pinto, Eneco, Quadri i Xavi Moreno. A segon, el Sabadell s'hi trobarà ara al Girona i segons ha avançat l'ACER, i ha pogut confirmar també aquesta emissora, tot fa pensar que Quique Álvarez, que és el tècnic del filial, serà l'entrenador del primer equip del Girona a segona. El Mundial de Futbol dels Estats Units. El Brasil s'ha imposat a Haití per 3-0. Abans s'havia disputat l'Escòcia-Marroc amb victòria pels marroquins 1-0 i Estats Units-Austràlia 2-0 a favor dels nord-americans. A l'hoquei Lliga d'Hoquei Patins, l'Igualada ha forçat el quart partit de la final. Ha derrotat per 5-2 el Liceo de la Corunya, el tercer enfrontament amb remuntada inclosa.
0: Fins aquí les notícies.
6: El Mundial de Futbol, el Club de la Mitjanit.
7: El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
8: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
7: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
6: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà, a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
7: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
9: Jo ja l'he posada a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
7: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
6: El Mundial al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
9: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
7: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
6: Benvinguts a l'Univers Vertical. Benvinguts al Tres Rondes, l'informatiu casteller de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
0: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
10: Us expliquem els castells des de les places i cada diumenge a les 9 del vespre al Tres Rondes.
0: Tres Rondes. Diumenge de 9 a 10 del vespre, el món dels castells es viu a Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
6: Escolteu-nos i fem pinya.
0: Informar. Cada notícia és una finestra per connectar amb el que passa. Però avui no n'hi ha prou amb saber-ho. Cal explicar-ho. Explicar. Només explicant-nos bé, adaptant-nos als nous temps, podem ajudar-te a entendre millor el món. Entendre.
11: Entendre és obrir els ulls.
12: Obrir la ment.
11: Obrir la ment.
13: Obrir la ment.
0: Neix un nou univers informatiu. 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.

0: comença Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí, el món dels famosos a Catalunya Ràdio.
1: He sentit exclusiva? El meu moment preferit del programa, tant com el moment Activia Kèfir, l'aliat cremós i deliciós de la teva microbiota a qualsevol hora del dia. Activia Kèfir patrocina Que no surti d'aquí.
2: Mira, clavat un quart de set. Juliana Canet, molt bona tarda.
3: Bona tarda, Roger.
2: I Marta Montaner, molt bona tarda.
3: Molt bona tarda, què passa?
2: Bueno, això em direu vosaltres, que heu dit. Hem de començar amb un tema d'important rellevància, música d'atenció.
3: Aviam, n'ha passat una de bastant gruixuda.
2: Bueno, sí, doncs per això, em llestimo.
3: Saps què passa, Roger? Que nosaltres ens devem en aquesta audiència, a qui adorem amb tot el nostre cor, i jo no em sentiria còmode si fes aquest programa, tots aquests minuts de programa que ens queden avui per endavant, gràcies a Déu, millor moment del dia, pendent i tensa, sabent que estic amagant una informació de tal nivell de rellevància.
2: Home, doncs sí, ventila-la ja.
4: És realment molt important el que ha passat.
3: Avui jo era a casa, gràcies a Déu, tranquil·lament, fent-me el setè cafè del dia anant bé a les 11, i de sobte rebo un missatge d'Instagram que primer he mirat ràpid. Saps allò que te'ls mires una mica per sobre? Dic, potser serà alguna lloba que em pregunta d'on és el bolso? Alguna lloba enviant-me un insta-story del Ferran Torres?
4: No hi ha mai cap llop? Només lloves?
3: Marta, jo crec que els nois no els hi surto jo a Instagram. Automàticament estan tots bloquejats, saps? Perquè és que no, mai de la vida m'ha respost mai un tio un insta-story. Menys aquell tio que fa un parell de setmana em va enviar una fotopolla. Una foto...
2: Oh, hòstia, sé que me la vas ensenyar i...
3: Que deia, carnassa catalana, nena, em va dir.
4: Quin horror, no, molt fora de riure.
2: Molt passada, perdoneu. Perquè sense context ni res, i que tu vas preguntar, recordo, què passaria si ara la pengés? Aquesta foto que
3: passaria,
2: em va enviar.
3: Denunciarien a mi.
2: Pillaries ara, tu, jo que... crec.
4: Això mereix una trucada als Mossos per saber què s'ha de fer. Sí, jo recordo fa molts anys que en vaig rebre una i que no era gens consentida, que no era tan fàcil poder-te defensar. Al contrari, és com que t'havies d'aguantar. Sí, la reps i punt.
3: Doncs a mi l'única vegada que un noi m'ha dit alguna cosa per Instagram ha estat per enviar-me aquesta foto. En general sempre són lloves. Avui és cert que m'ha escrit un noi.
4: Ep.
3: Miro aquest missatge.
4: Noi hetero.
3: D'un noi... Jo crec que fins ara hetero. Vince posava en el nom. Oh!
4: Bueno, jo ja sé tot el que ha passat, però faig una mica d'acting, vale?
2: Vins d'algun celler, potser.
3: Diu.
2: Estaven en contacte.
3: Per Hola, Juliana, casa. Què tal?
2: Molt bé.
3: Fa uns dies vaig treure una nova cançó i em va venir al cap el debat que vau tenir amb la primera. Cap rancor, eh? Per això m'ha fet gràcia escriure't. Crec que aquesta us agradarà bastant més. Si tens un moment i et ve de gust escoltar-la, t'envio el link. Una abraçada. I jo he llegit això ràpid, sense donar-li cap importància. Deixo el telèfon i de sobte, flash. Dic, perdona, aquest no és un noi qualsevol que m'estigui intentant promocionar la seva cançó, endollar-me la seva cançó nova. Aquest tio que m'ha escrit és, ni més ni menys, que en Vicente.
2: En Vicente.
3: L'exnòvio d'Aitana Ocaña, amb qui ella va estar mantenent una relació quan encara estava a Operación Triunfo, quan la vam descobrir, quan va esdevenir la nostra cosina petita. I aquí li va fotre les banyes, presumptament amb el Tepeda. Recordem que aquest noi fa uns mesos va treure la seva primera cançó, que era bastant dolenta, per mi, jo vaig opinar, vosaltres crec que us va agradar, no me'n recordo.
2: No recordo.
4: És aquest noi que estic veient?
3: Que
4: es diu Vins a Spotify,
3: sí.
4: V-I-N-S.
3: Però hi havia
4: Otros
3: més
4: de... labios yo pierdo.
3: Hi havia més d'un noi, sí, em penso, Marta.
4: Sí, és que Vins és un nom molt popular, eh? Ara ho reviso bé.
2: És veritat que de moment els escolta poca gent.
3: No, però és veritat que aquest noi, la cançó que va treure, vam tenir una discussió molt aferrissada, que és el que ella refereix, diu, recordo el debat que va tenir el programa, i a més me n'alegro que no ens guardi cap rancor, perquè ho fèiem no només des de l'amor, sinó des de la broma. Però a més és veritat que vam tenir una discussió molt forta sobre si anava dedicada a l'Aitana o no, que jo em vaig mantenir ferma en el no, perquè em penso que després de gairebé 10 anys d'aquella relació...
2: Recordo que el debat era si potser havia jugat una mica amb l'ambigüitat i que la gent interpretés el que volgués.
4: Jo deia que sí.
3: Per la Marta, aquesta cançó anava escrita per l'Aitana.
2: Jo també.
3: Nois, ha tingut 5 nòvies entre mi.
2: Vins.wap a Instagram, si algú vol veure...
4: Vinga, anem a buscar
2: noi, pràcticament 10.000 seguidors.
3: L'he convidat al programa.
2: Oh! Hòstia!
3: No avui, sinó en general.
2: Val.
3: Jo li he respost, ho llegiré.
2: Sí, compareixo.
4: Jo li he respost. T'ha llegit ell?
3: No m'ha llegit, perquè per ser justos li he respost fa 3 minuts. Li dic, Vicente! Amb majúscules.
4: Sí que és aquell noi que només té 66 oients mensuals a Spotify. Hosti,
3: clar, escolta, 66, aconsegueix-los.
2: I així es comença, eh?
3: Ah, posa-te'ls davant.
2: De baix de tot.
3: Dic, Vicente, amb majúscules. Bon dia. Home, encantadíssims. Escolta, vols venir al programa a parlar-ne?
4: Molt ben dit.
2: Molt bé, sí, clar.
3: Anant bé dirà que no, perquè ell ja sap el pa que li donem.
4: Escolta'm, i per què t'escriu?
2: Clar.
3: Perquè vol que posem la cançó, que parlem d'ell, però no crec que vulgui venir aquí a parlar de la seva ex.
2: Però ell, si vol venir aquí, ja sap que aquí hi ha unes normes.
3: I no voldrà venir.
2: És d'Aitana cada 5 minuts. Si no, no podrà venir.
3: De fet...
2: Està claríssim.
3: No, Marta, en el Vicente no li faríem això. Altra cosa, fos que vingués bé el Juste. Però el Vicente, si no...
4: Però a mi m'agradaria que vingués i nosaltres fer allò de quin és el teu restaurant preferit i fer-li preguntes que no venen a cuento i després acabar-li estirant una mica la llengua, no ho sé.
2: Ja.
4: Crec que seríem capaços de fer-ho. Fer-nos passar pels seus amics i després treure-li les declaracions més grosses.
3: No crec que ell es deixi, i menys quan hagi escoltat aquest episodi, que clarament escoltarà perquè ell va escoltar el que comentàvem.
2: Clar, ara se'ns ha vist la tàctica aquí, Marta.
4: Sí que ho hem anat a cara descoberta.
3: Sí que no m'ha acabat de dissimular.
4: Però la posarem, la seva cançó, no?
3: No m'ha enviat el link encara.
4: No, però si la tinc aquí a Spotify, si jo la veig, Otros Labios.
3: Jo he entès que era en exclusiva.
4: Que no, home, no.
3: I tan sols va regalar l'exclusiva en vins.
4: Home, però si posa aquí Otros Labios,
3: vins. Per un tio hetero que m'escriu educadament i a més per fer-me un favor i compartir-me una exclusiva.
4: Mira, perdona-me, fa un dia al seu Instagram vins.wap, Otros Labios ja disponible. Link a la bio, gràcies pel carinyo.
2: Ara en Fran ens la busca i l'Enric ens la punxarà en un moment.
4: I saps què li comenta el petit Marni, que és molt amic de l'Aitana, no?
3: Sí.
4: Ja deia. Otros
3: Labios, por fin!
2: A veure quin rotllo serà, perquè...
4: Ara trobareu el seu... Si voleu, us passo l'enllaç.
3: Mira, doncs, Vicente, no cal que m'envís l'enllaç. Ja hi som.
2: Otros Labios.
4: No és una sintonia, això?
2: En directe, Catalunya Ràdio.
3: Sí que sona una mica
2: llibreria. El més nou de Vins.

0: funciona de
1: no
0: moment.
1: No sona malament. No.
0: A què us recorda? Em recorda alguna cosa, eh? Recorda alguna cosa. És aquest rotllo modernet que ara es porta molt. Em recorda un grup. Em recorda un grup. Però bueno, potser és l'estètica del moment.
1: És que només vull centrar-me en la lletra, jo. La necessito a lyrics.com.
2: No ha de ser gens fàcil ser...
1: Encara que sigui una relació tan antiga, si t'emboliques amb ell i saps que és l'ex de l'Aitana, ha de ser complicadot. Però vaja, que és que ell ja ni es deuen recordar de res de l'Aitana. Com oblidar l'Aitana? Aquesta és la pregunta. Com oblidar-la?
0: Vicente, convidadíssim, quan tu vulguis, però...
1: Comentem la cançó de tal.
0: Sí, cada vers i el que vingui. Vull dir, si venen coses que són de fa uns anys, doncs potser també les haurem de tractar. Hòstia, anem tardíssim. Va, un quart i mig de set. Avui és veritat que ens hem despertat amb moltíssims missatges i molt bonics al 677-27-10-58, bàsicament perquè ahir vam anunciar que renovarem una temporada més a aquest programa, i jo els anava llegint aquest matí tots els que reenviaves, Marta, i jo m'emocionava.
1: Estàs sensible, últimament.
0: Sí,
1: sensible, no m'estranya.
0: M'han agradat molt.
1: No és per menys. Hem rebut molts missatges al 677-27-10-58 i en podríem llegir alguns de bonics.
0: Sí, i tant.
1: Com per exemple aquest que diu: estic d'exàmens finals i no sabeu l'alegria i les forces que m'ha donat que el que no surti segueixi la temporada que ve. Gràcies per tot, realment m'alegreu molt les tardes. Sou fantàstics. Un altre: us ho diu tothom, però no sou conscients de com d'important sou quan en els dies més de merda acabem posant el programa i rient a cor que vols. Que bé aquesta renovació, enhorabona. I un altre que diu: enhorabona per la renovació, jo us escolto des del principi. Epa. Perquè vaig tenir el meu fill el juliol del 2023 i estava de baixa quan vau començar. M'encantaria tornar a escoltar els primers capítols. Estan penjats a alguna plataforma?
2: Bueno, a Spotify.
1: A Spotify, no?
0: Sí, petons, si va baixant avall els trobarà ara. Som uns altres, eh?
1: Uf, o sigui, en tots els sentits.
0: Jo no puc escoltar un programa de fa més de 2 mesos. Perquè ja no em representa, imagina't.
1: Ni els de la setmana passada, eh?
0: No, ni amb el pas que anem, ni això.
2: Quan jo agafo el cotxe, sortint de la feina, que ja s'ha publicat l'episodi a Spotify i me'l poso, el de fa una hora, jo ja no me'n recordo de res del que dic, ni res del que dic em representa.
1: Tu tens ressaca de guilla a l'instant.
2: A l'instant.
0: Bé, per altra banda, ens fan arribar també un missatge tranquil·litzador que jo agraeixo. Diuen: per cert, dissabte vam tenir concert de la Sara Roy al Pallars i en Miquel hi era amb el gos preciós que tenen. Tot bé per Can Roy Núñez, per tranquil·litat de tots i sobretot d'en Roger.
1: Que es digui Miquel, a mi em segueix
2: molt.
1: Però oi que la Sara li deia Miquel?
2: Sí, li deia això.
1: Ho vam descobrir amb l'Eclipsi.
2: Es diu Miquel com tots els teus tiets i com tots els meus ex.
0: Sí, sí, clar. Bé, canviem de tema.
1: Canviem de temàtica.
0: Perquè ahir va ser l'últim concert de Bad Bunny després de 10 concerts a Madrid.
1: Es diu ràpid, però sí, 10 dates al Metropolitano és el que s'ha clavat el cantant porto-riqueny a la capital espanyola, amb temps perquè la casita s'omplís de totes les influències del panorama castellanoparlant, des de la Lola Lolita i tota la polèmica que això va despertar, a la Rorro ahir, sense anar més lluny, entre tantíssimes altres cares que han anat desfilant per allà. I amb 10 dates, és clar, també hi ha hagut temps perquè entre el públic hi hagi hagut absolutament tothom, des de Marta Montaner a la cantant catalana, sí, Itana Ocaña.
3: Si yo le digo que los rumores vuelan. ¡Qué bona!
0: Molt, però és
3: que... Dios.
0: Sí, ja la coneixem. No?
1: És un hit tan gran, aquesta.
0: Estava sonant massa estona.
1: Senyor Dispensi, Spotify.
0: Sí,
2: Spotify, que ens toques els ous? No tenen altra feina? Hòstia...
0: Va, Juli, ja està.
2: És que de veritat,
0: sí,
2: és catalanofòbia, això. Així de clar t'ho dic.
0: Bueno, li tallen
2: a tothom.
0: No, per ser catalans, ens tallen els drets de les cançons.
2: Mira, aquesta cançó, que a part sembla que es publiqués fa 15 anys, o sigui, sembla més antiga que el Despacito de l'Olent que ha passat.
0: Despacito, que bona que era, tio.
2: Molt bona, Despacito ja entra, però com un clàssic de Mozart, eh?
0: Vull dir que... I ja estàs fins.
2: La nostra estrella de Sant Climent de Llobregat no va voler perdre's l'esdeveniment de l'any a la ciutat de Madrid, i encara que ella estigui de gira, perquè això no ho hem d'oblidar, ella encara està amb la seva gira, i tingui molta feina i moltes dates ocupades, s'ho va muntar, es va organitzar l'agenda, i apurant a l'últim dia, finalment va ser al Metropolitano per veure aquest concert, que tothom diu que és tan i tan i tan increïble.
1: No des de la casita, per això.
2: No, no, ella des del públic com una més.
1: Creus que li van oferir i ella va dir que no?
2: No ho tinc clar.
0: Si, home, si anar a la casita... oferir-li segur.
2: És que... no ho tinc
0: clar. Et va venir encantat, no?
1: Mira que són 10 dates ja a Madrid i encara no he entès com va.
2: És que no ho entenc gaire ningú, jo em penso, com funciona allò de la casita, que les influencers ja anaven i t'explicaven que les havien escollit aquell mateix dia. Sent allà al concert ja, ha dit.
0: Ja, molt menys no, és una mica organitzat estrany, del tot. Que sembla.
2: I et diré que no només és que hi hagi anat tothom, sinó que, a més, hi ha gent que hi ha anat més d'un cop. És el cas, per exemple, de la Lolita, d'influencer valenciana, que va anar-hi 2 dies seguits després de tenir un disgust molt gros amb l'experiència a la casita, des d'on presumptament no veia res, es va barallar amb aquella noia guiri que va
1: gairebé arribant a les mans.
2: Exacte, sí. I des d'on va viure l'experiència ha estat molt incòmoda i l'endemà l'equip de Bad Bunny li va proporcionar unes noves entrades i, per tant, va repetir. Però no és l'única que ha viscut l'experiència més d'un cop, perquè també és aquest el cas d'una de les nostres perfectes predilectes, tal i com ens heu assenyalat per WhatsApp algunes oients que no se'ns escapa, però és que ni una. Bon dia, ens dèieu avui al matí, ja com a autèntics soldats. Estic veient els històries de la nostra perfectíssima Laura Escanes i... 3 punts. Pot ser que hagi anat a veure Bad Bunny per tercera vegada?
1: Correcte.
2: En podem parlar?
1: Sí.
2: No crec que s'obreixin entrades, precisament.
1: No en sobraven.
2: No sé si serà un tema d'interès nacional, però sí, m'ha sorprès molt. Doncs efectivament, sí, en podem parlar. Sí, és un tema d'interès nacional. I sí, Laura Escanes ahir es va clavar per tercer cop al concert de Bad Bunny.
0: Que devia saber-se els parlaments de memòria i tot.
2: Anant bé el proper bolo el farà ella,
0: perquè... suposo. Té 3.
1: A veure... va escriure per DM a Instagram, dient, Matia, és no puc parar de pensar en aquest show.
0: Uau. Jo 2 t'ho compro. 3 ho trobo bèstia.
1: Sobretot si un és des de la casita i l'altre des d'un altre, ah, sí, no? D'un altre punt de l'estadi. Jo això t'ho compro, però hi ha el tercer? Tampoc caldria.
0: A mi em sorprèn el tercer.
1: Es mor pel FOMO i crec que és pitjor que en Marc Andreu.
2: Aviam, he de dir que no ens hauria de sorprendre tant perquè ella n'ha fet de molt grosses, per veure en Benito.
1: Això és veritat.
2: És dels seus artistes preferits i per això va anar fa un parell d'anys expressament a Nova York. I a més, ja sabeu que cada vegada que Laura Escanes va a Nova York, ella va en business. Vull dir que és un viatge que li surt ja el doble del car del que costa de normal, que ja és caríssim.
1: Però vols dir que paga ella? No deu tenir algun acord amb alguna aerolínia?
2: En aquest viatge va pagar, a mi em sembla recordar. Però vaja, que no li ve d'aquí tampoc, però sí que li va fer... vull dir que va anar a Nova York només per veure'l. Si estem parlant d'una tia que va creuar l'oceà per un concert de Bad Bunny, home, doncs poca sorpresa ens hauria de generar que ara que actuava 10 cops a la ciutat on viu hagi volgut fitxar sense parar. Com que tinc el seu WhatsApp, dic, mira, en comptes de fer hipòtesis, no, directament li puc preguntar com ha viscut l'experiència i com ho va viure des d'allà.
4: Què t'he de dir? Si jo he anat a Nova York a veure Bad Bunny, o sigui, tenint-lo a Madrid havia d'aprofitar el màxim de dies possibles, i l'última data la tenia reservada ja des del principi, que vaig poder comprar entrades quan van sortir, i, buah, brutal. O sigui, cap queixa... És una festa increïble, la gent va amb moltíssimes ganes de passar-s'ho bé, la nit d'ahir va ser brutal, l'última nit jo crec que hi havia una energia diferent, o potser m'estic autoconvencent, però va ser brutal, quedo, no sé, perfecte, o sigui, repetiria la nit d'ahir i de totes les nits dels concerts 200 vegades.
0: Ha comprat entrada, eh?
1: Aquí sí.
2: La Laura compra molt sovint entrada,
1: però la primera no. La va convidar a Zalando, no sé quina marca era, i la segona era Casita. M'encantaria repetir Bad Bunny amb Laura Escanes a mi.
0: Bon duo, faríeu? Mm. Perquè sou de ballar molt i cantar molt les dues, em sembla. Sí.
1: Bueno, ella canta molt.
2: Ella canta molt i... podeu quedar directament a casa seva i que ella canti les cançons de Bad Bunny, que serà més o menys el
0: home,
2: mateix.
0: Home, pot fer el xou sencer allà al menjador, tot de colors.
2: Sí. A més, ja se sap de memòria. Home, a casa seva se sembla una mica la Casita.
0: Això...
2: és veritat. Bé, tenim la Laura molt distreta, passant-se d'allò més bé, perquè també s'ha de tenir temps de distreure't, per anar 3 cops en 10 dies al concert de Bad Bunny. I mentrestant, en Bad Bunny ja deu haver fet les maletes per fer via i abandonar Madrid d'una vegada, perquè pràcticament sembla que hi hagi estat vivint 5 anys, s'ha fotut llarguíssim. A tot això, la Laura Escanes ha estat entrevistada fa molt poquet amb Miki Núñez.
1: Ep.
2: Ja en diuen alguna, Vull dir que jo crec que d'aquí poc
0: ho hauríem
2: de repassar perquè té tela la cosa.
0: Bé, farem una pausa quan passen un minut per sobre dos quarts de set i una altra història que teníem pendent, que és sentir i comentar el primer episodi del podcast d'en Xavi Furriol, el concursant de la Gran Cita, que les diu grossíssimes.
5: A Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí.
6: El millor moment de la tarda té quatre noms. Marta, Roger, Juliana i Activia Kèfir, amb probiòtics naturals i llevats autèntics de kèfir. T'agradarà a tu i a la teva microbiota. Activia.
5: Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
0: Bé, serà molt important que us poseu còmodes perquè sentirem, com us deia, coses molt grosses. S'incorpora Marc Andreu, bona tarda.
7: Bona tarda, Pandons.
0: També com a tertulià del que estem a punt de viure ara mateix. Tot això perquè dijous en Xavi Furriol, que s'autoproclama ell guanyador de la Gran Cita, el programa de
1: Trescat... Jo només puc estar a favor d'ell i de tot el programa.
0: Molt bé, vull dir, estava vacant aquest lloc i ell, doncs, l'ha ocupat.
1: Tant de bo tenir aquesta seguretat en un mateix,
0: sí. I creure-t'ho, no?, al final.
7: Guanyant l'amor, és que...
1: Ell no sap què és el síndrome de l'impostor. Jo me n'alegro que no ho sàpiga, perquè ens n'haguéssim fet una de grossa.
0: No el coneix. Doncs bé, aquest dijous ell va publicar el primer episodi del seu podcast.
8: Estic molt, molt, molt, molt content d'arrencar aquest projecte. Un projecte que farà que tot Catalunya li voli al cap. I que sigui un podcast políticament incorrecte. Parlarem de l'art, de lliga, de sexualitat. Benvinguts al meu món. Benvinguts a Territori Xavi.
1: Territori Xavi!
0: Són
1: així, el nom? No sembla que ho hem de dir sempre així.
0: Molt bon naming.
7: Un logo de neon o alguna
0: cosa. Sembla un programa d'esports, l'inici, però m'encanta. Llavors, pel que ell ens ven, serà un programa que ve a redefinir el panorama i el paradigma del podcast en català. I com molt bé diu, perquè a mi m'agrada molt aquesta frase, prepareu-vos perquè ens volarà el cap. Així doncs, benvinguts a la premiere de Territori Xavi, amb tots vosaltres.
7: Bé, la veritat, és que
0: i amb tota l'audiència sentirem en primícia, doncs, com sona això. Us explico una mica com funcionarà tot plegat, val? Perquè canviarem una mica de com s'han fet fins ara les premiers. Anirem sentint alguns fragments.
1: Ho estem reinventant tot, veig.
0: Sí, ho girem tot del revés. Llavors, sentirem alguns fragments d'aquest primer capítol i tothom serà lliure d'anar comentant a temps real. Vull dir, no esperarem al final a fer preguntes. Vosaltres, si heu de dir alguna cosa, aixequeu el dit, us apropem un micro i dieu el que vulgueu, perquè així ell ho ha demanat. Per tant, si no hi ha dubtes, començarem.
8: Bueno, família, què tal? Benvinguts a la primera edició de Territori Xavi. Crec que no podia tenir millor convidat que el que tinc avui, que a part de ser amic, crec que és el concursant, el participant més polèmic de la Gran Cita, sense cap mena de dubte. Alexis.
9: Pues encantat d'estar aquí.
8: Què tal, senyor?
0: A mi aquest tal senyor ja m'ha cardat la pell de gallina.
1: Un tio que diu què tal senyor als seus amics. Crec que aquí hauria de sonar... Tiriri!
0: Tocat
1: de fuga. Parlauent segur perquè està fent molts vídeos i criticant-lo. Home.
0: Sí. Bé, aquest què tal senyor marcarà una mica el to de la conversa. I us haig de dir que en Xavi ho fa molt bé, al meu entendre, perquè comença fortíssim i, de fet, fa una gran pregunta per enganxar-nos ja a tots.
8: El primer que vull saber, i vaig al gra, és... Alexis, ets gigoló?
1: Doncs t'haig de dir que molt bé. Sí, perquè més és la gran pregunta que ens fem des del principi.
2: És el mamut a l'habitació, gigolosbarcelona.com.
0: Escolta'm, i hem d'aprendre d'en Xavi, perquè nosaltres hem tingut moltes vegades aquí convidats.
1: No és el contrari.
0: Que hi ha una pregunta i ens anem mirant entre els tres.
1: I al final de tot preguntem, què en penses de la prostitució? Pregunta oberta.
0: Ell ha agafat l'elefant i l'ha fotut sobre la taula. Aquí ja vam comentar aquí el programa que l'Alexis és aquest altre participant de la Gran Cita de 3CAT que apareixia i encara apareix, perquè ho he mirat aquest matí, en una web de gigolós, i clar, el dubte era si realment era ell o potser era un fake que li havien agafat una foto o potser ja no s'hi dedica. Doncs bé.
1: Potser era un fake. Ho ha dit bé.
7: De la manera de dir-ho, estàs rient, és que no entenc.
0: Para un moment, la música. Aquí estic jo muntant una premiere. I estàs sí, més per com dic fake cap al contingut?
1: No és per com has dit fake, és el potser és un fake, no sé. En comptes de dir, potser és un perfil fals, saps? Bé, és igual.
2: Jo també tinc dies difícils, eh? Puc tenir dies difícils.
0: No? Oh, sí.
2: La cosa seria que no tots fossin difícils.
0: Eh? El tema és que no ens el facis difícil als altres.
7: Aquest és el tema.
0: Bé, què li havia demanat al xaval aquest? Si era gigolo, no?
2: Si era un fake, o és un fake.
0: Vale.
2: Va, que pipa. Fets o fakes, va.
0: Anem a sortir de dubtes.
10: M'encantaria.
11: T'encantaria.
10: Crec que és una feina brutal. És una de les feines més antigues del món i és una feina molt respectable a partir del moment que l'entens. I jo crec que he fet una feina d'entendre el que és i potser he fet algunes coses, potser que no. He tingut experiències a nivell sentimental, sexual, amb potser diner entremig. D'aquí a estar en una web, potser que sigui jo, potser que no. O sigui,
2: sí,
10: però això és molt fàcil.
2: És que...
10: Contracta aquest servei i ja es veurà.
7: És increïble.
2: Aquest rotllo que es tira, del condicional... Vigila.
7: Ioga,
2: penso tancar la gàbia amb clau, doble volta. No deixo sortir.
7: Home, es perdenya,
0: per esclatar.
2: Escolta, jo vaig contactar amb l'Alexis.
0: Va vestit a la gent aquí d'aquest
2: programa. No, no ho hem fet mai i no es farà ara.
7: Si t'has fet mai, eh?
2: No s'ha fet mai. Home, sí que s'ha fet.
7: No s'ha fet
2: mai. Molt en Roger Carandell.
0: Anava a dir, no s'ha fet, diguéssim, amb els famosos, però a mi sí que s'ha fet.
2: En Roger sí que ha rebut escarni, sí.
12: Saps el color que portes avui?
2: Li queda molt bé.
12: No apretis, no busquis, perquè trobaràs.
2: És color pressa.
12: Li queda fatal, aquest color.
2: No passa res, Roger.
0: A mi m'encanta perquè se'n veu morenet i jo portava en Marc Andreu aquest color. Dic, mira, doncs avui me'l posaré també.
2: A veure, jo com que sóc una persona molt seriosa i m'agrada prendre'm la meva feina seriosament, quan vam trobar el perfil de l'Alexis, que de fet ens ho va passar una lluva perfecta per WhatsApp, en aquesta web de Gigolós, vaig contactar amb ell en el WhatsApp, amb ell en el Gigolós Barcelona, encara que fos fals, eh? Però hi havia un WhatsApp, sí, que hi havia la seva foto de perfil, i que li vaig demanar què podia fer, què no podia fer, i em va dir que eren 300 euros l'hora. A partir d'aquí és veritat que vam bloquejar el procés, sobretot perquè ell no volia participar en el que, se li proposava.
0: Se li proposava alguna cosa...
2: Perquè ell deia, homes no.
7: Ah, ells, perquè vas crear un format, un perfil fake.
0: Bueno, un format que era un trio.
2: Sí, clar, tu volies anar-hi... Volies veure l'Alexis amb algun cosí?
12: Era el meu WhatsApp.
7: El teu personal.
12: Era el meu WhatsApp personal.
0: Que ell no feia cosins.
2: Ell em va dir que podia, que no hi havia cap problema si jo venia amb un cosí, però després quan jo li vaig dir, a mi m'agradaria que participessis, aquí sí que ell va marcar una línia vermella. Va estar molt obert fins al final, però... O sigui, que ell volia participar, si no el tocava amb ell,
12: el cosí podia mirar, per exemple?
2: Ah, no, això cap problema. Això ell no posava cap problema.
0: El tema és que no vol tocar.
2: Ell mira el cosí, el que no volia és fer-li una palla al cosí.
0: Bueno, no cal, no comencem a parlar de pràctiques.
2: Doncs aquí, el món cul, diguéssim, que d'entrada...
12: Però això ja no és un condicional. Saps aquesta cosa de si podria, va dient l'Alexis.
0: Clar, va dient podria, però en Xavi, que fa bones preguntes, li acaba traient al final.
10: Es pot fer de mil formes, però sí que vaig acompanyar una mica que dones a sentir-se millor un servei que tu pagues per hores, pots anar a sopar, pots anar a fer una volta en barco, i a vegades pot haver-hi una mica de sexe. Una mica o molt.
11: Vale.
10: A mi, sincerament, crec que el sexe és algo que molta gent ho fa gratis.
11: Totalment.
10: I a mi, si una dona que m'agrada em vol pagar per fer-ho, endavant.
2: O sigui que sí que és gigoló, tanta i
0: sí,
2: tanta volta.
0: Que sí.
2: Potser ni podria.
12: Tanta així de volta.
0: Li agrada més dir que acompanya dones a sentir-se millor.
10: És el que explica.
2: A veure, qui acompanya dones a sentir-se millor és un terapeuta,
0: no,
2: un massatgista.
12: Fins i tot les amigues.
2: Exacte. O sigui...
0: Però ell diu que el sexe és com un afegit. Les porta en barco, se'n va a sopar, els fa...
12: Jo dono gràcies de no estar fent la torre amb l'Alba Riera,
0: si demanen,
12: ara, per no obrir aquest debat.
7: Doncs vigila, sí.
0: Bé,
2: i ara... En contra, o què?
0: No, clar. Fins que en Xavi directament li demana el que ara dèieu i que tu demanaves, Marta. Està en actiu o no està en actiu? És una cosa que va fer fa un temps i ara ha deixat de fer.
10: O sigui, no em considero actiu actualment, però sí que ho vaig ser. És algo que tornaria a fer. Tot el que m'ha ensenyat això són coses molt boniques.
0: Clar.
10: Crec que hi ha una cosa molt important. Al final mai ho vaig fer per diner, perquè ja tenia altres negocis. I llavors vaig entrar en aquest món en plan a veure el que hi ha, però sobretot fixant-me una única norma, que era que mai faci algo que no faria, de forma gratuïta, no ho faig.
2: Però si no ho faries per dins, o sigui, si els diners és lo de menys... Bé, no sé, igual. No em posaré a discutir perquè no acabarem.
0: A més, són uns arguments que no és que m'ho hagin desmuntat tot, però que no m'esperava, que ho ha fet com per provar, per experiència, perquè tenia curiositat per fer-ho i que mai va ser pels dits.
2: Per experiència t'obres el Tinder i quedes amb una senyora.
12: A mi no em surten els números de les seves hores del dia, perquè tu pensa que tot això ho havia de compaginar amb sortir joc de cartes, amb en Marc Ribas parlant del seu restaurant, amb a més portar aquest restaurant en qüestió i després presentar-se a la gran cita.
2: Però Marta, pensa que aquesta feina són 300 euros l'hora.
12: Anar a podcast per parlar de l'ocupació.
2: Ah, és que és la seva especialitat.
12: És la seva especialitat, i això hi especulant, penso, també.
0: Ell també explica que durant tota aquesta etapa que estava acompanyant dones, com diu ell, doncs hi ha hagut moments que ha tingut parella i mai els ha amagat, doncs, que també es dedicava a fer això.
13: Crec que és algo que no vull canviar. O sigui, tu al final prioritzes, també va en funció del grau de relació que tinguis, depèn del que te l'estimis o no, però que tu has deixat de fer això per una tia.
9: Jo ja m'ha passat de deixar de fer això per una tia.
13: Paro.
9: I m'ha passat també tenir una parella i que ho sàpigui tot.
13: Vale.
9: O sigui,
13: i que ella et digui, ok, endavant, fes.
9: Sí, perquè hi ha una cosa que és, diguéssim, més sexual i una cosa que és l'amor. Per mi són dues coses molt distintes que molts cops es junta.
13: Vale.
9: Saps? I ho tinc com molt separat.
0: Per tant, obrim el meló de separar l'amor del sexe.
2: Manu Guix va caminar perquè ell pogués...
0: Totalment. I aquí en Xavi, que jo crec que no calcula bé quan pensa el podcast, perquè el veig tota l'estona amb moltes ganes de parlar, però al mig se n'adona que ell és l'entrevistador. Que l'entrevistador només fa preguntes.
12: Home,
0: i ell voldria opinar.
12: Dóna-li una mica de marge, és el primer episodi, eh?
0: Sí,
2: que jo no estic a favor, a mi tampoc m'agraden les entrevistes quan és l'entrevistador preguntant i l'altre responent. M'agrada una conversa normal.
0: El protagonista se centra en l'Alexis i el tema de gigoló dura els primers 15 minuts, és com que en Xavi no pot dir res. Ara, a la mínima que obre el meló l'Alexis de l'amor i del sexe, si ho separen o no, en Xavi s'hi tira de cap.
13: Penso exactament el mateix que tu, és a dir, que l'amor i el sexe no tenen per què estar units.
9: I pot ser una mica més amb els homes.
13: Òbviament nosaltres som bastant més burros en aquest sentit. Jo sempre dic que un tio no deixa de ser un mono amb una escopeta en molts moments de la seva vida. Jo hi ha moltes vegades que penso més amb lo de vall que amb lo de dalt. I per això estic solter, no m'etic, Però sí que és veritat que tinc la sensació que l'ésser humà, sobretot l'home, no està fet per estar amb una persona tota la seva vida, sobretot a nivell sexual. I més amb el món en el que vivim,
12: que
13: hi ha tants estímuls en el teu dia a dia per despistar-te, surts de festa i només veus que gent que busca sexe. Obres Instagram i només veus gent que busca sexe o sexualitzada.
2: Vaig obrir Instagram, aviam si Plató ha publicat res nou després d'això. Perquè em temo que fa molt que no publica un Instastory, m'entens? És que es va estrenar aquest territori, Xavi. Escolta, que no diuen cap bestia.
0: En Xavi,
2: no.
0: Això...
2: La Manu Guix, que és una cosa que fa anys i anys i anys que està, que tothom
0: en parla. Però ell la diu amb un to diferent, amb
12: un podcast diferent. Però saps què? Ell ho diu i no és un farsant.
2: No.
12: Ell ho diu des de l'absoluta convicció.
0: Sí, i ho practica, a més.
12: Ho practica. Una persona coherent.
2: I a més, és que és això, que és veritat, que és un tema superinteressant, el del desig, el de la parella, l'amor. Però clar, tu no pots vendre un podcast dient que es parlaran de coses que no s'han parlat mai quan això fa anys que es parla en buffering. Tot va d'això, des dels primers clàssics.
0: En un moment del discurs d'en Xavi, que parla molt bé, s'obre en els seus seguidors i acaba explicant una cosa molt personal, que és que ell ha de lluitar constantment contra la percepció que tenen d'ell les noies.
13: Però quantes vegades t'ha passat de sentar-te amb una tia més de 15 minuts i que la tia et digui, hòstia, em sorprens.
9: Sí, ni ho conto.
13: Clar, és que a mi em passa cada cop que me sento amb una dona, també té el prejudici que tenen quan estan sentades amb tu, i diuen, aquest és el típic tonto, el folleti, que només val per ficar-me el pitu i ja funcionar. I te sentes amb ella 10 minuts i et diu, joder, que interessant ets, o hòstia, tenia una altra visió de tu. A mi m'encanta aquesta sensació.
0: Bueno, aquest moment que et diuen, hòstia, ets molt més llesta que em pensava. No m'hi he trobat. Suposo que va ser un moment gratificant, no? Que et diguin,
2: hòstia, ets molt llesta. Home, a ells els dona un plaer que no vegis. Home, si s'ha d'escollir, és millor que et passi això que no al revés. Que es pensin que seràs tan i tan llest i que després siguis tonto.
12: I que després han vist com era aquell missatge d'ahir, Juliana, aquell de, m'ho he passat molt bé, però no vull tornar a quedar amb tu.
2: Merci. M'ho he passat bé, però prefereixo no tornar a quedar més. Una abraçada i gràcies.
12: Una abraçada.
2: Papallona. Per mi la papallona és la clau, eh?
0: Sí, és la clau. Jo rebo una papallona i m'ho agafo molt bé.
2: Aquest emoji va ser clau. Se'l
1: va inventar l'Aitana, perquè el féssim servir.
2: El va dibuixar ella i ens ha funcionat en aquest missatge que vam enviar col·lectivament, perquè és una cosa que
0: vam pactar entre tots.
1: Sí.
0: Intel·ligència col·lectiva.
1: Hi ha alguns missatges que s'ha de saber que s'envien
0: en grup, amb
1: les lloves.
0: Bé, estem arribant ja al final del podcast, que veureu que a partir de la meitat l'Alexis ja no pot parlar més, perquè en Xavi s'abragona davant del micro i ho explica tot ell. I a mi m'agrada més quan parla en Xavi que quan parla l'Alexis.
14: Tampoc dura tant el podcast, no?
1: Quantes visites té, de moment?
0: Uns 30 minuts, si estava 4.000 reproduccions. 3.200
14: visites.
0: Mira, 3.000.
2: Nosaltres a YouTube en fem menys, ja t'ho dic ara.
0: I en Xavi ens acaba explicant, ja que s'ha obert en canal i ens explica la seva vida, ens acaba confessant una petita condició que ell té, que és que li costa recordar les cares de la gent. I això què passa? Que en algunes situacions et pot portar algun problema.
13: A mi m'ha passat moltes vegades, no n'estic orgullós i fa que jo sigui una persona deplorable i lamentable, però anar a parlar-li a una tia de festa i presentar-me com si no la conegués, com si ho volgués lligar amb ella, i que agafin, em mirin així i em diguin: que no te'n recordes de les ties a les que et folles o què? El que et parlava abans, que jo per mi el sexe és diversió, i per mi és, hòstia, m'ho he passat amb tu, guai, en aquest moment, però potser demà no me'n recordo com et dius, i no passa res, perquè per mi jo he complert el meu objectiu, i potser et veig d'aquí 6 mesos i no me'n recordo qui ets.
0: Molta gent pensa així.
1: Això vol dir també que deu tenir relacions amb moltes noies.
0: Amb
1: com
0: moltes,
1: per no recordar-les. Tu, Roger, recordes, no, la gent amb qui has tingut relacions sexuals?
0: Home, sí, clar, tots els noms jo recordo. I com l'ordre.
1: Tu també, Juliana.
2: Clar que sí, que ets boja. És que, de fet, jo estic en contra del que diu ell.
1: Ah.
2: En contra en el sentit de...
0: De tornar-li a tirar la canya, com per tornar-li a embolicar.
1: Això és un nivell de... És un nivell de demència.
2: Bueno, a mi em sembla que te n'hauries d'en recordar... Em sembla que seria lo normal.
1: Potser el nom no, però la cara t'ha de sonar.
2: Clar, o sigui, has de saber que ja t'has tirat aquesta dia.
1: Hi ha una cosa que em fa gràcia tot plegat, perquè vol dir que torna a ser coherent perquè li agrada la mateixa noia que ja es va tirar.
2: A mi això no passaria, saps?
1: Clar, tu els gustos et canvien molt, però ell no.
2: Okay, Marc.
14: No, que volia comentar que ara el tenim aquí fent el podcast, però crec que en Xavi el veurem pròximament...
1: Oh, on ha fitxat?
14: No ha fitxat, però...
1: Amb el bracet a la selva?
14: Farà tertúlia a un lloc de molt de debat, que és molt icònic.
1: A la Torre? Quan?
0: Ha fitxat
1: demà?
0: Per la Torre?
1: No, però què vol dir fitxar?
2: No, fitxat vol dir que li han pagat
1: els
14: vidres.
1: Demà me'l creuo. Perquè jo hi vaig, també.
0: Tu hi vas, també? Doncs demà coincidireu.
1: Marta, no, però no coincidirem a plano, diguéssim.
0: És la gelosia.
1: Ostres, ell és gelós? No és gelós,
2: no,
1: oi?
2: No, jo crec que una mica, perquè amb el Xavi de Granoller...
0: És veritat. De separar l'amor i el sexe, ell diu que entendria perfectament que una futura nòvia, en una nit de festa, com que hi ha moltes distraccions perquè està tot molt sexualitzat, s'emboliqués amb un pavo de qui ni coneix el nom, que li perdonaria perquè a ell li ha passat.
1: Marta, ara ja saps, això és lo bo, que si en Xavi Furriol et tira la canya, tu el pots mirar molt sèrie i dir-li: no te'n recordes de les ties que t'has follat? I descol·locar-lo totalment. Mira, jo penso fer-ho, no amb el Xavi, perquè ja com tu que t'has... Però si un tio em tira la canya i no m'agrada gens, li diré això.
0: Doncs li volarà el cap,
1: Sí, Sí que li diré. Vinga, va, ens l'apuntem.
0: Fins aquí aquest primer capítol.
15: Quan la tertúlia s'escalfa, nosaltres hi posem la bona salsa. Les salses de Conserves Ferrer són el complement perfecte per donar sabor a cada moment. Conserves Ferrer patrocina aquest espai.
0: Minuts i arribem a les 7 de la tarda. Marc Andreu.
14: Sí, doncs res, posar-vos una mica al dia, i crec que hem de viatjar per últim cop a Cayos Cochinos.
1: Si no hi ha ningú allà.
14: Bueno, sí,
1: si ha marxat tothom.
0: Només queden bitxis al terra.
1: Entret l'illa, també, se l'han emportat. L'inflable se l'han endut.
0: Jaume Miranda, bona tarda.
16: Bona tarda, com estàu?
0: Has seguit aquests últims dies a Can Cayos Cochinos?
16: He de dir que és un concurs que m'agrada tan poc, Supervivientes. No ho sé gens, però bé, per Instagram i tal ho vaig mirant, sí.
14: Doncs es va celebrar la setmana passada la final de Supervivientes, i clar, ho hem de comentar, que hi havia un duel final entre la Maica i l'Alba Paul.
17: Los espectadores de Supervivientes 2026 han decidido con sus votos que la ganadora de Supervivientes 2026 sea Maica.
14: Va guanyar la Maica.
1: concursant
7: de Gran Hermano.
1: Quina maica! Però si és la campanya de la Dulceida, de la Belén Esteban.
7: Molt. Em va guanyar amb un 59,25% dels vots i l'Alba un 40,75%. I clar, és veritat que va fer molta campanya la Dulceida.
1: Però aleshores què és? Que aquesta noia, aquesta maica, tenia molt suport o que l'Alba generava també molt odi i la gent votava en contra de l'Alba?
7: Jo crec que tenia molt suport. Hi havia,
1: la maica tenia molt fan.
16: La maica agrada molt, és molt. Sí, ha fet diversos concursos i és com a típica diva histriònica, no?, de vegades. És com molt carne Mediaset, no?
7: I, de fet, la Dulceida es va enfadar fins i tot. Perquè no
1: ja me l'imagino.
0: Guanyen molts calés, perquè vaig veure la foto aquella amb un taló.
1: Pot ser que 100.000 euros, ara...
0: 100 o 200.000 euros.
1: Ui,
0: que de pagar, com estan els impostos.
7: Ara l'Alba ja ha tornat a casa, aquest cap de setmana ha estat a la Casa Nova, que l'ha descobert per primera vegada.
1: Que si no li agrada, ara també quin embolic. Bueno, perquè ja s'ha fet l'ambulància i
7: tot. Doncs ja és a Madrid i s'ha retrobat això amb la Dulceida, la seva filla.
1: Perdoneu, això és l'Alba?
18: Que bonito cuando...
7: És una versió d'una cançó.
1: Està al sòdic. Aquí preocupa molt. No, estan jugant amb la seva filla Ària.
7: Al pati.
1: I fa un patí, el Sharenting, espera, perquè és clar...
0: No surt en cap moment la cara.
1: Bueno, perquè la nena té els cabells molt llargs, bàsicament per això.
7: Estan al límit total. De fet, han penjat també van penjar una foto juntes amb la Dulceida i la seva filla i tapen amb un cor la cara de la filla. I res, que ja està, ja han acabat aquesta aventura i veurem quina és la següent. Bueno, la Dulceida ho tenim clar, que és la gran cita de la segona temporada.
0: La gran cita 2.
7: Que estan anant amb el càsting obert.
0: Que tu t'hi vas apuntar, vas enviar tot aquell formulari.
7: Sí.
0: Que el vas escriure molt bé, perquè amb la Marta vam repassar-te una mica les respostes i tot.
7: Ja vaig enviar el videocàsting.
1: Estava superbé aquesta presentació, carinyo.
2: Hem de penjar el videocàsting a la xarxa.
7: No, fa molta vergonya.
2: Sí. Ara
7: mateix
2: el
7: vaig publicar.
0: Estan trucant ja tothom.
7: Estan trucant a gent.
1: Amics teus, fins i tot, Marc.
7: A mi ha de dir que m'han escrit avui per participar, però jo he dit que no.
1: No!
7: Jo he dit que no, perquè crec que en Marc Andreu ha de brillar sol.
0: I si coincidim?
1: Heu de brillar tots. Penseu que podeu ser els nous Xavi Furriol, sisplau.
0: Imagina't...
7: Però quin referent em dones tu?
0: Que dius que sí i coincidiu. Hi hauria un moment...
7: Seria molt maco que l'intel·ligència artificial digués... No, una cosa és el que diu la intel·ligència artificial, després allà ens ho trobaríem.
16: Escolta, tot per TV3, si m'he d'emorratjar amb tu, ho faré.
7: Ahir vaig trobar-me el Tono, per cert, pel carrer, i em va
1: escriure... El director de la Gran Cita.
7: Pel carrer?
0: Sí. Saps que li vas enviar un
7: vídeo? M'encanta
1: quan la gent es troba pel carrer, que és una cosa com molt
0: urbà. Molt de poble.
7: Tu el vas escriure.
1: Sempre al mateix temps, quants cops... O sigui, jo alguna vegada m'he trobat el meu pare pel poble, pel meu poble, i m'ha sorprès moltíssim.
16: Cardedeu, pot ser més fàcil, però a Barcelona és molt sorprenent.
1: Sempre que me'l trobo igualment.
0: Em sorprèn més en Marc Andreu que tu i el teu pare.
1: Mira.
0: Ahir, Marc Andreu diu, estan començant a trucar tothom. I dic, a tu no t'han trucat? Dic, deixa'm fer un tema. I li vaig dir...
1: Sí, llegeix, perquè va col·locant el Marc Andreu a la força.
2: No, en Roger va estar brillant.
0: Que se sàpiga, bueno, que s'està pressionant una miqueta, però és pel bé del programa i de 3CAT i de tothom. Obro amb en Tono. Ahir a les 17 i 17 minuts estàvem amb la Marta i Marc Andreu a redacció.
1: Tono, perdona, però encara no sabem d'on ve el nom. I si és un nom de DNI o què? O si ve d'Antonio o què passa?
16: Antonio, no.
0: Antonio d'Antonio.
1: Va, què li dius? Tono. La I cau, no?
0: Aquí la diftong, i cau.
1: Va, okay.
0: Entès mai això del diftong, que collons era, però bueno.
1: Molt bé.
0: Obro mentó, no li dic. Bona tarda. Hi ha algun malentès pel qual encara no s'ha trucat a Marc Andreu?
1: Oi.
0: Es va presentar al càsting de la segona temporada.
1: S'han traspapelat els
7: papis. Com el meu pare, saps?
1: Però, ho afirmes, no preguntes.
0: No, cap mena de pregunta, perquè
1: això és.
0: Ho afirmo perquè ha estat així, no t'han trucat.
1: Ha estat així.
7: Jo em trobo
1: amb raó lligues tant, Roger, molt bé.
7: Unes hores després em trobo un Tono i primer que el que veig bé, disculpa, perquè el Roger ha sigut molt dur. Sí, a mi em va semblar que eres molt dur i li vaig demanar perdó.
1: Ah, pensava que el Tono t'havia demanat disculpes.
7: No, jo en el Tono perdona, perquè el Roger ha sigut molt dur amb tu i realment només volíem saber com anava el procés. I m'ha dit,
0: va dir ell,
7: hi ha molta gent que s'està apuntant, però encara estan obert, encara està obert el formulari per apuntar-se, llavors les persones de càsting estan saturades i estan anant a poc, perquè a més xerna amb tu molta estona per conèixer els teus gustos i tot.
0: A mi em va dir, no donem l'abast, ja rebrà la trucada, no sé en quin ordre va la directora de càsting.
7: Doncs
0: però vull dir que entenc que dient-nos això, que has passat a la següent fase, Marc Andreu.
7: Clar, la següent fase és que et truquen i sí.
0: Vull dir que si et truquen és que sí.
7: Sí.
0: Si no et truquen és que no.
7: Exacte.
0: Doncs bueno, enhorabona.
7: Estem esperant la trucada.
0: Quantes fases hi haurà aquí?
7: Crec que és trucada i has de confirmar si el, si el rodatge et va bé o no, els dies de rodatge.
0: Bueno, tindràs que... festa d'aquí, vull dir, la prioritat...
1: No, no, però no és festa.
0: Bueno, no, festa.
1: No, no, treballant, aquest noi.
7: No, no, jo no vull anar-hi a treballar.
1: Hores extres, no, Marc, cobraràs.
0: No, no, treballes per nosaltres.
7: Però jo no hi vull anar, jo clar, a Catalunya
1: que,
7: Ràdio.
1: Ell hi va per l'amor de veritat.
7: De veritat, eh. Bueno, doncs, mil cajas,
0: quanta gent ha trobat l'amor a la feina?
1: Ningú. Ah, no, em pensava que deies a la gran cita.
7: No, amics de casa, als col·les, a tot arreu.
2: A la feina. I a la gran cita, perdona, tenim la Carla i el seu nòvio, que no em facis dir com es diu, el del somriure gegant,
1: sí,
2: enamoradíssims, que fa poc van celebrar els 4 mesos amb una publicació que semblava que portessin 15 anys i s'haguessin quedat embarassats del primer nen.
7: El segueixes a tots, tia.
2: Però és no, l'única parella que perquè treu, no segueixo a ningú. Però l'algoritme, que és cabron com ell sol, bueno, sap perfectament el que jo vull veure. Pensa que em surt la Clàudia, la farmacèutica, fent promoció de la festa major de les Corts. M'entens el que et dic? Em surt tothom.
0: Però què és la Clàudia, la farmacèutica?
2: Com que tu no has vist la gran cita, Roger, ja ho, ja la miraràs, ja t'ho recuperaràs.
0: Hi ha una farmacèutica a la gran cita.
1: Jo no la recordo.
7: Jo tampoc la recordo.
1: Sí, sí, sí.
0: Bueno, a veure, ho deixarem aquí, Jaume, allò d'en Russell Crowe i tot a Barcelona haurem de fer demà.
7: Ai.
0: Molt més cal, també, més detalls, que aquest home no sap ja com sortir de la ciutat.
16: Jaume, no, cada dia està de festa aquest senyor. Mm.
0: Tu descartes la gran cita 2?
16: Jo és que tinc un problema d'ansietat que a mi...
0: Doncs res, fora.
16: Ensenyar-me en aquest fora. Pla no ho faré.
7: Doncs la gran cita.cat, que si voleu apuntar-vos...
16: Ah,
7: Albert.
16: Sí, clar.
7: Bueno, que s'apunti molta
0: però
7: gent.
0: Si estan saturats, que pari.
7: Bueno, ja. Però com més gent millor.
16: No, busquen gent de Balears, eh?
1: Tens ganes d'amorrejar-te a TV3?
7: No, tinc ganes, de veritat, de connectar amb algú.
1: Però no m'has respost.
7: No, d'amorrejar-me, no. D'amorrejar-me a la discoteca.
0: És que el veurem morrejar a 4K.
7: Que no morrejaré. Que primer ets d'entrar, primer, però para, va.
1: Com fem... trobis l'amor a la gran cita,
7: no,
1: serà
7: no, serà un
1: escàndol. Yeah!
0: Avui, Jaume, hem de tornar a parlar d'un ex indesitjable en aquest programa perquè ha tornat a fer de les seves.
16: Sí, feia molt que no parlàvem d'ell a favor de la nostra salut mental, però mos hem vist obligades a reobrir la càmera secreta i es basilisca en aquest cas és en Sebastián Yatra.
1: No! Gairebé havia oblidat qui era.
0: És que t'ho hauria de buscar, però és que jo crec que potser ens hem tirat mig any sense parlar de Sebastián.
1: Va,
0: de
1: l'època que parlàvem cada dia.
0: Però molt.
16: Per això estem també.
0: Fa un parell d'anys i buah, no paràvem. I mira, ara ja el tenia fora del mapa, jo.
16: Ben que dic que he demanat permís a la Marta Montaner per usar aquesta cançó amb en Yatra, perquè normalment ja sabem que la usam amb en Risto, però crec que li escau molt. Sebastián Yatra, actor, cantant i un dels pitjors ex que hem relatat mai en aquest programa amb permís d'en Risto Mejide, va estar amb la nostra petita ninfa Aitana des de 2023 fins a principis de 2025 i ho van deixar definitivament després de diverses ruptures i de diverses declaracions d'en Yatra, com unes on remarcava que no sabia ser fidel a les seves parelles després d'un any de relació estable. I de bé, després de sort de allunyament que vàrem sol·licitar totes les fans d'en Aitana per lo malament que l'havia tractat, el teníem ben lluny fins ara.
1: Per mi és molt important destacar que sí que vam parlar de Sebastián Yatra.
16: Quan?
1: Fa poques setmanes, de fet, bé, poder ja fa més, però...
0: Com
1: en vam
0: tema?
1: Parlar quan Rosalía va passar per Madrid.
16: Clar.
1: I Aitana Ocaña va ser la primera convidada al confessionari.
16: Mm-hmm.
1: On justament va relatar aquesta experiència que ara en Jaume comentava de quan Sebastián Yatra va dir en un podcast que no podia ser fidel passat l'any de relació. I ella va explicar aquesta història.
0: I gràcies a això vam conèixer exactament els timings de com havia estat la ruptura, ai, com havia estat la reconciliació...
16: Ella com a exnòvia en aquell moment,
0: exacte.
16: Aquelles declaracions.
1: I per mi és rellevant esmentar-ho, perquè jo no crec que aquest contingut que ara comentarem de Sebastián Yatra hagués existit si no hi hagués existit abans aquest confessionari de l'Aitana.
16: Que és com una resposta, no?
1: Crec jo.
16: Bé.
1: Després discutim.
16: Ok. La qüestió és que el contingut és que ahir el cantant colombià va estar a l'estadi Azteca de Ciutat de Mèxic per veure el partit entre Colòmbia i Uzbekistan. Un partit on el país llatinoamericà va guanyar 3-1 i així ho va celebrar en Sebastián Yatra en ple camp. A part dels crits testosterònics, en Yatra va festejar la victòria amb una gran glopada d'alcohol a sa sòfag, a morro directament de sa botella, tot rodejat dels seus amigots saltant i cridant. Ja sa cosa apuntava maneres. I així va ser, perquè minuts més tard en Yatra penjava aquest TikTok dins un cotxe amb sa vintena cervesa a sa mà i cantant amb els seus amics orangutans.

0: Garnier's, una de les imatges d'aquest 2026. És un dels moments pop i de periodisme del cor més rellevants. I això que realment tampoc és el que passi. Però és que l'ha fet molt grossa. L'ha fet molt grossa. Soc jo, l'Aitana.
1: Clar, com s'ho deu haver agafat, ella? És a dir, aquest matí, quan li han reenviat i quan ho ha vist...
0: Saps què passa? Que per molt bona relació que mantinguis amb ell, que pot ser que ells fora de l'esfera pública mantinguin una cordialitat...
2: No té pinta.
0: Però encara que fos així, si tu saps en quin punt està la teva relació a nivell mediàtic, el que genera, el que ha generat el mal que t'ha fet, perquè l'Aitana ha patit moltíssim, no només en aquesta relació, sinó també per tota la pressió mediàtica que va comportar.

0: d'esborrar, però és que si l'esborres encara fas més gros tot el
1: clar, perquè
0: ja
1: fa com 8... Clar, el va penjar que eren les 12 de la nit de Mèxic. Mm-hmm. Llavors, ara ja m'imagino que ja s'ha despert, evidentment, clar, i però segueix, clar, ja ha passat tantes hores i ja ha voltat penjat tant aquest vídeo que jo crec que ja te fa vergonya i no el borres.
0: Clar.
1: Però sí que se deu estar...
2: I que ell la vergonya no la coneix tampoc, perquè és que ho recorda justament que Rosalía també va fer referència a quan Sebastián Yatra va penjar un vídeo també que era com fals d'ell explicant que en Raül no s'estava enamorat de la Rosalía.
1: Sí. Mm-hmm. Bé, en qualsevol cas, veig que estàs en el mateix vaixell que jo, aquest vídeo no està fet des de l'amiguisme ni des de intenta de proximitat cap a Aitana ni res, sinó que és una burla no només a Aitana, sinó també una mica, hem de recordar que Superestrella està basada en la relació actual de Aitana amb en Plex.
2: Algunes fonts deien que era una cançó que va dedicar bé el just, eh?
1: Ahà, bé, en qualsevol cas.
2: En qualsevol cas, estem parlant d'un disc que té clarament dues cares molt diferenciades, mm-hmm, la cara de la llum i la cara de la foscor. La cara de la foscor impregnada per justament aquest dol tan fort que ella va viure per culpa de Sebastián Yatra, on va patir tant, i una part de llum, entre les quals hi ha Superestrella, que vagi per Biel Juste o per Amplex, és una reivindicació d'aquesta nova etapa sense aquest corcó i aquest exnòvio beneit i insuportable. Mm-hmm. És una falta de respecte per part d'ell, que ara la pengi, aquesta cançó.
1: I jo he de dir, no sé si ho viviu igual, que per mi aquest vídeo també respira com molta misogínia,
2: sí. Perquè
1: té aquesta energia com de mascles units, fent d'orangutan, escoltant una cançó escrita per una dona i feta per dones, enteneu-me.
3: Que en fan mofa, vull dir, per l'actitud.
1: I en fan mofa. És una mica com quan vas a una boda i sona Wannabe, o vas a una verbena i sona Wannabe de les Spice Girls, i els tios sempre se'n foten d'aquesta cançó i comencen a fer com moviments amanerats, com a fer de maricón, en un sentit pejoratiu.
3: Com si no es pogués gaudir aquesta cançó.
1: Per mi és terrorífic.
2: Situant-se per sobre des d'aquesta perspectiva misògina d'aquells és de baix nivell i
3: no
2: disfrutaran d'aquesta cançó.
3: No.
1: A part, en el vídeo també sabeu com simulen que no se saben del tot la lletra i és en plan, amor, te saps la lletra perfectament com tot el planeta Terra, saps?
2: O sigui, com no l'has de saber?
1: Bé, no sé quin punt estava de rànquing, però jo el tornaria a col·locar en el top 1 de pitjors sets de la cultura pop. I des d'aquí li anem també a cantar 6 de febrero, la pròxima vegada, que és una cançó dedicada a ell com a exnòvio porquíssim que és, no?

0: A Catalunya Ràdio, des de 1988, El Suplement. Més de 35 anys fent ràdio amb esperit de cap de setmana. Ara, amb Roger Escapa.
1: Bon dia, són les 6 i així sona El Suplement de Catalunya Ràdio dissabte 20 de juny del 2026. Avui El Suplement, tertúlia amb Eduard Voltas, Olga Ruiz i Jaume Clotet. A les 10, l'Hora Negra de Maica Navarro. I després...
2: Més que sentències o no sentències, nosaltres el que volem saber és la veritat. O sigui, per nosaltres el cercle es tancarà el dia que puguem saber la veritat.
1: No sabem... Tu confies que la sabràs?
2: No sé si ho aconseguirem o no ho aconseguirem. Ens hi acostarem tant com puguem. Espero que sí que l'aconseguim sencera, però si no, bueno, ja tenim prous elements com per fer-nos una idea bastant precisa. Que
1: aquesta setmana hem anat fins a Mataró al Suplement per conversar amb el Joan Jubany, és el germà d'Helena Jubany, assassinada el desembre del 2001 a Sabadell. En un cas encara per jutjar, fa pocs dies el Joan va perdre el seu pare, Joan Jubany i Char, el pare de l'Helena, que s'han anat d'aquest món sense conèixer la justícia. Avui, una conversa reposada al voltant de la família Jubany amb el Joan Jubany i Lorente. A les 11 vindrà el Xavi Aldecoa, avui ens porta fins al riu Congo, avui que també el desenllaç del Sabadell el comentarem amb el Toni Padilla, un gran arlequinat. A les 12, pantalles i cor amb el Joan Callarissa i la Rebeca Rodríguez, avui sumarem també Mercedes Milà, tota una icona televisiva, i acabarem amb el Pep Noguer escalfant motors per Sant Joan. Bon dia als que us esteu despertant, bona nit als que no ens escoltareu fins a quarts d'una. Som El Suplement i tenim esperit de cap de setmana.
0: El Suplement, amb Roger Escapa.
1: I amb Eva Compte. Bon dia, Eva.
3: Molt bon dia. I avui comencem anant cap a Tarragona perquè un nen de 12 anys ha mort ofegat i dos més de 13 han estat rescatats i traslladats a l'hospital en estat crític en una platja de Tarragona, concretament la platja de la Rabassada. Formaven part d'un grup de 6 nois que eren en una zona de roques. El socorrista ha donat l'alerta a quarts de 4 de la tarda. Segons apuntaven els equips d'emergències, els nens eren a la zona de roques de la Cova del Gos. Quan han entrat a l'aigua han vist que tenien dificultats per sortir. 3 han pogut sortir sense ajuda finalment, però els altres 3 han hagut de ser rescatats. L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha donat el seu condol pel tràgic succés.
4: I són moments de molt dolor, consternació, i l'únic que podem fer i volem fer és traslladar tot el nostre escalf també a les famílies.
3: És la primera mort a les platges catalanes des que va començar la temporada de bany el 15 de juny. Més coses. El Servei Meteorològic de Catalunya emet el primer avís de situació meteorològica de perill per calor d'aquest any. Recordem que demà comença l'estiu. És el solstici d'estiu. L'episodi començarà justament demà i tindrà el punt àlgid entre dilluns i dimarts, amb temperatures que podrien superar els 40 graus a les comarques de Ponent. La situació preocupa especialment per la coincidència amb la revetlla de Sant Joan i la campanya de la sega del cereal. De fet, en els últims dos dies s'han produït una desena d'incendis en diversos punts de les comarques de Lleida i Girona. Per això, Claudi Gallardo, cap de suport dels bombers, explica que el cos ha reforçat el dispositiu preventiu.
5: Fem un dispositiu potent, a més també de forma proactiva, com que tenim el risc més centrat en aquesta zona més de Ponent de Catalunya, al sud, a Terres de l'Ebre, també fem aquests moviments del dispositiu, si cal, d'enviar més recursos cap a aquestes zones de forma proactiva.
3: Al Regne Unit, dos trens han xocat aquest divendres a la tarda a Bedford, al nord de Londres. De moment es desconeix quants passatgers hi anaven a bord i quin és el seu estat de salut. Un dels dos trens s'hauria aturat i l'altre l'hauria embestit per darrere sense que hagin descarrilat. Sembla que hauria mort el conductor d'un d'aquests trens i hi hauria també més de 80 ferits. De la crònica política, Pedro Sánchez continua alimentant la possibilitat d'un avançament electoral si no aconsegueix nous pressupostos. El president espanyol promatitza que no serà abans del 2027 i reitera que no farà coincidir les generals amb les municipals del maig. Ho deia entre rialles a la sortida del Consell Europeu a Brussel·les.
6: Se lo voy a decir muy claramente. A ver, presentaremos los presupuestos en 2026 y habrá elecciones en 2027. Y no habrá elecciones conjuntamente con las municipales y con las autonómicas. Y ya no puedo decirles más, porque yo lo que quiero es... Claro. Pero bueno, la realidad es muy dinámica.
3: Els Mossos d'Esquadra descarten que Isaac Andic caigués per un descuit mentre feia fotografies amb el mòbil. L'informe policial assegura que el fundador de Mango estava parat, estava aturat i amb el telèfon a la butxaca en el moment de la caiguda mortal a Montserrat. Les conclusions dels Mossos contradiuen una de les declaracions que va fer Jonathan Andic, el seu fill, el dia de l'accident. I avui és l'última jornada del Sónar que encapçalen els veterans Prodigy com a caps de cartell. Serà l'endemà d'una jornada amb ball, reivindicació i creativitat amb artistes com Skepta, que sentim ara de fons, o Anine The Hall, i també Charlotte The White, que ha protagonitzat el gran concert de la segona nit del Sónar 2026 amb una sessió de tecno hipnòtica i contundent que ha fet saltar milers de persones que l'esperaven ja a entrada a la matinada. L'artista belga, que ja havia visitat el Festival d'Electrònica Barcelona en anteriors edicions, ha tornat al recinte de Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat amb un nou show audiovisual completament nou. Es titula The Resistance. I en esports, el Sabadell ha aconseguit l'ascens a la segona divisió de futbol. Els sabadellencs han superat per 4-0 al Zamora, la tornada de l'eliminatòria final per l'ascens, i han remuntat així el 0-1 advers de l'anada, amb gols de López Pinto, Eneco, Quadri i Xavi Moreno. A segon, el Sabadell s'hi trobarà el Girona, i segons ha avançat la cadena SER, i ha pogut confirmar a Catalunya Ràdio, tot fa pensar que Quique Álvarez, el tècnic del filial gironí, serà l'entrenador del primer equip del Girona a segona. En futbol també, el Mundial dels Estats Units, el Brasil s'ha imposat a Haití per 3-0. Abans, Escòcia-Marroc, amb victòria pels marroquins 1-0, i Estats Units-Austràlia 2-0 a favor dels nord-americans. En hoquei patins, a l'hoquei Lliga, l'Igualada ha forçat el quart partit de la final, han derrotat per 5-2 al Liceo de la Corunya, el tercer enfrontament amb remuntada inclosa. I ahir va arrencar la Volta Ciclista Catalunya femenina. La guanyadora de la primera etapa va ser Nienke Benhoven, dels Països Baixos, després dels 92 quilòmetres amb sortida i arribada a Santa Susana, al Maresme.
0: El suplement amb Roger Escapa.
7: Fer un mercat nou amb una qualitat material i qualitat arquitectònica amb materials nous és difícil.
8: Ara que estan de moda les experiències immersives, hi ha alguna manera més ràpida d'introduir-se en una societat que no sigui visitar els seus mercats?
9: Els del restaurant Caníbal celebrem que Barcelona és capital mundial de l'arquitectura visitant el seu mercat més nou, el de Montserrat.
10: Un restaurant Caníbal a Berlín. Aquest diumenge, a partir de la 1 del migdia, amb Paula Moler.
0: El Mundial de Futbol, el Club de la Mitjanit.
11: El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
12: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
11: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
0: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà, a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
11: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
13: Jo ja l'he posat a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
11: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
0: El Mundial al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
13: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
11: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona. Let's go!
0: El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
1: El suplement de Catalunya Ràdio, quan són les 6 del matí, arrenquem el cap de setmana amb la cultura d'arrel del Quim Rutllan. Som-hi!
14: Més mans, més arrel, més Catalunya Ràdio.
15: Bon dia i bona hora. Sigueu benvinguts al Mans, a Catalunya Ràdio, el programa de la cultura popular i l'associacionisme, com sempre, en tota l'arrel, a la Ràdio Nacional. Avui un programa molt marcat per les tradicions, una de les tradicions més compartides i estimades en el nostre calendari festiu, la festa de Sant Joan amb revetlla inclosa, diada compartida a tot el territori dels Països Catalans. A les portes de la revetlla de Sant Joan seguirem el recorregut de la Flama del Canigó, que aquests dies baixarà del cim del Canigó per escampar-se arreu del país i encendre centenars de fogueres. Mantenim viu aquest símbol de llengua, cultura i comunitat.
16: comunitat.
17: Convertir la festa de Sant Joan per tot allò que representa la festa al voltant del foc i aquí la flama del Canigó té un paper essencial en la Diada Nacional dels Països Catalans.
15: També coneixerem tots els detalls del proper aplec internacional que ve aquest agost i que viatjarà fins a Estocolm, a Suècia, que enguany batrà rècords amb la participació de 1.200 actuants i desenes d'entitats de cultura popular d'arreu del país.
18: Els grups és un esforç molt gran que fa cada un i de veritat que moltes gràcies a tots els grups perquè si no això no seria possible sense ells.
15: Ens acostarem a diverses festes majors que ompliran places i carrers. Aquest cap de setmana visitarem la Festa Major de Sant Pere de Reus, al Baix Camp, la Festa Major de Palamós, al Baix Empordà i també les celebracions de Valls, a l'Alt Camp, amb el seu ampli programa d'activitats tradicionals, familiars i festives.
19: I a més, com que tenim la societat ballent que té aquesta capacitat organitzativa molt important, la majoria d'entitats culturals hi participen en la Festa Major amb activitats pròpies que porten a fer més gran el nostre programa.
15: Tot plegat sense oblidar les fires, trobades, aplecs i activitats de l'associacionisme que omplen el territori aquests dies, amb la Rosa Silluer al muntatge musical, la Mònica Muñoz a la producció i Quim Rutllant, qui us parla. Aquest és el Mans, sou a Catalunya Ràdio.
10: Els dissabtes a les 6 del matí, Mans a Catalunya Ràdio, amb Quim Rutllant.
15: Doncs vinga, que arriba Sant Joan. I començarem anant de concert. Primeres notes d'aquest Mans d'avui. Divendres i dissabte que ve arriba una nova edició del Desfolca't, el Festival de la Música Tradicional i Popular a Calaf i l'Alta Segarra. Entre els que accionaran, els Hidra, Random.

0: Marc Del Pino, Josep Vilarrubla i Elias Porter són els Hidra, que actuaran aquest proper cap de setmana a Calaf, a la 34a edició del Desfolcat.
1: Mans, cultura popular sense filtres ni intel·ligències artificials.

0: Entrem en temari. Aquest agost, la cultura popular catalana tornarà a sortir a les nostres fronteres amb una nova edició de la Plec Internacional que enguany viatjarà fins a Estocolm, la capital de Suècia, i que es presentava, de fet, el darrer cap de setmana amb totes les entitats a falset. La cita, organitzada per l'Associació per la Difusió del Folclore, arriba amb xifres rècord. 42 agrupacions, més de 1.200 actuants que participaran en una mostra que convertirà la ciutat sueca en un gran aparador de la cultura popular catalana. Un creixement que destaca el director de la Plec, en Joan Fuentes.
1: Correcte, xifra rècord, 42 grups i 1.200 actuants. Bueno, se podria alçar fins uns 1.300, depèn de, també dels acompanyants que poguessin venir, però no, la veritat que és una molt bona xifra.
0: La Plec formarà part del Kulturfestivalen, el gran festival urbà d'Estocolm, que cada any reuneix fins a milions de visitants. Durant 4 dies, els carrers, places de la ciutat acolliran aquests castells, gegants, bestiaris, sardanes, balls populars, música tradicional i tota mena de manifestacions del patrimoni festiu català. De fet, si hi ha un element que ha despertat especial interès per part dels organitzadors suecs, és el món geganter. L'any passat van visitar la Plec de Bàstia, a Còrsega, per conèixer de primera mà la proposta catalana i van quedar impressionats per aquestes figures festives.
1: Bueno, ells mos van dir que volien moltes figures. Bueno, els van pressionar. L'any passat els vam tenir a Bastia, així d'incògnit, perquè volien saber doncs, el que era. I especialment doncs, els va impactar molt el fet de les figures gegants, inclús també el bestiari. I ens van dir que volien tot molt gran. Els gegants, és veritat que sí, van dir volem gegants. Hem fet el que hem pogut. També tenim una logística també una miqueta limitada amb el tràiler, per tant, ojalà poguéssim portar 50 colles geganteres.
0: Entre els actes destacats hi haurà la nit de foc, les cercaviles, les actuacions de música i dansa tradicional. Una gran diada castellera amb 3 colles participants, els castellers d'Estocolm, els saballuts de Sabadell i els bordegassos de Vilanova. Un esforç col·lectiu que recorda Joan Fuentes només és possible gràcies al compromís de les entitats participants que any rere any assumeixen una part important del cost del viatge per portar la cultura popular catalana arreu d'Europa.
1: Sí, les entitats, bueno, primerament han de posar els diners, és un esforç molt gran per cada entitat i després, bueno, tenim les subvencions de la Generalitat, de les diputacions, els mateixos ajuntaments, patrocinis, si fan activitats, o sigui, al final els grups és un esforç molt gran que fa cada un i de veritat que moltes gràcies a tots els grups perquè si no això no seria possible sense ells.
0: A Plec Internacional Estocolm se celebrarà del 13 al 16 d'agost. Reuniràs representants de pràcticament tots els àmbits de la cultura popular catalana en una de les edicions més multitudinàries de la seva història. I canviant de tema, canviant fins i tot de calendari, ens anem amb una activitat d'aquest mateix cap de setmana perquè, coincidint amb el diumenge previ Sant Joan, se celebra arreu del país el Dia Universal de la Sardana, una jornada que vol reivindicar la dansa nacional de Catalunya i fer-la visible més enllà dels cercles estrictament sardanistes. L'acte central serà avui mateix al Parc d'Atraccions del Tibidabo a Barcelona amb la participació de la Cobla Verga Jove. Enguany comptarà amb el manifest, que s'encarrega cada any i que aquesta vegada va a càrrec del meteoròleg Tomàs Molina. El Dia Universal de la Sardana, però, va molt més enllà de Barcelona. Durant aquests dies, desenes de poblacions han programat ballades, concerts, aplecs i activitats amb objectiu de celebrar simultàniament una mateixa diada arreu del territori. I com és tradició, totes aquestes activitats tenen un element en comú, la interpretació d'una sardana unitària. Enguany és Petita Ofrena, de Francesc Marrós, una elecció que coincideix amb els 125 anys del naixement d'aquest compositor. I què és aquesta?

0: La sardana escollida per la celebració del Dia Universal de la Sardana, petita ofrena de Francesc Mas i Ros, l'hem sentit amb la Copla Moga, en un enregistrament dels anys 80.
1: Tota la festa al Mans.

0: Aquesta setmana arriba Sant Joan i entre moltes coses, això vol dir que és un dels moments àlgids a les falles del Pirineu. Les tradicionals baixades de foc, vinculades al solstici d'estiu, que continuen omplint muntanyes i pobles d'una de les celebracions més antigues i espectaculars del nostre patrimoni cultural. I recordem, a més, patrimoni immaterial de la humanitat des de fa 11 anys. Després de les primeres baixades celebrades els darrers dies, avui dissabte es torna de Sanet, a l'Alta Ribagorça, que encendrà la seva falla coincidint amb la festa major del municipi. I amb la nit de Sant Joan arribaran dos moments culminants de la temporada. El 23 de la nit, les falles baixaran simultàniament a diversos municipis de l'Alta Ribagorça, Boí, Pont de Suert, Vilaller i Casós, així com Ísil, al Pallars Sobirà, una de les baixades més emblemàtiques, de fet, i multitudinàries del país. I enguany cal destacar especialment també Andorra, on la tradició continua ben viva. La nit de Sant Joan hi haurà falles a Andorra, la Vella, a Sant Julià de Lòria, Escaldes d'Engordany en Camp Canillo i la Massana, demostrant la força d'una celebració compartida a banda i banda dels Pirineus. Foc, muntanya, comunitat i tradició que es tornen a donar a la mà en unes festes que, molt més enllà de l'espectacularitat visual, continuen simbolitzant aquesta renovació, purificació i el vincle entre les persones i el territori. I parlant de Sant Joan, aquest cap de setmana també és temps de festa major a Valls, a l'Alt Camp. Al quilòmetre zero del Mont Casteller viu aquests dies la festa de Sant Joan, que enguany arriba amb diverses novetats, al seguici cerimonial i amb la voluntat d'adaptar la festa als nous temps sense perdre en essència. Uns canvis que són fruit del treball conjunt de les entitats i l'avaluació, que es fa cada any una vegada acabada la festa, tal i com explica la regidora de Cultura de Valls, Rosa Rovira.
1: Com que el seguici festiu de la Festa Major és un esperit viu, doncs de tant en tant requereix canvis per adequar-los al públic, a les condicions climàtiques, a les necessitats dels diferents grups. I, per tant, cada any, quan acabem la Festa Major, fem avaluació de com ha funcionat i allí comencem a treballar aquelles coses que pensem que són de millora. I així ho vam fer l'any passat i els canvis que hem treballat els posarem en pràctica aquest any.
0: Entre les novetats destaca la transformació de l'anada al pregó avui mateix. Aquest any hi participaran els gegants de la ciutat que habitualment no formen part del seguici cerimonial. Una manera de donar protagonisme a les figures molt estimades pels vellencs i que culminarà amb diverses cercaviles simultànies pels carrers del centre històric.
1: Com que l'any passat vam fer una exposició de tots els gegants de la ciutat i vam veure que en tenim molts i que la majoria no surten al seguici, vam decidir que aquest acompanyament al pregó, l'anada al pregó que en diem, doncs hi surtin aquests gegants que no surten al cercavila del seguici. I, per tant, hi surten els gegants de la Central Cultural, els gegants de la UAF, els gegants de la Colla Pessigolla, del Calçot, diferents gegants que són a la ciutat i que també tenen moments de protagonisme i que volem que tinguin aquest paper dintre la Festa Major. I després, a l'acabar el pregó, hi havia la patada de globus i quedava una mica com tancat en fals. I llavors el que farem, aquests gegants que s'hauran quedat baix a la plaça esperant el pregó i la patada de globus, quan s'acabi això faran un escampall de la festa pel centre històric i, per tant, marxaran en diferents direccions amb els acompanyaments musicals per fer això, doncs escampall de festa per la ciutat.
0: Una altra de les apostes d'enguany és la recuperació de la plaça de l'Oli com a espai musical amb concerts de format més proper i una clara aposta per grups i creadors de la ciutat. Però més enllà dels canvis concrets, la Festa Major de Valls, aquesta Festa Major de Sant Joan, continua sent, pels vallencs, el gran moment de la trobada col·lectiva que marca l'inici d'estiu i mobilitza bona part del teixit associatiu del municipi. I, a més, amb tots els actes gratuïts.
1: La Festa Major de Valls té un valor afegit, que és que obre l'estiu. És una manera de començar les festes majors, però per la ciutat també s'acaba l'escola, comença l'estiu, i a més, com que tenim la societat vallenca té aquesta capacitat organitzativa molt important, la majoria d'entitats culturals hi participen en la Festa Major amb activitats pròpies que porten a fer més gran el nostre programa i a fer-lo inclusiu i per tothom.
0: La Festa Major de Sant Joan continuarà els propers dies amb actes tradicionals més esperats, com la rebuda de la Flama del Canigó, la nit de completes, les diades castelleres dels xiquets de Valls i tot el seguici cerimonial que converteix la capital de l'Alt Camp en una de les grans referències festives del país, com ho és Reus, que també arriba tot just després.

0: al Baix Camp, per tant, la seva capital. La Festa Major de Sant Pere, una festa que enguany arriba marcada per dues efemèrides destacades, els 700 anys de la celebració del Corpus a la ciutat i els 400 de l'arribada de les relíquies de Sant Pere. De tot el calendari d'activitats de la Festa de Reus, hi ha un element que simbolitza com cap altre aquesta festa reusenca, és la tronada. Abans que res, però, la Festa Major de Reus és sobretot una festa construïda des de les entitats i la participació popular, com destaca el regidor de Cultura, en Daniel Requesens.
1: Doncs mira, la Festa Major de Reus el que té és que és una festa absolutament popular, és a dir, no existiria sense les entitats. Tota ciutadania agrupada en diferents entitats, que no només, diguem-ne, els col·lectius del bestiari o de portadors o de balladors, sinó tot de col·lectius abocats a la Festa Major i, per tant, farcint un programa espectacular des del minut zero. I aleshores, a més, el que té és que és una festa absolutament patrimonial. És a dir, hi ha un protocol increïble, amb un bestiari, una coordinadora de danses, i tot està absolutament cuidat, tant quan passa com passa. I després hi ha un element, diguéssim, central, capdavanter, que és la nostra tronada.
0: Precisament enguany, la ciutat ha ampliat el nombre de tronades per commemorar aquestes efemèrides històriques. Un dels moments més esperats per una ciutat que viu intensament la seva Festa Major.
1: Pensa que sí, és essencial que aquest any que fem 700 anys de Corpus i 400 de l'arribada de les relíquies a la ciutat, què és el que es fa a la ciutat quan passen coses extraordinàries? Doncs una tronada extraordinària. I, per tant, a diferència de cada any que tenim 4 tronades, aquest any hem tingut 6. Una per als 400 anys de Corpus, que era mantinguda, i la de 700 anys de Corpus i els 400 de les relíquies. Per tant, la tronada és aquell element central a la plaça del Mercadal, amb tothom de tataïn-la i amb aquelles ganes de viure la festa absolutament des de dins.
0: Durant aquests dies Reus viu cercaviles, concerts, barraques, vermuts, populars, castells i tots els actes tradicionals que giren al voltant d'un dels seguicis festius més complets del país. Una festa que s'estén per tota la ciutat i que busca arribar a tots els públics amb mesures d'accessibilitat i espais adaptats perquè tothom en pugui gaudir.
1: Jo crec que la Festa Major és un d'aquests espais que és de tothom. Igual que abans parlàvem de l'accessibilitat, és de tothom en tots els sentits. I, per tant, malgrat que Reus és una ciutat que és molt concèntrica i, per tant, així com altres ciutats parlen del centre i els barris, per entendre'ns, i que entenen, doncs, per exemple, la població no vinguda molt allotjada en els barris, això no passa a Reus. És una ciutat molt concèntrica i, per tant, diguem-ne, tothom viu a tot arreu. I és una festa que està molt abocada amb les entitats, com us deia abans, no? Les entitats ja han fet des de sempre aquest paper integrador i, per tant, en qualsevol dels elements, en qualsevol dels dels col·lectius de danses, el que hi trobem és tothom integrat d'una manera natural.
0: La Festa Major de Sant Pere continuarà tot el cap de setmana que ve i culminarà els propers dies amb actes solemnes del calendari reusenc, que entre els quals hi destaca les completes, el seguici festiu, el pilar caminat dels castellers i la gran celebració de Sant Pere, patró de la ciutat. I ara ens n'anem fins al Baix Empordà, a Palamós. El patronatge, en aquest cas, també és Sant Joan. Ja ha arrencat amb motors la festa d'aquesta població, que fins al dia 26 de juny desplegarà una setantena d'activitats per tots els públics. La festa ha començat aquest divendres amb la primera nit de barraques, correbars i la posada en marxa de diferents espais festius. Però per als palamosins la Festa Major és molt més que un programa d'actes, és també l'arribada d'aquest estiu.
2: Home, jo penso que arriba l'estiu i arriba la Festa Major de Palamós. Llavors, no? Aquesta fusió ens agrada a tots, que tots volem, no?, amb el solstici d'estiu, que ja veiem que ve el bon temps, que ja ens anem a banyar a la platja, i la Festa Major de Palamós és una festa que passa a la platja al costat del mar i arriba amb el bon temps, amb la nit més llarga de l'any, i, per tant, té un component molt màgic.
0: La programació combina activitats de cultura popular, concerts, barraques, actes familiars i propostes lúdiques. A més, enguany destaca la recuperació d'algunes activitats històriques gràcies a la implicació de les entitats locals.
2: Enguany hi ha una entitat, que és l'Ateneu de Palamós de Sant Joan, que havia desaparegut i ha tornat a renéixer. I, per exemple, avui, just a les 11, recuperen la baixada de carretons. Era una activitat molt típica que s'havia fet fa molts anys aquí a Palamós. Demà també encapçalen una primera fira de barraques que faran i que culminarà amb un sound system. O, per exemple, avui també es recupera una altra colla, que és el Show Boys, a recuperar la remullada, que durant dos anys no s'havia pogut realitzar degut a les restriccions d'aigua, i també és una celebració molt, o sigui, per a tota la família, i que és una de les més actives.
0: La celebració oficial començarà dimarts amb el pregó, coincidint amb el 25è aniversari de l'Associació Fibromiàlgia de Palamós, que és qui se'n farà càrrec. La jornada inclourà l'arribada de la Flama, el Ball de Gegants, Pere i Constança, i l'encesa de la Foguera de Sant Joan. Si una cosa defineix la Festa Major de Palamós és la capacitat d'implicar tota la població i oferir activitats per a totes les edats.
2: Moltes ganes de celebrar-ho, amb moltes activitats que no hem pogut comentar i que n'hi han de molt divertides i que també s'ho podrà passar molt bé tothom. I això, amb ganes de rebre els visitants que vinguin, però sobretot també que la gent de Palamós i Sant Joan gaudeixi de la seva festa.
0: La festa s'allargarà fins al 26 de juny, culminarà amb el tradicional castell de focs artificials a la Platja Gran. Tanquem amb més festes aquests dies. A l'Ampolla, al Baix Ebre, continuen les festes majors de Sant Joan, que s'allargaran fins al 25 de juny amb actes populars, música, activitats per a tots els públics. Demà diumenge, Santa Cristina d'Aro, al Baix Empordà, hi ha la Fira del Solstici a la Pineda de l'Espai Ridaura, amb un mercat artesà, tallers, contes, plantes silvestres i propostes vinculades a la natura i a l'arribada de l'estiu. A Altafulla, al Tarragonès, escalfen motors per la 26a nit de les Bruixes. Se celebrarà els dies 26 i 27 de juny. Una proposta que combina màgia, misteri, tradició i ambientació popular. I a Sant Cugat del Vallès, al Vallès Occidental, la Festa Major arriba del 25 al 29 de juny amb més de 200 activitats entre cultura popular, concerts i propostes familiars, amb cites destacades com el Seguici de Sant Pere, el Pagalí Joan i el Castell de Focs.
3: Tota la festa al mans. A Catalunya Ràdio.
0: Sou al Mans, sou a Catalunya Ràdio i aquesta és la setmana de la Festa Nacional als Països Catalans. La nit de Sant Joan és a tocar. Un any més, la Flama del Canigó recorrerà centenars de quilòmetres per arribar a pobles i ciutats d'arreu del país. Una tradició que va molt més enllà de l'encesa de les fogueres, que s'ha convertit en un símbol de continuïtat cultural, de llengua i de comunitat compartida. Per parlar d'aquest significat de la Flama d'avui i com es prepara aquesta nova edició, saludem el president d'Òmnium Cultural, en Xavier Antic. Bon dia, Xavier.
4: Hola, molt bon dia, Quim.
0: La Flama cada any surt del Canigó, arriba a centenars de pobles dels Països Catalans. Què representa per Òmnium avui en dia aquesta flama compartida amb un territori tan ampli i tan divers?
4: Representa l'ocasió de renovar un esdeveniment que, de fet, té més de 60 anys d'història. De fet, ara fa exactament enguany 60 anys, perquè el 1966 va ser el primer any que la Flama del Canigó va passar pel Coll d'Ares, la frontera que separa la Catalunya del Nord. Uns quants anys abans ja passava que la Flama encenia les fogueres de la Catalunya Nord, però des d'aleshores es distribueix a totes les fogueres dels Països Catalans. I jo m'he explicat des del principi, fins a l'accident, que per nosaltres és un dels projectes històrics de l'entitat.
0: Cal dir una mica els tempos, no? La Flama del Canigó arriba el 23 arreu del país, però el 22 ja s'està preparant i fins
4: Exacte.
0: I tot hi ha tot aquest cap de setmana, hi ha tota una sèrie de preàmbuls, però això, el 22 es renova la flama, es baixa i el 23 s'escampa arreu del país. Una de les grans forces, i que de fet és un testimoni del que passa a aquest país, és aquest gran teixit de voluntariat d'aquesta xarxa social que fa possible la renovació de la flama.
4: Tot comença el 22 al matí, quan grups excursionistes de Perpinyà recullen el foc que està encès tot l'any a la cuina del museu de la Casa Pairal al Castellet de Perpinyà. I aquell matí ja inicien la pujada al Canigó fins al cim de la muntanya, quan a mitjanit encenen una nova foguera, en l'acte que es coneix com de renovació de la flama, i inicien de matinada el descens fins al Coll d'Ares i després fins al Parlament de Catalunya, des d'on milers de voluntaris, de centenars d'equips, fan la distribució per tots els Països Catalans. I, efectivament, això seria impossible si no hi hagués aquest teixit associatiu realment meravellós i molt emocionant cada any, perquè jo que al principi era una colla d'amics de Perpinyà als anys 60, ara s'ha plegat moltíssima gent, fins i tot en l'ascens al Canigó, era el moment de la renovació de la plamada. I, per suposat, a mesura que va baixant el Collares i allà grups de tots els Pirineus que comencen a distribuir-ho, i al Parlament de Catalunya, on se fa la recepció, podríem dir-ne, i el lliurament de la flama oficial a la institució que representa la sobirania popular del poble de Catalunya, hi ha representants d'Acció Cultural del País Valencià, d'Obra Cultural Balear, i fins i tot representants del Pol Tarana de la Noguer, que es distribueix una mica per tots els territoris i a tots els racons dels països catalans.
0: Que és una gran celebració d'aquesta festa nacional dels Països Catalans compartida, no oficial, però sí de facto, no? Sí. D'alguna manera.
4: Sí, aquest també és una mica el sentit, no? De que és el convertir la festa de Sant Joan per tot allò que representa la festa al voltant del foc, i aquí la flama del Canigó té un paper essencial en la Diada Nacional dels Països Catalans. S'ha de recordar que, entre molts altres, per exemple, el Joan Amades explica amb molt detall una cosa molt maca, de la que n'heu parlat molt sovint, que és com les festes de Sant Joan a la mitjana es distingien a Europa per tres costums principals. Un és el més conegut, que és l'encesa de les grans fogueres, el que la mare es deia els focs d'alegria. Un altre, que són les processons pels camps i prats i boscos amb torxes i falles enceses. I una tercera no tan coneguda, que és fer voltar grans rodes amb sarments i boscatges encesos. Amades deia que aquests tres costums, que són comuns a tots els pobles de la vella Europa, són molt presents en la història recent dels països catalans, sobretot les fogueres i les falles. I en aquest sentit, una mica, la flama del Canigó és la que ho emblematitza tot, no? Alimenta l'imaginari compartit. Al mateix vespre del 23 del matí del 24, a la platja de l'Alguer se'n fa una celebració també, eh? Mm-hmm. I, per tant, és una mica com un territori molt comú a tots els països de la catalana.
0: I una de les coses que passa, sí, i sobretot en aquest àmbit de l'associacionisme, és també un relleu assegurat. Detecteu que hi ha... que es va passant la flama d'un any a l'altre també amb noves generacions que van assumint la responsabilitat d'actes d'aquestes
4: creatives. Sí, completament. I aquesta és una de les coses més màques que han passat en els darrers anys, perquè, efectivament, la flama, en minúscula, la flama de la flama, l'han mantingut gent molt gran, excursionistes històrics, de tota la vida, però en els darrers anys, i això passa en tots els trams del recorregut de la flama, veiem gent jove implicada des de l'ascens al Canigó per al moment de la renovació, i totes aquestes fotografies que ens arriben en la nit del 22 al 23 fins a la baixada del Collares i fins a la distribució arreu del país. L'acte del Parlament és molt maco perquè ja des de canalla de 7 o 8 anys, per entendre'ns, fins l'altre dia celebrava una persona que havia estat des dels primers anys de la flama i, per tant, gent que pràcticament voreix els 100 anys. Llavors, jo crec que aquesta implicació intergeneracional molt intensa amb la renovació garantida per la molt forta implicació de gent jove que forma part d'agrupacions excursionistes, d'organitzacions juvenils, és realment el més esperançador de tot. Mm-hmm.
0: Per tant, continuïtat i simbolisme assegurats.
4: Completament, i per molts anys.
0: Doncs, Xavier Antic, president d'Òmnium, gràcies per atendre la trucada del programa, que tingueu una bona festa de Sant Joan.
4: Un plaer, moltíssimes gràcies a vosaltres per la feina que feu.
3: Mans, som l'arrel.

0: I enfilem ara a la recta final del programa amb dues propostes de festival musical per aquesta setmana que entrem. A Calaf a la Noia, que tornarà a omplir-se de música d'arrel els propers 26 i 27 de juny, amb una nova edició del Desfolca, del Festival de Música Tradicional i Popular de Calaf, a l'Alta Segarra. Durant dos dies el nucli antic i les places del poble acolliran concerts, ball folk, tallers, cultura popular, amb una programació que vol acostar artistes, sons i instruments que sovint queden fora dels grans circuits convencionals. Ens ho explica la Berta Serret, una de les responsables d'aquest Desfolca't.
1: El Desfolca't és el festival de música tradicional i popular de Calaf i l'Alta Segarra. Durant dos dies, el 26 i 27 de juny, la música d'arrel, el ball folk, els tallers i la cultura popular donen vida al poble. És una oportunitat per descobrir artistes, sons i instruments que sovint no trobarem als circuits més convencionals.
0: El cartell d'enguany combina tradició i innovació amb noms com, per exemple, Tàpia i Letúria, referents de la música tradicional basca, Alosa, una de les formacions destacades de la nova escena d'arrel catalana, així com sonoritats irlandeses, escoceses i del time.
1: Un dels grans noms és Tàpia Eta Letúria, autèntics referents de la música tradicional basca, que tenen una trajectòria de dècades i que ens portaran instruments tradicionals com la triquitixa, l'acordió diatònic basc. També destaquem a l'Osa, que és una de les formacions que creiem més interessants de la nova fornada de música d'arrel catalana. Elles tenen un so molt, molt propi. Combinen la tradició i la contemporaneïtat, però ho fan amb una sensibilitat molt especial que creiem que farà que sigui un concert on hi connecti a un públic molt divers.
0: El Desfolca't s'ha consolidat amb els últims anys com una cita destacada dins de la música tradicional catalana, amb una aposta especial per tallers d'iniciació de ball folk i per crear comunitat al voltant d'aquesta música i dansa.
1: El que sí que tenim clar, que no volem canviar, és la nostra essència. És un festival de cultura popular, gratuït i de plaça, fet amb la implicació de voluntaris i les entitats del poble, i pensat perquè la cultura sigui realment de tothom.
2: La rama de Barcelona i està molt bona i està molt bona. La rama de Barcelona i està molt bona i està molt bona.
0: Aquest que sentim és Quico Veneno, un dels caps de cartell de la programació de la Fònica Banyoles, que arriba dijous a la capital del Pla de l'Estany i que converteix aquesta capital en la gran seu de les veus, un certamen que va néixer l'any 2004 i que més de 20 anys després continua explorant totes les possibilitats de la veu i la polifonia, des de les músiques populars fins a les propostes més experimentals. Ens ho ha explicat el director artístic del festival, en Francesc Viladiu.
3: Bé, la Fònica és un festival que neix l'any 2004, fruit de la capital de la cultura catalana a Banyoles i que veu de tota la tradició coral i que hi havia a la ciutat de Banyoles, i a partir d'aquí neix un festival amb la voluntat de poder fer arribar propostes de veu a tothom que s'acosti aquí a Banyoles.
0: Enguany, el festival torna a apostar per una programació eclèctica que té la veu com a fil conductor, però que abraça estils molt diversos. Entre les propostes vinculades a la música d'arrel hi trobem els Vocal Birken, una formació que porta a Banyoles les polifonies tradicionals de Geòrgia, reconegudes per la UNESCO com a patrimoni cultural immaterial.
3: A través d'aquesta excusa, que és la veu, que és el fil conductor, intentem arribar a tot tipus de propostes que van des del pop, el rock, també, evidentment, doncs, amb la música d'arrel. Sí que és veritat, doncs, que potser en els últims anys, també per diferenciar-nos de la multitud de festivals que hi ha arreu, doncs, hem incorporat, doncs, moltes més propostes en aquest sentit d'arrel.
0: Més propostes singulars en aquesta edició que recupera una de les experiències més recordades del festival, els concerts a bord de les barques de l'Estany. Ho faran artistes com Raquel Luà i Quim Carandell, en un format íntim i molt especial.
3: Primeres edicions del festival, tenim un dels espais que la gent encara recorda moltíssim, que eren aquestes vols amb la barca a Tirona al voltant de l'Estany, i ara ja feia des del Covid, des de l'època del Covid, doncs, que no els havíem repetit per qüestions d'aforament, i teníem moltes ganes de poder repetir l'experiència. I en aquest cas, doncs, el que fem són dues propostes, la de Raquel Lua i la de Quim Carandell, que faran cada un d'ells dues sessions al voltant de l'Estany. Amb en Quim el que vam estar parlant era la possibilitat, doncs, de parlar una mica del seu repertori i també del seu imaginari, d'alguns dels artistes, doncs, que l'han inspirat, i és aquí on estarà fent algunes d'aquestes cançons acompanyant només de la seva guitarra.
0: La Fònica omplirà Banyoles de concerts, espectacles i activitats de dijous fins diumenge, consolidant-se un any més com una de les grans cites de referència del calendari musical estiuenc a les comarques de Girona.

Aquestes eren les filles de Cassandra. N'hem sentit tertúlia, que seran també el proper cap de setmana a la Fònica de Banyoles. I així tanquem el Mans i hem estat amb la Rosa Silluer al muntatge musical, la Mònica Muñoz a la producció i qui us parla, Quim Rotllant. Marxarem amb la sardana de Francesc Amorós, Balaguer, cel de la terra ferma. És amb la Bellpuig Cobla. Gràcies per ser-hi una setmana més. Nosaltres ens retrobem demà i el proper cap de setmana aquí mateix al Mans, a Catalunya Ràdio, amb tota l'arrel, a la Ràdio Nacional. Que tingueu una bona festa de Sant Joan.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: Tens mal de cames, varius o inflor? Darrere d'aquests símptomes hi pot haver un problema de circulació que progressa. No ho deixis passar. Actua des de l'inici dels símptomes abans que vagi a més. Fes el pas amb Deflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu o en adults. Laboratori Servier. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el farmacèutic.
2: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. També de matinada. Amb Roger Escapa.
3: Som al suplement, som a Catalunya Ràdio, camí de les 7 del matí. Aquesta hora, els dissabtes i diumenges, repassem alguns dels millors moments de la setmana. Els continguts ben escoltats al nostre web, catradio.cat/elsuplement i a l'aplicació de Catalunya Ràdio, i que podeu recuperar quan us vingui de gust. Marina Laminos, bon dia.
4: Molt bon dia, Roger. Dissabte passat, Lluís Pasqual va parlar en exclusiva al suplement per donar explicacions sobre la polèmica que l'ha esquitxat les últimes setmanes, acusat per l'actriu Judit Martín d'haver suplantat la identitat de Montserrat Caballé el dia del seu homenatge al Liceu l'any 2019. Aquestes són les seves explicacions.
5: No, suplantar és una paraula molt grossa. Després, a peu d'escenari, ens van fer una entrevista d'una noia que deia que era de Ràdio Reus, i aquesta entrevista no es va emetre mai perquè tenia molt de soroll de fons. El dia de l'homenatge jo volia incloure l'entrevista on ella em demanava que jo li fes l'homenatge, i com que no es podia emetre perquè hi havia molt de soroll de fons, vaig trucar al Carles Latre, li vaig dir: Carles, necessito una persona com tu, però amb dona. I va enviar la Judit Martín. La Judit Martín va venir al Liceu, va gravar la veu de la Caballé d'aquell tros d'entrevista que hi havia molt de soroll i no se sentia res. I naturalment jo ho vaig explicar al Liceu i vaig demanar permís a la família Caballé, i em van dir: endavant, fes el que vulguis.
3: Ho tornaria a fer tot igual?
5: Sí, oi tant. Jo no vaig fer res il·legal.
3: No et penedeixes de res?
5: No.
4: També ens va visitar l'actriu Aina Clotet, que ahir tot just va estrenar la pel·lícula Viva, un film que posa el desig femení en primer pla i on la protagonista és la Nora, una dona que acaba de superar un càncer de pit. Aina Clotet és l'actriu que l'interpreta i ens va explicar com ha estat el muntatge i la gravació, i també la pròtesi que va haver d'utilitzar.
6: Sí, era una pròtesi que
3: molt
6: era
3: real,
6: molt exigent. Sí, de fet ens ha passat que internacionalment ens han trucat, abans d'anar a Canes, per exemple, ens van trucar perquè volien saber si era veritat o no, per com es dirigien a mi.
3: Ha sí, passat realment com bastant passat la confusió. Un càncer de pit o
6: sí,
3: una operació.
6: Sí,
3: es pensaven alguns dels crítics
6: sí.
3: que...
6: No, que em sorprèn molt, perquè jo segueixo veient a moments les fissures de la pròtesi, però no, crec que sí que s'ha fet una gran feina. Era una pròtesi que primer aixafàvem el pit i després col·locàvem la pròtesi, la maquillàvem, i després amb efectes especials hem acabat de polir aquests brillos que poden sortir més del plàstic, però sí, estic molt contenta de que quedi amb aquest nivell de realitat, perquè per mi, o sigui, que hi hagi aquest grau d'exposició és perquè s'està parlant d'això, no? Si no hi hagués una noia que ha passat per això, no m'agradaria gens mostrar el cos.
4: I a l'Hora Negra, amb la Maica Navarro, vam analitzar els missatges que es van recuperar del mòbil de Jonathan Andic, uns missatges entre pare i fill mesos abans de la mort del fundador de Mango, i que ara la defensa intenta argumentar.
7: Jonathan envia el seu pare en els mesos anteriors a la seva mort, estem parlant de 3, 4, 6 mesos abans, i fins i tot àudios de veu que Isaac Andic li envia amb aquesta terapeuta a la que tots dos anaven en els últims temps per ajudar a reconduir la relació paterno-filial. I els missatges, és veritat que, ostres, sobten. Un d'aquests missatges, amb el que hem fet servir tots per titular, és...
3: És un missatge llarg que envia Jonathan Andic al pare Isaac Andic, que diu textualment: no m'estranya que pensessis que era capaç fins i tot de matar-te.
7: Aquest és un missatge llarg que li envia el 6 de juliol. Estem parlant de aproximadament 6 mesos abans d'aquest passeig i aquest amor a Montserrat, que Mossos ha estat investigant i continua investigant, per la que va ser detingut Jonathan Andic.
4: Podeu recuperar tots els continguts del programa a través de 3Cat, i també ho podeu fer a la web catradio.cat/elsuplement. I ara les estrenes. Amb la Marta Ferrer, bon dia.
8: Bon dia.
4: Als cinemes, la joguina...

0: con mucha ansiedad.
1: Ara ho dèiem, una entrevista que vam escoltar al suplement Encara als cinemes, Viva.
2: És el debut a la direcció d'Aina Clotet, que és la història d'una jove que, ara ho dèiem, acaba de superar un càncer de pit i que té ganes de menjar-se el món. Però la seva retrobada a Joie de Vivre causarà estralls en la seva vida personal.
1: I al Teatre Acadèmia, en el marc del Festival Grec, s'hi pot veure La Ruta.
2: La dramaturga Lluïsa Conilla i la directora Carlota Subiró s'alien per portar a escena la història de tres homes que es busquen a si mateixos en un paisatge carregat d'incerteses, tot plegat per celebrar 15 anys de La Ruta 40. Avui a funció a les 8 del vespre.
1: Bon dia, Sònia Dolofeu.
3: Bon dia, Marina.
1: Si encara no has anat a dormir o si t'acabes de llevar, et fem tres propostes que avui són per la comarca del Vallès Occidental. La primera, la tercera, Xargallada, Sant Llorenç Savall.
3: Una trobada artística i poètica en homenatge a l'artista palamosina Esther Xargall a l'espai cultural de la Païssa del Marquet, ubicat al cor del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Ubac. La proposta combina poesia, música, cant, dansa, vídeo i debats en format viu, experimental i poc convencional. No és un recital clàssic, és una celebració creativa en què les paraules es canten, es ballen i es transformen en acció. La jornada començarà a les 5 de la tarda amb una visita guiada a les exposicions actuals i a les 6 s'iniciaran les accions de participació amb visionats, poesia a la fresca, microobert i una sopa de carbanyola. L'accés és gratuït.
1: I podem dinar o sopar al celler de Matadepera.
3: Situat al carrer d'Antoni Gaudí, número 2, davant del passeig dels Rabassaires i al costat de l'administració de loteria, un restaurant de cuina casolana i cuina honesta, sense artificis, sense invents, però que et fan gaudir com mai d'una experiència gastronòmica de sensacions i de records. Va obrir portes l'any 1968 com un modest establiment de pollastre l'art i poc a poc hi van anar afegint taules i es va omplir de gent. Ara en Pau i Enriqui, la tercera generació de la família Bernils, són els que porten la batuta i podem tastar la sopa de ceba, el carpaccio de gambes, l'arròs de costelló i calamar, els canelons de rostit amb beixamel de ceps, l'albergini a la brasa amb cansalada ibèrica o el garrinet confitat cruixent amb compota de fruits secs. De postre, pa amb xocolata, pastís de figues o flam d'ou. El preu mitjà per persona és d'uns 40 euros, obert tots els dies, menys dimecres, al migdia i dijous, divendres i dissabtes també a la nit.
1: Música. Perquè si som pel Vallès, podem acabar el dia al concert de Sau, a Sabadell.
3: A les 6 de la tarda, al Teatre La Faràndula, la llegendària banda catalana ha tornat als escenaris amb una gira única i irrepetible, un concert de pel·lícula. Aquest nou espectacle arriba en un moment molt especial, coincidint amb el rodatge del biopic Els de Sau, que retrata la trajectòria de la banda i el record inesborrable de Carles Sabater. Un homenatge en forma de concert, amb Pep Sala al capdavant i la nova incorporació d'en Frederic, un artista emergent amb gran projecció que potser us sona el nom perquè va ser finalista d'Eufòria. Aquesta proposta artística combina imatges inèdites, fragments exclusius de la pel·lícula i, per descomptat, els grans èxits que van marcar una generació. Avui, un concert emotiu a Sabadell, queden molt poques entrades, es poden comprar per entre 28 i 38 euros a la web de Sabadell Cultura.
1: Arribarem a les 7 amb la cançó Percentatges del grup Sau, que avui actuen a Sabadell. Ara tornem al suplement.

0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Bon dia, són les 7 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

0: dissabte 20 de juny del 2026, Joan Jubany i Char, el pare d'Helena Jubany, va morir fa uns dies sense conèixer la justícia. Fa 25 anys que van assassinar la seva filla Sabadell i després de guanyar diverses batalles contra el rellotge, el judici arribarà massa tard per ell. La família Jubany ha aconseguit que ningú oblidi el nom de l'Helena. El seu germà, Joan Jubany i Lorente, ha hagut d'aprendre a créixer entre la incertesa i la impotència. El 12 de desembre del 2001 li van comunicar que la seva germana havia caigut en un pati interior. Només 10 dies més tard va ser pare per primera vegada. Al llarg de tots aquests anys ha insistit que l'Helena la van matar, però encara falten moltes respostes. Aquesta setmana al suplement hem anat a Mataró per conèixer el Joan més personal, aquell que ha hagut de preservar la memòria de la seva germana empaitant la justícia. Un home que d'alguna manera ara també vol retre homenatge al seu pare, seu i de l'Helena.
1: La notícia d'aquell desembre havia de ser el naixement, i que tots esperàvem, era el naixement de la Cinta, la meva filla, la primera neta dels meus pares, però doncs abans ens vam trobar amb l'assassinat de l'Helena.
0: 10 dies abans.
1: 10 dies abans. L'Helena la van matar el 2 de desembre de 2001 i la Cinta va néixer el 12 de desembre de 2001. Mon pare, això, segueixo, ens escrivia, avui fa un any i un mes que va néixer la Cinta, farà demà passat un any i un mes que et vam dir adéu, Helena, filla estimada. I ara em venen les llàgrimes als ulls d'escriure el teu nom i dir-te que t'estimo. T'estimo, filla. I en aquesta mateixa llibreta, al cap d'uns mesos, també l'any 2003, va deixar escrita una cosa que és la que hem imprès en el seu recordatori.
0: A mi la mort no em serà estranya.
1: Exacte.
0: Encara que arribarà més de 25 anys tard, la família Jubany necessita saber la veritat. Ha arribat l'hora de trencar silencis. Som al suplement i tenim esperit de cap de setmana.
2: El suplement, amb Roger Escapa.
0: I amb Eva Compte. Bon dia, Eva.
3: Molt bon dia, Roger.
0: Tragèdia a la platja de Tarragona. Un nen de 12 anys ha mort ofegat i dos més estan ferits crítics.
3: Formaven part d'un grup de 6 adolescents que eren en una zona de roques entre les platges de la Rabassada i del Miracle.
0: Fràgil, alto el foc entre Israel i Hezbollah després d'una escalada de violència al Líban.
3: Els Estats Units han anunciat la treva per intentar salvar les negociacions sobre la guerra a l'Iran després que hi es cancel·lessin les converses arran de la mort d'una cinquantena de persones al Líban.
0: També ens farem ressò de l'anèsim polèmica amb aquesta crisi diplomàtica entre Itàlia i els Estats Units després de un nou estirabot de Donald Trump i la rèplica de Giorgia Meloni, que no s'ensorra ni s'emponsa en aquest cas. Almenys un mort i un centenar de ferits en un accident de tren a Anglaterra.
3: Un tren de llarg recorregut i un de rodalia van xocar i a la tarda al nord de Londres.
0: I acabat el curs, els docents es reuneixen avui per decidir les mobilitzacions a partir del setembre.
3: Després de tombar l'últim acord entre sindicats i conselleria, avui decidiran les accions que faran a partir d'ara. Entre les opcions que es debatran ja la vaga indefinida.
0: I una notícia que ens fa especial la il·lusió d'explicar.
4: Encara no s'han avançat, compte! La rematada del pal! Gol! Eneco! Eneco!
0: El Sabadell jugarà a la segona divisió de futbol 5 anys després. Albert Benet, bon dia.
5: Bon dia. La victòria contra el Zamora per 4-0 li dona l'ascens a l'equip arlequinat davant de 12.000 aficionats a la nova Creu Alta. El 2-0 d'Eneco al minut 88 evitava la pròrroga i el descompte van arribar als altres dos gols.
0: L'enhorabona a tots els sabadellencs. Avui ha costat dormir a Sabadell. Mica en mica anirem despertant aquells que realment hagin anat a dormir, perquè n'hi ha uns quants que no. Em consta que el president del Sabadell encara no ha agafat el son. Ell és el Pau Morilla Giné. El saludarem cap a les 9 del matí. També el Sergi Garcés, el narrador de Ràdio Sabadell, que ahir doncs encara no es va quedar fònic. Però és que, a més, la narració que van fer el Totgira va ser extraordinària, amb aquests gols que va cantar el Francesc Ripoll, amb el David Clopés i companyia seguint-ho també a través d'Esport 3. Un encert fer aquest partit també amb l'antena oberta de Catalunya Ràdio pel primer canal. I, escolta'm, Sabadell que està d'enhorabona. Però la jornada esportiva ens deixa altres titulars. Albert, un té a veure amb el Mundial de Futbol i la petjada que li deixa el Barça. La primera factura, Rafinha, lesionat aquesta matinada al Mundial amb el Brasil.
5: Si veurem l'abast d'aquesta lesió, el davanter del Barça ha deixat el camp al minut 39 abans del descans del partit del Brasil contra Haití, que la selecció canarinha ha guanyat per 3-0. A Rafinha li han de fer proves durant el dia d'avui, però tot apunta a una altra lesió muscular.
0: L'Igualada força el quart partit de la final de l'hoquei Lliga Lliga d'Hockey Patins.
5: Victòria dels igualadins contra el Liceu de la Corunya al tercer partit de la final per 5-2 i amb remuntada inclosa.
0: Jofre Genué, què tal? Bon dia.
6: Bon dia i bona hora.
0: Calcem-nos, aquest cap de setmana i el que vindrà.
6: Primer de tot, felicitats pel...
0: Moltes gràcies, Jofre. Sí, sí.
6: Calor intensa. La primera onada de calor de la temporada i, a més, arriba justament amb l'arribada de l'estiu astronòmic demà, gairebé migdia. I bé, doncs, els termòmetres que tiren cap amunt. Avui un grauet o dos més respecte ahir. Ahir es va el termòmetre situar el més elevat, a prop dels 37. Avui n'esperem 39, a les zones més càlides, en general entre els 30 i 35. Però la calor que es va intensificant, prova d'això és aquesta bombolla d'aire càlid d'origen africà, novament, que envaeix tota l'Europa occidental i a nosaltres ens afecta de ple, i ja notem el cel, doncs, amb aquest color terrós, grogós que, o taronjós, que anirà més perquè la pols sahariana ha d'anar continuant arribant i generant, doncs, aquest ambient tan calorós. A partir de demà podrien començar a caure els primers valors de 40 graus i seria el primer 40 graus de la temporada. Avui potser ens hi quedem just a les portes. I bé, moltíssima calor pels propers dies. La onada de calor, de fet, podria persistir, són 3 dies més o menys, entre demà i dimecres. Per tant, molta precaució, ombres, hidratar-se i evitar les zones centrals del dia quan els termòmetres arriben al seu màxim per aquests propers dies. Tot plegat també anirà acompanyat, evidentment, de l'arribada de les primeres nits tòrrides en alguns sectors de la costa, perquè hi haurà xifres que no baixaran dels 24, dels 25 graus, almenys al voltant de la costa central.
2: Avui, el suplement...
0: Avui al suplement, tertúlia amb Eduard Voltas, Olga Ruiz i Jaume Clotet, i sumarem la Imma Soler, la subdirectora de Protecció Civil, a les portes d'aquest Sant Joan, amb aquesta onada de calor que explica el Jofre. A les 10, l'hora negra de Maica Navarro, i després...
1: Més que sentències o no sentències, nosaltres el que volem saber és la veritat.
0: Aquesta setmana hem anat fins a Mataró per conversar amb el Joan Jubany, el germà d'Helena Jubany, assassinada el desembre del 2001 a Sabadell, en un cas encara per jutjar. Fa pocs dies el Joan va perdre el seu pare, el Joan Jubany Itxar, que se n'ha anat d'aquest món sense conèixer la justícia. A les 11 vindrà el Xavier Aldecoa amb les seves aventures. Avui ens porta fins al riu Congo. De l'ascens del Sabadell també en parlarem amb el Toni Padilla, amb la Rosa Rodon i el Carles Fiter, tres amics de tota la vida que comparteixen la passió pels colors arlequinats, i coneixerem la història del president del Sabadell que, com expliquem, encara no ha anat a dormir, el Pau Morilla Giner. A les 12, Pantalles i Cor, amb el Joan Callarissa i la Rebeca Rodríguez, avui hi sumem una icona televisiva com és Mercedes Milà, i acabarem amb el Pep Noguer escalfant motors per Sant Joan. Mig quart de vuit.
2: L'informatiu del suplement.
0: Arrenquem un cap de setmana marcat per la calor a les portes de Sant Joan i amb un risc d'incendi elevat. Per tant, tota precaució és poca, i encara més després de comprovar com ahir un menor de només 12 anys va morir ofegat a la platja de la Rabassada de Tarragona. Dos nens més de 13 anys estan en estat crític. Els menors s'estaven banyant amb un grup de 6 joves en una zona de roques a la platja de la Rabassada, i quan van voler sortir de l'aigua no van poder. Es tracta de la primera mort a les platges catalanes des que va començar la temporada de bany el 15 de juny. Des de Tarragona, Ricard Buigas.
7: Els serveis d'emergències han pogut treure de l'aigua els tres menors. Dos han estat localitzats a prop de les roques per la Creu Roja i l'altre ha estat rescatat per l'helicòpter de salvament marítim. El socorrista ha donat l'alerta a quarts de 4 de la tarda. Segons apunten els equips d'emergències, un grup de 6 nens eren a la zona de les roques de la Cova del Gos, a la platja de la Rabassada. Quan han entrat a l'aigua, han vist que tenien dificultats per sortir. Tres han acabat sortint sense ajuda, però els altres tres han hagut de ser rescatats. L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha donat el seu condol pel tràgic succés.
8: I són moments de molt dolor, consternació, i l'únic que podem fer i volem fer és traslladar tot el nostre escalf també a les famílies.
7: La zona de l'incident, en una àrea de roques entre les platges de la Rabassada i del Miracle, està afectada per forts corrents quan han passat els fets a la Rabassada i onejava la bandera groga.
0: Gràcies, Ricard Buigas, des de Tarragona. Com expliquem, som a les portes de la primera onada de calor de l'any. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès el primer avís de situació meteorològica de perill per temperatures elevades. L'episodi comença demà i tindrà el punt àlgid entre dilluns i dimarts, amb temperatures que podrien superar els 40 graus a les comarques de Ponent.
3: El Meteocat també preveu nits tropicals amb mínimes per sobre dels 20 graus a gran part del país, i fins i tot nits tòrrides amb temperatura de més de 25 graus al litoral i al prelitoral. Aquests termòmetres disparats preocupen especialment per la coincidència amb la revetlla de Sant Joan i la campanya de la sega del cereal en els últims dos dies. Recordem que hi ha hagut una desena d'incendis en diversos punts de les comarques de Lleida i Girona. Claudi Gallardo, cap de suport dels bombers, explica que davant d'aquest escenari el cos ha reforçat el dispositiu preventiu.
9: Fem un dispositiu doncs, potent, a més també de forma proactiva, com que tenim no, el risc doncs, més centrat en aquesta zona més de ponent de Catalunya, al sud, no, a Terres de l'Ebre, doncs també fem aquests moviments no, del dispositiu, si cal, d'enviar doncs, més recursos cap a aquestes zones de forma proactiva.
0: De la crònica internacional, diversos focus oberts, un amb Itàlia, Donald Trump, nova crisi diplomàtica, però és que, a més, Israel continua pendent del que passa al Líban. Israel ha matat aquestes últimes hores 5 persones al sud del Líban, malgrat l'alto el foc forçat ahir per Washington, després de la jornada mortal que hi va interrompre les converses entre els Estats Units i l'Iran. Washington va anunciar la renovació de l'alto el foc per intentar salvar les negociacions, però Israel ja ha avisat que mantindrà les seves tropes a l'anomenada zona de seguretat del sud del Líban. Jerusalem, Jordi Brascó, bon dia.
10: Bon dia. El concepte d'alto el foc està a prova al Líban, tenint en compte que ja n'hi havia un vigent, el que van firmar els governs d'Israel i el Líban, però que no va evitar que la matinada de divendres fos una autèntica sagnia. Si més no, l'alto el foc més recent està firmat per part dels dos bàndols enfrontats, Israel i Hezbollah, però el fet que després de la seva entrada en vigor els atacs israelians continuessin ofereix poques esperances. El portaveu de les forces israelianes, Efi Defrin, es justificava així.
11: Una vegada més actuem d'acord amb les instruccions polítiques. Mentre aquestes instruccions no canvin, continuarem actuant segons les directrius actuals. Qui ha violat aquest acord d'alto el foc és Hezbollah. Ha atacat, l'hem derrotat i està preocupat pels danys que li estem causant a les seves infraestructures estratègiques i profundes.
10: Les properes hores són les que han de demostrar si aquest alto el foc és només una tireta per intentar salvar les negociacions entre l'Iran i els Estats Units. A jutjar per les paraules dels dos bàndols, hi ha un problema de fons que caldrà resoldre tard o d'hora. Hezbollah exigeix que Israel marxi del Líban i Israel insisteix que no ho pensa fer.
3: I en les últimes hores Donald Trump ha dit que la seva relació amb Benjamin Netanyahu és molt bona després del distanciament entre els dos líders pels bombardejos al Líban.
12: Hem tingut una relació fantàstica amb Israel. Tots dos hem estat molt formidables. Bibi Netanyahu és un primer ministre guerrer i se l'ha de reconèixer com a tal.
3: Trump ho ha dit durant la inauguració del nou avió presidencial que li ha regalat Qatar, valorat en 400 milions de dòlars. L'obsequi d'aquesta monarquia del Golf, que ha jubilat l'antic Air Force One, ha aixecat una gran polèmica pel conflicte d'interessos i també els dubtes que genera sobre la seguretat del país.
0: Nova polèmica, en aquest cas també, amb Itàlia, amb Giorgia Meloni, el president nord-americà, en una entrevista en una cadena italiana, ha dit que s'ha fet una foto amb Meloni al marge del G7 per pena, perquè ella li ha insistit. La primera ministra l'ha acusat d'inventar-s'ho tot.
13: No entenc per què el president dels Estats Units es comporta d'aquesta manera amb els seus propis aliats, i no és la primera vegada. Només puc lamentar el fet que no mostri la mateixa determinació davant dels enemics d'Occident, davant dels enemics dels Estats Units, davant dels líders amb els quals, al contrari, és molt més conciliador.
3: La polèmica ha generat una nova crisi diplomàtica entre els Estats Units i Itàlia. El ministre d'Exteriors italià ha anul·lat una visita prevista per aquest cap de setmana a Washington.
0: Un xoc entre dos trens al nord de Londres deixa almenys un mort i un centenar de ferits. 11 es troben en estat molt greu. La persona que mor és el maquinista d'un dels trens. Un dels combois es va aturar a causa d'un error en el sistema de seguretat i l'altre el van vestir pel darrere. Londres, Quim Olivares.
14: Els dos trens van xocar uns 90 quilòmetres al nord de Londres entre les poblacions de Luton i Bedford, segons la policia de transport britànica. Els dos combois, després de xocar, han encaixat un amb l'altre, però sobre la via, sense descarrilar. Amb l'impacte, la part frontal d'un tren i la cua de l'altre han quedat força mal meses. Un viatger explicava així a la BBC la situació que ha viscut.
15: Era el capdavant del tren que ha xocat amb l'altre. Quan m'he aixecat, he vist seients per tot arreu. Semblava que hi havia hagut una explosió d'una bomba. He vist gent amb la cara ensangonada i amb ferides a les cames i hi havia fum per tot arreu.
14: L'accident ha passat entre un tren de llarg recorregut que venia del centre d'Anglaterra i un de rodalies que anava cap a l'aeroport de Luton i després fins a l'estació de Sant Pancras, al centre de Londres. El xoc ha provocat el caos en un dels corredors ferroviaris més transitats del Regne Unit.
0: En punt un quart de vuit del matí, Pedro Sánchez insisteix que podria avançar eleccions si perd la votació dels pressupostos per l'any que ve. El president espanyol diu que presentarà els comptes públics a finals d'any i que no vol que les eleccions generals coincideixin amb les municipals del mes de maig. Ho ha dit en sortir del Consell Europeu a Brussel·les, on també ha reiterat el seu suport a l'expresident Rodríguez Zapatero. Madrid, Àngels Lafuente, bon dia.
16: Bon dia. Per primer cop aquesta setmana, Pedro Sánchez ha deixat la porta oberta a avançar les eleccions si no aconsegueix aprovar uns nous pressupostos. Un full de ruta que apuntava dijous i al qual aquest divendres s'ha tornat a referir entre rialles i una certa ironia.
17: Se lo voy a decir muy claramente. A ver, presentaremos los presupuestos en 2026 y habrá elecciones en 2027. Y ya no puedo decirles más, porque yo lo que quiero es... Claro. Pero bueno, la realidad es muy dinámica.
16: En tot cas, seria un avançament tècnic dels comicis. Estem parlant de mesos, sempre depenent de la tramitació dels pressupostos que preveu portar al Congrés a finals d'any i, per tant, ens situaríem en els primers mesos del 2027 en lloc de l'estiu. Un altre condicionant són les eleccions municipals i d'algunes autonomies al mes de maig. Sánchez sempre ha defensat que no hi haurà un superdiumenge electoral, que no farà coincidir les generals amb altres eleccions, principalment perquè els alcaldes socialistes no volen pagar a les urnes tots els casos judicials i de suposada corrupció que envolten el PSOE. I és que el president espanyol haurà de negociar el suport dels socis als pressupostos amb la imputació de Zapatero, a qui ha tornat a fer costat a l'hora de referir-se a les joies de valor milionari.
17: Mi experiencia es que cuando uno viaja recibe regalos de los cuales no tiene constancia hasta que regresa a Madrid. Son intercambios que se dan de presentes dentro efectivamente de la legislación y eso es lo que afortunadamente el presidente Zapatero impulsó.
16: I és que va ser Zapatero qui va regularitzar per llei els regals a presidents i per tant, diu Sánchez, li correspon a ell decidir si torna les joies.
0: Gràcies, Àngels. A tot això de la crònica política, avui també destaca Gabriel Rufián d'Esquerra i Mònica Oltra de Compromís, que reivindiquen la unitat de les forces progressistes davant l'avanç de la dreta i l'extrema dreta.
3: En un acte conjunt a València, dins de la gira que el Republicà està fent arreu de l'Estat, han insistit que les esquerres han de fer front comú en les pròximes eleccions espanyoles i, si cal dir, proposen fer primàries.
0: València, Alba Barbosa.
18: Ha estat un acte que ha plegat centenes de persones i on el líder d'Esquerra Republicana al Congrés, Gabriel Rufián, ha defensat la confluència de les esquerres com a fórmula per fer front a l'extrema dreta i encarar així el proper cicle electoral.
19: Li demano a la Mònica perquè ho pot fer que ens uneixi, perquè València pot ser el reflex de moltes coses, perquè si ara no aprofitem l'oportunitat històrica que tenim, apaga i vámonos.
18: Rufián s'ha ofert a liderar una candidatura conjunta de l'Esquerra a Catalunya i Mònica Oltra, exvicepresidenta de la Generalitat Valenciana, ha abraçat la idea i l'ha portat a escala municipal, ara que falten pocs dies perquè Compromís la ratifiqui com a candidata dels nacionalistes a l'alcaldia de València.
20: Jo el que vull és construir una ciutat amb esta bonica gent, perquè jo crec que els projectes revolucionaris desborden sempre les sigles dels partits.
18: El públic ha aplaudit a Oltra dempeus i amb crits d'alcaldessa i també han demanat presó per l'expresident Carlos Mazón. Sense més concrecions sobre aquesta eventual candidatura unitària dels partits a l'esquerra del PSOE, l'acte a València de Rufián i Oltra sí que ha servit per asseure junts dirigents de Compromís, de Podem i Esquerra Unida.
0: I mentrestant, els militants de Junts per Catalunya voten aquest cap de setmana qui serà l'alcaldable de Barcelona entre els quatre aspirants que es presenten. Ahir al vespre van tancar la campanya amb un debat, Jordi Corbalan.
21: Més enllà de les coincidències programàtiques en clau de partit, l'actual líder municipal Jordi Martí reivindicava l'exalcalde Xavier Trias, que poc després li donava suport a les xarxes. La diputada al Congrés, Pilar Calvo, afia a la direcció de Carles Puigdemont, replicava a Martí que el llegat de Trias no s'hereta.
22: Vull agafar el relleu d'en Xavier Trias i dels companys que durant aquests anys hem estat treballant per Barcelona amb el cor, amb l'ànima, de manera compromesa.
23: Tots sabem que d'alcalde Trias només n'hi ha un i que el seu llegat no s'hereta. Per tant, ens l'hem de guanyar.
21: La diputada al Parlament, Glòria Freixa, vol recuperar l'ànima de Barcelona.
24: Perquè ens l'hem deixada. I jo em comprometo a tornar l'ànima a la ciutat i, sobretot, a fer de Barcelona la capital de Catalunya de debò.
21: I l'advocat Joan Alonso Cuevillas es compromet a integrar la resta d'aspirants, si guanya.
25: Sou molt bons, si no guanyo us votaré entusiàsticament i si guanyo us oferiré a tots, a totes, formar part de la meva llista.
21: Prop d'un miler de militants decidiran amb el seu vot qui dels quatre serà l'alcaldable. El resultat, demà al vespre.
0: Més qüestions. Avui se celebra l'Assemblea Educativa de Catalunya en què participen docents, personal d'atenció educativa i també representants del sector del lleure d'arreu de Catalunya. La reunió comença a les 10 del matí a Barcelona. Ha de servir per decidir quins seran els passos que faran els docents a partir d'ara, després que tombessin l'últim acord que el Departament d'Educació va signar amb alguns sindicats.
3: A l'Assemblea es debatrà quan començaran i de quina manera s'han de fer les properes mobilitzacions de cara al curs vinent. Entre les possibilitats al damunt de la taula hi ha la vaga indefinida, les vagues puntuals, que és el format que s'ha utilitzat fins ara, o altres accions de pressió. Els docents tornaran a la feina l'1 de setembre i el curs començarà el dia 8 d'aquell mes. Tot i que el curs escolar ja s'ha acabat, el malestar dels docents continua encara latent, perquè el conflicte educatiu no s'ha solucionat. L'últim pas de les negociacions ha estat l'acord del maig que han signat els sindicats minoritaris, Comissions Obreres i UGT, al qual s'ha sumat professors de secundària. La USTEC el va acabar refusant després que en la consulta als docents guanyés el no. Mentrestant, la CGT, la Intersindical i COS es van aixecar de la taula de negociació.
0: Ha estat una nit llarga a Sabadell i ha estat una nit llarga també per tots aquells que han anat al Sónar. Avui, última jornada del Sónar, que encapçalen els veterans Prodigy. Com a caps de cartell, serà l'endemà d'una jornada amb ball, amb reivindicació i amb creativitat, amb artistes com Skepta, Daito Manabe o Annie in the Hall, l'Hospitalet Marc Ruiz.
1: Amb la cara tapada per una caputxa lligada com si fos un passamuntanyes, Skepta ha impartit una classe magistral de grime, llançant barres sincopades a una velocitat de vertigen, amb cançons com Cops and Robbers o Redrum. S'ha dedicat a fer que el públic també se sentís part de l'espectacle, parlant amb ells, amb enfocant-los amb la càmera i fent-los protagonistes. Un altre britànic, Subtract, li ha agafat el relleu al Sonar Village. Fa música de ball intel·ligent creada amb mescles fetes en directe, amb diverses capes de percussió, veus, riffs que jugaran a ser la tornada durant uns segons, bateria, i quina bateria, i teclats en directe. Alguns resultats no són gaire lluny de músics de jazz contemporanis com Kamasi Washington. També es movia a tota velocitat entre un aparell i un altre, l'holandès Rainer Zonneveld, i és que tenia muntada una batalla, un back-to-back, amb el seu avatar, una intel·ligència artificial que feia música basada en l'estil de Zonneveld. Les armes, el tecnom més inclement. I tecnom majúscules és el que punxa la belga Charlotte David. Mescla beats duríssims amb cants New Age, amb els que crea petits oasis d'ambient, com petites pauses per recuperar forces i tornar-se a capbussar el remolí de percussions sense fi i a omplir a vessar l'escenari principal d'adeptes de la seva rave.
0: Un quart i mig de 8 del matí, els assentaments de caravanes es multipliquen a les Balears. Els usuaris, la majoria treballadors amb el sou base, no poden accedir als lloguers que són de mitjana de 1.700 euros, la comunitat més cara de l'Estat, segons l'Observatori del Lloguer. Des de Palma, Caterina Carmany Jaume, bon dia.
2: Bon dia. A l'assentament de Son Hugo, a Palma, en 4 anys han passat de 20 a 200 caravanes. S'hi veuen taules de càmping, bidons d'aigua, bicicletes i joguines, però no són unes vacances. Els seus habitants s'hi van instal·lar perquè no poden accedir a un habitatge, com el José, que no va poder assumir l'augment del lloguer amb una criatura de 3 mesos. Treballa de ferrer i descarta trobar una casa.
4: Y nosotros lo único que pedimos es no una casa ni ayuda ni nada, sino un sitio donde poner las caravanas. No tenemos ni empadronamiento. ¿Cómo hacemos por el médico?
5: ¿El niño qué?
4: ¿Sabes? Son muchas cosas que no... Y un sitio legal, que no molesten, que... Bueno, y si ya ponen basuras y vaciados de aguas negras y así las cosas están más limpias, están mejor, no se vive en ciertas condiciones que no son favorables, pues mucho mejor.
2: El Luis Miguel fa anys que ho intenta, però no arriba a les condicions prèvies.
6: Yo trabajo en barcos. 1.500 euros. Las veces que hemos intentado buscar alquiler, nos exigen muchos requisitos, mucho depósito también, o sea, es un abuso, algo que no podemos, o sea, no tenemos.
2: Temen que l'Ajuntament els desallotgi. Des d'acord, responen que serveis socials hi està a sobre.
8: L'informatiu del suplement.
26: El Club Capravo fa 30 anys i ho celebrem el dissabte 20 de juny regalant l'IVA de la compra acumulat a la targeta amb una compra mínima de 30 euros. Només amb el Club Capravo més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
27: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
7: A l'estiu tot costa tan poc. Desconnectar, relaxar-se.
9: I els frescos d'Aldi!
7: Alt!
9: Aquesta setmana la cintra ratllada 0,75 al quilo.
7: I l'alvocat a 0,99 la peça. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a aldi.es. Aldi.
9: Que poc que costa comprar bé.
10: Aneguet de goma, 3 euros. Llençar escombraries a la sorra de la platja, 750 euros. Aquest estiu, multes de fins a 250 aneguets de goma per conductes incíviques. Sí, sí. Fins a 750 euros de multa per llançar escombraries a la sorra.
11: Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
12: Hola, familia. Soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como esta.
13: Ara a Lidl, síndria ratllada sense llavors, ben fresca, per 0,69 al quilo. Lidl, val la pena.
14: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
15: I ara fa 10 anys vaig ser víctima d'una difamació cruel, vaig respondre en forma de llibre, la veritat és que em va anar tan bé com que no hi he pensat mai més.
14: Aquest diumenge l'escriptora i periodista Eva Piqué.
15: Em van fer creure que hi havia lluites que ja estaven guanyades. Jo em vaig creure que a mi no em caldria fer-me ni catalanista, ni progressista, ni feminista, perquè em pensava que ja eren lluites assolides, no?
14: El divan, el valor de la conversa.
28: Què feia de diputada d'un partit d'esquerra que de fet era un partit al qual no votava?
15: Exacte. Per mi va ser una decepció enorme, perquè jo tenia por de no saber fer prou i vaig descobrir que no volien que fer res.
14: Aquest diumenge a les 9 del vespre. L'informatiu del suplement.
0: Cinc minuts per dos quarts de vuit del matí. El nom propi és el Sabadell.
29: Encara no serà abans. Compte! La rematada al pal! Gol!
0: El Sabadell jugarà la temporada que ve la segona divisió de futbol després de golejar el Zamora per 4-0 la nova Creu Alta, remuntant l'1-0 en contra de l'anada. Hem sentit el 2-0 del Sabadell, el que evitava la pròrroga. Així narrava el Francesc Ripoll a Catalunya Ràdio, l'1-0.
29: Pica el corna a Stals, el fa en curt, aviam la jugada. Gol! Gol!
0: Golàs descomunal des de fora de l'àrea al principi del partit, crec que era el minut 18, si fa o no fa. El descompte, dos gols més per evitar ensurts. El 3-0.
29: Recupera la pilota, Quadri!
0: Aquí amb la bogeria, perquè hi va haver invasió d'estadi, el partit es va aturar 10 minuts, un caos, en qualsevol cas, fins i tot al final es va reprendre ja amb els jugadors del Zamora entre llàgrimes i va aconseguir el Sabadell el 4-0.
29: Arribarà el quart, Xavi! Gol!
0: Per tant, el Sabadell, equip de segona divisió, 5 anys després. Albert Benet, bon dia.
30: Bon dia i enhorabona, escapa per aquest ascens del Sabadell. 12.000 aficionats van donar l'escalf necessari a l'equip arlequinat en una nit per al record. Un gran gol de Javi López Pinto a la primera part, al minut 18, va aplanar el camí. Quan semblava que el partit podia anar a la pròrroga, va arribar el 2-0, el gol decisiu, un gol d'Eneko Aguilar al minut 88, que ja donava l'ascens, i el descompte al minut 96, el 3-0, un gol de Quadri, amb invasió de camp inclosa, que va obligar a aturar el partit 10 minuts. Després de la represa, Xavi Moreno va fer el 4-0, al minut 110, i la nova Creu Alta va ser una festa per celebrar el retorn al futbol professional. Així s'expressava Kaiser, el capità del Sabadell.
31: Corazón, sudor y lágrimas, eso es una de las cosas que tiene este club, que tenemos nosotros los futbolistas de esta plantilla, y ha salido todo especial y le hemos puesto el broche de oro a cerrar este círculo de esta temporada tan bonita.
30: I ara sentireu Bonaldo, un altre dels jugadors del Sabadell.
32: Solo nosotros sabemos lo sacrificio y lo que pasamos para vivir estos momentos. Solo agradecer a Dios, a mi familia, a todos de Sabadell, la afición. Ya, es un momento que voy a recordar para toda mi vida.
30: I Ferran Costa, el tècnic, confirmava la seva continuïtat a la banqueta.
33: Sí, no sé què em fotin fora.
34: No, segur que no.
33: Ho vaig dir. Tenia la il·lusió de poder tornar al futbol professional. Amb el pas dels mesos, la meva il·lusió era fer-ho amb el Sabadell, perquè vaig arribar com a entrenador i ara puc dir que sóc un arlequinat més.
30: Avui Sabadell celebrarà la Rua de l'Ascens pels carrers de la ciutat a partir de les 7. La temporada que ve, doncs, hi haurà duel català segon entre el Sabadell i el Girona. I tal com va avançar ahir la cadena SER, va poder confirmar també Catalunya Ràdio, tot fa pensar que Quique Álvarez, el tècnic del filial gironí, serà l'entrenador del primer equip del Girona la pròxima temporada segona. I l'altra notícia de les últimes hores. Rafinha s'ha lesionat aquesta matinada al Mundial de Futbol amb el Brasil. El davanter del Barça ha hagut de deixar el camp al minut 39 del partit contra Haití, que la selecció canarinha ha guanyat per 3-0. Per les imatges i per les informacions que arriben des de la concentració brasilera, tot apunta a una altra lesió muscular de Rafinha, una lesió a la cuixa dreta. Avui li han de fer proves per saber-ne l'abast i el temps de baixa. Estem davant de la quarta lesió de Rafinha aquesta temporada. En la primera de les tres anteriors va estar de baixa gairebé 2 mesos. L'última se la va fer durant un amistós del Brasil i el va deixar fora 5 setmanes. Això l'ha fet perdre's uns quants partits amb el Barça i també amb el Brasil aquesta temporada. Rafinha, abans de lesionar-se, estava fent un partit molt complet, li havien anul·lat un gol i ha tingut una altra ocasió clara per marcar. El Brasil, encara amb Rafinha, anava guanyant per 2-0 amb 2 gols de Mateus Cunha i ja la segona part Vinícius ha fet el 3-0 definitiu contra Haití. I notícia de fa només una estona al Mundial. La Turquia d'Arda Güler en queda fora, eliminada del Mundial després de perdre contra el Paraguai per 0-1.
1: El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
0: Són 2:15 del matí.

0: Avui, els meus ídols del suplement, Elvis Presley, un home que no necessita cap mena de presentació, Blai Mercè, Olga Ábalos, bon dia i bona hora.
1: Bon dia i bona hora,
2: bon dia,
1: què tal?
0: La mentida que després de ja algunes temporades fent aquest espai, Elvis encara
1: és
0: no li
1: ha
0: sigut dedicat cap reverència com la que mereix, eh?
1: És potser el primer gran ídol, no?
2: Sí, sí,
1: abans d'Elvis hi havia hagut mini-ídols.
2: El gran, no, el primer fenomen fan, diguem, va ser Elvis Presley, abans que els Beatles, fins i tot.
1: Molt fort,
2: sí, sí, sí. És que és d'aquests tòtems de la música que costa afrontar, perquè saps que sempre et deixaràs coses i no vols trair una mica tota la seva memòria, eh?
1: Sí, però avui doncs, hem triat algunes cançons que ens agraden,
2: sí,
1: explicarem algunes anècdotes, influències... Escoltarem algun altre Elvis que no és l'Elvis?
2: Hi ha uns quants, eh?, a la història de la música.
1: I defensarem una teoria, que és que Elvis segueix viu. You ain't

0: El rei del rock, avui Elvis Presley, els meus ídols del suplement. Quina millor manera de començar el cap de setmana, Blai.
1: Sí. Com el vau descobrir, vosaltres, l'Elvis?
2: Jo, a través d'una cinta de casset que tenia el meu pare sempre posada al cotxe. Una cinta que no tenia portada, però que recordo que sempre...
1: Era tot Elvis?
2: Era tot Elvis.
1: Ah, sí?
2: Tot Elvis, sí. Una cinta de casset blanca amb una etiqueta verda, que encara la recordo, i no sé on està la portada, mai ho hem descobert, però aquella cinta sempre estava allà.
1: I tu, Roger, com et va arribar?
0: No ho recordo. Tinc la sensació que sempre he anat sentint les seves cançons. Sí que, és a dir, la història de l'Elvis quan va sortir el biòpic aquest, la pel·lícula, la vaig veure i la vaig conèixer una mica millor, però és allò que sempre... Bé, a més, com que fa tants anys que escolto la ràdio, no?
1: Sí, sí. Doncs mira, parlant de pel·lícules, a mi em va venir per Forrest Gump, que és la pel·lícula que més vegades he vist a la vida, i vaig saber qui era gràcies a aquella escena que surt el Forrest Gump de petit, amb Elvis Presley, que està a casa seva, i li ensenya a moure la... Representa que el Forrest és qui li ensenya amb ell a moure la pelvis, perquè el Forrest Gump, recordem-ho, tenia aquell problema a les cames, no? I arran del meu... la meva devoció per la pel·lícula, vam comprar a casa la banda sonora, que era un disc 32 American Classics, i la primera cançó era aquest Hound Dog, que em va al·lucinar en el seu moment, i després vaig descobrir que l'original no era d'ell. Wow!

0: amb quina us quedeu?
1: Jo em quedo amb la de Big Mama Thornton.
2: No l'havia sentit, quina preciositat, eh?
0: És bestial, eh? I això a mi el que em fa pensar és que Elvis Presley va arribar a ser qui és perquè era un home blanc i un home, clar.
1: I també perquè es movia de la manera que es movia.
0: De fet,
1: era... Bueno, diguem que va despertar... moltes, és que ara no em sortirà la paraula, però diguem que en aquest fenomen de fan incipient...
0: Tenia molts detractors, també.
1: Tenia molts detractors, però també tota una part de la societat més conservadora entenia que els moviments d'Elvis Presley eren que incitaven, doncs, a...
2: al pecat.
1: Al pecat.
0: Sí.
1: I llavors això, les adolescents de l'època, òbviament, es tornaven boges perquè no havien vist mai un home moure's d'aquella manera.
0: Elvis Presley...

0: Elvis Presley és l'encarnació del somni americà, no? Per, claríssimament, un jove de Tupelo que fa una audició a Sun Records, aquell mític, aquell mític segell discogràfic de Memphis, i l'agafen, i la resta és història, i a partir d'aquí va pujant i es converteix en una estrella que va acabar tenint una mansió, Graceland, que encara es pot visitar, que cada dia treu milers i milers i milers de visitants, i que va passar la història com això. El que dèiem abans, hi ha hagut altres Elvis després, com per exemple Elvis Costello, que els seus primers managers li van dir no, tu, el teu nom artístic ha de ser Elvis, i fem servir el cognom de la teva mare, Costello, i et fas dir Elvis Costello. I al cap d'un temps, Elvis Costello va triar aquesta cançó com una de les seves preferides, que és de la primera època, per fer-se una idea de com va començar Elvis Presley, i després al principi sentíem el Suspicious Mind, que ja era del final, com va arribar a ser la seva música i els últims anys.
1: De fet, aquesta cançó, Blue Moon of Kentucky, forma part d'una actuació mítica també d'Elvis Presley de l'any 68, que va ser un programa especial que va fer la NBC a la televisió nord-americana, on van fer com un especial d'Elvis, i Elvis doncs anava cantant tota una sèrie de temes, i cada X temes doncs es canviava de roba i canviava la decoració, no? I d'aquí han sortit imatges molt icòniques, com aquelles lletres d'Elvis, no? Amb neons, per exemple, o aquella escena d'Elvis vestit de tot de cuiro negre, tocant, rodejat de noies adolescents, que és una cosa una mica perversa, diguem, doncs allà va sortir tota una iconografia, i de fet el mateix, el cantant de Judas Priest, estem parlant de heavy metal, va dir que una de les seves influències per dir ostres, jo em vull vestir de cuiro, va ser veure Elvis vestit de cuiro a la televisió.

0: Va, trepitgeu, sisplau.
1: Qui seria el nostre Elvis?
2: Això, bueno, anem a presentar.
1: Que saps, presento
2: això, que em fa molta il·lusió. Això és Miguel Ríos, és una de les primeres gravacions de Miguel Ríos, fent una versió de Jailhouse Rock, i perquè Elvis Presley va ser una influència directa de Miguel Ríos i també d'altres grups d'aquí, com el Sirex, per exemple, que van dir, ostres, nosaltres també volem fer això sobre un escenari i tenir fans, no?
1: I aquí afegiria el que jo crec que és el nostre Elvis, que és Peret, perquè recordem que la rumba catalana va néixer a partir, doncs, de la fusió del rock and roll de l'Elvis i la música llatina, el mambo i la salsa del Pérez Prado i companyia, no? I a partir d'aquí, amb aquesta fusió i tot la música gitana i tot plegat, va sortir la rumba catalana. Per tant, el nostre Elvis és Peret, però la teoria, el Peret és el muerto vivo, i Elvis està vivo. Elvis

0: tècnicament, Elvis podria estar viu. Tindria 91 anys. I si, segons Calamaro, viu a Memphis, doncs potser hi ha un iaio, un senyor que passa per allà, que està vivint allà tranquil·lament. Que
1: hauria d'haver fet molta bondat aquests últims anys, eh?
2: Si anem a Memphis...
1: Per compensar tots els excessos.
0: Home, en va tenir molts, d'excessos.
2: Sí, jo crec que va tocar fons i llavors va dir, a partir d'aquí m'he de cuidar, es va fer vegetarià...
0: Segurament.
2: Va fer tai chi i pilates cada dia.
0: Tu creus? Sí. Tu creus? Ostres, te l'imagines? Home, a veure, era un gran esportista, feia karate, arts marcials, va estar... crec que va estar a l'exèrcit, no? També el vicepresident Presley, vull dir que era un home, això que deies abans, no? Un home fet a si mateix, no? Tot el somni americà, doncs té totes les fases.
1: Un altre Elvis, va.

0: Crespo. Sou fans d'Elvis Crespo?
1: No, particularment no, però
0: doncs,
1: segurament els seus pares deuen ser fans d'Elvis, no?
0: Home, sí, sí.
1: Perquè li van posar Elvis, no?
0: Li van posar en homenatge a Elvis Presley. I el que em fa més gràcia del cas és que en els últims anys han sorgit rumors que Elvis Crespo podria ser el pare de Rosalía. Perquè no sé si heu vist la portada d'aquest disc, de Suavemente.
1: No.
0: Té una semblança molt, molt boja.
1: Vaig a buscar-ho ara mateix. Ho dius de veritat?
0: Sí, sí.
2: I... És un misteri, no, el pare de Rosalía?
0: No, me'n va parlar d'ella. Va parlar d'ell fa poc.
2: Vull dir que així com la germana i la mare i l'àvia surten sempre a tot arreu, el pare sempre ha estat com...
0: Sí, sí, a mi em va sorprendre el segon concert del Sant Jordi, que és el que vaig anar jo, va agrair públicament al seu pare que fos allà i tot això.
1: Ara que dius sí que té una retirada, eh?
2: A veure...
0: Mira, mira.
1: Té una retirada, mira.
2: Home, oh, carai. No, no, una retirada, no, són clavats, perdona. Elvis Crespo, el pare de Rosalía, suavemente.
1: Potser és Rosalía, la mateixa Rosalía fent els discos.
0: No, és la reencarnació d'Elvis Presley.
2: Vinga, va, acabarem amb Elvis.
1: Sí.
2: També un clàssic, avui sí, l'Elvis de debò.

0: Avui el suplement per començar el cap de setmana amb bon peu, el rei del rock, el rei de tots, avui Elvis Presley, els meus ídols amb el Blai Mercè i l'Olga Delós.
1: Uau! És que estic pensant en Las Vegas ara mateix, eh?
2: En Las Vegas.
1: L'Elvis de Las Vegas.
2: I he pensat en el Bruce Springsteen, que també el podríem haver posat perquè es va dedicar a la música després de veure Elvis a l'Ed Sullivan Show, com tants altres americans que quedaven cada setmana davant d'una tele per veure'l actuar.
1: Podríem anar a Memphis, Blai,
2: ja
1: a buscar si Elvis està viu, eh?
0: A veure el Pau Gasol o a buscar Elvis encara?
2: A buscar Elvis. Sí, sí, vaig anar a Graceland i també vaig anar a Tupelo, que és on va néixer ell. Em va agradar més.
0: I vas anar expressament per reveure... Per conèixer la història?
2: No, vaig anar per fer una ruta pel Mississippi, acabar a Nova Orleans, d'això. Del que m'agrada menys, Memphis, va ser del que m'agrada menys de la ruta. Nova Orleans em va encantar. I si hagués de repetir alguna cosa dels llocs que vaig anar relacionats amb Elvis, tornaria a Tupelo, perquè em va fer gràcia. Hi ha una cosa molt petita, i en canvi, Graceland és una animalada turística. No té cap sentit. I a més, només t'ensenya el que et volen ensenyar, per tant, per mi no té cap mena de valor.
0: Blai Mercè, Olga Delós, Elvis Presley, una abraçada per tots tres. Salut.
1: Bon dia.
2: Adéu.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
2: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
3: Quina ratxa! Quants maig portes?
2: 150.
3: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de l'ADO Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i el periòdico.com.
4: La vida està feta d'empreses. És el gelat que tant t'agrada. L'audiòfon que et permet gaudir de la música. L'app que t'ajuda a posar-te en forma. Les empreses catalanes són molt més del que et penses. Són innovació, oportunitats, creixement. Són persones que hi treballen. Són el teu dia a dia. El 27 de juny celebrem el Dia de l'Empresa.
5: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
6: La suma d'esforços dels milions de persones que us van mobilitzar per la Marató del 2020 va fer visible una malaltia nova i de gran impacte mundial, la Covid-19. Gràcies a la vostra generositat, s'han posat en marxa 36 projectes amb el treball de 98 equips d'investigació. Us convidem a conèixer-los a 3cat.cat/marató. La Marató de 3cat. La investigació respon.
7: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.
8: Bon Preu i Esclat.
9: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
10: La reunió dels Estats Generals a la primavera del 1789 va ser el desencadenant de la Revolució Francesa. Ben aviat, els diputats del Tercer Estat, més alguns diputats de l'Església i de la Noblesa, van proclamar-se Assemblea Nacional Constituent. El començament de la Revolució Francesa en el proper episodi de l'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3CAT.
9: Enguàrdia, amb Enric Calpena. Aquest dissabte a les 3 de la tarda.
11: Trescents grams de paraules.
12: Mig litre d'actitud.
11: Una cullerada de silenci.
12: Dos reflexos de llum.
11: 5 quilos de cadira.
12: I si convé, 150 grams d'ulleres.
11: Aquesta temporada, a l'hora de fer el dinar, a Ciutat Maragda cuinarem lectures per a tots els gustos.
9: Ciutat Maragda, amb tots els ingredients per a una lectura nutritiva.
13: Contes, novel·les, poemes, cançons...
9: Ciutat Maragda, cada dissabte a la 1 del migdia, amb David Guzmán.
0: El suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa.
14: Passen 5 minuts de 3 quarts de 8. Titulars, Núria Pujades, bon dia.
15: Bon dia.
14: Tragèdia a la platja de Tarragona, un nen de 12 anys ha mort ofegat i dos més estan ferits crítics.
15: Formaven part d'un grup de 6 adolescents que eren en una zona de roques entre les platges de la Rabassada i del Miracle.
14: Almenys 5 morts al Líban aquesta nit pels bombardejos d'Israel.
15: Que demostra un fràgil alto el foc entre Israel i Hezbollah després d'una escalada de violència. Washington va anunciar la treva per intentar salvar les negociacions, però Israel ja ha avisat que mantindrà les seves tropes a l'anomenada zona de seguretat del sud del Líban.
14: D'actor principal també Donald Trump, que aquestes últimes hores ha protagonitzat l'enèsima crisi diplomàtica, en aquest cas amb Itàlia, ha desqualificat Giorgia Meloni, que s'hi ha tornat i li ha dit doncs, que no en vol saber pràcticament res. De seguida ens en fem ressò. Pendents d'aquesta hora de Bolívia, el país acaba de declarar l'estat d'excepció i ha trets militars al carrer.
15: Ha tret els militars al carrer. A primera hora d'aquest matí, el president Rodrigo Paz ha decretat l'estat d'emergència després de setmanes de protestes que han paralitzat l'economia del país i han deixat 14 morts.
14: Almenys un mort i un centenar de ferits en un accident de tren a Anglaterra.
15: Un tren de llarg recorregut i un de Rodalies van xocar ahir a la tarda al nord de Londres.
14: Pedro Sánchez insisteix que podria avançar eleccions si perd la votació dels pressupostos per l'any que ve.
15: El president espanyol diu que presentarà els comptes públics a final d'any i no vol que les eleccions generals coincideixin amb les municipals del maig.
14: A Barcelona, els militants de Junts per Catalunya decideixen aquest cap de setmana qui serà l'alcaldable de la ciutat.
15: Una votació on s'hauran de decantar per un dels 4 aspirants que ahir al vespre van tancar la campanya amb un debat.
14: Assemblea de docents aquest dissabte per decidir les mobilitzacions a partir del mes de setembre.
15: Després de tombar l'últim acord entre sindicats i conselleria, avui decidiran les accions que faran a partir d'ara. Entre les opcions que es debatran hi ha la vaga indefinida.
14: El govern recomana facilitar el teletreball als empleats amb fills durant les vacances escolars.
15: Aquesta és una de les 50 5 mesures que recull l'agenda catalana de conciliació i corresponsabilitat.
14: I aquest dissabte serà l'última nit del Festival Sónar de Barcelona,
15: on hi actuarà The Prodigy, després que ahir ho van fer grups com Skepta, Daito Manabal i Annie in the Hall fessin ballar al públic de la Fira Gran Via.
14: Els esports...
16: Ha rematat el pal! Gol!
14: Els esports del Sabadell està de ressaca després d'ascendir ahir a segona divisió 5 anys després.
15: Els arlequinats es van imposar el Zamora per 4-0 en un partit petit que va acabar amb la invasió del camp de l'afició.
14: Les portades dels diaris Marina Laminos amb la mirada posada en l'inestable acord de pau a l'Orient Mitjà. El diari Ara, Israel, deixa l'acord de pau Estats Units-Iran a la corda fluixa.
17: És el titular d'una portada on també hi ha espai per al sonar, que enceta nova etapa i veiem uns quants joves amb dues noies en primer pla ballant al festival, que és també protagonista a la portada del periòdico. Aquí fotografia de l'escenari durant l'actuació de la nord-americana Kellys, la gran festa del sonar, escriuen, i el titular del periòdico en un altre sentit, el govern insta els pares a teletreballar durant tot l'estiu. La Vanguardia en titular també es fixa en la treva a l'Orient Mitjà, apunten que l'acord amb l'Iran posa a prova la relació dels Estats Units amb Israel, i a sota la fotografia central, en aquest cas és per al rei, Felip VI, i també la princesa Eleonor amb el vestit militar, tots dos abraçats, còmplices, després de compartir un vol durant la formació militar de la princesa. I el punt avui, la pressió de al carrer. Fa 50 anys es van organitzar les primeres manifestacions després de la mort del dictador.
14: A la fotografia, en aquest cas, del rei i de la princesa, protagonista a la premsa editada a Madrid, imatge central del País, de l'ABC, amb menys protagonisme a La Razón i a El Mundo.
17: I pel que fa als titulars del País, Cuba autoritza la banca privada i elimina els subsidis per la crisi. A l'ABC, sobre aquesta fotografia que deies, parlen d'un vol inèdit reial per completar la instrucció de la princesa. I sobre el cas Plus Ultra, asseguren que càrrecs del PSOE reclamen allunyar-se de Zapatero. A La Razón, Leire Díez es va interessar per Zapatero i va buscar àudios de Villarejo. I al Mundo, la Fiscalia Europea veu nous delictes en l'amic de Begoña Gómez.
14: Anys i anys per molts anys, avui bufarà 50 espelmes Albert Postils, Alicia Romero.
18: Jo tampoc tinc una sensació de poder. Faig la meva feina el millor que puc i facilitar...
19: Llicenciada en dret, és diputada del Parlament des del 2012 i des de fa gairebé 2 anys és la consellera d'Economia i Finances de l'actual govern de Salvador Illa. El seu nom forma part de la llista de les 100 dones més influents a Catalunya, segons la revista Forbes.
14: 72 espelmes, Anna Rosa Sisquella.
20: Per mi, produir és molt bèstia, perquè això que et dic de...
19: És la productora executiva i cofundadora de Goll de Gom, i després d'estar moltes dècades darrere de grans projectes de la companyia, també s'ha posat a dirigir. Un exemple recent és el musical Bye Bye Monstre, pensat per un públic infantil.
14: I 59 espelmes, Nicole Kidman.
21: My analysis of being an actor is rigidity doesn't work.

0: Els Catarres avui animen el públic de Barraques de Reus.
1: I seran també amb Greta, Dan Peralbo i el Comboi i Partí Peres en la segona nit de festa de la ciutat. Encara n'hi haurà una altra per la Revetlla de Sant Joan. Avui, però, es pot assistir als concerts al Parc de la Festa a partir de les 9 del vespre i les entrades, que es poden comprar online, costen 3 euros. Estem aquí,
0: avui demà estem allà. A la Sala Salamandra de l'Hospitalet de Llobregat, avui batalla de galls.
1: Entre la Pound Gang i els madrilenys ANB Squad, que compartiran escenari en el que han batejat com el show del segle. Arrenca a les 9 del vespre i encara queden entrades a partir de 17 euros.
0: I al Teatre Acadèmia, en el marc del Festival Grec, s'hi pot veure La Ruta.
1: La dramaturga Lluïsa Cuniller i la directora Carlota Subirós s'alien per portar a escena la història de tres homes que es busquen a si mateixos en un paisatge carregat d'incerteses, tot plegat per celebrar 15 anys de La Ruta 40. Avui, a funció a les 8 del vespre, les entrades es poden comprar a partir de 20 euros.
0: I els amants de la literatura tenen una cita al Quilòmetre Amèrica de Barcelona.
1: El Festival de Literatura Llatinoamericana celebra 5 anys, convertint la ciutat en un espai de trobada entre veus, històries i imaginaris de l'Amèrica Llatina, el Carib i la literatura catalana. Aquest any, sota la curadoria de l'escriptor mexicà Eduardo Ruiz Sosa, el festival posa el focus en la literatura com a forma de resistència davant la violència i la incertesa del món contemporani. Es pot consultar tota la programació a través del web.
0: És l'hora del conte de l'Albert Postils. Avui es titula Ètica i estètica.
2: Més enllà de ser un home blanc i heterosexual, el Valentí va néixer amb el privilegi de la bellesa. A casa, de ben petit, li deien: amb aquesta cara tan bonica que tens, t'espera una vida sense grans sobresalts. Donades les circumstàncies, en Valentí n'hauria tingut prou col·locant-se rere una vitrina i cobrar entrada per ser contemplat, com si fos una obra d'art. Però en Valentí necessitava sentir que servia per alguna cosa, que la meritocràcia corria per les seves venes, i va decidir rebel·lar-se contra la seva herència genètica. En Valentí es va fer boxejador. La família va rebre aquella aspiració amb horror. Els aterria la possibilitat que un cop de puny esgarrés un nas tan estilitzat. El temps li va donar la raó a en Valentí. Es va convertir en una llegenda de la boxa. Anys més tard, tants que tenia un net assegut a la falda, va treure l'àlbum amb les seves gestes. A la criatura li va cridar l'atenció una foto. Mostrava el moment en què un gegant rus li etzibava un directe a la mandíbula, i en Valentí, en lloc d'aparèixer amb el rostre desencaixat, sortia mirant a càmera, amb un somriure seductor i més guapo que de costum.
0: Música.
3: Vaig tenir més curta de sang, com un anunci d'estrella tan, un desig de Sant Joan, que això no acabi com jo mai, mai.
0: Vinga, sort que ja està, hem vingut desperts de casa. Blaini, està aquest al bon dia.
4: Bon dia, Roger.
0: Amb què arribarem avui a les 8?
4: Com sé que ets fan de l'EDM de la dècada passada i de l'autotune, avui arribarem amb aquest tema de Fades i Triguell titulat Sant Joan. El trio de pop i electrònica han unit forces amb el cantant barceloní per crear aquesta cançó que reivindica la nit de Sant Joan com a gran celebració col·lectiva dels Països Catalans.
0: Per si no en teníem prou amb el sonar, doncs avui Triguell i Fades fins les 8 del matí. Salut i ràdio, Blai.
4: Salut i ràdio.

0: Joan.
1: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
2: Bon dia, són les 8 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

Dissabte 20 de juny del 2026. Joan Jubany i Char, el pare d'Helena Jubany, va morir fa uns dies sense conèixer la justícia. Fa 25 anys que van assassinar la seva filla a Sabadell i després de guanyar diverses batalles contra el rellotge, el judici arribarà massa tard per ell. La família Jubany ha aconseguit que ningú oblidi el nom de l'Helena. El seu germà, Joan Jubany i Lorente, ha hagut d'aprendre a créixer entre la incertesa i la impotència. El 2 de desembre de l'any 2001 li van comunicar que la seva germana

0: havia caigut en un pati interior. Només 10 dies més tard va ser pare per primera vegada. Al llarg de tots aquests anys ha insistit que a l'Helena la van matar, però encara falten moltes respostes. Aquesta setmana al suplement hem anat fins a Mataró per conèixer el Joan més personal, aquell que ha hagut de preservar la memòria de la seva germana empaitant la justícia. Un home que d'alguna manera ara també vol retre homenatge al seu pare, seu i de l'Helena.
1: La notícia d'aquell desembre havia de ser el naixement, i que tots esperàvem, era el naixement de la Cinta, la meva filla, la primera neta dels meus pares, però doncs abans ens vam trobar amb l'assassinat de l'Helena.
0: 10 dies abans.
1: 10 dies abans. L'Helena la van matar el 2 de desembre de 2001 i la Cinta va néixer el 12 de desembre de 2001. Mon pare, això, segueixo d'escrivir, avui fa un any i un mes que va néixer la Cinta, farà demà passat un any i un mes que et vam dir adéu, Helena, filla estimada. I ara em venen les llàgrimes als ulls d'escriure el teu nom i dir-te que t'estimo. T'estimo, filla. I en aquesta mateixa llibreta, al cap d'uns mesos, també l'any 2003, va deixar escrita una cosa que és la que hem imprès en el seu recordatori.
0: A mi la mort no em serà estranya.
1: Exacte.
0: Encara que arribarà més de 25 anys tard, la família Joan necessita saber la veritat. Ha arribat l'hora de trencar silencis. Som al suplement i tenim esperit de cap de setmana.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: Ja fa calor, però és que encara en farà més. Som a les portes d'una onada de calor. Teòricament ha de començar demà. El Servei Meteorològic de Catalunya emet el primer avís de situació meteorològica de perill per temperatures elevades. L'episodi comença demà i tindrà el punt àlgid entre dilluns i dimarts, amb temperatures que poden superar els 40 graus a les comarques de Ponent. Calcem-nos. El Meteocat també preveu nits tropicals amb mínimes per sobre dels 20 graus a gran part del país i fins i tot nits tòrrides, amb temperatures de més de 25 graus al litoral i al prelitoral. Jofre Genué, comencem per aquest dissabte. Bon dia.
2: Bon dia. Doncs, mira, aquest dissabte ens aproximem a aquesta situació. Per tant, tindrem temperatures que encara no arribaran al llindar, que ja comencen a definir aquesta situació d'onada de calor, però s'hi aproximarà molt. Traduït, avui esperem ja valors que arribin als 39 graus, sobretot al Pla de Lleida, Segrià, Pla d'Urgell, Noguera. En aquestes àrees, avui és molt probable que el termòmetre pugui fins i tot pujar una mica per sobre d'aquests 39, però no arribar als 40. Estarem a les portes, per tant, d'aquest llindar. I en general, a la resta notarem doncs, que la temperatura puja 1 o 2 graus respecte ahir, que la calor es va intensificant entre els 30 a 35, amb un panorama de cel serè, d'alguns núvols prims. D'aquesta polsa gariana, la qualitat de l'aire doncs, cada cop més pobra, va empitjorant, amb aquest to terrós del cel per la presència d'aquesta polsa gariana, que també va a més, demà, entre demà i demà passat arribarà al seu màxim. A partir de demà comencen ja a poder superar-se aquests llindars, sobretot entre el Segrià, Noguera i Pla d'Urgell, on ja n'hi ha alguns avisos ja demà de calor perquè es podria arribar a tocar els 40 fàcilment. I sembla que entre dilluns i dimarts doncs, tindrem aquesta possibilitat de superar els 40 en aquestes àrees i en general arribar als 33 a 35 graus en molts sectors del litoral prelitoral. Per tant, són zones on es poden superar els seus llindars, cada àrea té el seu llindar definit en funció de les característiques geogràfiques i en definitiva tindrem moltes temperatures que superin els 35 a l'interior del territori. Un episodi que, sobretot, serà característic per la persistència. Són temperatures de canícula, superant aquests llindars de calor, però sobretot és la persistència dilluns, dimarts, dimecres, i després podria afluixar una mica, però encara en situació de temperatures molt per sobre del que seria habitual.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Les notícies del dissabte. Arrenquem un cap de setmana marcat per la calor a les portes de Sant Joan, amb un risc d'incendi elevat, per tant, tota precaució és poca, i encara més després de comprovar com ahir un menor de només 12 anys va morir ofegat a la platja de la Rabassada de Tarragona. Dos nens més de 13 anys continuen en estat crític després de banyar-se ahir en aquesta platja i trobar dificultats a l'hora d'intentar sortir de l'aigua. Les víctimes formaven part d'un grup de 6 joves que eren en una zona de roques a la platja de la Rabassada. Els detalls del que va passar des de Tarragona amb el Ricard Buigas.
3: Els serveis d'emergències han pogut treure de l'aigua els tres menors. Dos han estat localitzats a prop de les roques per la Creu Roja i l'altre ha estat rescatat per l'helicòpter de salvament marítim. El socorrista dona l'alerta a quarts de 4 de la tarda. Segons apunten els equips d'emergències, un grup de 6 nens eren a la zona de les roques de la Cova del Gos a la platja de la Rabassada. Quan han entrat a l'aigua han vist que tenien dificultats per sortir. Tres han acabat sortint sense ajuda, però els altres tres han hagut de ser rescatats. L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha donat el seu condol pel tràgic succés.
4: I són moments de molt dolor, consternació, i l'únic que podem fer i volem fer és traslladar tot el nostre escalf també a les famílies.
3: La zona de l'incident, en una àrea de roques entre les platges de la Rabassada i del Miracle, està afectada per forts corrents. Quan han passat els fets, a la Rabassada hi onejava la bandera groga.
1: Es tracta de la primera víctima mortal des que justament aquest dilluns va començar la temporada de bany. A partir de les 9 parlarem amb l'Imma Solens, acompanya avui a la tertúlia, la subdirectora de Protecció Civil, sobre aquesta qüestió i sobre moltes altres, perquè estem a les portes de la primera onada de calor de l'any amb un avís de perill per temperatura elevada que podria superar, com explicàvem, els 40 graus en alguns punts del país i que, a més, tot això coincideix amb la revetlla de Sant Joan, amb els petards, amb les fogueres, etc, etc, etc. Per si tot això no fos prou, també coincideix amb la campanya de sega del cereal, per tant, és un caldo de cultiu perfecte per extremar qualsevol tipus de precaució. Tot plegat és una combinació que, evidentment, pels incendis doncs, és un risc afegit. Aquests dos últims dies ja hi ha hagut una desena de focs en diversos punts del país, a la Segarra, a les Garrigues, a la Noguera. Els bombers han reforçat el dispositiu preventiu justament en aquesta zona. El Claudi Gallargo és cap de suport dels bombers.
5: Fem un dispositiu doncs, potent, a més també de forma proactiva, com que tenim no, el risc doncs, més centrat en aquesta zona més de ponent de Catalunya, al sud, no, a Terres de l'Ebre, doncs, també fem aquests moviments no, del dispositiu, si cal, d'enviar més recursos cap a aquestes zones de forma proactiva.
1: A les portes d'aquesta onada de calor tornem a parlar d'un clima cada vegada més extrem i noves dades confirmen que la MOC, un corrent oceànic que garanteix el clima temperat del nord d'Europa, s'està alentint. Aquest alentiment, segons els especialistes, podria trastocar el clima del continent i fer-lo encara més extrem. Sovint, però, quan es parla d'aquesta corrent, es fan també previsions catastrofistes com que podria provocar una glaciació sobtada a Europa. A veure, el nostre cap de verificació, Carlos Baraíbar, què hi ha de ser en tot plegat?
6: La MOC sovint va acompanyat de titulars com catastròfic, glaciació o narracions que s'assemblen més a pel·lícules com El dia de demà que a la realitat. Segons Santiago Giral, investigador i director de Geoscience Barcelona del CSIC, els efectes catastròfics que pot provocar l'alentiment de la MOC són reals, però no els terminis.
7: Que és una pel·lícula que m'agrada especialment perquè la física que estan ensenyant és correcta. Vale, l'únic que la velocitat a la que ocorreixen els processos no és la correcta, però clar, si tinguéssim que fer-ho a escala temporal que toca naturalment, no? La gent, els protagonistes no viurien el suficient. La física és correcta, però el temps no.
6: Dit això, sí que és cert que en els darrers mesos han aparegut noves dades recollides sobre el terreny que confirmen els pitjors pronòstics, que la MOC s'està alentint i està transportant cada cop menys aigua calenta i, per tant, menys aire calent sobre la superfície. Aquest alentiment pot generar, com dèiem, un refredament progressiu d'Europa, però els experts no es posen d'acord si seria a partir del 2100 o si ja seria en les properes dècades.
1: De la crònica internacional, pendents de l'alto al foc al Líban, on aquesta nit han mort 5 persones pels bombardejos d'Israel. Per tant, una treva molt fràgil forçada per la jornada mortal de divendres que va interrompre les converses entre els Estats Units i l'Iran. Washington va anunciar la treva per intentar salvar les negociacions, però Israel ja ha avisat que mantindrà les tropes a l'anomenada zona de seguretat del sud del Líban. Jerusalem, Jordi Brascó, bon dia.
8: Bon dia. El concepte d'alto al foc està a prova al Líban, tenint en compte que ja n'hi havia un vigent, el que van firmar els governs d'Israel i el Líban, però que no va evitar que la matinada de divendres fos una autèntica sagnia. Si més no, l'alto al foc més recent està firmat per part dels dos bàndols enfrontats, Israel i Hezbollah, però el fet que després de la seva entrada en vigor els atacs israelians continuessin ofereix poques esperances. El portaveu de les forces israelianes, Efi Defrin, es justificava així.
9: Una vegada més actuem d'acord amb les instruccions polítiques. Mentre aquestes instruccions no canvin, continuarem actuant segons les directrius actuals. Qui ha violat aquest acord d'alto al foc és Hezbollah. Ha atacat, l'hem derrotat i està preocupat pels danys que li estem causant a les seves infraestructures estratègiques i profundes.
8: Les properes hores són les que han de demostrar si aquest alto al foc és només una tireta per intentar salvar les negociacions entre l'Iran i els Estats Units. A jutjar per les paraules dels dos bàndols, hi ha un problema de fons que caldrà resoldre tard o d'hora. Hezbollah exigeix que Israel marxi del Líban i Israel insisteix que no ho pensa fer.
1: Doncs, mentrestant, Donald Trump ha dit que la seva relació amb Benjamin Netanyahu és molt bona després del distanciament entre els dos líders pels bombardejos al Líban.
10: Hem tingut una relació fantàstica amb Israel. Tots dos hem estat molt formidables. Bibi Netanyahu és un primer ministre guerrer i se l'ha de reconèixer com a tal.
1: Donald Trump ho ha dit durant la inauguració del nou avió presidencial que li ha regalat, atenció, Qatar. Aquest era el moment en què Trump baixava per l'escalinata del nou Air Force One per inaugurar-lo després d'arribar de la reunió del G7 encara amb l'antic. El nou avió està valorat en 400 milions de dòlars i ja va aixecar molta polseguera fa un any quan l'emir de Qatar va fer-li el regal en un viatge oficial de Trump. Polèmica sobretot pel conflicte d'interessos que pot comportar aquest regal i pels dubtes que genera també sobre... un segon, perquè hem tingut un problema amb el programa. Aquest avió, dèiem, 400 milions de dòlars que ha costat. Polèmica, sobretot, pel conflicte d'interessos que pot comportar el regal i pels dubtes que genera també sobre la seguretat del país. En tot cas, Trump ha agraït de nou a l'emir el regal i n'ha cantat les excel·lències.
11: Està considerat l'avió més luxós del món. Probablement no n'hi haurà cap altre d'igual.
1: No tan amable ha estat Trump amb Giorgia Meloni en unes declaracions que han desembocat en una crisi diplomàtica entre els Estats Units i Itàlia. Atenció, tot ve d'una entrevista de Trump en una cadena italiana on assegurava que Meloni li va implorar sortir amb ell en una foto al marge de la cimera del G7 i deia que ell ho va acceptar per pena. La líder italiana, profundament molesta, l'ha acusat d'inventar-s'ho tot.
12: No entenc per què el president dels Estats Units es comporta d'aquesta manera amb els seus propis aliats, i no és la primera vegada. Només puc lamentar el fet que no mostri la mateixa determinació davant dels enemics d'Occident, davant dels enemics dels Estats Units, davant dels líders amb els quals, al contrari, és molt més conciliador.
1: El rebombori ha estat tan gran que el ministre d'Exteriors italià ha cancel·lat un viatge oficial previst a Washington per aquest cap de setmana. Tot i que en un primer moment Meloni i Trump havien mostrat bona sintonia fa uns mesos i compartien una mateixa línia en temes com, per exemple, la política migratòria, cada vegada sorgeixen més desavinències entre els Estats Units i els italians. A la primavera, el president nord-americà va criticar Meloni per haver rebutjat implicar-se militarment en la guerra a l'Orient Mitjà i la va acusar de falta de coratge. Pedro Sánchez ha aprofitat també aquesta oportunitat per solidaritzar-se amb Meloni davant d'un atac de Trump, segons ell, inqualificable. Ho ha dit en una roda de premsa després de la reunió del Consell Europeu, on ha aprofitat per carregar contra la norma europea que va entrar en vigor fa uns dies per reforçar les fronteres i el retorn de migrants en països de fora del bloc comunitari.
13: Nosotros consideramos que esta solución no va a traer ninguna solución. En primer lugar, pues simplemente va a malgastar recursos económicos y no son muchos los que tiene Europa. Y en segundo lugar, porque traslada un mensaje, a mi juicio, erróneo hacia aquellos países de origen y de tránsito con los cuales lo que tenemos que hacer es colaborar, cooperar.
1: Més qüestions. Notícia de fa pocs minuts. Bolívia ha declarat l'estat d'excepció. A primera hora d'aquest matí, el president Rodrigo Paz ha decretat l'estat d'emergència després de setmanes de protestes que han paralitzat l'economia del país. L'emergència obre la porta a desplegar els militars pels carrers on les protestes dels últims dies han bloquejat les carreteres i han deixat una dotzena de morts. Tot plegat l'endemà que Rodrigo Paz i els manifestants hagin signat un acord per pacificar el país. El president s'ha compromès a complir les exigències dels treballadors, farts de l'augment del cost de la vida, i també es manifesten contra la benzina adulterada que l'estat va distribuir i que ha malmès molts cotxes. Un xoc de dos trens al nord de Londres ha deixat almenys un mort i un centenar de ferits. 11 es troben en estat molt greu. La persona que ha mort és el maquinista d'un dels trens. Un dels convois es va aturar a causa d'un error en el sistema de seguretat i l'altre el van vestir per darrere. Des de Londres, Quim Olivares.
14: Els dos trens van xocar uns 90 quilòmetres al nord de Londres entre les poblacions de Luton i Bedford, segons la policia de transport britànica. Els dos convois, després de xocar, han encaixat un amb l'altre, però sobre la via, sense descarrilar. Amb l'impacte, la part frontal d'un tren i la cua de l'altre han quedat força malmeses. Un viatger explicava així a la BBC la situació que ha viscut.
15: Era el capdavant del tren que ha xocat amb l'altre. Quan m'he aixecat, he vist seients per tot arreu. Semblava que hi havia hagut una explosió d'una bomba. He vist gent amb la cara ensangonada i amb ferides a les cames, i hi havia fum per tot arreu.
14: L'accident ha passat entre un tren de llarg recorregut que venia del centre d'Anglaterra i un de Rodalies que anava cap a l'aeroport de Luton i després fins a l'estació de Sant Pancras, al centre de Londres. El xoc ha provocat el caos en un dels corredors ferroviaris més transitats del Regne Unit.
1: Un quart de nou del matí, els Mossos d'Esquadra descarten que Isaac Andic estigués distret quan va patir la caiguda mortal a Montserrat. L'informe policial contradiu Jonathan Andic i apunta que el fundador de Mango estava aturat i no feia servir el telèfon mòbil abans de caure, tal com va assegurar la defensa del seu fill. Jonathan Andic va declarar que el seu pare s'havia quedat enrere perquè s'havia aturat a fer unes fotos i que va sentir un soroll i en girar-se ja no el va veure. Però els Mossos apunten que Andic mai va treure el telèfon de la butxaca. En la seva segona declaració, Jonathan Andic va canviar la versió i va assegurar que el seu pare només havia fet fotos al principi de l'excursió. La defensa sosté que la contradicció sobre aquests fets no suposa un element incriminatori. A partir de les 10 avui al suplement, com sempre, Maica Navarro. Pedro Sánchez insisteix que podria avançar eleccions si perd la votació dels pressupostos per l'any que ve. El president espanyol diu que presentarà els comptes públics a finals d'any i que no vol que les eleccions generals coincideixin amb les municipals del mes de maig. Ho ha dit en sortir del Consell Europeu a Brussel·les, on també ha reiterat el seu suport a l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. Madrid, Àngels Lafuente, bon dia.
16: Bon dia. Per primer cop aquesta setmana, Pedro Sánchez ha deixat la porta oberta a avançar les eleccions si no aconsegueix aprovar uns nous pressupostos. Un full de ruta que apuntava dijous i al qual aquest divendres s'ha tornat a referir entre rialles i una certa ironia.
17: Se lo voy a decir muy claramente. A ver, presentaremos los presupuestos en 2026...
13: y habrá elecciones en 2027. Y ya no puedo decirles más, porque yo lo que quiero es... Claro. Pero bueno, la realidad es muy dinámica.
16: En tot cas, seria un avançament tècnic dels comicis. Estem parlant de mesos, sempre depenent de la tramitació dels pressupostos que preveu portar al Congrés a finals d'any i, per tant, ens situaríem en els primers mesos del 2027 en lloc de l'estiu. Un altre condicionant són les eleccions municipals i d'algunes autonomies al mes de maig. Sánchez sempre ha defensat que no hi haurà un superdiumenge electoral, que no farà coincidir les generals amb altres eleccions, principalment perquè els alcaldes socialistes no volen pagar a les urnes tots els casos judicials i de suposada corrupció que envolten el PSOE.
1: Gràcies, Àngels. Pedro Sánchez, per cert, que haurà de negociar el suport dels socis als pressupostos amb aquesta imputació de Zapatero, com dèiem, a qui ha tornat a fer costat pel que fa a la imputació per les joies.
13: Mi experiencia es que cuando uno viaja, recibe regalos de los cuales no tiene constancia hasta que regresa a Madrid. Son intercambios que se dan de presentes dentro, efectivamente, de la legislación. Y eso es lo que, afortunadamente, el presidente Zapatero impulsó.
1: I és que va ser Zapatero qui, precisament, va regularitzar per llei els regals als presidents i li correspon a ell, segons Pedro Sánchez, decidir si torna a les joies. Qui ja es va preparant per un avançament electoral, o per quan arribin aquestes eleccions, és Gabriel Rufián. Ahir a la tarda va fer un acte a València, al costat de Mònica Oltra, en una crida a la unitat de les forces progressistes, diu, per frenar la dreta i l'extrema dreta. Des de València, Alba Barbosa.
17: Ha estat un acte que ha plegat centenes de persones i on el líder d'Esquerra Republicana al Congrés, Gabriel Rufián, ha defensat la confluència de les esquerres com a fórmula per fer front a l'extrema dreta i encarar així el proper cicle electoral.
18: Li demano a la Mònica perquè ho pot fer que ens uneixi, perquè València pot ser el reflexe de moltes coses. Perquè si ara no aprofitem l'oportunitat històrica que tenim, apaga i vámonos.
17: Rufián s'ha ofert a liderar una candidatura conjunta de l'Esquerra a Catalunya i Mònica Oltra, exvicepresidenta de la Generalitat Valenciana, ha abraçat la idea i l'ha portat a escala municipal. Ara que falten pocs dies perquè Compromís la ratifiqui com a candidata dels nacionalistes a l'alcaldia de València.
19: Jo el que vull és construir una ciutat amb esta bonica gent, perquè jo crec que els projectes revolucionaris desborden sempre les sigles dels partits.
17: El públic ha aplaudit a Oltra dempeus i amb crits d'alcaldessa i també han demanat presó per l'expresident Carlos Mazón. Sense més concrecions sobre aquesta eventual candidatura unitària dels partits a l'esquerra del PSOE, l'acte a València de Rufián i Oltra sí que ha servit per asseure junts dirigents de Compromís, de Podem i Esquerra Unida.
1: A Barcelona, els militants de Junts per Catalunya decideixen aquest cap de setmana qui serà l'alcaldable a la ciutat. Una votació on s'hauran de decantar per un dels quatre aspirants que ahir al vespre van tancar la campanya amb un debat, Jordi Corbalan.
20: Més enllà de les coincidències programàtiques en clau de partit, l'actual líder municipal Jordi Martí reivindicava l'exalcalde Xavier Trias, que poc després li donava suport a les xarxes. La diputada al Congrés, Pilar Calvo, afia a la direcció de Carles Puigdemont, replicava a Martí que el llegat de Trias no s'hereta.
21: Vull agafar el relleu d'en Xavier Trias i dels companys que durant aquests anys hem estat treballant per Barcelona amb el cor, amb l'ànima.
22: Tots sabem que d'alcalde Trias només n'hi ha un i que el seu llegat no s'hereta. Ens l'hem de guanyar.
20: La diputada al Parlament, Glòria Freixa, vol recuperar l'ànima de Barcelona.
23: Perquè ens l'hem deixada. I jo em comprometo a tornar l'ànima a la ciutat i, sobretot, a fer de Barcelona la capital de Catalunya de debò.
20: I l'advocat Jaume Alonso Cuevillas es compromet a integrar la resta d'aspirants, si guanya.
24: Sou molt bons, si no guanyo us votaré entusiàsticament i si guanyo us oferiré a tots, a totes, formar part de la meva llista.
20: Prop d'un miler de militants decidiran amb el seu vot qui dels quatre serà l'alcaldable. El resultat, demà al vespre.
1: Doncs qui ja té alcaldable a Barcelona és Aliança Catalana, serà Jordi Aragonès, l'escollit, 33 anys, ideòleg del partit d'extrema dreta, exmilitant d'Unió Democràtica i cosí de l'expresident Pere Aragonès. Sílvia Orriols, l'escollit després d'haver sondejat sense èxit altres cares conegudes.
25: No necessitem ningú mediàtic, necessitem algú valent.
1: Aragonès ha apel·lat a recuperar la catalanitat a la ciutat i ha culpat els immigrants dels problemes de seguretat i d'habitatge.
26: Si Espanya no permetés que cada any arribessin 50.000 persones més a Barcelona, Barcelona no tindria el problema d'habitatge que té a dia d'avui.
1: Amb el curs escolar ja acabat, avui se celebra l'Assemblea Educativa de Catalunya, en què participaran docents, personal d'atenció educativa i també representants del sector del lleure d'arreu del país. La reunió, que comença a les 10 del matí a Barcelona, ha de servir per decidir quins passos faran els docents a partir d'ara, després d'haver tombat l'últim acord que el Departament d'Educació va signar amb alguns sindicats. A l'Assemblea es debatrà, entre altres coses, com s'han de fer les properes mobilitzacions de cara al curs que ve. Entre les possibilitats hi ha una vaga indefinida, vagues puntuals, que és el format que s'ha utilitzat fins ara, i també altres accions de pressió. Recordem que l'últim pas de les negociacions ha estat l'acord del mes de maig signat pels sindicats minoritaris, Comissions Obreres i UGT, i al qual es va sumar professors de secundària. L'USTEC, en canvi, el va acabar refusant després que en la consulta els docents guanyés el no. Mentrestant, el govern recomana facilitar el teletreball precisament als empleats amb fills durant les vacances escolars. Aquesta és una de les 55 mesures que recull l'Agenda Catalana de Conciliació i Corresponsabilitat. Ho ha explicat la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor.
0: Hi ha altres empreses que el que fan és, durant el període de vacances escolars dels fills i de les filles, compactant les jornades. Hi ha altres empreses que el que tenen són unes bosses ja de substitucions per garantir els permisos i les excedències per cura de fills i filles.
1: Per la seva banda, el conseller d'Empresa, Miquel Sant Pere, assegurava que el món laboral ha canviat i cal adaptar-s'hi.
2: Nova forma d'encaixar el temps, la gestió del temps, és a dir, la gent ara també vol conciliar amb altres aspectes de la vida, estar més amb els fills, estar més amb els pares, poder anar a fer esport, el que sigui, i això no ha d'estar renyit amb la productivitat.
1: Les propostes de l'executiu van dirigides a empreses mitjanes i grans de sectors com el financer, el màrqueting o el de les tasques administratives que tinguin tots els processos digitalitzats. La digitalització als llocs de treball té moltes coses bones, però també en té algunes de negatives. Per exemple, la intel·ligència artificial en destruirà molts. Ho ha recordat aquesta setmana a Barcelona el Nobel d'Economia, Philippe Aguillon, que alhora ha defensat els beneficis que pot aportar l'economia a l'economia, la intel·ligència artificial. Lluny de criminalitzar-la, creu que aquesta tecnologia és un dels motors de la innovació que permet fer créixer la productivitat. La nostra companya Núria Har ha pogut entrevistar-lo. Bon dia, Núria.
3: Bon dia. L'economista francès, que l'any passat va guanyar el Nobel, és optimista pel que fa a la intel·ligència artificial. Explica que la tecnologia destruirà llocs de treball, però també en crearà de nous. Segons Philippe Aguillon, el que té més futur són els oficis i la gent neurodivergent, que pensa diferent de la resta.
4: Hi haurà espai per les persones capaces de pensar de manera disruptiva. També hi haurà demanda de feines manuals. Es pot arribar a ser un excel·lent lampista gràcies a una formació tècnica molt especialitzada i després complementar-la amb estudis més generals o superiors.
3: Socialdemòcrata convençut defensa que els governs regulin els mercats perquè els treballadors es puguin adaptar als canvis. Ara bé, hi ha coses que no substitueix la tecnologia.
4: La capacitat de treballar amb altres persones, de liderar equips i de dur a terme iniciatives. Aquestes són les habilitats que hem de reforçar.
3: Philippe Aguillon ha estat aquesta setmana al Cercle d'Economia. També ha rebut el Premi Europeu de Ciència i Pati a l'Ajuntament de Barcelona.
1: 5 minuts per arribar a 8:45 del matí, els assentaments de caravanes es multipliquen a les Balears. El motiu és que la majoria dels usuaris no es poden permetre accedir als lloguers, que són de mitjana de 1.700 euros, poca broma. Una xifra que converteix les Balears en la comunitat més cara de l'Estat, segons l'Observatori del Lloguer. Caterina Carmany Jaume, bon dia.
5: Bon dia. A l'assentament de Son Hugo, a Palma, en 4 anys han passat de 20 a 200 caravanes. S'hi veuen taules de càmping, bidons d'aigua, bicicletes i joguines, però no són unes vacances. Els seus habitants s'hi van instal·lar perquè no poden accedir a un habitatge, com el José, que no va poder assumir l'augment del lloguer amb una criatura de 3 mesos. Treballa de ferrer.
6: Y nosotros lo único que pedimos es no una casa ni ayuda ni nada, sino un sitio donde poner las caravanas. Y un sitio legal, que no molesten, que, bueno, y si ya ponen basuras y vaciados de aguas negras y así las cosas, están más limpias, está mejor, no se vive en ciertas condiciones que no son favorables, pues mucho mejor.
5: El Luis Miguel fa anys que ho intenta, però no arriba a les condicions prèvies.
7: Yo trabajo en barcos. 1.500 euros. Las veces que hemos intentado buscar alquiler nos exigen muchos requisitos, mucho depósito también, o sea, es un abuso.
5: Temen que l'Ajuntament els desallotgi. Des d'acord responen que serveis socials ja està a sobre.
1: 4 minuts per 8:45, és l'hora de la cultura, avui marcada pel Putrum Putrum. Segur que ho sabeu, però per si de cas, això que sona és Skepta, que ha fet ballar el públic del Festival Sonor de Barcelona aquesta nit passada. Un festival per on també han passat artistes com Daito Manabe o Annie in the Hall, i que avui posarà el punt final d'aquesta edició amb el debut de The Prodigy. L'Hospitalet, donant-ho tot, Marc Ruiz.
8: Amb la cara tapada per una caputxa lligada com si fos un passamuntanyes, Skepta ha impartit una classe magistral de grime, llançant barres sincopades a una velocitat de vertigen, amb cançons com Cops and Robbers o Redrum. Un altre britànic, Subtract, li ha agafat el relleu al Sonar Village. Fa música de ball intel·ligent creada amb mescles fetes en directe, amb diverses capes de percussió, veus, riffs que jugaran a ser la tornada durant uns segons, bateria, i quina bateria, i teclats en directe. També es movia a tota velocitat entre un aparell i un altre, l'holandès Rainer Zonneveld, i és que tenia muntada una batalla, un back-to-back, amb el seu avatar, una intel·ligència artificial, que feia música basada en l'estil de Zonneveld. Les armes, el tecnom més inclement. I tecnom majúscules és el que punxa la belga Charlotte David. Mescla beats duríssims amb cants New Age, amb els que crea petits oasis d'ambient, com petites pauses per recuperar forces i tornar-se a capbussar el remolí de percussions sense fi, i a omplir-te a passar l'escenari principal d'adeptes de la seva rave.
1: Gràcies, Marc. Ara una proposta musical ben diferent. Home, cadascú es quedi amb el que vulgui, eh? Ha aparegut una partitura inèdita de Mozart a la Biblioteca Nacional de França. És un quadern de 44 pàgines escrites a mà pel compositor l'any 1778, que tenia, quan tenia només 22 anys, i conté 7 peces curtes per flauta i per arpa, una combinació poc habitual en el músic austríac. El descobriment es va fer el mes de febrer, però no s'ha fet públic fins ara, que diversos experts n'han corroborat l'autoria. La conclusió és que aquestes partitures formarien part de les lliçons que Mozart impartia a París a la filla d'un poderós aristòcrata pròxim a la reina Maria Antonieta, decapitada durant la Revolució Francesa. Aquest diumenge, coincidint amb el Dia de la Música, s'interpretaran per primera vegada a la Sala Oval de la mateixa biblioteca. El Teatre Acadèmia estrena La Ruta, una obra de Lluïsa Cunillé, escrita per la companyia teatral de La Ruta 40. Carlota Subirós dirigeix aquesta història de tres homes a la quarantena que es busquen en plena incertesa vital, que s'emmarca en la programació del Festival Grec Marta Vives.
9: El 2019, la companyia La Ruta 40, que enguany celebra 15 anys, va encargar-li a Lluïsa Cunillé un text. Ella no només els va entregar una obra, sinó dues. Els Subornats es va presentar a la Beckett el 2020 i ara, dins la programació del Grec 2026, s'estrena aquesta La Ruta, una obra sobre tres homes al voltant de la quarantena que, travessats per silencis, enigmes, ferides i dubtes, s'enfronten a una pregunta essencial. Quin camí han fet fins ara i quin els queda per recórrer? Albert Prat, juntament amb Alberto Díaz i Sergi Torrecilla, són els actors que comparteixen amb els protagonistes la mateixa edat. Albert Prat.
10: Tenim la sensació que la comparem molt, l'obra i la crisi que tenen els personatges dins de l'obra, o sigui, gairebé una comunió entre nosaltres i el conflicte de l'obra.
9: A La Ruta, els personatges viuen en la incertesa, però la combinació Subirós-Cunillé i La Ruta 40 assenyala el camí de l'èxit. Al Teatre Acadèmia fins al 5 de juliol.
1: Segur que molts encara teniu al cap la imatge d'Antoni Gaudí, fet amb drons, mirant-se a la Sagrada Família la setmana passada durant la visita del Papa. Doncs bé, l'empresa que va crear la figura de l'arquitecte Flock Drone Art Studio ha establert a Portugal un nou rècord europeu de vol simultani després de desplegar 3.097 drons sincronitzats a Porto. També ha establert el rècord Guinness de la fase més llarga escrita amb drons. Flock Drone Art to the whole team here today. 3.097 drons, fins ara el rècord europeu era de 3.050 drons sincronitzats i es va batre durant la celebració del Gran Premi de Mònaco de Fórmula 1 de principis del mes de juny. També han aconseguit el rècord Guinness de la frase més llarga escrita amb drons i es converteix en la primera empresa europea a assolir aquestes dues fites. Per tant, l'enhorabona. Ha mort als 85 anys un dels grans directors de sitcom nord-americana, James Burroughs, conegut sobretot per ser un dels co-creadors de la mítica sèrie Cheers. La carrera televisiva de Burroughs és extensa, inclou títols com Will I Grace o The Big Bang Theory, Taxi i també Friends, de la qual va dirigir fins a 15 capítols, entre ells el primer. De fet, Burroughs va arribar a dirigir més de 1.000 capítols de diferents sèries de tele i va guanyar 11 premis Emmy per la seva feina. De seguida els esports, el Sabadell ja és de segona, ascens aconseguit després de golejar el Zamora per 4-0, remuntada, bogeria a la nova Creu Alta amb invasió de camp abans d'hora. El Sabadell torna al futbol professional 5 anys després.
11: El suplement, amb Roger Escapa.
12: Adéu, Andreu! Toco el 2! Fins demà, bacallà! Adéu-siau!
14: Hi ha moltes maneres de sortir de casa, però només una de comportar-nos a fora, amb civisme.
15: Aquest estiu apliquem sancions de fins a 3.000 euros per combatre l'incivisme. Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida.
13: Ajuntament de Barcelona.
16: Per tu, que la migdiada mai la deixes passar, i per tu, que fins a l'últim segon vols aprofitar. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. 2x1 en paper higiènic Escòtex Megarotlla, 9 rotlles. Ara la unitat et surt a 3,35 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
17: Sabies que el 2050 una de cada 4 persones tindrà problemes de pèrdua auditiva? Estudia el grau en Audiologia General de la UBIC, UCC, i sigues l'audiòleg que les ajudarà a sentir-hi més i millor. Parlem del teu futur. Escriu-nos a ubic.cat/cadem.
18: Líder és el súper número 1 en qualitat preu segons la valoració dels consumidors. Ara Lidl formatge mescla semicurat tallat per 2,49 €, t'estalvies un 19%, i amb Lidl Plus llagostins cuits per 3,25 €, t'estalvies un 14%. Lidl, val la pena.
19: Angie Ange!
21: Ho veus?
19: Okay.
21: L'Angie Ange, això és molt nostre.
19: Molt.
21: Tan nostre com dir posarem llum
19: a la foscor.
21: O com dir aventureres, aventurers.
22: Ens hi apuntem o què?
21: Què dius?
22: Saps que és molt nostre, també?
27: Sou molt bona gent!
21: Xxt, silenci!
22: Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
21: O el Catalunya Ràdio.
28: I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
21: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
22: I que així sigui, per anys i anys. 3CAT.
21: Molt nostre.
29: Benvinguts a la millora del dia.
30: La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga.
29: Ens entregarem cada dia un berenar. Un berenar a una persona que ens hagi dit que se'l mereix. Iona, bona tarda.
31: Hola.
29: Has pogut imaginar-te qui te l'envia o què?
31: Suposo que ve mare. Hola, mami. Que jo volia donar les gràcies per tot el que has fet per mi aquest temps, per fer-me veure que puc tornar a tindre noves il·lusions. I res, i que juntes segur que podem superar tots els obstacles. Oh. Ai, mami, que bonic. Sabeu que sóc, tot gràcies a tu.
30: A partir de les 4, berenem amb Francesc Garriga.
29: Anem a repartir berenar.
30: A la tarda de Catalunya Ràdio.
32: Amb el suport de Forn de Cabrianes. Tradicions boníssimes.
33: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
34: Vacances, sol, aigua, i pot haver res més divertit per la canalla?
35: Les joguines?
34: Sí, i perquè s'ho passin encara més bé, fins al 30 de juny totes tenen un 25% de regal al Corte Inglés.
35: Bicicletes, inflables, jocs d'aigua i sorra...
34: Totes les joguines, amb un 25% de regal perquè en compris més entre l'1 i el 30 de juny al Corte Inglés.
35: A la botiga web i app.
36: Ocasión Plus.
37: Vine a la gran fira d'Ocasión Plus. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
30: Catalunya Ràdio.
38: Som 3CAT.
30: Som 3CAT.
39: Aquest dissabte, al Sense Fronteres, somnis que es fan realitat.
40: De fet, no sóc catalana.
39: Ah, no ets catalana. I tenies el somni de ser catalana.
40: Sí, i de viure aquí, no?, a Catalunya. Ja sóc d'Istanbul, de Turquia.
39: La Nihan, d'Istanbul, el seu somni de ser catalana.
40: Vull viure aquí i sentir-me d'aquí. I per poder integrar-me, tenir amics, dir un bon dia al forn, d'on sigui, amb els veïns. És molt important, no?, aquest idioma.
41: Aquest dissabte, a partir de les 9 del vespre, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
30: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.

0: El Sabadell jugarà la temporada que ve a la segona divisió de futbol.
1: Encara no serà abans, compte! La rematada al pal! Gol!
0: El Sabadell és de segona després de golejar el Zamora per 4-0 la nova Creu Alta, remuntant l'1-0 en contra de l'anada. Hem sentit el 2-0, el gol que feia possible ja la remuntada, el que evitava la pròrroga, amb la narració fantàstica del Francesc Ripoll a Catalunya Ràdio, el Tot Gira. Gran decisió ahir de fer aquest partit al canal principal, a Catalunya Ràdio, no a través de l'exclusiu, perquè és que el seguiment era total. El feien també per Esport 3, el podíem sintonitzar a Catalunya Ràdio, però, evidentment, avui també volem recuperar els gols. Com es van sentir a Ràdio Sabadell el company Sergi Garcés? Atenció.
2: Pilota per Joel, línia a fons. Treu la centrada, Joel Priego, la busca... Escudero, el pal, el rebot! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol!
0: Felicitats al Garcés per la part que li toca, l'Adrià Royo, el Pau Vituri i tota la colla, perquè realment el dia d'ahir devia ser espectaculars la nit, i segur que aquesta hora encara no han anat a dormir. Els anirem despertant i saludant al llarg d'aquest suplement. Així vivíem l'1-0 a Catalunya Ràdio.
3: Pica el corna a Stals, el fa en curt, aviam la jugada.
1: Gol! Gol! Però què fas?
0: Golàs descomunal des de fora l'àrea, minut 18, i així el vivien a Ràdio Sabadell.
2: Llançament obert. Pilota per Javi. Prova el xut. Javi! Gol, gol, gol, gol!
0: I atenció al descompte, comparem l'estat de les veus i de l'eufòria. Dos gols més per evitar ensurts. El 3-0.
1: 5 anys després.
3: Recupera la pilota, Quadri, Quadri, Quadri, Quadri! Gol! Ara sí! Ara sí! Ara sí!
0: Quin gran descobriment al Francesc Ripoll a Catalunya Ràdio amb aquesta narració meravellosa. A Ràdio Sabadell, el 3-0 es va viure així.
2: La lluita i se la queda Quadri, que se'n va sol! Que se'n va sol! Quadri contra el porter! Quadri! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol!
0: Aquí s'estaven fotent gin tònics, ja. El 4-0.
3: Arribarà el quart, Xavi, Xavi, Xavi, Xavi! Gol! El quart del Sabadell!
0: Això va ser després de la invasió de camp, que el partit es va aturar durant 10 minuts. Vestidors, nervis, que si es cancel·lava, que si s'anul·lava, els jugadors del Zamora ja plorant perquè ja veien que no tenien res a fer. I el 4-0 va arribar, doncs, enmig d'aquest estat d'eufòria, de nervis, del Zamora ja arrossegant-se pel camp. A Ràdio Sabadell el colofó va ser així.
2: La pilota cap al cel, la lluita a la defensa del Zamora, la vol... dormir amb el cuixa, ara s'equivoquen, li regalen la pilota a Xavi Moreno, sol Xavi Moreno, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
0: És que m'està escrivint la meva dona, això ho explico, perquè que diu que té la pell de gallina de sentir-nos i sentir els gols. Jo he de dir que, a veure, és que jo ara quedaria com a molt mal sabadellenc, perquè a la mitja part vaig anar a dormir, perquè sóc una persona molt responsable. El que passa és que a les 3 del matí els veïns han fotut un xivarri, un terrabastall tan descomunal que m'han despertat i petards tota la nit a Sabadell. En fi, una cosa desmesurada. Avui, al llarg del programa, d'aquí una estona, el president del Sabadell, que m'ha dit que no ha anat a dormir, a veure si l'alcaldessa també la podem despertar i saludar. I després, més tard, més a l'hora del magazín, cap a les 12, el Toni Padilla, el Carles Fiter, la Rosa Rodon, tres amics arlequinats que fa una pila d'anys que viatgen junts amb l'excusa gastronòmica pels camps de l'Estat, fent-se homenatges gastronòmics i, evidentment, animant el Sabadell. D'aquesta manera, el Sabadell aconsegueix l'ascens a segona 5 anys després, Albert Benet.
4: I el resum seria que a Sabadell tothom sense dormir, menys Roger Escapa, que se'n va dormir, no, escolta'm, com les gallines, bueno,
0: Com les gallines, és que a veure, 7 hores de programa, si no, no les aguanto,
4: Tothom a la nova Creu Alta, menys Roger Escapa. 12.000 aficionats que van impulsar el Sabadell en una nit per al record. Aquest gran gol de Javi López Pinto a la primera part, minut 18, va aplanar el camí. Quan semblava que el partit podia anar a la pròrroga, va arribar aquest 2-0, el gol decisiu, un gol d'Eneco Aguilar al minut 88, que ja donava l'ascens, i el descompte al minut 96, aquest 3-0, un gol de Quadri amb invasió de camp inclosa, que va obligar a aturar el partit 10 minuts, i després de la represa, Xavi Moreno va fer el 4-0 definitiu al minut 110, i la nova Creu Alta va ser una festa per celebrar el retorn al futbol professional. Així s'expressava Kaiser, el capità del Sabadell.
5: Corazón, sudor y lágrimas, eso es una de las cosas que tiene este club, que tenemos nosotros los futbolistas de esta plantilla y ha salido todo especial y le hemos puesto el broche de oro a cerrar este círculo de esta temporada tan bonita.
4: I ara sentireu Bonaldo, un altre dels jugadors del Sabadell.
6: Solo nosotros sabemos lo sacrificio y lo que pasamos para vivir estos momentos. Solo agradecer a Dios, a mi familia, a todo de Sabadell, la afición. Ya, es un momento que voy a recordar para toda mi vida.
0: Tu diràs Bonaldo, el bo d'en Bonaldo, amb la veu més que emocionada.
4: I Ferran Costa, el tècnic, confirmava la seva continuïtat a la banqueta.
7: Sí, no sé que em fotim fora.
8: No, segur que no.
7: Ho vaig dir. Tenia la il·lusió de poder tornar al futbol professional. Amb el pas dels mesos, la meva il·lusió era fer-ho amb el Sabadell, perquè vaig arribar com a entrenador i ara puc dir que sóc un arlequinat més.
0: Ferran Costa, que he vist que té 31 anys, és del 94, poca broma, l'entrenador del Sabadell, un mèrit enorme, un equip que venia, és a dir, venia d'un ascens ja. Estaven a segona ref, aquest any primera ref, l'any que ve segona divisió. A veure com aguantem tot això, en qualsevol cas un mèrit extraordinari.
4: I te'n vas anar a dormir, no vas anar al camp, aniràs a la rua avui o no?
0: Sí, estic per rua, sí. Avui a les 7 als carrers de Sabadell, evidentment, l'ofrena a l'Ajuntament, suposo.
4: A partir de les 7,
0: no, és que l'any passat em van dir que la rua aquesta va ser... És que m'han... que els, evidentment els jugadors tenen ganes de celebrar-ho i quan arriben ja a saludar i fer l'ofrena a l'alcaldessa, doncs hi ha més d'un que hi veu doble ja. I va. Tens alguna urgència, has d'anar a algun lavabo...
4: Sí. Doncs això serà a partir de les 7, eh? A partir de les 7 Sabadell
0: regues
4: celebrarà...
0: Regues les plantes. Saps? Aprofites, dius, mira, aquest gerani.
4: Exacte. Suposo que ja hi has caigut, però l'any que ve hi haurà un Sabadell-Girona a la segona divisió. I hi ha una notícia al voltant del Girona. La va avançar la cadena SER, la va poder confirmar també Catalunya Ràdio. Tot fa pensar que Quique Álvarez, el tècnic del filial gironí, serà l'entrenador del primer equip del Girona la temporada que ve.
0: Rafinha, notícia de matinada. S'ha lesionat al Mundial de Futbol amb el Brasil. El davanter del Barça ha hagut de deixar el camp al minut 39 del partit contra Haití, que la selecció caranyina ha acabat guanyant per 3-0.
4: Per les imatges i per les informacions que arriben des de la concentració brasilera, tot apunta a una lesió muscular a la cuixa dreta. Avui li han de fer proves per saber-ne l'abast i el temps de baixa. Estem davant de la quarta lesió de Rafinha aquesta temporada. En la primera de les tres anteriors va estar de baixa gairebé 2 mesos. L'última se la va fer durant un amistós del Brasil i el va deixar fora 5 setmanes. Tot plegat ha fet que s'hagi perdut uns quants partits amb el Barça i també amb el Brasil aquesta temporada. Rafinha, abans de lesionar-se, estava fent un partit molt complet, li havien anul·lat un gol i havia tingut una altra ocasió clara per marcar. El Brasil, encara amb Rafinha al camp, guanyava per 2-0 amb 2 gols de Mateus Cunha i ja a la segona part Vinícius ha fet el 3-0 definitiu contra Haití.
0: Notícia d'aquest mateix matí, la Turquia d'Arda Güler eliminada del Mundial.
4: En queda fora després de perdre també el segon partit contra el Paraguai per 0-1. També aquesta nit passada, Escòcia 0, Marroc 1, amb un altre gol d'Ismael Saibari, el mateix jugador que ja va fer el gol contra el Brasil.
0: L'Igualada ha forçat el quart partit de la final de l'hoquei Lliga d'Hoquei Patins.
4: Després de guanyar per 5-2 al Liceu de la Corunya el tercer partit i amb remuntada inclosa per dia al descans per 0-1.
0: I el Barça de bàsquet juga avui el segon partit de la final de l'ACB contra el València.
4: Recordeu que el Barça l'afronta amb un 1-0 a favor, que li fa recuperar el factor pista després d'aquella victòria tan gran a la pròrroga en el primer partit. D'altra banda, us hem d'explicar que finalment el base Mike James no reforçarà el Barça de bàsquet la temporada que ve. El mateix base nord-americà ha trencat el preacord que tenia amb el club.
0: Joan Anton Català, bon dia.
9: Bon dia.
0: Què passarà al cel aquesta setmana?
9: Quan s'amagui el sol, sobre l'horitzó de Ponent, continuem tenint els molts brillants Venus i Júpiter, amb Mercuri, que ja és molt difícil de veure, anem aptarlant, i a l'alba, el pàl·lid Saturn, que cada dia s'eleva una mica més, sobre l'horitzó est. Recordem que demà, diumenge, a les 10:25 arriba l'estiu astronòmic.
0: A quina hora ha sortit el sol? Avui a Almenar, al Segrià.
9: A les 6:22.
0: I a quina hora es pondrà?
9: A les 21:35.
0: Gràcies, Joan Anton.
9: A tu.
0: Temperatura al Manac a aquesta hora, Jofre Genoer.
10: Bon dia, doncs ara mateix tenen 18 graus, el termòmetre que toca a fons a la matinada, encara amb valors bastant agradables en molts indrets de l'interior del país, però de fet cada dia hi ha més valors tropicals que no baixen dels 20, i a Barcelona, al cor de la ciutat, al barri del Raval, que el termòmetre doncs, ja queda a les portes del que en diem nits tòrrides, és a dir, que el termòmetre no baixi dels 25. Avui, 24. Aquests valors arribaran al llarg d'aquests propers dies de manera puntual, però sobretot aquests valors tropicals per sobre dels 20 a moltes poblacions, no només de la costa i el peritoral, sinó també de l'interior. Bé, la primavera astronòmica s'acomiada avui i ho fa amb un ambient de ple estiu, amb unes temperatures que guanyen alguns graus més respecte a ahir, i amb un termòmetre que, si bé el valor més alt d'aquest any són aquests 39,5 de finals de maig a Vinebre, doncs avui tornarem a acostar-nos en aquesta xifra, a prop dels 39,5 puntualment, almenys cap al Pla de Lleida, i a les portes dels 40 graus que sembla que arribaran al llarg dels propers dies, a partir de demà, sobretot amb l'arribada de la part més càlida d'aquesta bombolla d'aire càlid, que a més, amb persistència, pot durar fins Sant Joan, almenys amb aquests valors extrems que superin els d'una de calor en moltes poblacions, i també els de 40 graus, com dèiem, al Pla de Lleida. Tot plegat amb bonança, núvols prims, ambient enterbolit, pols sahariana, que també va arribant cada cop més, obrint més la qualitat de l'aire, i només en el Pirineu s'esperen algunes nuvolades. De moment, poca cosa, potser guanyin una mica més de terreny amb la mateixa calor a partir de demà i entre dilluns i Sant Joan.
0: Gràcies, Jofre. Aquest és el temps que ens espera en un dissabte en què al suplement hi passaran coses com aquesta. I una actuació sorpresa de la Bomba. Bomba. Ha arribat l'estiu.
11: Bomba!
0: Ara. Bé, ja en tindríem prou.
12: Cada vegada que Infantino ha visitat el tram de manera servil a la Casa Blanca, crec que aquesta parella, que jo anomeno Tramfantino, ha protagonitzat les escenes més amoroses al despatx oval des de la beca d'una tal Mònica Lewinsky durant el mandat de Bill Clinton.
0: No saps el que t'estàs perdent a l'estudi de Catalunya Ràdio avui, Pep.
13: Bueno, no sé, perquè estàveu parlant de blanquejaments anals i de no sé què. Jo aquí vinc a parlar d'orxata i no sé què, saps?
14: Llavors, quan un pensa que rodarà un anunci amb Estrella Damm, pensa que allà hi haurà Los Hijos de Dennis Hopper. Tot el rodatge era super saludable, que és una cosa que em va impressionar i cosa que trobo que va ser molt positiva, perquè a mi si em donen xispa, soc metge curta.
15: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana.

0: És dissabte 20 de juny del 2026. Això que sona és un suplement de Catalunya Ràdio en què són protagonistes tres xifres i tres noms propis. El primer, Rodrigo Paz.
1: Hemos tomado la decisión de declarar el estado de excepción.
2: El president de Bolívia ha decretat l'estat d'excepció a primera hora d'aquest matí després de setmanes de protestes. Rodrigo Paz i el principal sindicat havien signat un acord per pacificar el país, però el moviment indígena dels pagesos afins a Evo Morales mantenen els bloquejos de les principals vies.
0: Més noms propis, Pedro Sánchez.
3: Se lo voy a decir muy claramente, a ver.
2: El president espanyol insisteix que pot avançar eleccions si perd la votació dels pressupostos per l'any que ve, ho ha dit en sortir del Consell Europeu a Brussel·les. En tot cas, descarta un superdiumenge electoral coincidint amb les municipals i autonòmiques del 2027.
0: James Burroughs.
2: Ha mort als 85 anys un dels grans directors de sitcom nord-americana, conegut sobretot per ser un dels co-creadors de la mítica sèrie Cheers.
0: Avui també és un dia que es compta en tres xifres. La primera, el 55.
2: Les mesures que recull l'Agenda Catalana de Conciliació i Corresponsabilitat del Govern, i una d'elles és facilitar el teletreball. Mentrestant, el Govern recomana facilitar-lo justament als empleats amb fills durant les vacances escolars, ara que ja han començat.
0: 1.700.
2: Euros, el que val de mitjana un lloguer a Balears i que la converteix en la comunitat més cara de l'Estat. Per això es multipliquen els assentaments de caravanes per viure-hi.
0: 3.097.
2: Drons, és el rècord que ha assolit l'empresa que va dissenyar els drons amb la imatge d'Antoni Gaudí a la Sagrada Família durant la visita del Papa. Doncs bé, ha assolit el rècord europeu de vol simultani de drons sincronitzats que l'han superat aquesta nit a Portugal.
0: Aquestes tres xifres i aquests tres noms propis avui seran damunt la taula en una tertúlia que compartirem amb l'Olga Ruiz, el Jaume Clotet i l'Eduard Voltes. Un mateix 20 de juny, però en aquest cas de l'any 2011, Ricky Rubio va explicar al Catalunya Vespre per què deixava el Barça de bàsquet per començar una aventura als Estats Units. Va posar rumb als Minnesota Timberwolves de l'NBA.
4: M'han dit en tot moment en què compten amb mi, en què volen que sigui ja per ser una peça important en aquest projecte que tenen. I jo estic
0: agraït. Ricky Rubio es va convertir en el cinquè català a debutar a l'NBA. El primer fer-ho va ser Pau Gasol i li va dedicar aquestes paraules.
5: El canvi va ser bastante, bueno, de contraste. No està acostumbrado a una ciudad como Minnesota, pero bueno, como he pasó con una vez cuando fui a Memphis, allí vas pues para perseguir un sueño, una aventura.
0: Ricky Rubio va debutar a l'NBA el 26 de desembre del 2011, va ser escollit segon millor rookie de l'any. Hem obert el micro, a les 6 l'apagarem a la 1, no ens morem de la D1 al 614, però ens podeu escoltar des de la platja del Masnou, des del Pavelló Olímpic de Badalona o des de la benzinera que regenten els vostres cunyats, els germans Gasoil.
6: El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar, amb Roger Escapa.
0: Estem de vacances ja, pràcticament. Diari Ara. La Núria Orriols analitza quins escenaris electorals té el cap Pedro Sánchez, que s'ha obert per primera vegada a no esgotar fins al final aquesta legislatura. Marina Laminos.
7: Sí, tres escenaris, bàsicament. El primer, que és presentar uns pressupostos expansius amb molta despesa social com a carta de presentació d'alguna manera a l'electorat, bàsicament per poder dir això és el que vull fer, però de moment no puc. Segon escenari, convocar eleccions generals després de les municipals i de les autonòmiques perquè la campanya enganxa així el PP fent pactes amb Vox per governar, per exemple, a municipis i d'aquesta manera doncs, poder-se erigir ell com l'alternativa a un govern de dreta i extrema dreta. I tercer escenari, convocar els comicis 4 anys després de les eleccions del 23 de juliol del 2023 amb la data màxima del 19 de setembre del 2027. Són bàsicament les tres alternatives que s'han obert després que el president espanyol hagi admès que presentaran pressupostos el 26 i que hi haurà eleccions el 27.
0: Un futur electoral marcat pels casos judicials que envolten el PSOE i Pedro Sánchez. Sobre un d'aquests casos, el cas Plus Ultra, escriu Isabel García Pagán a La Vanguardia.
7: El PSOE conté la respiració perquè Zapatero demana confiança i temps, però el ritme del jutge i les estratègies dels investigats imposen uns terminis incompatibles amb les necessitats polítiques de Pedro Sánchez. I tot això, quin panorama electoral deixa, es pregunta? Doncs, més enllà de tots aquests moviments que pot fer el president espanyol i que ara repassàvem, el PP, per la seva banda, busca fórmules per castigar-lo sense jugar la carta de la moció de censura perquè és una carta perdedora. Junts i el PNB demanen eleccions però ho fan amb tacte. Això sí, Junts pot castigar Sánchez i impedir que els pressupostos arribin al Congrés i els juntaires, de fet, ja han tombat les previsions del govern espanyol 2 vegades aquesta legislatura. Per tant, els terminis s'escurcen per a un Sánchez, escriu Pagán, que necessita que José Luis sigui fort, encara que no vegi la llum al final del túnel judicial.
0: El Nació, Jordi Bianchotto, analitza un dels fenòmens musicals del moment.
8: Dime quién fue ese loquito que te deja rota y el corazón en pedazos.
0: És Quevedo, el cantant canari que aquesta setmana ha venut totes les entrades dels 8 concerts que farà l'any que ve al Palau Sant Jordi. Pianchotto es confessa sorprès.
7: Sí, diu que no hauria pensat mai que el canari tingués aquest poder de convocatòria, però que s'estan veient coses que fins ara no havien vist mai. Les promotores han aconseguit que comprar entrades sigui una qüestió de vida o mort, fent jugar a favor seu aquest concepte del FOMO, que és la por de perdre's alguna cosa. Doncs sobre això, Pianchotto reclama que no s'infantilitzi els espectadors, que la gent ha de ser lliure d'escollir si compra o no unes entrades, que la gent, de fet, ho és, i que si decideixen comprar entrades per al Palau Sant Jordi i no per a sales petites, el que no podem fer simplement és culpar el sistema, perquè això seria tenir, diu, una noció infantívola de la vida. Llegeixo. Són persones fetes i dretes, reclama, i si tanta gent ha comprat entrades per a un concert de Quevedo, potser no és perquè són tots un ramat de vents, sinó per altres raons que hauríem de procurar entendre si no volem que la realitat ens passi per damunt.
0: Al The Economist, Albert Postils es pregunten quina és la fórmula de l'èxit per guanyar un Mundial, una anàlisi que va més enllà del futbol.
3: Des del 1930, més de 80 països han participat en 22 Mundials, però només 8 han aconseguit aixecar el trofeu. En la seva anàlisi, el diari descobreix que els factors més influents són 4. La riquesa del país, la població, l'estatura, de fet l'alçada òptima és el 1,81 m, i la geografia. Cap factor és decisiu per si mateix, tot i que el més poderós és la geografia i la cultura esportiva que això comporta. L'anàlisi també explica que el camí més ràpid per millorar com a selecció és la importació de talent. Per exemple, al voltant de la meitat dels jugadors del Senegal són fills d'immigrants senegalesos principalment nascuts a França, i el 96% dels integrants de Curaçao són nascuts a l'estranger. A propòsit d'això, una part del fracàs de la selecció italiana, que no s'ha classificat pels últims 2 Mundials, podria atribuir-se, llegim, a les estrictes lleis de ciutadania que impedeixen a molts migrants jugar amb la selecció.
0: Obrim també els diaris esportius avui en portada, mercat de fitxatges en clau Barça.
3: A Mundo Deportivo titulant "Jo fitxaria Julián Álvarez". Diversos jugadors del Barça veuen l'argentí com el reforç ideal perquè portaria un plus de qualitat a la plantilla. A l'esport, segon fitxatge. El diari assegura que Jorge Salinas, defensa del Racing de Santander de 19 anys, firmarà pel Barça abans del 30 de juny. A Madrid, portades en clau mundial. "Cuidadito", exclamen el Marca, fent referència a l'Aràbia Saudita, la selecció a la qual s'enfrontarà Espanya demà en la segona jornada de la fase de grups. I a l'AS llegim "Sensació mundial", acompanyat de la imatge de Michael Olise, futbolista pretès pel Madrid i que, segons el diari, és el jugador

0: Jubany és el germà d'Helena Jubany, assassinada el desembre del 2001 a Sabadell, en un cas encara per jutjar. Fa pocs dies el Joan va perdre el pare, el Joan Jubany i Char, que s'han anat d'aquest món sense conèixer la justícia. Avui, un retrat de la família a través de la veu del germà de l'Helena, del fill del Joan Jubany i Char, Joan Jubany i Lorente, avui al suplement. A les 11 vindrà el Xavier Aldecoa, que avui ens porta fins al riu Congo amb les seves aventures. De l'ascens del Sabadell, de seguida despertarem alguns sabadellencs il·lustres, però és que més cap al migdia també tres amics de tota la vida que s'han passat els últims anys voltant per l'estat, seguint el Sabadell i fent grans àpats. Toni Padilla, Rosa Rodón i Carles Fiter, avui aquesta passió, però ara a aquesta hora em consta que estan dormint. També coneixerem la història del president del Sabadell. A les 12, Pantalles i Cor, amb el Joan Callarissa i la Rebeca Rodríguez. Avui hi sumem Mercedes Milà, tota una icona de la tele, i acabarem amb el Pep Noguer escalfant motors per Sant Joan.
1: El suplement, amb Roger Escapa.
2: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques.
3: Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
4: Peugeot.
5: Des de que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Amalia Origen.
6: Vas imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
7: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
8: Hola, que tinc partit. I vas tu al súper del Corte Inglés? Porta hamburgueses per la barbacoa d'hamburguesa nostra, eh? Que està amb la segona unitat a meitat de preu. Ah, i també cerveses. La Mau 5 Estrelles té un 50% en el segon pack de 12 llaunes. I a més tens un 40% de regal per pròximes compres.
9: Supercor i Percor i Supermercat al Corte Inglés. Què necessites avui? Descarrega't la nostra app i aprofita'n els avantatges. Consulta'n les condicions a la botiga web i app.
10: Agafa el casquet volador, que els teus somnis s'han fet realitat. El teu gat còsmic torna a casa.
11: Ho hem aconseguit!
12: Sí!
10: El Doraemon obrirà la porta màgica al Super 3 i a 3K.
11: Visca!
10: Doraemon, ja disponible al Super 3 i a la plataforma 3K.
13: Andreu, vinga, la tovallola que marxem.
14: Un moment, mama, que estic acabant una pàgina de l'Enigma.
15: Enigma. Els quaderns de reptes matemàtics d'infantil a 6è de primària. Per repassar i gaudir aquest estiu, troba'ls a la teva llibreria més propera.
16: Et demanem fer mateix.
17: Si vols ser la compra bé, has d'anar
18: a carrer. Fes la jugada mestra amb el 50% de descompte en totes les pizzas refrigerades. Vas canviable en un cupó que et dona per molt. Vàlid als supermercats, només fins al 20 i 21 de juny.
17: Si vols ser la compra bé, has d'anar a carrer.
0: Són les 9 del matí.
1: A Catalunya Ràdio, el suplement.

0: Roger Escapa.
1: Més enllà del Sabadell, de Giorgia Meloni i de Donald Trump, la setmana ha tornat a tenir tres noms propis: José Luis Rodríguez Zapatero, Pedro Sánchez i Begoña Gómez. L'expresident del govern espanyol va arribar dimecres a l'Audiència Nacional amb un somriure, el mateix que tenia quan governava, però a dins va constatar que el jutge Calama no deixarà d'arrossegar l'os que ha trobat entre joies, suposades comissions i l'ombra del tràfic d'influències. Serà feina de la justícia determinar si al darrere de les activitats de Zapatero hi ha traces de delicte, però de moment la dimensió del cas continua escalant amb les filles de l'expresident imputades. No hi ha dia que a Madrid no hi hagi una nova imputació, un nou sumari, una nova sospita, un nou fil per estirar. Segurament per això aquesta setmana Sánchez ha obert per primera vegada la porta a no esgotar la legislatura fins a l'estiu del 2027. Quin seria el guió? Presentar els pressupostos a la tardor i, si el Congrés els tomba, que és el més probable, anar a unes eleccions a principis de l'any vinent. Una jugada que el PNB compra i que, en el fons, serviria a Pedro Sánchez per no allargar el suplici més del compte. Sobretot ara que el jutge Peinado ha decidit obrir una peça

separada contra Begoña Gómez, la seva dona, per suposades irregularitats vinculades amb fons europeus. Hi ha instruccions tan grandiloquents que, si no són immaculades, només són gasolina a favor dels investigats. En el fons, Pedro Sánchez surt d'aquesta setmana amb les mateixes esgarrinxades que ja tenia quan hi va entrar. Sap que el cas Zapatero no morirà, més aviat al contrari, que el jutge continuarà perseguint la seva dona, que el seu germà espera sentència i que el Congrés fa temps que ha perdut la majoria. Què passarà si l'imputen a ell o s'imputen al PSOE com a organització? Potser no el salvarà ni la millor versió del manual de resistència, però mentrestant, que ningú almenys tingui, només Felipe González ha estat més anys que ell a la Moncloa.

0: Avui a la tertúlia del suplement hi tenim l'Eduard Voltes, l'Olga Ruiz, el Jaume Clotet. Bon dia i bona hora a tots tres.
1: Bon dia.
2: Bon dia.
0: També ens acompanya l'Imma Soler, la subdirectora de Protecció Civil. Bon dia, Imma.
3: Bon dia.
0: I benvinguda. Sempre ens saludem per telèfon, però avui la volíem aquí a l'estudi perquè tenim molts focus oberts i tindrem temps de parlar de tot plegat. Benvinguda.
3: Moltes gràcies.
0: Però és que abans us he de demanar res. 10 minutets. Però és que si no escombro una mica cap a casa avui, em maten. No puc tornar. D'acord?
2: Què ha passat?
0: Què ha passat?
4: Cantem, cantem la joia indefinida de veure Sabadell entre els millors.
0: No te la saps, Eduard?
5: No. Però això de la joia indefinida m'ha mullat.
2: Què és, la festa major de Sabadell o algo?
0: Puja, puja. L'Imma Soler, és de Setmanat o...?
3: Sí,
0: de Setmanat. A veure, per tant, Sabadell més o menys ja saps de què va.
3: Allà al costat.
0: Saps com de passat som, quan en tenim una a la grossa. Em consta que el president del Sabadell no ha dormit. És a dir, el partit va ser les 9 del vespre, es va allargar, perquè invasió de camp tota la pesca, però encara no ha anat a dormir. Pau Morilla Giner, president del Centre d'Esport Sabadell. Bon dia i l'enhorabona.
6: Bon dia i enhorabona a tu també.
0: Doncs escolta'm, molt bona veu, president.
6: Bueno, sí, encara la conservo. La nit ha estat jove, però no tant per mi, perquè jo no he anat de festa com els jugadors i els tècnics, però sí que he estat a casa revivint i veient sortir el sol. Tot molt poètic avui.
0: Ara tens sensació que et digui bon dia o bona nit, què prefereixes?
6: No, bon dia, bon dia. Ja hem canviat de dia i sí, sí. I serà el dia llarg perquè avui, com saps, la farem grossa a la ciutat.
0: Jo tinc veïns que a les 3 del matí encara tiraven petards. Vull dir que ha estat difícil conciliar. Tot això és culpa vostra.
6: Sí, sí, és una culpa en positiu. Estem molt, molt contents. Jo sóc de la ciutat com tu i és, bueno, és meravellós. És meravellós. A vegades no surten bé les coses, però quan surten bé i el treball té premi, és molt gratificant.
0: M'han dit que ens has demanat aquesta cançó. A singer in a smoky room. I smell of wine and cheap perfume. For a smile they can share the night. És el Don't Stop Believing, no deixeu de creure, que era la banda sonora d'alguna manera d'aquest ascens, no?
6: Sí, sí, sí, clarament. Primer... Al final, tot comença per manifestar o visualitzar el que vols i, evidentment, tenir la humilitat de treballar. Els somnis, sempre ho diem al Sabadell, els somnis no somien, es treballen. I bueno, doncs molt, molt content. És una cançó que crec que representa molt el sentiment arrequinat, l'essència nostra. I que ens ha acompanyat, a mi m'ha acompanyat.
0: És molt sonat el que ha passat, l'any que ve tindrem un Sabadell-Girona, el Sabadell ha pujat a segona divisió, però és que clar, és que el Sabadell ja venia de pujar de segona ref a primera ref, per tant són dos ascensos consecutius. Com t'ho expliques?
6: Una combinació de moltes coses. Ambició, no ens hem posat mai objectius, els agrada molta gent dir, no, aquesta temporada l'objectiu nostre és molt a curt plaç, millorar cada dia una mica més i ser la nostra millor versió i arribar on arribem. Tenir la humilitat perquè al final sabem que no som un equip de pressupostos enormes, però sí que tenim la gent que ens ha acompanyat i els processos, i fent coses que potser no són tan habituals al món del futbol, ens ha ajudat molt, i evidentment la ciutat. Sabadell és una ciutat amb ànima de gran ciutat i quan demostrem que podem competir amb moltíssima gent i que no tenim res a envejar al barri marítim.
0: El barri marítim, el barri marítim de Sabadell, que no deixa de ser Barcelona. Home, aquí tens uns quants barcelonins il·lustres, com és el Jaume Clotet, com és l'Eduard Voltes.
6: Sí,
0: que,
6: sí.
0: Per t'agrada... Una cosa...
6: I és amb molt de carinyo.
0: Sí,
6: és amb molt de carinyo.
0: Amb molt de carinyo i amb molta autoestima, que això és una cosa que els sabadellans sí que tenim. Som bastant insuportables, tenim l'autoestima pujada, no,
6: sí,
0: president?
6: Sí, sí, de fàbrica.
0: no ens calen padrins, bàsicament seria una mica...
6: No, no ens calen, no, ens mirem al mirall i estem molt contents amb la imatge que ens,
0: d'haver-nos conegut,
6: ens diu
0: sí.
6: El mirall.
0: Podem totalment. Ser fins i tot insuportables. Escolta'm, Pau, clar, veig que l'entrenador té 31 anys, que és una fita històrica. Com se sosté també econòmicament aquest repte? Perquè ara el que ve doncs, és travar un equip nou, una categoria nova, l'entrenador es manté. Crec que hi ha un inversor americà, no?, aquí, que ha posat calés també aquests últims temps. I el repte també entenc que és social, econòmic i esportiu.
6: Absolutament, i ho has clavat. Són, perquè un club funcioni bé, la part esportiva ha de funcionar bé i necessita gent molt bona, com el director esportiu, el Lucas, el Ferran, processos establerts i autoexigència. Però també la part econòmica, la part social. La part econòmica, jo vaig, de fet, venir al club per reflotar-lo, perquè el club ens desapareixia. Era un Lleida 2.0 de manual, però ho vam aconseguir, i sí, amb companys nous de viatge i l'Adam Rothstein, que és aquest inversor americà, colze a colze amb mi l'hem tirat endavant. La part social és importantíssima, i jo quan miro enrere, al final pujar sempre és molt maco, però pujar en un moment on jo crec que la ciutat està molt identificada amb el club, el timing és perfecte. Mm.
0: Fem un exercici tots plegats. Tanquem els ulls, perquè ahir també va ser un gran dia de ràdio. A Catalunya Ràdio vam oferir en directe aquest Sabadell-Zamora amb tantíssima emoció, amb invasió de camp, amb aquests 4 gols, amb l'1-0, que eren nervis perquè volia dir pròrroga. I doncs a través d'Esport 3 també es podia sintonitzar el Tot Gira amb una narració meravellosa que va fer el Francesc Ripoll, i que el 2-0, que era el gol que certificava aquest ascens i estalviar-te la pròrroga, va sonar així.
1: Encara no serà abans, compte, la rematada al pal, gol! Eneco! Eneco!
0: Així ho vivíem a Catalunya Ràdio. A Ràdio Sabadell, el Sergi Garcés, que és un històric mític de fa una pila d'anys.
3: Pilota per Joel, línia a fons. Treu la centrada, Joel Priego, la busca, Escudero, el pal, el rebot, gol, gol, gol, gol!
0: Aquest és el Sergi Garcés. Tornem a Catalunya Ràdio. L'1-0, minut 18, un golaç de fora de l'àrea.
1: Fica el corna a Stals, el fa en curt. Aviam la jugada. Gol! Gol! Però què fas? Però què fas? Gol, gol, gol, gol, gol.
0: Francesc Ripoll, David Clopés i tota la colla de la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio. A Ràdio Sabadell...
3: Llançament obert. Pilota per Javi. Prova el xut. Javi! Gol, gol, gol!
0: Sí, aquesta gent els hi canvia la vida, perquè el Sergi Garcés les ha vist de tots colors, president, sí o no?
6: Sí, i tant, les hem vist tots plegats de tots molts colors. És un moment que recordarem sempre, és meravellós. Estic ara mateix al cotxe i la gent em mira al voltant dient aquest senyor deu estar fumant alguna cosa, estic contentíssim. Sí.
0: Una pregunta, per què no has dormit avui?
6: Perquè no he pogut dormir. No he pogut. Vaig arribar tard del camp, vaig sortir directament a casa. La resta de gent amb més estàmina que jo doncs va trencar la nit la sabadellensa, però jo vaig arribar a casa 2 o 3 i revisant missatges de molta gent doncs em van passar un parell d'hores, i després ja vaig veure que el sol havia de sortir i que seria molt poètic sortir al jardí i pensar en aquests 2 anys de suor, llàgrimes i sang.
0: A veure, els tertulians del barri marítim de Sabadell, que es donin per al·ludits, si voleu aportar alguna cosa, si voleu criticar, jo crec que és el moment, és el dia.
5: No, home, no. A l'inrevés, jo una cosa que volia dir és que a mi em posa molt bon humor veure gent contenta. No? I la veritat és que del Sabadell no en sé res. Del barri muntanyenc de Barcelona, diguéssim, no en sé res. Del club, dels jugadors, no sabia que tenia un president tan jove, no sabia res, val? I avui estic descobrint tot un món que em sembla meravellós, que per això està a la Ràdio Nacional, i content per tots vosaltres, tu, de debò.
6: Moltes gràcies, convidadíssim, esteu tots
0: a la Llotja, de pet a la Llotja. Jaume, tu que ni t'agrada el futbol ni t'heu agradat Sabadell.
5: No, Sabadell m'agrada molt. Hi ha molta gent de Sabadell, o almenys els que sou de Sabadell us moveu molt, esteu per tot arreu.
0: Bueno, perquè,
7: tenim
0: molts micròfons, home, sí, començant per aquesta casa, de dilluns a diumenge, al matinal, estem amb la Torre Sabadellenca.
5: I he dit al president una frase que m'ha agradat molt, que diu: Sabadell és una ciutat amb ànima de gran ciutat. I a mi m'agrada molt, en un país com el nostre, hipertrofiat per una gran capital com és Barcelona, que hi hagi ciutats que juguen la Lliga Mundial, no? Tenim la frase famosa de Reus, París, Londres, i, per exemple, tu vas ara per Londres i hi ha un edifici que posa Sabadell House, que és l'antiga seu del Banc Sabadell, a Londres, tranquil·lament esculpit en pedra. Doncs a mi aquestes ciutats que van pel món sense fer-se perdonar res i amb la cara ben alta m'agrada molt, i per tant, doncs, felicitar a tothom de Sabadell, a tu el primer, a Roger, i a tothom, els meus amics, ben guanyat, evidentment.
0: Jo no he estat un bon sabadellenc, ho he de reconèixer, ja ho he explicat a primera hora, que me'n vaig a dormir la mitja part i a casa una mica més i m'acribillen.
5: Home, tu fas el programa al matí.
0: No, t'he de dir que Sabadell és una ciutat amb ànima de gran ciutat, el que passa és que on ara mateix tothom dorm, perquè estem intentant despertar tothom, i aquí tothom telèfon apagat, cosa que vull dir, tenen excusa perquè la nit està molt llarga.
5: Estàs tu intentant despertar?
0: Estem intentant despertar, però avui ni l'alcaldessa a aquesta hora. Després els anirem saludant al llarg del programa. Olga.
2: Bé, jo hagués agraït que aquesta notícia me l'haguessis donat ahir durant el partit, perquè era un bon dia per anar a sopar a Sabadell. Ja saps que jo aprofito les grans fites esportives per sopar amb tota la tranquil·litat del món. En qualsevol cas, jo sí que conec una mica més Sabadell. No gaire, tampoc. No ens fem il·lusions. Quan t'escoltava mentre venia, dic: ostres, que avui parlem del Sabadell. No em dóna temps d'aprendre'm l'alineació, no em dóna temps de saber una mica més.
0: Tranquil·la.
2: Dic, bueno, és igual, escolta, farem el que podrem, i el que podrem és, i això sí, reconèixer la quantitat de, que crec que tu ho has fet també, i és important, la feina que fan des de fa molts anys a Ràdio Sabadell, que crec que és, en fi, un lloc...
0: Per allà hi han passat tots, no?
2: Tots, o sigui, absolutament tots.
0: Mira, començant pel Ricard Ostrell, el Xavi Bundó també hi va anar, la Laura Rossell també hi va anar, evidentment un servidor.
2: Sí.
0: Vull dir que han estat una gran escola, l'Aleix Parissé...
2: Sí, sí, molta gent, molts professionals. Jo, el que sí li vull fer és una pregunta, si em deixes el president, perquè m'agradaria saber a nivell econòmic quin significat té que un club com el Sabadell pugi a segona. És a dir, això es nota molt?
6: Sí, sí, es nota molt. De fet, a la piràmide del futbol a Espanya, el canvi de la primera federació, que és la tercera divisió... Sí.
0: Hem perdut la
6: comuna divisió, que és on acabem pujar, la Hypermotion, és on realment hi ha el canvi transformacional, sobretot pels drets de televisió. Els clubs sempre volem generar recursos en altres coses, i a Sabadell sí que estem fent coses molt diferents per generar aquests recursos, però inevitablement avui dia la televisió mana molt. La primera ref, que és on hem estat, és molt deficitària, sobretot perquè els drets de televisió són absolutament mínims, no es negocien bé, i és un entorn excessivament deficitari. A la segona divisió, com els drets de televisió es negocien juntament amb la primera divisió, tots els clubs reben un mínim de 7 milions i mig d'euros. Això és anar de la nit al dia, i bueno, per nosaltres és el començament. Volem fer un projecte sense, com dic sempre, pensar en on volem arribar, però sobretot en com volem fer les coses, i des del punt de vista de generació d'ingressos, els drets televisius a nosaltres ens canviarà la vida.
0: Un segon, que el personal es comença a despertar. A veure, el Jaume Quero és l'speaker del Sabadell i té una història també inversemblant. Jaume, bon dia.
8: Molt bon dia, perdoneu si no tinc gaire veu, però...
0: Per ser speaker no estàs en gaire bona forma, Jaume.
8: Bueno, és que ahir, perdoneu, tenia casament a les 6:15, vaig anar a la cerimònia, vaig tornar a l'estadi, i llavors vaig tornar a la cerimònia i bueno...
0: Anem a poc a poc, un moment. Tu et vas casar ahir?
8: No, jo no. El casament era d'un amic meu.
0: Ha de ser molt amic per casar-se el dia que el Sabadell juga a l'ascens i a la remuntada a segona divisió, eh?
8: Un cabronàs, t'ho dic.
0: O sigui, tu vas estar a tot arreu. Vas estar a la Nova Creu Alta i vas fer acte de presència al casament, també.
8: Jo vaig estar a les 6:15 de la tarda al casament per veure la cerimònia. Després vaig anar cap a l'estadi amb un taxi i vaig fer el partit. I bueno, ja us podeu imaginar la resta. Vaig tornar cap al casament i va ser allò una festa espectacular.
0: A veure, un moment. Em diuen fins i tot que l'entrenador del Sabadell va demanar que et paguessin aquest taxi. És a dir, que et financés aquest taxi per poder fer l'anada i la tornada al propi club.
8: Sí, que en teoria aquest partit no el volia fer perquè era, hòstia, la boda era d'un molt bon amic. I bueno, quan vaig dir al cap de comunicació, a l'Agustí, que no feia aquest partit, va arribar a l'entrenador, em va trucar per fer tot el possible per fer el partit i vaig anar-hi perquè, bueno, doncs perquè era un partit on la nova Creu Alta havia d'apretar moltíssim i bueno, jo intento el que sigui per animar l'estadi. Quan hi ha moments de molta tensió i de patiment, doncs quan l'estadi ha d'apretar, doncs intento allò posar l'espurna perquè tot s'encengui.
0: Però és que em diuen que fins i tot, és a dir, que portaves la samarreta sota l'americana?
8: No, jo portava... Jo vaig portar una tote bag amb unes sabatilles i una samarreta, però clar, la camisa, la corbata, l'americana, tot suada allà a la cabina, m'ho vaig treure tot i llavors m'ho vaig tornar a posar.
0: Però clar, per un speaker va ser un partit exigent amb la invasió de camp abans que acabés el partit, o sigui, vas fer una mica de Constantino Romero amb l'atleta es baixin de l'escenari, no?
8: Exactament, vaig fer exactament això i ho vaig dir...
0: Quin paperàs, eh?
8: El de protocol, el delegat d'equip i tot, hòstia, potser ho vaig dir 25 cops que la gent sortís de l'estat del camp, però perquè hi va haver un moment de tanta tensió que va venir el cap de comunicació a la cabina a dir, tu, digue-ho que l'àrbitre ens fa perdre el partit. I dic, hòstia, no fotem, què dius això? Però va així. Bueno,
0: home, es va aturar 10 minuts, jugadors al vestidor, i finalment, per sort, tot es va arreglar, es va poder reprendre, i fins i tot amb un 4-0. És la història del Jaume Quero, l'espíquer del Sabadell, que juntament amb el president del Sabadell, el Pau Morilla Giné, hem volgut felicitar en directe, donar l'enhorabona en una nit que ha estat llarguíssima, i doncs alguns d'ells no han passat ni tan sols pel llit, per tant, agraïm que avui hagueu fet acte de presència al Sabadell. Felicitats, a gaudir-ho!
8: Merci, gràcies.
9: Gràcies.
0: Fins aviat. Passen 20 minuts de les 9 del matí, fem una pausa i continuem a tertúlia aquí al suplement.
10: El suplement, amb Roger Escapa.
11: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
12: El Club Capravo fa 30 anys i ho celebrem el dissabte 20 de juny regalant-te l'IVA de la compra acumulat a la targeta amb una compra mínima de 30 euros. Només amb el Club Capravo més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
13: Tens clar que la medicina és la teva vocació? Tria el grau en Medicina a la UBIQCC i aprendràs estudiant casos reals des del primer curs i fent simulacions clíniques i pràctiques en hospitals i centres sanitaris de referència. Parlem del teu futur. umedicina.cat.
14: Vacances, sol, aigua, i pot haver res més divertit per la canalla?
15: Les joguines?
14: Sí, i perquè s'ho passin encara més bé, fins al 30 de juny totes tenen un 25% de regal al Corte Inglés.
15: Bicicletes, inflables, jocs d'aigua i sorra...
14: Totes les joguines, amb un 25% de regal perquè en compris més entre l'1 i el 30 de juny al Corte Inglés.
15: A la botiga web i app.
16: Com t'imagines la conducció al volant del crossover més desitjat? O l'equilibri perfecte entre potència i eficiència? Potser trobarem la resposta si deixem de fer-nos preguntes. Nou Toyota CHR Hybrid. No ho vulguis entendre. Atreveix-te a sentir-ho. Més informació a toyota.es.
17: Líder és el súper número 1 en qualitat-preu segons la valoració dels consumidors. Ara Lidl formatge mescla semicurat tallat per 2,49, t'estalvies un 19%, i amb Lidl Plus llagostins cuits per 3,25, t'estalvies un 14%. Lidl, val la pena.
18: Emma Vilarsau i Usman Omar, Glòria Serra i Àngel Llàcer a Col·lapse, amb Jordi González. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
19: El grec torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El grec no s'explica. El grec es revela.
9: Grec 50 anys.
20: Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
21: Aquest estiu fes la millor jugada.
22: Fins al 28 de juny, si compres electrònica i electrodomèstics al Corte Inglés i Hipercor, et regalem fins a 550 euros per alimentació.
21: Compra electrònica i electrodomèstics i del 29 de juny al 31 de juliol omple el carretó gratis al supermercat al Corte Inglés i Hipercor i Supercor.
22: També a la web i app. Consulten les condicions i els models que hi participen.
23: La intel·ligència artificial pot substituir la teràpia psicològica? Realment, el fet de no reaccionar, creieu que és un art?
24: L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández.
23: Perquè quan parlem clar, espantem els altres. L'optimista neix o es fa, no té sentit queixar-se.
25: Cada dissabte a les 11 de la nit...
24: L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández. Eines pel benestar emocional.
25: També disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3Cat.
26: Bon dia, són les dues. Quines són, a aquesta hora, les xifres?
27: Sigui
26: bon
27: qui sigui, tindrà l'encàrrec de...
26: Denuncien l'accés de burocràcia...
25: Catalunya migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
28: Avui a Lleida i de dijous a Barcelona. Ja
25: farem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
26: I a casa nostra tornen a sortir...
28: Avui a Lleida i de dijous.
25: I de la resta del món.
26: Pendents de la cimera internacional...
25: Faci el temps que faci.
29: Més aviat sol, hi ha una petita interrupció...
25: Els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia cap de setmana. Amb Eva Compte. El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
0: Un quart i mig de 10 del matí. Som al suplement, som a Catalunya Ràdio. Tertúlia avui amb l'Eduard Voltes, el Jaume Clotet i l'Olga Ruiz. Arrenquem un cap de setmana marcat per la calor a les portes de Sant Joan i amb un risc d'incendi d'allò més elevat. Per tant, tota precaució és poca. I encara més després de comprovar com ahir un menor de només 12 anys va morir ofegat a la platja de la Rabassada de Tarragona. Dos nens més de 13 anys continuen en estat crític després de banyar-se ahir en aquesta platja i trobar dificultats a l'hora d'intentar sortir de l'aigua. Les víctimes formaven part d'un grup de 6 joves que eren en una zona de roques a la platja de la Rabassada. En parlem a aquesta hora també. Avui ens acompanya la Imma Soler, la sotsdirectora de Protecció Civil. Imma, què va passar exactament ahir a Tarragona? Perquè estem parlant d'una tragèdia.
30: Sí, ahir el que va passar va ser doncs, que va haver-hi aquesta dificultat amb el bany d'aquests nens i el que van fer els serveis de la platja i també tota la resta d'operatius doncs, va ser acudir el més ràpid possible. La platja estava amb una amb bandera groga. Hi havia doncs, alguna incidència pel que fa doncs, a corrents, a onatge, i bueno, doncs, aquest bany és complicat en aquests moments. Sempre nosaltres demanem que en el moment en què hi ha una bandera groga el bany es limiti molt a la primeríssima línia de platja, perquè és dificultós, no sabem ben bé quin és el motiu, no? Però quin és la situació que podem trobar, i per tant doncs, és dificultós. I malauradament doncs, va haver-hi aquest resultat. Resultat que és el pitjor que podem esperar en una situació d'aquestes.
0: Es poden evitar aquest tipus de situacions o són accidents, són tragèdies? Nanos de 12 a 13 anys, evidentment, no tenen la força física d'un adult, la corrent et sorprèn, l'avís de la groga, entenc que, evidentment, de saber que la cosa acabava així hagués hagut bandera vermella, però la línia deu ser molt fina entre posar la groga i la vermella.
30: Bueno, la línia és que el que es veu, el que s'observa, el que es veu que pot ser un risc, doncs té aquest nivelatge, i per tant doncs, els serveis de vigilància de la platja posen allò que ells veuen que pot succeir. Després el resultat no és el que marca la bandera, sinó que el que marca la bandera és quin és el risc que hi havia. Sí, es pot evitar, evidentment. Es pot evitar doncs, amb més sensibilització, amb més conscienciació, tenint més clar quins són els riscos que hi ha en els banys, quin és el que ens pot passar, i atendre les conseqüències que poden haver-hi i, per tant, actuar. És el que nosaltres fem. Nosaltres ja veieu que tot l'estiu estem fent aquest seguiment del que passen a les platges, de com són els senyals que es posen a les platges, donant aquestes campanyes de difusió a la gent, de que sobretot es vigili el bany, que es tingui molta cura d'atendre les instruccions que hi ha a la senyalització, també molta cura de vigilar, de veure quins riscos tenim, molta vigilància també d'anar amb compte doncs, amb el bany que es fa, quines activitats es fan. Tot això doncs, pot resultar al final un accident com malauradament doncs, va resultar ahir, i per tant doncs, jo crec que el que hem de fer és continuar apretant amb aquesta sensibilització, amb aquesta conscienciació de quin és el risc en les platges.
0: La platja de la Rabassada està oberta amb normalitat a Tarragona?
30: en aquests moments no tinc la informació. Entenc que han continuat les tasques que s'hagin necessitat i no tinc en aquests moments la dada que de la platja, no us ho puc assegurar, però entenc que l'actuació es va dur a terme ahir a la tarda.
0: En qualsevol cas, els ofegaments són a l'ordre del dia. Cada estiu, ja sigui platges, ja sigui piscines, se'n pot fer tanta pedagogia com sigui possible, però bé, és un problema que tenim. No?
30: Sí, és un problema que tenim. Normalment nosaltres veiem que cada any hi ha entre 25-30 persones que malauradament perden la vida en les activitats de bany, i és això el que nosaltres seguim. Vull dir, nosaltres el que busquem és que aquest nombre baixi el màxim possible. I perquè baixi el màxim possible, doncs, a part de demanar doncs, que totes aquelles mesures de prevenció, com ja fan els ajuntaments, que aquest any, per exemple, molts d'ells han incrementat la vigilància en les platges, que han fins i tot avançat a l'inici de la temporada, fins i tot han recalculat o han replantejat els horaris de la vigilància en les platges. Bueno, doncs, tot això, malgrat tot això, també veiem doncs, que cal aquesta consciència ciutadana, aquest saber què estem fent, què ens està passant, quins riscos tenim, i anar molt en compte doncs, amb aquestes activitats, que a vegades poden haver-hi riscos que no els veiem o que no siguem conscients i que ens puguin afectar, no? Per tant, informar-nos bé i tenir força coneixement de què ens pot passar doncs, en aquestes activitats de bany.
0: Platges, temporada de platges que ha començat, piscines, onada de calor amb temperatures que poden superar els 40 graus, nits tòrrides. Tot aquest caldo de cultiu, avui la calor ja, ahir ja es notava moltíssim, avui va més, demà encara més, demà oficialment comença aquesta onada de calor, tot això a les portes de Sant Joan, amb un risc d'incendi elevadíssim que puja cada dia que passa. Per tant, caldo de cultiu fatal per encarar la revetlla.
30: Sí, no és un bon moment. Aquesta onada de calor, evidentment, és un de l'inici de l'estiu. A més, una onada de calor molt particular, perquè el que ens estan explicant des del Servei Meteorològic és que s'inicia ara aquest increment, que es posarà en aquells valors màxims que podem tenir normalment durant els mesos de juliol i agost. Aquest serà el valor que tindrem aquests propers dies, però és que després tampoc baixarà massa. Vull dir que dimecres començarà a baixar algun grau, però no tornarem a temperatures que estiguin en mitjana o sota de mitjana, sinó que continuarem encara sobre la mitjana. Per tant, pot ser persistent en el temps, llarg en el temps, i sabem que això és el que pot afectar més la salut i a les persones, no? El seu dia a dia, perquè sabem que quan aquestes puntes de calor finalitzen molt ràpid no tenen tanta afectació, però que quan són continuades en el temps és quan ens molesten o ens poden fer més efecte, no? Anem amb compte, tinguem en compte aquesta calor, i el que podem fer davant d'aquesta calor, que evidentment el que no podem fer és afluixar-la, perquè això és la temperatura del clima que tenim, doncs amollar la nostra activitat diària, planificar què hem de fer, si hem de fer sortides, doncs mirar de no fer-les en les hores de més calor, sinó en les hores que siguin més de menys temperatura, si hem d'estar a casa, per exemple, doncs vigilar que no ens entri la calor dintre de casa, tanquem persianes, tanquem toldos, de manera que, com a mínim, en el reducte de casa puguem estar una mica més frescos. I si algú no té aquests espais on pugui estar amb més tranquil·litat, amb més frescor, doncs també es recomana passar unes hores al dia en algun lloc climatitzat, i d'aquesta manera el que hem fet nosaltres també és fer un recull en la nostra pàgina web de refugis climàtics que hi ha arreu del territori, arreu de Catalunya, refugis que posen als ajuntaments i que llavors doncs, són espais on la gent pot anar per estar aquestes hores al dia més frescos davant d'aquesta forta onada de calor que tindrem. Però recordem, el millor i el més adequat és adaptar al nostre entorn directe.
0: Pel que fa als incendis, hi ha algunes zones que preocupin més que d'altres a Catalunya aquests dies?
30: Sí, aquests dies tot el que és la zona de Ponent, tot el que és la zona de Catalunya Central, també la zona de Terres de l'Ebre, de l'interior de Tarragona, aquestes zones més interiors són les que preocupen més o les que com mínim tenen aquest nivell de risc més elevat en aquests moments. De totes maneres, aquest risc s'incrementa i serà força generalitzat. Pensem en això, pensem que el risc d'incendi és elevadíssim i que, per tant, la nostra activitat s'ha d'adequar en aquestes circumstàncies.
0: Us esteu plantejant algun tipus de restricció durant la nit de la revetlla pel que fa als petards, per exemple? Perquè, evidentment, el risc s'amplifica, petards, focs, fogueres...
30: Tenim que tenir en compte que això que comentes, petards, focs, fogueres, ja és algo que està regulat, ja és algo que està amb normativa. A la vora de les zones forestals i de la vegetació està prohibit l'ús de petards i està prohibit fer fogueres. Les autoritzacions, fins i tot, que s'hagin fet en zones que no són properes, també es revisen, Ho dic perquè no és que això sigui lliure. Tota aquesta activitat està regulada i quan hi ha aquest nivell de risc d'incendi elevat, com ara tenim molt alt en aquests moments, doncs, tota aquesta activitat cal que no es realitzi en aquelles zones on hi ha aquesta situació. Per tant, ja és algo que està regulat. Nosaltres continuem valorant diàriament tota aquesta situació, tant d'onada de calor com de risc d'incendis. Ahir mateix fèiem un comitè tècnic del pla Procicat i també del pla Infocat. Continuarem fent tots aquests comitès, totes aquestes reunions diàriament per anar-ho valorant, i si fos el cas que es requerís alguna mesura, ja sabeu que amb qualsevol tipus de risc, quan cal, es realitza si és que es veu aquesta necessitat.
0: Preguntes i comentaris també del Jaume Clotet, l'Olga Ruiz i l'Eduard Voltes. Tinc la sensació, Imma Soler, que aquests últims temps t'has convertit una mica en la cara dels problemes i de les emergències a Catalunya a l'hora de donar comunicacions des de Protecció Civil. Com ho entomes i com et prepares també per ser sempre la senyora que intenta donar arguments quan hi ha tragèdies, quan hi ha desgràcies, quan tenim reptes com a país?
30: Bé, és la meva feina. Jo treballo a Protecció Civil i aquest àmbit del risc i de les necessitats l'haig d'entendre molt bé i l'haig de poder explicar, perquè el que necessitem és aquesta col·laboració ciutadana. Els riscos per ells mateixos o fins i tot amb els operatius que hi ha no es poden superar si no tenim aquesta ajuda, aquesta autoprotecció per part de la ciutadania, que entengui el risc, que sàpiga el que té que fer. I això és important. Jo m'agrada aquest àmbit pedagògic, m'agrada explicar a la gent això que pot passar i que tothom sigui conscient. Jo sempre dic el mateix, jo explico a la gent el mateix que jo li dic a la meva filla pels meus nets. I això és la idea, és saber entre tots quina és la situació que tenim, què podem fer, pues, perquè la superació d'aquests moments difícils sigui més fàcil.
0: Jaume, Olga i Eduard.
1: Mira, ara parlàveu de la feina que feu a Protecció Civil. L'altre dia vaig portar els meus alumnes la setmana passada al CECAT. Per explicar com es treballa en comunicació de crisi. Per tant, és un exemple molt bo. Jo tinc la sensació que, malgrat el que tu estàs dient, i que és veritat que jo crec que hi ha moltíssima gent conscienciada a nivell de focs, a nivell de temperatures, a tots els nivells, el problema sempre és el 0,001% de la gent que no fa el que ha de fer, i llavors tenim catàstrofes, incendis, accidents, ofegaments, no? Llavors, crec, no sé quina és la manera d'arribar és impossible, suposo, arribar al 100% de conscienciació de la gent, perquè a vegades tu pots tenir una població molt disciplinada, crec que els catalans ja hem entès moltes coses, no? I sempre hi ha algú que fa un foc on no l'ha de fer, que tira els petards on no els ha de tirar, ho veurem segurament la setmana que ve, per desgràcia, no? Ha de ser molt frustrant, suposo, per vosaltres, el fet de fer moltes campanyes, explicar-ho molt, i sempre hi ha algú que, per irresponsabilitat, desconeixement, no ho crec, no? Que té aquests comportaments.
30: Jo crec que això és un tema a nivell social que s'ha d'anar treballant. Per què? Perquè tots coneixem societats que són més disciplinades en aquest aspecte, no? Quan fan simulacres, quan fan activitats per preparar-se, i tots tenim al cap societats...
1: Sí, doncs que tots sabem quines són.
30: Exacte. I llavors, en canvi, n'hi ha altres que no són tan disciplinades. La nostra ho és força, però tot i ser-ho força, ho ha de ser més. I jo crec que això es aconsegueix amb el temps. La gent ha d'entendre bé els riscos, ha de saber què és un risc, què pot passar, i ha d'entendre què té que fer amb conseqüència, i què està a la seva mà. Què pot fer ell davant d'aquest risc per autoprotegir-se? I això hem de continuar explicant-ho. Tot just aquest any hem començat a fer aquestes explicacions també a les escoles, perquè s'ha començat a fer un programa ja que està dintre de l'àmbit curricular dels alumnes, i ja s'ha començat també a explicar-ho fins i tot ja dintre d'aquest àmbit curricular. Ja ho fèiem d'una manera esporàdica, però ara d'una manera molt més formal, i això és molt important. És molt important perquè aquest coneixement ens dona força, ens dona resiliència, ens dona capacitat com a societat, perquè un cop molt fort, després nosaltres puguem, com una goma, no?, tornar una altra vegada a la nostra forma. I és aquesta resiliència que volem, que l'única manera d'aconseguir-la és si la societat sap què té que fer i sap el que està passant.
0: Sí, Olga i Eduard.
2: Amb aquesta línia, justament, ara ho explicava, no?, però crec que per mi en dues franges d'edat que són importantíssimes per raons diferents, però que acaben sent protagonistes d'alguns, per no dir molts, dels accidents que es produeixen any rere any, no? Per un cantó, els adolescents, per tant, el que has explicat de programes adreçats amb ells, amb els seus còdics, amb la seva forma d'entendre les coses, crec que és importantíssim, perquè al final aquí hi ha una cosa contra la que és molt difícil que lluitem, que és aquesta assumpció de riscos dels adolescents que creuen que mai els hi ha de passar res, perquè els hi queda tota la vida vida per davant, i és molt difícil entrar en aquesta ment i dir-los no, no, és que vosaltres precisament també us poden passar coses perquè sou els que assumiu més riscos, unit a l'adrenalina que els suposa assumir aquests riscos, no? Perquè al final hi ha una part d'irresponsabilitat per inconsciència pròpia de l'edat, diríem, no? I d'altra banda, jo crec que, no sé si estaràs d'acord, que també la gent gran, justament per l'efecte contrari, no? Perquè hi ha una manca de coneixement de quines són les seves limitacions, és a dir, quan un es fa gran sempre creu que encara té més possibilitats de tirar endavant de les que realment té físicament, no? I per tant, trobar la forma d'adreçar-se a aquests dos col·lectius que tenen els seus codis, com dic, absolutament diferents, diferenciats i pràcticament antagònics l'un a l'altre, però que alhora protagonitzen per motius diferents la gran part dels accidents, més enllà dels incendis ocasionats per piròmens, etc. Crec que és importantíssim, no?, trobar la forma de fer-ho. No sé si teniu identificats que són aquests dos col·lectius.
30: Sí, aquests col·lectius, evidentment, són col·lectius preocupants, amb aquest aspecte que dius. Per exemple, aquest aspecte que comentaves de la gent gran.
2: Sí.
30: La gent gran amb el bany, per exemple, doncs és un dels objectius nostres, perquè sí que veiem que amb persones grans, moltes vegades per això que dius de capacitat, o potser està per trobar-se malament i entrar dintre de l'aigua, poden tenir alguna incidència. Jo crec que la feina aquesta l'hem de fer d'una manera molt transversal. No, nosaltres ho fem, nosaltres expliquem, nosaltres mirem d'arribar tot arreu on podem, però és que també, per exemple, ho mirem de fer transversalment, que ens ajudin doncs, la gent que treballa esports, per exemple, també explicant-ho als ajuntaments, també explicant-ho. Vull dir que hem d'entrar des de diferents focus i d'aquesta manera poder-hi entrar. I pel que em dius el tema dels adolescents, el que també mirem de trobar, ara, per exemple, hem fet tota una campanya a través de doncs, altres sistemes, no?, altres eines d'informació, com poden ser, per exemple, doncs, TikTok, com pot ser eines socials, també doncs, buscar referents més d'aquest tipus d'edat, no?, influencers, que puguin ells escoltar-los millor. Sabem que la joventut és una mica complicat que, a vegades, amb aquesta edat, que són molt rebels, doncs, que t'escoltin, no? Doncs hem de buscar això.
0: Els crítics de la rebassada com estan?
30: No tinc més informació que aquesta situació que estaven crítics.
0: D'acord, Eduard.
3: Jo crec que a Catalunya podem estar d'acord que tenim uns serveis de protecció civil, jo diria que dels millors del món. En el cas dels bombers, fins i tot s'ha comentat si no és el millor cos de bombers del món, val? Però una cosa és tenir els millors serveis de protecció civil i l'altra és tenir la millor població, diguem-ne, val? La millor població entrenada o la millor ciutadania o digueu-ne com vulgueu. El context de Sant Joan és un context especialment complicat perquè la gent està de festa, la gent beu i l'eufòria no rima amb prudència. L'eufòria és enemiga de la prudència. Ahir mateix, quan envaeixen el camp aquelles persones, diguéssim, ho fan en un estat d'eufòria i és una imprudència molt gran, diguéssim. Primer per l'allau que es pot produir.
0: Totalment, sí.
3: Ensopeguen quatre, 20 cauen a sobre i allà tenim un mort, a banda de la imprudència d'impoder interrompre el partit, etc. Per tant, els contextos d'eufòria, un servei de protecció civil no els pot controlar. pot predicar, pot advertir, però haurà d'actuar a posteriori, no hi ha més remei. Respecte al tema dels incendis, i no sé si la Imma estarà d'acord o no, a Catalunya tenim un problema estructural que va més enllà del canvi climàtic, i és que hem abandonat l'espai agrícola. I a Catalunya, encara que la gent hi pugui sobtar aquesta afirmació, sobra bosc, sobra moltíssim bosc, i falten pagesos. I per tant tenim una mala política des de fa molts anys, des de fa 30, 40, 50 anys, des que ens governem a nosaltres mateixos en etapa contemporània, des del restabliment de la Generalitat, hem tingut una mala política. Tots els governs han fet una mala política, perquè és veritat que han reforçat els serveis de protecció civil, però allò que és realment estructural, allò que ens converteix en un país perillosíssim en termes d'incendi, és l'excés de massa boscosa i, a més, mal gestionada, en la majoria dels casos, i la falta de pagesos, que treballen la terra, i allà on no es treballa la terra, creix el bosc, i, per tant, creix el perill d'incendi. I això, un servei de protecció civil no ho pot resoldre. Ho poden resoldre els polítics, ningú més.
0: Imma, vols afegir alguna cosa?
30: Bueno, el que puc dir és que des de Protecció Civil nosaltres sí que tenim molt clar quins són els àmbits de treball. Els àmbits de treball en Protecció Civil és des de la prevenció fins a la intervenció, fins a la rehabilitació d'una situació. I com ja us comentava abans, sabem que en l'àmbit de Protecció Civil no podem ser només els serveis de Protecció Civil i els operatius els que treballin, sinó que sí que té que ser una tasca transversal. I aquesta tasca transversal és la que s'ha de fer des de tots els àmbits per aconseguir aquesta prevenció que després eviti que hi hagin aquestes circumstàncies que es donguin accidents o incidents.
0: Doncs esperem que també aquesta crida a la prudència serveixi per aquests dies, doncs l'enteniment s'imposi, malgrat que la gent doncs té ganes de festa, hem de celebrar la revetlla, ens defineix també Sant Joan i segur que doncs és una de les grans festes que tenim que hem de preservar. La Imma Soler, sos directora de Protecció Civil, avui l'hem tingut en aquest estudi de Catalunya Ràdio, cosa que agraïm moltíssim. Molta sort i molts ànims amb la festa que teniu i la feinada també d'aquests dies. Una abraçada.
30: Igualment, gràcies.
0: Pausa i continuem a la tertúlia.
25: El suplement, amb Roger Escapa. Si vols fer la compra bé,
4: has d'anar a carrer. Aquest partit, fes un doblet amb els nostres preus imbatibles, com el de la síndria sencera ratllada Carrefour El Mercado a 65 cèntims al quilo i el pit sencer de pollastre Carrefour El Mercado a 5 euros amb 29 al quilo. Si vols fer la compra bé,
5: has d'anar a carrer. Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
6: Instruccions per a superar qualsevol cosa. Inspira. Agafa el teu últim vinil. Expira. Posa-la al tocadiscs. Inspira. Col·loca l'agulla amb cura. Expira. Apuja el volum. Inspira. I clica play.
7: La música fa que un dia sigui millor. 20% de descompte en dos o més discs del 18 al 21 de juny a la botiga web i app, al Cort Inglés.
8: Arriba als cinemes Viva, la pel·lícula dirigida per Aina Clotet. Amb una energia i vitalitat desbordants, la seva interpretació ha conquerit el jurat de la Setmana de la Crítica de Cannes.
9: Eufolia.
8: Viva, una història intensa, lluminosa i plena de vida.
9: Tens tota la vida per davant.
8: Viva és per viure-la en pantalla gran. Estrena als cinemes el 19 de juny.
10: Aquest estiu, fes front a la calor a la xarxa de refugis climàtics de Barcelona. Més de 500 espais repartits per tota la ciutat on poder refrescar-se de manera segura i confortable. Informa't d'on són i dels seus horaris al web barcelona.cat/refugisclimàtics o al telèfon 010.
11: Pla Clima. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
12: Hola, Quico, que m'han cancel·lat la reunió i me'n vaig al súper del Corte Inglés, que no hi ha detergent. I l'Ariel està al 50% la segona unitat. I ja aquí sóc, que agafo per picar festucs i ametlles, que la marca El Corte Inglés Selection té també el 50% a la segona unitat en tota la fruita seca.
13: Supercor, hipercor i supermercat El Corte Inglés. Què necessites avui?
14: Descarrega't la nostra app i aprofita'n els avantatges. Consulta'n les condicions a la botiga web i app.
31: La violència del narcotràfic és cada cop més evident. A Europa i també aquí.
32: 4 persones, 2 vehicles, armes de guerra, granades, pistoles... O sigui, encara estan els impactes de bala, van buidar carregador.
31: Darrere les armes, organitzacions que no hi entenen de fronteres.
33: Fugen del seu país i venen a refugiar-se a Catalunya.
31: I un negoci d'una dimensió difícil d'imaginar.
34: Estamos hablando de años muy duros en el puerto de Barcelona, de más de 20 toneladas de cocaína por año.
31: El que està en joc no es compta en diners.
35: Perquè no canvia l'economia, canvia la democràcia.
31: 30 minuts, la narcoamenaça. Diumenge a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
36: Cariño, ya me echas a la cuina.
37: No t'amoïnis, tinc la solució. La meva mare fa servir un cop l'any laca insecticida Zoom, la del pot vermell a tot el seu xalet. És una laca insecticida que s'aplica als racons i sòcols.
36: De veritat?
37: I tant. Zoom en trobaràs en supermercats i drogueries. I adeu escarbats, aranyes i formigues.
38: Zoom.
39: A punt semàfors. Comença la cursa de MotoGP.
40: Quan hi ha Mundial de Motociclisme, connectem amb Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
41: Sempre amb doble transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3CAT. El dissabte la cursa sprint i el diumenge la cursa de Gran Premi.
40: Els caps de setmana, Mundial de Motociclisme, Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
41: Aquest cap de setmana, Gran Premi de la República Txeca.
40: Univers MotoGP.
41: Perquè el Mundial és nostre.
40: A l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3CAT.
25: El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar, amb Roger Escapa.
0: Tres quarts d'heu del matí, el suplement... Eduard Voltes, Jaume Clotet i Olga Ruiz. Ara ens volem fer ressò de l'enèsima crisi diplomàtica que ha provocat els Estats Units. En aquest cas, no amb l'Iran, no amb Israel, no amb el Líban, sinó que la protagonista aquí és Giorgia Meloni. Tot ve d'una entrevista de Trump en una cadena italiana on assegurava que Meloni li va implorar sortir amb ell en una foto al marge de la cimera del G7 i deia que ell, que Donald Trump, havia acceptat aquesta foto amb la primera ministra italiana per pena. Doncs bé, la líder italiana, profundament molesta, l'acusa d'inventar-s'ho tot.
1: No entenc per què el president dels Estats Units es comporta d'aquesta manera amb els seus propis aliats, i no és la primera vegada. Només puc lamentar el fet que no mostri la mateixa determinació davant dels enemics d'Occident, davant dels enemics dels Estats Units, davant dels líders amb els quals, al contrari, és molt més conciliador.
0: La crisi diplomàtica entre els Estats Units i Itàlia és gran, fins al punt que el rebombori ha arribat al ministre d'Exteriors italià, que ha cancel·lat un viatge oficial previst a Washington per aquest cap de setmana. Tot i que en un primer moment, fa uns mesos, Meloni i Trump havien mostrat bona sintonia, compartien una línia dura en temes com, per exemple, la política migratòria, cada vegada han sortit més desavinences aquestes últimes setmanes. A la primavera, el president nord-americà la va criticar per haver rebutjat implicar-se militarment en la guerra a l'Orient Mitjà, qui va començar tot aquesta guerra freda, i la va acusar de falta de coratge. Doncs bé, la venjança final de Trump, que arriba dient això de la fotografia, i l'altra que s'hi ha tornat amb un vídeo bastant per emmarcar i posant les coses damunt la taula. Jaume.
2: Sí, jo crec que la reacció de Trump va ser... durant aquesta cimera hi ha unes imatges en les quals es veu Meloni parlant amb Donald Trump des de la distància física que tenen, aixecant-li el dit diverses vegades, com si l'estigués renyant. Potser no l'està renyant, però les imatges que han donat la volta també és com que ella l'estava una mica allisonant, no? Jo suposo que Donald Trump, que ja sabem que té l'ego molt free, es deuria enfadar o irritar, i llavors ha fet aquest comentari totalment fora de lloc, que segurament, a més, és mentida. I en aquest cas, la resposta de la primera ministra d'Itàlia a mi m'agrada molt. A mi m'agraden els polítics quan són normals i diuen el que tothom sap que estan pensant, no? I, per tant, ha fet un vídeo molt contundent on diu una frase molt bona, que és: jo i Itàlia no implorem, no? I segurament és veritat, no? I no és el primer cop que passa, perquè vull recordar que fa uns mesos Donald Trump se n'enfotia directament, per exemple, del president de França, Emmanuel Macron. Si tendeix, com diu Meloni, a enfotre-se, a ridiculitzar els seus propis aliats, no? Cosa que després no fa amb els enemics dels Estats Units, no? Per exemple, ho estem veient amb l'Iran. I, per tant, aquest comportament, que jo crec que no és ni polític ni parapolític, és purament, a vegades ho hem dit aquí, no?, d'estudiant de bullying d'escola, que es dedica a intimidar els seus propis companys. No té cap sentit, però crec que en aquest cas s'ha trobat amb algú que no calla, sinó que ha sortit amb un vídeo que, al marge del que pugui pensar Meloni políticament, a mi m'ha encantat aquesta reacció.
0: Eduard i Olga.
3: A veure, és possible que sigui mentida el que ha dit Trump, però també és possible que sigui veritat. És a dir, hi ha un moment, fa un any, en què tothom es volia fer fotos amb Donald Trump i que tots aquests líders de la dreta europea, populista, etcètera, amb perdó, anaven de cul per una foto amb Donald Trump, val? I no em costa gens imaginar que els assessors de Meloni en aquella cimera parlessin amb els assessors de Trump per forçar una situació de fotografia. Per tant, no sabem què va passar. Potser sí que van implorar una fotografia. El que és absolutament impropi és que després Trump faci servir això, sigui veritat o sigui mentida. El comentari és absolutament impropi, és el comentari d'un idiota, diguem-ne, no? O sigui, és un comentari d'una persona que ja ens ha demostrat que no... Bueno, en fi... No,
0: que té verborrea, té incontinència verbal permanent.
3: Té incontinència verbal, no coneix o no vol conèixer, o ha decidit desconèixer els codis, diguéssim, de la mínima diplomàcia i educació entre països. És així, ningú no el canviarà, i avui li ha tocat a Meloni, abans li va tocar a Macron, i demà passat li tocarà més a saber aquí. Ara... aquest matí em venia al cap el refrany aquest castellà, que m'heu de perdonar perquè no he tingut temps de buscar l'equivalència catalana, que en con niños se acuesta, remojado se levanta. Tots aquests líders, diguéssim, això, de la dreta populista o de la dreta no populista, com el Macron, europeus, que han fet s'han acostat del Trump i han buscat la fotografia amb Trump i han buscat la connexió amb Trump, doncs s'ho acaben trobant.
0: Olga.
4: Sí, jo ara he entès una mica, fent una barreja amb l'actualitat, acabo d'entendre el significat de la cançó de Bad Bunny. La de debí tirar más fotos cuando te tuve, debí darte más besos y abrazos las veces que pude, perquè entenc que és el que ens està dient Trump, que ha volgut fer Meloni amb ell. En qualsevol cas, sigui veritat o no, que a mi ara m'has fet reflexionar, Eduard, i és possible que hi hagués aquesta intencionalitat de fer-se aquesta foto, com hi ha hagut sempre la intencionalitat de coincidir, encara que sigui amb un passadís, un segon i mig, amb qualsevol president dels Estats Units. I aquí tenim exemples del nostre president, de Pedro Sánchez, que en èpoques anteriors, en fi, els assessors mataven per que coincidissin amb un trajecte d'un cantó a l'altre i poder fer d'allò una trobada pràcticament institucional que no havia existit, no? No només del president espanyol, sinó de tants altres, no? En aquest cas, el que passa és que és una figura, la de Trump, que ha caigut en desgràcia, és a dir, a nivell d'imatge. I tots aquells que fa un temps també morien per fer-se més fotos amb ell, doncs ara han deixat de veure la conveniència d'aquestes fotos en quant al que significa el personatge. I el que significa, bàsicament, i aquí és on volia arribar, és la imprevisibilitat màxima. És a dir, Trump no té amics, i els que avui són amics demà seran enemics en funció de si deixen de ser útils pels seus interessos. És a dir, avui escoltava aquí al programa unes declaracions parlant del ministre israelià, del president, de moment, és que això és tan variable com que deixi de satisfer les seves necessitats a nivell d'interessos comercials, polítics, econòmics. I després una reflexió que va una mica més enllà, que té a veure amb jo crec que el canvi més profund que ha significat la nova arribada de Trump al poder és que han saltat pels aires qualsevol tipus de conversionalisme polític, allò de ser polite, de la diplomàcia. És a dir, ara ens hem d'acostumar a escoltar determinades afirmacions un dia sí i un altre també, que fins fa uns anys eren impensables partint de figures de la importància com d'aquells que dominen i controlen el món, no?
0: Aquí li ha anat molt bé segurament aquest nou estirabot de Donald Trump, aquesta crisi diplomàtica amb Giorgia Meloni, és amb Pedro Sánchez, que en aquest cas ell sí que pot dir, jo ja ho deia, mostrar la solidaritat amb Itàlia enmig d'aquesta setmana en què doncs, les causes judicials continuen al voltant de Pedro Sánchez, que per primera vegada sí que ha obert una porteta a avançar una mica les eleccions, tot i que ha dit que sí que seran el 2027, que el 2026 ell presenta pressupostos sí o sí, i que el 2027, que doncs, té a partir del mes de gener, podrien haver-hi aquestes eleccions, que ha insistit molt que no coincidiran ni amb les autonòmiques ni amb les municipals. Però abans, Pedro Sánchez aprofitant també la crisi diplomàtica.
5: Quiero decir que, bueno, ha habido dos cosas. La primera, toda mi solidaridad. En el propio Consejo Europeo le he trasladado mi solidaridad ante, bueno, pues este ataque que no es ni político ni personal. Bueno, realmente tampoco sé cómo calificarlo.
0: Bé, Pedro Sánchez, que ha sobreviscut una setmana més, i això ja és molt, tenint en compte doncs, tots els casos que l'assetgen i que les explicacions de Zapatero no han servit per convèncer el jutge, si més no també ha imputat a les filles.
2: No ha sigut una bona setmana per Pedro Sánchez. Tampoc ho va ser en aquest mateix Consell Europeu on ell era, perquè països com Dinamarca, governat per l'esquerra, li van recriminar la política migratòria de l'Estat. Per cert, també s'hi va afegir Giorgia Meloni en aquesta crítica, però ja sabem que per Pedro Sánchez el tema de Donald Trump és sempre ideal, perfecte, en qualsevol moment, no? I per tant, doncs, s'ha pogut agafar aquest petit clau. En relació a les eleccions, és veritat que hi ha una petició unànime de que no fer-les coincidir amb les eleccions municipals, les generals. No només ho demana tothom, sinó també particularment el PNB, perquè al País Basc les municipals són també forals i els partits bascos es juguen molt, molt en les diputacions forals i, per tant, volien separar unes de les altres. Ell ha dit que no coincidiran, tenint en compte que seran, si no m'equivoco, finals de maig de l'any vinent. No sé quan pensa posar les eleccions generals, perquè si les vol posar abans de l'estiu o les posa al juny, que seran igualment molt enganxades...
0: Abans.
2: O les fa abans.
0: Febrer-març.
2: Febrer-març, exacte. I, per tant, la condició o l'argument De fet, és el que tenim, també tenia el PNB. Vostè porti pressupostos i, si no els pot aprovar, convoqui eleccions. I ja seria una mica aquest calendari, no? Per tant, potser anem cap aquí. A mi em sorprèn que no esgoti fins l'últim dia, tenint en compte que és un supervivent i que cada dia que governa és un dia que no governa els altres, no? Però, evidentment, la cosa aquesta no pot durar. Aquest govern és insostenible. No haurà aprovat cap pressupost durant cap any del seu mandat, i per molt que ell digui que els mandats són de 4 anys, home, són així. També la llei...
0: Sí, però si arriba fins als 3 anys i mig, o si realment arriba... Exacte. Aleshores, l'avançament va d'uns mesos, sí. I ja compleix la promesa de dir que arribarà fins al 2027. Exacte. I que esgota la legislatura, perquè no ve de 4 mesos.
2: Exacte.
3: Sí, de la manera que ho va explicar ahir, em va fer la impressió que ell convertirà els pressupostos en el primer acte de campanya, és a dir, que farà uns pressupostos

0: això fa molt mala pinta, molt mala pinta. O sigui, les respostes de Zapatero, no, sobre esto no voy a contestar, sobre esto no tengo nada que decir, sobre tal, és a dir, entenc perfectament perquè...
1: Perquè és una defensa jurídica i judicial, no política, ja, allà.
0: Sí, sí, absolutament, i, però esclar, quan se li pregunta, escolti, aquests 200.000 euros d'aquesta que aquesta empresa li va pagar, això de què va? I allò ens contesta sobre esto, no voy a hacer ningún comentario. Clar, Pedro Sánchez segur que ha escoltat aquests àudios i pensa, escolta, tu, com abans matem el tema, millor.
1: Olga, per tancar.
2: Sí, la diferència entre que hi hagués una convocatòria d'eleccions ara i que sigui a començaments del 2027 és evident. Vull dir, si ara hi ha una convocatòria d'eleccions, la sensació que es dona és que Pedro Sánchez es veu obligat a fer una convocatòria d'eleccions perquè se sent absolutament ofegat pels casos de corrupció. Si la convocatòria d'eleccions és a inicis del 2027, és un avançament tècnic i comporta dues coses. És, com diu l'Eduard, després de presentar uns pressupostos, amb la qual cosa és per culpa d'ells que no han volgut aquests pressupostos, hem de convocar eleccions, i d'altra banda el que fa és començar a córrer el rellotge en cas hipotètic de que guanyin aquestes eleccions, Partit Popular, amb coalició amb qui sigui o fent acords amb qui sigui, el desgast ja correspon als altres, ja no és un de cara a les municipals, ja correspon als altres, ja han passat uns mesos de comptador amb que qui s'està desgastant ja no és el Partit Socialista, perquè ara mateix el que tots els líders municipals bastantament és que hi hagi una convocatòria, socialistes en aquest cas, és que hi hagi una convocatòria ja, perquè és que els perjudica moltíssim. I els populars, per molt, i d'altres formacions polítiques de dretes, per molt que diguin que volen eleccions ja, els líders municipals jo crec que no, perquè també els hi perjudica amb ells si hi ha una convocatòria avançada d'eleccions.
1: Olga Ruiz, Jaume Clotet, Eduard Voltes, gràcies a tots tres, que tingueu bon dissabte.
3: Bon cap de setmana.
2: Adéu-siau.
1: Bon pràcticament les 10 del matí, de seguida arriba el suplement la Maica Navarro i just després una conversa avui amb Joan Jubany, germà d'Helena Jubany i fill de Joan Jubany i Char. El seu pare va morir fa només uns dies i se n'ha anat d'aquest món sense conèixer la justícia en el cas de la seva filla, que va morir l'any 2001 assassinada, amb un cas que encara està per resoldre, tot i que tot apunta que molt aviat també tindrem judici. Avui un retrat personal del Joan Jubany, l'home que durant aquestes últimes dècades ha estat al capdavant de la lluita pel que fa a... el record també de l'Helena i a la justícia. Les 10 hi arribem també amb una mala notícia. Ara els detalls.

Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a les escapades de Cadí Tours. El 12 de juliol, un dia de muntanya a la Vall de Núria, on hi arribarem amb l'entranyable cremallera. El 12 d'agost, vine amb nosaltres a viure l'eclipsi del segle i també visitarem el Museu Casteller, a Valls. El 23 d'agost, anirem a passar un bon dia a la muntanya i al monestir de Montserrat. El 13 de setembre, gaudim d'una de les joies del nostre Pirineu, el Congost de Montrebei. I per acomiadar l'estiu, el 26 de setembre, viatge de dos dies per celebrar les noces d'or. I el 27 de setembre, anem a Barcelona per veure el musical Mamma Mia. I com sempre, a totes les escapades farem un bon dinar. Per la tardor també preparem més sortides. Fes ja la teva reserva, informa-te'n a Cadí Tours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Amb Cadí Tours, ara que fa bon temps, aprofita el temps. Oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens degoters a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment.

0: Protegeix casa teva des de dalt amb cobertes i pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, cobertes i pissarres.
1: Mira, ja ve el camió de Meia per arreglar la canonada del carrer. Aquesta gent no paren mai.
2: És que Transports i Excavacions Meia sempre són allà on cal. Per cert, saps que no només fan obra pública?
1: Ah, sí?
2: Si has de fer alguna reparació grossa a casa teva, Meia està a la teva disposició per a treballs d'exterior, tasques amb maquinària, paviments, paviment imprès, murs d'escullera...
1: Doncs mira, fa un temps que he d'arreglar un mur i m'aniria bé. A on els puc trobar?
2: Són al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell, a prop de la carretera N260. O els pots trucar al 973 35 15 33. Transports i Excavacions Meia. Sempre al teu servei.
3: Ets immigrant i vius a Espanya? Ara pot ser el moment de regularitzar la teva situació. El govern ha obert un procés extraordinari entre l'abril i el juny, però hi haurà milers de persones que en quedaran fora. La previsió és regularitzar fins a 500.000 persones, tot i que el temps és limitat. Per això és important preparar el teu cas des d'ara i reservar la teva plaça per assegurar-te que no et perdis aquesta oportunitat. No et quedis amb el dubte. A Servigés Barberán, estudiem el teu cas i t'expliquem clarament si pots aconseguir els papers. És ràpid i senzill. I pot canviar la teva vida i la de la teva família. Servigés Barberán. Vine a veure'ns al carrer Estudis 1 de la Seu d'Urgell o truca ara al 973 353 555. Aunque no sea conmigo.

0: Casa del Matalàs. Tenim la més àmplia exposició de matalassos de la seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
1: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
0: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs, el millor per al teu descans i per a la teva salut.
2: Tens plaques solars. Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de Peusa. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques, disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per a casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè a Peusa ens mou el teu benestar. I recorda, si ets client de Peusa o has fet la teva instal·lació amb Instalvilana, beneficia't de 150 euros de descompte fins al 30 de juny.
3: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.

0: Necessites inspiració per casa teva? La tens molt a prop. Passa pel carrer Regència d'Urgell de la Seu i visita la botiga de mobles Butxaca, distribuïdor oficial de Kibuk a la Seu d'Urgell. Kibuk és sinònim de qualitat en mobles d'interior o exterior, cuines, descans, decoració, il·luminació i mobles d'oficina. A Mobles Butxaca també t'oferim fusteria a mida, mobles d'estoc i disseny d'interiors. Vine a Mobles Butxaca, al carrer Regència d'Urgell 7, la Seu d'Urgell, o entra a la nostra pàgina web. També pots trobar el nostre catàleg a kibuk.com.
1: Potser ja saps que per ser de la Seu tens preu especial per gaudir del Parc Olímpic del Segre? No t'ho pensis més. Aprofita la promoció del Parc Olímpic del Segre per a residents de la Seu. I atenció, si vius en una altra població de l'Alt Urgell o d'Andorra, consulta també les tarifes. Baixa amb totes les mesures de seguretat i els avantatges de ser d'aquí. No badis. Informa't al telèfon olímpic al 973-36-0092. També tens tota la informació al web parcolímpicdelsegre.cat. Recorda, si ets de la Seu i Comarca o d'Andorra, ho tens més fàcil que mai per gaudir del Parc Olímpic del Segre amb preus especials.
2: De ben segur que coneixes CIMAC, perquè és el millor centre d'electrònica de la Seu, però sabies que CIMAC és molt més? Perquè a CIMAC també hi pots trobar les millors novetats en electrodomèstics i equipament de la llar. A la nostra botiga, al carrer Mare Jané, hi tens la més gran exposició de la Seu. Rentadores, rentavaixelles, frigorífics, petit electrodomèstic i tot allò que necessitis per casa teva. Vine, prova i tria entre les millors marques. La màxima qualitat i varietat i els millors preus ho tens a CIMAC. I el més important, com sempre, a CIMAC et garantim el millor servei postvenda perquè som tècnics especialistes. CIMAC, el teu referent en electrodomèstics i electrònica a l'Alt Urgell. Vine'ns a conèixer al carrer Mare Jané 39 de la Seu d'Urgell. Telèfon 973 35 23 18.

0: El valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
1: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
0: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
1: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
0: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
1: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
0: Tota la informació i més al nostre web, menjatlalturgell.cat.
2: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps, surt a veure món amb els viatges i circuits de Caditours. Comencem l'estiu gaudint de la Provença en flor, 5 dies a partir del 4 de juliol. El 22 de juliol no et perdis un dels millors destins naturals del món. 11 dies al Canadà, natura incomparable i ciutats vibrants. Per la festa major, el 29 d'agost, marxem 4 dies a gaudir de la Rioja i la seva rodalia. I per la diada, l'11 de setembre, gaudirem 3 dies del Maresme desconegut i de les seves platges. El 15 de setembre, marxem 7 dies a fer un viatge de llegenda per París i els castells del Loira. El 28 de setembre, anem 8 dies a conèixer les impactants panoràmiques, cultura i història de Bulgària. I per acabar l'any, el 9 d'octubre, tornem 7 dies a Galícia. I el novembre, un dels viatges estrella d'enguany. 13 dies a un dels països més singulars del món, el Japó. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Aprofita el temps, apunta't als viatges de Caditours.
3: Cada vidre explica una història. Quina és la teva? Dona un toc de qualitat i confort a casa teva amb Vidres Fermín, líder del sector a la Seu d'Urgell i distribuïdor autoritzat de Belux. Som experts en finestres d'alumini i PVC, mampares de bany, tendals i automatismes. Informa't també de la nostra oferta de persianes, mosquiteres i cortines per protegir casa teva a l'estiu. Vidres Fermín, més de 25 anys millorant casa vostra. Som al carrer Sant Armengol 60-62, la Seu d'Urgell. Telèfon 973-360-745. I també al web vidresfermin.com.
4: Ets immigrant i vius a Espanya? Ara pot ser el moment de regularitzar la teva situació. El govern ha obert un procés extraordinari entre l'abril i el juny, però hi haurà milers de persones que en quedaran fora. La previsió és regularitzar fins a 500.000 persones, tot i que el temps és limitat. Per això és important preparar el teu cas des d'ara i reservar la teva plaça per assegurar-te que no et perdis aquesta oportunitat. No et quedis amb el dubte. A Servigés Barberán estudiem el teu cas i t'expliquem clarament si pots aconseguir els papers. És ràpid i senzill i pot canviar la teva vida i la de la teva família. Servigés Barberán, vine a veure'ns al carrer Estudis 1 de la Seu d'Urgell o truca ara al 973 353 555.

0: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a les escapades de Cadí Tours. El 12 de juliol, un dia de muntanya a la Vall de Núria, on hi arribarem amb l'entranyable cremallera. El 12 d'agost, vine amb nosaltres a viure l'eclipsi del segle i també visitarem el Museu Casteller, a Valls. El 23 d'agost, anirem a passar un bon dia a la muntanya i al monestir de Montserrat. El 13 de setembre, gaudim d'una de les joies del nostre Pirineu, el Congost de Montrebei. I per acomiadar l'estiu, el 26 de setembre, viatge de dos dies per celebrar les noces d'or. I el 27 de setembre, anem a Barcelona per veure el musical Mamma Mia. I com sempre, a totes les escapades farem un bon dinar. Per la tardor també preparem més sortides. Fes ja la teva reserva, informa-te'n a Cadí Tours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp, al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Amb Cadí Tours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.
1: A les millors activitats i festes del Pirineu, no hi falta Festa 10. Festa 10, som una empresa del Pirineu que cuida cada detall del teu esdeveniment perquè sigui exactament com l'havies imaginat. Amb anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones. A Festa 10 estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més. Contacta amb nosaltres a través del web festa10.es i fes que el teu esdeveniment brilli.
2: Ets immigrant i vius a Espanya? Ara pot ser el moment de regularitzar la teva situació. El govern ha obert un procés extraordinari entre l'abril i el juny, però hi haurà milers de persones que en quedaran fora. La previsió és regularitzar fins a 500.000 persones, tot i que el temps és limitat. Per això és important preparar el teu cas des d'ara i reservar la teva plaça per assegurar-te que no et perdis aquesta oportunitat. No et quedis amb el dubte. A Servigés Barberán, estudiem el teu cas i t'expliquem clarament si pots aconseguir els papers. És ràpid i senzill. I pot canviar la teva vida i la de la teva família. Servigés Barberán. Vine a veure'ns al carrer Estudis 1 de la Seu d'Urgell o truca ara al 973-353-555.
3: Ei!
4: Ai, no t'havia vist.
3: Què et passa? Fas mala cara.
4: Porto un dia... Estic molt estressat. No puc dutxar-me. Se m'ha espatllat la columna de dutxa i no hi ha manera de trobar-ne una a bon preu.
3: Has anat a la botiga d'Ultimate Design?
4: Mira, Sara, estic de lloguer. Passo de gastar-me tants calés en un pis que no és ni meu.
3: No, home, no. Jo em vaig comprar un moble de bany per tan sols 186 euros.
4: Què dius?
3: Mira, just avui hi he anat i m'han donat un catàleg. Mira!
4: Columna de dutxa per tan sols 118,79 euros? Això sí que és una ganga. Ultimate Design. Distribuïdors oficials de gamma, projectes de disseny, interiorisme, reformes, instal·lacions i tota la decoració en interior o exterior al millor preu. I, sobretot, a la millor qualitat. A més, a Ultimate Design trobaràs tota mena de mobiliari, articles i complements per a la llar. Ultimate Design, al carrer Montorull, número 2, de la Seu d'Urgell. Contacta-hi trucant al 696-901-469. 696-901-469. Ho deixaràs escapar?

0: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Surt a veure món amb els viatges i circuits de Caditours. Comencem l'estiu gaudint de la Provença en flor, 5 dies a partir del 4 de juliol. El 22 de juliol no et perdis un dels millors destins naturals del món. 11 dies al Canadà, natura incomparable i ciutats vibrants. Per la festa major, el 29 d'agost, marxem 4 dies a gaudir de la Rioja i la seva rodalia. I per la diada, l'11 de setembre, gaudirem 3 dies del Maresme desconegut i de les seves platges. El 15 de setembre, marxem 7 dies a fer un viatge de llegenda per París i els castells del Loira. El 28 de setembre, anem 8 dies a conèixer les impactants panoràmiques, cultura i història de Bulgària. I per acabar l'any, el 9 d'octubre, tornem 7 dies a Galícia i el novembre, un dels viatges estrella d'enguany. 13 dies a un dels països més singulars del món, el Japó. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Aprofita el temps, apunta't als viatges de Caditours.
1: A casa del matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
2: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
1: Ah! I a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs, el millor per al teu descans i per a la teva salut.

0: Tens plaques solars. Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de Peusa. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques, disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per a casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè a Peusa ens mou el teu benestar. I recorda, si ets client de Peusa o has fet la teva instal·lació amb Instalvilana, beneficia't de 150 euros de descompte fins al 30 de juny.
1: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
2: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

0: oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens de gotes a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb cobertes i pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, cobertes i pissarres.
1: Ets immigrant i vius a Espanya? Ara pot ser el moment de regularitzar la teva situació. El govern ha obert un procés extraordinari entre l'abril i el juny, però hi haurà milers de persones que en quedaran fora. La previsió és regularitzar fins a 500.000 persones, tot i que el temps és limitat. Per això és important preparar el teu cas des d'ara i reservar la teva plaça per assegurar-te que no et perdis aquesta oportunitat. No et quedis amb el dubte. A Servigés Barberán, estudiem el teu cas i t'expliquem clarament si pots aconseguir els papers. És ràpid i senzill i pot canviar la teva vida i la de la teva família. Servigés Barberán, vine a veure'ns al carrer Estudis 1 de la Seu d'Urgell o truca ara al 973 353 555.

0: Donat i el centre BTT amb la xarxa de camins més extensa de Catalunya. I recorda que si ets de la Seu, tens preu especial. També tenim ofertes per a grups i empreses. Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell. Truca al telèfon olímpic el 973-36-0092 o entra a la nostra pàgina web parcolimpicdelsegre.cat.
1: A les millors activitats i festes del Pirineu, no hi falta Festa 10. Festa 10. Som una empresa del Pirineu que cuida cada detall del teu esdeveniment perquè sigui exactament com l'havies imaginat. Amb anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones. A Festa 10 estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més. Contacta amb nosaltres a través del web festa10.es i fes que el teu esdeveniment brilli.

0: Una tele o un equip de so el pots comprar a molts llocs. Però què passa quan s'espatlla? A CIMAC tenim la millor oferta en electrònica de consum i també et garantim el millor servei postventa, perquè som tècnics especialistes. CIMAC forma part d'Euronics, la major cadena d'electrònica d'Europa. Per això et podem oferir les últimes novetats de les millors marques. Electrònica CIMAC, carrer Mare Jané 39, telèfon 973-35-23-18.
1: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockal, Romotop, Northfire, Bevhome, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes, i totes adaptant-nos a les teves necessitats i el teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.

0: Necessites inspiració per casa teva? La tens molt a prop. Passa pel carrer Regència d'Urgell de la Seu i visita la botiga de mobles Butxaca, distribuïdor oficial de Kibuk a la Seu d'Urgell. Kibuk és sinònim de qualitat en mobles d'interior o exterior, cuines, descans, decoració, il·luminació i mobles d'oficina. A Mobles Butxaca també t'oferim fusteria a mida, mobles d'estoc i disseny d'interiors. Vine a Mobles Butxaca, al carrer Regència d'Urgell 7, la Seu d'Urgell, o entra a la nostra pàgina web. També pots trobar el nostre catàleg a kibuk.com.
1: El valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
2: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
1: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
2: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
1: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
2: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
1: Tota la informació i més al nostre web menjatlalurgell.cat.

0: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.
1: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps, surt a veure món amb els viatges i circuits de Caditours. Comencem l'estiu gaudint de la Provença en flor, 5 dies a partir del 4 de juliol. El 22 de juliol no et perdis un dels millors destins naturals del món. 11 dies al Canadà, natura incomparable i ciutats vibrants. Per la festa major, el 29 d'agost, marxem 4 dies a gaudir de la Rioja i la seva rodalia. I per la diada, l'11 de setembre, gaudirem 3 dies del Maresme desconegut i de les seves platges. El 15 de setembre marxem 7 dies a fer un viatge de llegenda per París i els castells del Loira. El 28 de setembre anem 8 dies a conèixer les impactants panoràmiques, cultura i història de Bulgària. I per acabar l'any, el 9 d'octubre tornem 7 dies a Galícia i el novembre un dels viatges estrella d'enguany. 13 dies a un dels països més singulars del món, el Japó. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Aprofita el temps, apunta't als viatges de Caditours.
2: Ets immigrant i vius a Espanya? Ara pot ser el moment de regularitzar la teva situació. El govern ha obert un procés extraordinari entre l'abril i el juny, però hi haurà milers de persones que en quedaran fora. La previsió és regularitzar fins a 500.000 persones, tot i que el temps és limitat. Per això és important preparar el teu cas des d'ara i reservar la teva plaça per assegurar-te que no et perdis aquesta oportunitat. No et quedis amb el dubte. A Servigés Barberán estudiem el teu cas i t'expliquem clarament si pots aconseguir els papers. És ràpid i senzill i pot canviar la teva vida i la de la teva família. Servigés Barberán, vine a veure'ns al carrer Estudis 1 de la Seu d'Urgell o truca ara al 973 353 555.

0: feines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
2: Una tele o un equip de so el pots comprar a molts llocs. Però què passa quan s'espatlla? A CIMAC tenim la millor oferta en electrònica de consum i també et garantim el millor servei postventa perquè som tècnics especialistes. CIMAC forma part d'Euronix, la major cadena d'electrònica d'Europa. Per això et podem oferir les últimes novetats de les millors marques. Electrònica CIMAC, carrer Marejaner 39, telèfon 973 35 23 18.
3: Cada vidre explica una història. Quina és la teva? Dona un toc de qualitat i confort a casa teva amb Vidres Fermín, líder del sector a la Seu d'Urgell i distribuïdor autoritzat de Belux. Som experts en finestres d'alumini i PVC, mampares de bany, tendals i automatismes. Informa't també de la nostra oferta de persianes, mosquiteres i cortines per protegir casa teva a l'estiu. Vidres Fermín, més de 25 anys millorant casa vostra. Som al carrer Sant Armengol 60-62, la Seu d'Urgell. Telèfon 973 360 745. I també al web vidresfermin.com.

0: Casa del Matalàs. Tenim la més àmplia exposició de matalassos de la seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
1: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
0: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs. El millor per al teu descans i per a la teva salut.
2: Tens plaques solars. Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de Peusa. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques, disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per a casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè a Peusa ens mou el teu benestar. I recorda, si ets client de Peusa o has fet la teva instal·lació amb Instalvilana, beneficia't de 150 euros de descompte fins al 30 de juny.
3: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a les escapades de Caditours. El 12 de juliol, un dia de muntanya a la Vall de Núria, on hi arribarem amb l'entranyable cremallera. El 12 d'agost, vine amb nosaltres a viure l'eclipsi del segle i també visitarem el Museu Casteller, a Valls. El 23 d'agost, anirem a passar un bon dia a la muntanya i al monestir de Montserrat. El 13 de setembre, gaudim d'una de les joies del nostre Pirineu, el Congost de Montrebei. I per acomiadar l'estiu, el 26 de setembre, viatge de dos dies per celebrar les Noces d'Or. I el 27 de setembre, anem a Barcelona per veure el musical Mamma Mia. I com sempre, a totes les escapades farem un bon dinar. Per la tardor també preparem més sortides. Fes ja la teva reserva, informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp, al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Amb Caditours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.

0: El valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
1: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
0: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
1: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
0: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
1: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
0: Tota la informació i més al nostre web menjatlalurgell.cat.
2: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
3: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
4: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockal, Romotop, Northfire, Bevhome, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes, i totes adaptant-nos a les teves necessitats i el teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.

0: Ai, no t'havia vist.
1: Què et passa? Fas mala cara.
2: Porto un dia... Estic molt estressat. No puc dutxar-me. Se m'ha espatllat la columna de dutxa i no hi ha manera de trobar-ne una a bon preu.
1: Has anat a la botiga d'Ultimate Design?
2: Mira, Sara, estic de lloguer. Passo de gastar-me tants calés en un pis que no és ni meu.
1: No, home, no. Jo em vaig comprar un moble de bany per tan sols 186 euros.
2: Què dius?
1: Mira, just avui hi he anat i m'han donat un catàleg. Mira!
2: Columna de dutxa per tan sols 118,79 euros? Això sí que és una ganga. Ultimate Design. Distribuïdors oficials de gamma, projectes de disseny, interiorisme, reformes, instal·lacions i tota la decoració en interior o exterior al millor preu. I, sobretot, a la millor qualitat. A més, a Ultimate Design trobaràs tota mena de mobiliari, articles i complements per a la llar. Ultimate Design, al carrer Montorull, número 2 de la Seu d'Urgell. Contacta-hi trucant al 696-901-469. 696-901-469. Ho deixaràs escapar?
3: A la Casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
4: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
3: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs. El millor per al teu descans i per a la teva salut.
5: Ets immigrant i vius a Espanya? Ara pot ser el moment de regularitzar la teva situació. El govern ha obert un procés extraordinari entre l'abril i el juny, però hi haurà milers de persones que en quedaran fora. La previsió és regularitzar fins a 500.000 persones, tot i que el temps és limitat. Per això és important preparar el teu cas des d'ara i reservar la teva plaça per assegurar-te que no et perdis aquesta oportunitat. No et quedis amb el dubte. A Servigés Barberan estudiem el teu cas i t'expliquem clarament si pots aconseguir els papers. És ràpid i senzill. I pot canviar la teva vida i la de la teva família. Servigés Barberan. Vine a veure'ns al carrer Estudis 1 de la Seu d'Urgell o truca ara al 973 353 555.
6: Oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens de goters a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb cobertes i pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, cobertes i pissarres.
7: He rebuscado entre tus cosas y no encontré más que una nota que guardé.

0: Ei, tu, encara no has viscut les experiències que t'ofereix el Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell? Al Parc Olímpic del Segre pots gaudir del ràfting com enlloc, en un dels millors canals d'aigües braves del món, amb totes les mesures de seguretat i al costat mateix de la ciutat. També hi pots fer open kayak, hidrotrineu i piragüisme. I pots trobar un rocòdrom de campionat i el centre BTT amb la xarxa de camins més extensa de Catalunya. I recorda que si ets de la Seu, tens preu especial. També tenim ofertes per a grups i empreses. Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell. Truca al telèfon olímpic el 973 36 0092 o entra a la nostra pàgina web parcolimpicdelsegre.cat.
1: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps, surt a veure món amb els viatges i circuits de Caditours. Comencem l'estiu gaudint de la Provença en flor, 5 dies a partir del 4 de juliol. El 22 de juliol no et perdis un dels millors destins naturals del món. 11 dies al Canadà, natura incomparable i ciutats vibrants. Per la Festa Major, el 29 d'agost, marxem 4 dies a gaudir de la Rioja i la seva rodalia. I per la Diada, l'11 de setembre, gaudirem 3 dies del Maresme desconegut i de les seves platges. El 15 de setembre marxem 7 dies a fer un viatge de llegenda per París i els castells del Loira. El 28 de setembre anem 8 dies a conèixer les impactants panoràmiques, cultura i història de Bulgària. I per acabar l'any, el 9 d'octubre tornem 7 dies a Galícia i el novembre un dels viatges estrella d'enguany. 13 dies a un dels països més singulars del món, el Japó. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973 35 0235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616 009 159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Aprofita el temps, apunta't als viatges de Caditours.
2: De ben segur que coneixes CIMAC, perquè és el millor centre d'electrònica de la Seu, però sabies que CIMAC és molt més? Perquè a CIMAC també hi pots trobar les millors novetats en electrodomèstics i equipament de la llar. A la nostra botiga, al carrer Mare Janer, hi tens la més gran exposició de la Seu. Rentadores, rentavaixelles, frigorífics, petit electrodomèstic i tot allò que necessitis per casa teva. Vine, prova i tria entre les millors marques. La màxima qualitat i varietat i els millors preus ho tens a CIMAC. I el més important, com sempre, a CIMAC et garantim el millor servei postvenda perquè som tècnics especialistes. CIMAC, el teu referent en electrodomèstics i electrònica a l'Alt Urgell. Vine'ns a conèixer al carrer Mare Janer 39 de la Seu d'Urgell. Telèfon 973 35 23 18.

0: à tout.
1: Catalunya Ràdio.
2: Tres morts en menys de 24 hores a les platges catalanes. Això en la primera setmana de temporada de bany. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Edita i presenta Eva Compte.
2: Avui ha mort un dels adolescents que ahir es va ofegar a la platja de la Rabassada de Tarragona. Hi ha un altre noi que continua crític després de l'accident i un tercer que va morir ahir. L'Ajuntament ha decretat 3 dies de dol i hi ha bandera vermella en aquesta platja. Rubén Viñuales és l'alcalde de Tarragona.
3: A partir d'avui, 3 dies de dol. Òbviament, les banderes a mitjasta. I ja està la ciutat al costat de la família. És que no... massa tràgic.
2: A Barcelona, un home mort a primera hora del matí ofegat a la Barceloneta. Ho explicarem. I atenció, aquesta notícia d'última hora. El jutge Peinado retira el passaport a Begoña Gómez i l'envia a judici. També obliga la dona del president espanyol a presentar-se als jutjats cada dues setmanes. Del món, pendents del Líban, on avui ja han mort almenys 16 persones pels atacs de l'exèrcit israelià, malgrat l'alto el foc amb Hezbollah, i això condiciona també les ja fràgils negociacions de pau entre els Estats Units i l'Iran. I aquest migdia també estem seguint l'assemblea que fan els docents per concretar les mobilitzacions del sector educatiu de cara al curs vinent. Una trobada que ha d'acabar aquest migdia. Us explicarem el que s'hi decideixi. I avui, al Catalunya migdia, també sentirem les reflexions del Premi Nobel d'Economia Philippe Aguillon sobre la intel·ligència artificial.
4: There will be creation of new jobs because AI allows you to generate many new ideas.
2: Lluny de criminalitzar-la, creu que és un dels motors de la innovació per fer créixer la productivitat i defensa el concepte de la destrucció creativa, diu, per substituir les tecnologies que han quedat obsoletes. I avui Barcelona ballarà a ritme de The Prodigy. El mític grup britànic tancarà el Sónar, el festival referent mundial de la música electrònica, ha encetat una nova etapa en què ha centralitzat les actuacions al recinte firal de la Gran Via. Tot això fins a 2:45. A partir de llavors, els esports. Avui, Sergi Camps, destaquem Sabadell.
5: Ressaca. Sí, home, el Sabadell, que està de dolça ressaca. Avui, rua pels carrers de la ciutat. I 4-0 contra el Zamora, ascens a la segona divisió. Refrescarem el que va passar ahir a la nova Creu Alta i escafarem motors de cara a la rua d'aquesta tarda. Més enllà d'això, parlarem de bàsquet. Avui, el Barça juga el segon partit contra el València, a València, segon partit de la final de la Lliga ACB de bàsquet. I també parlarem de ciclisme, perquè en directe Paula Blas està a punt de guanyar la segona etapa de la Volta a Catalunya i és virtual guanyadora d'aquesta ronda.
2: Ara, trànsit i temps. En primer lloc, connexió amb l'equip viari. Carmina Malagarriga, alguna incidència destacada a aquesta hora? Bon dia.
6: Bon dia, Eva. Doncs bé, a aquesta hora es mantenen retencions a la P7 a Montornès del Vallès en sentit nord, a la C35 i posteriorment C65 a Llagostera cap als nuclis de la Vall d'Aro, a la C32 a Cabrera de Mar en sentit nord, a la C60 a Argentona per enllaçar amb la C32, a la B10 a Santa Coloma de Gramenet cap al nus de la Trinitat i també a la Ronda de Dalt a l'altura d'Horta en sentit Besòs. Això és tot des de l'equip viari.
7: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
2: Demà comença l'estiu i coincideix amb la primera onada de calor de l'any. Jofre Genover, bon dia.
8: Bon dia, bona hora. Doncs així és. De fet, acomiadem aquesta primavera amb un ambient canicular de ple estiu, ara mateix amb temperatures que arriben als 36 graus al Canós, a la Segarra. De fet, comarques com la Segarra, Pla d'Urgell, Ribera d'Ebre, el Segrià, l'Urgell, les Garrigues, la Noguera, ara mateix els tenòtres oscil·len entre els 36 a 37 graus, aproximadament, i encara podríem pujar una mica més. De fet, avui esperem alguna xifra que arribi a les portes dels 40, al voltant d'aquests 39, xifra que no s'havia assolit fins a finals del mes passat, com a valors més alts del que portem d'any. Demà arribaran els 40 i, de fet, entre demà i Sant Joan podria haver-hi algunes xifres lleugerament superiors, 40 graus, sobretot al voltant del Pla de Lleida. I, en general, parlarem de temperatures que poden superar els seus llindars d'onada de calor fora de la zona del Pla de Lleida, gran part de l'interior i del

0: Litoral, superant els 33 a 36 graus a moltes poblacions. Això és l'escenari que tindrem amb l'arribada de l'estiu a partir de demà, com dèiem, fins a Sant Joan, i amb bonança, amb sol, ambient d'estiu, i sempre amb aquesta possibilitat d'algunes nuvolades en el Pirineu que donguin quatre gotes i aquesta pols segariana en suspensió. De fet, les nuvolades en el Pirineu han d'anar a més a mesura que avancin aquests dies de calor intensa, d'aquesta onada de calor, i tindrem un episodi de més ruixats en el Pirineu exclusivament dilluns, però sobretot ja de cara a dimecres.
1: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Catalunya migdia, amb Eva Compte.
2: Són les 2:05. I encetem informatiu marxant cap a Tarragona. Tres persones han mort per ofegaments a les platges catalanes en menys de 24 hores, quan tot just aquest dilluns ha començat oficialment la campanya de bany. Aquest matí, un home de mitjana edat ha mort ofegat a la platja de Sant Miquel, al barri de la Barceloneta. I també ha mort un menor de 13 anys que estava ingressat en estat crític a l'Hospital Joan 23 de Tarragona després de l'ofegament d'ahir a la platja de la Rabassada, on durant el rescat ja va morir un primer menor, en aquest cas de 12 anys. El consistori tarragoní ha decretat 3 dies de dol oficial. Tarragona, Ariadna Escoda.
3: Pujant a dues les víctimes mortals de l'ofegament que es va produir aquest divendres a la zona de Roques del Morrot, entre la platja de la Rabassada i la del Miracle de Tarragona. Un noi de 12 anys va morir ofegat i dos de 13 van ser evacuats crítics a l'Hospital Joan 23 de Tarragona, un dels quals ha mort al centre hospitalari. L'alcalde Rubén Viñuales ha lamentat el tràgic succés i ha declarat 3 dies de dol.
4: És lamentar que tràgic es queda pur succés. Són dos vides truncades. De l'Ajuntament, doncs, farem el que toca, que és decretar el dol, donar el suport a les famílies. S'ha activat, òbviament, amb la Generalitat i amb serveis socials de l'Ajuntament, tot el necessari.
3: La zona on es banyaven els menors quedava fora de la cobertura i la visió dels socorristes. És en aquest context que Viñuales ha demanat prudència entre els banyistes.
4: El mar és perillós. No s'ha de saltar de les roques mai. Mai, mai, mai. Ni un joc, ni res. No s'ha de saltar mai de les roques.
3: Aquest matí s'ha fet un homenatge per les víctimes al camp de futbol de la Floresta, club vinculat amb els menors.
2: I la tercera víctima mortal, com dèiem, ha estat aquest matí a Barcelona, Maria Guixà.
5: Sí, es tracta d'un home de mitjana edat que anava indocumentat i ha perdut la vida aquest matí cap a 6:45, ha estat quan el telèfon d'emergència 112 ha rebut l'avís, fora, per tant, d'hores de vigilància a la platja, i fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat 4 ambulàncies del Servei d'Emergències Mèdiques i també diverses patrulles dels Mossos i de la Guàrdia Urbana de Barcelona. Des de Protecció Civil, la subdirectora d'Emergències, Imma Soler, destaca que aquest tipus d'accidents a les platges es podrien evitar si s'extremen les precaucions. Són declaracions al suplement de Catalunya Ràdio.
6: Cada any hi ha entre 25-30 persones que malauradament perden la vida en les activitats de bany, i és això el que nosaltres seguim. Vull dir, nosaltres el que busquem és que aquest nombre baixi al màxim possible. Sí, es pot evitar, evidentment. Es pot evitar, doncs, amb més sensibilització, amb més conscienciació, tenint més clar quins són els riscos que hi ha en els banys, quin és el que ens pot passar, i atendre les conseqüències.
2: Un cap de setmana, doncs, pendents de les platges, també dels incendis. Ja s'han estabilitzat els focs de Flix a la Ribera d'Ebre, de Palou, a la Segarra i de Montornès del Vallès, que durant el matí han cremat vegetació i terreny agrícola i que marquen l'inici d'una jornada en perill molt alt d'incendi a 74 municipis, 12 comarques de la Catalunya central i també del sud-oest del país.
5: Sí, en aquesta àrea s'hi manté, de fet, el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi forestal. Això a les portes d'aquesta primera onada de calor de l'estiu, que entre demà i dimarts deixarà temperatures que poden arribar als 40 graus a Ponent. Protecció Civil, davant d'aquest escenari, té actiu en fase de prealerta el Pla Infocat per aquest perill d'incendi molt elevat i no descarta tampoc aplicar restriccions puntuals a les àrees on s'hi pot haver més risc d'incendi, sobretot durant la revetlla de Sant Joan, és a dir, la nit de dimarts a dimecres. Són declaracions també d'Imma Soler al suplement.
6: Petards, focs, fogueres, ja és algo que està regulat. Nosaltres continuem valorant diàriament tota aquesta situació, tant d'onada de calor com de risc d'incendis. I si fos el cas que es requerís alguna mesura, ja sabeu que amb qualsevol tipus de risc, quan cal, es realitza si és que es veu aquesta necessitat.
5: Amb aquests termòmetres disparats, el que preocupa especialment és aquesta coincidència, no només amb la revetlla, sinó també, sobretot, amb la campanya de la sega del cereal, que està activa en aquests moments. De fet, en els últims 2 dies hi ha hagut una desena d'incendis agrícoles en diversos punts de la les comarques de Lleida i de Girona.
2: I parlant encara una derivada d'aquestes altes temperatures, noves dades confirmen que la MOC, el corrent oceànic que garanteix el clima temperat del nord d'Europa, s'està alentint. Aquest alentiment podria provocar una baixada dràstica de temperatures generalitzada, amb efectes a tot el continent. Sempre que es parla de la MOC, però, se solen fer previsions catastròfiques que sovint no responen, però, a la realitat. Per això ara volem saber com ho analitza el nostre responsable de verificació de 3CAT Info, Carlos Baraibar.
7: Entre altres coses, els darrers dies s'ha tornat a parlar de si la MOC provocaria allò que ens va mostrar la pel·lícula El dia de demà de Roland Emmerich, el 2004, una glaciació immediata de tot l'hemisferi nord. Doncs segons Santiago Giral, investigador i director del Geoscience Barcelona del CSIC, els efectes catastròfics que podria provocar l'alentiment d'aquest corrent oceànic són reals, però es donarien de manera gradual.
8: A més, una pel·lícula que m'agrada especialment perquè la física que estan ensenyant és correcta. Vale, l'única, la velocitat a la que ocorreixen els processos no és la correcta, però clar, si tinguéssim que fer-ho a escala temporal que toca naturalment, no, la gent, els protagonistes no viurien el suficient. La física és correcta, però el temps no.
7: Els experts, això sí, no es posen d'acord amb quan es podrien començar a notar els efectes d'aquest alentiment de la MOC. Mentre que alguns apunten que seria en les properes dècades, altres pensen que podria ser cap a l'any 2100. En qualsevol cas, el que sí que es confirma és aquest alentiment i els científics demanen que s'actuï per mitigar-ho o, en tot cas, per preparar-se per fenòmens climàtics més extrems a Europa.
2: I notícia d'aquest migdia. El jutge Juan Carlos Peinado obre judici oral contra Begoña Gómez i també li retira el passaport com a mesura cautelar. Ara la parella del president espanyol, Pedro Sánchez, s'haurà de presentar als jutjats cada dues setmanes i no podrà sortir de territori espanyol. Anem cap a Madrid. Alba Gil, bon dia.
9: Molt bon dia, Eva. Sí, és l'última hora. El judici, el jutge Peinado ha trigat 5 dies a prendre una decisió i finalment ha optat per obrir judici oral contra la dona de Pedro Sánchez i imposar-li les mesures cautelars que havia demanat l'acusació popular, que lidera l'organització ultracatòlica Azteoir. Retirada del passaport, prohibició de sortida de territori espanyol i compareixences quinzenals davant del jutjat. Això després que dilluns Begoña Gómez comparegués davant del magistrat en una audiència preliminar, el pas previ per enviar-la al banc dels acusats per tràfic d'influències, corrupció en els negocis, malversació i apropiació indeguda. Les acusacions, recordem, li demanen 24 anys de presó. La tesi del magistrat és que Gómez es va aprofitar de la seva relació amb Sánchez des de la seva arribada a la Secretaria General del PSOE i també a la Moncloa i que es van prendre així decisions públiques favorables a la càtedra que codirigia la Universitat Complutense. També creu el jutge que Gómez es va aprofitar de la dedicació d'una assessora pagada per la Moncloa per fer gestions i feines que eren alienes, diu, a la funció institucional que li corresponia. Es refereix així a Cristina Álvarez, també investigada i enviada a judici juntament amb l'empresari Juan Carlos Barrabés. A la seva interlocutòria, Peinado torna a tirar de comparacions i assegura que Gómez va teixir un entramat propi de règims absolutistes que no es veia a punta des del regnat de Ferran VII. L'escrit és ferm, però recordem que l'Audiència de Madrid encara té pendent resoldre el recurs que la dona de Sánchez va presentar contra el seu processament. Seria aquesta l'última carta per evitar el judici que faria un jurat popular. El PSOE i la Moncloa ja han sortit del pas i en un missatge a les xarxes denuncien una persecució judicial i política.
2: 2 minuts i arribarem a 2:15. Obrim ara Crònica Internacional per explicar-vos que Israel bombardeja el Líban malgrat l'alto el foc amb Hezbollah i tots dos s'acusen mútuament de violar-lo. Des de primera hora d'aquest matí, els bombardejos i els drons israelians ja han provocat la mort d'almenys 16 civils i un soldat libanès. Tot i que l'ofensiva al sud del Líban continua, la diplomàcia intenta superar la galleda d'aigua freda que ahir va ajornar sense data les converses entre els Estats Units i l'Iran a Suïssa, Núria Har.
10: Els bombardejos d'Israel han continuat al sud del Líban, sobretot a la ciutat de Nabatieh, on Hezbollah també ha atacat tropes israelianes perquè l'exèrcit no ampliï l'anomenada zona de seguretat que ja s'estén més enllà del riu Litani.
11: Aquest matí hi ha hagut un atac aeri sobre aquesta casa, objectiu dels avions de guerra israelians a 9:15. Hi havia gent dormint a dins, nens, una dona, els seus dos fills, el seu marit i un jove civil. Tots eren civils que dormien tranquil·lament a casa seua. Se suposa que ahir hi havia un alto el foc amb l'enemic israelià.
10: Entre els morts hi ha 4 membres d'una mateixa família, pare, mare i 2 fills. Un patró que ja hem vist a Gaza i que justament s'ha repetit avui. Un pare i les seves 2 filles menors entre els 5 morts de la franja. Tot i això, sembla que avui l'ofensiva Israel no atura la diplomàcia. Suïssa ha confirmat que els mediadors del Pakistan i Qatar continuen amb les converses i, segons el portal nord-americà Axios, els negociadors de Trump, el seu gendre Jared Kushner i Steve Witkoff, viatgen cap a Suïssa per reprendre el diàleg. El ministre d'Exterior suís, però, s'ha negat a confirmar qui encapçala la delegació nord-americana. El ministre de l'Interior pakistanès ha aterrat avui a l'Iran per seguir negociant amb el d'Exteriors iranià, el negociador Abbas Araghchi.
2: De seguida, més notícies del món, però abans, tornant a casa nostra, aquest matí ha començat a l'Ateneu del Clot de Barcelona l'Assemblea Educativa de Catalunya, una trobada que reuneix docents, personal d'atenció educativa, professionals del lleure educatiu i representants sindicals. Tots junts volen analitzar el moment actual als centres educatius i plantejar les mobilitzacions de cara al curs que ve, Gemma Bonet.
12: Sí, els participants debaten com seran les vagues previstes per al setembre, si seran indefinides per territoris o progressives. També s'hi discuteixen altres accions de pressió i quina ha de ser l'estratègia a seguir durant l'estiu. L'assemblea ha començat a les 10 del matí i es preveu que s'acabi a quarts de 3. De fet, estem molt pendents perquè cap a 3 quarts de 3 està previst que facin alguna valoració els representants d'aquesta assemblea. Malgrat que el curs escolar s'ha acabat, el malestar dels docents continua. L'últim pas de les negociacions va ser el preacord del 29 de maig, que van signar Comissions Obreres UGT i al qual s'hi va sumar també des del després el Sindicat Professors de Secundària. L'USTEC el va acabar refusant quan en la consulta els docents va guanyar el no. La CGT, la Intersindical i la COS es van aixecar de la taula de negociació.
2: I Bolívia ha decretat l'estat d'excepció per frenar el bloqueig de les carreteres provocat per les protestes contra el govern. Els militars ja ocupen els carrers del país per fer front a les accions dels camperols que no accepten l'acord que van firmar ahir el president Rodrigo Paz i el principal sindicat del país, que inclou els obrers i els miners.
10: A primera hora d'aquest matí, el president de Bolívia ha declarat l'estat d'emergència després d'unes setmanes que han paralitzat l'economia.
13: Hemos tomado la decisión de declarar el estado de excepción en todo el territorio nacional. Quiero que los bolivianos comprendan algo fundamental. Esto no es un estado de excepción para restringir la vida de la gente. Es exactamente lo contrario. Es un estado de excepción para devolverle la libertad a la gente.
10: Els camperols afins a Evo Morales protesten contra l'augment del cost de la vida, sobretot per la pujada del preu del combustible. També es manifesten contra les polítiques del nou govern conservador de Rodrigo Paz, un dels aliats de Donald Trump a l'Amèrica Llatina. L'estat d'excepció permet desplegar els militars per restablir la circulació i garantir l'abastiment de la població.
2: Colòmbia, la seguretat és un dels temes que ha marcat la campanya electoral. Demà els colombians decidiran qui serà el proper president del país, si el candidat de l'esquerra, Iván Cepeda, o el de l'ultradreta, Abelardo de la Espirella. Els comicis, volem dir, arriben enmig d'una de les pitjors crisis de violència dels últims anys, també de violència política. Bogotà, Joan Biosca.
14: A Colòmbia, veure polítics amb armilles antibales protegits per escortes amb escuts blindats o fent mítings dins d'una gàbia protectora forma part de la normalitat. I en aquestes presidencials, les mesures de seguretat han estat encara més extremes. L'assassinat del precandidat conservador Miguel Uribe Turbay en un míting de barri a Bogotà l'any passat disparava totes les alarmes en un país que ja té en el seu ADN la inseguretat i la por. Màxima protecció per als dos candidats a la presidència de Colòmbia, tant pel candidat de l'extrema dreta Abelardo de la Espriella com per al progressista Iván Cepeda, que es juguen diumenge a la presidència del país a les urnes. Una protecció balística que faciliten empreses com la d'en Miguel Caballero.
15: Pues es que no podemos olvidar más de 60 años en una crisis de seguridad. No podríamos decir que es una guerra, pero tiene una alteración a la paz.
14: La seguretat és la principal preocupació dels colombians. Manuel Camilo González és professor de Relacions Internacionals de la Universitat Javeriana.
16: La seguretat té moltes arestes. Està la inseguretat de que uno sale, te pueden atracar, pues obviamente delitos que suceden en lo cotidiano, lo que uno asumiría que es delincuencia común. Pero también tenemos una inseguridad que incluso se vive en lo rural, que es la, digamos, la inseguridad propia del conflicto armado.
14: 17 milions de colombians que no van votar la primera volta, la clau d'aquestes presidencials.
2: I I tornant a casa nostra, els Mossos d'Esquadra han començat a utilitzar una estació d'ITV mòbil als controls de trànsit de les carreteres gironines per detectar motos manipulades. La vigilància s'ha reforçat en vies molt freqüentades pels motoristes, com per exemple la que uneix Tossa de Mar i Lloret, sobretot durant els caps de setmana. Berta Artigas Fontàs.
17: Fins ara els agents tenien dificultats en comprovar algunes modificacions fetes a les motos, com per exemple si el vehicle feia més soroll del permès o si havia estat modificat per tenir més potència de la que permet el permís de conducció del conductor. Amb aquesta ITV mòbil, que és una furgoneta equipada amb tots els aparells per passar una inspecció regular, ho poden detectar de forma molt precisa i sobre el terreny. Joan Costa és el cap de trànsit dels Mossos.
18: Amb l'arribada del bon temps, hi ha un ús més lúdic de la motocicleta i sobretot amb dies festius i caps de setmana, és en els punts estratègics que nosaltres treballem.
17: L'objectiu final és reduir la sinistralitat entre aquest col·lectiu, els motoristes, que estan implicats en gairebé la meitat dels accidents mortals a les comarques de Girona.
2: Això a Girona, i pel que fa a Palma, us expliquem també avui notícia destacada que el preu disparat de lloguer a les Balears ha multiplicat el nombre d'assentaments amb caravanes on els usuaris viuen sense llum, ni aigua, ni infraestructures per evacuar aigües brutes. La majoria de residents en aquests assentaments treballen, cobren el sou base i no poden accedir als 1.700 euros que es demanen de mitjana per un pis. Anem cap a Mallorca. Caterina Carmany.
19: Per exemple, a Son Hugo, a Palma, el nombre de caravanes s'ha multiplicat per 10 en 4 anys, de 20 a 200, de 40 a 400 usuaris, com en José, amb un nadó de 3 mesos.
20: Compré una caravana porque no tenía donde estar, tenía el chiquillo. Trabajo aquí al lado y hoy en día como están las cosas no se puede permitir un alquiler y menos siendo joven.
19: Demanen que l'Ajuntament els desallotgi. Na Begoña és una de les primeres que s'hi va instal·lar.
21: Mos volen aixecar. Bueno, dóna'm un puesto. Però no hi ha puestos, dóna'm una casa, no hi ha cases. Què feim? Mon anant davall d'un pont.
19: Des de Cort responen que està en mans de serveis socials. El lloguer d'un habitatge és de 1.700 euros de mitjana a les Balears, la comunitat més cara frec a frec a Madrid. Els usuaris hi destinen el 60% dels ingressos, el doble del que recomanen els experts.
2: Ara, publicitat, 2 minuts i tornem.
22: Catalunya migdia, amb Eva Compte.
23: Que comenci la festa. Gaudeixi com mai entrant en el món de Canals i Moner, amb uns caves i vins que enamoren i desperten els sentits. Excursions enoturístiques inoblidables, amb visita a les caves i diferents menús segons l'època de l'any. Brindem junts. Canals i Moner. Més conseller.
24: Atenció, Catalunya! S'obre el recinte de la Traca Fest. Aquí no hi ha escenaris, hi ha metges. No hi ha avisos, hi ha trons. La festa més gran de l'any només dura una nit. Aquest Sant Joan, vine a la Traca. Troba la millor pirotècnia i peta-ho en gran. Busca la teva caseta a latraca.cat avui mateix.
25: Un de cada tres infants a Catalunya viu per sota del llindar de la pobresa. Amb les beques per a colònies i casals de la Fundació Pere Tarrés, tindran l'oportunitat de viure un estiu saludable i ple d'aprenentatges i experiències úniques. Ajuda'ns a transformar el seu estiu. Fes un donatiu a peraterrés.org.
26: La violència del narcotràfic és cada cop més evident. A Europa i també aquí.
27: 4 persones, 2 vehicles, armes de guerra, granades, pistoles... Si encara estan els impactes de bala, van buidar carregador.
26: Darrere les armes, organitzacions que no hi entenen de fronteres.
28: Fugen del seu país i venen a refugiar-se a Catalunya.
26: I un negoci d'una dimensió difícil d'imaginar.
29: Estamos hablando de años muy duros en el puerto de Barcelona, de más de 20 toneladas de cocaína por año.
26: El que està en joc no es compta en diners.
30: Perquè no canvia l'economia, canvia la democràcia.
26: 30 minuts, la narcoamenaça. Diumenge a la nit, a TV3 i a la plataforma 3Cat.
31: Aquest estiu tenim el pla que millor et queda. Ho saps, oi? A Esplau ens hem renovat per a tu. Noves marques, noves botigues i tota la moda que estaves buscant per renovar l'armari. Vine de compres, troba l'outfit perfecte i celebra-ho sopant a les nostres terrasses o gaudint del millor oci. Tot això amb el plus de tenir pàrquing gratuït. Més moda, més novetats, més estiu. Vine a Esplau.
32: Aquest cap de setmana, Mundial i final l'ACB.
33: Atenció,
0: Dissabte obrim a les 4 amb la ressaca de la cursa sprint del Gran Premi de Motos de la República Txeca i de l'etapa de la Volta Femenina.
1: A les 7, Països Baixos, Suècia del Mundial. L'equip de Koeman se la juga davant els suecs que han debutat amb golejada.
0: I a partir de les 8, des del Roig Arena, València-Barça, segon partit de la final de l'ACB.
1: Transmissió amb Ernest Macià, Carme Lloberes i Oriol Rodríguez des de València.
0: I diumenge, les motos, la tertúlia de bàsquet i l'Espanya-Aràbia Saudita a les 6 de la tarda.
1: El segon partit de l'equip espanyol al Mundial.
0: Tot gira.
1: Dissabte de 4 a 10 i diumenge de 4 a 9 amb David Clopés. Catalunya migdia amb Eva Compte.
2: Més coses. Que el Regne Unit torni a Europa. És el lema de la marxa dels contraris al Brexit, que des d'aquest migdia tornen a manifestar-se pel centre de Londres, reivindicant que el país torni a les institucions europees quan dimarts farà tot just una dècada, 10 anys, que per la via d'un referèndum que va ser controvertit, les van abandonar. Al mateix temps, els contraris a la migració es concentren a Birmingham en una marxa de signe xenòfob. Tot plegat, seguint-ho a Londres. I tenim en Quim Olivares. Bon dia.
3: Hola, bon dia. Londres torna a mobilitzar-se en contra de la sortida del Regne Unit de la Unió Europea. Els manifestants, molts a banderes europees i britàniques, volen arribar fins al Parlament de Westminster per tornar a portar la qüestió del retorn a Europa a l'agenda política. Sentim Gareth Steele, un dels que van capçalar la campanya per continuar a la Unió Europea el 2016.
4: I certament cada vegada més els polítics s'atreveixen a parlar-ne per primera vegada. Durant molt de temps era una qüestió tabú.
3: Els manifestants consideren que el referèndum del 2016 va ser consultiu i que sempre hi ha hagut un sentiment majoritari per pertànyer a Europa.
4: La majoria de la població gairebé sempre ha estat a favor de tornar a Europa. De manera constant, si ho vol dir així. La campanya del Brexit va ser una aberració.
3: Els assistents denuncien l'impacte econòmic, social i cultural que ha portat el Brexit, que ha allunyat el seu país d'Europa.
2: I sentíem la veu quan eren les dues en punt del Nobel Philippe Aguillon, que ha defensat aquesta setmana a Barcelona els beneficis de la intel·ligència artificial sobre l'economia. Segons aquest economista francès, la tecnologia impulsa la innovació, que és el motor de la productivitat. A Catalunya Ràdio hem parlat amb ell.
10: Aguillon admet que la intel·ligència artificial destruirà llocs de treball, però diu que també en crearà perquè genera noves idees clau per generar riquesa. El Nobel francès és més optimista amb la tecnologia que no pas amb les institucions. Aquí demana que regulin la indústria i la competència per fomentar el creixement econòmic i garantir que amb el canvi tecnològic ningú es quedi enrere. Un dels perills és l'auge dels populismes.
5: Crec que el populisme s'alimenta de persones que se senten excloses dels beneficis de la globalització i de la revolució tecnològica. Tenen la sensació que ningú els té en compte i precisament això és el que cal fer, tenir-les en compte.
10: Socialdemòcrata convençut, Philippe Aguillon és un acèrrim defensor de la protecció social dels treballadors i de l'escola pública com a ascensor social. Aquesta setmana ha estat al Cercle d'Economia i també ha rebut el Premi Europeu de Ciència i Pàtia a l'Ajuntament de Barcelona.
2: I avui és l'última jornada del Sónar que encapçalen els veterans de Prodigy com a caps de cartell. Serà l'endemà d'una jornada amb ball, reivindicació i creativitat amb artistes com el raper londinenc Skepta i la DJ i productora belga Charlotte de Guay. També els catalans han in the hall. L'Hospitalet Marc Ruiz.
6: Avui els britànics Prodigy, innovadors del breakbeat i molt populars als 90, encapçalen el cartell. Compartiran protagonisme amb el també popular duet berlinès Mode Selector, la DJ belga Amelie Lenz, els danesos Who Made Who o el veterà japonès Takuya Nakamura, un trompetista que es va passar al jungle i l'acid jazz. Serà l'endemà que el raper britànic Skepta fes una classe magistral de grime fent rimes sincopades a velocitats impossibles que feien les delícies del públic. També van impressionar les mescles en directe que feia Subtract amb una espectacular bateria en viu i desenes d'efectes i capes superposades. I el techno més cru de Charlotte David, que va omplir l'escenari principal de públic que ballava a les seves ordres. Hores abans, els catalans Annie in the Hall entusiasmaven el públic de primera hora amb veu, cordes, cincantaires i un pet de percussió electrònica amb el que filtraven poemes i música popular. Inevitablement recordaven Tartarlena, Marina Herlop o Maria Arnal.
2: 2:45, 2 minuts per la proposta.
7: La proposta.
2: I avui ens apropa la Maria Guixà. Maria, bon dia.
8: Bon dia.
2: Avui em deies que vols que ens bombardegin.
8: Sí, i sobretot que tothom es deixi bombardejar avui a Barcelona, perquè la ciutat serà bombardejada, literalment, no de bombes, sinó de poemes, a través d'una iniciativa que és meravellosa, que l'impulsa el col·lectiu d'Arxilec Casa Grande, i es tracta d'un helicòpter que a quarts de nou doncs, llançarà 100.000 poemes d'autors catalans i d'autors xilens que fan referència a aquests poemes a la llibertat a través de la memòria, el caos, la resistència, l'exili i el silenci. Els poemes es llançaran sobre la plaça Nova, és a dir, a la zona de la catedral de Barcelona, i voleiaran per transformar el cel en una espècie doncs, d'espai de memòria, de contemplació i de paraula escrita. Cristóbal Bianchi és membre d'aquest col·lectiu, del col·lectiu Casa Grande, i ens ho explica a Catalunya Ràdio.
9: Los poemas chilenos vienen en castellano y los poemas catalanes en catalán. Se imprimen, el formato es en punto página, como un punto del libro, más o menos 20 centímetros de largo, y vamos a lanzar una cantidad aproximada de 100.000 poemas, que son más o menos 500 kilos, o sea, son media tonelada de poemas.
8: Aquest esdeveniment, anomenat bombardeig de poemes, ja s'ha fet anteriorment en altres ciutats que durant la història han patit bombardejos des de l'aire, com per exemple Santiago de Chile, Dubrovnik o Guernica.
9: Este proyecto solamente se ha realizado en lugares que han sufrido bombardeos desde el aire. Entonces, básicamente, si las personas se acercan a las 8:30 y se quedan hasta las 9:30-10, van a recibir un poema del cielo.
2: A 9:15 del vespre, ara ho sentíem, a la plaça Nova, Maria.
8: Sí, meravellós, fins a 2:11 de la nit.
2: Gràcies.
8: Adéu.
2: En punt, 2:43, arriben els esports. Sergi Camps, bona tarda.
11: Bona tarda, Eva. Com va dir el mariner Edmond Dantès, tota la saviesa humana es resumeix en dos conceptes, confiar i esperar. El Sabadell ha confiat tota la temporada en el projecte de Ferran Costa i ahir van aconseguir l'ascens al futbol professional. El 4-0 contra el Zamora suposa que els arlequinats se jugaran a segona la temporada vinent. Ara fem la ressaca de l'ascens de l'equip del Vallès. I el Barça de bàsquet va confiar en Xavi Pasqual i, tot i que el projecte no ha sortit com es volia, el club blaugrana espera que, un cop més, el món de l'esport no tingui lògica i el Barça superi el València a la final de la Lliga ACB. Avui, segon partit, ara també en parlem. El dia que continua un Mundial que ens ha deixat aquesta matinada una lesió muscular de Rafinha. Ara també marxarem cap als Estats Units. Amb la Nàdia Roig a la producció i el Blai Iniest al muntatge musical, esports fins a les 3 a la Ràdio Nacional de Catalunya.
12: Catalunya migdia esports amb Sergi Camps.
11: Ara parlarem de tot plegat, però abans ens aturem en el ciclisme perquè teníem en dansa fins fa pocs minuts la segona etapa, l'etapa reina de la Volta Ciclista a Catalunya entre Sant Vicenç de Castellet i La Molina. L'ha guanyat Paula Blasi ara fa pocs minuts i ja podríem dir, crec, que tenim campiona virtual d'aquesta ronda catalana. Enviat especial de Catalunya Ràdio, Isaac Vilalta, què tal? Bona tarda.
13: Què tal, Sergi? Bona tarda.
11: El titular seria aquest, eh? Paula Blasi s'endú l'etapa i també virtualment la competició, la prova.
13: Home, mira, això ara d'aquí uns instants li preguntarem a ella, però sí, és cert que avui la Paula li ha costat, eh? Li ha costat perquè pujant la creueta, ella era la gran candidata, la favorita, tothom controlava la seva roda, i pujant la creueta, aquest port de categoria especial, ha atacat fins a 6 ocasions. En 6 ocasions ha atacat la Paula. Li ha costat molt anar-se'n, sobretot la francesa Celia Guéry, que la tenia enganxada a roda, també la Mireia Benito, li estava fent un marcatge personalitzat pràcticament, i la Paula cada cop que atacava, doncs veia com aquestes corredores li saltaven a roda, se li enganxaven a ella i li costava molt anar-se'n. Al final ha estat una qüestió ja pràcticament de desgast, quedaven molt poquetes corredores al capdavant, a la part capdavantera, i la Paula sí que ha aconseguit marxar en solitari, coronar la creueta els últims 4-5 quilòmetres, ja els ha fet tota sola, baixar cap aquí la Molina i ampliar una miqueta la seva diferència, que ha superat el minut i 20 segons respecte de Celia Guéry, i això fa doncs, que la general tingui aquesta diferència, 24 sobre la francesa. Si mirem una miqueta més enrere, a la cinquena posició, més de 2 minuts i mig, gairebé 3 minuts, hi ha la Mireia Benito, i és que avui, clar, accent català, aquí a la volta, amb la Paula atacant, guanyant, i amb la Mireia resistint, defensant-se i també sent protagonistes. Les dues catalanes sent protagonistes a la part capdavantera de l'etapa i també, com et deia, a la part capdavantera de la general.
11: Doncs mira, conversa fresca, fa pocs minuts, entre l'Isaac Vilalta i la Paula Blasi.
13: Paula, felicitats. Com ha costat això?
14: Joder, ups, sí que ha costat. Sí, realment, ha arribat fins i tot un punt que jo no m'he rendit, però ja està, la carrera ja està, perquè tothom m'estava deixant la tostada a mi, han atacat una, m'han mirat, ha atacat la segona, m'han mirat, ha atacat la tercera i ningú es movia, i sí que al moment dic, aviam, eren 20 i ningú feia absolutament res, hi havia unes quantes del mateix equip, jo estava sola amb el meu equip, deia com, bueno, pues al final s'aniran, no? Però, bueno, he confiat una mica en les meves cames i he arribat un punt que tenia i l'oportunitat, sabia bastant bé aquest port i sabia on podia atacar i he intentat arrencar.
13: Has d'anar cap al podi, sí. Només una més, la volta està sentenciada?
14: Ojalà estigui sentenciada.
11: Diu, tant de bo estigui de sentenciada la volta, Isaac, podem dir que gairebé sí, no?
13: Sí, més enllà de les diferències que són importants, fixa't, una prova de 3 etapes, aquestes diferències fregant el minut i mig entre la primera i la segona, això sempre és estrany, és considerable. La Paula és superior, ho sabíem abans de començar aquesta volta, i després, clar, queda només una etapa. Què pot passar demà? L'etapa de demà està dissenyada perquè resolgui l'esprint. Sí que és cert que la primera meitat de l'etapa és trencacames, hi ha parpers, i aquest coll, aquest port, però vaja, no és un port per marcar diferències, el tram final de la jornada ja pica molt cap avall, és molt més pla, i fins i tot, parlant aquí amb d'altres ciclistes, amb d'altres equips, tothom té clar que demà és una etapa que resoldrà l'esprint, i per tant la Paula, que disputa la seva segona volta, l'any passat no hi va poder ser, el primer any encara les files del Massi, recordo que va caure l'etapa inaugural a Manresa, llavors era una semi desconeguda i avui ella hi volia ser, i avui ha fet aquest pas definitiu per demà emportar-se, mira, no sé si sentiu de fons, sí. Com ella surt al podi, hi ha bastants aficionats aquí a la Molina que saluden a la Paula, doncs la Paula camí d'emportar-se demà aquesta seva primera volta a Catalunya.
11: Abans de tancar, Isaac, deixa'm parlar del fenomen Paula Blasi, perquè recordem que fa poques setmanes va guanyar la Volta a Espanya. Escolta, com hem d'analitzar en clau ciclisme català, en clau ciclisme, no sé si dir mundial o de competició, aquest fenomen Paula Blasi?
13: No, en clau catalana, històric. Històric perquè fins fa poc, fins fa un parell de mesos, quan la Paula va guanyar l'Amstel Gold Race, aquesta clàssica, la victòria més important de la història en el ciclisme femení català era de la Marta Vilajosana en una etapa del Giro d'Itàlia de fa 20 anys. La Marta, que per cert està per aquí, de comentarista d'Esport 3, i la Marta ho deia sempre, des d'aleshores, diu, el que ha aconseguit la Paula amb aquesta clàssica ja és superior al que vaig aconseguir jo. Doncs imagina't, des d'aleshores la Paula, que ha guanyat l'Amstel, ha guanyat la Vuelta, ara fa poc va guanyar el Tour dels Pirineus, ara s'emportarà aquesta volta a Catalunya, a partir de l'1 d'agost la tindrem al Tour de França, i a nivell mundial, jo ara mateix, a dia d'avui, la situo entre les 5-7 millors ciclistes del món, per tant, el Tour de França, veurem què decideix l'equip, perquè hi ha Longoborghini, hi haurà dues caps de files, veurem què decideix l'UAE, la Paula encara de créixer, però sense cap mena de dubte, candidat al top 5.
11: Doncs aquest és el fenomen Paula Blasi, i ara sí, per acabar, Isaac, a preguntar-te també per l'ambient en aquesta Volta Ciclista a Catalunya, aquesta ronda catalana, aquesta ronda de casa, com has viscut l'ambient, com està l'ambient?
13: Mira, espera't un segon. Ara un dels patrocinadors, una marca de cerveses que li fa entrega una cervesa a la Paula que se la veu al podi.
11: Sanidari, allò típic que fa ella, no?
13: Sí, allò típic, sí, més o menys. Sí que et diré que hi ha més expectació a nivell mediàtic, hi ha més periodistes, i a nivell popular, d'aficionats, hi ha molta gent seguint la Paula. Sens cap mena de dubte, això és indiscutible. La seva presència, la seva figura transcendeix. És una ciclista propera a la gent, abans la sentia, amb aquesta manera tan espontània que té d'expressar-se. Sens cap mena de dubte, però és que cap mena de dubte està fent créixer el ciclisme aquí a casa nostra.
11: Doncs Isaac Vilalta, enviat especial de Catalunya Ràdio, la Volta Ciclista a Catalunya, moltes gràcies i ens sentim aquesta tarda al Tot Girar.
13: Perfecte, fins després.
11: 7 minuts per sobre de 2:45.
15: Ara sí! Final del partit! El Sabadell és de segona! El 25 de maig del 2024, el Sabadell va caure a l'infern de la segona federació. Avui, 755 dies després, el 19 de juny del 2026, el Sabadell pot dir que torna al futbol professional.
11: Sabadell és una festa, els arlequinats celebraran aquesta tarda amb una rua. Biel Cadella, què tal? Bona tarda.
16: Hola, bona tarda.
11: El seu retorn a la segona divisió el van certificar ahir al vespre, ara ho sentíem amb la narració del Francesc Ripoll, en derrotar el Zamora per un contundent 4-0.
16: Sí, en un partit en què havien de remuntar l'1-0 en contra del partit d'anada, i els vallesans van igualar el marcador bastant aviat, al minut 19, amb un golaç de Javi López Pinto. Després van venir uns minuts d'impàs i al descans una mala notícia. Kaiser va haver de ser substituït per unes molèsties. A la segona part, el Zamora va xutar un cop al pal i un altre al travesser i va reclamar un penal que que l'àrbitre no va concedir després de revisar la jugada al VAR. Però quan ja semblava que el partit aniria a la pròrroga, un minut abans de l'afegit, Eneko va fer el 2-0. Sis minuts després, Quadri va fer el tercer i la nova Creu Alta va embogir amb una invasió de camp que va paralitzar el partit durant 10 minuts. A la represa encara hi va haver temps perquè Xavi Moreno fes el definitiu 4-0. Després, nova invasió de camp i celebració a la gespa amb les emocions a flor de pell com les dels dos centrals titulars ahir, Kaiser i Bonaldo.
17: És un dia increïble. Este 19 de junio va quedar gravado el resto de mi vida y muy, muy emocionado por lo que hemos conseguido.
18: Solo nosotros sabemos los sacrificios y lo que pasamos para vivir este momento que voy a recordar para toda mi vida.
16: Un altre dels més emocionats en aquest retorn a segona després de 5 temporades i 2 ascensos consecutius era el tècnic del Sabadell, Ferran Costa.
19: Sí, no sé què em fotin fora.
20: No, segur que no.
19: Ho vaig dir. Tenia la il·lusió de poder tornar al futbol professional. Amb el pas dels mesos, la meva il·lusió era fer-ho amb el Sabadell, perquè vaig arribar com a entrenador i ara puc dir que sóc un arlequinat més.
16: Aquest vespre rua a partir de les 7, amb sortida des de la nova Creu Alta i final a la plaça del Doctor Robert, on hi ha l'Ajuntament. La comitiva serà rebuda al Saló de Plens cap a les 8 i després l'equip sortirà al balcó des del que dirigirà unes paraules a l'afició.
11: Una rua que seguirem amb el Biel Cadilla al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
16: Sí, senyor.
11: Gràcies, Biel.
16: Fins ara.
11: Avui passen més coses a l'univers futbol. Comencem parlant encara de la segona divisió. L'any que ve hi tindrem un duel català. Sabadell-Girona, amb un Girona. Xavi Soler, què tal? Bona tarda.
21: Bona tarda.
11: Que ja ha triat nou entrenador i ja ha mirat dins de casa per escollir el tècnic que tindrà com a objectiu tornar a la primera divisió.
21: Estem competint molt bé. Això... no n'hem sobrat, ni molt menys, estem patint molt, però...
11: I és aquest que sentim, Quique Álvarez, fent tàndem amb el seu germà Òscar com a assistent. Seran l'equip tècnic del Girona aquesta propera temporada. El tècnic gallec ha entrenat les dues últimes temporades al filial gironí, aconseguint l'ascens de tercera a segona ref el primer any, i aquesta temporada un setè lloc a segona ref. La notícia la va avançar i la cadena SER i l'ha pogut confirmar a Catalunya Ràdio. Abans d'això, molts anys de Quique Álvarez al futbol base del Barça, on entrena, entre molts altres jugadors, Abel Ruiz, que qui sap si serà un jugador important del Girona la temporada vinent. Experiència com assistent de Javi Calleja a les banquetes de Villarreal, Alavés i Llevant, i una aposta que passa per davant de tots els noms que han anat sortint, des de Carles Martínez al mateix Javi Calleja, Alessio Lixi, Rubi o fins i tot Adai. El club espera fer oficial aquesta incorporació de Quique Álvarez, que repetim, farà tàndem amb el seu germà Òscar com a entrenadors del Girona la temporada vinent. Doncs esperem aquesta aposta per Quique Álvarez sigui bona i sigui l'entrenador que aconsegueixi l'ascens del Girona a la primera divisió. 4 minuts i 3 quarts de 3 de la tarda, parlem del Mundial, marxem cap als Estats Units per parlar d'aquesta competició. Aquesta matinada, Brasil 3, Haití 0, un partit marcat per la lesió muscular de Rafinha. Enviada especial de Catalunya Ràdio als Estats Units, Sònia Gelmà, què tal? Bona tarda.
22: Bona tarda, Sergi.
11: Sònia, aquest partit, aquest Brasil 3, Haití 0, amb una mala notícia pel Barça, eh?
22: A punt d'arribar al minut 39 del partit, Rafinha es va ajupir, havia notat una punxada, van entrar les assistències, però no va caldre que se'l miressin. Van parlar breument i el davanter del Barça va abandonar el camp pel seu propi peu, conscient que tenia una dolència muscular. A falta de les proves que li faran avui, a la concentració temen per l'abast de la lesió, i és que aquesta seria la quarta lesió muscular de Rafinha aquesta temporada. De fet, en la primera de les tres, el brasiler del Barça va recaure i va ser baixa durant 2 mesos. I en l'última, que es va fer durant un amistós precisament amb la seva selecció, va estar 5 setmanes fora del terreny de joc. No és la temporada de Rafinha, que veurem si pot ajudar el Brasil en el que queda de campionat. A tot això, els d'Ancelotti van guanyar còmodament a Haití per 3-0, 2 gols de Cunha i un de Vinícius, i se situen líders de grup pel gol a Baraj. Prèviament, Marroc també havia guanyat, però en el seu cas només per 1-0 davant Escòcia. El gol africà, per cert, un altre cop de Saibari, aquest migcampista ofensiu del PSV, que amb el Marroc juga de nou i que va néixer a Terrassa.
11: Ara torno amb tu, Sònia, per parlar del partit de la selecció espanyola demà. Abans, Xavi, de la resta de partits del Mundial d'aquesta matinada, què destaquem?
21: La notícia destacada és l'eliminació de Turquia. Va perdre 1-0 contra el Paraguai. La selecció del madridista Güler, del jugador de la Juve Yıldız, no ha marcat cap gol en els dos partits que ha jugat i és una de les primeres grans decepcions del Mundial. A més, ha perdut contra un Paraguai que ha jugat tota la segona part amb un jugador menys per l'expulsió del Mirón, en l'anomenada llei Vinícius. El jugador es dirigeix al jugador turc Muldur i li diu alguna cosa, però amb la boca tapada. Amb aquesta nova llei, això és targeta vermella. Tot i això, els turcs no van ser capaços d'empatar el partit. També destacat, ja ho deia ara la Sònia, victòria del Marroc contra Escòcia, 0-1, amb un altre gol del jugador nascut a Terrassa, Saibari, i amb l'encara jugador de Girona, serà per poc temps, això sí, un Ahi de titular, i Pochettino, que continua fent somiar a una de les seleccions anfitriones, als Estats Units, que va guanyar 2-0 a Austràlia, fet que suposa ja la classificació pels setzens. Avui a les 7 hi haurà el Països Baixos Suècia, a les 10 l'Alemanya Costa d'Ivori, a les 2 cafè per molt cafeters amb l'Equador Curaçao i a les 6 Tunísia Japó.
0: Hem quedat amb el Xevi a les 2 de la matinada per comentar in situ aquest Equador Curaçao. A casa teva o a casa meva, Xevi?
21: A la que vulguis.
0: Bé,
21: al carrer, si vols.
0: Sí, al carrer. Pantalla gegant aquí a l'Avinguda Diagonal. Aquest és el menú per avui, per demà, Espanya-Aràbia Saudita. Sònia, un partit amb l'ombra de quants minuts podrà jugar Lamine Yamal?
22: Un dia més, totes les mirades centrades en Lamine Yamal, amb la incògnita de si De La Fuente el farà jugar d'inici o el reservarà per la segona part. A les últimes hores, el davanter del Barça ha posat seny en una entrevista a Televisió Espanyola per moltes ganes que tingui. Sap que s'ha d'anar a poc i jugar els 90 minuts no és una opció.
1: Creo que muy pronto es innecesario, creo que tengo un proceso de adaptación primero. No es el momento de jugar un partido entero, pero sí puedo jugar los minutos que el míster quiera.
22: La selecció espanyola ja és a Atlanta, on d'aquí a una estona farà l'últim entrenament abans del partit de demà contra l'Aràbia Saudita.
0: Per tancar l'univers futbol, Xevi, fora del Mundial, avui es decidirà l'últim integrant de primera divisió per la temporada vinent.
21: Que serà l'Almeria de Rubio o el Màlaga, que juguen avui la tornada de la final per pujar a primera. Una final que juga a l'estadi dels Jocs del Mediterrani i on a l'anada el marcador va ser d'empat a 0. L'Almeria té el mínim avantatge que en cas d'empat al final de la pròrroga serà qui pugi a primera divisió. El partit començarà a les 9.
0: Gràcies, Xevi. També gràcies a Sònia Jal. Mà, un minut. Bé, de fet, ja hem arribat a 3:45 de la tarda. Fem una petita pausa, 2 minuts, i continuem el programa parlant de bàsquet, de motor i d'hoquei patins.
12: Catalunya migdia esports, amb Sergi Camps.
4: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
23: Quina ratxa! Quants matx portes?
4: 150.
23: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la DO Penedès. Diumenge 21 de juny a El Periòdico, el teu quiosc i elperiódico.com.
24: Aquest estiu, la gran pregunta és...
25: híbrid o elèctric?
24: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
26: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
27: Hi ha persones que han escrit algunes de les pàgines més destacades de la nostra història recent. A qui cal escoltar amb calma per entendre una mica millor d'on venim i cap a on anem. 6 converses amb grans dones per fer-nos una mica més sàvies i savis.
28: Aquesta setmana conversem amb la historiadora de l'art Rosa Maria Malet. Sàvies, amb Ramon Pellicer. Diumenge a la nit al 33 i a la plataforma 3CAT.
29: La intel·ligència artificial pot substituir la teràpia psicològica? Realment, el fet de no reaccionar, creieu que és un art?
28: L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández.
29: Perquè quan parlem clar, espantem els altres. L'optimista neix o es fa. No té sentit queixar-se.
30: Cada dissabte a les 11 de la nit...
28: L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández. Eines pel benestar emocional.
30: També disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
12: Catalunya migdia esports amb Sergi Camps.
0: 2 minuts per sobre de 3:45 de la tarda. Marc Márquez surt des de la segona fila de la graella a la cursa sprint del Gran Premi de la República Txeca, que comença ara a les 3. El Tro de Cervera ha autoritzat la mateixa estratègia que fa 15 dies a Hongria, un divendres de reserva de forces i un dissabte d'atac. Damià Aguilar, què tal? Bona tarda.
31: Hola, bona tarda.
0: Amb una darrera hora, per cert, Àlex Márquez plega del Gran Premi per raons físiques.
31: Sí, l'Àlex va superar dijous i divendres 2 revisions mèdiques. Tornava després de 5 setmanes lesionat. Després del primer lliure d'aquest matí, la cosa no pinta. Després del primer lliure d'ahir la cosa no pintava bé, però va decidir seguir i avui, després de la classificació, ha decidit amb els metges i l'equip plegar. Seguirà amb la recuperació, veurem si decideix viatjar la setmana que ve als Països Baixos. Per la seva banda, el campió Marc Márquez ha fet molt bona preparació al segon entrenament lliure amb una segona posició i després de la classificació ha tingut un problema. El primer pneumàtic no l'ha pogut aprofitar i el segon s'ha trobat molta gent ràpida. De fet, els 6 primers de la Q2 han superat el rècord de pista que havia fet ahir mateix Ayogu Segura, que és qui ha fet la pole. I, de fet, els 12 que han disputat la Q2 han rodat més ràpid que el rècord de l'any passat. Fa caloreta, la pista està perfecta i els pneumàtics responen. I amb aquest escenari, Marc Márquez fent cinquè ha assolit un nivell acceptable. És el que es preveu d'entrada que sigui un duel Aprilia Ducati a l'esprint de Breno.
11: Amb tot això, Damià, repassem la graella.
31: Una primera fila amb Vallugura, amb la pole amb Dijan Antonio i Bañalla també amb ell. A la segona fila, Benzec i Marc Márquez i Moreira. A la tercera, Raúl Fernández Acosta i Morbidelli. Des de la quarta fila, Jorge Martín, Aldeguer i Mir. Des de la cinquena, Maverick Viñales. I des de la sisena, Àlex Rins.
11: La cursa ara a les 3, en directe al web i l'app de Catalunya Ràdio, també a la plataforma 3CAT. Ara et pregunto, Damià, pel trial, que avui és cap de setmana també, aquest cap de setmana és de trial també, però abans et pregunto per Moto3 i Moto2.
31: La pole position de Moto2 l'ha fet David Alonso, el colombià, tot i una caiguda sobre Philippe Salac i Dani Olgado. El líder Manu González sortirà des de la segona fila i en Moto3 és la tercera pole seguida del castellà David Almansa, quarta de la temporada amb Hakim Danish i el líder Máximo Quiles, que sortiran des de la primera fila, i Joel Esteban, el català, ho farà des de la sisena.
11: Com dèiem, també hi ha Mundial de Trial aquest cap de setmana, Damià.
31: Sí, en aquest cas a Camerino, Itàlia, a la regió de les Marques, el Toni Bou i la Berta Avellán, que són els líders respectius, i ara mateix Berta Avellán s'acaba d'imposar la primera jornada sobre Sofia Rabino i la txeca Denisa Pechakova. Per tant, la Berta, que segurament d'aquests 11 punts se'n va a més 14 a falta de la jornada de demà, la segona prova de demà, evidentment. També estan competint els homes. Toni Bou ha guanyat la primera mànega al davant de Mateo Graterola, i atenció, el català Miquel Gelabert tercer amb la Honda Elèctrica, i ara en la segona volta és Graterola qui, de moment, ocupa la primera posició amb 3 punts més que Toni Bou.
11: N'estarem pendents. També tenim Damià Mundial d'Enduro i, novament, a Portugal amb Josep Garcia, que ahir a la nit va guanyar el supertest. I hi ha hagut cursa del Mundial de monoplaces elèctrics a la Xina.
31: Pepe Martí ha remuntat 16 posicions i ha pujat al podi a la cursa del Mundial de la Fórmula E al circuit de Sanya, a l'illa xinesa de Hainan, igualant el millor resultat de la temporada. Martí havia estat sancionat amb 5 posicions de graella i ha sortit 19è. El pilot Cupra ha estat molt intel·ligent en la gestió de l'energia del monoplaça. Aquesta cursa marca l'inici de la ronda asiàtica del campionat. La pròxima cita de Martí i l'equip Cupra és a Xangai, a la Xina, d'aquí a 15 dies per dues curses.
11: Gràcies, Damià. D'aquí 5 minuts mal comptats comença la transmissió d'aquesta cursa sprint del Gran Premi de la República Txeca, l'Univers MotoGP, a l'app i al web de Catalunya Ràdio. I avui a les 8, un dels plats forts de la jornada esportiva, parlem de bàsquet, València-Barça, el Roig Arena, segon partit de la final de la Lliga CB, final al millor de 5 partits, recordem-ho, el Barça hi arriba amb un 1-0 al global de la final, el primer partit, un resultat espectacular, 112-113. A València ja hi tenim la Res Macià i l'Oriol Rodríguez. Què tal, companys, bona tarda.
2: Hola, hola, com estem?
3: Hola.
11: Molt bé, doncs el Res Macià, començo amb sí. Tu, per l'última hora del Barça, anava a preguntar-te si tothom està sa, però em sembla que Satoranski no acaba de girar rodó, no?
2: A veure, Satoranski crec que, a no ser que ell digui el contrari, no jugarà. En teoria ha entrenat, jo l'he vist entrenar amb normalitat, però segurament s'esperaran el primer partit que sigui decisiu. Avui encara no ho és. Si el Barça guanyés, per exemple, el primer partit decisiu seria dilluns. Si avui el Barça perd, el primer partit decisiu seria dijous. I, per tant, jo no crec que l'utilitzin avui. Veurem. Ha entrenat, però té problemes lumbars. De fet, a Tenerife se li va veure fer una safata en la qual no va arribar ni a cistella, però va ser per l'esquena. Evidentment, doncs és un jugador amb talent, amb capacitat, però a l'esquena li està fallant bastant. I si juga, evidentment, jugarà infiltrat, però no fa l'efecte. Al València, el que sabem segur és que no tornarà Roivers, que és dels jugadors que estan a la infermeria al millor, un jugador que fa 9-10 punts per partit. Josep Puerto és el que potser estaria més a prop de tornar, però avui tampoc jugarà. He estat aquest matí dins l'entrenament, dins el pavelló, i ja hi ha les 15.500 localitats una per una, amb una banderola de color taronja, per tant, l'Atrezzo està col·locat i la veritat és que impressiona bastant perquè estarà tot venut, és el pavelló més gran de tot el sud d'Europa, i bé, doncs dir-te que del Barça viatjaran uns 200 aficionats i que l'equip està molt, molt motivat i ho veuen segurament molt diferent com ho veien abans de la sèrie, perquè el Barça fa 2 mesos que no perd a fora, i això significaria avui deixar el Barça a un partit de la final. Escoltem a Kevin Panther parlant justament del factor pista.
3: If you don't get the right mentality, home court don't mean nothing.
5: Si no estàs correctament centrat, el factor camp no significa res. Tant és si jugues a casa o a fora. Si ets capaç de trobar l'equilibri mental, pots jugar on vulguis.
0: Ara li pregunto a l'Oriol Rodríguez per les estadístiques, a veure què diuen les estadístiques d'aquesta sèrie entre el València i el Barça, però abans, Macià, sensacions. Tu creus que el 0-2 és possible?
2: Jo crec que serà difícil. Possible és, evidentment que sí, però crec que és difícil guanyar dos partits a aquest València a pista contrària. Crec que és més complicat.
0: Oriol, a veure, estadístiques. Tu ets l'home dels números. Crec que hi ha, doncs, alguna estadística en clau Barça que, escolta, ens convida a ser optimistes.
6: Sí, mira, i sobretot si el Barça torna a estar tan encertat com abans d'ahir en el triple, em va clavar 19. 19 de 38, és un 50%. 57 punts des del 6-75, per tant, si torna a encertar tants triples, la victòria és més probable. El València i el Barça s'han vist les cares ja 5 cops aquesta temporada, sumant la Lliga i també l'Eurolliga, però el Barça aquí, al Roig Arena, deia Macià que és complicat, però ja hi ha guanyat les dues últimes vegades, dijous i també el darrer partit de l'Eurolliga. Barça-València s'han enfrontat a marcadors alts, amb marcadors baixos, per tant, de moment, el balanç és de 3 victòries a 2 favorable al conjunt de Xavi Pasqual, i en les 37 finals que s'han disputat de la Lliga CB a 5 partits, sí, en 12 ocasions el visitant s'ha posat per 0 victòries a 1, és a dir, ha guanyat el primer partit en camp contrari, i de 10 d'elles, d'aquestes 12 ocasions, l'equip ha acabat guanyant, és a dir, que en 83,3% de les vegades que l'equip que jugava fora ha guanyat el primer partit, doncs s'ha acabat imposant en el títol de Lliga. També les últimes 3 finals de la Lliga CB han acabat amb un 3-0, finiquitada, per exemple, la de la temporada passada del Real Madrid contra València per 3-0, per tant, bé, tots aquests números, aquesta coctelera indicaria que el Barça té molts números per poder guanyar el títol de la Lliga CB després d'haver guanyat el partit de dijous.
0: Doncs els números diuen que sí, que és possible que el Barça s'endugui aquesta Lliga CB de bàsquet. La transmissió d'aquest segon partit, d'aquest segon València-Barça, a les 8, el Tot Gira amb el Macià, la Carme Lloberes i també l'Oriol Rodríguez. Fins ara, companys.
6: Fins ara.
0: I
6: fins ara.
0: Encara en bàsquet, a dos moviments del mercat de fitxatges en clau gironina. Comencem per l'Unis Girona, que ha anunciat el fitxatge de la pivota andalusa Marta García, de 24 anys i 1,90 m, que va jugar la temporada passada al Palma, amb qui ha pujat a la Lliga femenina. El director esportiu de l'equip, Pere Puig, parla de la jugadora.
7: Amb ella guanyem molts centímetres, guanyem corpulència, guanyem una pivot intimidadora amb molt bons moviments d'esquenes a l'aro.
0: Aquesta temporada García ha estat la màxima anotadora i rebotejadora del Palma. I de la seva banda, el bàsquet Girona ha fet oficial el fitxatge del base Isaac Vázquez, el sentim.
8: Bueno, el fitxatge per el bàsquet Girona significa, pues, un gran paso adelante en mi carrera. El más grande he quedado sin duda y bueno, cumplir el sueño que siempre he tenido de poder llegar a jugar en la CB, ¿no?
0: El jugador B de l'Ourense. 4 minuts i les 3 de la tarda. En hoquei continua ben viva la final de l'Hockey Lliga masculina després de la gran victòria de l'Igualada ahir a les Comas contra el Liceo per 5-2. Marc Andrés, què tal? Bona tarda.
9: Bona tarda. Els igualadins arribaven ferits després del 16-4 global en contra dels dos primers partits jugats a la pista del Liceo, i les coses, doncs, no van començar tampoc gaire bé. El gol de Nil Cervera va fer que el resultat al descans fos de 0-1 a favor dels visitants, resultat que hauria donat el títol de Lliga al Liceo. Però a la segona part, domini local i sobretot gran efectivitat de cara a porteria. L'Igualada va marcar 5 gols consecutius per demostrar per què són finalistes de l'Hockey Lliga i van forçar el quart partit amb aquesta victòria final per 5-2. En parla el porter Arnau Martínez en declaracions a una entrevista al Tot Gira.
10: I la veritat és que ahir ho parlàvem, evidentment només anem 1-2, seguim per darrere l'eliminatòria, però el partit d'ahir penso que és molt meritori per això mateix d'haver passat un cap de setmana tan complicat. La setmana d'entrenaments ha sigut, els primers dies van ser fotuts perquè tots estaven bastant decebuts i bastant una mica tocats dels dos partits de la Corunya.
9: Aquesta conversa d'Arnau Martínez al Tot Gira, per cert, la podrem sentir íntegra a partir de les 4 de la tarda, com sempre, a la sintonia de Catalunya Ràdio.
0: Això va ser ahir en el tercer partit, i demà, Marc, es jugarà el quart.
9: També a les Comas, a partir de 8:45 del vespre. El funcionament serà el mateix que en el duel d'ahir. Si guanya el Liceo, s'acaba la Lliga i els gallecs són campions. Si guanya l'Igualada, s'allarga la sèrie fins al cinquè i definitiu partit, que es disputaria dimarts, dia 23, a 8:45 del vespre a Riazor.
0: Gràcies, Marc.
9: Fins ara.
0: Minuts i mig, arribarem a les 3 de la tarda. Acabem el programa amb una de futbol sala. Roger Serrat, què tal? Bona tarda.
13: Bona tarda.
0: Una del Linyola, eh?
1: Sí, el Linyola de Futbol Sala ja prepara el partit de tornada dels play-offs d'ascens a la primera divisió. Demà, a partir de les 12 del migdia, les de l'equip del Pla d'Urgell s'enfrontaran a l'Estrella Cortegada, en un partit on hauran de remuntar un resultat en contra d'una 4 del partit d'anada. Montse Carles, jugadora del Linyola, comentava l'actuació de l'equip en el primer partit i no perdia les esperances de remuntar l'eliminatòria en declaracions a Lleida TV.
4: Jo crec que de la primera part podem estar molt satisfetes perquè elles han baixat a mitja pista, hem tingut moltes arribades, molt poques ocasions per part d'elles, però de vegades el futbol sala és injust i elles la segona part sí que és veritat que l'estan mostrant millor. Però amb el cap molt alt de tot el que hem aconseguit i fins on hem arribat. I encara no ens donem per vençuda, ens queda Galícia.
1: El partit es jugarà a la pista de l'Estrella Cortegada, escenari on no ha perdut encara en tota la temporada, i servirà per decidir quin dels dos equips jugarà a la màxima competició estatal la temporada vinent. El Linyola, fundat el 2010, es planta davant d'una oportunitat única per pujar a primera divisió, dos anys després de l'últim ascens que van protagonitzar a la segona categoria de futbol sala.
0: Gràcies, Roger. Un minut i arribarem a les 3 de la tarda. Recordeu que ara a les 3 comença la transmissió de la cursa sprint del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP a l'Univers MotoGP del Damià Aguilar, a l'app i al web de Catalunya Ràdio. A les 3 aquesta cursa sprint, amb Àlex Márquez retirat d'aquesta cursa, d'aquest Gran Premi, i amb Marc Márquez sortint cinquè a la grella de sortida. Nosaltres, la gent d'esports, a banda d'aquesta aposta per les motos al digital, anem a fer un cafè i ens hi tornem a posar a les 4 de la tarda amb el Tot Gira, amb el David Clopés i companyia. Avui tenim un menú d'aquells degustació gourmet. Tenim la Rua del Sabadell a les 7 de la tarda. El Sabadell ha ascendit a la segona divisió. Ho celebrarem en aquesta rua pels carrers de la ciutat del Vallès. També aquest Barça que juga a la pista del València, segon partit de la final de la Lliga ACB de bàsquet. Qui sap si el Barça podrà posar-se per 0-2 en aquesta final, qui ho hauria dit ara fa unes setmanes. També parlarem del Mundial i

0: Mesura cautelar. Ara, la parella del president espanyol, Pedro Sánchez, s'haurà de presentar als jutjats cada dues setmanes i no podrà sortir del territori espanyol. Peinado ha trigat 5 dies a prendre una decisió i finalment ha optat per obrir judici oral contra la dona de Pedro Sánchez i imposar-li mesures cautelars. Ara, el que ha reaccionat ja és el PSOE i la Moncloa, que han fet un missatge a cadascun a les xarxes denunciant una persecució judicial i política. Més notícies amb la Montse Mir.
1: 3 persones han mort per ofegaments a les platges catalanes en menys de 24 hores quan tot just aquest dilluns ha començat oficialment la campanya de bany. Aquest matí un home de mitjana edat ha mort a la platja de Sant Miquel, al barri de la Barceloneta. També ha mort un menor de 13 anys que estava ingressat en estat crític a l'Hospital Joan 23 de Tarragona després de l'ofegament d'ahir a la platja de la Rabassada, on durant el rescat va morir un altre noi de 12 anys. El consistori tarragoní ha decretat 3 dies de dol oficial.
0: I a aquesta hora, més de 500.000 de vehicles, en concret 528.000, han abandonat l'àrea metropolitana de Barcelona en l'operació sortida del cap de setmana previ a la Revetlla de Sant Joan. Són el 86% del total de 610.000 vehicles previstos. Última hora, equip viari, Carmina Malagarriga. Bona tarda.
2: Bona tarda, Berta. Sí, ha estat un matí realment molt dens quan a circulació l'AP7, la C35 i la C32 han concentrat les principals retencions d'aquest matí. En aquests moments, tot i la circulació realment fluida, queden punts de retencions a la C65 a Santa Cristina d'Aro cap a l'enllaç amb la C31 cap a la costa, a la C60 a Argentona en sentit sud per enllaçar amb la C32 i a la mateixa C32 a Argentona també en sentit nord. Carmina Malagarriga, Catalunya Ràdio, equip viari.
1: L'exèrcit d'Israel diu que està compromès amb l'alto el foc amb Hezbollah mentre continua atacant el sud del Líban. Els militars han admès un comunicat favorable a la treva anunciada ahir pels Estats Units, però no confirmada públicament per les parts. Des de primera hora d'aquest matí, els atacs i els drons israelians han provocat la mort d'almenys 16 civils i 2 soldats libanesos. Els bombardejos d'Israel han continuat al sud del Líban, sobretot a la ciutat de Nabatie, on Hezbollah també ha atacat tropes israelianes perquè l'exèrcit no ompliï l'anomenada zona de seguretat, ja que s'estén més enllà del riu Litani. Aquest libanès és un dels afectats per les bombes.
3: Aquest matí hi ha hagut un atac aeri sobre aquesta casa, objectiu dels avions de guerra israelians a 8:45. Hi havia gent dormint a dins, nens, una dona, els seus 2 fills, el seu marit i un jove civil. Tots eren civils que dormien tranquil·lament a casa seua. Se suposa que ahir hi havia un alto el foc amb l'enemic israelià.
1: Entre els morts hi ha 4 membres d'una mateixa família, pare, mare i 2 fills, un patró que ja hem vist a Gaza i que justament s'ha repetit avui, un pare i les seves 2 filles menors entre els 5 morts de la franja.

0: Avui és l'última jornada del Sónar i l'encapçaren els veterans de Prodigy com a caps de cartell. Serà l'endemà d'una jornada amb ball, reivindicació i creativitat amb artistes com Skepta, Daito Manabe o Annie in the Hall. Els esports, Biel Cadilla, bona tarda.
1: Bona tarda, aquesta hora és a punt de començar la cursa sprint del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP. Àlex Márquez ha hagut d'abandonar per problemes físics. Podeu seguir la transmissió d'aquesta cursa a l'univers MotoGP a través de la web i l'app de Catalunya Ràdio i la plataforma 3CAT. Paula Blasi ha guanyat l'etapa reina de la Volta a Catalunya, en final a la Molina. La catalana és líder de la General. En futbol, avui el Sabadell celebrarà l'ascens a la segona divisió del futbol amb una rua pels carrers de la ciutat, en final al balcó de l'Ajuntament. La festa començarà a les 7 de la tarda. Al Mundial, Rafinha s'ha lesionat aquesta matinada en la victòria del Brasil per 3-0 contra Haití. Tot apunta a una lesió muscular a la cuixa dreta, però li han de fer proves per saber-ne l'abast. Avui a les 7, Països Baixos, Suècia, i a les 10, Alemanya, Costa d'Ivori. En bàsquet, aquest vespre, el Barça juga el segon partit de la final de la Lliga CB a la pista del València. Després de guanyar el primer duel dijous, aquest segon partit serà a les 8 del vespre i el seguirem en directe a l'antena de Catalunya Ràdio. L'Uni Girona ha anunciat el fitxatge de la pivota andalusa Marta García, de 1,90 i 24 anys, que va jugar la temporada passada al Palma. I a l'hoquei Lliga d'hoquei patins, l'Igualada es prepara pel quart partit de la final, que jugarà demà després de guanyar per 5-2 al Liceo el tercer partit, amb remuntada inclosa. El quart partit també serà demà al pavelló de les Comes, amb l'eliminatòria encara favorable al Liceo per 2-1.

0: Blanquerna Extended us ofereix En Guàrdia, amb Enric Calpena.
1: Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Calpena.

En els inicis de la Revolució Francesa, el 17 de juny de 1789, es va constituir una assemblea nacional que substituïa els estats generals, les assemblees excepcionals convocades pel rei a la França de l'antic règim, on s'havien reunit fins aleshores representants de tres estaments: la noblesa, el clergat i el poble, o més ben dit, el tercer estat. Desmarcant-se d'aquest ordenament d'antic règim, els membres del tercer estat es van reunir pel seu compte. Pocs dies després, el 9 de juliol, adoptaven un nom diferent: Assemblea Nacional Constituent. A les seves sessions s'anava definint un nou ordre econòmic, polític i social, però no tots els diputats estaven d'acord sobre el paper que havia de jugar el rei ni de quina manera es podien atendre les demandes individuals i col·lectives d'una societat en ple procés de transformació.

0: Els diputats francesos, plenament conscients d'estar sobrepassant les competències del poder legislatiu, volien poder gestionar la informació sobre el manteniment de l'ordre i la tranquil·litat pública, la que hauria de controlar, de fet, el rei o els seus ministres. Tot i les resistències d'alguns dels diputats, el 28 de juliol de 1789, l'Assemblea Nacional va establir un comitè anomenat de reports, antecedent del futur Comitè de Salvació Pública. Aquest comitè recollia les cartes de la ciutadania amb queixes i demandes, així com també tota aquella informació sobre els desordres que es produïen arreu de França. Tot i que, en teoria, aquestes cartes de petició feien arribar la veu d'aquells que no tenien drets polítics, els missatges que arribaven al comitè es tractaven de manera desigual, en funció de la situació econòmica, la condició social o el gènere del remitent. En el moment de la fugida del rei Lluís XVI el juny del 1791, els membres de l'Assemblea ja s'havien enfrontat al monarca per la separació de poders i les competències que els diputats havien volgut assumir. Però quan el rei va ser detingut a Varennes i el van fer tornar a París, alguns diputats van pretendre exculpar-ne la conducta i, en certa manera, posar fi a la revolució. Tot i les discrepàncies, havien pres decisions tan importants com l'aprovació de la Declaració dels Drets de l'Home i del Ciutadà i l'abolició amb matisos de l'antic règim. L'Assemblea Nacional Constituent va ser substituïda per una assemblea legislativa l'1 d'octubre del 1791. I avui a l'enguàrdia tenim un assessor històric, nou fins a un cert punt, perquè el tenim molt conegut, que és el doctor Àngel Casals, ja fins i tot canvio el nom, catedràtic d'Història Moderna de la Universitat de Barcelona, que li agraïm molt, perquè avui Josep Maria Soler i Sabater el tenim un parell de dies fora de combat. Àngel, benvingut un altre cop a l'enguàrdia, encara que ha assegut en una cadira diferent. Gràcies per ser aquí.
1: Content d'estar aquí, encara que sigui substituint el Josep Maria.
0: Durant un parell de dies, allò...
1: Esperem que torni ben aviat.
0: Sí, i tant. No, segur. El tenim d'aquí 3 dies, el tornem a tenir per aquí. Parlem del tema que avui ens pertoca, Àngel. Clar, estem parlant de just abans de la data canònica de començament de la Revolució Francesa, que òbviament una revolució no és un dia, el famós 14 de juliol. O sigui, tots els moviments que hi ha abans i els que hi ha després al voltant d'aquest començament de la revolució.
1: Sí, i a més, la convidada d'avui, el que ens serà molt útil perquè ens ajudarà a entendre una cosa que vista des de fora potser és aparentment contradictòria, que és tot el moviment de revisió i fins a cert punt de relativització sobre la Revolució Francesa, no? Aquesta idea que els francesos van voler vendre de que el món contemporani, encara avui en dia, nosaltres diem, van començar l'època contemporània amb la Revolució Francesa.
0: El 14 de juliol, sí.
1: Perquè com si s'hagués produït una fissura, un tall net, no? Entre el que hi havia el 13 de juliol i el que hi havia el 15 de juliol, no?
0: Això és molt humà, també és molt fals, però és molt humà.
1: Exacte, però és que fins i tot la pròpia revolució està plena de contradiccions, està plena d'anades i vingudes, no? D'aquest intent d'alguns de accelerar-ho tant com poden, d'altres d'intentar retardar-ho, no és el mateix el que passa a París que el que passa a províncies, no és el mateix el que passa a les ciutats que el que passa al camp, I, per tant, és un moment bastant més contradictori del que sovint s'acostuma a simplificar.
0: Clar, no? És normal, perquè en definitiva quan mires el passat, com qualsevol esdeveniment, i la Revolució Francesa sens dubte és un dels més grossos, tens tendència a simplificar-ho, a dir, va passar això, es van barallar, s'hi oposaven uns estaments, van ser derrotats, etc. I en canvi els matisos n'està ple, no?
1: Sí, el que passa és que el cas de la Revolució Francesa, el que és important veure és que tots els moviments de ruptura que han anat darrere s'han mesurat... O sigui, la Revolució Francesa és la plantilla de les revolucions. El que no s'ajusta al que va passar a la Revolució Francesa no és revolució. I ens hem passat molt de temps així. I possiblement va ser a partir del 1989, de la celebració del segon centenari, que alguns autors ja havien començat a qüestionar
0: aquest paper...
1: canònic de la Revolució Francesa, no? Tant des de posicions conservadores com des de posicions progressistes, perquè aquí no hi ha una sola posició ideològica sobre això, que van començar a posar en qüestió moltes de les suposades veritats de la Revolució Francesa. No?
0: Qui ens acompanya avui ens ajudarà a entendre, esperem, aquest procés, sí, sí, riu ella, però sí, sí, segur que sí, és la doctora Belém Castellà i Pujols, doctora en Història per la Universitat Autònoma i per la Universitat de París Premier, la Panthéon Sorbonne, amb una tesi molt interessant, que és la que ens ha cridat més l'atenció, Revolució, Poder i Informació, el control de la informació a les assemblees parlamentàries durant la Revolució Francesa 1789-1695. Actualment està donant classes com a professora tenor-track d'Història Moderna a la Pompeu Fabra. Doctora Castellà, benvinguda a l'Enguàrdia i moltíssimes gràcies per ser aquí avui amb nosaltres.
2: Hola, bon dia a tothom i gràcies per convidar-me.
0: Parlem una miqueta d'aquest procés que comentàvem amb l'Àngel Casals. La Revolució Francesa és evident que té, com tots els processos històrics, uns cànons, no? Allò va passar tal dia va passar. Però és evident que hi havia un procés que no va arrencar ni molt menys ni el 14 de juliol ni tan sols amb la Constitució d'aquests parlaments. Quines eren les causes de fons d'aquesta mala maror que va provocar aquells esdeveniments, sobretot de principis del 1789?
2: Jo crec que n'hi han molts, i en Jean Clément Martin, que era el director de l'Institut d'Història de la Revolució Francesa, sempre deia que durant els períodes precedents s'havia anat acumulant pólvora de diferents àmbits. I el que passa amb la revolució és que s'encén el llumí i aleshores esclata tot. I aleshores hi ha moltes causes, però potser el que acaba desencadenant més ràpidament el procés és un tema al final econòmic i de finances. Vull dir, el rei, la monarquia està realment endeutada, tenen més deute que ingressos i aleshores necessiten, com sigui, sanejar una mica els comptes i poder obtenir recursos. I el problema que tenen, intenten resoldre entre ells amb les assemblees de notables, intentant que contribueixin els que tenen, i les assemblees de notables s'hi quadren i no volen, en realitat, doncs, contribuir. I l'altra via que tenen per intentar aconseguir crear nous impostos és passar pels parlaments, i els parlaments tampoc els hi faciliten que es creïn nous impostos si no es convoquen estats generals, i no se'n convocaven des de 1614. Llavors es troben en una situació...
0: 170 anys, més o menys, arrodonits.
2: Moltíssims.
0: Sí, sí.
2: I aleshores es troben de... Bé, doncs ja hem de passar per estats generals, convé convocar-los, i si fas estats generals has de fer quaderns de queixes i convoques a la gent a que expliqui...
0: Els estats generals era, perquè ens entenguem, era aquesta reunió que es convocava molta més gent de l'habitual. Amb aquesta en l'antic règim hi havia una sèrie d'assemblees, diguem-ho així, però sempre en funció de la teva prominença, si eres aristòcrata o no ho eres, si vivies en determinat lloc o no. O sigui, no eren representatives en el sentit modern de la paraula.
2: Bueno, són representatives en el sentit la noblesa té vot directe per ella mateixa, ella pot escollir els que seran electors, i dintre dels electors llavors escollen els diputats que aniran en la convocatòria dels estats generals. L'església també té vot directe si ets el clergat secular, si ets el regular, ordres monàstiques, aquí hi ha una representació i varia, no tenen un vot directe cada un. I després el que és el tercer estat, com deia el nostre company, si vius al camp o a la ciutat tenen maneres d'organitzar-se diferents. El camp va per focs, les ciutats va per corporacions, i escollen també uns individus que després escolliran els que seran diputats. Per tant, sí que hi ha una certa representació. Ara bé, qui escolleix aquí, sí, sí. Pues, normalment quan es toca d'escollir, sobretot miren cada estament al final de prioritzar, diguem, la noblesa, i intentarà que siguin els de més alta, diguem, que tinguin més alt nivell. El clergat ho intentarà, però no li surt bé. I aquesta és una gran... És interessant perquè el clergat que anirà als estats generals és majoritàriament clergat de base, és més rectors, i aquests simpatitzen molt més amb les problemàtiques del tercer estat.
0: Perquè les pateixen.
2: I aleshores és fonamental que a vegades ens en oblidem que el pas que dona i que ajuda molt a trencar la dinàmica dels estats generals és quan el clergat i una part del clergat decideix unir-se al tercer estat, que això passa molt desapercebut, però és aquí quan es trenca la disciplina, que és la que volia Lluís XVI, que cada estament deliberés per ordre i cada estament té un vot. Llavors, podies doblar la representació del tercer estat tal i com es va doblar, però si votes per estament, era tant fa que siguin 500 vots, com que siguin 200.
0: Clar.
2: De manera que aquí hi ha un punt.
0: Era evident, per tant, que la monarquia el que desitjava era que es reunissin tots aquests estaments, sí, es posessin una sèrie de memorial de greuges natural, i a canvi d'algunes concessions aconseguir finançar la bancarrota que patia la monarquia. Aquest era el concepte.
2: Sí.
0: I se li en va de les mans.
2: Se li en va, i de fet la primera desil·lusió ja ve amb la primera obertura dels Estats Generals el 5 de maig, perquè d'entrada Necker, que fa el discurs, tothom ha fet...
0: Necker és com el primer ministre.
2: Com un primer ministre de controlador general de finances, és el que té un paper rellevant. I la gent esperava una mica que haguessin fet com una síntesi de tots els quaderns de queixes. És difícil, perquè ja els quaderns de queixes ja són síntesis de síntesis, perquè se'n fa un per vetllia i se n'escalia i després va... Però no van recollir cap d'aquestes peticions que es feien, i el discurs era essencialment un tema de qüestió de finances. I aquí els diputats ja se senten bastant enganyats.
0: Enganyats, perquè el negre...
2: I és com, què ha passat? Hem vingut aquí, estem aquí, i sembla com que totes les nostres peticions, tot el que nosaltres hem fet, on és? No s'escolta per enlloc, i aquí és ja quan es comencen a mobilitzar. Llavors, per tant, ja...
1: És que, a més, hem de tenir present que ens trobem amb una monarquia molt desesperada, per això que dèiem, és a dir, estava en fallida tècnica, és a dir, la meitat dels ingressos de l'Estat es dedicaven a pagar l'interès del deute.
0: No desapareixia.
1: Ingressaves
0: i mai més...
1: I a més, amb un precedent greu, que és que el 1781, Necker, ja sent llavors ja ministre de Finances, per entendre's, ell havia publicat un balanç de les finances del regne, en el qual ell, que es deia el Comptes Rendits, que a més a més es van publicar i es van editar, on ell deia que l'Estat tenia literalment un superàvit
0: de, superàvit.
1: Superàvit de 10 milions de lliures, que que eren uns comptes falsificats, naturalment,
0: clar,
1: perquè
0: això...
1: tot el que s'havien gastat en la guerra d'independència dels Estats Units,
0: sí,
1: allò
0: sí,
1: no van incloure.
0: Sí.
1: I llavors, clar, durant molt de temps, cada cop que el rei, els successors de Necker deien, no, és que no només no hi ha 10 milions, sinó que el que hi ha és un dèficit inabarcable, se'ls contestava el mateix. No, però és que Necker havia dit que...
0: Sí,
1: no? I llavors, quan es convoquen aquestes assemblees de notables que parlàvem, clar, assemblees de notables és que no es creuen el rei i el ministre de Finances.
0: Són tan pobres, però si tu has dit fa poc temps que ets riquíssim.
1: I per tant, per això tornen a cridar Necker, i per això allò Necker, quan torna, que torna com si fos una mena de mag de les finances, i que diu, no, que t'ho arreglarà tot en dos dies, el propi Necker diu, no, aquí estem molt malament, i es convoquen uns Estats Generals una mica a la desesperada, perquè d'alguna manera els Estats Generals es convoquen perquè són els propis notables que han reptat el rei a dir si t'atreveixes, convoca'ls. Perquè entre aquests notables hi havia els que no volien pagar impostos, perquè com a privilegiats consideren que no havien de pagar impostos, i els que deien, si hem de pagar impostos, això s'ha de decidir...
0: I controlem-ho.
1: S'ha de decidir en un organisme allò assembleari, estamental, però assembleari, que representi la nació. És a dir, aquí es troben tots els que estan en contra, els molt reaccionaris i els il·lustrats. No?
0: S'ha d'entendre també que l'època també mana molt, perquè és evident que situacions de monarquies en fallida, la monarquia hispànica era la reina d'això.
1: No, aquesta època no.
0: No, aquesta època no, però anteriorment sí.
1: Sí.
0: I en canvi no havia provocat aquesta mena de revolucions internes, i molt menys, perquè clar, no és el mateix, invento la data, 1570, que 1789. Vull dir que és evident que l'opinió pública ha crescut, que hi ha una altra consciència diferent.
1: Clar, i les pròpies monarquies... Clar, el drama de les monarquies del segle XVIII és que totes elles han anat augmentant, diguem-ho així, les seves competències. Sobretot les militars. I això vol dir que necessiten més ingressos. El problema és que la base impositiva continua sent la mateixa, que és el 80% de la població, per dir alguna cosa, sí, sí, que genera el 25% o que controla el 25% de la riquesa. L'altre 75% de la riquesa està exempta de tributació, que són els nobles i l'Església. I això arriba a un punt en el que...
0: No es pot aguantar.
1: I el primer lloc on peta d'una forma important és a França, però després de França, al llarg de, la, de les primeres dècades del segle XIX, tot això anirà passant a tota Europa, no? I veurem les revolucions del 1830, que una mica són una mena de allò, traca final de tot aquest procés.
0: Mm. Per tant, els tenim reunits, els tenim allò amb ganes de fer coses. Necker dient, parlant del sexe dels àngels en un moment en què no tocava. Clar, aquesta empipada natural que tenen els estaments, sobretot el Tercer Estat, com es concreta? Què és el que fan per intentar trencar aquesta situació que diuen ens estan enganyant, anem a solucionar-ho?
2: D'entrada el que intentaran és ja una mica trencar aquests blocs, perquè els estats generals es convoquen bastant en un model de 1614. No és el mateix 1789-1614, han passat un grapat d'anys. És com si ara nosaltres ens diguéssim que hem de convocar unes eleccions o ens hem de reunir o hem de convocar un poder legislatiu amb el model de fa 174 anys. Sí, i amb què està passant aquí. Per tant, ells ja a la primera nit, el que ja és el 5 de maig, els que han arribat, perquè no arriben tots, això de... A vegades ens pensem que el 5 de maig estan tots reunits i n'hi ha que encara arribaran. I clar, ja ha començat la revolució i encara han d'arribar. Clar, n'hi han convocats més de 1.000 i al final acabaran sent 1.315 els que aniran assentant-se en algun moment a l'Assemblea Nacional Constituent. Per tant, ja des del primer moment hi ha gent que ja es reuneix en clubs. Clubs ja n'hi començaven a haver-hi, abans fins i tot i societats de que hi hagués la pròpia revolució, i ja comencen a voler reunir-se diputats que no tots són de prestament, sinó que diputats de la noblesa tenen convergències amb, i tenen simpaties amb el Tercer Estat i el clergat també. I aquí ja el primer que volen fer és verificar els poders en comú, que sembla una tonteria, però ells ja no volen passar la verificació de poders per estament. La verificació de poders és revisar els poders que tenen, d'on venen, que els hi garanteix...
0: Tu ets un representant de la boda d'aquella.
2: I aleshores, la seva primera batalla ja és que això ja no es faci per ordre. Per tant, ells ja volen treballar junts en aquest sentit. I tenen aquesta part ja de suport del clergat. I després tenen molt clar que ells s'hi adopten... Impostos seran ells que els adoptaran, i tampoc es volen denominar Tercer Estat, es volen denominar ja Assemblea dels Comuns. Per tant, ja comencen el primer dia a canviar la terminologia, voler trencar aquest procediment que s'havia establert de tres estaments, deliberar per separat, i al final tot això doncs es va caldejant fins que ja al juny tenim el gran jurament del joc de pilota, que és el 20 de juny.
0: A partir d'aquest jurament les coses encara s'acceleraran més, que, i de fet indirectament és el que portarà la presa de la Bastilla al juliol. O sigui, a partir d'aquesta mala maror, el jurament de dir no complirem amb això que ens demanen, tot va a una velocitat tremenda.
2: Sí. Molt. La revolució jo crec que el que té és aquesta velocitat, i això també cal dir-ho, perquè ells deliberen cada dia, o sigui, es reuneixen cada dia. Al principi sí que encara mantenen els diumenges, però després ja els diumenges continuen treballant, i no només tenen les sessions d'assemblea, després ja quan estaran a París tenen les sessions en els clubs, en salons, hi ha salons, reunions a cases particulars, de manera que tenen una dinàmica constant de treball que els esgota molt. I tot es precipita, i sobretot ja quan comencen a veure que el clergat els d'alguna manera els recolza, i ja volen fer aquesta assemblea i deliberar conjuntament, i això és el que Lluís XVI intenta frenar que no puguin deliberar conjunts, que no hi hagi diputats barrejats dels diferents estaments, i quan els hi tanquen les portes és quan van troben una sala prou gran, que és la sala del Jeu de Pom, on jugaven amb un joc com
0: de tenis,
2: de raqueta, sí. I allí es reuneixen i allí es comprometen que no se separaran fins que no donguin una constitució per a França. I aquí Lluís XVI intentarà frenar-ho, no pot. Ell llavors surt amb una mesura de bé, doncs reconec la igualtat de tothom davant de l'impost, que per ell li va perfecte, perquè d'aquesta manera tothom pagarà, però aquí no tothom ha vingut perquè es negociï tot això, sinó que hi ha gent que vol alguna cosa més, que hi hagi igualtat per tothom. I I aleshores, ja quan ell ho vol frenar, això ja no es frena, ja li planten cara, i en el moment que ell diu, bé, doncs d'acord, cedeixo, ell fa aquest pas quan ja ha donat ordres de mobilitzar tropes. Sí, sí.

0: Els diputats de l'Assemblea Nacional eren conscients que estaven sobrepassant les competències del poder legislatiu. Per tal de gestionar tota la informació que els arribava sobre l'estat del país, el 27 de juliol de 1789, el comte de Volney, representant del Tercer Estat als Estats Generals de 1789, va proposar l'establiment d'un comitè. Tot i les resistències d'alguns dels altres diputats, l'endemà, el 28 de juliol, es creava aquest anomenat Comitè de Reports.
1: Senyors diputats, cada vegada ens arriben més diputacions i més cartes sobre els desordres existents. La situació és preocupant i cal no perdre el control.
2: I com suggereix que ho fem, Volney?
1: Proposo que establim un comitè que ens permeti gestionar tota la informació relativa a l'administració i a la policia.
3: Perdoneu, Sire, però en el moment actual, tal com està regulat, l'Assemblea no pot rebre aquest tipus d'informació, perquè pertany al rei.
1: Conec l'ordenament vigent, que és justament el que s'està transformant dia rere dia amb les nostres accions. I per això mateix em sembla que aquest comitè és imprescindible.
2: Senyors, estaran d'acord amb mi que l'Assemblea ha de trobar-se al corrent de tot. I si la informació va parar a mans d'aquest comitè que s'està demanant, l'Assemblea no estarà al corrent de tot. Només ho estarà el susdit comitè.
1: Entenc les seves resistències, però en moments convulsos com els actuals, cal actuar de pressa i sense dilacions.
3: Per evitar qualsevol problema, hauríem de substituir les paraules policia i administració per fer servir una altra fórmula. Per exemple, afers que no concerneixin la Constitució. En adoptar aquestes paraules, enfortiríem el poder executiu.
1: Exactament. Proposo establir un comitè de reports al qual s'hagin d'enviar totes les memòries, informes, queixes i al·legats per tal d'informar-ne l'Assemblea si és que es dona el cas.
2: Bé, encara que alguns no ho vegem clar, haurem d'estudiar la proposta, Volney.
4: Això és En Guàrdia.
0: Estem aquí a En Guàrdia amb el Lem Castellà i amb l'Àngel Casals parlant de l'Assemblea Nacional Constituent Francesa, aquella que arrenca, diguéssim, l'època de la Revolució Francesa a 1789. Doctora Castellà, això que hem de sentir, el comitè de reports...
5: Sí.
0: Què és això, el comitè de reports? És el comitè de peticions?
5: Bé, no...
0: No exactament.
5: Sí, i no exactament.
0: D'acord.
5: El que passa que al començament del procés revolucionari tot està una mica... que s'ha d'anar construint tot, o sigui, no hi ha una normativa...
0: S'inventen sobre la marxa,
5: sobre la marxa. I el que es comencen a trobar és que comencen a arribar cartes i cartes i cartes d'arreu de França. Algunes són peticions que fa la gent, fa demandes, explica, envia a l'Assemblea, i altres és senzillament que hi ha desordres arreu de França, perquè la conflictivitat hi és, les tensions hi són, i els propis ajuntaments, i ajuntaments molts que neixen d'aquest nou context revolucionari i substitueixen els antics ajuntaments, demanen a l'Assemblea què fer. I aquí és on es veu claríssimament que el rei ha perdut la confiança, perquè no estan escrivint al rei per explicar. Escriuen a l'Assemblea. Clar, què passa amb l'Assemblea?
0: Això és important,
5: sí,
0: eh?
5: Sí, i aquí el rei no li arriba tota aquesta correspondència, arriba a l'Assemblea. De manera que els secretaris sí que poden fins a un cert punt gestionar, però clar, els secretaris van passant la informació a l'Assemblea. I l'Assemblea es va trobant què fem. De manera que és com, potser hem de crear un comitè, i aquí és on surt. Però som molt conscients que crear un comitè per rebre una correspondència que t'està parlant de desordres, que t'està parlant de motins, no és una correspondència d'aquest tipus que toqui a l'Assemblea gestionar-la, sinó que saben perfectament que això té que veure amb el manteniment de l'ordre, la tranquil·litat pública, i això hauria d'anar a parar al rei. I aquí, i és lo maco, i aquí és on veus aquests diputats, perquè molts diputats són advocats, són juristes, i molts tenen molta experiència prèvia en l'administració local, per tant coneixen molt bé les lleis. Llavors, quan se'n donen compte que crear un comitè, que ells al principi diuen establirem un comitè que rebi les cartes sobre l'administració i la policia, hi ha un diputat que diu no, administració i policia, això no podem crear un comitè dient que rebrà la correspondència a l'administració i la policia, perquè això pertany al rei. I aleshores, com que ells en saben molt de lleis, diuen, tranquils, creem un comitè on hi enviarem totes les cartes.
6: En general.
5: En general. I aquest comitè ja n'informarà a l'assemblea si ho considera. I el creen així, i sembla talment com un comitè que bé, serà com un calaix desastre. Però aquest comitè realment acaba tenint molta d'informació, perquè és el que sap a tot arreu quan hi ha un desordre i quan hi ha problemes. Ho sap per cartes, ho sap perquè hi ha diputacions, i ho sap perquè hi ha gent que es presenta als despatxos d'aquest comitè a veure com ho resolem. I clar, aquí el rei sap perfectament que, a veure, al legislatiu ja hi ha una assemblea que està fent les lleis, però és que ara el meu poder executiu, ara
0: em trobo
5: que dins de l'assemblea també estan deliberant.
0: Clar, perquè hi ha una part que està necessàriament cedint-lo amb aquest comitè,
5: exacte,
0: que en principi era un comitè normal i corrent, però s'està convertint en una mena de branca de l'executiu.
5: I és interessant aquest comitè de reports, perquè segur que els nostres oients, segur que m'han sentit a parlar de la Revolució Francesa, tenen la imatge del gran comitè de salvació pública.
0: I el de Robespierre.
5: I del terror i Robespierre. I aleshores sembla com, en el moment en què els jacobins, bueno, que arriben al poder, doncs es creen aquests dos comitès, que seria el de salvació pública i el de seguretat general, i aleshores és com que hi ha aquest monopoli, aquesta dictadura. Però aquests comitès existeixen en totes les assemblees prèvies i, de fet, neixen el 28 de juliol. El comitè de recerques també. Per tant, neixen al començament de la revolució. No és que hi és una deriva, un rapaix que es deia, no, una patinada...
0: S'inventa una cosa... No.
5: Són dinàmiques que ja venen. Mm-hmm. I són dos comitès molt importants que tenen aquest control de la informació. I, de fet, el Garde de So, que és el ministre, el futur ministre de la Justícia, a vegades és ell qui escriu al comitè de reports per demanar informació sobre alguna detenció. Per tant, són comitès que controlen moltíssim. I els diputats ho saben, eh? I no tenen cap problema en reconèixer-ho. És a dir, no ho taparan.
0: Mm-hmm. Clar, això devia comportar també des del primer moment un malestar amb tota la gent implicada molt gran, perquè d'una banda el rei i els seus ministres veuen que allò cada cop se li va més a les mans, perquè ja cedir la part legislativa ja és molt gruixut, si a més ja comencen a prendre els poders executius encara ho és més, i a més la gent, esclar, veu que per primera vegada amb el que ells recorden hi ha una possibilitat real de fer coses i de queixar-se i de canviar les coses que no s'havia produït. És clar, això deu accelerar el procés. Estem parlant de l'estiu del 89, no?
5: Del 89.
0: Clar, deu accelerar el procés també al carrer, també a la reacció, etc. Tot deu ser una mena de llevat d'efervescent.
5: Però després miraran de controlar-ho, eh? I de regular-ho, perquè els propis diputats se'n donen compte, de manera que primer hi ha tot aquest volum de correspondència i contacte amb el món local, i després ja quan fan la reforma administrativa i judicial, comencen a establir ja les autoritats de districte i de departament, i ja comencen a voler-ho tenir tot controlat. I llavors també han de mirar de tenir controlat el món local. D'aquí que hi hauran decrets també intentant controlar el món local.
6: Perquè, esclar, fins a cert punt, una part d'aquests desordres acaben sent provocats pels enemics de la revolució i de l'assemblea, clar.
5: Però hi ha desordres, molts que també tenen a veure amb temes de subsistència, hi ha tot el tema de la lliure circulació del gra, i moltes vegades els ajuntaments, i aquí són polítiques econòmiques diferents, els ajuntaments són més favorables si cal regular la venda del gra, si en un moment de dificultats millor no exportar el gra, millor que una part del gra es pugui vendre però l'altra estigui en el mercat local i el taxem a un preu que tothom hi arribi, i aquestes mesures s'enfronten amb les mesures de l'assemblea que són molt més disposades a que no hi hagi regulació amb la circulació del gra i que es pugui vendre sense cap mena de trava. I aquí topen, perquè el que és el món local sempre estarà molt més proper a les necessitats de el que és la ciutadania.
6: És que aquest tema és molt important, perquè, de fet, una part de les reformes econòmiques que es van intentar als anys 70 a França, les de Turgot, anaven en la línia de liberalitzar el consum del gra. El famós motí d'esquilatge que es produeix és pel mateix motiu. És a dir,
0: sí, el Ramon Boris del Pa de Barcelona va d'aquí d'aquí també. Sí, és de principis del 89.
6: Exacte, sí. Les monarquies havien intentat fins al segle XVIII a tot arreu mantenir taxat el preu del cereal com una forma de garantir una certa pau social, uns preus que, a més que hi hagués una desgràcia, intentaven tenir continguts. En el segle XVIII s'arriba a la conclusió de que una de les formes de reduir el dèficit de l'Estat i augmentar la riquesa és liberalitzant els mercats, i entre altres, i fonamentalment, el mercat dels cereals, clar.

0: Per tal de mantenir l'ordre públic en una societat convulsa i en ple procés de canvis, el 10 d'agost de 1789, l'Assemblea Nacional va decretar una primera llei marcial, especialment dura amb els més desposseïts. Es va publicar poc abans de la Declaració dels Drets de l'Home i el Ciutadà, el 26 d'agost. Un dels objectius era que el rei no pogués mobilitzar pel seu compte els efectius militars per tal de apaivagar els desordres. Després de dos projectes de decret en un sentit similar, Lluís XVI va acabar alertant sobre la confusió de poders en una intervenció feta el 4 de febrer del 1790.
1: Com a diputats, diem que tots els municipis del regne, tant a les ciutats com al camp, vetllaran pel manteniment de l'ordre públic. I que amb una simple requisició, les milícies nacionals, així com la policia, seran assistides per tropes amb la finalitat de perseguir i detenir els qui pertorbin la pau pública, sigui quin sigui el seu estatus. Que els detinguts seran lliurats als tribunals de justícia i interrogats immediatament, i que seran jutjats, i que tanmateix còpies de la informació, interrogatoris i altres procediments seran enviats successivament a l'Assemblea Nacional, perquè després d'examinar i comparar les proves recollides de diferents parts del regne, pugui rastrejar l'origen dels disturbis i garantir que els líders d'aquestes conspiracions siguin sotmesos a càstigs exemplars que reprimeixin eficaçment aquests atacs. Que les ciutats i municipis, al camp, així com a cada districte de les grans ciutats, es farà una llista d'homes sense domicili fix, sense ofici ni professió i sense residència permanent, que seran desarmats, i que les milícies nacionals, la policia i les tropes prestaran especial atenció a la seva conducta.
2: No dubto que a mesura que aneu completant la vostra feina, de ben segur us ocupareu d'enfortir el poder executiu amb saviesa i zel. Aquella condició sense la qual no hi pot haver ordre durador a casa ni cap consideració a l'exterior. Cap desconfiança no pot romandre raonablement en vosaltres. Per tant, és el vostre deure, com a ciutadans i com a fidels representants de la nació, assegurar pel bé de l'Estat i per la llibertat pública aquella estabilitat que només pot derivar-se d'una autoritat activa i protectora. Haureu de tenir en compte que sense aquesta autoritat, totes les parts del vostre sistema constitucional romandrien desconnectades i sense relació entre elles. I en ocupar-vos de la llibertat que vosaltres estimeu i que jo també aprecio, no perdreu de vista el fet que el desordre en l'administració, el que provoca la confusió de poders, sovint degenera, mitjançant la violència cega, en la més perillosa i més alarmant de totes les tiranies.
3: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
4: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
5: Quina ratxa! Quants maig portes?
4: 150.
5: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranús. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la DO Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i el periòdico.com.
6: No tenir temps per cuinar ja no és excusa. Vols receptes sorprenents sense complicar-te la vida? Amb el llibre de l'Arnau París, Cuines Pim Pam, ho tens resolt. A la venda als punts habituals.
7: L'historiador i periodista Rafa Burgos ha investigat el passat i el present de la Caixa.
8: Hi ha moltes ganes de conèixer aquesta institució, com funciona el poder.
7: Han estat 4 anys de recerca i més d'un centenar d'entrevistes.
8: M'ho deien alguns treballadors, no? Que és un cos sense ànima ja, no? Quan ha esdevingut un banc, no? I ha deixat de ser una caixa.
7: Begoña Peiró, presidenta del sindicat SECBE de CaixaBank.
9: Esta setmana he que vender 50 alarmes, tantes por empleado. I te voy a llamar a las 8, a las 10, a las 12 y a las 2. Esto es imposible.
7: La pressió comercial passa factura. Domènec Sadurní, delegat de Comissions Obreres de Banc Sabadell.
10: Hi ha molta gent amb depressions, molta gent va a treballar en pastillada.
11: Solidaris.
12: Amb Mercè Folk.
7: Un retrat crític de la banca.
11: Dissabte a les 10 de la nit.
3: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
0: Valem castellà, ja veiem que Lluís XVI s'hi resistia, perquè també una sensació absolutament equivocada, n'estic convençut, és que Lluís XVI era un babau que es deixava arrossegar, que s'hi troba i que acaba amb el cap separat del tronc sense ni adonar-se'n que això li anava a passar. Sospito que no anava per aquí la cosa.
12: Hi ha la imatge, eh?
0: Sí, sí, per això ho dic, per això ho dic.
12: Hi ha la imatge.
0: El seu aspecte físic ja hi dona, eh? Aquella cara una mica
12: sí, però,
0: de borbó, eh?
12: Les imatges també hi juguen un paper,
0: sí,
12: i n'hi ha moltes d'imatges. La de Lluís XVI és aquesta de que no s'assabenta de res, i la de Maria Antonieta té tota una campanya de pornogràfica,
0: sí,
12: abans
0: cert,
12: que comenci tot el procés. Jo a vegades tinc dubtes que no se n'assabenti de res. Jo crec que se n'assabenta, sap perfectament el que passa, i el que passa és que no controla el poder legislatiu, competències del poder executiu, doncs hi ha comitès que estan interferint en el que seria el poder executiu, també ho veu interferències en el poder judicial, no ho hem comentat, però es crea el Tribunal de Châtelet per jutjar crims de lesa nació, hi ha el comitè de recerques, que és un comitè de assemblea que es crea el mateix dia que el comitè de reports per buscar els que estan a darrere dels complots, que també té contactes amb la policia, tenen espies, obren correspondència. Per tant, ells se'n donen compte que hi ha tot un seguit d'aspectes que no controla. I amb aquest model ell no hi està d'acord. Per altra banda, també a vegades se'l pot arribar una mica a entendre, a veure com explico això de no entendre. Sí. Ell té el dret de veto. Se li dona ja des del setembre del 89. I ell, qualsevol decret que li arribi a les mans, pot decidir que el sanciona o no. I amb el dret de veto, aquella llei pot estar vetada gairebé durant dues legislatures. A la tercera s'haurà d'adoptar. Però es troba moltes vegades que, fruit de les circumstàncies i dels motins, acaba sancionant. Per tant, ell es troba també pressionat a sancionar. I aleshores arriba un moment que aquest model no li agrada. Llavors, quan veu que amb aquest discurs que s'acaba de llegir, ell demana confiança. De fet, demana confiança. Per què? Perquè l'ha perdut des de l'inici. És perquè l'Assemblea també té confiança, que té els poders que té. I ell demana confiança. Reuniu-vos a mi. I clar, aquí ningú es vol reunir a ell.
0: Ja.
12: I quan ja veu que no se n'en surt i que les municipalitats tenen el poder que tenen, doncs ell comença a conspirar. Primer intentant que a veure si pot fer un joc amb l'Assemblea i que l'Assemblea li voti favorablement algunes coses. O sigui, i aquí es posa d'alguna manera s'atrau alguns diputats. El primer que s'atrau és Mirabó, i quan Mirabó mor n'ha de trobar alguns i busca l'ala moderada dels jacobins, que és Bernaf, Lamet i Duport, que això és el triumvirat. Aleshores, ja ell, quan veu que no se n'en surt, s'escapa i deixa una carta. I a mi aquesta carta sempre m'ha semblat molt interessant, perquè la carta, ell ja denuncia el poder dels comitès, i quan jo la vaig llegir dic, ui, ell ho té molt clar, el poder dels comitès a l'Assemblea, i en canvi el comitè de reports i el comitè de recerques s'havia estudiat més, però el comitè de reports, fins que no vaig fer la tesi, havia passat desapercebut i ningú l'havia estudiat. Per tant, que no s'assabenta de les coses, no ho tinc tan clar.
0: Ja.
12: S'assabenta, el que passa que no li agrada gens.
0: Jo, llavors, és bastant natural.
12: Ell farà el que ell consideri per combatre-ho. Llavors, intenta mobilitzar tropes, no li surt bé. Conspira, no li va bé, fins que decideix fugir. I ho fa tan malament que el seu germà sí que fuig i ell l'atrapen. Bueno.
13: És que cal tenir present que el que dèiem abans, el 1789, la figura del rei està molt desgastada. O sigui, sobre Lluís XVI i la seva dona hi ha una campanya pràcticament des del moment del casament.
0: Era molt mal vista.
13: No, però fins i tot que hi ha un fet que pot semblar còmic, que és que Lluís XVI, quan es casen, i ara, perdó,
0: la gent
13: que ens escolta pel que explicaré, però Lluís XVI tenia fimosi. I llavors sembla ser que va estar gairebé 5 anys sense tenir relacions sexuals amb Maria Antonieta. Llavors, clar, uns prínceps hereus, perquè en aquell moment encara no és rei, que no tenen fills, llavors es va començar a córrer la brama de que, bueno, sobre la sexualitat de Lluís XVI, i això va augmentar la imatge de voracitat de Maria Antonieta, no? Aquesta imatge de senyora, sí, que té amants, no sé què, etcètera, etcètera. Després l'afer del collar del 1785, que fa que enmig d'aquesta crisi econòmica es parli que s'ha gastat no sé quants diners. El nom que se li donava a Maria Antonieta tenia dos mals noms que jo conegui. Un era Madame Dèficit, per les despeses que se suposava que ella creava.
0: Generava, sí.
13: I després l'Autrichien, jugant amb austríaca Chien i gossa.
0: Sí.
13: No? I llavors, clar, i a més d'això, aquella frase que se li atribueix falsament, de que quan sap que la gent de París no té pa per menjar, diu, doncs si no té pa que mengi pastissos, no? I clar, i després hi ha un fet fonamental, que, home, a Lluís XVI es troba una revolució que no té guia d'ús. És a dir, ell no sap què pot fer. I a més es troba molt aviat amb un element que seria significatiu, que són els exiliats, és a dir, tot un seguit de nobles que fugen, sí, que s'instal·len a la cort austríaca, que s'instal·len a la cort prussiana, que s'instal·len també a Anglaterra, però especialment...
14: al voltant de les fronteres.
13: Exacte, sí, sí. I que a més escriuen a Lluís XVI dient tranquil que els austríacs vindran, els prussians vindran, etc. I, clar, a Lluís XVI se li... És a dir, Lluís XVI, jo crec que arriba un moment que, no sé què em penses tu, Betlem, que té una visió de les coses molt alterada per informacions contradictòries que li van arribant i totes interessades, no? I que, bueno, que això provocarà que després ell sigui partidari d'una guerra amb l'esperança de que França la perdi.
14: Clar, clar, això és tremendo, sí, sí.
12: Bueno, jo no sé si és alterada o no. Diria que és bastant complexa, perquè, per exemple, molt lligat amb el que dius, un dels seus germans, el comte d'Artois, ja migra ben bé l'endemà de l'assalt de la Bastilla, quan el rei accepta l'escarapel·la de París i està acceptant amb aquest gest la comuna insurreccional. Aquí comença a haver-hi la primera onada d'emigrats. Després, quan ja hi ha el treuen de Versalles i el porten a París, hi ha la segona. I és interessant el que deies, el fet de que va passar tant de temps a tenir descendència. Clar, els germans, cada un té la seva afecció i tots d'alguna manera estan esperant a veure si poden ser ells els successors, perquè si no té descendència i es mor, qui succeirà? I amb els germans, ell tampoc li vol donar massa poder. En té un que es queda amb ell fins que fuig, l'altre està a Coblença, i aleshores és complicat, perquè les potències estrangeres, quan es posicionen perquè els seus germans ho han demanat, i ell no vol deure favors als seus germans. Per tant, ell ha d'aconseguir que hi hagin les potències, que el recolzin, però que el recolzin a ell, no que ho facin a través dels seus germans, i els seus germans aquí mouen també fitxa. I llavors es troba també, per una altra banda, tot aquest grup de moderats d'esquerra, perquè el que és esquerra, extrema esquerra, és molt debilitada en el marc de l'Assemblea Nacional Constituent. El que domina és un centre-esquerra, esquerra-centre, seria una esquerra molt, molt moderada, que creuen realment en una monarquia constitucional i el que volen és que realment sancioni la Constitució i després que aquesta Constitució ja la faran una mica més moderada però que ella es quedi. Llavors s'ha de moure amb totes aquestes aigües i és complicat per ell.

0: Durant la Revolució Francesa, les dones no tenien drets polítics ni se'ls permetia ocupar càrrecs i, per tant, a l'Assemblea Nacional no hi havia diputades. A la Constitució de 1791 encara no se'ls atorgava el dret al vot. En bona part, aquesta exclusió de la vida pública i parlamentària va impulsar Olympe de Gouges, el pseudònim de l'escriptora Marie Gouges, a redactar una declaració dels drets de la dona i la ciutadania l'any 1791.
1: Les mares, filles, germanes, representants de la nació, demanen que se les constitueixi en Assemblea Nacional. Considerant que la ignorància, l'oblit o el menyspreu dels drets de la dona són les úniques causes dels mals públics i de la corrupció dels governs, han resolt exposar en una declaració solemne els drets naturals, inalienables i sagrats de la dona, amb l'objectiu que aquesta declaració, present constantment per a tots els membres del cos social, els recordi sempre els seus drets i deures. En conseqüència, el sexe superior, tant en bellesa com en coratge, en els patiments materns, reconeix i declara, en presència i sota els auspicis de l'ésser suprem, els drets següents de la dona i de la ciutadana. La dona neix lliure i roman igual a l'home en drets. Les distincions socials només poden estar fundades en la utilitat comuna. El principi de tota sobirania resideix essencialment en la nació, que no és més que la reunió de la dona i l'home. Cap cos, cap individu, poden exercir una autoritat que no emani d'ells. La llibertat i la justícia consisteixen a tornar tot allò que pertany als altres. Així, l'exercici dels drets naturals de la dona només té com a límits la tirania perpètua que l'home li oposa. Aquests límits han de ser corregits per les lleis de la natura i de la raó. Ningú no ha de ser molestat per les seves opinions. La dona té el dret de pujar al cadafal. Ha de tenir també igualment el dret de pujar a la tribuna, sempre que les seves manifestacions no alterin l'ordre públic establert per la llei. Per al manteniment de la força pública i per a les despeses d'administració, les contribucions de la dona i de l'home són les mateixes. Ella participa en totes les càrregues, en totes les feines penoses. Per tant, ha de participar en la distribució de les feines, càrrecs, dignitats i de la indústria. Dona, desperta. Reconeix els teus drets. El poderós imperi de la natura ja no està envoltat de prejudicis, de fanatisme, de superstició i de mentides. La torxa de la veritat ha dissipat tots els núvols de la naciesa i de la usurpació. L'home esclau ha multiplicat les forces. Ha necessitat recórrer a les teves per trencar les cadenes. Un cop lliure, s'ha tornat injust amb la companya. Oh, dones! Dones, quan deixeu d'estar cegues? Quins són els avantatges que heu recollit a la revolució? Un menyspreu més marcat. Un menyspreu més assenyalat. Als segles de corrupció, només heu regnat sobre la debilitat dels homes. El vostre imperi s'ha destruït. Què us queda? La convicció de les injustícies de l'home. La reclamació del vostre patrimoni, fundada sobre els savis decrets de la naturalesa. Què podríeu témer per una causa tan bonica?
2: Això és En Guàrdia.
0: Doctora Castellà, això que va escriure l'Olympe de Gouges em sembla que no va agradar gaire als senyors diputats, no? Va acabar molt malament l'Olympe de Gouges. Va acabar com Lluís XVI, amb el cap separat del tronc, també.
3: Sí, però bueno, cal veure a què es deu la seva execució.
0: Clar.
3: perquè a Olimpia de Gouges no l'executen per haver escrit aquesta declaració, sinó més aviat estem en el context del 93 i estem en el context de la caiguda dels girondins i és més aviat sospitós de simpaties girondines i molt crítica amb els muntanyars i es deu més en aquest context. Però sí que és bonic aquest text que ell escriu i en el moment en què l'escriu, perquè és quan es fa evident que la Constitució del 91 que s'acaba d'aprovar, aquí és on veuen realment que hi ha una traïció a la Declaració de Drets de l'Home i del Ciutadà. Perquè fins aleshores la Declaració de Drets de l'Home i del Ciutadà les dones s'hi reconeixien en aquest home universal. De fet, i el que és més interessant, les jornades d'octubre del 89, quan les dones es van mobilitzar i van anar a Versalles, no hi van anar només per un tema de subsistències i per demanar pa, sinó perquè el rei sancionés els decrets d'agost. I aquest, un era l'abolició de l'antic règim i l'altre era la Declaració de Drets de l'Home i del Ciutadà. Per tant, elles s'hi reconeixen. Quin és el problema? Que amb la Constitució s'incorpora, i ja s'havia discutit abans, un decret pel qual només els homes, a partir de 25 anys, que es troben domiciliats, que no són criats i que paguen una contribució de 3 jornades de treball, podran votar, seran ciutadans actius. I tota la resta queden, diguem, en el que serà considerat ciutadans passius o nuls. I aquí és on ella després fa, crec, aquesta declaració, recordant que hi ha d'haver-hi també ja la declaració i posen èmfasis als drets de les dones. Però és una Constitució que aixeca la veu d'Olimpia de Gouges en aquest sentit, remarcant que les dones també tenen els seus drets i tenen dret. Ella deia, i ho trobo molt interessant, si nosaltres podem ser condemnades, també podem participar, també podem contribuir, podem participar en la formació de les lleis, i Marat, que també és molt crític, on està dient aquesta Constitució el que fa és canviar les distincions que hi havia abans. Abans les distincions eren per naixement i ara són per riquesa, per tant quedarà. I llavors cal entendre aquí la importància d'aquest text en aquest moment, amb aquesta Constitució que és clarament, diguem, molt, ja molt més moderada, i això és el que també impulsarà després l'Assemblea Legislativa a anar més endavant i a les dones a reivindicar aquells drets que se'ls ha negat, i d'aquí que la lluita continua.
0: Doctora Valdem Castellà, queda moltíssim per explicar.
3: Sí.
0: Però no queda gens de temps per continuar. Sí, sí. Quan un s'hi posa, s'hi posa. Hi ha molts més temes. Un altre dia, si li sembla, en tornem a parlar. Moltíssimes gràcies per haver vingut al programa. Ella és professora actualment de Història Moderna a la Universitat Pompeu Fabra i per tant, la tenim al costat, molt a prop de Catalunya Ràdio. I, per tant, si no li sembla malament, un altre dia la tornaré a convidar. Moltíssimes gràcies.
3: Moltes gràcies.
0: Àngel Casals, moltes gràcies també per venir, però el temps se'ns menja. Això és La Guàrdia.
1: Direcció i realització, Enric Calpena. Assessorament històric, Josep Maria Soler i Sabater. Guió, Josep Maria Bunyol. Producció, Pilar Ràzquim. Tècnics, Francesc Cotillas i Josep Lluís González. Muntatge musical, Francesc Cotillas. I amb les veus de Xavier Pujol, Marc Lobato, Albert Cortés i Cristina Serra.
2: La història s'escolta, però també es camina. Blanquerna Extended presenta Biografia de Barcelona. 4 itineraris exclusius amb Enric Calpena per redescobrir Barcelona a través dels episodis que n'han marcat la història. Una experiència única amb el director d'En Guàrdia.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona tarda, us informa Berta Torrades. L'Iran anuncia que torna a tancar l'estret d'Hormuz, per on passa el 20% de tot el petroli mundial com a resposta

0: program.
1: Segons el portal Axios, els negociadors de Trump viatgen a aquesta hora a Suïssa per reprendre el diàleg. L'Iran ha anunciat per la seva banda que hi envia també una missió per reclamar als Estats Units que compleixin els seus compromisos. Més notícies amb la Maria Guixà.
2: Els docents avisen que a l'inici de curs que ve hi haurà noves vagues a escoles i a instituts. Tot i que encara no se sap el calendari exacte, asseguren que les mobilitzacions es poden notar ja des del primer dia de curs. Mònica Rodrigo és la portaveu de l'Assemblea.
3: L'inici de curs començarà amb vagues. Evidentment, ara s'ha de treballar i s'ha de calendaritzar tot. Aquí ara s'han marcat unes línies de treball, una calendarització que es posarà, que s'ha de portar a les assemblees per acabar de decidir-les. Però a l'inici de curs serà convuls, segur.
2: La CGT, que també ha assistit a l'assemblea d'avui, ha instat el govern a convocar el comitè de vaga i els representants de les famílies. L'assemblea educativa s'ha fet a l'Ateneu del Clot de Barcelona i han participat docents, personal d'atenció educativa, professionals de lleure i també representants sindicals.
1: Els bombers treballen a aquesta hora en les tasques d'extinció d'un incendi de vegetació forestal a Querol, a l'Alt Camp. Hi treballen en concret 21 dotacions, 6 de les quals aèries. D'altra banda, ja estan estabilitzats 4 incendis de vegetació a Flix, a Montornès del Vallès i Palou, a l'Argentona. I avui hi ha perill molt alt, recordem, d'incendi forestal a 74 municipis de Ponent, Catalunya Central i Terres de l'Ebre. Això a les portes de la primera onada de calor de l'estiu que, entre demà i dimarts, deixarà temperatures que poden arribar als 40 graus a Ponent. Imma Soler, subdirectora d'Emergències, en declaracions a aquesta emissora.
4: Petars, focs, fogueres, ja és algo que està regulat. Nosaltres continuem valorant diàriament tot aquesta situació, tant d'onada de calor com de risc d'incendis. I si fos el cas que es requerís alguna mesura, ja sabeu que amb qualsevol tipus de risc, quan cal, es realitza si és que es veu aquesta necessitat.
1: Aquests termòmetres disparats preocupen especialment per la coincidència amb la revella i, sobretot, amb la campanya de la sega del cereal.
2: I a Alemanya mor un tècnic ferroviari a Múnich arran de la col·lisió de dos trens de mercaderies per causes que s'investiguen. La violència del xoc ha estat tan gran que dos vagons de mercaderies han quedat mig penjant en un pont. Un autobús que en el moment de l'accident circulava per un carrer de sota el pont ha estat tocat per la caiguda d'un objecte, però viatjava sense passatge i el conductor n'ha acabat resultant il·lès.
1: El Gremi de Pastisseria de Barcelona preveu una diada de Sant Joan amb una bona venda de coques. Les de fruita confitada continuen sent les preferides de la revella. Enguany els preus han pujat. Ho han fet al voltant d'un 3% a causa de l'encariment dels productes per la situació internacional. D'aquesta manera, una coca familiar per 4 o 6 persones rondarà aquest any els 20 euros. Escoltem a Miquel Zaguirre, que és el president del Gremi de Pastisseria de Barcelona.
5: Moltes coques. La veritat que ja portem dies que estem treballant a tope, no?, a tots els obradors de pastisseries artesanes, i hem de pensar que fer una coca artesana es fa d'una en una i llavors és un procés lent.
1: La llarga fermentació i l'ús d'ingredients de qualitat són la clau per fer un bon producte, un fet que les diferencia de les que es poden trobar als supermercats amb caducitat molt més llargues per la inclusió de conservants. Els esports, Alfons Gorina, bona tarda.
6: Bona tarda. Pecco Bagnaia ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP i Marc Márquez, que ha estat tercer, li retalla 7 punts al líder Marco Bezzecchi, que ha caigut. Maverick Viñales també ha caigut i Alex Rins ha acabat fora dels punts. Tot això i la resta de l'actualitat esportiva la podeu seguir a partir d'ara al Tot Gira.
7: Fins aquí les notícies.
8: Si t'hi fixes, l'ordi és el que fa el ganxo. Mai no veus l'espiga dreta?
9: Camí de Cabres és un recorregut sonor per les feines del camp i el ritme de les estacions.
10: Avui és un dia important com a esquiladora. Moltes mans, doncs, per plegar la llana, per agafar les ovelles.
9: Un viatge pel paisatge que canvia al llarg de l'any. Del verd dels sembrats, al groc de l'estiu i la baixada del bestiar a la tardor.
11: Ostres, n'hi buscat, això, eh? Hi ha una cabra que acaba de parir.
12: Ara mateix, sí.
9: Camí de Cabres, el podcast del pastor i historiador Marc August Muntanya i el fotògraf Martí Albesa, a l'API web de Catalunya Ràdio.
7: I també disponible a la plataforma 3CAT.
13: CaixaBank patrocina aquest programa. Benvinguts al temple esportiu dels caps de setmana.

Això és el Tot Gira. Des del 2004, més de 20 anys fent ràdio esportiva en directe. Campió, campió, campió, campió.

0: El Sabadell ha tornat al futbol professional. Ahir a la Nova Creu Alta vam tenir un ple per viure una nit de remuntada. 4-0 davant del Zamora i el Sabadell torna a la segona divisió 5 anys després. El futbol català tindrà la temporada que ve Barça i Espanyol a primera i Girona i Sabadell a segona. 4 clubs catalans al futbol professional. I per llicències federatives, per població, per història, per seguiment social, el futbol català n'hauria de tenir més de 4. Hi ha vida més enllà de Barça, Espanyol i Girona. L'ascens del Sabadell, sens dubte, és la millor notícia per al futbol català aquest cap de setmana.
1: Tot gira amb David Clopés.
0: Bona tarda, les 4 i obrim les portes del Tot Gira. Des d'ara i fins a les 10 del vespre, avui amb la festa de l'ascens del Sabadell en directe, però també amb una gran final de bàsquet. A les 8, València-Barça, segon partit de la final ACB amb un 1-0 pel Barça. I també Mundial, amb un bon partit en directe, Països Baixos, amb Koeman i De Jong contra Suècia. Un Mundial que aquesta matinada ens ha deixat la lesió muscular de Rafinha. De seguida us en donem detalls. I també motos amb una bona posició de Marc Márquez, que aprofita també l'abandonament del líder del Mundial, David Zecchi, la volta femenina amb victòria de la gran Paula Blasi i moltes coses més. Tarda llarga d'esports i de ràdio. Benvinguts al Tot Gira.
2: Tot Gira 2306.
1: Els 11 titulars.
0: Vistaire, Sergi Camps, què tal? Bona tarda.
3: Molt bé, bona tarda.
0: Els 11 titulars d'aquest dissabte 20 de juny del 2026, Sabadell celebra avui l'ascens a segona.
3: Amb una rua pels carrers de la ciutat a partir de les 7.
0: El Girona ja ha escollit nou entrenador.
3: Serà Quique Álvarez, l'actual entrenador del filial.
0: Al Mundial de Futbol, Rafinha s'ha fet una lesió muscular contra Haití.
3: Ha marxat de la banqueta al primer temps i se li han de fer proves per saber l'abast de la lesió.
0: Aquesta matinada, 3 resultats.
3: Escòcia 0, Marroc 1, Brasil 3, Haití 0 i Turquia 0, Paraguai 1. Els turcs ja estan eliminats.
0: Avui, 3 partits més.
3: A les 7, Països Baixos, Suècia. A les 10, Alemanya, Costa d'Ivori. A les 2 de la matinada, Ecuador, Curaçao.
0: Avui sabrem quin tercer equip puja a la primera divisió.
3: O l'Almeria de Rubi o el Màlaga. L'Almeria té el mínim avantatge que en cas d'empat al final de la pròrroga serà, doncs, equip de primera divisió. El partit començarà a les 9.
0: En bàsquet, avui, segon, València-Barça a la final de l'ACB.
3: Amb un 1-0 pels blaugranes al global de la final.
0: L'Uni Girona ha fet un fitxatge.
3: La pivot del Palma, Marta García.
0: I el bàsquet Girona, el masculí, també ha anunciat una incorporació.
3: El base Isaac Vázquez, procedent de l'Ourense.
0: En ciclisme, Paula Blasi s'emporta la segona etapa de la Volta a Catalunya.
3: I és virtual campiona de la Ronda Catalana. Fa unes setmanes, recordem-ho, va guanyar la Volta a Espanya.
0: Motos, Marc Márquez li retalla 7 punts a Bezzecchi després de la cursa sprint de la República Txeca.
3: El de Cervera ha estat tercer, sortia cinquè, Bezzecchi ha caigut, Àlex Márquez ha abandonat i no ha corregut avui i ni ho farà demà. Banyaia ha guanyat la cursa.
0: Una caiguda que ha estat realment celebrada per l'equip de Marc Márquez. En trial, bones notícies per als catalans.
3: Toni Bou i Berta Bellà s'imposen les seves categories a la primera jornada del trial de Camerino a Itàlia, tercera cita del Mundial a l'aire lliure, i incrementen el seu lideratge a la general.
0: El titular a xarxa, Sergi.
3: Doncs expulsió viral segons la regla Vinícius. Aquesta matinada el paraguaià Miguel Almirón ha estat expulsat per tapar-se la boca i dir-li alguna cosa al turc Mert Muldur, agafant el relleu del que va passar a la Champions en el partit Madrid-Benfica entre Vinícius i Pestiani. L'àrbitre ha enviat al carrer al paraguaià.
1: Som a Twitter, Facebook i Instagram @totgira. Correu gira@catradio.cat.
2: Això és el Tot Gira. Des del 2004. Amb David Clopés.
0: Fica el corna Estals, el fa en curt, aviam la jugada.
4: Gol! Gol! Però què fas? Però què fas? Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, del Sabadell! Marca Javi López Pinto!
5: Final del partit! El Sabadell és de segona! El Sabadell és de segona! Sabadell 4, Zamora 0. El Sabadell és equip de segona divisió.
0: Tot gira amb el Marçal Turó. Ben tornat, Marçal Turó. El Joan Arroyo, el control tècnic i musical, la Nàdia Roig a la producció i el Víctor Rodríguez al control central. Avui, dia de festa a Sabadell, que viurem en directe al Tot Gira. A les 7 de la tarda, la plantilla del Sabadell sortirà amb autocar des de la Nova Creu Alta, recorregut que baixarà per l'avinguda Lluís Companys per creuar l'Eix Macià, i enfilaran la baixada de l'avinguda 11 de setembre per acabar a l'Ajuntament, on sortiran a la balconada. Tot això a partir de les 7 i ho viurem en directe amb el Biel Cadilla des de Sabadell. Abans, a les 6, obrirem Hora Mundial amb la Sònia Gelmà, que em diuen ja ha aterrat a Atlanta, als Estats Units, on demà li toca jugar a Espanya contra l'Aràbia Saudita, i en tàndem avui d'analistes de luxe. Avui tindrem el Ricard Torquemada i l'Olga Garcia, no només per fer la prèvia d'aquest partit d'Espanya, on l'equip espanyol està contra les cordes, després de l'empat davant Cap Verd, sinó també per explicar tot el que ha donat de si la jornada d'aquesta nit, on destaca la victòria del Brasil per 3-0 davant d'Haití, victòria sense tirar coets, i amb lesió, Sergi Camps, de Rafinha. Què en sabem a aquesta hora?
3: Doncs mira el que ens explicava la Sònia Gelmara fa una estona a Catalunya Migdia Esports cap de setmana, lesió a la cuixa, es va retirar Rafinha al tram final de la primera meitat, pendents de les proves que s'ha de fer el jugador del Barça. Seria la quarta lesió muscular en aquella zona. A la primera de les tres, recordem, va recaure i va estar-se 2 mesos de baixa, i la tercera lesió, aquella que es va fer en un amistós com amb el Brasil, doncs el va tenir 5 setmanes fora. Pendents de l'evolució de Rafinha, i agafant el nom del jugador brasiler, doncs obriu una enquesta al nostre Twitter, @totgira, i agafant també el fil del que explicava el Barça reservat aquesta setmana, que el futur de Rafinha es podria decidir després del Mundial. Doncs us preguntem què ha de fer el Barça amb Rafinha: declarar-lo intransferible, vendre el jugador entre 50 i 100 quilos, demanar aquesta xifra, o vendre'l per més de 100 milions. Guanya ara mateix amb el 48% dels vots l'opció de vendre Rafinha per més de 100 milions.
0: Vendre Rafinha, però per més de 100.
3: Sí, sí.
0: Per
3: sí,
0: més
3: sí.
0: de 100. Jo no sé si una oferta de més de 100 milions arribarà o no pel Barça, però vaja, podeu anar votant a x.com/totgira. A partir de les 6, el nostre bar mundial, i per cert, de seguida, d'aquí a no res, us donem tots els detalls del nou entrenador del Girona. No és oficial, però és un fet. Quique Álvarez, fins ara entrenador del filial, serà el nou entrenador, és l'escollit del Girona, és la via interna per la que aposta la directiva del Girona. De seguida, tots els detalls. Abans, motos, perquè Marc Márquez ha fet un pas endavant en la remuntada.
6: Arriba Banyaia, creuant la moto, derrapant, entrant molt bé d'esquerres, amb la ziga-zaga, i sembla que guanyarà, i sembla que guanyarà, i sembla que és per Peco, aquesta és per Banyaia, Banyaia, Banyaia, Banyaia, Banyaia, aquesta és per Banyaia, la victòria de Peco Banyaia, sí senyor, la segona per Ogura, la tercera posició per Marc Márquez, el tro de Cervera, i fora del podi, i fora del podi, Vicent Antonio Martín, Raúl Fernández.
0: Així narrava el Damià Aguilar avui a Univers MotoGP. Fa no res, la cursa era a les 3 de la tarda, ho hem explicat en directe a l'exclusiu digital. Aquesta tercera posició valuosíssima de Marc Márquez del dia que ha caigut, que ha abandonat el líder del Mundial, Marco Bezzecchi. Damià Aguilar, què tal? Bona tarda.
7: Bona tarda.
0: Márquez li retalla 7 punts al líder de MotoGP, a Bezzecchi, després d'aquesta cursa sprint del Gran Premi de la República Txeca. Bezzecchi, el que dèiem, ha caigut també Maverick Viñales. La victòria ha estat per un Peco Banyaia que el tenim en progressió, Damià.
7: Sí, una bona cursa per Marc Márquez. Començarem per ell, si bé ha estat lacònic quan ha parlat amb baixada la moto, com si per demà no ho tingués tan clar. Els dos Lenovo, tant Banyaia com Márquez, han sortit amb el pneumàtic tou al darrere pel pneumàtic mig dels rivals, i un Marc Márquez que retalla 7 punts a un Bezzecchi que ha tingut la quarta caiguda en 9 sprints aquesta temporada. Peco Banyaia ha guanyat sobre Ayo Gura i Marc Márquez, i el que dèiem, al darrere Dijan Antonio Martín, Raúl Fernández, Bastianini, Aldeguer i Binder, que també puntuen. Àlex Rins no ho fa, 14a posició, caigudes de Bezzecchi, com hem dit, caiguda de Maverick Viñales, que aquest cap de setmana, malgrat això, ha fet un pas endavant, i li posem un no presentat a Àlex Márquez, i ara en parlarem. Bezzecchi manté el liderat del Mundial. Recordeu, l'última cursa el van tirar a la llarga del Balaton, i aquesta primera ha caigut, per tant, dues curses que no puntua, 180 punts encara, a 15 Martín, a 36 Dijan Antonio, a 48 a Costa, i a 65 Marc Márquez, que fa aquesta retallada de punts. Hem pogut recollir les seves primeres impressions a DAZN.
8: O tienes mucho más o no adelantas. Es imposible. Yo creo que incluso Gura quizá tenía algo más con ese medio al final, pero poquito más que Peco. Pero el primero sí va fino, y hoy Peco ha pilotado muy bien y defiende bien. Prácticamente con este calor era muy difícil adelantar, pero estamos muy contentos por ese primer podio en circuito de derechas, aunque sea una sprint race, en circuito de derechas, que bueno, pasito a pasito.
7: Bé, ja sabeu que ell, això dels circuits de dretes, encara no ho acaba de tenir controlat, si més no, aquesta temporada. Sentirem ara el seu company d'equip, Peco Bañaya, un pilot en cap clara progressió també a Dazón.
9: Cuando te encuentras bastante bien, pasa rápido. Y hoy me he encontrado bien. Sabía que con goma blanda tenía que salir perfectamente y las primeras tres vueltas eran cruciales y hemos hecho un buen trabajo. Sabía que ya estaba segundo en primeras vueltas, iba a llegar con la media de atrás y solo hasta cuando he llegado a un segundo he dicho que voy a parar un poco.
7: I ara sentirem Àlex Márquez, declaracions que ha fet a la premsa fa exactament 10 minuts al circuit de Brno. Recordeu, després del primer entrenament, després de la classificació d'avui, en què havia fet, no ha superat la repesca, però havia fet un temps molt bo, parlant amb els metges i parlant amb l'equip, ha decidit baixar de la moto. Tornava després de 5 setmanes lesionat i ho tornarà a intentar aquesta setmana que ve als Països Baixos. Àlex Márquez, que baixa de la moto per precaució, que ha anat més ràpid del que hauria pogut esperar aquest cap de setmana i ha acabat dient que l'objectiu del cap de setmana que ja estava complert i que el veuran a Països Baixos amb la intenció de completar això sí el cap de setmana allà.
10: Los doctores me dieron el ok, pero me dijeron si puedes evitar caídas mejor, entonces no depende siempre de ti y ya había hecho mucho más de lo que esperaba, había ido mucho más rápido de lo que me esperaba. Y ya está, creo que el objetivo de aquí estaba completado y para evitar riesgos y no empeorar la lesión era mejor parar, recuperar y estar mejor en Asia.
3: És a dir, no hi serà demà, però sí que hi serà a Assen, que recordem, ja és el cap de setmana que ve, eh? És a dir, no hi ha setmana neta, sinó que ja tindrem motos la setmana que ve a Assen, aleshores tindrem aturada fins al 12 de juliol, que aleshores el Mundial se'n va a Sachsenring, que és el circuit per excel·lència de Marc Márquez, se li dona molt bé, i ja aquella vacances, aquella aturada d'un mes, fins que torni el Mundial a principis d'agost a Silverstone. Dius que Marc Márquez, a falta de la cursa de demà, és a 65 punts del líder. Ja t'ho vaig preguntar la setmana passada. Tu creus que la remuntada és possible? Segueixes confiant en la remuntada de Marc Márquez en la lluita pel títol mundial?
7: Després del que ha passat avui, sí. És evident que demà les coses poden anar en una altra direcció, però en un circuit en el qual ell va arribar dient el meu objectiu és fer cinquena posició dissabte i diumenge, avui fa tercer i cau el líder, i és a 65 punts. Em sembla que ha retallat moltíssims punts aprofitant els 37 del Balaton i els que ha retallat avui. Vull dir, jo crec que hem de creure en aquesta remuntada, perquè ella ens està donant els arguments per creure-hi. Ara mateix pensa que els 7 primers de la classificació estan separats de 69 punts, està superapretada, 65 punts. Si li van bé les coses, si es recupera el 100% físicament, jo crec que no és res.
3: Ara mateix, sempre és interessant, eh? Òbviament, escoltar Univers MotoGP, les transmissions que fem en directe de les curses de MotoGP, però, home, hi ha un al·licient que és molt gran, que és aquesta remuntada que està fent pas a pas, cap de setmana, el tro de Cervera, de moment a 65 del líder, i demà més, perquè a les dues, com sempre, un quart d'hora abans començarem a Univers MotoGP a l'exclusió digital, la transmissió en directe aquí a Catalunya Ràdio. Per cert, Moto2 i Moto3, què destaquem del que ha passat avui a les classificacions?
7: Doncs que la pole l'ha fet David Alonso sobre Philip Salah i Dani Olgado, que el líder Manu González sortirà des de la segona fila de la graella. En Moto3, el català Joel Esteban sortirà des de la sisena fila de la graella. La pole position l'ha feta David Almansa, és la tercera seguida, quarta de la temporada, compartirà primera fila amb el malaisi Hakim Danish i amb el líder Máximo Quiles.
3: Molt bé, no marxis molt lluny, Damià, que de seguida tenim convidats aquí a l'estudi. Parlarem amb tres dakarians, el Gerard Ferrés, el Pau Navarro i el Jan Rosa, que acaben de tornar de la Xina després de viure un dels ral·lis més remots del món. Ho dic bé, eh? Ral·li remot. El ral·li de Taklimakan. Taklimakan. Jo no n'havia sentit mai a parlar. I el Damià em va dir, escolta'm, aquesta gent els hem de fer venir aquí en directe a l'estudi perquè tenen un munt d'aventures. Un ral·li per a xinesos i obert a molt pocs europeus. Després de la publicitat.
2: Catalunya Ràdio.
11: Som 3CAT.
12: Mira, doncs arribo a Bali i el primer que faig és llogar una moto.
13: Però tu en saps d'anar amb moto?
12: No, però és la millor manera de moure't per allà i m'hi vaig llançar de cap.
13: I què?
12: Que em vaig trencar una cama.
13: Apa!
12: Sort del RAC. A la tarda ja estava enguixada.
14: Sort del RAC. Fes-te'n soci i viatja amb tota la tranquil·litat. RAC. I som per ajudar.
2: Emma Vilarsau i Usman Omar. Glòria Serra. I Àngel Llàcer a Col·lapse, amb Jordi González. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
11: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
13: Quina ratxa! Quants maig portes?
11: 150.
13: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la DO Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i al periòdico.com.
15: Ho veus?
16: Okay.
15: L'Angi Anys. Això és molt nostre.
16: Molt.
15: Tan nostre com dir... Posarem llum?
16: A la foscor.
15: O com dir... Aventureres? Aventurers?
16: Ens hi apuntem o què?
15: Què dius?
16: Saps que és molt nostre, també?
17: Sou molt bona gent!
15: Silenci.
16: Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
15: O el Catalunya Ràdio.
18: I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
15: T'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
16: I que així sigui, per anys i anys. 3CAT.
15: Molt nostre.
2: Els dissabtes a la mitjanit, Empar Moliner ens convida a fer un tast vertical.
19: El tast vertical és un programa sobre el món del vi, o sigui, sobre el món de la pagesia, sobre el món del paisatgisme, sobre el món de la cultura. La meva obsessió és explicar les històries que hi ha a les ampolles de vi.
2: Els dissabtes a la mitjanit, tast vertical, amb Empar Moliner. També disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
19: Salut. Com s'explica un món que canvia a tanta velocitat? Fins on arribarà la intel·ligència artificial? On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció?
2: Revolució 4.0, amb Xantal Llavina.
19: Sempre amb molta curiositat i esperit crític. Com serà el món de demà?
2: Revolució 4.0. Els dissabtes a l'app i al web i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio.
19: Al Revolució 4.0 investiguem el futur.
2: Tot gira. Des del 2004, la força dels 20 anys.
3: Per cert, ens encarem cap al torneig de Wimbledon, el següent gran slam que tindrem aquí en directe i que podrem seguir el seu inici al Tot Gira. Ara s'estan disputant aquesta setmana tornejos sobre herba, com per exemple el de Queens o el de Halle,
20: sí,
3: a Alemanya, on tenim un partit interessant.
20: Sí, a més, Berev, el guanyador fa unes setmanes de Roland Garros, que està jugant el seu partit contra Fritz, acaba d'acabar el primer set, se l'han dut és Berev per 7-6, el d'Ibrek, ara a punt de començar el segon set.
3: Partit de semifinals del torneig de Halle sobre herba. Ara de seguida, saludem en directe aquí al Tot Gira els nostres convidats de Carians, el Gerard Ferrés, el Pau Navarro i el Jan Rosa, que venen, com us explicava, carregats d'anècdotes després de disputar un ral·li a la Xina més remota. Però abans, notícia de fa poques hores. El Girona ja té nou entrenador. Eduard Solà, què tal? Com estàs? Bona tarda.
21: Hola, què tal? Bona tarda, com esteu?
3: D'entrada, les meves disculpes, perquè avui és el teu primer dia de vacances. On pares ara mateix?
21: Doncs mira, ara sóc molt a prop de León.
3: Ah, marxes cap a Galícia, com sempre.
21: Sí, molt a prop de León.
3: Com es nota que estàs de vacances? Ja has dinat o no?
21: Sí, ja he dinat. I vaig prometre que marxaria de vacances gairebé amb el nou entrenador del Girona fet, que no es podia fotre aquest merder, ni aquest marrón, i vaja, això anem.
3: Ara m'ho expliques, però què has dinat? El teu primer dinar en el teu primer dia de vacances.
21: Mira, en Xevi s'estranyarà perquè són coses que no solen fer, però el meu primer dia de vacances, per dinar, un entrepà. De carn arrebossada.
3: Ah, home...
21: Ho deixo, el principal ho deixo pel sopar. Quan arribi al lloc de destinació, ja tinc un lloc previst per anar a sopar i vaja, panxa buida per anar a sopar.
3: Xevi Soler, què tal? Bona tarda.
22: Bona tarda.
3: Alguna cosa a dir?
21: Vuitol.
22: No cal.
3: Molt bé, va, posem-nos seriosos. Solà, perdona, que et molestem, però és que el destí ha estat verinós amb tu, perquè tot just ahir a la nit va saltar la notícia. Quique Álvarez, fins ara tècnic del filial del Girona, i el seu germà, l'Òscar Álvarez, com a assistent, seran els nous responsables de la banqueta del Girona. La via interna, per tant, Eduard, s'ha imposat.
21: Sí, sí, sí, és una opció que sempre ha estat sobre la taula. Si penseu i us en recordeu, ja immediatament després del descens ja vam explicar que podia ser una de les opcions. El Girona ha tingut molts noms sobre la taula. El Girona ha parlat amb molts i molts entrenadors, molts tècnics, molts entrenadors que s'han ofert per ser el nou entrenador del Girona. Aquí podem posar el cas de l'Ixi, també ha tingut opció Rubi, també s'ha parlat mínimament amb Badai, tot i que no ha estat mai una opció, diguem, prioritària, i d'altres noms d'entrenadors, també Carles Martínez, que finalment ha anat a l'estranger. Aquest sí que va ser una opció real, però de seguida va triar una altra opció. Jacob Arrasate també s'hi ha parlat. El Girona va estar esperant que alguns entrenadors acabessin de decidir si entrenarien o no a primera divisió. Totes les banquetes de primera s'han acabat omplint, i el Girona doncs ha preferit aquesta via interna, promocionar Òscar Álvarez i Quique Álvarez, que tenen experiència en diversos equips de futbol base del Futbol Club Barcelona, que la temporada passada, ara fa dos anys, van pujar a segona federació amb el filial, que estava a tercera, i que aquest any l'ha deixat a prop de disputar la promoció de descens. Per tant, si no hi ha res de nou, tot sembla indicar que Quique i Òscar Álvarez seran els nous entrenadors del Girona i els responsables d'intentar portar l'equip altre cop a primera divisió.
1: Insistim, no és oficial, però és un fet. Una notícia que avançava ahir la cadena SER i que ahir el Solà va poder confirmar. Em maturo amb un dels noms que has dit, una de les alternatives, Rubi, que avui dirigirà l'Almeria contra el Màlaga en el partit de tornada de la final de l'ascens a primera. Recordem, amb empat a 0 de l'anada. Clar, pensaven que potser el Girona esperava que s'acabés aquest play-off i veure sí. si l'Almeria pujava o no pujava i què passava amb Rubi. Que Almeria diuen que fins i tot, encara que pugin, no té clar seguir. Era una opció sòlida, la de Rubi, que tornés al Girona?
21: La de Rubi ha estat una opció. Aquesta regla de tres que fas tu, juntament amb el que va dir Quique Cárcel el dia de que va fer aquella roda de premsa per valorar la temporada, que va dir que encara hi havia entrenadors que estaven en competició, ve a saber si es referia a Rubi, que finalment, doncs, com tu dius, està disputant aquesta final amb l'Almeria. No ho està passant bé l'entrenador català allà a Almeria, i que fins i tot hi ha l'opció de que si l'equip acaba pujant potser no continua, però sí que ha estat una opció amb la qual al Girona li hagués agradat treballar, i no només la del Girona, perquè em sembla que tenim un analista que li hagués agradat molt que hagués tornat Rubi, però en qualsevol cas al final serà Quique Álvarez.
1: Molt bé, l'analista és el Francesc Cargol, que el tinc aquí connectat. Hola, Francesc.
4: Hola, bona tarda a tots.
1: T'hauria agradat, Rubi?
4: Els meus pensaments, i ho sap l'Eduard perquè en havíem parlat, anaven dirigits cap a Rubi. Primer perquè anaven passant les setmanes, Quique Cárcel, tal com diu l'Eduard, va deixar entreveure, no?, que hi havia una possibilitat d'algun entrenador que estava disputant alguns partits encara. I jo penso que Rubi, el fet de tornar a casa, Jaume Torres, el seu segon, que també és a la comarca d'Osona, que tornarien tots dos a casa i que... Per mi, ells, una manera de marxar d'Almeria era ascendir avui l'equip, que ja ho han fet, ja havien pujat l'Almeria de categoria, ja l'han entrenat a primera divisió, pujar l'equip i iniciar un nou projecte. I per mi, per l'experiència, pel tarannà, per l'estil, per la personalitat que té, per les característiques d'ell, que també poden compaginar molt amb la idea de joc del Girona, per mi era l'entrenador ideal i el que tenia en ment i que pensava que al final seria ell.
1: Ara et demano, a Francesc, per Quique Álvarez, però per aquells que no el tinguin controlat. Xevi, expliquem una mica quina ha estat la seva trajectòria i també la del seu germà, l'Òscar Álvarez, que serà el seu assistent.
22: Com a entrenador, Quique Álvarez va començar el 2009, va tenir la seva primera experiència en una banqueta. Tenia 34 anys, era l'entrenador assistent de García Pimienta, el juvenil B del Barça. El següent any és assistent d'Òscar García Junyent, també el juvenil A, i a l'11-12 ja passa a ser primer entrenador per primer cop d'un equip. És el cadet del Barça, on hi està 4 temporades. El 2015, 2 temporades al juvenil A, on, per cert, coincideix amb Abel Ruiz.
1: Ah, és a dir, va dirigir, en certa manera, Abel Ruiz.
22: Sí, això pot canviar una miqueta els plans que tingui el club per Abel Ruiz. I a partir d'aquí, les seves experiències van de la mà de Javi Calleja, que de fet és un dels entrenadors que també va sonar amb el Girona. Va ser assistent de Calleja al Villarreal el 2017 i està 2 temporades. Torna a assistir a Calleja a l'Alavés el 21 i torna a assistir a Calleja el 22, 23 i 23, 24 al Llevant. I a partir d'aquí se'n va al filial del Girona, és a la 24-25, com deia l'Eduard, el puja de tercera a segona ref, amb jugadors que probablement tindran lloc ara com Antal, com Artero, Minsu, Justin, Dauda, i aquesta última temporada a segona ref, en una meritòria setena posició, just per de sota només del filial del Barça.
1: A veure, Quique Álvarez, pel que ens explica el Xevi, Francesc, clar, com a tècnic s'ha format al Barça. I a més també, doncs, assistent de Calleja, l'Òscar, el seu germà, si no recordo malament, va estar al Llagostera, oi? Sí. D'assistent d'Oriol Alsina.
22: I ha estat aquestes dues últimes temporades al Girona.
21: De Celades, també.
1: I de Celades, al València, oi? Al València va estar assistent.
21: Sí, assistent de Celades al València, sí.
1: Això ja ens marca una mica el seu segell. La pregunta és, Francesc, es mantindrà el segell, la manera de jugar de Mitchell amb aquest nou entrenador, amb aquest nou tàndem d'entrenadors?
4: Sí, sí, perquè la idea futbolística d'ells dos, jo crec que Álvarez no el conec personalment, conec bé l'Òscar Álvarez, perquè de fet quan jo feia de professor de tàctica del curs d'entrenadors el vaig tenir d'alumne, i ens hem parlat algunes vegades, ens hem vist algunes vegades a Montilivi, fins i tot ens hem vist en algun altre camp, però la idea seva de futbol és la de futbol associatiu, la de creació, la que l'equip jugui bé futbol, que tingui una idea creïble de tenir la pilota, de poder atacar, doncs, a partir d'una idea similar una mica la que tenia Mitchell, no? On podem tenir aquí una mica el tema de dir si els hi falta experiència o no. Està clar que com a assistent Quique Álvarez té currículum a primera divisió, Òscar Álvarez també ha tocat una mica el futbol professional, són dos germans fills de Quique Costas que han mamat i han tingut futbol des que varen néixer a casa seva. Quique Álvarez també ha jugat al futbol professional, Òscar Álvarez també ha jugat a un bon nivell. L'experiència l'hauran de suplir amb caràcter, personalitat i coneixements, sobretot coneixements, perquè fa que els futbolistes creguin en el cos tècnic, no? Molt de treball, portaran molta energia nova i sobretot per mi l'experiència l'hauran de suplir preparant molt bé els partits perquè es vegi que coneixen bé la categoria, que es preparen bé la categoria, però sí que ens faran un futbol atractiu davant d'una segona A que no cal moltes vegades fer un futbol atractiu, sinó que cal complir patir i treure punts.
1: Per aquí va la segona pregunta que us volia fer, i també Tossolà. Ha de conservar aquest segell que ha tingut el Girona les últimes temporades a segona divisió? Perquè és una lliga totalment diferent a la primera. Ens valdrà aquest segell, Francesc?
4: Bé, jo penso que és una mica el que dèiem, eh? O sigui, a segona A, molts partits, es tracta de competir, de treure el resultat, de ser un equip potser més resultadista i intentar guanyar els partits com sigui, i moltes vegades no en faràs prou intentant jugar a futbol, perquè aniràs amb estadis on els duels directes, les jugades dividides, la intensitat, et pot ser superior al futbol que pugui demostrar l'equip. Per tant, també hi ha un tema molt important a partir d'ara, que és la confecció de la plantilla, que en podem parlar quan vulgueu, però aquí hi ha una tasca molt important a fer.
21: Sí, mira, el Girona ha pujat dues vegades a primera divisió, dos ascensos, i d'estils completament diferents, perquè el 2017-18 puja en Pablo Machín, que és un entrenador que ja sabeu molt diferent a Mitchell, i el 2022 puja en Mitchell a la banqueta. Per tant, les dues fórmules segurament són vàlides. És veritat que Quique Cárcel i el seu staff prefereixen l'estil i s'acosten més a l'estil de Mitchell, perquè recordeu el primer descens, el 2019, fitxen un Suer, després d'haver tingut l'opció d'Eusebio. Per tant, són dos entrenadors estil Barça, que és el que realment li agrada a Quique Cárcel. Clar, el problema està aquí amb Quique Álvarez i Òscar Álvarez, que, com deia en Francesc, no tenen experiència, però sí que jo crec que s'acosten més a l'estil que vol Quique Cárcel, que prefereix un futbol d'aquesta manera que no pas el que tenia Pablo Machín, que en els dos casos va servir per pujar.
22: Només un detall, que en el filial del Girona, Quique Álvarez i Òscar Álvarez, feien exactament el mateix plantejament que amb el Girona, un 4-2-3-1, això també venia imposat pel club, però jugant amb el mateix sistema tàctic que jugava Mitchell.
1: Per cert, Xavi, que de moment fitxatges poquets, Ethan i Pixur. Pixur,
22: davanter, dos jugadors confirmats, sí.
1: Aquest el jugador ucraïnès que portarà metres, i veurem, doncs, no, òbviament no el tenim controlat, però veurem si aporta també gol al Girona. Molt bé, el mercat de fitxatges el queda el Xevi, no, Solà?
21: Bueno, si hi ha algun dubte, jo estaré a punt.
0: Sí, home, això sí,
22: pobre de tu.
0: Ara i aquí sí que puc dir que comences les vacances. Per cert, aquests ocellets que estan al teu voltant en aquesta àrea de servei, que estan allò menjant les molles de l'entrepà de carn arrebossada, no?
21: No, perquè m'he portat una mica... Mira'ls, aquests són falsos. Aquests són falsos, eh?
0: No, són de veritat.
22: Són de veritat.
21: No, ara aquests que han sonat... Ah, sí, sí. Home, sona molt bé. Mira, ara en veig tres. Mira que els encostaré una molla de pa. Hola.
0: Com es nota que ja estàs en moda vacances. Solà, passa-t'ho molt bé, desconnecta i ens trobem a la tornada quan comenci la temporada del Girona Segona Divisió.
21: Molt bé, apa, una abraçada per tots.
0: I gràcies, Cardola, descansar també.
4: Molt bé, gràcies a vosaltres.
0: Adéu, Xavi.
22: Adéu.
0: El Solà de vacances, nosaltres aquí al peu del canó. Expliquem-vos el que passa. D'esport en directe n'hi ha poquet, hi ha tenis. Sí. Estàvem pendents d'aquest Zverev Fritz, a semifinals del torneig de Halle sobre herba.
20: I sembla que Zverev posa una mica la directa, ha guanyat el primer set per 7-6. Ara està doncs, empatant el segon per un joc a 1, però té ara pilota per endur-se el segon joc, la pilota que no hi va, 40-30. Per tant, el joc encara és viu. Zverev, però, que guanya de moment aquest partit contra Fritz.
0: Sergi, aixeca't a saludar, que tenim convidats.
20: Home, ells són...
0: Avui al Tot Gira hem convidat tres dacarians. Els seus noms segurament us sonaran molt, molt familiars. Damià, tu els coneixes i els estàs seguint des de fa molt de temps. Doncs els podries presentar.
7: Home, són ben coneguts, no? Són, d'una banda, els actuals campions del Dakar amb Buguis Prototip, el Pau Navarro, que és pilot, i el Jan Rosa, que és copilot, i el Gerard Ferrés, un pilot ex-subcampió del Dakar amb Buguis, i també, doncs, sempre ens recordem de la seva gran tercera posició en motos a Sud-amèrica, sense el seu copilot, que és un argentí que es diu Bruno Giacomi, però la nostra intenció era que vinguessin, en aquest cas, ells tres com a representants catalans, com a representants del país en un rally que jo crec que hem descobert fa molt poquet i del qual segurament se'n pot treure moltíssima informació i esperem que ells ens la donin.
0: Pau, Jan i Gerard, benvinguts al Tot Gira.
5: Gràcies.
0: Hola. Acabeu d'aterrar, com aquell qui diu, fa pocs dies, de la Xina. Allà hi heu estat participant en un rally. Jo, quan me'n va parlar el Damià, vaig pensar, dic, ostres, no n'havia sentit mai a parlar del rally de Taklimakan, ho dic bé, això?
5: Bueno, Taklimakan, no?
0: Taklimakan. Ja ho he dit malament.
5: Un procés, sí, sí, per aprendre aquest nom, perquè... El Nasser també vaig veure un dia.
0: Taklimakan. Clar, sí. La primera pregunta és, on és el Taklimakan?
5: Bé, el Taklimakan és una zona desèrtica de la Xina, que és el segon desert més gran del món, vull dir que és una zona ben coneguda, que jo, per incultura, poder no coneixer, no sé si vosaltres...
0: No, tampoc.
5: Vull dir que és un rally desconegut, tant per la gent que està en el món del motor com per la gent que està fora. És un desert que està al nord-oest de la Xina.
0: Nord-oest de la Xina, per tant, entenc que deu ser prop de Mongòlia...
5: Exacte, fent frontera amb Mongòlia, Kazajistan, bueno, diversos països que hi ha allà. Una zona bastant pobra, una zona bastant diferent del que tenim concebut com la Xina, molt diferent de les grans ciutats i de la tecnologia que estem acostumats a veure, però una zona molt autèntica.
6: Tenia una curiositat, aquell arc, no?, de 1.000 de llarg, no?, per 600 d'amplada, no?, que l'any passat que no estàs allà, Pau, vam ballar, ens vam trobar allà,
22: Les dones tenien la seva gràcia.
0: Clar, vosaltres esteu acostumats a fer altres ral·lis, diguem-ne, més coneguts, sou dakarians, heu estat recentment al Dakar, i per tant, a mi em va cridar molt l'atenció quan el Damià em diu, tenim uns catalans habituals al Dakar, noms que són molt coneguts per la gent del motor aquí a Catalunya, que han marxat a la Xina a fer un ral·li. I jo li vaig preguntar, i aquest ral·li... és nou? Diu, no, ja fa temps que es disputa. Aquesta és la desena edició.
6: Desena edició.
0: Sí. Però no n'arriba informació. La pregunta és, us ha agradat aquest rally? Comparant-lo amb el Dakar, que coneixeu perfectament.
23: A mi força. O sigui, té els seus punts negatius i positius, però sobretot, ho dèiem a menjar molts de dies, que el paisatge és dels paisatges més guapos que hem vist en una carrera, o que hem vist, perquè hi havia vegades que, estant on estàvem a Xina, doncs vèiem, el que dèiem, a dins de les dunes, veies de lluny muntanyes de neu, i corries en el desert i les muntanyes eren guapíssimes, no? A aquell punt, a mi, a nosaltres ens va sorprendre molt, però sí que és veritat que, el que dèiem, hi ha molt poca informació per nosaltres, doncs, també nosaltres ens enteràvem dels resultats el dia següent, no? Corríem i el, la que anàvem a sortir a l'altre ens enteràvem de què havíem fet el dia anterior. I sé que hi ha alguna falta de tecnologia, que és raro que ho diguem en Xina, però faltava una mica això, que és...
0: És a dir, han d'avançar encara en tema d'organització. No seria un Dakar.
23: No, no.
0: No és un Dakar, eh?
23: Organitzativament no.
0: Volen ser, Damià, un Dakar? Volen ser el Dakar de l'Àsia, el Dakar de la Xina?
8: Jo, aviam, això segurament ho han de dir ells. Jo tinc la sensació que més que voler ser el Dakar de la Xina, que si tu mires, és a dir, el plantejament, l'edició del 2006, 15 etapes, 8.000 quilòmetres totals, una mica més de la meitat cronometrats, del 16 de maig a l'1 de juny, és a dir, si tu agafes aquestes xifres, és un Dakar a la Xina. El que passa és que la diferència d'èpoques, perquè no, és a dir, el Dakar ha arribat a un nivell espectacular i aquest rally és a les Beceroles. Però ells per què han anat allà? És a dir, ells no han anat allà perquè aquell rally de Taklimakan es converteixi en un Dakar. Han anat allà perquè hi ha una marca xinesa que els ha fitxat i que vol anar al Dakar. I que per provar-lo, suposo que per tastar les seves capacitats i les capacitats dels seus vehicles, els han provat en un lloc que sembla que no existeixi, no? Un lloc que no haguessin, ells no haguessin imaginat que podia existir.
6: Com a test ha sigut espectacular. I una mica també, veient les similituds d'aquesta carrera amb el Dakar, et diria que a mi em recorda molt a Sud-amèrica, perquè com deia el Pau i el Jan, aquest contrast d'arribar a 4.000 metres, tot nevat, muntanyes increïbles, aquests erts de dunes tan complicats com eren Fiambalao, Tucumán, en aquells anys.
0: Tots els que heu estat al Dakar de Sud-amèrica, sempre, quan en parleu, teniu nostàlgia, d'aquest
6: sí,
0: Dakar d'allà,
6: A part del paisatge, per la gent, no? Mm. I poder aquí també ens va recordar una mica això. Arribàvem al Vivac, hi trobàvem moltíssima gent que ens venia a veure. Crec que això és molt maco, i en aquest sentit, menys la seguretat, com deia el Pau, i la tecnologia que refereix doncs, al GPS, en el que realment pues, no funcionava, no? I això realment és... s'haurà de millorar en un futur, però el que són les etapes com a test, i nosaltres pilots i màquines, realment va ser un supertest, i ostres, segur que hi hauria cabuda, què opineu vosaltres? Hi hauria cabuda per un Dakar allà?
5: Bé, jo crec que les característiques de la carrera t'ho permeten, no? El que passa és que és un rally que no crec que la gent, o si més no els organitzadors, pretenguin que sigui com un Dakar. La gent ho tendeix a comparar per, per les similituds característiques de duresa. Crec que el desert dona per fer-hi un Dakar, però no, jo crec que és el rally Taklimakan, crec que els organitzadors ho viuen com a tal i n'estan orgullosos d'això i no, tampoc ho comparen molt. És que tampoc crec que sigui comparable, perquè el Dakar n'hi ha un. I el Dakar, l'essència, tot el que comporta, n'hi ha un. Podria ser com un Dakar? Bueno, no ho sé.
8: Clar, aquí el tema és què heu menjat?
6: Sí.
8: Com heu dormit? Com us han tractat, en general, no? És a dir, perquè ja sabem com ens tracten al Dakar, que no està gens malament, però segurament com us hagin tractat allà, que us hauran tractat molt bé, no? Però que haureu trobat coses que dius, ep, aquí què està passant?
6: La gent ens ha tractat molt bé, ara també el torn als meus companys, però ens han tractat superbé des de l'equip, òbviament, que ens han donat totes les facilitats per poder entrenar primer i després competir. En aquest sentit, ens hem sentit superbé, a part una marca oficial, no? Una marca. Per tant, no ens ha faltat res. I llavors també aquest aproximament cap a la gent d'allà, la gent de la Xina, tant pilots com d'allò, ha sigut molt maco. Hi ha algun de l'equip que ha triomfat més que d'altres a nivell d'allò triomfat, em refereixo bueno, hi havia de dir, hòstia, aquest noi van totes cap allà, no sé què passava, Pau i Jan, però no, ara fora bromes, es fixa molt en el color de la pell. I els que eren blancs tenien... hi havia més feeling. És curiós. Si ets moreno, allà no et volen veure.
0: Em crida molt l'atenció perquè estàs dibuixant una part de la Xina que segurament per molts és desconeguda, perquè tots tenim al cap la Xina, diguem-ne, moderna, de grans ciutats, de Xangai, de Pequín, ciutats, diguem-ne, amb una tecnologia avançada, i esteu dibuixant una zona del país amb pobresa, amb misèria i amb gent que no està acostumada a veure, diguem-ne, visitants estrangers.
23: No, i això vam veure els dos contrastes quan vam acabar el rally, vam anar a Shenzhen, que és una ciutat tecnològica molt gran, i allà vam veure que el que havíem estat acostumats, doncs, les tres setmanes que havíem estat corrent, era totalment diferent, no? Eren dos xines diferents, doncs, això que dèiem, dins de la pobresa, doncs, menys, bueno, menys modals o tenien menys... això que mateix deies, que turistes no hi havia. Per exemple, quan anàvem a l'esmorzar no hi havia coses normals per nosaltres, no?
6: Un cafè no hi era, eh? Un cafè no hi era.
23: No, un cafè no hi havia.
5: Es trobava a faltar, es trobava a faltar.
8: Què heu esmorzat? Què heu esmorzat? Què heu dinat? Què heu menjat?
23: Bueno, jo cada dia una mica teníem un assistent que ens ha tractat molt bé i ens anava a comprar gofres a un supermercat i menjava gofres cada dia i ens ja un plàtan.
5: Jo un plàtan.
0: Ah, bueno, molt bé, molt bé.
5: Sí, clar, és que també quan estàs tantes hores al cotxe tampoc pots omplir-te la panxa perquè, clar, estàs 12 hores botant al desert a les dunes i jo necessito menjar alguna cosa suau i, clar, fideus o arròs per esmorzar. Clar, ja diferencien poc l'esmorzar amb el dinar. És que, clar, dibuixar la Xina és difícil perquè és un país molt i molt gran. Així com a curiositat, que hem nomenat la ciutat de Shenzhen, el 1980 Shenzhen tenia 30.000 habitants i ara en té 23 milions.
6: Sí, sí.
5: Com deu Barcelona, és a dir, una ciutat que en 40 anys ha estat capaç de multiplicar els seus habitants, i era una ciutat tota nova, vull dir que el contrast entre la...
0: I tot això és audiència potencial. Això us volia preguntar, sí. Quin seguiment té a la Xina aquest ral·li?
6: Ah, molt bèstia, no?, perquè ens comentaven, no?, quan el tema de les xarxes o de tots els medis, no?, que parlaven de milions, clar, però en un país, no?, d'un billó 500 milions, no?, són la Xina.
5: Clar, la Xina tot és a lo gran.
6: Clar.
5: És veritat que ja està prohibit el WhatsApp, l'Instagram, sí, el TikTok, i llavors, clar, nosaltres a les nostres xarxes poder no ho hem notat tant.
6: No, no. Efectivament,
5: però les xarxes xineses es veu que sí que tenia molta repercussió.
0: Però, per exemple, la gent, quan arribàveu, diguem-ne, als bivacs, o podíeu tenir contacte amb altres xinesos, ciutadans xinesos, us veien, diguem-ne, com a esportistes d'elit?
6: El saló de l'automòbil, us en recordeu, quan vam arribar, allà ens va venir gent a tots a saludar-nos, no? Vull dir que, per tant, les xarxes, la televisió...
0: Us identificaven, tot... com a pilots participants del ral·li.
23: A l'aeroport també jo estava a la cua i estava parlant amb una noia xinesa que estava allà, que venia a Barcelona, i em va comentar això, de que n'havia seguit una mica i sabia que hi havia el ral·li, o sigui...
0: Sabia qui eres, eh?
23: Sí, sí, sí, sí. Bueno, i en un avió, anant cap a la carrera, també la dona que tenia al cantó, doncs em va ensenyar una foto de la presentació d'en Jani nostre allà a l'avió, i jo dic, bueno, som nosaltres, no?
0: No us hem preguntat com veu acabar a la classificació.
6: Tu saps?
23: No.
0: No foteu.
6: Sabem que guanyeu unes etapes, que hem fet algunes segons, però...
5: No, és que això de la tecnologia és de veritat.
0: Però aleshores això no diu molt a favor de l'organització.
6: No. Ha sigut un test.
0: Estem explicant que és un ral·li que és molt bonic per, diguem-ne, competir-lo i que està ben pensat en quant a les etapes, però organització, informació...
8: Si tu fas recerca per internet, trobes alguns webs que hi ha algun comunicat en anglès, fins i tot, del que ha passat en el rally. És a dir, jo ara mateix l'única cosa que sé és que algú que va venir amb vosaltres, no?, que són dos argentins, no?, Cavigliasso i Pertegarini, van guanyar una de les categories en les quals tots participàveu. El que passa és que, com entenc jo, que anàveu tots amb un cotxe semblant però diferent, hi ha hagut molta segmentació de categories i ells han guanyat aquesta. I de vosaltres, per exemple, s'explicava que les primeres tres etapes havíeu fet primer, segon i tercer, que havíeu guanyat alguna etapa, però no hi ha un resultat
0: directe. Potser heu guanyat i no ho sabeu?
6: No.
23: Sí,
5: tant de bo, igual arriba la copa.
8: Heu hagut de dormir al desert?
6: Sí, jo sí, Vaig dormir al desert, i amb això volia explicar una cosa. Jo vaig dormir al desert perquè tant el Pau, el Jan com nosaltres, a diferència del nostre company, vam tenir problemes mecànics que no són culpa nostra, és un vehicle jove, però vam tenir la mala sort que ens passés. Gràcies a això, doncs, bueno, vam dormir al desert i també, doncs, ens vam retrasar la classificació. D'acord? El nostre company no va tenir problemes i també, gràcies als nostres problemes, el vam ajudar a ell a que no li passessin i, per tant, l'objectiu és complert, que ell va guanyar, ells van guanyar etapes, nosaltres també, jo crec que vam fer una gran feina d'equip i, per tant, ja és anecdòtic si hem fet el 30 o el 28, perquè tant el Pau i el Jan com nosaltres vam perdre moltes hores per aquests problemes mecànics, no? Retraient això, doncs, volia comentar un tema que el Jan també vas comentar. Allà van morir dos pilots amb cotxe.
0: Ah, sí?
6: Sí, i nosaltres ens vam quedar tirats, això, 24 hores. Quan es mor algú, es fa alguna cosa allà. Hòstia, Jan, no
5: ni un minut de silenci,
6: no,
5: res.
6: No. Per tant, tot aquest tema de seguretat, aquest tema de tecnologia i de, també de valors, ostres, jo amb moto no hagués anat, eh? Ja t'ho dic ara.
0: Hi havia categoria de motos,
6: sí,
0: eh?
6: I tant. Ostres, al final amb moto tu caus i allà no ve ningú, eh? I amb cotxe, doncs, bueno, anem més segurs, tot i que aquests dos companys, no?
8: No, no, i a més estem parlant de 150 vehicles, eh?
0: Sí.
8: O sigui, una brutalitat per una, sí, sí, per una organització que li falten
0: amb
8: moltes peces.
0: Amb majoria de xinesos, de pilots xinesos?
8: Sí, sí, sí.
5: Clar, és un rally amb poca participació internacional, i nosaltres, quan comentàvem això de la seguretat, ens miràvem una mica com bojos, perquè érem com els únics que ho notàvem, no? Llavors, igual, és un rally fet per xinesos, perquè ells ho normalitzaven, això. Mm. Però, clar, per nosaltres, el primordial d'una carrera, independentment dels resultats de la classificació de tot això, és la seguretat. Mm-hmm. Esclar, anar al desert 12 hores sense saber o amb la incertesa de què passarà si jo ara tinc un accident, de què passarà si em quedo aquí tirat, qui em rescatarà, qui
0: vindrà. En algun moment m'heu pensat on ens hem fotut.
5: Sí, cada dia. Jo cada dia, no sé vosaltres.
22: Ja des del primer quilòmetre.
6: Sí, sí, sí, sí.
0: Bé, segurament això també a vegades ho passeu, ho penseu en d'altres ral·lis com pot ser el Dakar. Algun dia segurament...
6: Sí, sí, sí,
0: estic fotent aquí.
6: Què fotem aquí? Amb una carrera dura passa sempre, però amb aquest tema de la seguretat... I ara direm una anècdota. Allà, menys nosaltres, allà tothom fuma, tu. A dintre el cotxe, diu, un pilot professional i un copilot. Jo entenc ara l'Oriol Mena.
0: Fumadors, eh?
6: L'Oriol Mena, un any que va córrer, diu, Gerard, ens vam esbarallar dintre el cotxe perquè li vaig dir que no fumés i em va pagar el cigarro sobre el mono, no?
0: Què dius ara?
6: Llavors, jo creiem que és com un costum d'ells, no? Però, ostres, clar...
0: La pregunta és, us faig la pregunta diferent, hi tornaríeu?
23: Jo potser...
0: Potser.
5: Sí. És que estan una mica bojos, aquests dos. Els agrada l'aventura, sí. Els agrada... És a dir, un cop allà estàs putejat, no sé si es pot dir això a la ràdio, però putejat,
8: sí,
5: perquè
8: sí, es pot dir.
5: Tu passes malament...
0: Tu ja en tornaries o no tornaries?
6: Sí, també. Sí. També, també tornaria.
0: I el Gerard no ha contestat, però vaja, amb, no, la cara, amb la cara ho ha dit tot.
6: I més, amb aquest jovent m'ho he passat molt bé, i jo era l'avi del grup, i a més realment...
0: Home, no tan avi,
6: No, però bueno, 47 en 20 i poc... No.
0: Mira, som de la mateixa lleva,
6: sí,
0: tu.
6: No?
0: Sí, som de la mateixa
6: edat. Joves, eh? I més quan sí. Estàs amb jovent i realment doncs, hem tingut uns dies molt macos que també ens ha servit per conèixer-nos més, per fer pinya, i crec que també ens emportem això, no? Ja no sols el fet de competir, quan ens posem el casco tots ho volem fer bé, però jo crec que hi ha aquesta part humana que ho fa especial, no?
0: Creieu que ara veurem més xinesos al Dakar? Pilots?
23: Jo crec que sí, ja l'any passat ja vam veure moltíssims, i aniran, jo crec que aniran creixents, aniran apareguent equips.
6: Fumant o què?
5: Sí. Els vam veure de prop, Pau?
23: Bueno, sí.
6: Sí, ja què ha passat?
5: Bueno, res, anècdota ràpida, que aquest Dakar,
0: sí,
5: que vàrem guanyar a l'etapa 2, ens vàrem posar líders amb el Taurus.
23: Anàvem líders.
5: I un xinès ens va donar un cop per darrere, perquè com que la Xina, el que dèiem, que la tecnologia no la fan servir, clar, van al Dakar i tampoc la fan servir, perquè no s'han habituats a fer-ho. I llavors hi ha una cosa molt famosa al Dakar, que és el Sentinel, que dona molts problemes, que és quan tu sol·licites pas al cotxe de davant quan l'atrapes. Aquest senyor anava amb un cotxe més potent que el nostre, llavors a la recta ens va atrapar, no ens va demanar permís i ens va donar un cop per darrere, perquè suposo que es va equivocar. Però clar, no t'ho esperes i no vas mirant el retrovisor.
0: Com, I què li com vas dir?
5: No, clar, és que els xinesos també és una altra cosa, que no parlen anglès.
0: Clar.
5: Res, doncs clar.
0: Ja pots protestar que no t'entendrà.
5: Li has de fer entendre la catalana, però clar, això... Jo soc de Girona, llavors...
0: El vas engegar a dida, però...
6: La catalana el vas agafar pel coll, o què?
5: No.
8: Per cert, vosaltres veu anar sota els colors d'una marca que és la GWM, que és una marca xinesa que aquí, de les que coneixem, encara no ha acabat d'entrar 100%, i per tant no la coneixeríem 100%, però que és la marca que voldria, entenc jo, anar al Dakar amb vosaltres. No sé com està aquesta situació ara mateix.
6: Està de que, bueno, també ells respondran de que ens han de dir alguna cosa, no? En principi, doncs, hem corregut, ens han fet un contracte per competir aquí, i la seva idea, doncs, és de fer Marroc, Dakar, un parell d'anys més, i a partir d'aquí, ojalà tinguem la sort de poder-hi ser tant el Pau, el Jan, com nosaltres. Sí que és veritat que és una decisió de dalt. Jo crec que la feina tant d'ells com la del Ferretti hem fet tots la feina superbé, però a vegades hi ha decisions des de dalt que seran, pues, no sé, un xino, una noia, un jovent, un d'allò. Llavors, estem esperant aquesta resposta, no?
23: Sí. Sí, bueno, bàsicament estem esperant el que digui el CEO de l'empresa, el fundador, en Jean-Louis.
5: El chairman.
23: Sí, el chairman. Sí. No volia dir en anglès.
8: El president, sí.
23: I a partir de llavors doncs, començarem a parlar i a veure també el projecte. En teoria és el mateix que ha dit en Gerard, però també poden canviar, variar.
8: També és veritat que seria molt arriscat que no canviessin la mentalitat o que no entressin en una mentalitat dakariana i que volguessin exportar la mentalitat taclimacant al Dakar. Això seria
23: no,
8: fotut, eh?
23: Fins i tot parlàvem, fins i tot el mateix en Jagüey que parlàvem, el chairman, doncs volen fer empreses per millorar la seguretat, no? Doncs el sistema, per exemple, en Gerard li fallava el Sentinel els primers dies, no? I anàvem amb el roadbook, era de paper, o sigui, hem tornat 5 anys enrere. Doncs volen fer com una còpia de l'RTF, que és el sistema que utilitzem, que és un roadbook amb tablet, més segur, i un sistema de comunicació amb metges també més... que sigui més bo, no? Ells volen aprendre, per això també nosaltres, europeus, vàrem anar a l'equip, perquè si no volen aprendre, segueixen amb el mateix i van fent a la seva.
8: Vosaltres devíeu fer una llista interminable de peticions.
9: Sí. Clar, per posar una mica de context, Great Wall Motors ens va fitxar, no?, nosaltres, aquesta prova, no per córrer a competir-la, que també, perquè el nostre objectiu, com que som pilots i copilots professionals, sempre volem competir, però sinó per desenvolupar el cotxe. És a dir, ells volen aprendre o si més no, desenvolupar un cotxe perquè estigui preparat per competir amb la Federació Internacional i amb tots els requisits que això comporta, que són molts. Llavors, hem desenvolupat i ara estem en el segon procés, en segona instància, que és un cop hem desenvolupat i un cop hem vist com treballem, si hem de seguir treballant junts o no, que això és una decisió que ja depèn d'ells. Ja són molt jeràrquics, llavors una persona pren la decisió i totes van en conseqüència d'això.
6: I el camí fàcil no el volen fer, que seria que un equip europeu els hi faci el cotxe, veritat? Al final ells volen fer el cotxe allà amb europeus que els ajudin, i això sí, llavors el que també hem vist que els xinos posen els colzes, eh?
0: Ah, sí?
6: Sí, és a dir, saben copiar, però no deixen copiar, eh?
0: Ah.
6: Llavors, hòstia, passa amb la telemetria. No, la telemetria ja no. Per tant, ojo, eh?
0: Molt bé. Sí, sí. El Dakar de l'any que ve sereu segur, eh? Tots tres.
23: Esperem, s'ha de veure.
0: Esperem. Però vaja, sí.
6: Saps què passa la nostra d'allò, de com a pilots? Poder el Jan, com a copilot, ho tindria més fàcil, perquè un gran copilot sempre... hi ha pocs copilots que siguin bons, no? I per tant hi ha una necessitat. Però pels pilots, el Pau i jo mateix, o altres, no és fàcil. Des de fora sembla molt fàcil, però inclús tenint resultats, hi ha anys d'experiència, o el Pau que ha guanyat, o jo també amb els podis, ostres, és complicat, perquè necessites un patrocini. Ja no és que una marca t'agafi com ara, que realment són privilegiats, el que ens ha passat, eh? Sí. Hi ha molt poques marques que et donguin una oportunitat. Per tant, estem dintre d'un grup de 10 persones, en tot el Dakar, eh? No n'hi ha més, eh? Que tinguin una possibilitat. Per tant, no és fàcil i ojalà, doncs, tant el Pau, que és la joventut i és els pròxims guanyadors de molts Dakar, segurament amb el Jan, doncs tingui l'oportunitat, igual que jo, doncs, que tinc encara ganes de competir i de guanyar un Dakar, també.
0: Són present i futur, Damià, del Dakar. Com el Damià, eh? Que el
6: també,
0: Damià
6: també
0: és passat, present i futur del Dakar, eh? Perquè no en parlem, però el Damià també és
8: ells,
0: molt tuareg.
8: El que tenim tots quatre en comú és que tampoc sé si aniré al Dakar, amb una qual cosa.
6: Ja, doncs, tampoc.
8: Ens trobarem.
0: Sempre dius el mateix, al final sempre hi vas.
8: És el que espero que els hi passi a ells, també.
0: Sí, el mateix. Bé, a tots tres, moltes gràcies per venir avui aquí al Tot Gira a explicar la vostra experiència, que a mi, quan me la va plantejar el Damià, em va semblar molt interessant, aquesta experiència en aquest rally, però si ho dic bé, Taclimacan.
6: Sí.
0: Ho he pres, al final.
6: Aviam, Damià, tu també?
8: Taclimacan.
0: Que hem après, que és aquesta zona del nord-oest de la Xina, amb els xinesos que estan intentant aprendre dels millors, és a dir, dels pilots catalans. Jan Rosa, Pau Navarro i Gerard Ferrés, que tingueu molta sort i que ens veiem al Dakar.
6: Moltes gràcies.
9: Moltes gràcies.
0: Un minut i les 5 de la tarda, conversa que, per cert, de seguida podreu recuperar a catradio.cat/totgira i també us recordo que tenim actiu a x.com/totgira aquesta pregunta, tenim activa aquesta pregunta, us demanem per Rafinha, avui tot just que hem sabut aquesta passada matinada en el partit del Mundial que ha jugat Brasil, que ha guanyat davant d'Haití 3-0, que s'ha lesionat Rafinha, us demanem pel futur de Rafinha al Barça.
20: Sí, que ha de fer el Barça amb el brasiler, tres opcions, declarar-lo intransferible, venda per entre 50 i 100 milions d'euros o venda per una oferta de més de 100 milions d'euros, que és l'opció que guanya amb el 52% dels vots. Compte que la segona més votada amb el 30 és venda entre 50 i 100 milions i només se'l quedarien com a intransferible el 17% restant dels oients del Tot Gira.
0: Molt bé, a partir de les 6 de la tarda, Bar Mundial. Avui tindrem el Ricard Torquemada. Tindrem també...

0: Una tele o un equip de so el pots comprar a molts llocs. Però què passa quan s'espatlla? A CIMAC tenim la millor oferta en electrònica de consum i també et garantim el millor servei postventa, perquè som tècnics especialistes. CIMAC forma part d'Euronix, la major cadena d'electrònica d'Europa. Per això et podem oferir les últimes novetats de les millors marques. Electrònica CIMAC, carrer Mare Janer 39, telèfon 973 35 23 18.
1: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockall, Romotop, Norfai.

0: Necessites inspiració per casa teva? La tens molt a prop. Passa pel carrer Regència d'Urgell de la Seu i visita la botiga de Mobles Butxaca, distribuïdor oficial de Kibuk a la Seu d'Urgell. Kibuk és sinònim de qualitat en mobles d'interior o exterior, cuines, descans, decoració, il·luminació i mobles d'oficina. A Mobles Butxaca també t'oferim fusteria a mida, mobles d'estoc i disseny d'interiors. Vine a Mobles Butxaca, al carrer Regència d'Urgell 7. La Seu d'Urgell, o entra a la nostra pàgina web. També pots trobar el nostre catàleg a kibuk.com.
1: El valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
2: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
1: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
2: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
1: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
2: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
1: Tota la informació i més al nostre web menjatlalurgell.cat.

0: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.
1: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps, surt a veure món amb els viatges i circuits de Caditours. Comencem l'estiu gaudint de la Provença en flor, 5 dies a partir del 4 de juliol. El 22 de juliol no et perdis un dels millors destins naturals del món. 11 dies al Canadà, natura incomparable i ciutats vibrants. Per la festa major, el 29 d'agost, marxem 4 dies a gaudir de la Rioja i la seva rodalia. I per la diada, l'11 de setembre, gaudirem 3 dies del Maresme desconegut i de les seves platges. El 15 de setembre, marxem 7 dies a fer un viatge de llegenda per París i els castells del Loira. El 28 de setembre anem 8 dies a conèixer les impactants panoràmiques, cultura i història de Bulgària. I per acabar l'any, el 9 d'octubre tornem 7 dies a Galícia i el novembre un dels viatges estrella d'enguany. 13 dies a un dels països més singulars del món, el Japó. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Aprofita el temps, apunta't als viatges de Caditours.
2: Ets immigrant i vius a Espanya? Ara pot ser el moment de regularitzar la teva situació. El govern ha obert un procés extraordinari entre l'abril i el juny, però hi haurà milers de persones que en quedaran fora. La previsió és regularitzar fins a 500.000 persones, tot i que el temps és limitat. Per això és important preparar el teu cas des d'ara i reservar la teva plaça per assegurar-te que no et perdis aquesta oportunitat. No et quedis amb el dubte. A Servigés Barberan, estudiem el teu cas i t'expliquem clarament si pots aconseguir els papers. És ràpid i senzill i pot canviar la teva vida i la de la teva família. Servigés Barberan, vine a veure'ns al carrer Estudis 1 de la Seu d'Urgell o truca ara al 973 353 555.

0: tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
2: Una tele o un equip de so el pots comprar a molts llocs. Però què passa quan s'espatlla? A CIMAC tenim la millor oferta en electrònica de consum i també et garantim el millor servei postventa perquè som tècnics especialistes. CIMAC forma part d'Euronics, la major cadena d'electrònica d'Europa. Per això et podem oferir les últimes novetats de les millors marques. Electrònica CIMAC, carrer Mare Janer 39, telèfon 973 35 23 18.
3: Cada vidre explica una història. Quina és la teva? Dona un toc de qualitat i confort a casa teva amb Vidres Fermín, líder del sector a la Seu d'Urgell i distribuïdor autoritzat de Belux. Som experts en finestres d'alumini i PVC, mampares de bany, tendals i automatismes. Informa't també de la nostra oferta de persianes, mosquiteres i cortines per protegir casa teva a l'estiu. Vidres Fermín, més de 25 anys millorant casa vostra. Som al carrer Sant Armengol 60-62, la Seu d'Urgell. Telèfon 973 360 745. I també al web vidresfermin.com.

0: Casa del Matalàs. Tenim la més àmplia exposició de matalassos de la seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
1: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
0: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs, el millor per al teu descans i per a la teva salut.
2: Tens plaques solars. Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de Peusa. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques, disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per a casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè a Peusa ens mou el teu benestar. I recorda, si ets client de Peusa o has fet la teva instal·lació amb Instalvilana, beneficia't de 150 euros de descompte fins al 30 de juny.
3: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a les escapades de Cadí Tours. El 12 de juliol, un dia de muntanya a la Vall de Núria, on hi arribarem amb l'entranyable cremallera. El 12 d'agost, vine amb nosaltres a viure l'eclipsi del segle i també visitarem el Museu Casteller, a Valls. El 23 d'agost, anirem a passar un bon dia a la muntanya i al monestir de Montserrat. El 13 de setembre, gaudim d'una de les joies del nostre Pirineu, el Congost de Montrevell. I per acomiadar l'estiu, el 26 de setembre, viatge de dos dies per celebrar les noces d'or. I el 27 de setembre, anem a Barcelona per veure el musical Mamma Mia. I com sempre, a totes les escapades farem un bon dinar. Per la tardor també preparem més sortides. Fes ja la teva reserva, informa-te'n a Cadí Tours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Amb Cadí Tours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.

0: valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
1: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
0: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
1: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
0: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
1: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
0: Tota la informació i més al nostre web, menjatlalurgell.cat.
2: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
3: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
4: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, M6Z, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockall, Romotop, Norfire, Beth Home, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes, i totes adaptant-nos a les teves necessitats i el teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.

0: Ai, no t'havia vist.
1: Què et passa? Fas mala cara.
2: Porto un dia... Estic molt estressat. No puc dutxar-me. Se m'ha espatllat la columna de dutxa i no hi ha manera de trobar-ne una a bon preu.
1: Has anat a la botiga d'Ultimate Design?
2: Mira, Sara, estic de lloguer. Passo de gastar-me tants calés en un pis que no és ni meu.
1: No, home, no. Jo em vaig comprar un moble de bany per tan sols 186 euros.
2: Què dius?
1: Mira, just avui hi he anat i m'han donat un catàleg. Mira!
2: Columna de dutxa per tan sols 118,79 euros? Això sí que és una ganga. Ultimate Design. Distribuïdors oficials de gamma. Projectes de disseny, interiorisme, reformes, instal·lacions i tota la decoració en interior o exterior al millor preu. I, sobretot, a la millor qualitat. A més, a Ultimate Design trobaràs tota mena de mobiliari, articles i complements per a la llar. Ultimate Design, al carrer Montorull, número 2 de la Seu d'Urgell. Contacta-hi trucant al 696-901-469. 696-901-469. Ho deixaràs escapar?
3: A la Casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
4: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
3: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs. El millor per al teu descans i per a la teva salut.
5: Ets immigrant i vius a Espanya? Ara pot ser el moment de regularitzar la teva situació. El govern ha obert un procés extraordinari entre l'abril i el juny, però hi haurà milers de persones que en quedaran fora. La previsió és regularitzar fins a 500.000 persones, tot i que el temps és limitat. Per això és important preparar el teu cas des d'ara i reservar la teva plaça per assegurar-te que no et perdis aquesta oportunitat. No et quedis amb el dubte. A Servigés Barberán, estudiem el teu cas i t'expliquem clarament si pots aconseguir els papers. És ràpid i senzill i pot canviar la teva vida i la de la teva família. Servigés Barberán. Vine a veure'ns al carrer Estudis 1 de la Seu d'Urgell o truca ara al 973 353 555.
6: Oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens de goters a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb cobertes i pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, cobertes i pissarres.

0: Ei, tu, encara no has viscut les experiències que t'ofereix el Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell? Al Parc Olímpic del Segre pots gaudir del ràfting com enlloc, en un dels millors canals d'aigües braves del món, amb totes les mesures de seguretat i al costat mateix de la ciutat. També hi pots fer open kayak, hidrotrineu i piragüisme. I pots trobar un rocòdrom de campionat i el centre BTT amb la xarxa de camins més extensa de Catalunya. I recorda que si ets de la Seu, tens preu especial. També tenim ofertes per a grups i empreses. Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell. Truca al telèfon olímpic el 973 36 0092 o entra a la nostra pàgina web parcolimpicdelsegre.cat.
1: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps, surt a veure món amb els viatges i circuits de Caditours. Comencem l'estiu gaudint de la Provença en flor, 5 dies a partir del 4 de juliol. El 22 de juliol no et perdis un dels millors destins naturals del món. 11 dies al Canadà, natura incomparable i ciutats vibrants. Per la festa major, el 29 d'agost, marxem 4 dies a gaudir de la Rioja i la seva rodalia. I per la diada, l'11 de setembre, gaudirem 3 dies del Maresme desconegut i de les seves platges. El 15 de setembre marxem 7 dies a fer un viatge de llegenda per París i els castells del Loira. El 28 de setembre anem 8 dies a conèixer les impactants panoràmiques, cultura i història de Bulgària. I per acabar l'any, el 9 d'octubre tornem 7 dies a Galícia i el novembre un dels viatges estrella d'enguany. 13 dies a un dels països més singulars del món, el Japó. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973 35 0235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616 009 159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Aprofita el temps, apunta't als viatges de Caditours.
2: De ben segur que coneixes CIMAC, perquè és el millor centre d'electrònica de la Seu, però sabies que CIMAC és molt més? Perquè a CIMAC també hi pots trobar les millors novetats en electrodomèstics i equipament de la llar. A la nostra botiga, al carrer Mare Janer, hi tens la més gran exposició de la Seu, rentadores, rentavaixelles, frigorífics, petit electrodomèstic i tot allò que necessitis per casa teva. Vine, prova i tria entre les millors marques. La màxima qualitat i varietat i els millors preus ho tens a CIMAC. I el més important, com sempre, a CIMAC et garantim el millor servei postvenda perquè som tècnics especialistes. CIMAC, el teu referent en electrodomèstics i electrònica a l'Alt Urgell. Vine'ns a conèixer al carrer Mare Janer 39 de la Seu d'Urgell. Telèfon 973 35 23 18.

0: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockal, Romotop, Norfire, Bevhome, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes, i totes adaptant-nos a les teves necessitats i al teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.
1: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
2: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
3: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.
4: A les millors activitats i festes del Pirineu, no hi falta Festa 10. Festa 10. Som una empresa del Pirineu que cuida cada detall del teu esdeveniment perquè sigui exactament com l'havies imaginat. Amb anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones. A Festa 10 estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més. Contacta amb nosaltres a través del web festa10.es i fes que el teu esdeveniment brilli.

0: Jo crec que sí, perquè sincerament els dos equips tenen un bàsquet molt antagònic, però són dos grandíssims equips. És a dir, per una banda València ja hem enraonat moltíssim, però el mateix Barça, que tothom l'hem, diguem, menys tingut, o diguem-ho d'alguna manera així, el Barça arriba a tres partits ara, o a cinc, a una final on ells es senten molt còmodes. Són jugadors molt avançats en aquestes situacions, bastant més que València, i per tant, doncs, jo crec que veurem un gran espectacle.
1: Oriol, recorda'm les estadístiques del partidàs, el més destacat del que vam veure dijous passat.
2: Mira, l'altre dia el Barça es basa bàsicament en el triple, gran encert, 19 de 38, 57 dels 113 punts més des del triple. Per tant, veurem si aquest percentatge, el València es va quedar en un 27%, 7 de 26 avui acaba sent una de les claus. El que de moment no hi ha sorpresa per part dels cinc titulars dels dos equips, repeteixen el mateix a l'altre dia. Evadio, Taylor, Key, Montero i Sacco per part del València. A Barça torna amb Marcos, amb Panther, amb Clay, amb Senghelia i amb Fol.
1: Bé, doncs el cinc inicial ja a pista. Per cert, que en el partit d'ascens de la segona divisió A, el segon s'avança el marcador del Celta B, de nou González, jugador a tenir molt i molt controlat, perquè aviat segur que veurem el primer equip del Celta. Celta B 2, Ponferradina 1 ara mateix, el Celta B no aniria a pròrroga i pujaria directament a la segona divisió. Macià, arriba el moment, el segon partit, aquest tros de partit entre València i Barça.
3: I és que aquesta sèrie, jo crec que de manera inesperada ens va fer rebentar, ens va fer petar el cap, perquè el Barça va ser capaç de fer saltar la banca contra tot pronòstic, i avui, doncs, amb aquest 0-1, molts aspiren a anar al Palau, doncs, a una victòria del títol, cosa que jo crec que no serà fàcil davant d'aquest Super València. Això sí, si algú pot fer-ho, són jugadors amb l'experiència de Clyburn, de Panther, de Senghelia, potser no tant de Foli Marcos. En canvi, ells, com ens deia l'Oriol, han sortit amb tot. Han sortit, doncs, sobretot amb els dos petits, que ens fan anar tant de corcoll. Torna Puerto, per cert, al València. Comença ara mateix el segon partit d'aquesta final i el salt inicial que el guanya el València. Mira que tenim un 2-22, però li ha guanyat el salt, doncs, Sacco. La jugada és del València. Branco Badio es planta, llença de dos, defensat per Panther. Falla. Rebot pel Barça, Clyburn. La primera jugada d'atac del Barça. El base argentí Juan de Marcos, marcat pel base centre-americà del València i estrella d'aquest equip. La bola, Montero, la bola que la té Juan i Marcos novament, superant per darrere, sortint de carretó Kevin Panther per buscar el llançament. No el troba, Badió a sobre com una paparra, l'intenta atacar, llença la mitja volta, l'estil Kobe Bryant, falla. Rebot pel València, Braxton Key.
0: Grans defenses, de moment, dels dos equips, però fixa't ara ja l'arribada de Montero.
3: I que poc ens deixaran narrar aquests al València, perquè la

0: la posició.
1: Ja Satoranski per entrar a la pista. Satoranski
2: sí,
1: preparat.
2: Sí, sí, ho veig, és curiós.
0: És que Juan i Marcos...
2: ha quedat trebat a cada bloqueig que li han fet.
0: A cada bloqueig. Hi ha bàsquet que no sé si el donaran, no, però no. Hi ha sobretot falta.
2: No, dona baix.
0: Pel
2: no?
0: València, eh? Falta a favor del València. No ha començat ni
2: mal. Igual com l'altre dia, eh? Sí. És a dir, València surt com molt aprofitant aquestes sortides, sobretot assegurant el seu rebot defensiu, no?, per acabar-ho.
1: I marxa Juan i Marcos cap a la banqueta amb algun... No sé si té algun problema físic
2: sí,
1: o...
2: Quan ha caigut,
3: ell de seguida ha notat algunes trabades.
1: I entra Satoranski en pista.
0: Vinga, bola pel... Doncs que bé que hagi tornat Satoranski, esperem que estigui bé.
3: Crec que se li ha reblincat una mica el turmell. Tinc la sensació, Juan i Marcos.
1: Sí, estan atenent aquí al costat de la banqueta.
0: El Barça està perdent 2-0. Dos minuts de joc, molt de taronja a les grades, moltes banderes del País Valencià i el Roig Arena, el Barça que intenta, com el primer quart de l'altre dia, contenir una miqueta, aixoplugar-se de la tempesta, perquè, clar, fallen de moment els triples, però els rebots d'atac ja te'ls van agafar el primer quart i te'ls segueixen agafant avui. Cam enrere.
2: Ells en tiren molts de triples, ja consideren com per una eina més, no?, a més de dos. Tirs de dos tampoc no en fan tants, no sé que siguin dins de la pintura.
0: Entrades a cistella, sí. Vinga, la bola pel Barça per empatar. De moment, el Barça no controlant, però sí, almenys, evitant que el València se'n vagi tan ràpid com l'altre dia. Al minut 2, almenys, el Barça ja perdia 8-2.
2: Sí.
0: Ataca Satoranski. Satoranski busca la continuació amb Foll. No. Finalment el pal baix, que és on el Barça pot fer mal. A la mitja volta no toca ni el ferro al llançament de Xenyelia. Algú ha perdut...
2: Sacó, la seva cinta que porta normalment.
0: El cabell, doncs però, vinga.
2: Però sí, avui, ara de moment, almenys Xenyelia no ha trobat la seva part còmoda en el pal baix, que és un lloc on li fa molt mal a València.
0: En directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio des del Roig Arena de València, el millor pavelló del sud d'Europa. Ataca Braxton Key, però el defensa Xenyelia, clar. I per tant, ara...
2: Dos blocs, un per cada banda.
0: El València al final, mira que bé, Branco Badioc, però el Barça ho ha defensat bé. Llàstima que algú s'ha carregat de falta, la segona d'equip.
1: Sí, si és de Foll, serà la segona i haurà de marxar ja cap a la banqueta.
2: Sí, però ja li fa un favor a Xavi Pascual. Vull dir, en el sentit que amb Foll, normalment, en els blocs directes aquests, queda massa enfonsat i li dona molt avantatge.
0: I a la banqueta del Barça, Oriol, hi ha una imatge curiosa, no?, d'un jugador que està amb una bicicleta estàtica.
1: Besseri va fent, com si fos la Paula Blasi, va fent una mica d'exercici esperant haver d'entrar a la pista.
0: El primer tir lliure de Branco Badió i ja és dintre. El Barça, de moment, en dos minuts i mig encara no ha notat. València 4, Barça 0. Ara mateix el València posaria l'1-1 a la final.
3: I mentrestant comença segona part del Mundial. Països Baixos 2, Suècia 0. Hi ha algun canvi, Marc? Espera, ara.
4: Un canvi per Països Baixos. Ha entrat Somerville, un dels golejadors al Països Baixos 2, Japó 2. Ha marxat Daniel Malen.
3: Segon 34 de la segona meitat. Països Baixos 2, Suècia 0.
0: I això no és dels Països Baixos, però també hi ha molt de taronja aquí, el del València, que de moment és el color que predomina, Lloberes?
2: Sí, però contra... de totes maneres ha notat molt menys que el primer dia. Te'n recordes l'embestida primera?
0: Sí, sí.
2: I el Barça està controlant bastant més.
0: 6-0, acaba de notar, ara sí, han trigat un minut més que l'altre dia a guanyar de 6.
2: Home, però aquí sota, davant de Foll, vaja, sí. Havia d'haver rebut un barret com a mínim.
0: Mira, ja ha baixat de la bicicleta estàtica, Besseri.
1: Entrarà Besseri en lloc de Foll.
0: Ataca Panther, no pot amb Badio, obre Xenyelia, l'únic jugador que sembla que té superioritat, però de moment els tirs no li han entrat.
2: Però mira que canvien amb defensa.
0: Laibur, sí, no, a veure, s'acaba el temps i mira...
2: És fora.
0: Fora de temps. Llàstima perquè era la primera cistella del Barça.
2: Ah, que va llançar com pillant-se la
0: Liliana. Ha tirat a Gràcia, a Bulto, a Granel,
2: Sí, sí.
0: Doncs mira, l'havia ficat, però no per al bàsquet.
1: Marxa pel cap a la banqueta i entra bé si el seu lloc.
0: 6-0 de sortida no seria el millor inici de partit, però queda molt encara. Som tot just al minut 4.
3: Quin va ser el marcador final del primer quart dijous, Oriol?
1: 25-13.
3: 25-13. Queda molt.
0: La bola per a Braxton Key, cantonada de la Rea, supera Satoranski. Ells, el Barça ara mateix està en situació de caçar ombres, amb aquesta gent, perquè van molt ràpids.
2: Molt bé, eh?
0: Sí, però ara ha tirat sol de la Rea, sota sí. Cistella. Ara ha fallat i ara sí. Ara a veure Panther, doncs tampoc. Mira, no...

0: bon dia.
1: Intimidat molt bé, Costeo. De bon... moment, avui no hi ha l'efectivitat del primer dia.
0: Per cap de les dues bandes, eh?
2: Sí, també sí, pel que duem de partit, 6-0 és un marcador molt baix. Per cert, mana el taronja al Roig Arena i mana el taronja també a Houston, tot i que s'està revisant.
3: Sí, hi ha un gol, en aquest cas, de Gapco, d'Holanda, dels Països Baixos. Encara que sembla que l'últim en tocar marc ha estat un altre company, ara m'ho aclariràs, perquè em sembla que ha tocat en un altre jugador, la rematada de Gapco, però bé, el gol està en revisió, centrada des de la dreta, buscant el segon pal, i gairebé amb la porteria avui de Gapco que remata...
2: No, no, no toca pirar. Ningú, eh?
3: No, no toca ningú, doncs
2: és
3: vaja,
2: Gapco. És Gapco.
3: Que Santa Llúcia em conservi la vista. Ronald Koeman ho celebra des de la banqueta, gol en revisió, però si puja el marcador, Països Baixos 3, Gapco, Suècia 0.
4: Assistència de Dumfries, el nou jugador del Madrid, i Gapco, que remata, ha estat a punt per sembla tocar amb la punta de la bota Brovi, que hagués estat, per tant, el tercer hat-trick del Mundial després de Messi i de Jonathan David.
2: Puja, eh? Puja el marcador,
3: sí, sí, 3-0.
2: El 3-0 guanya els Països Baixos. Tinc un 3-2 a la porra.
3: No, no hi arribes, no hi arribes, David.
2: Tu ja estàs fora. Per tant, aquí tots, dos gols de Suècia i ho mantenim. Sí, això. Qui va fatal a la porra és l'Oriol. Vinga, va, 8-0. Però el Barça.
0: 8. Acaben de seure Kevin Panther. Aquí el Barça que busca la primera cistella al partit i de moment segueix inèdit. El Barça no li entra res al minut pràcticament 5 ja. La baixa de Larrea, hem de fer la primera, perquè jo crec que si entra la primera l'equip començarà, falla el triple al València, lluita còsmica pel rebot i la pesca finalment Brizuela. Home, s'ha trobat Satoranski amb la mà de Costello. Falta per tallar el contraatac de l'equip blaugrana, el Barça que ha fet sortir a Brizú a la pista.
1: Tots dos estan esgotant bastant més a darrere, tots els seus esforços. De moment el Barça encara no ha trobat la situació clara i la que a més li convé, per exemple, ara mateix Claymore se l'ha tirat massa de pressa.
2: Cap punt en 5 minuts.
1: Sí.
0: Satoranski. Satoranski sota un immens anunci de Brian Adams, que es veu que actuarà en aquest pavelló aviat. Bola que té Schengelia. Schengelia busca sortida de bloqueig a Brizuela, que tira de 3 pel primer... No, tampoc. Tampoc. Doncs mira, hem obert ja la meitat.
2: Déu-n'hi-do.
1: Home, l'efectivitat de l'altre dia tampoc no era normal. Collons, ai, perdó.
0: Ara, a veure, Lloberes...
1: Perdó. És que he vist unes terracotxes, què passa? Sí. Clubers, deixa-m'ho dir. Què? Com que estem quasi a peu de pista recollint pilotes, m'entens?
0: En doncs, 5 minuts ja n'has tenim... ja dit dues.
1: Sí. Ah, avui sí, avui sí.
2: Bé, i de fet, teniu algú amb una mena de... No sé si és un petit tambor o què és, que ara s'ha calmat.
3: Aquest n'ha pesat,
2: sí. Una mica pesat, sí.
5: El timbaler del Bruc...
1: 3,
0: 3. La timbalera, sí. És una timbalera, Oriol.
5: Ara a veure si entra el timbaler de la Bruc per part de la Barça, Joel Parra, que l'altre dia va estar esplèndid, marxa Schengelia,
0: i l'Apro,
5: la banqueta Xavi Pasqual, i entra la Provítola, també.
1: Et dic més, jo crec que l'altre dia Parra potser seria el millor o més complet partit des de la història de Parra en el Barça.
0: Pot ser, doncs a veure si avui és el segon, el que també dic que no ha tingut
1: repetir,
0: mai continuïtat.
1: Això,
0: eh?
1: És difícil repetir, mira com per exemple el Barça mateix avui, de moment l'efectivitat en el triple, que l'altre dia estava esplèndid, és a dir,
5: l'altre dia el 50% estava el Barça.
1: Clar, llavors avui ja no tant.
0: Està mirant antiesportiva contra el Barça, eh? Possible antiesportiva la jugada.
1: Ha sigut diguem, la paraula que m'ha sortit a mi.
0: Sí, sí.
1: No, d'una manera...
0: Exactament. Sí, sí, ha sigut impactant, eh? La veritat és que ha anat amb tot i amb el bat de béis, ha anat amb el bat de béisbol pràcticament aturar el llançament del jugador València. I finalment res. No hi ha antiesportiva, hi haurà falta normal, serveix el València de Fons Cárdenas, el de Granada, obre a l'exterior cap a Cameron Taylor, l'ex del Girona, aparellat ja amb Satoranski, se'l fa de 3, triple. Triple del València, 11-0, 11-0, i ara sí, Pasqual toca el botó i atura el partit. Demana temps mort, perquè ara ja sí que això comença a passar d'atac a d'oli.
1: No, si mirem una mica el primer dia, aviam, es van posar 14 dalt.
0: Ja, però a 0, avui.
2: Sí,
0: a
2: 6 minuts al 0, Lloberes. Aquest 0 fa mal, eh?
1: No, el 0 és una cosa, doncs, que encara no han entrat al partit. L'altre dia també van tardar. Vaja, també és veritat que avui València no pot parar, perquè el Barça no se'n pot anar d'aquest camp amb un 0.
2: Bé, 11-0, a temps mort. Deixa passar un moment per Sabadell, perquè, Biel Cadilla, els jugadors del Sabadell són ja l'Ajuntament de la ciutat?
6: Biel, dic,
2: són els jugadors del Sabadell ja a l'Ajuntament?
6: Hola, David, sí.
7: És un plaer.
6: Han entrat a l'Ajuntament els jugadors? Tots just uns...
7: Que eren més, crec.
6: A la plaça de la...
7: Pau,
6: equip directiu.
2: Ens arriba una mica malament el so, però bé, us confirmo que el Biel ja és a l'Ajuntament de Sabadell i que ara els està rebent l'alcaldessa, la Marta Ferrés. La imatge és que l'alcaldessa va amb la samarreta del Sabadell i està rebent ara mateix la plantilla del Sabadell en aquesta sala de plens. De seguida sortirem també a la balconada on els espera moltíssima, moltíssima gent en aquesta plaça on l'Ajuntament hi té la seva seu. Vinga, tornem cap al bàsquet perquè reprèn el joc el Roig Arena amb aquest 11-0 que fa mal perquè el Barça encara no s'ha estrenat al marcador.
0: No pot acabar així aquest partit, no, no dic a zero, dic no pot acabar així, el Barça reaccionarà, no en tinc cap dubte. De fet, amb aquest temps mort, amb l'entrada de la Provítola, ara sí que jo crec que tenim el jugador que ha canviat aquest Barça, perquè el Barça fa dos mesos que no perd a fora, això és veritat, però per jugar contra equips com el València sense l'Apro no es pot. A veure si avui el baix argentí és capaç de treure aquest tap que hi ha sobre la cistella del València. Ataca la Provítola. Buscaran a Veseli, que es fa lloc, llença de dos, assistència a l'Apro, bàsquet de Veseli. Ja tenim el 11-2 al marcador al minut 6.
1: Amb un tir habitual, de Veseli. Fixa Costello com es supera.
0: Com ha superat a Veseli. Veseli l'ha defensat amb la mirada.
1: Clar, perquè no veus... Si no el protegeixen darrere, és molt difícil que li aguanti.
0: Veseli triarà les batalles, triarà allà on desgastar-se i si veu que el superen ja...
1: Sí.
0: Ja recordem que retira, després d'aquest play-off, Veseli. L'Apro, de 3, falla.
3: I el Mundial marca el quart als Països Baixos, és Gapco, ha fet un golaç al davanter del Liverpool, jugada per la banda esquerra, entra l'àrea, finta la rematada, va cap a dins, xuta el pal curt, marca el quart, Països Baixos 4, Suècia 0, minut 10 gairebé de la segona.
0: Doncs mira, el Barça ja ha fet tants punts com gols. La selecció que els Països Baixos, els dos de... Ara mateix falta Satoranski. Aquí els de taronja van guanyant també de bastant, marcador ara mateix, 13-4, minut 3.
1: Res que no es pugui...
0: Res que no es pugui solucionar, això és bàsquet. Cada partit és diferent.
5: I marxa Satoranski, entra aquell per part del Barça.
0: Vinga, a veure si el Barça es posa una mica a to. L'altre dia li va costar entrar, perquè el València és un equip que és molt efervescent, surt molt fort al principi i costa el seu temps. A veure si el Barça doncs, ho capgira. Ja no en aquest primer quart, perquè es va acabant. Omar, la jugada del jugador, el València, l'entrada fins la cuina, Mur.
1: Mur, que és dels jugadors que ha tingut més baixada, no? Es nota còmode, malament rai, perquè tenen un altre efectiu exterior.
0: 15-4, baixa Satoranski, la bola que la té el Barça, camp atacant ja. S'obren a les cantonades Miles Kell, que és una amenaça relativa. Molt bé per Obrizuela, ho ha hagut de resoldre ell, perquè, clar, la veritat és que Miles Kell, Joel Parra estava a l'altra banda i li han fet lloc perquè penetrés, ha anotat. L'Apro, i a l'altra banda, Cárdenas. Anota Cárdenas el 17-6.
1: Així com jo he dit que havien començat bé defensivament, ara amb aquests 5 en pista estan baixant,
0: Sí, i el València una cosa que fa és que de seguida que rep un cop, de seguida ataca.
1: Ataquen,
0: per neutralitzar. Sí. La Provito, la marxa de Badió, no farà bàsquet, però rep falta.
1: Falta.
0: El bàsquet ha acabat entrant, però era falta anterior, amb pes. Branco, Badió...
1: És que saps què passa? Que l'Apro fa aquest canvi de ritme. Ritme és una manera de dir, Però com que juga caminant, més o menys, doncs llavors, si et relaxes en defensa, ja està, ja t'ha superat.
0: L'Apro fa canvi de ritme, però molt intel·ligent amb el cos, s'assegura d'on té el defensor i és com que el reté, el reté una mica.
1: Deixeix amb el seu cos.
2: Compartiràs el dijous, Oriol? Quants punts va fer l'Apro Vítola dijous?
5: Jo crec que són 21, però t'ho dic de memòria, ara ho revisaré.
0: Ha anotat el Barça el 17-8, el llançament del Llanco va ser de 3. El públic ho celebra amb especial predilecció perquè el gironí acaba de fer un triple i no en fa gaires.
1: Home, que el gironí ha jugat ben poc, també t'anoti en el 3. Ara, si ha de ser l'Apro ofensivament qui decideixi, malament rai.
0: 20-8, el Barça ara mateix ha apallissat, 20-8.
1: És a dir, l'Apro on va ajudar més a mi, encara que hagués anotat molt, és amb la direcció, amb el control, diguem, del seu atac. Però ara està més incisiu o més cap a dins.
5: Va anotar 20 punts amb 4 triples inclosos.
0: La cridòria és aixordadora aquí al Roig Arena de València.
1: És que se'ls ha criticat, en el públic, també t'ho dic.
0: Bé, avui se'ls ha demanat, des de la megafonia se'ls ha demanat que es posin les piles des del principi.
2: Per què? Perquè el primer partit creuen que va ser fred, l'ambient.
0: A la segona part, van baixar, perquè van veure que el Barça no era una comparsa, que el Barça aquí podia guanyar.
2: No és els pavellons més calents, malgrat tenir un superpavelló, oi?
0: Exactament. Potser no és Lleida, potser no és Burgos.
1: Però perquè no hi ha la cultura tanta del bàsquet, diguem.
0: La jugada de l'Apro, 2-1.
1: Sí.
0: No, tu demanaràs que no sigui l'Apro sistema, però de moment només saben jugar això amb ell. Han intentat altres coses, però de moment l'únic que et dona punts és l'Apro. 10 punts al Barça, quants de l'Apro?
5: 6. Són 6 de l'Apro. Ara, si sí, insisteix el que et lliure, serà la màxima insistella de...
1: Jo miro a llarg plaç, saps tu? Jo miro per guanyar el partit, no si ara et soluciona o no en aquests moments, que sí que és veritat, però l'Apro el que ha de fer més, per mi, és gestionar, generar, perquè tots els 5 puguin fer mal, no?
0: L'Apro està comprant temps perquè els altres es vagin, diguem-ne, escalfant.
1: Sí, però no és una qüestió, és ell qui ha de subministrar.
0: 20-11. El cert és que l'altre dia el Barça amb ell es va passar molt bé la bola i avui no tant, el que passa que venim d'una sequera important i el València, mentrestant, que no perdona. I avui, a veure si encara Iancova si no farà el seu millor partit.
1: Girona, no et dic jo...
0: Vinga, el Barça, bé, ara mateix està sent doblat pel València del marcador, 22-11, però almenys hem sortit d'aquella sequera. L'Apro, encara l'Apro, sistema. Obre per aquell, vol a la cantonada. Tap sobre Brizuela, contraatac del València, Montero es posiciona, inspecciona el terreny, supera el seu defensor, però falla per la intimitat. Vaja, home, Iancova Sima. El jugador que ningú esperava avui està sent l'home del partit.
1: Serà la solució pel que estic veient.
5: 7 punts màxim en Cistellador.
0: Entrem a l'últim mig minut d'aquest primer quart del partit. De moment, molt de taronja a les grades, al marcador i a la pista. Obertura, Joel Parra. El Barça està perdent 24-11. Aquí tenim a Billy Hernán Gómez amb Iancova patint el que no està escrit. Però sortir-se, no, tampoc se'n surt a la primera, ni a la segona, ni a la tercera. Rebot pel València i tancarem el primer quart amb un marcador que jo no sé si qualificar de pallissa.
1: No, com el de l'altre dia, eh? Si no recordo malament, et diria que sigui el mateix.
0: La jugada de Montero, bàsquet sobre el temps. Buzzer beater de Montero sobre el clàxon i el Barça que tanca el primer quart bastant trist. 26-11.
2: 26-11, final del primer quart, Oriol. Les dades què diuen?
5: Que el Barça està molt malament en atac i també en defensa. L'altre dia va arribar perdent de 12 al final del primer quart. Avui ho fa de 15 amb un 38% amb tirs de 2, un 0% amb tirs de 3, quan l'altre dia va arribar al 50%. I pel que fa al València, Iancova Sima ha convidat 7 punts, han cistellat el jugador gironí en només 2 minuts en pista.
2: 15 avall, Lloberes, queda molt, òbviament, però no ha entrat bé el partit al Barça.
1: No, tampoc va entrar-hi l'altre dia, jo crec que encara no està trobant sobretot el timing que busca, perquè és una mica el que deia, jo crec que l'Apro avui ha anat més a anotar, a fer ell els punts, quan en realitat el que ha de portar és aquest ritme que li està trencant absolutament València.
2: Bé,
1: però
2: doncs, sí, exacte, queda molt temps, tots al final del primer quart, per de 15, 26-11 al Barça davant del València, en tot just el segon partit d'una final CB que es preveu llarga. Per cert, novetats al Mundial, es cursa a distància a Suècia.
3: Sí, arriba una miqueta tard aquesta reacció de Suècia, marca el primer 4-1, gol de Langa, el jugador del Newcastle aprofita una ràpida contra, es planta amb velocitat davant de Verbruggen, el supera 4-1, minut 15 de la segona meitat, mouen les banquetes els dos entrenadors per encarar aquesta recta final de partit.
2: Novetats també al Mundial de MotoGP, perquè Damià Aguilar, tens notícia que té a veure, i és important, amb la cursa de demà diumenge.
6: Sí, amb Marco Bezzec i amb el líder del Mundial de MotoGP que acaba de ser desqualificat d'aquest gran premi. Atenció, Marco Bezzec i ara mateix no pot prendre part en el Gran Premi de la República Txeca en la cursa llarga de demà, tot i que l'equip encara té 30 minuts per apel·lar la decisió del panel de comissaris. Ja sabeu, David, ja sabeu que ha caigut avui a la cursa, doncs sembla que la cursa sprint, quan volia recuperar la moto, ha empentat i colpejat segons el comunicat, els comissaris que intentaven ajudar-lo. I això es penalitza amb una desqualificació.
2: Doncs compte, perquè això és una oportunitat també per Marc Márquez. Recordem que Márquez avui ha estat tercer a la cursa sprint, que és cinquè a la general del Mundial, a 65 punts del líder de Bezzecchi, que demà no podrà córrer. Gràcies, Damià.
6: Adéu.
7: He sentit un comentari del Mundial, i és que deia el Sergi que movien les banquetes dels entrenadors. Frenkie de Jong ha abandonat el partit al minut 59, per tant, el jugador del Barça se li ha acabat el partit 60 minutets després d'aquesta prèvia, on dèiem que havia tingut alguna molèstia abdominal.
2: Molt bé, ara vaig amb l'inici del segon quart al Roig Arena. Recordeu, perd de 15 el Barça davant del València, però veig que surten a la plaça de l'Ajuntament de Sabadell els jugadors del Centre d'Esport Sabadell. Biel.
8: Ei, sí, David, no sé si ara em sentiu una mica millor, que aquí hi ha milers de persones davant de l'Ajuntament i, evidentment, la cobertura s'ha complicat una mica. Els jugadors han pujat a dalt, han fet una recepció oficial amb l'alcaldessa Marta Ferrés, han fet discursos dintre l'Ajuntament més, diguéssim, oficials, i ara han sortit ja a la balconada, com podeu sentir, estan sent ovacionats. Ara mateix ovacionen el porter Diego Foli, que li diuen, per cert, Diego Fumador, perquè ell es va fumar un puro, sí, i amorant una mica a Chesney, doncs li diuen Foli Fumador. I aquí hi ha milers d'aficionats, eh? Per exemple, mira, tinc un senyor aquí que porta un pitet i tot perquè se li cau la bava, no? Portes el pitet perquè et cau la bava?
9: Naturalment.
8: I posa, soc Sabellut.
9: Soc Sabellut, naturalment.
8: Un moment històric, no? Vull dir?
9: Naturalment. Ahir va fer 39 anys del partit de la repetició.
8: Sí, senyor.
9: I 40 anys quasi bé de que vam pujar a primera. Tinc la sort de ser-hi a les 3 jornades. Estic així de fònic, ahir plorant, què voleu que us digui? He menjat molta, molta sorra.
8: I tant.
9: Molta. Gràcies.
8: Mira, que comencen els parlaments.
2: Molt bé. Feu una cosa, Biel.
9: Que algun dia vingui per aquí, perquè això tot costa.
2: Correcte.
8: Digues, David, digues.
2: No, dic, d'aquí una estona torno amb tu i m'expliques com va la festa, però també ara ens enviaràs alguna imatge que penjarem al tontadix del Totgira, x.com/totgira, perquè la gent vegi la gentada que hi ha aquí a la plaça de l'Ajuntament. Me'n torno al Roig Arena perquè comença el segon quart d'aquest València-Barça.
0: Sembla que hem començat una mica més bé, David. El Barça ha començat anotant els dos primers atacs. El marcador s'estreny una mica ara mateix. 28-16, perd de 12 encara l'equip blaugrana.
1: Tenint en compte que hi ha més rotació, diguem, a Can Barça, vull dir, en Parr, en Key, en Brizuela, que encara no n'ha vist cap, en Billy mateix, no? L'únic que es manté és l'Apro.
0: Bé, Parra ja dur 5 punts. Ha començat bé aquest quart amb un triple. I el Barça, que darrere intenta estar seriós, intenta ser seriós, però de moment es troba un equip que respon a tots els cops. Servirà Montero. Montero, que busca la passada a l'exterior per començar la jugada. El Barça, que si guanya avui, posarà el 0-2 en aquesta sèrie. Montero se'n va al Barça centre-americà. Penetra, obertura, Branco Badió de 3. Ja ho sentiu, triple del València, Branco Badió, el parcial en aquest quart de moment empatat a 5.
1: Fixa't que no arribes, perquè realment deixen les cantonades com bastant buides. El close-out que se li diu és dir la recuperació d'ajuda, no arriba.
0: I el València molt ràpid posant mans, servei de banda pel Barça, Branco Badió li ha robat la cartera, però ja servei pel Barça, Li ha robat la cartera a Brizuela. Brizuela i a Saurana una altra vegada a Satoranski, perquè clar, no el pots tenir tot el partit aquí. O sigui, has de pensar també...
1: L'Apro.
0: Ai,
1: entre Santo.
0: Entre Santo i asseuen a l'Apro. No el pots tenir tota l'estona aquí cremant-se.
1: No, però i menys quan encara no has aconseguit que València baixés aquest ritme. Com més duri aquesta sèrie, València hi surt guanyant. Perquè ells, a nivell físic, a nivell de potència, a nivell de rapidesa...
0: Si al Barça li interessa una sèrie curteta, si pot ser.
1: Sí, sí. Però, clar, haurà d'espavilar avui, doncs.
0: Una cosa és el desig i l'altra les possibilitats reals, no?
1: Sí.
0: Aquest Barça, a veure si... Jo crec que no el veig guanyant 3-0 al València. Ho desitgem amb totes les forces. Satoranski. Satoranski busca injectar pilota a Billy, que no hi era, el pal baix. Cale llença de 2 al límit del temps i anota. El 5-7 i sembla que comença a fluir la cosa.
1: Aviam si recuperen ara enrere. Això és important.
0: 31-18. El Barça perdent de 13 i Braxton Key ha marxat com ha volgut a Parra. Parra li costa defensar aquest equip. Parra se'n va fins la cuina. li ha escombrat Branco Badia de sobre. Els àrbitres diuen que és legal. Contraatac València, falta en defensa de Montero sobre Billy Hernán Gómez.
1: Fixa't, no, ja sé que tothom ho està veient, però fins a quin moment no perden ni una dècima de segon de traslladar la pilota de cistella a cistella i, a més a més, jugar amb una força potent com ara Montero, no, davant de Billy.
0: La veritat és que és un equip felí, eh? És un equip que té una velocitat.
1: Jo ja sé que no està bé que ho diguem, però quan tu dius, per exemple, no veig aquest Barça, no, guanyant-li amb un 0-3, no? És que no és bo pel bàsquet, perquè el bon bàsquet que estem veient aquests dies aquí, però no aquests dies, i tot l'any, no seria bo. No seria ni bo ni just.
0: Val, però ara m'has canviat el debat. Jo no sé si és bo pel bàsquet. Jo parlo pel Barça, que seria fantàstic, però jo no... Les possibilitats són les que són.
1: No, pel Barça, com més curt que sigui, millor. Això està clar.
0: Montero anota el primer, 32-18. Tot i així, en bàsquet, evidentment, estem parlant ja de distàncies perfectament remuntables. Clar, 11-0 en pocs minuts feia molta basarda, però sembla que de mica en mica el Barça ha entrat en el partit i el que sí que hauria d'habilitar, i ho intenta però no pot, és que el València noti. Són una màquina de fer bàsquet, són la taronja mecànica.
1: I de defensar, perquè estan defensant dur, Estan defensant arribant, fixa't Ibadio com està esquitxant de la pista a Panther.
0: A tothom, abans a Brizuela, ara Panther, que no pot ni aixecar-se. Satoranski vol atacar, però té l'esquena com la té. Obertura per a Billy, li han tirat la pilota a les cames. Recuperació de València, Cameron Taylor, Cameron, frena, fill meu. Bé, ara el Barça en defensa, Cameron falla, el rebot per a Miles Cale. A veure si el Barça pogués córrer, però clar, corren tan enrere que llavors no els queda esma per córrer endavant.
1: És que si han de córrer també endavant, ells han, al revés, han de portar un tempo molt més baixat. Slow.
0: Kevin Panther, slow al Barça, slow. A veure, 5, 4, de possessió, 3.
1: I costa, fixa't com Satoranski està impressionant.
0: Haurà de tirar la desesperada, tira de 3, no. Rebot Miles Cale, la cistella passada, la tornen a escombrar. Rebot al Barça encara. Bola per a Kevin Panther, 10 de possessió. El tema és que no troba el Barça punts fàcils.
1: Perquè tothom està intentant, diguem, just...
0: Mira, perd la bola al Barça, és un 1 contra 0, Montero. El deliri, el Roig Arena, 35-18, el València pràcticament doble al Barça.
1: Perquè el Barça
10: màxim
1: ara està
10: desavantatge
1: jugant...
10: per al Barça.
1: Això, doncs està jugant com ha jugat durant l'any. És a dir, a resoldre cadascú per si mateix.
0: Del I partit això... i de la sèrie, diria, eh? Del partit i de la sèrie. El triple de Parra, que tampoc hi va. Clar, i ara estem...
1: Se la tira.
10: Ara estem... El Barça avui està a passar del 50% al 12% en el 73.
0: Ara mateix estem amb carro pel pedregar, que no pots parar això.
1: I això té un significat. No té només el significat del bàsquet, sinó també és el cansament.
0: Sí, sí. No, i el cansament, i que, evidentment, són el que són. Encara que no estiguin cansats, són un equip més veterà.
1: Bé, per això la veterania serveix per fer millor, diguem, el partit, per anar-lo a guanyar en els moments claus, però la veterania a vegades, doncs, et fa que la recuperació, perquè estem en una onda que cada dos dies hi ha partit.
0: Satoranski no pot dir ni fava, Satoranski,
1: només
0: eh?
1: Només ell?
0: Només ell, perquè Miles Cale està bé físicament.
2: És que físicament està sent molt superior a València,
0: Sí, sí.
2: Però molt.
1: Sí.
0: 35-18, vinga, encara hi som a temps. Estem a l'inici del segon quart.
1: Sí.
0: Mira, ara, per exemple, molt bé la passada de Satoranski, molt bé el bloqueig indirecte per alliberar Schengelia sota la cistella, eh?
1: És que és això, fixa't que el que han de trobar és aquesta comunió.
0: El joc d'equip, 35-20. El Barça arriba ja als 20 puntets, perd de 15, ho hem de dir.
1: Els mamàs que fan ells, i mira ara aquí
0: per a Pradilla amb Panther, clar, és que no hi ha color, però ha fallat. Ha tirat a una mà.
1: Clar.
0: El rebot per Satoranski, que mira de córrer, però està sol. La passada en profunditat, que bé per a Miles Cale, que bé ho han fet. Que bé ho han fet. Satoranski porta, ha fet dues assistències molt, però que
1: mira,
0: molt bones.
1: Mira, que no podia dir ni fava.
0: Doncs mira, ara diu, almenys diu fava i poca cosa
1: diu
0: més.
1: Diu pes.
0: La passada... Ara és... Ui, quina falta, quin mastegot.
1: Sí,
0: fregant antiesportiva.
1: No, només, és a dir, deixa-li amb això, s'excedeix.
0: Li perdona moltes faltes...
1: Perquè és veterà, perquè és un jugador que té un historial... Perquè...
0: Pedro Martínez demana l'antiesportiva i crec que demana revisió.
1: I...
0: Veurem si... Mira, Pedro reclama l'antiesportiva i... Ara, quan es passi la repetició pel marcador, si es passa, veurem el públic tirar-se.
11: Però fan la revisió, no?
0: No. Crec que abans...
10: No n'hi haurà.
0: No n'hi haurà, eh? No n'hi haurà. És antideportiva, jo crec que ho és, però bé, tot això que ens està dient.
11: Jo... Sí, no sé la qualificació. És, diguem, una falta innecessàriament dura.
0: Forta. Sí. Bé, és que ha anat fort i tot i així ha estat a punt de notar el saco, eh? Vull dir que jo crec que ha anat a assegurar perquè era conscient que aquest jugador era molt difícil de parar, eh? Bé, hi haurà els tirs lliures. Paradilla el primer, la bola que no entrarà, tindrà encara una segona opció. I bé, el Barça de mica en mica, doncs, si va anotant, es anirà acostant al marcador, cosa que naturalment desitgem perquè hi hagi partit, perquè ara mateix la cosa
10: pica malament. El parcial és de 9 a 11 pel Barça en aquest segon quart.
11: Fixa.
0: El segon de Pradilla i els timbalers del Bruc que tinc aquí darrere, contents, perquè de moment el seu equip forçaria l'1-1 i això sí, ho hem de dir, el Palau Blaugrana tècnicament seguiria sent el jutge d'aquesta sèrie.
2: Ara mateix el Palau decideix.
10: I ens assegura tenir partit en cas que avui el Barça perdi el dia de Sant Joan, el dia 24 de Sant Joan. Quan avui, que també és l'aniversari de Catalunya Ràdio, i fa 3 anys clavats que el Barça va guanyar la seva darrera Lliga ACB a la pista del Madrid.
2: Avui fem 43 anys, Lloeres.
11: Sí, ja ho sabia, perquè hem fet un brindis a l'hora de dinar.
0: Sí. Catalunya Ràdio, fa 43 anys.
11: No celebro els meus aniversaris, però sí els de Catalunya Ràdio.
2: Així m'agrada. Per cert, s'acaba el partit a Balaïdos, confirmem un rival que tindran Girona i Sabadell la pròxima temporada a la segona divisió. El Celta, bé, el filial del Celta, 4-1, ha superat a la Ponferradina amb un jugador destacat. Ho ha estat durant tot el playoff, durant tota la temporada, Hugo González, que segur que la temporada que ve el veiem ja al primer equip del Celta, perquè és un tros de jugador. Avui n'ha fet 2. Celta, bé, 4, Ponferradina, no, el Celta B puja a segona com el Sabadell.
10: Però això és una gran notícia pel Sabadell i el Girona perquè elimina un equip per poder pujar a primera. Clar, imagina que hi hagués 14 filials a segona divisió.
2: Sí, esclar,
10: seria,
2: ben vist.
10: Seria clar. Brutal, clar. Tens
2: 14 filials.
0: Seria la Youth League.
10: Sí, sí.
0: A veure, hi ha falta sobre Vesely.
11: Sí. Us escolto un poc perquè
0: és un tap, és la gent protesta i crec que té raó. Que no era falta, que era un tap de Costello claríssim, però bé, aquí ens acaben de regalar 2 tirs lliures. El Barça que es pot col·locar a 12. Si Vesely fa els deures, el primer de Vesely no.
11: Mira que l'altre dia, primer partit, també els tirs lliures terribles,
0: Molt malament, sí, sí. La primera part va ser un desastre. A veure aquest segon tir lliure del Jan Vesely per acostar el Barça a 13. 36 a 23.
11: Ara...
0: que continua sent una distància, diguem-ne, assumible. El Barça està dins del partit. Això sí, hem d'aprofitar aquests moments que ells fan les rotacions, perquè ara no tenen ni a Badió ni a Montero a pista.
11: No, però tenen de la Rea, no?
0: Cárdenas. A veure, Cárdenas davant de Xenelia. Cárdenas és molt valent, s'atreveix amb tot, Llença de 2, no hi va, el rebot pel València.
11: Ja no cosa que ja n'ha pillat, alguns que ja en aquest partit, oi, Oriol?
0: Sí.
11: De rebot ofensiu.
10: Home, ja n'ha capturat 6 de rebots ofensius a València.
11: Encara no són tants.
0: Bé, ha fallat el València aquest atac. El Barça es podria col·locar 10 o a 11. Si és de 3, es col·locarà 10. A veure, Satoranski baixa la bola, busca Kevin Panther. El problema és que Panther té a sobre sempre un jugador.
11: Com un paparra, fixa't.
0: I no la pot ni rebre. Inversió cap a mà. Miles Kell, que tira de 3. No és el millor jugador per tirar de 3. Passada llarga. Ha perdut aquí Omari Moore.
11: Sí, la sort
0: passada...
11: que no l'ha recepcionat bé, no?
0: Sí, però... la passada era bona.
11: Home,
0: però...
11: ells gasten tota la seva energia màxima, és per jugadors com això, com Panther. Panther li costa rebre i, a més, li van posant uns quants secadors, no?
0: Entra l'Apro, però...
10: Panther cap punt, entra l'Apro també, entra Clyburn, que avui encara tampoc ha notat.
0: Veure, els dos jugadors amb més punts a les mans a pista. El Barça que torna a jugar per posar-se 11 o a 10. Els màxims punts de diferència pel València han sigut quants, Oriol?
11: Mira, Xenguelia en el 6.
0: Xenguelia està envoltat de jugadors, surt del jardí, l'envia per l'Apro, que clava el triple! Triple de l'Apro i el Barça 10. Ja tenen la... A veure si comencen a notar les sensacions del primer partit.
2: Encara repetirem el guió, del primer partit.
0: Sí, sí. A veure, veig el València fortíssim encara, però l'altre dia també li veia I va passar el que va passar.
11: Què passa? No, l'altre dia van, diguem, reestructurar bastants defectes d'inici que de moment jo encara no els veig. És a dir, com a molt han subministrat molt bé a Schengeli en aquest indirecte, però prou.
0: No, i Satorans, que ha fet dues bones passades seguides a les assistències que hem, que sí, hem vist al minut dos de quart.
11: Sí, sí, però necessites, diguem, el joc col·lectiu que tenen, com en Vesely, per exemple, en el short roll, diguem, en el mig de la pintura, no?, per distribuir. De moment encara el Barça no ha trobat el seu esquema.
2: Per cert, d'aquí a 22 minuts, a les 9, hauria de començar a Màlaga, perdó, a Almeria, el partit de tornada a la final d'ascens a la primera divisió. Almeria-Màlaga, empat a 0 partit d'anada. Dic hauria perquè acaba d'informar el Màlaga que aquest partit s'endarrereix mitja hora més i començarà a 2:15. El motiu? Doncs que els jugadors del Màlaga, al seu autocar, a l'arribada a l'estadi, han rebut una pedrada. Unes quantes pedres han impactat a l'autocar del Màlaga i els jugadors del Màlaga han estat tancats al seu autobús durant 51 minuts per evitar més incidents i és per això que el partit s'endarrereix mitja hora. Per dir que havia de començar a les 9 i començarà a 2:15, aquest Almeria-Màlaga, tornada de l'ascens a primera amb empat a 0 al partit d'anada. Per tant, situació lamentable la que ha viscut ara mateix a Almeria.
11: És terrible, això.
0: La provítola... Perdoneu, algun comentari més d'això? Perquè com que no sento el David, a vegades pot semblar molt tallant, vull dir... escolta, la provítola, renovació ja,
11: O sigui... Veus els periodistes? És que sou...
0: Deixa els periodistes tranquils.
11: No, sou la
0: provítola. Quants punts ha fet els 29 del Barça?
10: 11 punts.
0: No, 11 punts. Cap jugador d'aquest equip està al nivell a la pro. Ha recuperat... Panther, recuperació. El Barça es pot col·locar 6. Vola per l'Apro. L'Apro ja és a camp rival. Marcat per Cárdenas. El València, que suposo que no trigarà a moure banqueta. Aquí tenim a Xanguelia. Atacarà per a Dilla. A veure si... No pot. Obre per a Vesely. Torna a injectar. Mitja volta a bàsquet. Ara sí. Per l'angle curt. Atenció, perquè el Barça es col·loca 6. Ai, ai, ai. El Barça, que perdia de 17, perd només de 6. Ho ha aconseguit en menys de 7 minuts, aquesta remuntada. 37 a 31, temps mort que demana el València.
2: Estem en Lloberes calcant el guió de dijous,
11: Sí, sí, de diferent manera, perquè dijous jo crec que va estar molt, molt ajudat pel triple, no? I en canvi avui no. Avui fixa't que el percentatge és espantós, en canvi buscant, jo diria, a on de veritat li estan fent mal. El pal baix és un lloc que ells s'hi troben molt bé, Xenguèlia, per exemple, i València, doncs, li costa de pensar-ho. I fixa't els tres veterans, l'Apro, Vesely i Xenguèlia, que han anat a buscar, diguem, doncs, les substàncies o les cistelles.
2: Oriol, les teves dades.
10: Mira, el percentatge horrible del triple avui al Barça en un 20%, 2 de 10, però clar, hi ha aquests 11 punts de la Provítola, aquest 5 de Vesely, els 4 de Xengueria, perquè avui dos dels homes que millor van estar l'altre dia, Clyburn, 0 punts, encara no han cistellat, i Pander també continua inèdit avui en 10 minuts en pista, tampoc han cistellat.
2: De quan és el parcial del Barça?
10: En aquesta part és de 11 a 20, per tant, més 9 del Barça, que ha arribat a perdre la 17 i ara ho fa de 6.
2: Qui guanya clarament el Mundial de Futbol és els Països Baixos, la selecció de Ronald Koeman i Frenkie de Jong. Frenkie de Jong titular avui, però ja ens ha explicat el Marc que l'han substituït a mitja hora pel final. 4-1, victòria plàcida d'Orange.
3: Doblet de Brobby, doblet de Gapco, partit al minut 80, en queden 10 més a l'afegit per arribar al final del partit. Països Baixos 4, Suècia 1. Els Països Baixos sumaran els 3 punts, després d'haver empatat contra el Japó en la primera jornada.
7: Bé, a Brobby, per cert, se li ha acabat el partit, ha fet un doblet i ha estat substituït per Memphis Depay.
2: Ha reprès el joc el Roger Arena?
0: Afirmatiu, bola que juga el València. El Barça s'ha arribat a col·locar a 6 i sembla que aquí s'ha fet una miqueta el silenci. Altra vegada rellisca Braxton Key, el del València, però la bola la toca bé, se li haurà servei de fons encara pels taronja.
11: Ja està, diguem, fent aquesta camuflada sonal, diguem, quan es posen els 3 a pintura.
0: També et dic que ara treuen a Branco Batió i a Montero, És a dir, tot això ha passat durant la rotació del València. A veure si el Barça, ara que està més animat, doncs és capaç de contenir.
11: Almenys més ordenat. Sí. Jo diria que el Barça almenys ara ha començat a trobar una mica d'equilibri.
0: Vinga, els serveis moixerils aixugant la suor al mig de la pista. Hi ha final, hi ha final, ja ho sabíem, però que hi ha segon partit de la final, això, el primer quart no ho teníem tan clar, però ara sí. S'agafen la Provítola i Cameron Taylor. Hi ha un dels col·legiats que s'acosta a dir-los que tranquils, que no passa res, que el món és fantàstic.
10: I compta amb l'Apro, que hi ha fet dues faltes, eh?
0: Ah, sí? Home, això
11: escolta, sí que...
0: Llavors, què esperem a reservar l'Apro? Què hi fa aquí, l'Apro?
11: Canvien defensivament.
0: La bola que la té en Cuba Sima, que ha fet molt bon inici al pivot a Girona.
11: Clyburn amb Montero, fixa't.
0: Ara hi ha de tot, falta de Clyburn, falta de Clyburn sobre Montero.
11: A més, la significa moltíssim Montero, no?
0: Bé, el Barça ja està als bonus, eh? El València anirà ara i al punt de personal sempre.
11: Ja, ells estan pujant, no? Aquí el nivell, diguem, sobretot de recepció, la línia de passada, no deixen que rebin, però clar, amb això Montero fa molt bé, diguem, no? Escenifica molt.
0: Els tirs lliures per a Montero, que, doncs, sens dubte, és el jugador d'aquesta lliga i que amb ella pista veurem segurament una reacció del València. El que no entenc és mantenir l'Apro amb dues faltes, quan encara queda bé. Queden dos minuts ja pel descans, però són dues faltes. Si deu la tercera, això mata l'equip.
11: Però l'Apro, aquests jugadors saben ells contenir-se i normalment.
0: A veure, bola per a l'Apro, de fet...
11: Necessites a matar.
0: Clar, una de les raons és que no tens res més. Això és el drama. L'Apro, marcat per Montero, reclama falta. Ara, sortida de bloqueig, Panther, l'han taponat. Rebot d'atac, però, pel Barça. I anota Vesely, aquí Xenguelia i Vesely ens han salvat la vida.
11: Aquests són els jugadors, diguem, que saben estar en aquests, no?, partits i que els hi agrada aquesta...
0: Montero, amb la seva visió tèrmica, pensa rapidíssim, obra, i el València la mou molt bé. La mou molt bé, els jugadors del Barça caçant ombres, marcador 41-33.
11: La mou bé, especialment quan a la pintura no està gens coberta.
0: La TV se l'inverteix per a Panther. Panther, molt bé, buscant a Xenguelia. Falla. Això havies d'haver-ho anotat, Xenguelia.
11: Sí, i això amb lo generós que ha sigut, sí. No, Panther? Mira,
0: que la recupera en defensa. Panther fins a la cuina. Panther anota davant la defensa de Branco Badió. Potser la primera cistella, no?, que fa Panther aquest... Carai.
11: Ara li torna.
0: Però a l'altra banda és que és increïble.
11: Panther li vol jugar, ves, Pasqual es sulfura, no?, perquè... No,
0: Panther anota, llavors està content, i l'altre ja és a l'altra pista.
11: Sí, però Panther vol jugar a lo que vol jugar Badió, i no... Ell no pot fer-ho, pot fer una vegada. Badió li farà 25.
0: Acabem d'entrar l'últim minut abans del descans. L'Apro de 3. 3 tirs. I no ha sigut un 3 més un de miracle.
10: Sí. De miracle per la València, sí, sí.
0: Perquè la bola ha fet una corbata sobre la cistella i ha sortit. Que bo que és aquest punyatero, eh?
10: Si la falta de Montero és la primera.
11: Renovació ràpida.
0: De moment no la té sobre la taula, però s'ho plantejaran.
11: S'ho plantejaran qui està fent l'equip. No voleu dir, si no tenim ni encara a qui serà l'entrenador. No sabem ni qui serà el director tècnic. És a dir, i nosaltres decidirem segons un jugador si ho fa bé en una final. És a dir, ha d'haver-hi un criteri.
0: No, porta una trajectòria bastant constatada i demostrada que és un bon jugador, no és només una final.
11: Trajectòria, però també té una edat, també s'han de sospesar unes quantes coses.
0: Per això no se'l volia renovar, per l'edat.
11: S'ha de veure l'equip, s'ha de veure l'equip que faràs, etc.
0: L'Apro anota el primer. El Barça, que es pot col·locar, anota el segon.
11: Quants?
0: Doncs a 5. Si anota el següent, es col·locarà 5.
11: Cada vegada va retallant una mica.
0: També és veritat que el València, que duia molts punts, ha frenat en sec l'anotació, eh?
10: N'ha fet 17 en aquest quart.
0: 17. Notarà o no el tercer? Sí, la nota. Doncs el Barça es col·loca 5, 43-38 i ara reserven...
10: Ara sí que marxa l'Apro i entre Satorans.
2: El màxim avantatge ha estat al final del primer quart, oi, Oriol? De 15?
10: De 17, el Barça li va perdre.
2: Sí.
0: Doncs és la penúltima possessió d'aquest quart, David, i a veure si el Barça encara és capaç d'aixugar una miqueta més.
11: Mira,
0: aquesta...
11: No li deixa rebre, Clyburn?
0: Aquest 5 punts de diferència, ara sí, la té Montero.
11: Montero.
0: Sacseja a l'arbre, a veure què cau. Encara Montero. Defensat per Vesely o per Panther.
11: Mira, i Montero, que li ha dit no sé el què, també, ja, eh? Ho has vist o no?
0: Sí, sí, i Vesely que sí, que l'ha picat. L'ha picat.
11: Ui.
0: i a Vesely li falta poc, la metxa de Vesely és ben curta.
11: Quan ell que sé, és l'home, diguem, d'història, no hauria ni de picar amb un nanet com aquest. Entén-me, nanet ho dic amb el bon sentit. No?
0: Sí, però és el seu temperament, és el seu tarannà. Vesely és jugador que quan els cables, no fan contacte, de vegades, ara l'àrbitre li diu, escolti'm, tranquil, senyor Vesely, senyor Jan Vesely.
11: Si no posa, diguem, aquesta, no?
0: Ens està posant en una situació delicada, perquè li haurem de xiular una tècnica.
11: Però li ha dit alguna cosa, Montero?
0: A veure, el segon tir lliure pel València per tornar a marxar de 7. Anotarà? Sí. Però el Barça tindrà quasi l'última possessió d'aquest quart. I què farà Pasqual? Farà sortir l'A, però clar... Doncs vinga.
11: I l'altre seu Montero.
0: 45 a 38. Els canvis d'en Bol, un cantó i a l'altre. El Barça ha estat dins, no només de la final, sinó del partit. La té la Provítola. La baixa. El respecten, el deixen arribar, acaba atacant. Li posen un base de 2 metres davant de la Rea. La Provítola el prova.
11: Ara es votarà una mica més aquesta possessió.
0: En queden 10. En queden 9 de segons. 8. 7. Ataca el Barça la Pro. 5. 4. 3. L'Apro se la juga de 3. No hi va. Rebot per València. I en Cuba Cima. 2. 1 segon. No fem falta. No hi va. Final. El Barça surt relativament il·lès d'aquest segon quart amb alguna esgarrinxada, però està dins el partit. València 45, Barça 38.
2: Doncs s'acaba el primer quart. Oriol, jugadors que marxen cap al vestidors.
5: Sí, marxen cap als vestidors del Barça després d'haver fet un parcial favorable de 19 a 27. Han estat ja 27 punts al conjunt de Xavi Pasqual en aquest segon quart, gràcies sobretot a l'aportació de la Provítola, però em preocupa bàsicament que entre Claiborne i Panther, 2 punts entre els dos jugadors. Ha notat 2 punts Panther, Claiborne encara està inèdit en aquest partit.
2: 7 avall al Barça, 45-38, que, home, veient que durant l'inici del segon quart ha arribat a perdre 17 al Barça, crec que encara podem estar contents, Lloberes, i que el Barça de Xavi Pasqual ha reaccionat. Queda molt, molt partit. Mira, Claiborne no podem sentir a Dazón. Miles Kell.
0: Bàsicament demana més energia a la segona part, eh? Han de pujar el nivell d'energia i d'intensitat. Altra cosa és si poden.
11: Això no es compra. És a dir, l'energia normalment és el desgast, cada vegada afecta més, diguem, sobretot a la gent que és una mica més gran, no? Però bé, bé, no, el Barça està en el partit, el Barça que vigili molt el València, i això que li pot passar molt més a la recta final les decisions aquestes últimes, perquè ells estan molt acostumats a això. I si van 17 a sota no es preocupen, i quan han aconseguit, jo crec, controlar el seu joc i una mica el tempo, penso que han tingut encara el partit d'estar aquí.
2: 45 a 38, 7 avall al Barça. Queda encara molt, molt partit, el segon partit de la final ACB. Ara vinc amb vosaltres quan estiguem a punt de començar tercer quart. Per cert, Mundial de Futbol a Houston, on juguen Països Baixos i Suècia, un altre gol de la taronja mecànica. Avui mecànica, més mecànica que mai, eh?
3: Sí, l'home de moda en aquest Mundial pels de Ronald Koeman, Somerville, que marca el cinquè, la maneta, bon xut des de la corona de l'àrea, després de fer la diagonal des de l'esquerra, bona jugada de la selecció de Ronald Koeman. El partit està a les acaballes, acabarà d'aquí a pocs minuts. A Països Baixos 5, Suècia 1.
2: Déu-n'hi-do, golejada, una de les golejades del Mundial. Sí. No havia fet un bon primer partit de Mundial a Països Baixos. 2-2 va empatar davant Japó, se'l va criticar molt de no tenir gol. Avui ha fet canvis.
3: Sí, bé, en aquest cas Somerville ha començat el partit de la banqueta, ha marcat, i l'home ha triat per fer de nou, ha marcat 2 gols, que ha estat Brobby. Els altres dos els ha marcat un dels millors jugadors de la selecció holandesa, que és Gakpo.
7: És el segon gol de Brobby en aquest Mundial, de Somerville, volia dir, en aquest Mundial, que, per cert, ara que estem fent la transmissió de bàsquet, per la celebració ha triat fer una referència a Stephen Curry, posant-se les dues mans a les galtes, fent el gest de anem a dormir, com per senyalitzar que el partit s'ha acabat.
2: Temps afegit, 5, eh? Han marcat l'àrbitre, 5, per tant, partit ja decidit. Països Baixos 5, Suècia 1. Aprofitant el descans del partit al Roig Arena, de seguida també tornem a la plaça de l'Ajuntament de Sabadell per veure si s'ha acabat ja la festa de celebració del Sabadell, del Centre d'Esport Sabadell, que hi va aconseguir l'ascens a la segona divisió. Fem repàs a les notícies. Berta Torrades, què tal? Bona tarda.
12: Hola, molt bona tarda. La decisió del jutge Juan Carlos Peinado d'enviar Begoña Gómez a judici i retirar-li el passaport ha desfermat una autèntica tempesta política. La Moncloa denuncia l'obsessió del magistrat amb la parella de Pedro Sánchez, mentre que el Partit Popular carrega contra el president espanyol. Els sindicats policials se sumen també a la indignació i exigeixen a Peinado que rectifiqui els seus arguments. Anem fins a Madrid, Alba Gil.
13: El govern espanyol veu fixació, acarnissament i obsessió malaltissa per part de Peinado amb Begoña Gómez. Creuen que ha traspassat totes les línies vermelles amb una investigació, diuen, vergonyosa i sense garanties. També el PSOE dispara contra el magistrat i apel·la al Consell General del Poder Judicial perquè hi posi remei. Diana Morán és ministra de Ciència.
14: Este maltrato que ha tenido contra Begoña Gómez, con esta persecución, se entiende que es una causa política para intentar tumbar al gobierno de España.
13: El PP, en canvi, acusa Sánchez d'haver convertit la Moncloa en un cau de delinqüents i aprofita per demanar una vegada més eleccions.
12: Gràcies, Alba. Tornant a casa nostra, s'acaba el confinament pels 5 catalans afectats pel brot d'antivirus al vaixell, a l'Ondius. El secretari de Salut Pública ha anunciat que les últimes proves que els han fet són negatives després de 6 setmanes d'estar aïllats. L'Organització Mundial de la Salut ha confirmat que no hi ha nous casos des del dia 2 de maig i Salut dona per tancada una alerta sanitària internacional que ha deixat 13 casos, inclosos 3 morts. En plana internacional, destaquem que l'Iran ha anunciat que torna a tancar l'estret d'Hormuz com a represàlia pels nous atacs d'Israel contra el sud del Líban. La decisió no frena, això sí, de moment, el possible inici demà a Suïssa de les negociacions entre Washington i Teheran. Mentrestant, a Londres, aquesta tarda, manifestació contra els efectes del Brexit al Regne Unit. Al so de la marxa, uns centenars de persones s'han mobilitzat davant del Parlament Britànic per reclamar el retorn del Regne Unit a Europa. I acabem explicant que el Son ara tancat aquesta nit, tancarà, de fet, aquesta nit, amb un balanç de més de 150.000 assistents, les activitats de tota la setmana. La 33a edició del Festival de Música Electrònica i Experimental posa així punt final amb els britànics The Prodigy com a plat fort.
2: Gràcies, Berta.
12: Que vagi bé, fins ara.
2: Minut 93, arribarem fins al 95. A punt d'acabar aquest partit, Països Baixos 5, Suècia 1.
15: Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Som 3CAT. Emma Vilarsau i Usman Omar. Glòria Serra. I Àngel Llàcer a Col·lapse, amb Jordi González. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
16: Com s'explica un món que canvia a tanta velocitat? Fins on arribarà la intel·ligència artificial? On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció?
15: Revolució 4.0, amb Xantal Llavina.
16: Sempre amb molta curiositat i esperit crític. Com serà el món de demà?
15: Revolució 4.0, els dissabtes a l'app i al web i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio.
16: Al Revolució 4.0, investiguem el futur.
17: La intel·ligència artificial pot substituir la teràpia psicològica? Realment, el fet de no reaccionar, creieu que és un art?
18: L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández.
17: Perquè quan parlem clar, espantem els altres. L'optimista neix o es fa, no té sentit queixar-se.
15: Cada dissabte a les 11 de la nit...
18: L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández. Eines pel benestar emocional.
15: També disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. Els matins del cap de setmana, el suplement...
19: Vas encarregar suplantar la identitat de Montserrat Cavall el dia del seu homenatge al Liceu?
20: No. Suplantar és una paraula molt grossa. A peu d'escenari ens van fer una entrevista d'una noia que deia que era de Ràdio Reus i com que no es podia emetre perquè hi havia molt de soroll de fons, vaig trucar al Carles Latre i li vaig dir necessito una persona com tu, però em dona. I et va enviar la Judit Martín. Naturalment jo ho vaig explicar al Liceu i vaig demanar permís a la família i em van dir endavant.
15: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa.
19: Ho tornaria a fer tot igual?
20: Sí.
15: Estàs a punt per la revetlla? A Catalunya Ràdio, sí. Celebrem les nostres tradicions amb la bona companyia de Petardos CM.
21: Petardos CM, 3x2. El segon a meitat de preu, 2x1 a partir de 65 anys i més de 50 lots i packs estalvi.
22: Compren fins al 21 de juny i vine'ls a buscar sense fer cua fins al dia 23 a qualsevol dels gairebé 300 punts de venda per tot Catalunya. Descarrega't el catàleg a petardoscm.com i que esclati la diversió. Actitud CM.
23: Kylian Mbappé
4: vient de délivrer l'équipe de France.
6: Vinicius Junior lâches et bien courage.
9: Gira el Mundial al Tot Gira. Amb David Clopés.
3: Recordeu-vos amb el descans del partit al Roig Arena. Està perdent el Barça a la pista del València, però de moment reaccionant després d'un bon inici. València 45, Barça 38, 7 avall el Barça. Sergi Camps, Marc Andrés, s'acaba el partit de Houston. Victòria, sí. Veig un somrient Frenkie de Jong. Victòria clara i golejada, a més, dels Països Baixos.
23: 5-1, sí, un partit que ha deixat encarrilat a la primera meitat. L'ha rematat a la segona, tímida reacció de Suècia amb un gol i amb el 4-0 al marcador. Per tant, a Països Baixos 5, Suècia 1. Els Països Baixos que sumen la seva primera victòria en aquest Mundial 2026.
3: Molt bé. Per cert, en grup F, liderat per Països Baixos amb 4 punts, 3 per Suècia, però han de jugar encara, ho faran demà a les 6 del matí, Japó i Tunísia. Japó té un punt, el que va rascar davant dels Països Baixos la primera jornada. Tunísia, recordeu, a caure golejada 5-1 davant Suècia. La pròxima jornada, si no recordo malament, Marc, jugarà Països Baixos contra Tunísia i el Suècia contra el Japó.
7: Correcte, i per la sempre important diferència de gols, Països Baixos queda amb un més 4, Suècia, que havia guanyat 5-1 la primera jornada, queda, per tant, amb 0 ara mateix, i evidentment pendents del que facin Japó i Tunísia a les 6 del matí de diumenge.
3: I el segon partit a les 10, partides entre Alemanya i Costa d'Ivori.
23: Sí, tenim l'11 de l'equip de Nagelsmann, de combinat alemany, noia de la porteria, defensa per Kimmich, Tah, Schotterbeck, Brown, doble pivot per Meca i Pavlovic, mitges puntes per Sané, Musiala i Birch, i com a davanter centre Havertz. Si mirem l'alineació de Costa d'Ivori, doncs mira, hi trobem un vell conegut, Kessié, l'exjugador del Barça, és titular al centre del camp del combinat africà.
3: I per tant, el grup E, perdona Marc, amb Alemanya i Costa d'Ivori, que van guanyar els seus partits, 3 punts, per tant, jugant al lideratge, Ecuador i Curaçao, que es trobaran avui a les 2 de la matinada, encara no han sumat.
7: Per tancar simplement el grup F, la matinada de dijous a divendres, per tant, tècnicament el divendres 26 de juny, hora catalana, a la 1 de la matinada, aquests dos partits del grup F, Japó-Suècia i Tunísia-Països Baixos.
3: Gràcies, Marc. A 30 segons i arribem a les 9 de la nit. Abans de tornar al bàsquet, al Roig Arena, me'n vaig fins a Sabadell. Vi el Cadilla, en quin punt de la celebració de l'ascens a segona divisió ens trobem?
24: Doncs mira, el moment en què el president del Sabadell agafa el micròfon i s'adreça des del balcó de l'Ajuntament als milers de persones que estan seguint aquesta celebració.
3: Vinga, el sentim.
25: Mireu, com ja hem cantat, m'agradaria cantar i dir-vos que sou collonuts. I en honor a tots vosaltres, jo començo i vosaltres continueu. Sabadell!

0: President, eh?
1: Pau Morí de Giner, animant la festa. Abans el sentíem a l'autocar una mica més, més contingut, i ara està absolutament desfermat com molta gent que hi ha aquí. T'he de dir que abans ha parlat també Ferran Costa, l'entrenador del Sabadell, que també amb la poca veu que li quedava ha volgut adreçar-se així als milers d'aficionats que hi ha ara mateix aquí a la plaça de l'Ajuntament.
0: Mira, recuperem el moment.
2: Som collonuts, tots, tots, tots. I durant un temps us han fet creure que no ho éreu tant. I aquest equip, a base de treball, d'escoltar la lletra de l'himne, de sentir-la i de trencar-se la cara cada partit, i quan vosaltres no ho veieu, perquè els he rebentat d'entrenar i els cabrons han aguantat, el que han fet és recordar-vos un gran que és aquest escut.
0: Costa, que es dirigia a l'afició, eh, Biel?
1: Exacte, i també abans l'escoltàvem també de tocar Albert Urriols, a Urri, que també ha volgut tenir unes paraules pels aficionats que es reuneixen avui aquí davant de l'Ajuntament.
3: No, no és el moment de fer promeses ni de dir res, però... però aquest equip em sembla que l'any que ve a segona divisió es farà disfrutar.
0: Molt bé, molt bé. Això m'agrada, eh? Les promeses, que sempre
1: promesa, eh?
0: Acostumen a haver-hi en totes les balconades. Ara em ve al cap la que va fer en Pere Pons des de la balconada de Girona quan s'aconsegueix el primer ascens i diu allò de l'any que ve el Barça i el Madrid el rebentarem, eh? I el Girona va guanyar tant el Madrid com el Barça. Molt bé, Biel, si no hi ha res més, anirem tancant ja línies amb la plaça Doctor Robert, on hi és l'Ajuntament de Sabadell. Si hi ha qualsevol cosa, òbviament, es demanes pas. I tu mateix, si te'n vols anar a ballar màquina, doncs tens la nit lliure.
1: Ara ja no sona màquina, però hi ha un ambient.
0: Molt bé, gràcies, Biel, bona feina, que vagi molt bé.
1: Una abraçada. Adéu.
4: Això és el Tot Gira. Això és la final ACB. Amb David Clopés.
0: 9 de la nit, passen 2 minuts de les 9 de la nit. Per cert, recordeu que aquesta hora hauria de començar el partit de tornada al final d'ascens a la primera divisió a Almeria, Almeria-Màlaga, amb empat a 0 a l'anada, però aquest partit s'ha ajornat 30 minuts. Ho farà a 9:15. Començarà a 9:15 perquè han llançat pedres contra l'autocar del Màlaga. De fet, ja corren imatges d'un dels vidres de l'autocar rebentats, i per tant, doncs, el Màlaga demana que aquest partit comencés més tard, i així serà. A 9:15 comença aquest Almeria-Màlaga, empat a 0 a l'anada. Aquí es decidirà qui puja a la primera divisió, l'Almeria dirigit pel català Rubí. Me'n vaig al Roig Arena perquè és a punt de començar Oriol Lloberes Macià, el tercer quart d'aquest València-Barça.
5: Doncs sí, la veritat és que estàvem parlant del descans.
0: Un moment,
5: que...
0: Xavi Pascual a la zona, el sentim.
6: Los jugadores después de su primer cuarto tan complicado y también teniendo en cuenta que he visto que Juan y Marcos está lesionado.
7: Bueno, hemos empezado muy mal, muy desacertado, no jugando tan mal, pero sí con muchísimo desacierto. Y este es un deporte donde eso penaliza mucho. Hemos fallado 5 canastes debajo del aro, en bandejas o

0: Això és del que es queixava Xavi Pasqual, eh? El tècnic del Barça, quan és a punt de començar aquest tercer quart amb un Roig Arena avui ple a vessar. Lloberes, quin és el camí, el tercer quart?
1: No, però jo dic una cosa, que de totes maneres aquests percentatges és a vegades el que sempre li prima més a les victòries i derrotes amb el Barça. Depèn tant del triple, que a l'hora de la veritat doncs veurem si se n'en surt. Però té jugadors que poden revertir-ho,
2: Per cert, Juan y Marcos l'he vist fer la roda d'escalfament, per tant, tot i que s'ha torçat el turmell, sembla que està disponible per jugar. Veurem si juga, però està disponible per jugar.
0: Des que s'ha reblincat el turmell, no ha tornat a tenir minuts a pista, Això és a l'inici del partit.
3: No ha tornat, no.
2: Veurem, perquè la veritat és que tampoc té tant per triar Xavi Pasqual si vol remuntar el partit.
1: Sí, però de la manera que té Satoranski, necessitarà Satoranski.
2: El València comença fallant i el rebot serà pel Barça. A veure si comencem bé. Hi haurà un moment, si el Barça és capaç d'anar pujant el nivell, que aquesta gent els hi entrarà la necessitat de gestionar una realitat, que és que el Barça se'n pot anar 0-2. I quan ells hagin d'obligar-se a gestionar això, llavors allà veurem si són prou forts i si saben guanyar aquest Barça. La bola la té Xenguelia. D'entrada semblaria que sí, però queda molt partit. Mitja volta Xenguelia. No hi va. Mal llançat, mal rebotat, el contraatac de Braxton Key, que anota. Anota el València, molt superior al Barça al contraatac,
1: Especialment això, no? Quan agafa aquest rebot, doncs ràpidament en 3 vots o 4 ja pot anar amb una finta i li vola Xenguelia.
2: És la manera d'esbutzar la defensa del Barça, Sí. Això de sortir ràpid. A veure, Satoranski de 3, no hi va, fatal. Rebot llarg per a Panther. Panther, que llença de 2, tampoc hi va. Rebot pel València. Noi, avui Panther no té el dia. No té el dia perquè està molt marcat,
1: La veritat és que... És que València, aviam, una de les coses que Pedro està marcant clarament és Panther i Playboy.
2: Bola novament per Satoranski. El segon intent de triple, tampoc. O sigui que el percentatge que ens deia l'Oriol, que era lacrimogen, encara ha empitjorat.
1: Sí.
2: El rebot pel València. Montero.
1: Mira com estan regalant els tirs oberts aquí. Satoranski, que fa dies que no hi és, etcètera. Vull dir, amb això, jo crec que la defensa de Pedro és molt intel·ligent.
2: I el València traient partit de la velocitat, ara el Barça tancat bé darrere, marcador ara mateix 47-38, tot just acaba de començar el tercer quart, queda molt partit per davant. El Barça és un equip amb experiència.
1: Experiència i que sap resoldre també amb poca cosa, És a dir, buscant els seus punts forts.
2: Montero cap a l'altre punt fort, Badio cap a l'altre punt fort del València, que és Cameron Taylor, que s'ha topat amb la realitat de 2-22 que tenia davant.
1: Sí,
2: que
1: Taylor està molt capficat amb la defensa de Clyburn. Fixa que porta els dos partits, jo diria, somiant amb ell. I a l'hora d'atacar, doncs, està fluix.
2: Mira, jo no tinc clar que avui pugui aparèixer Panther, però tinc un jugador que segur que apareixerà en algun moment, que és aquest. Que és Clyburn. Clyburn, mitja volta. Ara no entra, però agafa el rebot ell mateix. Encara Clyburn intenta fer-se lloc. L'obre perquè no pot. El triple tercer. No hi va. El tercer triple
1: de
2: Satoranski.
1: Això de Satoranski,
2: de veritat.
1: Bé, però és que no han trobat cap més altra ocasió. Vull dir, s'han acabat. Fixa-lo ben de pensar que està Clyburn. I la teva teoria aquesta de Clyburn, els partits que no hi és Clyburn, a vegades ni apareix,
2: Home, a veure, Montero, falta i bàsquet. 2-1. Falta de Satoranski, que fa... De moment està fent aigües en aquest tercer quart.
1: La sortida del primer partit, em recorda que van venir de vestidor i van, jo crec, refer molts punts que Xavi Pasqual els diia, tot això que ens reuneu sempre de les pissarres, doncs que normalment ho rectifiquen. Ara, de moment, jo crec que ha sortit bastant més ben parat València.
3: Marxa Satoranski amb les dues faltes, entra la Provítola, que és la màxima estrella del Barça amb 14 punts.
2: Però que també en té dues, i per tant aquí s'ha d'anar en compte. Hi ha molts jugadors del Barça, que en tenen diversos.
3: Veseli, Satoranski, Foll i la Provítola.
2: Vinga, la Provítola. Ja la té el senyor Lapro, el jefecito. Busca una passada tensa dintre, boníssima, per Xenguelia, que anota.
1: És que no acaben de pillar aquest, diguem, indirecte, quan se'n va quasi a sec, un bloc sec.
2: El Barça es posa 10, 50, 40. Montero busca el triple, no el troba, rebot Foll, agafa la Foll, que fas 2-22, no la palmegis. La recupera el València, Cameron, triple. No els hi pots donar aquests tipus de regals.
1: El rebot els hi dongui, el regal d'un triple, això és el que no pots fer.
2: Això és fatal. El Barça torna...

0: perdre. Bé, espera't, que era de dos, perquè aixafava. 52-40, la Prosol busca el triple, el troba, però és falta prèvia.
1: Era de dos al davant?
0: Sí, sí, era de dos, i ara hi ha falta.
1: Està fent una altra vegada el mateix, Pol se'n va, entra Billy. El mateix no, perquè abans havia entrat Vesely, però canvia els grans.
0: La veritat és que hem estat mirant, no?, els pivots l'altre dia, Oriol, el primer partit, la suma de Billy i Fall,
2: sí,
0: no?
2: Sí, sí. Entre Billy i Fall, 0 punts, 12 minuts en pista entre els dos.
1: Ara és que aquests partits no són per ell.
0: A veure, Xengelia obre per a Panther, Panther que no pot tirar pràcticament. Falta en atac, diria. No, ens mengem la possessió.
1: Mira
0: ja estan corrent, a l'altra banda, si és que ni els àrbitres els veuen. Quina passada enrere de Montero, obre per a Braxton Key. El Barça que ha baixat caminant. Ara ja estan posicionats en defensa. Montero, estem en un moment delicat, perquè hem perdut moltes ocasions a tir i el València se't col·loca a 15. 55-40.
1: Però per delicat no
0: temps
1: només...
0: Que demana temps Pasqual.
1: Mort, no només és pel tipus de marcador que estan anotant i d'això, sinó perquè estan controlant tot el joc que ells volen. Tot. Corren quan volen, tiren quan volen. És a dir, la defensa torna una altra vegada del Barça a anar remolc.
3: Fixa't, havíem acabat bé el segon quart, però ha estat un miratge, perquè es repeteix el guió del primer quart, la mala entrada després de descans del Barça.
1: Sí,
2: hi ha un parcial de 10 a 2 en aquest
3: segon
2: quart. Sí, un parcial de 10 a 2.
3: Bé, 55-40, Lloberes, queda molt encara. Són 15 avall, però el tarannà del partit no ens agrada.
1: Sí, no ens agrada, però especialment pel desgast enèrgic que està fent València. A part de tàcticament, que jo crec que han rectificat moltes coses, especialment amb dos jugadors claus que són Panther i Clyburn. Fixa't la defensa que li estan fent, que a més és absoluta d'ofegar-los a mort, no? L'Apro és impossible, perquè té la bola. I quan tens la bola, l'Apro doncs, ha d'ajudar amb això, però també ha d'ajudar a organitzar el joc i a contribuir en general boles propícies.
0: No, i a l'inici del quart sí que el València ha fallat dos atacs, el Barça ha tingut tres triples a les mans del Satoranski, no ha tocat ni Anu en el tercer, vull dir, el bàsquet va també de ficar-les. Defenses
1: clar,
0: pitjor.
1: I l'altre dia, quan guanyes de la pròrroga, que això no n'hem enraonat gaire, guanyes la pròrroga amb un, diguem, percentatge impressionant i amb un joc molt dur i que fins i tot físicament van fer molt desgast.
0: Vinga, a veure si el Barça és capaç de fer el que ha fet el segon quart, que si ho ha fet avui i ho va fer l'altre dia, per què no pensar?
1: Home, perquè portes dos dies de... Ja de no?
0: Toquen massa heroïcitats, no? No voldria...
1: I portes a 24 hores o 48 de partit.
0: La Provítola que busca la primera cistella d'aquest tercer quart. Clyburn de 3, no hi va. Rebot Billy, falta de Saco sobre Billy Hernán Gómez.
1: Sí.
0: Els triples no entren, i això el Barça és demolidor.
1: Però veus, és això que dèiem una mica, el cansament d'ells fa més, no?
0: Panther.
1: Perjudica.
0: Servirà de fons.
2: El Barça, 2 de 17 en triples. Estem parlant d'un 12%. És un percentatge que passes del 50% de l'altre dia a un 12% avui.
1: Sí, sí.
0: Ara sí que nota Clyburn després d'una altra gran assistència d'autor de Nicola Laprovítola. El Barça que baixa al menys 13. Està perdent de 13.
2: I és la primera cistella de Clyburn avui al partit.
0: Vinga, a veure si a partir d'aquí es va, diguem-ne, escalfant la resistència d'aquest jugador, el triple de Braxton Key. L'he vist a venir, un altre triple, ells ara ja pugen nivell, de triples.
1: Mira com han triangulat, sí. És a dir, donant la bola interior, traient-la, i el Barça no pot reaccionar. Aquesta rapidesa de València.
0: Rapidesa de tot, també mental, tot, vull dir, està molt més, però molt més ràpid. A veure, l'Apro, una altra assistència de l'Apro, i ara Xengelia la volia espatxar. Li han fet un gorro.
2: Rep la castanya d'aquí.
0: Sí, però potser... Ai, no hi ha bàsquet al València.
1: No, però quasi ara Billy li feia també un barret, allà.
0: Déu meu, quin partit. Jo crec que Xengelia ha anat a esmatxar i era més... Xengelia s'està jugant la tècnica. La veritat és que jo crec que està lent. Potser no tocava esmatxar-la i tocava deixar-la anar més ràpid.
2: Totalment,
1: no sé
2: Macià,
1: si
2: l'acció defensiva és neta, que no es queixi el jugador del Barça, que no hi ha res. És neta, va.
0: Bé, doncs, del Barça, ara mateix que li estan pintant la cara. No sé si és la màxima diferència, Oriol, no encara.
2: No, perquè el Barça ha arribat a perdre 17, ara ho fa de 16.
0: De 16. Vinga, va, bola pel Barça, a veure si som capaços d'orquestar una altra reacció. Estem a l'equador del tercer quart, queda molt.
1: Però les reaccions cada vegada són més, et pesen més tot, no?
0: Sí, i cada vegada hi ha menys jugadors és que les puguin...
3: Més enllà de l'encert que té València i el no encert del Barça, sí? És també el tema físic, és que és, uns van amb la cinquena marxa i els altres van en primera o segona.
1: Clar, sí, sí. I ara...
0: Dos equips venen.
2: Perdó. La tercera falta personal del jugador
1: Santi. Sí, sí, que deia que tots dos equips venen de 48 hores de partit.
3: Exacte.
1: I quan un és jove, exacte, i quan un és gran, doncs et suma diferent.
3: No? Es veu molt la intensitat defensiva.
1: Absoluta, sí, sí, absoluta.
0: I la falta que acaba de fer Panter és de no puc parar-lo, vaig a fer falta.
1: Clar, i quan tu vas tan cansat... Perdó,
2: Oriol, digues. Que aleshores, tenint en compte que el Barça l'altre dia, recordeu que fèiem els números de la mitjana d'edat quan va jugar contra el Tenerife, en sortia molt alta, gairebé 35 anys de mitjana de Barça, l'equip que estava jugant.
1: Espera.
2: Ara estàs perdent de 17 i hi haurà un moment en què has de dir, val, anem a reservar forces ja de cara a dilluns o què?
1: Això ja passarà, però quan em deies de Tenerife, és que Tenerife jugava caminant igual que aquests, sí. És a dir, les forces estaven igualades en quant a tot, al físic i a tot. No era, era com el club de veterans.
0: Vinga, a veure si aquest club de veterans, liderat per la Provítola, és capaç d'aixecar un partit que avui està complicat. La té la Pro. Envia per a Panther, que avui, literalment, de moment, no pot.
1: Entre Cárdenas, entre tots, va, tenen cada vegada uns secadors destinats.
0: Sí, sí, brutal.
1: I fixa't una altra cosa, que Pedro li està posant a la Pro de la Rea, que com que medeix molt més, l'esforç encara és més gran.
0: Sí, sí. Vinga, bola per a Panther una altra vegada. Ara marxa, doble per a Vesely, que llença de dos, Ferro, rebot Clyburn, bola enrere, l'Apro que anava a tirar de tres, s'ho pensa, novament el Barça fent circular la bola, la cantonada Panther taponat, falla, rebot per València i avui la veritat és que el València sap que ho té a la mà i no ho deixarà escapar. Bola a la cantonada, el Barça al tram final d'aquest tercer quart del partit, agafant-se amb les poques forces que té i Pradilla li guanya la partida i un 2-1 a Joel Parra. Joel Parra no pot amb Pradilla, el València se'n va de 20 i ara sí que ja cal una epopeia per aixecar això.
1: No, ara ja veig que Panther se'n va descansar, ja és molt d'hora encara, però ja torna...
0: Et dic una cosa, no serveix de res deixar-se anar. El dia de l'Olympiacos de l'eliminatòria fa 3 anys que vas guanyar un partit allà i el següent et van clavar una pallissa pensant, bueno, tranquils perquè tenim el cinquè al Palau. No serveix de res. És a dir, si deixen anar el partit és perquè no poden, no perquè estiguin gestionant aquí no sé què. No podran.
1: No, de mentre que han estat competint-lo, no poden, estic amb tu.
0: Sí. Vinga, Lloberes, ara ha sortit Juan i Marcos.
1: Aviam-ho.
0: El Barça ja comença a reservar la Provítola. Brizuela, que és un altre jugador que de moment sembla que tampoc pot. Obre per a Vesely, que tira de qualsevol manera a cistella. Rebot per a Clyburn. Ara mateix estem penjant d'un fil de que no ens clavi una pallissa de 30, El llançament de Brizuela, mira, ara sí.
1: Ara, va.
0: Vinga.
1: Aviam si li agafa aquestes genialitats a vegades, no?
0: El Barça, que baixa per sota la barrera dels 20 punts. El València, Cárdenas, vinga, molt fàcil. Molt fàcil. Un altre 2-1. Arriben tard els jugadors del Barça. Està arrecada de Clyburn.
1: Pensa el bloc directe. És perfèntica.
0: I Xavi Pasqual mira la banqueta i treu a Miles Cale i a veure què reserva.
1: Perquè almenys defensin. Xavi Pasqual li molesta molt que darrere no es defensa. De tota manera està ja deixa, no?, a la banqueta.
0: A Clyburn, sí. Clyburn i la Provítola, els dos a la banqueta i ja dic, espero que el València tingui una mica de clemència d'aquest Barça perquè si no avui...
1: És, aviam, això sempre és guanyar o perdre és 1-0. O 2-0.
3: Sí, però, home, estic d'acord, 1-0, 2-0. Però la manera no importa també una mica, Lloberes? La manera no importa una mica, pensant en el tercer partit, com caiguis?
1: En els play-offs no, és que aquest és el gran mal. A mi, si mentalment tu saps que tu simplement perds 1-0 o empates la sèrie, Doncs no passa res.
3: Tu creus que inconscientment els jugadors del Barça pensen, bé, això està ja impossible i
0: jo crec que ara sí, David.
1: Pasqual fent les rotacions que està fent, diria que sí.
0: Jo crec que sí. El València acaba de...
1: Ui, ha Pradilla sota.
0: Brizuela també ha fallat una cistella fàcil. El València ara el que pot passar és que el València doncs es deixa anar una mica, no? Però bé, de moment estan agafant tots els rebots.
1: Ha de fer màxim desgast.
0: El triple de Costello, el València es diverteix i el Barça, doncs, que jo ja crec que està de baixada.
1: Jo crec que perjudica més la diguem, quan me'n preguntaves clubers, per mi perjudica més en el que està guanyador que guanyar de tants perjudica.
0: Pot ser, sí. No diré que
2: però,
0: no.
2: Però clar, ells també, clar, posats a fer també es poden posar a reservar jugadors, clar, que no tinguin tants minuts a les cames.
1: Sí, sí, sí, jo suposo que Pedro, mira, ja treu a cima, per exemple, que Costello avui...
3: En aquesta acció anterior, per cert, que acaba amb el triple de València, ens ensenyen la cara de Xavi Pasqual obrint els braços desesperat perquè ha capturat, em sembla, fins a 3 rebots ofensius València per acabar clavant el triple.
1: Sí.
3: Desesperat Pasqual.
0: Sí, és que quan també l'estat d'ànim és el que és, a veure, ara Xenglilia, Brizuela de 3, mira, ara...
1: Brizuela anirà fent les seves estadístiques.
0: Ara farà els números, ara que l'equip perd de 25, bé, ara perd de 22 ja, 69-47.
1: I perd la bola.
0: I ara ells fan rotacions i el Barça ho pot aprofitar. Joel Parra s'emporta un tap, hi haurà servei de fons pel Barça. Servei de fons en l'intent de contraatac de Parra. Clar, si jugues a córrer, ells corren, manera, ells corren més,
1: De tota manera, encara queda molt, Jo segueixo pensant que el Barça probablement, a lo millor, estarà jugant a la... saps? A remenar la olla. I si allò que s'acostessin una mica, després ho tornaran a intentar.
0: Home...
2: Ara torna Satoransky per part del Barça i marxa Juan i Marcos, que avui ha pràcticament inèdit.
1: Sí, però aquí qui ha d'entrenar més seria, o utilitzar-lo, és Satoransky, perquè el necessitarà pels propers partits més que Juan i Marcos.
0: Vinga, servirà el Barça de fons amb aquest menys 22, 69-47. Aquí tenim Satoransky, marcat per Montero. Sato, sortint de bloqueig indirecte, Brizuela, que és el jugador que està més animat ara. Brizuela ho vol intentar, encara Brizuela, se'n va d'un, se'n va de dos. El jugador Bas cobra per a Xenglilia. Molta finta,
1: falta,
0: dos tirs, falta de Yankuba Sima, el pivot català del València. Dos tirs per Xenglilia. Baixarem els 20 de diferència, si anota els dos.
1: Hi ha un conclau aquí valencià. Sí. Estàs veient amb els jugadors que segurament, clar, perquè ara també té Pedro els de la banqueta. Aviam, no
0: espera, pots, espera que ha tret a Montero i a Badio, torna a tenir a la parella.
1: Sí, però té a Sima, Murra, amb tota aquesta recta cap a la recta final. No, d'això, Montero no hi és, diria.
0: Sí que està
2: aquesta, Montero, Pradilla, Sima, Murra i Badio per part de l'Ales.
0: Vaja, el primer Xenglilia, ara mateix, totes, l'àvia fuma.
3: També deu haver un punt psicològic, no, Llogueres, de voler fer la màxima sang possible per l'Ubal València, no? Per també clavar aquest cop psicològic al Barça. Vull dir que ara no frenaran.
1: Però jo crec que els jugadors saben i tenen molt clar, jo crec que han de frenar. Fixa que ell ha tret alguns també de jugadors de banqueta. Jo crec que no, que el que no és bo és guanyar de tants.
0: Ja, tants com 21 ara mateix. I a més, possessió per València. I a més, a punt d'entrar a l'últim minut del tercer quart. Bé, bola que té Montero, que vacila una mica, estira el triple i amb poc rigor ara. El rebot és pel Barça. De triples, la veritat és que avui el Barça està fent un dels pitjors percentatges de la temporada. Brizuela, a veure si ho millora ell. Obre bé per a Satoransky.
1: Molt ben jugat.
0: I ara es trobaran alguns forats més, en atac, anota i ho aprofita el Barça per tornar al menys 21. Estem entrant a l'últim minut d'aquest tercer quart del partit. En directe, el Tot Gira us ho explica. El triple de Mur que entra. Arribant tard a les cantonades.
1: És que aquest jugador és molt bo. El que passa és que va tenir una baixada, jo crec, de la intensitat de la competició.
0: El Barça que perd de 20.
2: I avui a València tenim amb un 53% en triples, a la Barça un percentatge del 17%.
0: Molt bé, Xenglilia, bons fonaments, bon revers per tornar a col·locar-se 20.
1: Veus, Xenglilia sí que és l'home que es manté...
0: Estable, sempre, està a un nivell sempre correcte.
1: Sempre. Competitivament és un home que sempre competeix.
0: Penúltima possessió d'aquest tercer quart del partit. Montero, 8 de possessió, 7... 6, 5, atenció al triple de Mur, també, segon triple seguit, segon triple seguit, Omane Mur, el Barça que perd de 23, 10 segons per tancar el tercer quart, bola per Aixengelia, l'únic home que sembla poder tenir, doncs, el do aquí de la paraula. Aixengelia s'emporta el tap de Yankuba Sima, ha quedat emmarallat en la taranyera defensiva del València, acaba el tercer quart d'aquest partit amb un Barça impotent. Marcador ara mateix, València, que posaria l'1-1 a la sèrie. 75, Barça, 62.
3: Déu-n'hi-do, quin quart més dur pel Barça. El parcial, Oriol, en aquest quart ha estat de...
2: Aquest parcial és de 30, el Barça ha encaixat 30 punts, 30-14, favorable, evidentment, pel València.
3: 30-14, 30-14, sí. 30 punts encaixats pel Barça i només 14 denotats. Què més et diuen les estadístiques, Oriol?
2: Que Montero ja amb 15 punts ja és el màxim encistellador del partit, que el València continua avui amb un 57% al triple, és un percentatge molt alt. Passa un 17%, 3 de 18, i ha tret una miqueta, una miqueta al cap a Clyburn, vol dir que han cistellat una cistella, 2 punts Clyburn, 2 punts Panther, amb 34 minuts als pistes, sumats els dos, 4 punts.
3: Lloberes, molts col·legs segur que estan pensant que s'acabi ja i anem cap al Palau.
1: Probablement, però jo sempre penso que els partits fins que no s'acaben. Primera, perquè, per exemple, València està, per mi, invertint en el futur. És a dir, futur no estic arreglant de l'any que ve, sinó del proper partit. Mur, per exemple, ara aquest jugador sí que els hi va molt bé agafar aquesta seguretat, no?, per seguir competint. Jugadors d'aquests, doncs això és el que ha de aprofitar el Barça. El Barça una cosa és que reservi a les, diguem, estrelles seves, que són grans, però que a l'hora de la veritat, doncs, jugadors, per exemple, avui han de sorgir Rizuelas, Parres, no? Parra avui no acompanya, per exemple, de moment.
3: Totalment. De moment perd de 23 el Barça, 75-52.
4: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
5: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
6: Quina ratxa! Quants maig portes?
5: 150.
6: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la DO Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i al periòdico.com.
7: Quan el mal amenaça, elles li planten cara. Són la Sam.
8: I ara què?
7: L'Àlex.
9: Voleu jugar a billet?
7: I la Clover.
10: Ho retiro tot.
7: Són espies de veritat.
11: Un, dos, tres, noies, vam dir que guanyarem.
7: Espies de veritat. Estrena el 22 de juny al Super 3 i a la plataforma 3CAT.
4: València-Barça. La final de l'ACB al Top Gear.
3: 75-52. De seguida comença aquest últim quart, el Barça perdent de 23, i a punt de començar també el Juegos Mediterráneos d'Almeria, l'Almeria-Màlaga, l'últim partit de la temporada del futbol professional espanyol. Qui guanya aquest partit puja, perquè van empatar a 0 a l'anada, Almeria-Màlaga. Ara no recordo qui va quedar més ben classificat.
2: L'Almeria,
3: és a dir, l'empat als 120 minuts sí. Afavoreix l'Almeria de Rubi.
2: Sí, el tifo impressionant a un dels gols d'una de les porteries del camp, una història, una ciutat, a Porellos, diu aquest tifo de l'Almeria, per ser l'Almeria de Rubi, que si mirem l'11 i juga un català, Nico Melamed, l'ex de l'Espanyol, per tant anem doblement amb l'Almeria des de Catalunya Ràdio, i el que deies, empat a 0 al partit d'anada, si guanya l'Almeria, perfecte per ells, si guanya Màlaga, perfecte per ells, però en cas d'empat, doncs el que passaria, quan s'acabin els 120 minuts, no hi ha penal, seria l'Almeria.
3: Mira, un altre mosaic en un dels gols del Juegos Mediterráneos que diu, és ara, és ara, amb colors vermells i blancs, els colors de l'Almeria, per dir que havia de començar a les 9 i que ho fa a 2:15, perquè han llançat pedres a l'autocar del Màlaga i li han trencat algun vidre. Molt bé, ha començat ja últim quart. Ha rebaixat una mica la tensió al Roig Arena perquè València saben que o hi ha miracle o no se'ls escapa aquest primer punt a la final que els suposaria empatar un davant del Barça. Macià.
0: Sí, ara es tracta que no facin massa mal, anota Sacco, Nil Sacco, perd de 24 al Barça.
1: Sí, però la inversió és igual, jo estava explicant de Mur, aquí el Barça també, amb Brizuela, ara li estan fent tots els blocs, per exemple, indirectes per ell, I Satoransky també el veig bastant millor del que em pensava.
0: Parra falla el triple. El rebot és pel València. Clar, és que venim d'un partit que hem fet 19 triples i avui n'hem fet 3.
1: Això no pot passar cada partit.
0: Home, no hauria de passar, no? Però avui ha pujat el nivell defensiu de tal manera que no tiren... Els jugadors del Barça no tiren còmodes pràcticament mai.
1: No, i a més els hi ha posat el secador que et dic, els dos importants.
0: Braxton Key anota també. Déu meu, és que està plovent a bots i barrals.
1: I l'altra inversió també m'hi estic fixant és amb el públic pel cinquè partit, també.
0: Sí, sí.
1: És a dir, s'estan entrenant també.
0: La gent té ganes de cinquè partit.
1: Aquí no tenen gaire...
0: No, el meu dubte és si hi haurà cinquè partit jugant així uns i altres.
1: Ai, caramba.
0: Vola que té Xenguelia, al pal baix.
1: Caramba.
0: Xenguelia intenta embestir una mica. Passada per a Parra, que es queda sense angle. Llença el ganxo fora de temps. S'acaba la possessió. 78 a 52.
1: Espera que torna Panther.
0: Quin bany.
1: Espera que torna Panther.
0: Espera que jo ja espero. Aquí la no. No, ja, no, estic assegut.
3: Macià, jo entenc també que ara tothom ho vegi negre, però això és molt llarg.
0: Gràcies, David. Sí, perquè jo...
3: I el Palau
1: és molt Palau. Què
3: veiem negre? Jo no veig negre, res. No, t'ho dic perquè ara sentia el Macià que deia, diu, home, jugant així, no sé si arribarem al cinquè.
2: Home, tu surts d'aquí amb un empat a una a la sèrie, Per tant,
3: sí. No hem de perdre de vista que el factor pista està a favor del Barça i que ara mateix qui té la paella pel mànec encara és el Barça.
0: Sí, sí. No, no, i a veure
3: que... D'entrada, molts pensaven que aquí se sortiria amb un 2-0.
0: Jo tampoc he dit el motiu pel qual no arribaríem al cinquè, jo crec. Cadascú interpreti el que vulgui.
1: Ara.
0: El millor és que guanyem els dos al Palau, saps què vull dir?
3: Dos victòries al Palau i el dia de Sant Joan ho celebrem, eh?
0: Hosti, però com el Barça guanyi dos partits al Palau i guanyi la Lliga, és que llavors sí que...
3: Seria bonic, el dia de Sant Joan al Palau Blaugrana, tu.
0: Doncs,
1: ara,
0: home,
1: sí. Ara
0: sí
1: que us fotré, espera't.
0: A veure, està bé, vinga, va, més, de la Rea.
1: No.
0: Ja no diré el marcador.
1: Ara té el factor pista, oi, Pasqual, que ningú li donava uns 500 cèntims en aquesta eliminatòria, va?
0: Sí, sí, sí, sí.
1: És l'entrenador amb més factors pistes de play-off perduts
2: però
1: de
2: la història. Aquesta dada no l'havies de dir.
0: No, a part que igualment el factor pista...
1: Us vull posar nerviosos.
0: A veure, el factor pista el tenia... O sigui, el té ara, però no el tenia abans de començar. Per tant, no comptaria aquí, no comptaria.
1: Sí que compta, home.
0: Ara ha notat la Provítola, el 80-54.
2: Brizuela.
0: Ai, tinc tantes ganes de veure la Provítola, és Brizuela.
3: El que tens ganes és que s'acabi el partit, Macià.
0: Ostres, no ho sé.
1: A mi no, a mi m'agrada molt veure bàsquet.
0: 7 minuts pel final. I clar, és que què vols explicar? 82 a 54, perd de 28 al Barça. Per on passa la reacció en el tercer partit, Lloberes?
1: Ara ja vaig a pensar en el tercer. Espera't un moment. Una de les coses que t'explicaré d'això, que tu dius que no és el mateix. Quan tu robes el factor pista, llavors ja és teu. I aquí és quan tu has de saber guanyar-lo.
0: Ara,
1: molt bé. És el mateix venir aquí, sabent que no tens el factor pista, que si has fet partits bons, la gent diria, bueno, ja si haguéssim tingut, no? No és el mateix. Per això et dic jo que quan tu l'has robat és quan, si ara et fot el València, llavors és quan vosaltres sí que no us ho creureu.
0: Montero, fins la cuina, bàsquet.
1: Espera.
0: Que hi ha una mica d'enganxada, ja està bé, també,
1: no,
0: que
1: no,
0: els...
1: No,
0: s'ha lesionat. No, no, home, no.
2: No, no, s'aixeca sense problemes Montero, que...
1: Bueno, bé.
2: Camina bé, arriba als 19 punts, Montero, màxim estrella del partit.
1: I Pedro, entre ja ell, farà el canvi de 3.
0: L'altre dia, entre ell i Badion, van fer 44 pel València avui.
1: Sí.
0: Suposo que...
2: 25, com
0: que
2: Badion
0: no... Sí, Badion no està tan bé.
1: S'ha donat un cop, diguem, al final de la columna, saps allà, que no sé com se li diu?
0: El maluc,
1: no.
0: El coxis.
2: No, el sacre, no?
0: El sacre.
1: Gràcies.
0: Molt bé.
2: I marxa 3, cap a la banqueta, Sí, marxa també cap a la banqueta Saco, i també marxa Badió, no el veig des de la meva posició, però bé, a vora la banqueta ja 6 minuts per final.
0: Ara sí, rotació total, el València ho ha d'aprofitar el Barça per maquillar una mica el marcador.
1: Però en canvi Panther deu voler dir, li deu haver dit, jo vull sortir a jugar.
0: El triple que busca Brizuela no el troba, rebot Joel Parra, que sí que troba
1: molt
0: el camí de Cistella. Ara, ara jugarem una miqueta això. El Barça ha arribat a perdre de 28, no de 30, de 28 diria.
2: De 28.
0: De la Rea, Costello. I a més, compte perquè Barcelona pot tornar Roivers, el jugador de València.
1: Aquest que, dius?
0: Sí, pot ser? Potser el proper partit no, però el quart...
1: Que avui recuperaven a Puerto.
0: Anotarà el Barça. No, Falta, dos tirs sobre Yusuf Afol.
8: I tenim informació de servei. Aquesta t'agradarà, Macià, que és informació de llengua catalana. Sí. La Lloberes no ho ha dit, però volia dir la rabadilla, que és com es diu en castellà. En català és la rabada. Per tant, aquesta part del cos és la rabada. En català
1: m'agrada. Jo rabadilla no ho he sentit
0: vida,
1: de la meva vida.
0: Jo tampoc.
1: Aviam-ho.
0: La rabada. Això català, i de Manresa,
1: Això és...
0: No havia sentit mai, això, de la rabada.
1: Això s'ho ha inventat, ara.
8: Que no, el diccionari, ja t'ho dic ara, ho tinc aquí davant.
2: Perquè és la rabada.
1: Però no és el diccionari que tenen les meves lingüistes de Catalunya.
8: Ah, aquest és un exclusiu que només tens tu.
3: La part final de la columna vertebral.
1: Es diu així.
0: La Reial Acadèmia de la Llengua de la Carme Lloberes. El segon tir lliure del Fol, que sí que entra, marcador 84-59. El Barça que, de mica en mica, va jugant aquesta diferència colossal i no formidable que torna a expandir el València amb un triple.
1: Braxton Key. Quants triples ha fotut Key? Que això sí m'interessa, perquè fixa't que està avui bastant entonat.
2: És el primer triple que no avui Brandon Key.
1: No.
2: 15. Sí, d'aquí. D'aquí m'estàs preguntant, d'aquí.
0: El triple de la Rea. Mira, més que la pregunta de quants triples ha fet Braxton Key és quants triples ha fet el València.
2: 9 de 15, arribem al 60%.
1: Ah, és el primer triple.
0: Panther intenta, però Panther no pot. No ha pogut tota la temporada a l'Eurolliga, marxant facilitat en els uns contra uns, no podrà avui, amb més motiu.
3: Em pots dir percentatge de triples de València, Oriol?
2: De València, 60%, 9 de 15, amb 2 de 2 de Larrea, 1 de 1 de Brandon Key, 2 de 2 de Moore, un altre de Costello, un altre de Sima, un altre de Taylor, un altre de Badió, i curiosament Montero, 0 de 3 en triples.
3: I el Barça?
2: Al revés.
3: I el Barça?
2: I el Barça avui el percentatge és nefast, 3 de 21, un 14%, amb un triple de Virizuela, un altre de la Provítola i un altre de Parra, però per exemple Satoransky 0 de 4, Panther 0 de 2, la Prou de 3, Parra 1 de 3, Claiborne 0 de 3, fatal avui el Barça.
0: El Barça ara mateix perdent de 29, però la sèrie estarà només 1-1, vull dir que ara hi ha bàsquet de Vili i Hernán Gómez, al Palau Blaugrana dilluns, tothom a animar i tothom a intentar que el Barça posi el 2-1 per poder dir allò de estem a un partit del títol. I jo crec que aquí els jugadors s'animaran amb el seu públic. L'energia que et dona un pavelló, i ho estem veient aquí a València.
1: Especialment al Palau, també. Sí. Jo crec que acostuma a ser més pressionat que aquest.
0: Sí, jo crec que sí, i a veure si, doncs, home, que aquest sí, però avui sembla el Palau,
1: però és de festa, és estil de festa, no és...
0: Ara Panther, mira, havia marxat, però no ha notat. Panther no té el dia, 2 punts per un jugador de mitjana que en fa 14, antiesportiva de Kevin Panther.
2: Sí, de Panther. Que
0: se li han creuat els cables, no té el dia, i ja, si el nen ara, no està content perquè no fa bàsquet...
1: Ara s'encara.
0: Pobre Xavi Pasqual a la banqueta intentant justificar allò injustificable.
1: No, i els mateixos companys, aviam, si tu vas aquest marcador, aquestes alçades... Mira, Pasqual, amb això no cal.
0: L'amenaça damunt a tècnica, l'està buscant. No sé si l'està buscant ja, perquè el partit ja està... Tècnica Pasqual.
1: No, hi ha Panther.
0: Hi ha Panther antiesportiva.
2: Sí, ja Panther ja marxa cap a la banqueta, avui amb uns números que realment fan por.
1: No, a la banqueta no, em sembla que el fot al carrer, no?
2: Sí, expulsar Panther.
1: Això? Vull dir que, veus, a mi això no m'agrada. No m'agrada perquè tu saps si t'estan fotent de quan hi ha aquí, de 30 o no sé quants hi ha. Sí. Aviam-ho.
0: És una actitud molt egoista, de totes maneres, molt poc companyerisme. És dir,
1: sí,
0: em m'expulso jo del partit, no m'interessa, me'n vaig. Perquè no calia, no calia. L'antiesportiva, mira, la inscric en la impotència del moment de la jugada, no?
1: I ara li han d'explicar al Panther que l'han tret, que se n'ha d'anar.
0: Sí. No
2: ara marxarà. Ara marxa, el públic li va dient adéu de manera irònica i Pasqual també li va dient va, anem per feina i acabem això ràpid que...
1: És que jo crec que no cal entretenir-se, no val... No? I qui tira la tovalló al mig?
0: Doncs el pavelló aquí a València, el Roig Arena, acomiadant a Kevin Panther.
1: També et dic una cosa, haver de sortir així al túnel de vestidors, hauria d'estar bastant més a prop i no haver-te de passejar. Pobre, no?, en aquest sentit.
0: Pobre, no. pobre, ja et dic que no.
1: No, és... això són provocacions a vegades.
0: Sí. Home, no, el túnel està al mig. Vull dir que podria creuar la pista al túnel, el tens aquí al mig. Ha anat a fer la volta a la plaça, que no sé...
1: No, perquè ell ha vist salida.
8: Però en té un al darrere, eh? Vull dir que hauria pogut sortir per l'altra sortida.
0: Tranquil·lament,
1: el
0: sí,
1: darrere,
0: sí.
1: Ah, aquí, ah, sí.
0: En fi, i ara el València, ara sí que, si va anotant els tirs lliures que queden, es posarà 30 punts per damunt, i això, doncs, home, no diré que reflecteix més la realitat que el que vam veure l'altre dia, però sí que hem vist avui el València en el seu màxim esplendor, i el Barça, doncs, que s'ha deixat caure.
1: Però caure perquè jo dic que és la suma de desgast.
0: Sí.
1: Val? Ja està.
0: Vinga. Un altre tir lliure pel València per posar-se 31. Jo ja no sé què explicar, David.
1: Ah, jo sí, si vols ho explico jo.
8: Doncs mira, et puc explicar una cosa, Macià. He estat mirant precedents, ara que ens vindran dos partits segur al Palau, els partits de València al Palau n'hi ha dos, aquesta temporada. Un a l'Eurolliga, l'altre, el més recent, el de fa menys d'un mes, que tenim molt mal record, aquell 77-102 en l'últim partit de la fase regular va guanyar València, però, per exemple, a l'octubre es van trobar a l'Eurolliga i va guanyar en un molt bon partit al Barça davant de València, 108-102. No sé si el teniu al cap, però són els dos precedents que tenim al Barça.
0: Això vol dir
9: que et fan 102 punts de mitjana.
8: Sí, correcte.
9: Podem tremolar.
8: I avui t'han enclavat quants?
9: A 94, però encara queden 4 minuts, és a dir, que superaran el 100.
1: Però jo vull dir una cosa.
0: Jo vull dir una altra.
1: Que
0: l'Oriol ha dit una dada al migdia que, en teoria, és bastant, ens convida l'optimisme, que és qui guanya el primer partit a fora amb el factor camp. Què passa?
1: Ja comencem amb les estadístiques. El Panathinaikos.
0: Que guanya en un 83% dels casos la sèrie. Ja està. Vinga, bola que juga Cárdenas. Cárdenas obre a l'exterior. Estem perdent de 34. De 34.
1: Però és la cosa que volia dir jo.
0: Què volies dir?
1: Que és diferent. No podem mirar els enfrontaments d'Eurolliga o d'ATB, perquè l'ATB tu pots treure de seguida de banda, encara afavoreix molt més el joc de València.
0: Ja.
1: M'enteneu?
0: Sí.
1: A Europa tu t'has d'esperar, no? I aquí no, aquí de seguida xiula.
0: L'ATB, la normativa et permet accelerar, està realment molt bé, però avui no em va bé.
1: No, sí, però ho dic perquè ho dèiem, aquesta valoració dels duels que han fet a Europa i els duels que han fet a Espanya.
0: Aquí no es podria fer com el minibàsquet, que pares el marcador, perquè aquests s'enfilaran a 40,
1: I el que disfruten, i ara que Puerto ha pogut recuperar-se de feia molt temps d'aquesta lesió. És a dir, jo crec que això també és interessant.
0: I el Barça falla el segon tir lliure, està perdent de 33. Recordem que dilluns el partit és a les 8 al Palau Blaugrana, el tercer partit de la sèrie per posar el Barça a un partit del títol, Vull dir que sempre, no és poca cosa.
1: Sempre a les 8.
0: Triple de Mur. Vinga, 12è triple del València, ja... I això ja és, les falles, la cremà. Això és la cremà, nois. Mare de Déu.
9: El percentatge és altíssim per ells, 12-20, 60%. Avui.
0: I el València, que ja ha arribat al 100, aquesta preocupació que teníem fa només un minut.
8: Mira, ara parlàvem, que el València va de 100 en 100 contra el Barça aquesta temporada.
0: Contra el Barça i contra la majoria d'equips,
1: És un equip...
8: El seu índex d'encert és brutal.
0: Sí. I a més és que l'han mantingut tota la temporada. Pensava, jugant així, aquesta gent acabarà morts i baixaran rendiment els últims partits.
1: No, perquè són molt joves i estan molt ben treballats, estan molt ben preparats.
0: Exacte.
1: Espera, que Pili farà una. Mira.
0: És com a la fira, quan anava jo a la fira a tirar la cistella, la meva àvia em deia, Pere, que aquesta la fiques. Doncs l'ha ficada, però vaja, 166, Déu-n'hi-do el marcador, però confiem en aquest Barça, en els partits al Palau, doncs que sigui capaç de, fins i tot, mira, regalant-se. I en Cuba Cima, ara miraré els partits d'aquesta temporada. Sí. Crec que està en el seu màxim anotador.
1: I Cárdenas, és a dir, un jugador que fa 3 partits que juga amb València.
0: Falla el Barça, rebot per a Billy. Últims 2 minuts i 20 segons, es falla el Billy, el fall, el llançament. Almenys ho intenta, almenys va el rebot. Mira, sí, ens conformem en poc. No és un tema d'actitud, és un tema de que no poden. Mira, ara, per exemple, el Barça roba en defensa.
1: De mar,
0: vinga, Satoranski. Dos minuts pel final. Bola al pal baix per a Billy.
1: Ara
0: Billy.
1: Són moments de Billy Hernández.
0: Bona passada. Molt bé, Billy, ja. Per a Joel Parra. 168. Ara, també és veritat que el València ha baixat nivell.
1: Ha baixat, però està jugant amb un jugador que no ha jugat mai, Sima.
0: Sí, sí.
1: Jugava amb Cárdenas, que l'hem trobat fa tres partits. En Puerto, que està lesionat tota... No, vull dir...
0: Vinga, som-hi. Últims dos minuts i anirem dilluns ja al partit que ens interessa de veritat, perquè avui podia passar i ja ha passat. Que el València posi l'1-1 a la sèrie, però el Barça no ha dit l'última paraula, i l'última paraula la té el Palau Blaugrana. Després ja sabem que, tot i tenir el factor camp, s'han de guanyar dos partits d'aquest superequip i no serà fàcil, però, al Palau.
1: I et dic més, a vegades no sempre quan es reserves per guanyar quan toca, és a dir, jugar quan tu vols, a vegades no és fàcil, per això, i a mi sempre em crea molts dubtes. Jo crec amb els hàbits, hàbits de fer cada dia, no?, a l'esforç màxim. Aquí ells, jo crec que quan han vist que la cosa es necessitava massa esforç, han dit, anem cap a casa.
0: És que van molt justos de forces. A veure, jo no crec que estiguin calculant, és que diuen, és que avui literalment no puc.
1: El Clyburn ha calculat, recalculat tota la temporada.
0: Panther, no
1: sí,
0: tant.
1: Però,
0: sí, Clyburn i Vesely no. Han anat calculant,
1: Panther,
0: els dos.
1: Panther perquè és com un obsessiu, diguem, de
0: fer punts, de i el dia punts. Que no en fa, s'enfada.
1: Sí, ara, és com el col·legi, això. Però Clyburn no, Clyburn és un jugador que ell s'ha marcat el seu timing.
0: I la Provítola, que ja no ha sortit més, no?, des del tercer.
1: Però jo entenc perquè ja va jugar 30 minuts l'altre dia.
9: Sí, sí. Avui n'ha jugat 13.
0: Vinga, doncs, últim minut de partit. L'actitud del Barça no es pot dir que sigui dolenta. Els jugadors hi van, ho intenten. Després, el València està sent molt superior i t'ha passat per sobre. I ara ja falta sobre la Provítola, que seran dos tirs més. Falta de Dela. Ara Brizuela s'acaba de girar contra el públic. Què ha passat, Oriol?
1: Les senyores aquestes que dius...
9: La frustració i ha anat a parar un parell o tres de metres del públic. Alguna cosa li deuen haver dit i els ha engegat.
0: La penya Meritxell d'aquí de València seria,
1: sí.
0: Eh?
1: Home, sí, i me miren a mi, espérate, deixa'm amagar una mica, eh?
0: Una salutació a les penyes d'animació del Barça.
1: Les timbaleres del grup, no?
0: Veus, la gent ara anant increpant una miqueta a Brizuela. Va, tampoc hem d'arribar a insultar enlloc, a cap pista. A
1: no,
0: cap...
1: però tu tampoc no pots contestar al públic.
0: No, no pots fer, els jugadors han de ser de ferro.
1: Ha de resar dins seu, no?
0: Sí, sí, quan tu et fas policia t'entrenen per evitar entrar en provocacions i els jugadors de bàsquet també els formen una mica, però...
1: Ara pot sortir algú i dir...
0: A l'NBA, aquí
1: si
0: no.
1: Si tu i Lloberes també ho feies, això.
0: Bé, és que eren altres temps, eren altres temps.
1: Sí, sí. Els temps van...
0: La Lloberes és del Bronx i allà al Bronx sou de sang més calenta. Bé, entrem a l'últim minut d'aquest suplici i anirem ja doncs a baixar la paradeta 1-1 a la final. Escolta'm, és un 1-1, eh? Vull dir, tot i la sensació...
1: Clar, no, jo amb això serà segur el que dirà Pasqual.
0: 102-70. El Barça que juga la penúltima possessió. Bàsquet de Joel Parra.
1: Barra que ara arregla els seus números.
0: Ei, però tot i aquest parcialet final, estem perdent de 30. Mira d'on venim,
8: eh? De 30, són...
0: Molts.
1: Són molts.
8: Mira, gairebé estem calcant el resultat del nefast partit al Palau que va tancar la fase regular. Aquell dia, 77-102, aquell dia.
0: Clar, és que, a veure, la diferència física és tan gran que quan el Barça renuncia, llavors se'n van aquests guarismes. Però si el Barça lluita fins al final i juga un partit amb triples que li entrin, perquè avui no han entrat els triples, venim d'un partit de 19 i n'hem fet avui...
1: Però no han entrat perquè t'han defensat, diguem, a primera línia, molt dur.
0: Bé, doncs, David, et començaré a fer el compte enrere. 10... 9, el Barça perdrà. Aquí, evidentment, potes en l'aire, el galliner, ja t'ho pots imaginar, la gent contenta, perquè de passar d'un possible 2-0, evidentment estan vius, i de quina manera? El Barça perd el segon partit a la sèrie d'una final, que està empatada 1, que el marcador no ens despisti, la sèrie està empatada 1, encara que hem de dir que el marcador ha estat de 102-75.
3: Bé, doncs s'acaba el partit 102 punts li ha clavat el València al Barça a 75. El cert és que gairebé hem calcat el marcador d'aquell partit de molt mal record, l'últim abans d'entrar a play-off, aquella derrota per 77-102 al Palau, això sí, davant del València. Això sí, segurament molts haurien signat sortir d'aquí, del Roig Arena, amb un empat a un. És un bon balanç, perquè el Barça té el factor pista al seu favor. Si el Barça guanya els dos partits del Palau, serà campió de l'ACB, però, esclar, té al davant un equip ara mateix difícil de separar, com és el València de Pedro Martínez, el tècnic català, que s'ha de dir que està fent una grandíssima temporada entrenant el València. Ara mateix l'equip a batre en aquesta Lliga CB de bàsquet. Els partits, ja ho sabeu, dilluns el següent, al Palau, a les 8, Barça-València, en directe al Tot Gira, a l'FM. I ja el dia de Sant Joan, dimecres, també a les 8 del vespre, també en directe al Tot Gira per l'FM, Barça-València, al quart. Aquests partits assegurats. I ja veurem si tenim cinquè. Mira, Xavi Pascual, el sentim a Dazón.
12: No lo han hecho. Quiero saber, psicológicamente, cómo vais a conseguir remontar esto de cara al tercer partido.
13: Bueno, globalmente hay que mirarlo, que estamos 1-1. Está claro que la segunda parte, al salir del vestuario, teníamos nuestras opciones de volver, pero no hemos acertado, no hemos sido capaces de hacerlo. Luego ya nos hemos venido abajo y ya nos han cogido esta ventaja importante en un partido que ya estaba roto desde prácticamente a los 25-26 minutos. Entonces ya hemos empezado a pensar un poquito más en el siguiente y hay que levantarse. Eso es un playoff. Aquí da igual ganar de 1 que de ganar de 20. Vamos 1-1.
12: A levantarse, Xavi. Muchas gracias. Suerte.
3: Fíjate, Lloberes, lo que deies tú, ¿eh? Tan
1: es que son los discursos.
3: De més o de menys.
1: Sí, de tota manera jo estic amb tu, que ell ho diu perquè sap que és la lliçó que ha de dir, però a tothom fot, que et donin...
3: Mira, Lloberes, Pedro Martínez, també el vull sentir, el tècnic del València.
12: Habéis llegado a estar prácticamente hasta un 34 arriba, quiero saber cómo habéis conseguido esto, con qué capacidad, y luego también qué os vais a llevar de esto de cara a los próximos partidos.
14: Bueno, al final es 1-1, estamos jugando con muy pocas horas de diferencia, entonces yo creo que ellos han hecho muy bien en la primera parte, bueno, nosotros hemos jugado excelente, pero luego cuando hemos roto en el tercer cuarto, pues yo creo que ya, pues bueno, el partido ya lo hemos dado todos por acabado y entonces hemos cogido una diferencia que no es la real y ya está, y ahora 48 horas el siguiente partido.
15: Imagino que muy contento sobre todo con el tema de la ambición de seguir luchando, pero de la intensidad y que ha sido muy coral, que mucha gente ha participado, pero que al final resumen lo que dices tú, 1-1 y la ganada en Barcelona.
14: Sí, exactamente. Yo creo que ha habido algunos jugadores que últimamente estaban con algunas dudas que se han podido liberar, ¿no? Y jugar pues bueno, sin miedo al fallo, que es algo... Cuando juegas con miedo al fallo, pues no vas a dar tu máximo nivel. Y hoy, pues bueno, con todo a favor, ¿no? Pues ha habido algunos jugadores que se han liberado. Pero bueno, 1-1, y ahora, pues bueno, ellos han conseguido su gran objetivo, ¿no? Que era robarnos el factor pista. Y ahora, pues bueno, no hay que pensar mucho más allá. Pensar en el partido, en el tercer partido, y ya está. Intentar sacarlo y tranquilidad.
12: Pedro, yo te quiero preguntar por un protagonista, por Jan Montero. ¿Qué significa para ti? Como dice nuestro editor, es un verso libre. Y no sé qué esperas de él. Se le está poniendo un poco cara de MVP, ¿no? Quizás.
14: Bueno, yo estoy más pendiente del juego del equipo. Jan es un grandísimo jugador. Tiene una vez súper ganador. Encima muy buen chico. Bueno, ¿qué voy a decir de él, no? Estoy encantado. Pero yo creo que hoy quiero destacar a Braxton Key, a Neil Sacco, a Omari Moore, que creo que ha sido el factor X para nosotros hoy. Bueno, de la Rea, o sea, yo creo que ha habido muchos jugadores, ¿no? Yancuba. Entonces, bueno, que no siempre se lleve la gloria al mismo, ¿no?
3: Pedro Martínez a Dazón. No sé, Oriol, tancarem a les 10 si tindrem temps d'entrar vestidor de Barça. Oriol?
1: A l'Oriol no el tenim?
0: Jo crec que serà complicat.
1: Serà anat a la pizzeria, ja.
0: Avui serà complicat entrar al vestidor del Barça, ja t'ho dic. Havent perdut a 30 serà complicat.
3: Bé, a veure, Lloberes Macià, heu sentit tant a Xavi Pascual com a Pedro Martínez, el tècnic català, i remarco això de català, perquè ja veurem què passa en aquesta final a la CB, però hi ha un tècnic que és català que està fent una feina molt bona i que passi el que passi, esperem que guanyi el Barça, òbviament, un tècnic català guanyarà aquesta final a la CB. Alguna valoració del que heu sentit?
1: És
0: Home, que aquests dos porten ja molts play-off i que el can de dint no és el can de dir, és el que saben que passa. Està obert,
1: Pedro
0: que
1: no
0: tot pot passar.
1: Tants, Pedro no en porta tants.
0: Va guanyar una lliga dir... aquí, amb el Manresa ha jugat un play-off, no dos play-off també.
1: No és el veterà Vida Urreta, ja m'entén. Vull dir que no porta tants d'això. No, han dit el que han de dir. Però m'agrada molt la generositat quan enrona del seu equip, que tothom li pregunta per Montero, saps? Això de que a vegades ens enamorem sempre del... I en canvi ell ha fet molta valoració, no?
0: Fa equip.
1: Sí, molt, perquè ho té molt considerat. Hi ha hagut jugadors que han estat lesionats, jugadors que d'això. Jo crec, de totes maneres, que per això no m'agraden a mi els play-off, m'encanten els play-off, però no m'agraden que no valguin aquestes diferències de punts, no aquestes, qualsevol. Perquè llavors, a les eliminatòries aquelles que valien, tu saps, si tu guanyes de 20, tu has de guanyar de 21 després. En canvi, aquí no. Aquí a la que veus que la cosa, ui, estem molt cansats, com que ja tenem guanyat un, ja ens ho farem a casa. I crec que no és bo. Jo, com a filosofia, parlo de play-off.
3: Ho han dit els dos, tant Xavi Pascual com Pedro Martínez, que hi ha hagut un moment que tant el Barça, que es podria entendre, com també el València han donat el partit per tancar. I Pedro Martínez, no és la diferència real entre un i altre.
0: Sí, i encara que és veritat que hi ha un 1-1 al marcador i que el dilluns tot tornarà a començar, sí que és veritat que dels dos equips, qui pot guanyar de 30 a l'altre? N'hi ha un. El Barça, aquest Barça no pot guanyar de 30 al València, això és així.
1: Sí, i tu dius, torna a començar el dilluns, però són cada vegada 48 hores que vas sumant.
3: Cada vegada es fan més curtes, oi?
1: Clar, que li diguin al club és quan va fer les maratons, que cada 48 hores has de tornar a sortir.
3: No, bueno, moriria.
0: I aquell doncs, David que abans has dit que anava demà a ballar màquina a la zona hermètica, quan trigava a recuperar-se, que ja segur que empalmaves.
3: Hi ha moments en què la recuperació cada vegada és més curta i segur que els jugadors del Barça aquestes 48 hores els hi semblaran 24 i al final els hi semblaran 8 hores de recuperació, no?
1: Home, per això se'n van avui amb autocar ràpidament, que per això mateix els vestidors dubto jo que tingui gaire temps, perquè així puguin de veritat dormir a casa, no?, i recuperar temps.
0: I atenció, aquesta dada, el València ha aconseguit la segona victòria més bèstia de la història dels play-off, de 28.
1: Vaja.
0: La més gran va ser, doncs mira, del Barça sobre el Madrid. El Barça va guanyar un play-off de 83 a 55.
3: Avui el València... Quan va ser això, sabem, aquest partit del Barça contra el Madrid?
0: Sí, la temporada 99-2000.
3: Fa temps.
0: Temporada 99-2000.
1: Sí, sí. Però vull dir que no ho pensem gaire, aviam quina hora és, que no ens enrotllem.
0: Tira. En Pau Gasol.
1: Aviam, que no tinc molt clar que de veritat això sigui... Vinga, va, dilluns al Palau. Perquè el desgast que té aquest Barça... Clar, jo a València no és que no li vegi. Al revés, és com que ell ho té tot pautat, diguem, d'una manera analítica, i que només jugues els temps i els minuts i a les velocitats que tu vols, és molt diferent aquest Barça. Mm. Llavors, serà el tercer partit,
3: Lloberes, demà et convoco també amb el Joan Creus a les 5 de la tarda, perquè parlarem tranquil·lament, amb el cap fred, de com està la sèrie, amb aquest empat a 1. Però vull que de cop al vot em responguis si pots una pregunta. Ja que hem vist i ho sabem, que el València físicament és superior al Barça, com ho ha de fer el Barça? Com ho ha de fer el Barça per poder guanyar aquesta final i superar aquest hàndicap físic d'intensitat, de joventut que tenen els del València?
1: Jo ja m'ho sé. No. És a dir, frenar que no juguin al seu ritme. És a dir, tu el que has de mirar de fer... Avui l'Apro també s'ha animat a l'inici. No? Per exemple, a Panther li volen jugar de tu a tu, amb jugar aquests un contra uns, aquesta rapidesa de contraatac. No juguis això. No juguis perquè perdràs. És a dir, tu has d'aprofitar que els teus valors, les teves virtuts, quines són? El control del joc, el portar-lo, sobretot mastegar-la, si pot ser esgotar possessions...
3: Hem de fer d'equip grec.
1: Una mica.
0: Jo crec que s'ha d'embrutar,
1: Bueno, hem de fer d'equip grec. És el que vam
0: fer
1: el primer,
0: Hem de pagar els llums al Palau a mig partit, si veiem que s'escapen. És a dir, s'han de fer coses perquè...
1: Saben que el tercer és clau, i més de la manera que vosaltres en reuneu de les estadístiques, el temps aquest, no?, de que els impareix... doncs sembla ser que són els importants. Però jo sí que crec, és a dir, tu el que no has de fer és donar-los la pilota. És a dir, només l'obligada. Però tu has de controlar el teu rebot, tu has de vigilar que no perdre boles, no regalar-los, perquè ni els regales perquè ells estan, també és veritat que ells pressionen moltíssim.
3: Bé, doncs farem que el Palau Blaugrana sigui l'Oaca, dilluns i dimecres, i jugarem a la grega i el que faci falta per ser campions de la CB.
1: Vale, no m'emporto, doncs, aquesta bandera que ens han posat sobre la taula.
2: No cal,
3: Quina sort que s'ha acabat el partit i que el meu cervell descansarà de la timbalera del Bruc que heu tingut al darrere.
1: Això també és veritat.
3: I que al Palau no tindrem timbaler, sinó que
2: al Palau no hi ha soroll.
3: Tindrem Sant Culer, que és una altra història.
1: No, però el Palau fa molta calor,
3: Bé.
1: És a dir, ja ho veurem.
3: Ho deixem aquí. Demà a les 5, a Bloc Bàsquet, tertúlia, i dilluns, tercer partit, al Palau. Gràcies, Lloberes, gràcies, Macià, i gràcies a l'Oriol Rodríguez. Que vagi bé.
1: Valent, som-hi.
3: Abans de tancar, Sergi Camps, Almeria-Màlaga, qui domina el partit que de moment està empatat a 0?
8: Empat a 0, minut 25 de la primera. Amb aquest marcador pujaria l'Almeria en cas que hi hagués pròrroga. Ja sabeu que no hi ha penals. I per ser una de motor, Àlex Palou, cinquena pole position seguida. A l'IndyCar, el Gran Premi de Road America es corre demà. Palou sortirà primer.
3: Ho deixem aquí. Fins demà. Que vagi bé.
4: Aquest Tot Gira l'ha fet possible el Departament d'Esports de Catalunya Ràdio en coordinació d'Oriol Rodríguez i Sergi Camps. Muntatge tècnic i musical de Marçal Turo i Joan Arroyo. Producció de Nàdia Roig i la coordinació del Control Central de Catalunya Ràdio amb Víctor Rodríguez. Dirigeix i presenta David Clopés. Tornem a girar demà a 2:15 amb la cursa de MotoGP del Gran Premi de la República Txeca. En directe al canal exclusiu digital. I a partir de les 4 de la tarda a l'FM, Tot Gira amb el Mundial.
16: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.
17: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 10.
18: Bona nit, us informa Berta Torrades. A les portes de l'entrada de la primera onada de calor de l'estiu aquest diumenge, Protecció Civil recomana extremar la prudència i evitar fer activitats a l'aire lliure durant les hores d'insolació. Des d'aquest divendres, el Servei d'Emergències Mèdiques ja ha atès 21 persones per afectacions relacionades amb la calor. A 14 les han hagut de traslladar a un centre sanitari. S'espera que la temperatura augmenti en les properes hores i que entre aquest diumenge i dimarts s'arribi als 40 graus a Ponent i a l'interior del país. A la costa central també hi ha avís per calor nocturna. La subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, recorda que cal adequar les activitats diàries a aquesta situació.
19: Emmotllar la nostra activitat diària, planificar què hem de fer, si hem de fer sortides, doncs mirar de no fer-les en les hores de més calor, si hem d'estar a casa, per exemple, doncs vigilar que no ens entri la calor dintre de casa, tanquem persianes, tanquem toldos. També es recomana passar unes hores al dia en algun lloc climatitzat. El millor i el més adequat és adaptar al nostre entorn directe.
18: A més, Protecció Civil té activada l'alerta per perill d'incendi molt elevat i no descarta aplicar restriccions a les àrees on hi pot haver un risc més alt durant la revetlla de Sant Joan. Més notícies amb el Miquel Àngel Violant.
20: Donald Trump amenaça d'imposar un peatge a l'estret d'Hormuz si fracassen les negociacions amb l'Iran quan està a punt de començar la segona fase del diàleg entre els dos països. Trump ho ha dit hores després que l'Iran hagi anunciat que tancava de nou aquest accés al Golf Pèrsic amb l'argument que Israel continua atacant el Líban.
21: L'estret d'Hormuz es tancarà el trànsit marítim. Aquest és el primer pas en resposta a l'incompliment dels compromisos per part de l'enemic. En cas que continuï l'agressió, es planificaran i s'executaran nous passos per obligar-lo a respectar i aplicar els seus compromisos.
20: Malgrat tot, demà es reprendran a Suïssa les negociacions amb delegacions dels dos països i l'assistència del primer ministre del Pakistan, que fa de mediador.
18: Israel ha mort avui almenys 9 persones amb bombardejos i trets a la franja de Gaza, malgrat que també hi ha en vigor un alto al foc. Entre les víctimes hi ha un nen i l'exèrcit també ha matat un càmera del Jazeera. Ho ha anunciat la mateixa cadena qatariana i després ho ha confirmat els militars israelians que han afegit que, segons ells, era membre de Hamas. La resta dels atacs han passat a 3 hores diferents de la franja i recordem que des de l'alto al foc de l'octubre hi ha hagut de més de 1.000 palestins morts i 4 soldats israelians. We'll be right back.
20: La temporada de bany arrenca amb 3 víctimes mortals per ofegaments, totes a les últimes 24 hores. Decreten 3 dies de dol a Tarragona pels dos menors morts ahir i es demana precaució a l'aigua coincidint amb l'onada de calor que arriba demà. Tarragona, Ariadna Escoda.
5: Els fets van tenir lloc divendres a la tarda quan un grup de joves es banyava a la zona de la Cova del Gos mentre onejava la bandera groga. Un nen de 12 anys va perdre-hi la vida, mentre que dos més, de 13, van ser rescatats en estat crític. Un d'aquests ferits, però, ha acabat morint a l'Hospital Joan 23, on van ser traslladats. Rubén Viñuales és l'alcalde de Tarragona.
6: Que, sisplau, el mar és perillós. No s'ha de saltar de les roques mai. Mai, mai.
5: Arran de l'incident, la ciutat ha decretat 3 dies de dol i aquest diumenge es farà un minut de silenci a la plaça de la Font. Aquest matí s'ha fet un homenatge al camp de futbol de la Floresta, club vinculat amb els joves.
18: Gràcies, Ariadna. Més coses, el jurat popular ha declarat culpables els dos principals acusats, pare i fill, del crim d'un bar del carrer Beethoven de Mollerussa, on, recordem, va morir un home de 35 anys per una ganivetada en el marc d'una baralla entre clans l'any 2022. Sobre la víctima, el jurat popular considera un dels acusats, el fill, culpable d'un delicte per homicidi, mentre que el pare el considera culpable per temptativa d'homicidi. El judici ha quedat vist

0: Beckett Generation van començar a ampliar estils i tenir una repercussió internacional. Va ser el següent àlbum, The Fat of the Land, un dels millors discos de 1997, el que els va catapultar a l'èxit, ajudats pel carisma del cantant i animador Keith Flint, que va morir el 2019, i amb èxits com Firestarter o Smack My Bitch Up, que anava acompanyat d'un videoclip polèmic i trencador. The Prodigy afegien hip-hop, riffs de rock i actitud punk a l'electrònica i es convertien en un mite. I mentre no arriba el concert, el recinte firal de Gran Via 2 es continua omplint molt de mica en mica. Marc Ruiz, Catalunya Ràdio, l'Hospitalet de Llobregat.
1: Els esports, Francesc Ripoll.
2: El Barça de bàsquet ha perdut el segon partit de la final de l'ACB la pista al València, 102-75. Ara la sèrie està empatada a 1. El tercer partit serà dilluns a les 8 del vespre al Palau Blaugrana. El Mundial de Futbol ha començat l'Alemanya 0, Costa d'Ivori 0. Ja s'ha disputat el Països Baixos 5, Suècia 1 de matinada a les 2, Ecuador Curaçao a les 6 del matí, Tunísia Japó. Tenim en joc la final del playoff per pujar a primera, Almeria 0, Màlaga 0. I Paula Blasi ha guanyat l'etapa reina de la Volta a Catalunya en final a la Molina. La catalana és líder de la general a falta de l'última etapa de demà.
3: Fins aquí les notícies.
4: El Mundial de Futbol. El Club de la Mitjanit.
5: El Mundial més llarg de la història a Catalunya Ràdio.
6: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
5: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
4: Cada nit a les 11, tot el que faci al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
5: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
7: Jo ja l'he posat a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
5: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
4: El Mundial al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
7: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
5: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.

Solidaris. Mercè Folch. You see, but it's in.

0: solidaris. Tothom té una història.
1: Ja n'hi ha prou de la pressió laboral, de les càrregues, de cada cop menys plantilles, menys persones atenent persones. No podem donar el servei que voldríem a la clientela.
2: Som tots representats i això es produeix en tot el sector financer.
3: Perquè al final totes les entitats financeres tenim el punt en comú, que són les mateixes queixes, sobretot el que és el tema de les pressions comercials que està sofrint la nostra plantilla.
1: Rebem pressions contínuament per bonus, per objectius, quan hem vengut. Contínuament hi ha rànquings, que és el que més ven, el que menys ven.
3: Abans teníem models que eren una retribució, uns objectius anuals, van passar a objectius quatrimestrals.
4: Controlen la gent mitjançant semàfors, els semàfors de tota la vida, i t'has d'estar col·locat en verd perquè si no ets bo.
3: Pues el tema dels rànquings, dels teams, no?, d'aquestes pressions.
5: I el problema que hi ha és que la gent aguanta moltíssim. Abans d'agafar una baixa, hi ha un pas previ de la gent que va prenent medicació d'ansiolítics a treballar.
2: Hi ha molta gent amb depressions, molta gent va a treballar empastillada, com vulgarment es diu.
6: Volem donar una visió de que l'empleat de banca és això, un empleat de banca, no és un banquer.
2: Tenim unes direccions que cada vegada exigeixen

0: exigeixen més i en unes condicions que esdevenen fruit de les promeses de grans dividends en els accionistes que només es poden pagar amb el suor i amb les llàgrimes de molts i molts companys.
1: Com va? Com esteu? Benvinguts als Solidaris. Els treballadors de la banca es concentraven fa uns dies a Barcelona per protestar contra la sobrecàrrega de feina i les pressions comercials que asseguren que reben per vendre tota mena de productes als seus clients. Ho feien convocats pels sindicats Comissions Obreres i CGT, també a 7 ciutats més de l'Estat. Però aquesta no és la primera mobilització dels treballadors del sector financer aquest any. Els empleats d'oficina de CaixaBank també han sortit al carrer en 3 ocasions durant els mesos de febrer i març amb els mateixos arguments. Alberto Azas, el portaveu de CECA, associació que representa la patronal de la banca.
2: Yo creo que en los últimos años los empleados de las entidades bancarias han tenido que adaptarse a una profunda transformación del modelo de servicio. Y es verdad que hoy los empleados prestan un servicio más amplio. Y yo creo que en este contexto el objetivo de las entidades ha sido siempre el mismo, es decir, acompañar y sostener a esas plantillas, garantizando tanto la calidad del servicio como a la vez el bienestar y la salud de los equipos.
1: Pel que fa a la salut mental dels treballadors, el portaveu de la patronal afegeix.
2: Conviene remitirse a los informes de clima laboral que elaboran las entidades y estos informes lo que nos están diciendo es que la evolución del clima laboral es muy positiva. Además, los informes también destacan una cosa muy importante, que los niveles de absentismo laboral en el sector bancario se mantienen estable y que siguen estando pues claramente muy por debajo de otros sectores.
1: Sigui com sigui, quan parlem del sector financer no parlem d'un sector en crisi. La banca espanyola va fer el 2025 un nou rècord de beneficis. Les 6 grans entitats del sector presents a l'IBEX, Banc Santander, BBVA, CaixaBank, Banc Sabadell, Banc Inter i Unicaja, van aconseguir un benefici de 34.000 milions el 2025, un 7% més que l'any anterior. A què es deu aquest augment? Respon a la pregunta Antonio Terceño, catedràtic d'Economia Financera de la Universitat Rovira i Virgili.
3: Una part d'això ho explica l'increment de les comissions. Una altra és que l'activitat econòmica a Espanya doncs, és el país que més està creixent a l'eurozona. Per tant, això també es vincula amb la concessió de crèdits, etcètera, de l'activitat. En canvi, el que està pagant la banca espanyola pels dipòsits és dels més baixos d'Europa i, en canvi, els tipus d'interès d'aquests últims anys han pujat, no? Per tant, aquest diferencial a nivell d'Espanya ha millorat o és millor que altres països i això també justifica aquest increment. I, per últim, dues qüestions més que destacaria. Una és tota la reducció de costos amb la digitalització, la banca online, etc., el tancament de moltes oficines, les reestructuracions de plantilles. I algo que no cal oblidar és que els grans bancs espanyols, sobretot Santander i BBVA, no depenen només del mercat espanyol. Per tant, bona part del seu benefici ve de la seva implantació en altres països, BBVA molt a Latinoamèrica, Mèxic, Santander, Europa, Inglaterra, etc. I també una altra, la baixada de la morositat, que en aquests moments estan uns nivells relativament baixos.
1: El que també han augmentat són els guanys dels banquers, que el 2025, segons els registres publicats per la Comissió Nacional del Mercat de Valors, es van apujar el salari un 17%. La més ben pagada actualment és Anna Botín, presidenta del Santander, amb un sou anual de 3.430.000 euros i amb unes retribucions que van fer que l'any passat ingressés 18 milions i mig d'euros en total. L'Autoritat Bancària Europea conclou que Espanya és el quart país de la Unió amb més banquers amb sous milionaris. Antoni Puig és membre del Seminari d'Economia Crítica Taifa.
4: No és una situació d'excepció, sinó que és una mostra de lo que està passant en el conjunt de la societat. Això té que veure en el procés d'acumulació del sistema capitalista. Els rics cada vegada són més rics i els pobres cada vegada són més pobres. Això també es tradueix dintre de les entitats financeres. Els directius cada vegada cobren uns salaris més elevats, mentre que la situació dels treballadors cada vegada es precaritza més.
1: Avui, els Solidaris, a banda de recollir les reivindicacions dels treballadors de la banca, ens endinsem en la primera investigació crítica amb la institució financera més important de l'Estat espanyol.
5: Si podeu treure un tros d'ànima, i no fer-me mal.

0: llibre que avui tenim entre les mans és Periodisme d'investigació en majúscules. És el resultat de més de 4 anys de feina, de gairebé 150 entrevistes i de desenes de visites a arxius públics i privats que han permès al seu autor accedir a documentació fins ara inèdita i a fons que parlen per primera vegada sobre un tema que a Catalunya sembla tabú. Parlem de la Caixa, la institució financera més influent de l'Estat. El llibre es diu La Caixa, una història mai no explicada, a Polen Edicions. I el seu autor, a qui agraïm que avui hagi vingut als Solidaris, és l'historiador i periodista Rafa Burgos. Rafa, com estàs? Benvingut al programa. Com va tot?
1: Molt bé, moltes gràcies per convidar-me.
0: Parlem d'aquesta història mai no explicada. Com comença aquest viatge? Perquè això és un viatge molt intens, de 4 anys de feina, el resultat del qual són 600 pàgines de moltíssima informació.
1: Sí, un viatge intens i extens en el temps. Doncs va començar ja fa gairebé 5 anys parlant amb l'editor, amb Jordi Panyella, però jo anava publicant també alguns llibres on tocava tot el tema del poder a l'Estat, a Catalunya, també l'últim que vam editar conjuntament, que és Els amos del Passeig de Gràcia, i a partir d'aquí sempre t'acabes topant amb aquesta institució d'una manera o d'una altra, sigui a través d'antics directius, sigui a través de parts on té inversió la Caixa, de manera directa o indirecta. I bé, allò que ens vam mirar i vam dir per què no intentar-ho, i el que en un principi era un projecte de 2 anys, finalment han esdevingut més de 4 anys i hem hagut d'aturar perquè si no això no acabaries mai.
0: Com és possible que la institució més poderosa del país no comptés fins ara amb una investigació crítica, Rafa?
1: Això jo sempre dic que és una irregularitat i una anomalia dintre del nostre entorn periodístic, i diu molt, és allò que de vegades en la pregunta rau la resposta, no? Perquè aquestes institucions tan poderoses, i la Caixa n'és la més poderosa, també té, fa molta publicitat i té molts interessos, i evidentment els mitjans de comunicació ja saben fins on han d'arribar. És allò que anomenem l'autocensura abans de la censura. I aquest és una anomalia que jo crec que en altres latituds no passa.
0: El llibre s'estructura en 6 capítols, el què, el qui, el quan, el per què, l'on i el com, i per entendre el present de la Caixa, òbviament cal conèixer la seva història, el seu passat. Això és el que expliques a la primera part del llibre. Podem explicar de forma molt breu quin és aquest context per entendre després tota aquesta evolució fins als nostres dies?
1: Sí, això hauríem de fer aquest viatge ràpid a finals del segle XIX i principis del XX, on hi ha una societat molt polaritzada, en el sentit que hi ha una gran massa de treballadors que viuen en unes condicions pèssimes, treballen 12, 16 hores, treball infantil, dones que fins i tot cobren menys, i una burgesia que viu molt bé i té molts beneficis. I per tant això es veu que tard o d'hora ja començava a haver-hi aquests esclats de violència amb l'inici del moviment socialista i fins i tot anarquistes, i amb una vessant també amb atemptats, el famós atemptat del Liceu el 1893. I és en aquest context que el Francesc Moragas, que venia d'una família de classe mitjana, ell va tenir un padrastre, perquè la seva mare es va casar en segones núpcies amb un senyor que coneixia molt bé tot el tema de les caixes de pensions, sobretot alemanyes i italianes. Això li transmet amb ell i veu aquest context i diu, potser hem de fer alguna cosa. Segurament tots coneixem la Setmana Tràgica o fins i tot la vaga de la Canadenca, però abans hi havia hagut aquests conats de vagues. El 1902 n'hi va haver una molt interessant que va sortir del sector del metall. I és en aquest context que aquests burgesos, aquests prohoms de la Catalunya de l'època comencen a dir, anem a fer un mínim de coixí social perquè podem patir, sortir malament tots, perquè aquests treballadors tinguin un mínim per tirar endavant. Després d'aquesta vaga del 1902 hi ha també una mena de conscienciació cultural, per dir-ho així, que és el teatre, que de vegades no li donem tanta importància, però un dramaturg de Sant Andreu, del barri de Sant Andreu de Barcelona, que és l'Ignasi Iglesias, va escriure l'obra Els vells, i es va representar per tot Catalunya. Això ho va conscienciar, perquè ell el que retratava era aquesta gent gran que, després d'haver estat 40 anys treballant en una empresa, imagina una fàbrica, les condicions físiques que hi tenia, sortia amb una mà davant i una darrere. No tenia absolutament res, no hi havia seguretat social. I llavors, el 1904, finalment, pren cos aquesta idea d'aquest petit coixí social. Francesc Moragas, que havia estudiat a la Universitat de Barcelona i tenia molts bons companys de pupitre, no?, el Prat de la Riba, el Vidal i Barraquer, doncs aconsegueix parlar amb tots ells i estan d'acord davant d'aquesta possibilitat que se'ls vagi tot de les mans amb les vagues. I el 1904, a l'abril, es crea la Caixa de Pensions, però fixa't que és Caixa de Pensions per a la Vellesa, que és aquesta idea d'aquestes pensions per a la gent gran. Però això no acabava d'arrencar, perquè la gent amb prou feines tenia per pagar el menjar,
0: per viure,
1: doncs encara
0: sí,
1: per posar aquests cèntims, aquesta pesseta, per aquestes pensions futures. Llavors, molt hàbilment, el Francesc Moragues, un any després, el 1905, va pensar: necessitem líquid per mantenir aquesta idea de les pensions. Llavors és quan va tenir la idea d'obrir les famoses cartilles o els estalvis. Llavors el nom es va eixamplar amb Caixa de Pensions per a la Vellesa i d'Estalvis, i la zona o l'àrea d'influència, que era Catalunya i Balears. I això va salvar aquestes caixes de pensions, i a partir d'aquí ja van anar fent també alguns moviments de lobby, perquè el Francesc Moragues era molt hàbil, anava a Madrid, si estava a l'Hotel Palace, i parlava amb ministres, i això li va obrir la porta a gestionar el que es deia l'INP. INP, Institut Nacional de la Previsió, que era com l'inici de la Seguretat Social. Això també li va donar una entrada de crèdit molt important, i així va anar agafant cos i múscul fins a arribar al 1920, que déu-n'hi-do, en poc temps, i era la caixa més important de tot l'Estat.
0: L'origen de la caixa també va lligat a un donatiu, no?
1: Varios donatius. Mira, això m'agrada molt que m'ho diguis, Mercè, perquè nosaltres hem fet un Verkami per tirar endavant aquest projecte, perquè lògicament doncs són molts anys d'investigació, es han de pagar documents i tota la portada, doncs drets d'autor. I el Verkami de l'època, aquest que va culminar el 1904, doncs el van fer cognoms que segurament els oients també coneixeran, no? Els Godó, els Güell, els López, el marquès de Comillas, sí, el Vidal Quadras, que feien participacions de 500, 1.000 i 2.000 pessetes. Però n'hi ha un, que jo crec que és el que t'estàs referint, molt important, que va ser clau, perquè sense aquest donatiu doncs la caixa no existiria. I això, fins i tot a dia d'avui, ho saben molt bé els directius de l'empresa, que és el rei Borbó, el fons 13, que hi va posar 25.000 pessetes, doncs clau per tirar endavant aquesta entitat, i des de llavors sempre ha estat molt lligada a la Casa Reial, a la monarquia.
0: Clar, hem vist com una de les infantes hi treballava, no? També la vinculació amb...
1: Continua treballant.
0: Ah, continua treballant.
1: Sí, jo també em pensava que en aquell moment que no, però encara hi col·labora. Sí.
0: Encara hi col·labora. I després també la vinculació amb la família Godó, no?
1: Sí, aquí parlaríem ja des dels orígens, i en el llibre es parla d'algun document també d'aquestes connexions que hi ha a l'hora de publicar segons 15 textos d'opinió, a l'hora de parlar de la patronal, de les vagues, que això ho vaig trobar, bueno, en un dels meus arxius que hi vaig anar, i es veu aquesta connexió directa que hi ha entre tots dos. De fet, el mateix noble, el mateix comte, doncs forma part també d'alguns càrrecs dintre de la institució.
0: Connexions amb la família reial, amb les famílies burgeses i també amb els partits polítics.
1: Sí, això, de fet, pràcticament arrenca el llibre i es parla de tots els crèdits que tenien, els crèdits condonats també, pràcticament no se n'escapa cap, parlem del Partit Socialista, Esquerra Republicana, Convergència, per separat Convergència, Unió, Iniciativa per Catalunya, vull dir, i surten pràcticament tots retratats fa uns anys.
0: La Caixa ha evitat sempre posicionar-se políticament, Rafa?
1: Això és el que objectivament es parla només de la Caixa, sinó de moltes empreses de l'IBEX, que ells fan negocis però no es posicionen políticament, però ja fer negocis, invertir en un lloc o en un altre, i es posicionar-se evidentment políticament. Això sempre ho ha estat, des d'un principi, i sempre s'ha adaptat molt bé, governi qui governi, i sobretot fins i tot quin règim polític hi hagi, sigui una democràcia o sigui una dictadura.
0: Isidre Fainé deia en una entrevista amb Mònica Terribas al Matí de Catalunya Ràdio l'any 2014: el meu partit polític és la Caixa.
2: Mire, jo no sóc de cap partit polític. Només tinc un partit polític, jo, la Caixa. De veritat, no sóc de cap partit ni de Convergència, ni d'Esquerra, ni del PP, ni del PSOE.
1: Això és així, sempre ho ha estat, però la Caixa... També és veritat que l'Isidre Fainé, quan va entrar, i això m'has fet recordar ara, qui hi havia al capdavant de director era el Josep Vilarassau. Mm-hmm. Josep Vilarassau és el que va posar fer les primeres passes per deixar de ser una caixa, perquè ho tenia molt clar i volia que al cap i a la fi esdevingués un banc i parlés de tu a tu amb els grans bancs del país. I en aquella època l'Isidre Fainé no ho volia. Sí que és veritat que aquesta idea de no sé si de patrimonialista o aquesta ànima que ja s'ha perdut, no? Ho deien alguns treballadors, no? Que és un cos sense ànima ja, no? Quan ha esdevingut un banc, no? I ha deixat de ser una caixa. Sí que encara queda aquesta idea, l'Isidre Feniu té molt clar, aquesta ànima molt de Francesc Moragues, de mantenir l'obra social, que ara és la Fundació La Caixa, i fins i tot alguns gent interna em comentava que ja veurem què passa amb la Fundació, amb aquest pressupost tan gran que té, un cop ja no hi sigui. L'Isidre Feiner.
0: S'ha de tenir en compte que la seu de CaixaBank va marxar a València l'any 2017 i no ha tornat en plena erupció de tot el procés independentista, no? Avui dia, Rafa, quin diries que és el vincle que existeix o que senten els catalans amb l'entitat, no? Recordem que molts nens en el seu moment, no?, van obrir el seu primer compte amb la llibreta del Club Super 3, els descomptes, molta de l'obra social també està dedicada, no?, a aquests espais on molta gent gran, doncs, hi passa els matins, etc. Com definiries aquest vincle?
1: Home, és un vincle molt directe i en aquí la part més emotiva té un paper molt important, ja des de petits, això ho fan moltes empreses també. Hi ha aquesta mena de connexió, fins i tot diria sentimental, de molts catalans amb la Caixa, com pugui haver-hi amb altres institucions, Sí que és veritat que això ha anat canviant en els últims anys, sobretot amb temes que han estat com taques dintre de l'expedient de l'entitat, com tenen moltes, que van ser les primes úniques en el seu moment, que hi va haver molta gent que van invertir en uns productes que després van veure que havien de pagar, bueno, uns interessos que en un principi no havien de pagar, i sobretot amb el tema de les participacions preferents, que això ha canviat. I la cirereta del pastís també per al sector més catalanista, doncs, va ser aquesta fugida, aquest trasllat de les seus. I si em permets, Mercè, fer un repàs molt ràpid, perquè de vegades barregem, i és normal, que jo he estat 4 anys investigant i encara ho barrejo tot perquè no és fàcil, l'estructura de l'entitat pròpiament. Que jo sempre m'agrada recomanar als oients que s'imaginin una piràmide i al capdamunt de la piràmide tindríem la Fundació La Caixa, el que abans hi dèiem l'obra social, que ara es diu Fundació La Caixa. Per sota hi ha una societat holding, que es diu Criteria Caixa, propietat al 100% de la Fundació, que està per sobre, i és a través d'aquesta societat holding de Criteria Caixa que es fan les inversions en 4 carteres, principalment, que és la base de la piràmide. La primera, que l'anomenen fundacional, que aquí és on hi hauria CaixaBank, el banc pròpiament, que en té un 30% de l'accionariat. El segon accionista és l'Estat. La segona cartera, que seria la de participades, que això és molt important perquè són aquestes participades de l'IBEX 35, on hi té accionariat. Naturgy, Aigües de Barcelona, Veolia, ACS, bueno, moltes. I després tindríem la tercera, n'hi ha diverses, però hi hauria Immocaixa, tot el tema immobiliari, i la quarta és una que l'anomenen de liquiditat, que és com un raconet que tenen per si han de fer una inversió, això així d'última hora. Per tant, aquesta estructura, doncs, és, bueno, una estructura que a mi m'agrada anomenar sistèmica, perquè toca, a diferència d'altres institucions o fins i tot bancs, que toca tots els sectors, no et pots deslliurar perquè sigui gas, sigui aigua, sempre, i fins fa poc peatges, que és una part que ja, doncs, ha sortit, o fins i tot de Repsol, que va sortir en el seu moment, però és omnipresent, no ens podem

0: Som els Solidaris, som a Catalunya Ràdio. Estem parlant amb el periodista i historiador Rafa Burgos, que acaba de publicar a La Caixa una història mai no explicada a Pol·len Edicions. Situem-nos, Rafa, l'any 2008. Has apuntat ara tot aquest holding empresarial i has introduït la paraula habitatge, no? L'any 2008, aquesta crisi econòmica provocada per l'esclat de la bombolla immobiliària va provocar una onada de desnonaments sense precedents a l'estat espanyol, i de fet el tema de l'habitatge travessa pràcticament tot el teu llibre. L'habitatge és un dels temes més delicats per la Caixa, i on hi ha aquestes taques, no?, que deies abans.
1: Sí, mira, aquesta pregunta m'agrada molt que me la facis, perquè de vegades es diu que els llibres o les investigacions són fills o fruit del seu temps. I al llarg dels anys que jo he estat investigant això, un tema importantíssim i dur és el tema de l'habitatge, que recorre, de fet, tot el llibre, del principi al final, sobretot quan has fet entrevistes, potser les més feixugues, les més dures, a gent doncs, que estaven a punt de desnudar, mares solteres, gent en situació molt, molt complicada. A banda de les preferents, que també hi va haver-hi entrevistes difícils. I sí, la Caixa sempre ha estat molt lligada al tema de l'habitatge, de l'habitatge de protecció oficial. Ja va començar fa moltes dècades, fins i tot en ple franquisme, amb la seva primera gran promoció el 1955 a la Verneda, i anava fent també promocions per tot el país. I aquestes promocions que es van posar en vaga, que van fer una vaga amb l'ajut del sindicat de llogateres, aquesta última que hi ha hagut, que sota el lema d'Estapem la Caixa, doncs ha posat negre sobre blanc una situació també delicada, que era aquest paper que té la institució per fer habitatge social i l'interès que hi havia darrere, perquè sí que signaven contractes en principi de 5 anys, i les clàusules deien que era un contracte de lloguer amb opció a compra. Quan es renovava per signar els següents 5 anys fins a arribar a 10, aquestes clàusules van desaparèixer del contracte. Per tant, es va arribar als 10 anys i tots aquests llogaters se'ls amenaçava amb desnonar-los i fer-los fora, amb l'afegit que totes aquestes promocions s'havien fet rebent ajuts públics, de vegades fins i tot el sol. Es va fer un estudi també per part del sindicat que com a mínim ells havien comptabilitzat 25 milions d'euros en ajuts per totes aquestes promocions, l'Hospitalet, Badalona, Vilaseca, Lleida, per molts llocs. I finalment, doncs, com una de les coses que més potenen aquestes institucions del poc que els hi pot fer tremolar és la imatge, no?, que els hi facin dany, allò que s'anomena risc reputacional, i també el lligam que ha tingut sempre la Caixa amb el tema de l'obra social, no?, doncs finalment el que s'ha fet és desprendre's d'aquest tipus d'habitatge més molest també, i l'ha comprat la Generalitat a través de l'Incasòl. I el que està fent la Caixa és, sobretot a Catalunya, la resta de l'Estat continua sent el primer propietari d'habitatge privat aquí a Catalunya, ara ha baixat per la venda de tots aquests actius, però el que està fent ara és virar i invertir en un tema que no li dona tan mals de caps, que són les oficines. I de fet, una de les últimes transaccions més importants que s'ha fet al país dels últims anys l'ha protagonitzat ImmoCaixa, que ha comprat un edifici al centre de Barcelona, a l'Avinguda de Roma, que era l'antiga seu de Telefònica, l'edifici Estel, que estava en mans de dues grans fonts d'inversió, i l'ha comprat per aproximadament 390 milions d'euros, que és el que està fent ara, doncs, canviant l'habitatge social pel tema oficines.
0: Però, clar, amb el tema dels desnonaments, la resposta de l'entitat va ser molt galdosa,
1: Sí, perquè a més...
0: I ha estat molt galdosa.
1: Sí, perquè a més és un tema interessant, desnonaments. La majoria de mitjans de comunicació, quan va començar tot el tema aquest després del 2008, no en parlaven. I els que pocs que van començar a parlar era una entitat bancària, és com allò d'uns grans magatzems, una entitat
0: petroliera. Com allò els mercats, no? Qui són els mercats?
1: Fins que no va haver més remei, perquè, clar, la situació del problema era tan bèstia que van haver d'explicar-ho i de dir-ho. I amb el tema, en aquest cas de la Caixa, també, fins i tot jo tinc la documentació, perquè me la van facilitar, de cartes que els hi arribaven als llogaters que es feien vaga i penjaven, doncs, el típic, pancartes, no?, on deien, doncs, estem en vaga, doncs, la Caixa doncs els vol desnonar, i els arribaven cartes que fins i tot els amenaçaven que si no treien les pancartes, doncs anirien operaris a treure les pancartes i els hi cobrarien la feina del cost d'aquests operaris per treure les pancartes en el rebut del següent mes. O sigui, fins aquí arribaven les pressions, i malgrat això es van mantenir, doncs, ferms.

0: parlem de l'obra social. L'obra social es presenta com l'ànima de la Caixa, però també sabem que la Caixa inverteix en la indústria de l'armament. Sí. Com ens ho mengem, això?
1: Sí, això també hem de pensar que l'obra social inverteix sobretot en tres temes per aquest ordre d'importància econòmic. El tema social, tema d'investigació i ciència, i el tercer és cultura, tot i que potser és la que més coneixem per tema de les exposicions, no?, i del Caixa Fòrum. Però jo aquí faria una reflexió molt important, perquè a vegades sempre tenim aquest dilema, i és normal, i és humà que ens ho plantegem. Bueno, però fan coses bones, no?, i això sí que ho fan. Doncs aquí entraria un concepte que és el filantrocapitalisme, no?, si realment això serveix per rentar la imatge o no, i després és un tema, jo diria, de caire internacional, i perquè ens estem americanitzant en el sentit de la sanitat i l'educació. Què vull dir? La resposta fàcil és dir, ah, fan coses bones. Bueno, anem a analitzar-ho, això. Les fundacions privades estan guanyant més terreny. I això que vol dir que quan tu deixes un forat, ràpidament hi ha algú que l'ocupa. Per tant, si el sector públic va reculant, el que fan aquestes fundacions és cada cop tenir més poder. I ens quedem, entre comedes, amb el titular, fent l'analogia amb el periodisme, de que la Fundació Roig o la Fundació Mancio Ortega ha fet una donació d'uns aparells en un hospital. Però no estem veient tot el procés d'arraconament de tot el que és el sector públic.
0: Per tant, és la batalla contra això, contra l'estat del benestar i contra la cosa pública, no?, al final.
1: I, de fet, la batalla, vas a dir David contra Goliat, no?
0: També.
1: Del poder. De fet, un dels forats històrics que jo vaig trobar més impactant durant la història de la Caixa, però que això és extensió a moltes empreses de l'IBEX 35, és què va passar durant el període franquista. Mm. Això és molt delicat i no es vol remenar, perquè és un període molt delicat, perquè moltes d'aquestes empreses que ara són de l'IBEX i que han canviat de nom, no?, Naturgy, Aigües de Barcelona, Repsol, que tenien uns altres noms i es va formar d'una determinada manera, doncs es van tenir avantatges o es van aprofitar d'aquesta situació.
0: El que interessa per aquestes grans empreses, Rafa, és la publicitat, i de fet al llibre llegim la Fundació La Caixa i CaixaBank destinen cada any al voltant de 200 milions d'euros en publicitat, una inversió que suposa una presència constant en la majoria de diaris digitals, ràdios o televisions del nostre entorn comunicatiu.
1: I no cal afegir res més, no? Perquè evidentment si hi ha... Clar, el turisme també viu situacions molt complicades, sobretot el periodisme digital, privats, no? Quina és una de les teves principals fonts d'ingressos? La publicitat.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bona nit, us informa Berta Torrades. L'Iran ha anunciat que torna a tancar l'estret d'Hormuz arran de l'increment de la violència al Líban. El règim persa ho ha fet saber en un comunicat llegit per televisió en què en responsabilitza els Estats Units per no complir els seus compromisos.
2: L'estret d'Hormuz es tancarà el trànsit marítim. Aquest és el primer pas en resposta a l'incompliment dels compromisos per part de l'enemic. En cas que continuï l'agressió, es planificaran i s'executaran nous passos per obligar-lo a respectar i aplicar els seus compromisos.
1: Els Estats Units han assegurat que vigilaran la zona, tot i que almenys a les primeres hores han verificat que ha continuat el trànsit i almenys 55 vaixells han pogut navegar per aquest pas estratègic d'accés al Golf Pèrsic, per on, recordem, hi circula un 20% del petroli mundial. Tot i aquest nou entrebanc, aquest diumenge es reprendran a Suïssa les negociacions entre l'Iran i els Estats Units, suspeses divendres. Hi anirà el primer ministre del Pakistan, que fa de mediador i a última hora també ha anunciat la seva assistència al vicepresident nord-americà J.D. Vance, que es mostrava així d'optimista just abans de pujar a l'helicòpter.
3: Només hi seré un dia o dos. Espero que fan progressos en el tema nuclear i que fan progressos sobre l'alto el foc al Líban.
1: D'altra banda, el president dels Estats Units, Donald Trump, amenaça d'imposar ell un peatge a l'estret si acaben fracassant les converses. Més notícies amb el Vicent Mifsud.
4: La decisió del jutge Juan Carlos Peinado d'enviar Begoña Gómez al judici i retirar-li el passaport ha desfermat una tempesta política. La Moncloa denuncia l'obsessió del magistrat en la parella de Pedro Sánchez, mentre que el PP carrega contra el president espanyol. A sindicats policials se sumen a la indignació i exigeixen a Peinado que rectifique els seus arguments. Madrid, Alba Gil.
5: El govern espanyol veu fixació, acarnissament i obsessió malaltissa per part de Peinado amb Begoña Gómez. Creuen que ha traspassat totes les línies vermelles amb una investigació, diuen, vergonyosa i sense garanties. També el PSOE dispara contra el magistrat i apela al Consell General del Poder Judicial perquè hi posi remei. Diana Morán és ministra de Ciència.
6: Este maltrato que ha tenido contra Begoña Gómez, con esta persecución, se entiende que es una causa política para intentar tumbar al gobierno de España.
5: El PP, en canvi, acusa Sánchez d'haver convertit la Moncloa en un cau de delinqüents i aprofita per demanar una vegada més eleccions.
1: S'acaba el confinament per als 5 catalans afectats pel brot d'antivirus al creuer Ondius. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, ha confirmat aquesta emissora que les últimes proves que els han fet són negatives després de 6 setmanes d'estar aïllats.
7: Se'ls ha fet un seguiment diari de símptomes, de benestar emocional, etc., epidemiològic, juntament amb el servei d'emergències mèdiques, i la prova que ha sigut negativa doncs ens permet aixecar aquesta quarantena i que facin una vida una mica més normal.
1: L'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, ha confirmat que no hi ha nous casos des del 2 de maig. Salut dona per tancada una alerta sanitària internacional que ha deixat 13 casos, inclosos 3 morts.
4: L'onada de calor que arriba demà a Catalunya també colpeja França, on el govern ha prohibit el consum d'alcohol a la via pública a partir de diumenge al migdia als concerts que es fan arreu del país amb motiu del Dia de la Música. La mesura afecta 35 departaments, que són els que estan en situació d'alerta vermella, amb temperatures pròximes als 40 graus. L'objectiu és evitar que el consum d'alcohol afecte els serveis de salut que s'han centrat a atendre les persones més vulnerables a la calor. Són mesures que ha decretat un gabinet de crisi presidit pel primer ministre davant d'una onada de calor rècord que recorda la de l'agost del 2003, que va causar uns 15.000 morts.
1: I aquest vespre, la zona del voltant de la Catedral de Barcelona ha viscut una acció en què la poesia, la llibertat i la memòria s'han unit per reivindicar la cultura davant la violència viscuda a la ciutat durant els bombardejos de la Guerra Civil.
8: Em demanes on van els que moren com tu. Marxo sense saber si sabré tornar a trobar-te.
9: Ja no era idees, ja no era no, ja no era sí, era solamente jo.
1: És la lectura d'una part de...

0: Al descans, l'Alemanya 0, Costa d'Ivori 1. Ja s'ha jugat al Països Baixos 5, Suècia 1, de matinada a les 2. Equador, Curaçao, a les 6 del matí. Tunísia, Japó. Tenim en joc la final del play-off per pujar a primera. Ara mateix, Almeria 0, Màlaga 2. El Màlaga pujaria a la primera divisió. El partit ha començat tard perquè han apedregat l'autobús del Màlaga. Tot això el dia que el Sabadell ha fet una rua de celebració per l'ascens de segona aconseguit ahir. Paula Blasi ha guanyat l'etapa reina a la Volta a Catalunya final a la Molina. La catalana és líder de la general i Peco Bagnaia guanyant la cursa sprint del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP al davant de Iogura i Marc Márquez. El Tro a Cervera li retalla 7 punts al líder del Mundial, Marco Bezzecchi, que ha caigut.
1: Fins aquí les notícies.
2: Els dissabtes a la mitjanit, Empar Moliner ens convida a fer un tast vertical.
3: El Tast Vertical és un programa sobre el món del vi, o sigui, sobre el món de la pagesia, sobre el món del paisatgisme, sobre el món de la cultura. La meva obsessió és explicar les històries que hi ha a les ampolles de vi.
2: Els dissabtes a la mitjanit, Tast Vertical, amb Empar Moliner. També disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3Cat.
3: Salut.
4: Bona nit. En el sorteig del Sueldazo cap de setmana celebrat avui, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat ha estat el
5: 15.281, 15281 de la sèrie 30.
4: Així mateix, uns altres 4 números i sèries han obtingut cadascun un premi de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà tens una nova oportunitat amb el Sueldazo cap de setmana. 11. Ben jugat.
6: Bona nit. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou duple de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'avui, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
7: Hi ha persones que han escrit algunes de les pàgines més destacades de la nostra història recent. A qui cal escoltar amb calma per entendre una mica millor d'on venim i cap a on anem. 6 converses amb grans dones per fer-nos una mica més sàvies i savis.
8: Aquesta setmana conversem amb la historiadora de l'art, Rosa Maria Malet. Sàvies, amb Ramon Pellicer. Diumenge a la nit, al 33.

0: L'ofici de viure. A Catalunya Ràdio. Amb Gaspar Hernández.
1: Avui a l'ofici de viure ens preguntem: contractar algú pel talent o per la personalitat? Diu l'empresari Elon Musk que si ara hagués de contractar algú ho faria pel seu caràcter i personalitat i no pas pels seus coneixements i habilitats intel·lectuals. Diu que prioritza el bon cor i la integritat sobre la intel·ligència i argumenta que el caràcter costa més de canviar, mentre que per aprendre sempre s'hi està a temps. Les habilitats importen, però la personalitat condiciona les dinàmiques d'equip, l'adaptació i l'èxit a llarg termini. Algú brillant, però difícil, pot crear mal ambient, fins i tot danyar la moral, dificultar la col·laboració. En canvi, les capacitats tècniques es poden desenvolupar. El caràcter, però, és molt més difícil de canviar. Contractar persones que realment es preocupen pels altres i per la missió o els valors d'una organització pot ajudar a construir equips més sans

més forts i més efectius. Aquest tipus de contractació està guanyant popularitat per la dificultat a l'hora de trobar talent, perquè alguns títols han quedat ja obsolets o perquè es busquen perfils més adaptables més enllà de les capacitats intel·lectuals.

0: Avui ens fem aquesta pregunta: contractar algú pel talent o per la personalitat? Amb el benentès que entenem que la pregunta és reduccionista, que no tot és blanc o negre, però d'alguna manera o altra plantegem aquesta qüestió a l'hora de començar en la línia del que ha fet Elon Musk. Joana Frigoler, Joan Quintana, Thaís Casals són les nostres convidades i el nostre convidat avui, la Joana Frigoler, psicòloga, coach, conferenciant. Joana, ben retrobada des de Girona. Gràcies. Hola. Per ser amb nosaltres. Thaís Casals, psicòloga, coach, especialitzat en canvi, millora professional i selecció de talent. Thaís, benvinguda, ben retrobada.
1: Gràcies. Gràcies.
0: En Joan Quintana, psicòleg, coach i director de l'Institut Relacional, també amic del programa. Benvingut, Joan.
2: Molt benvingut.
0: Bé, comencem. Vosaltres què en penseu d'aquesta pregunta, d'aquesta reflexió, si a l'hora de contractar personal cal guiar-nos pel talent i no pas per la personalitat, en la línia del que diu Elon Musk? Thaís Casals, tu que has estat tants anys amb les organitzacions dedicada precisament més o menys a aquesta tasca.
1: Bé, estic totalment d'acord amb el que diu. Hem de prioritzar les dues coses, o sigui, tant el talent, els coneixements, i per mi el talent va més enllà dels coneixements i de l'experiència, és tot allò que la persona aporta, i aquí també entraria la part de personalitat. I jo fa molts anys que treballo en l'àmbit de selecció de talent i sempre he treballat en l'àmbit més d'organitzacions amb propòsit, organitzacions vinculades a l'economia social, i és algo que sempre hem tingut molt present. O sigui, que la persona encaixi no només amb les funcions i amb el coneixement tècnic i l'experiència, sinó amb el projecte, amb el propòsit, amb totes les competències personals, tant amb el propi lloc de treball com amb l'organització.
0: Però hi ha alguna prioritat?
1: Depèn del lloc. Hi ha posicions que és obvi que és necessari el coneixement tècnic i la formació tècnica, i això no ho podem minimitzar. Però cada cop també es dona més pes a l'encaix personal, amb els equips, amb la missió de l'organització, amb les competències per tirar endavant un projecte.
0: Què en pensa, Joana Frigoler? Quina és la teva resposta d'entrada?
3: Sí, a veure, obviar el coneixement tècnic seria absurd, també és una pèrdua de temps. Les organitzacions en aquests moments ja fan molta inversió en formació i molta inversió també en la part de desenvolupament de competències de tot tipus. Però, evidentment, després del coneixement tècnic, tal com diu la Thais, tenim tot el tema de, més que d'actituds, que és un llenguatge per mi una mica antiquat, no? Tot el tema de patrons relacionals, de la forma, de les habilitats i patrons relacionals, serà el que farà que aquest talent pugui avançar, o que aquests coneixements tècnics i aquesta base tècnica que es disposa, que el temps va tan de pressa i canvia tot que s'hauran d'anar adaptant, per tant, haurà d'anar acompanyat sempre d'una competència bàsica, que és adaptació al canvi. Aquesta és una. I els valors que ja apuntava la Thais també, no? I la missió de la que hi hagi una inquietud i una consciència també individual de què estem en aquesta organització per aportar un valor i per canviar la societat. Això és el que dona després el toc final. Per tant, coneixements, per descomptat, competències, habilitats i valors i missió. Missió i tenir la consciència de quina missió tens tu a la vida o què has vingut a fer. Això ja seria el top.
0: Joan Quintana?
2: Bueno, crec que, per exemple, l'Elon Musk representa com un perfil, no? Un perfil on en algun moment ens mirarem, però des de la psicologia és un narcisista, i està buscant no encaixa amb cap diagnòstic a ell, però he trobat dos línies, no? Un narcisista productiu, i m'ha fet molta gràcia.
0: Narcisista productiu, aquesta sí. Encara no l'havíem sentit.
2: Per això et dic, que és tota una línia, no? És aquest tipus que arriba i despedeix cents i cents de persones a Twitter i no es mou ni un pèl. És un megalòman, però llavors en diuen megalòman benigna. I per tant pot triar tres coets, pot explotar en tres coets, però ell segueix tirant coets. O sigui, la dissonància cognitiva, que en diem els psicòlegs, o sigui, els coets exploten, però ell segueix
0: No, no, a més, han sortit cròniques de persones que eren al seu voltant mentre el coet se n'anava a Norris, no? I com al seu voltant, no? Hi havia gent molt preocupada i trista, i fins i tot i ell restava com força indiferent, només veient què havia fallat i què s'havia de millorar per la propera vegada.
2: Correcte, sí, sí. Però aquest és un tipus de... és un perfil. És un perfil que respon a un tipus de societat determinada, amb un perfil de talent determinat, però que està molt dissociat de lo que justament ell demana, no? O sigui, la dissociació amb lo que és l'emocionalitat, amb lo que és l'humanisme, amb lo que és la cooperació. Vull dir, això no té cap sentit. Vull dir, té sentit és la visió i és projectar-se més enllà d'ell a partir d'una transcendència per salvar el món. Mm? I, per tant, quan nosaltres mirem cada dia les organitzacions, aquest és un perfil que hi és present, però que menys mal que no és el que domina. El que sí que és veritat és que en aquests moments els directius a partir de 48 o 49 estan una miqueta despistats amb el que són els perfils de 28, 29, 32, 33, perquè no entenen. No entenen el vincle amb el temps, el vincle amb el compromís, el vincle amb el propòsit. Tota l'eròtica dialèctica de recursos humans dels anys 90 no serveix. Vull dir, per tant, es té que reconfigurar una altra forma de talent. La gent no vol obeir, vol comprendre. Això està claríssim. La gent no vol ser seleccionat d'una forma estricta, buscant l'excel·lència, per després no ser consultat. Volen ser consultats, perquè si no, no entenen. Perquè he estat tant de temps i després no em pregunten res. I volen que les seves preguntes serveixin per la presa de decisions i els hi reconeixin. Volen ser cuidats. Per tant, volen que els entenguin que ells són homes i dones que tenen vida i que, per tant, se'ls té que respectar. Clar, i si no és així, quan a sobre tenen un directiu, que normalment encara són homes, que d'alguna manera estan en el model antic, s'autodespedeixen. Ells no aguanten un imbècil que els mani.
0: I a més, se'ns has dit altres vegades, Joan, que la qüestió dels diners moltes vegades és secundària, que prioritzen altres coses.
2: Bueno, de fet, mira, encara no ha sortit, però nosaltres hem fet un estudi ara amb gent de... amb més de 1.000 persones que han fet un ball, més a més a la universitat, amb un seguiment i tal. Hi ha hagut dos datos que a mi m'han sorprès molt. Un és que el reconeixement... O sigui, encara té un pes molt important a on la gent treballa. O sigui, si la gent treballa en organitzacions que tenen una transcendència i que d'alguna manera tenen una transcendència social, sigui tecnològica o social, per dir d'una manera, per ells això és un reconeixement molt important. O sigui, el propòsit de l'organització es converteix en un element de reconeixement de permanència d'aquella persona. Val? Tothom vol cobrar més diners. L'enquesta ho diu molt clar. Però, en canvi, quan veiem el pes relatiu, els diners no és el que té més pes relatiu. Té més pes relatiu el reconeixement personalitzat i el reconeixement social que els diners.
0: Avui a l'Ofici de Viure hem plantejat aquesta pregunta d'entrada: contractar algú pel talent o la personalitat? En qualsevol organització, el principal repte no és una bona estratègia, els productes o la seva producció, és trobar i col·locar les persones adequades en els rols adequats perquè puguin prendre les decisions correctes i obtenir els resultats desitjats. Aquesta és la filosofia que es desprèn de Key, un mètode per contractar, escrit per Geoff Smart i Randy Street l'any 2028, considerat per molts la bíblia de la contractació empresarial, i analitzen els errors més comuns de la contractació i, de fet, van crear el seu mètode per identificar els perfils adequats. Thais, no sé fins a quin punt aquesta afirmació ja porta implícit tenir en compte el caràcter o la personalitat.
1: Sí, totalment. El que comentava abans, no?, que teníem que tenir en compte el caràcter, i a més em sembla una afirmació com de fa molts anys, no? O sigui, com que ja fa molts anys es tenia en compte contractar pel caràcter, personalitat, i, però al llarg, no?, al llarg dels anys no s'ha tingut molts cops en compte. Depèn, no?, del tipus d'organització, el que deia el Joan Quintana, potser organitzacions més vinculades al propòsit es té més en compte aquesta implicació o aquesta part del caràcter, i amb organitzacions potser d'un àmbit més tradicional o amb uns lideratges més tradicionals, doncs es dona més pes a la formació i als coneixements i a l'experiència.
0: Joana Frigolé, a partir també del que ha dit en Joan Quintana, alguna aportació més?
3: Home, en Joan apunta una cosa important en aquest estudi que parlava de les 1.000 persones, no?, de la importància del reconeixement. Al final anem una altra vegada a la importància de les relacions que hi hagin entre les persones i que hi hagin emocions saludables. Aleshores, a l'hora de fer la selecció, de fer la integració dintre de l'organització, tot aquest tema de relacional i dels patrons relacionals, jo diria que és el més important. La manera en què la persona es relaciona amb els companys, amb els seus superiors jeràrquics i amb l'estratègia de l'organització i la missió que pensa que la seva organització té i quin valor té a la societat. Aleshores, jo crec que és un factor tremendament important. Amb la selecció, tal com deia ja la Thais, aquests termes de personalitat i actitud ja estan una mica obsolets. Hem d'afinar més amb quines competències té cada persona, si ha de liderar, si haurà de treballar en equip. Hem d'afinar més a on l'haurem d'incorporar, quin mapa organitzatiu hi ha i quin tipus de dificultats tenim, perquè moltes vegades s'incorporen persones amb un perfil tècnic molt, molt bo, molt potent, fins i tot també a nivell competencial, doncs fan molt bona pinta, per dir d'alguna manera, però després en aquella organització, amb aquest cap, per exemple, o molt autoritari, o amb aquest cap que és tan que afavoreix tant l'autonomia, per dir d'alguna manera, sigui tant un com l'altre, el perfil que hi hem posat no està encaixant amb aquest tipus d'organització o en el moment històric en el que està. Vull dir que tots aquests factors són els que les persones que fan selecció o que ens hem dedicat o que fem aquest tipus de feina hem de tenir en compte. I després, un cop estan a dins, quines dinàmiques es van generant i com això repercuteix després en els conflictes, perquè al final el que no permet avançar l'organització no és els coneixements tècnics, sinó tot aquest ventall relacional.
0: O sigui que a l'hora de contractar ens estàs dient, Joana, que potser primer ens hauríem de fixar en el CAP, no?, o amb la cúpula de l'organització.
3: Ah, sí, això és com quan te demanen coaching, no? T'hauries de fer coaching a aquesta persona del meu equip. Dic, bueno, doncs potser li convindria en el CAP, que m'ho està encarregant, no pas a la persona de l'equip, només d'escoltar el relat que fa. Per tant, amb selecció és el mateix. Hem de mirar quines dificultats hi han hagut, si hi han hagut baixes, si s'ha acomiadat algú, si tot l'equip està ressentit perquè potser el cap anterior que havien tingut doncs potser els hi feia moving o hi havia un cert maltractament. Tots aquests factors són els que després repercutiran en l'èxit que aquesta persona pot tenir per introduir-se o per guanyar-se i per fer una bona feina en el lloc que se li encomani.
0: Joan Quintana?
2: Va, seguint l'argumentari de la Joana Frigolet, nosaltres recentment ens han demanat que elaboréssim com seria un índex de maduresa relacional. En el sentit de que moltes organitzacions es troben que cap de 6 o 7 mesos d'incorporar una persona després no tenen competències ni capacitats per poder gestionar tot el que són les dinàmiques humanes d'equips o de projectes. En canvi, tenien un bon caràcter o tenien uns bons coneixements tècnics. Però quan poses l'encontre d'humans amb un objectiu i aquella dinàmica que genera, aleshores aquí es trobaven amb problemes. I, evidentment, no oblidem mai que les organitzacions es mesuren molt també pel cost. O sigui, per tant, treure una persona i posar-ne una altra té un cost altíssim. Aleshores, la pregunta era, com assegurar, després que hàgim seleccionat els candidats, com assegurar en una entrevista parametritzada que hi ha una maduresa relacional suficient per treballar a la nostra organització? Que això és important, que també ho ha dit la Joana. O sigui, cada organització necessita una maduresa relacional diferent, val? Segons la complexitat, el moment en què es troben i també el sector. Aleshores, davant d'aquest problema, que era un problema teòric, vam començar a entendre que teníem que explorar quines havien sigut les experiències relacionals més significatives d'aquella persona amb la seva vida professional anterior i quina tendència tenia a repetir models, a repetir maneres d'afrontar situacions. Perquè molts d'ells t'ho diuen, sense donar-se en compte, diuen, no sé què em passa, que cada 3 anys o 4, quan arriba una organització, al cap de 3 anys, sempre tinc molts problemes. Tu li preguntes, són semblants? Sí, són molt semblants. Això són patrons que es van repetint. Pot identificar aquests patrons és molt, molt important, veure si n'és conscient o no, i veure si ha generat alternatives noves. La segona, que també la Joana en parlava, doncs és el tema de com gestiona la dinàmica. Nosaltres treballem amb 5 actes, per tant, explorem com demanen, com ofereixen, com fan els acords, com reconeixen i com escolten, i veure quin patró tenen, bàsic. Hi ha gent que, doncs, petició molt alta, acord molt oberts, acords molt tancats, escolta baixa, reconeixement alt, reconeixement molt baix. Això genera dificultats i genera oportunitats. La maduresa no és... No hi ha un patró d'estil relacional correcte. El que sí que hi ha és la capacitat adaptativa a cada moment i context, que això seria una miqueta la intel·ligència relacional, no? Que és aquesta capacitat de generar espais relacionals saludables en els entorns familiars, però també en els entorns professionals. I per últim, com articula preguntes que tenen que veure amb com articula la xarxa. O sigui, amb una organització dins d'aquesta ràdio hi ha xarxes que són visibles i invisibles. T'agradi o no, existeixen xarxes. O sigui, gent que són necessàries perquè es fem aquest programa, que evidentment no els veiem, però que es tenen que cuidar. Segons com es cuiden, es creen condicions favorables perquè tot segueixi positivament, o apareixen dificultats, perquè el sistema és molt sensible a no ser reconegut. O sigui, traduït, si hi ha persones que són necessàries perquè estiguem aquí i no són cuidades, generaran tensió. Per tant, aquesta lectura es té que explorar. Aquest tercer nivell relacional ja és un nivell més desenvolupat, que molts cops molts tècnics no tenen, però que si es busca, per exemple, una persona que ha de tindre responsabilitats, per mi és fonamental que la tingui, i la tingui aquesta capacitat de llegir. Perquè, en el fons, la seva funció primordial d'una persona que porta equips és mantindre la xarxa saludable perquè les relacions siguin saludables. I, per tant, la té que saber llegir en el seu dinamisme quotidià, no?
4: Les persones que ens estan escoltant, com poden saber i que diguin, mira, doncs és que aspiro, per exemple, a canviar de feina, no? Com poden saber si, a part de donant per descomptat els seus coneixements tècnics, i totes les seves habilitats, si han cultivat tota aquesta altra part relacional, no?, de desenvolupament humà, d'autoconeixement, que facilita que entrin en un lloc de treball?
2: Com ho poden saber, sí. Dius? Bueno, jo crec que hi ha una manera molt, molt simple, que és si ells poden estar com fluint en cada moment que estan treballant o que estan en una entrevista, si estan en una situació supertensa amb tot el que seria lo relacional i que d'alguna manera tenen tendència a l'aïllament o a amagar-se, o que davant d'una situació doncs, d'encontre amb altres els hi produeix una situació de tensió que els impedeix dormir bé, o estem davant de persones que tenen pues, unes certes dificultats relacionals i que per tant tenen cada qual el seu lloc. Vull dir, hi ha molta gent que pot fer una feina magnífica sense necessitat d'estar tot el dia amb relacions constants, m'explico, i que poden ser molt saludables i que a més són molt necessaris. Per tant, cada un, no hi ha ni bones ni mals llocs, hi ha bones o males ubicacions.
4: Sí, Thais?
1: Sí, totalment d'acord. I aquí jo afegiria una cosa molt pràctica que a vegades en els processos de coaching també utilitzo, que és com la part de recuperació de competències, que crec que un cop ja ho vaig comentar en un altre programa, i és que aquesta persona que situï en el moment actual i que vegi situacions passades que han sigut rellevants per ell o per ella, no? Estem parlant a nivell professional, però també poden ser a nivell personal o a nivell d'oci, i que valori quines competències ha posat de manifest en aquella situació concreta. És a dir, quan vaig canviar de feina i vaig assolir aquest repte tan important i allà doncs, vaig guanyar iniciativa, autonomia, responsabilitat, doncs això és una competència que tens. És veritat que a vegades també ens venen els llocs per creixement dintre la pròpia empresa, i potser un lloc de lideratge, doncs una persona pot ser que no tingui aquestes habilitats relacionals que comentava el Joan, no? I jo crec que hi ha una part molt important d'autoconeixement, no? De dir, i de reconeixement, i de capacitat crítica i de, fins i tot d'amor cap a un mateix, de dir, aviam, realment em veig fent aquesta feina, realment sento que és per mi, perquè a vegades és veritat que he vist moltes persones amb molt de patiment desenvolupant llocs de treball que no encaixen a nivell competencial, sí que a nivell de coneixements i d'experiència, però que a nivell competencial doncs realment ho passen malament, no? A nivell de lideratge, a l'hora de prendre decisions, que no se senten segurs, que necessiten l'aprovació de les altres persones, i està clar que amb aquestes posicions en concret no pots dependre dels altres o buscar aquest reconeixement que pots necessitar. Això és com un exemple molt concret. Però bé, bueno, hi ha una part important de reconeixement de qui sóc, què se'm dona bé, què no se'm dona tan bé, i tampoc passa res, que no hem vingut aquí a fer-ho tot bé.
4: Joana Frigoler.
3: Sí, en aquí hi sumaria, no també, que si ha de mirar el seu passat, també revisi les històries de ressentiment que li queden no resoltes, o si hi ha situacions en les que s'ha resignat, perquè probablement en el lloc de treball on te vagi se li tornaran a repetir situacions similars. Si no troba lectures diferents de situacions del seu passat que encara hi ha ressentiment, doncs probablement se li vagin repetint. És a dir, la vida és aprenentatge constant, i l'aprenentatge tant de les nostres fortaleses, de les nostres diferències, d'allò que ens fa grans i del nostre talent, està en el nostre passat. I també allò que tenim pendent d'aprendre. Que això, crec que tots tres utilitzem aquesta eina, habitualment, doncs, tot, sigui en coaching o sigui dintre de les formacions de grup, utilitzem l'estratègia de les constel·lacions. I les constel·lacions el que busquen és, moltes vegades, és relacionar allò que t'està passant amb aquest company de feina o amb aquesta persona de l'equip, amb un patró que tu tens i que té relació amb la relació que tu tenies amb el pare, amb la germana, amb qui sigui, que vas repetint això moltes vegades. Per tant, a part de totes les fortaleses i tot això que és el que comentava la Thais, també hem de mirar les coses que no tenim resoltes del nostre passat. I com ho sabem que no estan, entre cometes, resoltes? Perquè encara quan les vivim amb molta tristesa, amb molta ràbia, amb molta por. Aquest seria una mica el resum.
4: Suposo que tot el que esteu dient està una mica també condicionat per la intel·ligència artificial, és a dir, no sé fins a quin punt la digitalització i la intel·ligència artificial fan que les habilitats tècniques estiguin caducant molt ràpidament en diferents sectors i que, per tant, s'hagin de prioritzar altres aspectes a l'hora de contractar. Joan.
2: Sí, podem veure, per exemple, el tema de la salut, per exemple. O sigui, el que serà el diagnòstic amb atenció primària, i no només amb atenció primària, sinó diagnòstics més complexes, seran, no seran fetes d'una màquina que estarà a casa i que et donarà el diagnòstic, que també ho fa. Perquè ara encara, doncs, al final, vagi a veure el metge. Però sí que reduirà els temps, sí que cada cop es trobaran més persones a davant, que és el pacient, menys pacient, perquè tindrà una informació que no ha tingut mai el pacient. I que, per tant, el que anirà allà és a contrastar. Això serà molt interessant, perquè establirà una relació de poder molt diferent. Hi haurà un poder de la informació tècnica que també tindrà. I, per tant, hi haurà una contrastació i, si no li encaixa, se'n anirà. Perquè cada cop més confiarà més. O sigui, d'entrada, hi té que haver... O sigui, està canviant, és que actualment ja està canviant. Per tant, i després també el tema de que la medicina, o sigui, el que és el tractament, es va particularitzant. Arribarem a tindre medicaments a les farmàcies dels grans hospitals, faran medicaments personalitzats, en instantanis, no? Què vol dir això? Pues que si la teràpia és personalitzada, l'acompanyament també. Vol dir que no podran tractar igual com estan tractant, no tothom, hi ha gent que ho fa excel·lent, amb protocols on no saben si viu sol o no viu sol. A vegades donen tractaments on no es pot fer perquè les seves condicions d'habitat són impossibles de complir. Tot això no serà possible. Hi haurà i tindrà que haver uns protocols d'acompanyament personalitzats on les competències relacionals tindran un sentit molt, molt, molt terapèutic. Això us estic parlant d'un exemple, però podem parlar d'educació i podem parlar de moltíssimes altres situacions.
4: Clar, aquí quedem una mica descol·locats, davant aquest panorama, perquè dius, hi ha d'haver una reinvenció en molts sectors professionals.
2: Molts. Molt, moltíssim. Jo crec que no en som conscients, però... i perquè encara tenim por, i perquè encara estan els mateixos tècnics d'intel·ligència i de gran computació ho diuen en paraules petites i en veu baixa, però és evident que hi haurà un canvi brutal amb el que és el poder tècnic i, per tant, hi haurà una socialització que farà que lo relacional tindrà un sentit molt gran i que lo tècnic pues, podrà accedir-se per moltes altres dimensions. També és veritat que al mateix temps la interconnectivitat, no només de dades, o sigui, la connexió de nòduls d'informació i de persones al món que treballen en una línia farà que el coneixement es tripliqui de complexitat cada mes. I, per tant, sí que hi haurà un grup molt important al món que encara pues, tindrà aquest coneixement, que serà molt, molt diferencial amb el que tindrà qualsevol persona.
3: Sí, bueno, estem en una caiguda en picat, d'això ja fa anys, del saber, de la mitificació del saber, de que hi havia gent sàvia i que tu recorries a aquests savis, i això està caiguent en picat. I evidentment la IA està ajudant moltíssim en moltes coses, però també a mi ja m'arriben gent a fer sessions de coaching que m'aporten les respostes que li ha dit IA de com hauria de resoldre els problemes. Però és clar, és que també s'ha de saber preguntar. Per tant, escolta, que no perdem el nord, més que mai ara en què ja també hem posat la IA en un pedestal i li donem potser un poder que ara no podem ni imaginar, ara més que mai hem de cuidar les relacions i les persones, perquè si no ens podem perdre.
4: Tais Casals?
1: Sí, bueno, és un tema prou interessant. Jo crec que pensar en la IA, tornem a donar valor a aquest coneixement tècnic, no? I espero que algun dia, no?, doni la volta i tornem a lo humà, no? I segurament espero que hi tornem, perquè hi ha una necessitat, no? Jo en alguns processos de, bueno, gairebé tots els processos de selecció que faig, quan faig una prova tècnica, fins i tot els dic, bueno, no utilitzis la IA. A vegades ni ho dic, no? Però pot ser que el candidat o candidata estigui utilitzant la IA per fer la prova, però després tenim l'entrevista personal amb mi o amb el client, i allà ja veus la persona, veus si hi ha una coherència entre aquella prova escrita o aquella prova que ha desenvolupat a casa seva, i pot ser amb ajuda, que també hem de reconèixer que ens ajuda i ens aporta molt de coneixement i molta competència tècnica. Però després hi ha altres mecanismes també, o sigui, hi ha tota aquesta part relacional que és molt humana, i ja podem tenir tot el coneixement, però és que hi ha una necessitat d'estar en contacte, de ser relacionals, i hi ha moltes feines que no podem obviar aquesta part. Per tant, nosaltres, no, com a experts, no, en aquest cas amb selecció, també doncs, ens dotem d'eines per aquest contacte de tu a tu i veure les competències d'aquella persona més enllà de la utilització o no de la intel·ligència artificial. I després serà la relació que mantindrà amb els seus companys de feina, amb els seus caps, amb els clients... i això no ens ho prediu la IA, ens ho prediu el tu a tu, i escoltar aquella persona i veure quines són les seves aportacions.
4: A la línia del que heu comentat en aquesta taula, la persona que, per exemple, ha marxat de tres llocs de feina pels mateixos motius, no? que pel que sigui hi ha hagut, diguem-ho així, conflictes semblants, i diu, home, doncs jo potser m'he de plantejar si he de canviar. Hi ha persones que encara diuen, és que jo sóc així i ja no en canviarà ningú. Es pot canviar? És a dir, hi ha aspectes de la personalitat o del caràcter que poden realment canviar-se a partir de la teva experiència, Thais, de més de 20 anys, i que facilitin que la persona es pugui incorporar en altres llocs de treball?
1: Sí, totalment. Jo acompanyo, no, professionals també a fer canvi, no, en la seva trajectòria. I el que et deia abans, no, hi ha una part d'autoconeixement, que la persona ha de ser conscient, perquè a vegades no, fem aquesta valoració extrínseca, no? De, no, ha estat amb aquest cap, amb l'altre, aquesta situació, no? Però realment, què és el que em passa a mi? Pot ser, no, lligat a situacions personals o el que sigui, no? Ara seria, no, entrar en molts temes, no? Però és que sigui conscient de què és el que està passant, i a partir d'aquí, quina millora pots fer, què vols aconseguir? I això lligar-ho també amb el mercat de treball, perquè potser s'ha de replantejar un canvi professional o anar amb un altre tipus d'organització, i això costa molt, perquè no, normalment no, aquesta visió tan àmplia, no, que et pot que et porta al coaching o que et porta aquest procés de reflexió, de veure altres oportunitats i de que tinc capacitat de millora relacional o tècnica, per exemple l'assertivitat o l'empatia o no entrar en el conflicte o un lideratge, i com deia abans, bueno, també ser conscients de les nostres limitacions, la capacitat crítica de dir, val, això ho puc millorar, ho podem millorar, podem anar cap aquí, però hi haurà altres coses que potser no cal posar-hi tant d'èmfasi i ajustar-nos a entorns en els que puguem encaixar, però sí. Bueno, és molt general.
4: Alguna cosa a afegir sobre aquest aspecte, Joana Frigoler, sobre fins a quin punt podem canviar?
3: Sí, sí, bueno, és la base del coaching, de fet, d'aquí ve aquesta nostra professió. El canvi, tal com anuncia, tal com indica la Thais, és amb consciència de quin és un patró que jo vaig repetint, i segurament a les tres organitzacions on t'hagi estat, que és l'exemple que posaves tu abans, segurament se m'han repetit circumstàncies semblants amb persones diferents. I això sempre té a veure amb el que parla també el Joan, no? Amb els patrons relacionals, a la manera de demanar les coses, a la manera d'oferir, en si tendeixo a ser massa hiperresponsable, potser em poso de víctima cada vegada que tinc una dificultat, o què em passa quan hi ha una persona que m'intenta imposar les coses. Aleshores he d'anar descobrint quin és aquest patró, i si el anem a buscar en el nostre passat i en la nostra infància, bingo, perquè llavors això també es relaciona amb moltes altres circumstàncies que se'ns puguin donar a la vida. Canviar el 100%? No, però fer-ne consciència ens permetrà decidir, perquè si tu te relaciones molt malament amb un determinat tipus de persones o de maneres de fer, doncs home, doncs potser que no et compliquis tant la vida, posa-t'ho més fàcil, no? Llavors canviar 100% com una mitja, no, però la consciència ajuda molt a saber cap on t'has de tirar.
4: Té alguna cosa a afegir sobre aquest canvi personal, Joan?
2: Home, jo amb la gent que ens està escoltant recomanaria també que es fessin una pregunta, que no tothom podem estar tot arreu. Vull dir, treballar en una startup requereix unes condicions. Hi ha gent que necessita més seguretat que altra. però te necessita una organització que sigui segura. No tria una startup. Hi ha gent que necessita a treballar amb organitzacions amb sentit i amb propòsit de transcendència, més enllà de que triar-les. No pot triar una organització que l'únic sentit que sigui créixer d'una forma il·limitada, amb el màxim tal, sense tindre en compte, m'entens, no? Vull dir que la, saber triar també no sempre es pot triar, cert, però és anar buscant fins trobar un lloc on quan s'hi estigui, pues, encaixa, és com una línia que encaixa tot, no? Un dels meus mestres, en Maturana, sempre deia que per saber si estàs al lloc on tens que estar, quan arribis a casa tens que veure si estàs molt cansat. Si cada dia estàs molt cansat, molt cansat, a part de que no tinguis algun tipus d'alteració metabòlica, és que estàs en un lloc que no tens que ser-hi. Quan estàs en un lloc on te disfrutes, on te té sentit, sigui el que sigui, aleshores es produeix com un equilibri que fa que tota la teva potencialitat pugui sortir.
4: Clar, parles d'un cansament gairebé existencial, eh?
2: Sí.
4: Perquè,
2: o sigui,
4: clar, el cansament físic és lògic tenir-lo.
2: Sí, sí, un cansament d'aquells que no té sentit, això. És que no tinc ganes, és que ja no puc. És aquest cansament com que faig jo aquí, no?
4: Als anys 90 es va començar a entendre l'empresa com un sistema viu i en moviment. Hi va haver un filòsof i una psicòloga que van crear les constel·lacions sistèmiques estructurals que avaluen l'encaix sistèmic entre la persona, el lloc de feina i l'empresa. Abans ho apuntava la Joana Frigoler. Seguint aquesta línia, Gunther Schwerer, considerat el pare de les constel·lacions i organitzacionals, va proposar una mirada sistèmica de la contractació entesa com l'acte d'introduir un nou element en un sistema viu, interconnectat i en memòria, és a dir, a l'empresa. Diu, l'enfocament sistèmic a les organitzacions requereix que mirem el que és sense judicis previs. Sovint, el motiu pel qual una posició no es pot cobrir de manera estable no té a veure amb els candidats seleccionats, sinó amb un lloc buit del passat que encara reclama ser reconegut, com per exemple un fundador oblidat o un predecessor acomiadat injustament. Joana Frigoler, tu que parlaves del tema, com encaixa tot això amb el que hem estat dient?
3: Home, això és... Quan descobreixes aquesta manera de treballar a les organitzacions, em fas molta més via per fer consciència, perquè necessites moltes estones de conversa per poder visualitzar el que amb una representació en l'espai podem veure en 10 minuts, un quart o mitja hora. Després, a partir d'aquí, comença tota una feina, no? Però per mi és una eina molt poderosa i el que veiem és això, veiem tots els invisibles, és a dir, que sembla que tenim un problema entre dues persones, entre tres, i després, a mesura que anem desplegant tota aquesta constel·lació, tota aquesta representació en l'espai, doncs van sortint circumstàncies que ni les mateixes persones que estaven relatant el problema n'eren conscients. I que hi ha moltíssims invisibles i històries que hi han hagut abans en aquesta organització, o potser injustícies, o lleialtats, tal com diguem nosaltres, lleialtats a persones que ja no hi són, o lleialtats a persones que sí que hi són i que poden influir, és igual. Hi ha un munt de factors que estan influint en aquell conflicte que si el anem parlant i només anem mirant el conflicte i anem intentant mediar el conflicte, no el resoldrem de cap manera. Aleshores, és una eina molt, molt útil. Ara, fa pocs dies, estava amb una organització que estan tots, bueno, la meitat de l'equip no avança, no? I representant-ho en l'espai van veure que havien tingut un cap durant 15-20 anys que els havien maltractat de diverses maneres, i allò encara estaven allà i el nou cap no se'n sortia, no? Aleshores, fins que cada un de les persones que estaven abans amb aquest antic cap van fer consciència de què estaven, o sigui, continuaven amb aquell descontent i no estaven deixant espai pel nou cap i les noves possibilitats, doncs, bueno, això no hi ha maneres de sanar-ho. Una altra cosa també és cadascú com respon en les mateixes circumstàncies. I llavors aquí cadascú també pot veure el seu patró. Hi ha persones que es fan la víctima, hi ha persones que intenten arreglar-ho tot, és a dir, que davant d'una mateixa circumstància el patró individual que té cada un també influeix en el que està passant en el grup.
4: Thais Casals?
1: Sí, totalment. És interessant, no?, en la part, per exemple, d'incorporar el talent, tenir aquesta visió sistèmica de l'organització, perquè entra una persona nova en un sistema que ja està en funcionament, pot ser que faci molt poc, o que sigui un projecte d'emprenedoria o d'una startup, per a què comentava el Joan, o pot ser una empresa, imagina't, familiar, en el que hem perdut el fundador i hem de... hem de canviar aquesta figura o s'ha d'incorporar una nova figura amb la direcció, per exemple. Llavors, és molt important tenir en compte el sistema, com funciona, quina és la cultura de l'empresa, i això es fa tenint tot aquest coneixement de com funcionen els sistemes, com funcionen els sistemes empresarials, perquè hi ha lleis que són visibles, aquestes relacions que hi ha entre els diferents membres o entre els projectes, i, per exemple, potser ara parlava, no, la Joana, d'aquestes figures que potser no estan reconegudes, però també podem pensar en el cas d'una startup. Jo he tingut també, no, un client recent, doncs, que necessitava incorporar una figura, i això també és sistèmic. Tu sol no pots tirar endavant amb aquest projecte. En algun punt necessites incorporar. I aquí aquesta persona, no, amb aquest fort lideratge, perquè a vegades són empreses que poden ser molt unipersonals, ha de tenir la capacitat també per veure, doncs, quina és la figura que necessito, com aquest sistema, doncs, es pot anar equilibrant les forces per créixer cap a... Són decisions que en un moment o altre toca a totes les empreses fer, en el relleu generacional, amb la incorporació de nou talent, en la incorporació de persones molt específiques. També treballen molt en l'àmbit de les cooperatives, que també és un sistema organitzacional també, doncs, molt, molt, molt diferent, i aquí, doncs, s'ha de tenir molt en compte amb com funciona l'organització.
4: Joan?
2: Bueno, és que per mi per mi la diferència fonamental, sobretot en organitzacions, gent que té que coordinar o té que activar o té que fer de palanca en una organització, o té pensament sistèmic, o, bueno, jo no se m'ocorriria agafar. O sigui, per què? Perquè vol dir que encara no té, encara està en una fase molt maníaca de pensar que, com que ell és molt bo, ha sigut triat per això, i que, per tant, arribarà i ho posarà a ordre al sistema. I això és un gran deliri que hem viscut durant molts anys. Els sistemes tenen el seu ordre. Un es veu, i altres no es veu, com deia la Joana. Això es veu molt clar amb les empreses familiars, però no cal les empreses familiars, es veu en qualsevol lloc. Fixa't, l'observació sistemàtica de la naturalesa humana i de la natura ens don dos pistes. Primer, tot està en constant interdependència, hi ha una interacció constant, i que l'única forma de no entrar en un procés de destructiu és la cooperació. Però, doncs, això l'organització encara sembla que no s'hagi enterat, quan això és només una observació no massa complicada de com funciona l'hàbitat on estem vivint, no? Per tant, amb selecció, un dels grans problemes que trobes és que encara hi ha gent que es pensa que el que ell genera tindrà l'efecte que ell desitja, i que aquesta decisió passarà a això. I encara no han fet ni han entrat en a menys causa-efecte, passar lo probabilístic. Clar, realment, quan es fa el salt i quan tu entres a treballar, quan tu entres a casa teva i veus, és com si tanquessis els ulls i veiessis totes les peces que es van movent, que sempre estàs en un sistema constant, i qualsevol decisió, paraula, omissió, presència, ausència, modifica el sistema i l'altera constantment. Llavors, si no entens això, no el pots llegir. I si no el pots llegir, no pots veure un cert ordre intern que té, i, per tant, no pots orientar, almenys tindre la voluntat d'orientar, no de controlar, perquè és impossible, cap a un lloc on te penses que es té que anar.
4: Això ens porta a la humilitat, a la humilitat. Sí. Total i absolutament. Ens han acompanyat avui Joana Frigoler, des de Girona, i Joan Quintana i Thais Casals, des dels estudis de Catalunya Ràdio Barcelona. Hem començat parlant del talent, i de la personalitat i de Elon Musk, aquesta, com has dit, un narcisisme benigne, eh?
2: No, un narcisisme productiu i una megalomania benigna, que quan ho he llegit m'ha fet molta gràcia. Realment, l'Elon Musk ha generat unes noves patologies.
4: Gràcies, Joan Quintana, Joana Frigoler, Teix Casals, fins una altra.
1: Gràcies.
4: D'aquí uns instants, Sergi Torres, tancant l'Ofici de Viure.

0: A Catalunya Ràdio, l'ofici de viure. Amb Gaspar Hernández.
1: Avui, Sergi Torres, benvingut.
2: Gràcies, Gaspar.
1: Anava a dir, avui l'ovella negra, l'ofici de viure. No anava per tu, eh? Sinó que és el títol de la petita secció.
2: Sí, sí.
1: Ara, si et sents identificat com ovella negra, o en algun moment t'han fet creure que eres l'ovella negra...
2: Sí que m'he sentit, l'ovella negra, sí que m'he sentit. I, de fet, a totes les famílies hi ha una ovella negra, i si ens mirem un momentet i vaig a fer una concessió, la majoria dels que escoltem aquest programa som una mica els raros de la família, els diferents, no? Som l'ovella negra, perquè mirem diferent, pensem diferent. En definitiva, ens plantegem coses diferent. Aquest plantejament de mirar més enllà del que és comú o del que es dona per fet o de com són les coses, ens fa veure a l'altre com si fos estrany. I els estranys, normalment, als col·lectius, en els conjunts de pensament, de creences, hem vist sistemes culturals, per exemple, sistemes socials, qui difereix del pensament només per qüestionar-se'l. Ja és vist com l'estrany. Però el pensament que qüestiona allò establert és el pensament que ens permet anar més enllà del conegut. Per tant, les famoses ovelles negres haurien de ser els pastors, per dir-ho d'alguna manera, si se'm permet la metàfora, perquè marquen una manera de mirar o de fer que és completament aliena. Dins dels sistemes familiars és molt clar. Els sistemes familiars, cada generació ha de tenir una ovella negra. Què vol dir? Que cada generació ha de tenir almenys una persona que pugui qüestionar el sistema de com es fan les coses. Per què? Perquè tot el sistema familiar, amablement, sense rebuig a res del viscut ni a com es viuen les coses, pugui enriquir-se preguntant-se coses, perquè la pregunta i el qüestionament ens permet enriquir-nos. Per tant,
1: serà amablement. Amablement.
2: Clar, perquè els sistemes familiars es busquen defensar a si mateixos. Per tant, l'ovella negra és vista com un llop, és vista com un enemic gairebé, no? Inclús s'expulsa, no? S'expulsa del grup, perquè es veu com una ofensa en alguns àmbits, no? Però, de nou, visca les ovelles negres.
1: Vam dedicar un ofici de viure a les ovelles negres, per si la nostra audiència el vol recuperar a la plataforma 3Cat, el trobareu. Sergi, moltes gràcies.
2: Gràcies, Gaspar.
1: Una abraçada.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bona nit, us informa Berta Torrades. La decisió del jutge Juan Carlos Peinado d'enviar Begoña Gómez a judici i retirar-li el passaport ha desfermat una autèntica tempesta política. La Moncloa denuncia l'obsessió del magistrat amb la parella de Pedro Sánchez, mentre que el Partit Popular carrega contra el president espanyol. Els sindicats policials se sumen a la indignació i exigeixen a Peinado que rectifiqui els seus arguments. Corresponsal a Madrid, Alba Gil.
2: El govern espanyol veu fixació, acarnissament i obsessió malaltissa per part de Peinado amb Begoña Gómez. Creuen que ha traspassat totes les línies vermelles amb una investigació, diuen, vergonyosa i sense garanties. També el PSOE dispara contra el magistrat i apel·la al Consell General del Poder Judicial perquè hi posi remei. Diana Morán és ministra de Ciència.
3: Este maltrato que ha tenido contra Begoña Gómez, con esta persecución, se entiende que es una causa política para intentar tumbar al gobierno de España.
2: El PP, en canvi, acusa Sánchez d'haver convertit la Moncloa en un cau de delinqüents i aprofita per demanar una vegada més eleccions.
1: Més notícies amb el Nando Zenoguera.
4: L'Iran ha anunciat aquest dissabte que torna a tancar l'estret d'Hormuz arran de l'increment de la violència al Líban. Els Estats Units han assegurat que vigilaran la zona, tot i que almenys a les primeres hores han verificat que ha continuat el trànsit i almenys 55 vaixells han pogut navegar per aquest pas estratègic d'accés al Golf Pèrsic, per on circula un 20% del petroli mundial. Malgrat tot, aquest diumenge es reprendran a Suïssa les negociacions entre l'Iran i els Estats Units, suspeses divendres. El vicepresident J.D. Vance ja ha marxat cap allà i s'ha mostrat optimista abans de pujar l'avió. Només hi seré un dia o dos. Espero que fem progressos en el tema nuclear i que fem progressos sobre l'alto el foc al Líban. El Líban, Israel i Hezbollah han continuat els atacs aquest dissabte, tot i l'alto el foc anunciat divendres. Hi ha hagut almenys 30 morts i s'ha superat la barrera dels 4.000 des de l'inici de l'ofensiva. A Gaza, Israel ha matat 11 persones, entre els quals 4 membres d'una mateixa família i un periodista d'Al Jazeera.
1: El primer ministre britànic, Keir Starmer, podria dimitir dilluns, segons publiquen alguns mitjans del país, tot i que Downing Street ho ha desmentit. Segons el diari The Observer, Starmer estaria plantejant una sortida ordenada del govern després del fracàs del Partit Laborista a les eleccions del mes passat. Diversos membres del seu govern han estat pressionant Starmer perquè deixi el càrrec, tot i que fins ara ell ha dit oficialment que lluitaria fins al final. Fonts de l'executiu britànic han assegurat, però, que Starmer està centrat en continuar amb la seva feina.
4: A les portes de l'entrada de la primera onada de calor de l'estiu, Protecció Civil recomana extremar la prudència i evitar fer activitats a l'aire lliure durant les hores de sol. Des d'aquest divendres, el Servei d'Emergències Mèdiques ha atès 21 persones per afectacions relacionades amb la calor. A 14 les han hagut de traslladar a un centre sanitari. Entre aquest diumenge i dimarts, dia de la Revetlla de Sant Joan, s'espera que en punts de ponent i a l'interior del país s'arribi als 40 graus. A la costa central hi ha avís per calor nocturna. La subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, recorda que cal adequar les activitats diàries a aquesta situació.
5: Si hem de fer sortides, doncs mirar de no fer-les en les hores de més calor. Si hem d'estar a casa, per exemple, doncs vigilar que no ens entri la calor dintre de casa. Tanquem persianes, tanquem toldos. També es recomana passar unes hores al dia en algun lloc climatitzat.
4: A més, més de 150 municipis de 15 comarques estan aquest diumenge en risc molt alt d'incendi. Aquest dissabte hi ha hagut diversos focs que els bombers han pogut estabilitzar.
1: El xiquet de Reus han descarregat la primera clàssica de 8 de la temporada a la diada de la Festa Major de Sant Pere, a la capital del Baix Camp. El castell més valuós de l'actuació ha estat la Torre de 8 dels castellers de la Vila de Gràcia. Anem fins a Reus amb el Josep Almirall.
6: Ha estat la quarta torre de 8 dels graciencs aquesta temporada, que ja es plantegen fer un pas endavant d'aquí a 15 dies amb el 4 de 8 amb l'agulla que podrien estrenar al Camp d'en Grassot. Els xiquets de Reus han pogut ajuntar finalment el 3 de 8, el 4 de 8 i el 2 de 7, que enguany havien descarregat per separat i s'han apuntat la primera clàssica de 8 del curs. La tercera colla plaça, els capgrossos de Mataró, han descarregat el 3 de 8 i el 4 de 8, el carro gros després d'un intent desmuntat. Els del Maresme han acabat la diada amb el 7 de 7.
1: En esports, el Barça de bàsquet ha perdut el segon partit de la final de l'ACB a la pista del València per 102-75. Ara la sèrie està empatada a 1. El partit serà dilluns a les 8 del vespre al Palau Blaugrana.
4: El Mundial de Futbol, Alemanya 2, Costa d'Ivori 1. El partit ha acabat fa uns minuts i ja s'ha jugat també el Països Baixos 5, Suècia 1. De matinada a les 2, Equador Curaçao i a les 6 del matí, Tunísia-Japó.
1: Aquest diumenge a les 6 de la tarda, Espanya-Aràbia Saudita. Per cert, el Brasil ha confirmat

0: caigut. Aquest diumenge, les dues, la cursa llarga.
1: I Toni Bou i Berta Avellan s'imposen en les seves categories a la primera jornada del trial de Camerino a Itàlia, tercera cita del Mundial a l'aire lliure, i incrementen el seu lideratge a la general.
2: Fins aquí les notícies.
3: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
4: Jo ara fa 10 anys vaig ser víctima d'una difamació cruel. Vaig respondre en forma de llibre. La veritat és que em va anar tan bé com que no hi he pensat mai més.
3: Aquest diumenge l'escriptora i periodista Eva Piqué.
4: Em van fer creure que hi havia lluites que ja estaven guanyades. Jo em vaig creure que a mi no em caldria fer-me ni catalanista, ni progressista, ni feminista, perquè em pensava que ja eren lluites assolides, no?
3: El divan, el valor de la conversa.
5: Què feia de diputada d'un partit d'esquerra que de fet era un partit al qual no votava?
4: Exacte. Per mi va ser una decepció enorme, perquè jo tenia por de no saber fer prou i vaig descobrir que no volien que fes res.
3: Aquest diumenge a les 9 del vespre.

0: Canals i Munner, més conseller, us ofereix el Tast Vertical.
1: Tast Vertical a Catalunya Ràdio, amb Empar Moliner.
2: I amb la Sole García Insua, l'Albert Castellví, l'Àlex Torío i el Víctor Villar. Jo diria que cada any, des que fem el Tast Vertical, quan arriba Sant Joan, que és el dia de les, la nit de les bombolles, convidem a les Cava Woman, que ens cauen molt bé. Ens conviden a veure bombolles, a gaudir, a celebrar. I aquest any no podia ser un any diferent, no, Sol?
3: No, home, és, sí, les coses que funcionen no s'han de canviar, no?
2: No. És un programa especial amb les Cava Woman, sempre per Sant Joan. Sempre intentem portar alguna ampolla que us convidi, que us faci pensar en aquest sopar bonic, tan, tan bonic, no?, del solstici.
3: Que faci festa, i trobo que ja feia festa abans d'entrar.
2: Abans d'entrar
3: a gravar.
2: Escolta, et dic una cosa, ens hem trobat a baix, com que el Tast Vertical el gravem els dilluns, ens hem trobat allà el director de Catalunya Ràdio amb el cap d'informatius, en Jordi Borda i l'Òscar Fernández, perquè quan són allà vol dir que hi ha algun convidat especial polític al programa de l'Ostrell. Llavors, els hem presentat a les Cava Woman. Eh que sí, noies?
4: Molt bé, molt
2: sí,
4: bé.
2: Sí, sí, sí. Sí.
4: El conseller de presidència, no?, el senyor Dalmau.
2: Exactament. Hem dit, escolta una cosa, heu de conèixer les Cava Woman.
4: Ja ens coneixia, ens coneixia.
2: Ja us coneixia, us havia visitat a cada una de vosaltres al celler, les presentem. L'Eva Plazas és la gerent i l'enòloga de Vilarnau. Què tal?
5: Hola, molt bé, molt contenta d'estar aquí.
2: La Mireia Pujol Busquets, ella és la segona generació d'Art Laietà. Què tal?
6: Molt bé, moltes gràcies per convidar-nos.
2: No, t'hem convidat per interès. I la Marta Casas, que és l'enòloga de Parés Baltà. Què
7: Hola,
2: tal?
7: Bon dia, encantada.
2: Tenim tres ampolles de les vostres cases que us representen, que us demanem de seguida que ens les expliqueu. Va.
5: Molt bé, començo jo, doncs.
2: Sí, perquè hem de tastar... no vol dir que potser pel sopar de Sant Joan fem aquestes tres ampolles amb aquest ordre, potser teniu altres ampolles vosaltres que dieu, mira, per la coca faria aquesta. El que vulgueu, eh?
5: Doncs jo he portat un rosat per començar. És a dir, penso que el cava rosat és un gran aliat per de quan els convidats van arribant, no? Van arribant i abans de preparar el sopar, perquè normalment Sant Joan es comparteix, no?
2: Sí.
5: Normalment és amb molta gent, amb molta colla, per tant, obres ja l'ampolla de cava rosat i vas...
2: La copa dreta.
5: La copa de benvinguda, copa de benvinguda amb el cava rosat.
2: Tu entres per una porta i et donen cava rosat.
5: Uau, increïble.
2: Que bonic, que bonic.
5: Ja comencem amb la festa, no?
2: Sí.
5: Ja et comences a introduir en aquest món. Llavors, el cava rosat que he portat és el Vilarnau Rosat Delicat, que en diem, és un reserva. Ara sabeu que abans li han posat el nom de guarda superior. Reserva vol dir que té més de 18 mesos de criança i està elaborat amb 85% de garnatxa negra i un 15% de pinot noir, també varietat negra.

0: i és un cava brut, vol dir que té un toc de dolçor, en aquest cas són 8 grams per litre de sucre, que és ideal també per quan no has menjat res encara, que tens allò les papil·les gustatives, podríem dir-ho, verges, i arribes i et donen una copa de cava rosat fresquet brut i és una sensació boníssima per dir comença l'estiu.
1: Exactament. Doncs aquí tenim una de les ampolles que ens heu portat. Aquí, amb quina seguiríem?
2: Doncs podem seguir amb el cava que us he portat jo, que és el Laietà, del celler Laietà. Nosaltres estem ubicats a Alella, som el celler més proper a Barcelona, i he portat el Laietà, és el nostre cava més emblemàtic, és un cava també, bueno, en aquest cas és Gran Reserva, estem parlant aquí de 49 mesos de criança sobre rima, i és de l'anyada 2021. En el nostre cas, tot el que fem és Brut Nature, bueno, perquè ens agrada doncs, que l'anyada s'expressi al 100% i intentem doncs, no homogenitzar anyades i hi hagi aquesta expressió, no? Perquè finalment el cava, al igual que molts vins, és una manera de viatjar en el temps i així podem expressar molt bé l'anyada. I aquí nosaltres parlem de pansa blanca, perquè com que estem a l'ella, doncs sí, parlem de pansa blanca i en aquest cas tenim pansa blanca amb una mica de Chardonnay i Pinot Noir, no? Però és un cava molt salí, al final doncs estem a un quilòmetre del mar, amb un sol de sauló, un sol granític, no? I s'expressa molt bé també aquesta mineralitat del sauló i aquesta acidesa natural del sauló en els nostres caves. I bueno, per mi jo li dic que és un cava molt cosmopolita, un cava molt modern, no? Un cava doncs que també no sé, mira Barcelona, i és un cava que a més vol ser un homenatge a les ampolles tradicionals de Vidalella, per això té aquesta forma.
1: Per això és tan allargada, després les descriuríem les tres ampolles, que són tres ampolles que heu vist.
2: I és un cava doncs, molt versàtil, no? que serviria doncs, per tota la jornada, no? per tot Sant Joan, se n'haurien d'obrir unes quantes. I el més interessant també en aquests moments o en aquestes celebracions també, que avui no ho hem portat, però és fer servir magnums a vegades, no?
1: També sí, tenim molta festa,
2: sí, també tenim magnums de Laietà, que és una ampolla molt espectacular, i bueno, jo crec que també és un dia doncs de celebrar amb grans ampolles.
1: Parlava la Mireia, ha parlat l'Eva i ens falta la Marta de Parés Baltà.
3: Sí, sí. Doncs jo us he portat el Blanca Cuisiner 2019 i doncs és un cava de raïms d'alçada, que tenim vinyes a 800 metres d'alçada a la zona límit del Penedès i doncs es tracta de xarel·lo, un 80% de xarel·lo amb una miqueta de Chardonnay i Pinot Noir també. El Pinot Noir en barrica, que li dona aquest punt també després de la llarga cliança que té, perquè si és 19, doncs vol dir que el tiratge es va fer l'any 20 i es va desgorjar l'any 25. Són 5 anys de criança de les lies dintre l'ampolla, que ja sabeu que el cava té dues fermentacions i doncs a la segona que està l'ampolla, doncs si està un bon temps, i doncs des de Parés Baltà, que tenim el celler Pacs del Penedès i diferents vinyes en diferents alçades, doncs aquí neix ja des de l'any 2003 que vam pensar en aquest cava, raïms d'alçada, raïms amb el cultiu que fem nosaltres, que totes estem amb ecològic, en aquest cas a més practicant tiquem un esgraó més d'unes plantes que curen plantes, que se'n diria l'agricultura biodinàmica, i doncs que sempre pensant fer caves amb estructura, amb textura, amb sensació que la boca és plena, i per acabar doncs tot un àpat, per exemple, doncs començant amb l'aperitiu en Vilarnau, després amb Arlaietà i acabant amb Parés Baltà, doncs seria una bona jornada de revetlla i per el dia següent llevar-te a la mar de bé i seguir estan al dinar de Sant Joan, perquè a casa nostra, com que tenim molts Joans, vam començar amb l'avi, que es deia Joan, el meu sogre, el meu cunyat i el meu fill, que ni més ni menys va néixer el mateix dia que l'avi, coses d'aquelles curioses de la vida, doncs el dia de Sant Joan també doncs, seguim aquests caves, seguim amb aquesta... gastronomia i...
1: Ei, les que s'han quedat obertes, exacte, que s'han quedat allà a la nevera, dius, ai, l'estai pel dia següent, que bonic, mira, ha quedat això.
4: Companys, pel programa d'avui us proposo el disc de pràcticament debut d'una dona amb molta personalitat, que el va haver de treure de sobre el fet d'haver debutat amb la Velvet Underground i sota la protecció d'Andy Warhol. I si parlant de Nico, que el mateix any que publicava amb la Velvet Underground el famós disc del Plàtan, va publicar en solitari el disc Chelsea Girl, on canta cançons de grans cantautors americans com Jackson Browne, Bob Dylan o els seus companys de grup durant un breu temps, que van ser John Cale o Lou Reed. I ho fa amb una instrumentació molt acústica, de folk, però amb tot aquest punt psicodèlic propi de l'època. És a dir, no és una música superfàcil,

0: la Mireia i la Marta, que són elaboradores extraordinàries de cava, però que també són les Cava Woman, que és una manera de reivindicar les comors que fem aquí, no?
1: I tant. Totalment.
2: Sí, sí, som un col·lectiu que ens vam crear el 2021, just després de la pandèmia, una mica doncs, per visibilitzar totes aquestes dones que estan darrere d'una ampolla de cava, no? Perquè al final el món del cava creiem que estava molt masculinitzat, no? I per sort hem començat aquesta feina de reivindicar-nos, també d'explicar el cava en femení, i sobretot també d'empoderar moltes dones que fins ara potser no s'atrevien, no?, a sortir, a parlar, a presentar els seus caves, a tenir aquesta visibilització, no? I això és el que hem intentat i crec que la revolució Cava Women està arribant al cava.
3: Ja som 5 anys,
0: jo he dit woman, sí, sí. Cava woman, bueno, però perquè malament.
2: No, és igual, dius bé.
0: Cava women.
2: Bueno, clar, perquè el plural en anglès, però totes acabem dient cava woman, és igual el catalanitzat. I ja està, cap problema.
0: Doncs escolteu, comencem a tastar, si voleu.
2: Molt bé, doncs...
0: A més, tasteu molt bé les Cava Women.
2: Doncs mireu, jo vaig obrint aquest cava de Garnatxa, com us deia, i Pinot Noir. La vinya de Garnatxa i Pinot Noir estan ubicades al costat del celler de Vilarnau, a la zona d'Espiells, que és una zona preciosa, és justament a la zona més alta del municipi de Sant Sadurní d'Anoia.
0: Olé.
2: Ha fet un punt bo, que ja...
0: Ho permetem, a la ràdio sempre...
2: Clar, perquè així...
0: No anem a l'infern dels sommeliers, no?
3: No, i fa festa, això fa revella. Sí.
2: Clar, fa revella. És que si no, el sommelier diuen ha de ser un sospir, no?, un molt suau.
0: Sí, això en un restaurant està bé, perquè les altres taules ja s'entén, ja s'entén.
2: Però quan ets a casa i una festa, i a més, com que hem dit que el rosat hem de començar, no?, amb el rosat, per tant, obrim l'ampolla de cava i fem festa. Doncs, com veieu, el color... És un color pàl·lid. De fet, si us heu fixat, durant aquests anys el rosat ha anat evolucionant cap a aquests tocs pàl·lids.
0: Sí, sí, sí. Jo, més de veritat, no?
2: Clar, al final és una maceració molt suau que fas amb el raïm. Nosaltres treballem tot amb vinyes ecològiques i és una garnatxa que vam plantar a Espiells, com us deia, el 2013, perquè no fa massa que la garnatxa... Sí que és una varietat autoritzada per la DEOCAVA, però ara s'està potenciant molt més i els viticultors estan plantant més garnatxa, no? Potser durant molts anys el cava rosat s'havia fet amb trepat que venia de la Conca, i ara realment s'està veient que la garnatxa amb el Pinot Noir doncs, és una molt bona combinació pels caves rosats. Doncs el color, la fase visual, no? Comencem per el tas amb què veiem. Veiem un color que és un pell de ceba una mica, no? Amb aquest rosat pàl·lid. Què veiem també? La bombolla. Doncs és una bombolla fina, que forma aquest rosari o aquest desprendiment. Llavors, una mica, què olorem, no? Quines sensacions anàs tenim? Doncs aquí trobem, sobretot, encara queden aromes primaris de la fruita vermella, no? D'aquesta maduixeta, aquesta cirera. També ens surten unes notes mentolades. I després, d'aromes secundaris, ja tenim el llevat, no? I apareix aquest llevat que ha sigut la mare que ens ha fet aquesta segona fermentació i que ens dona aquestes notes més de la pastisseria, la bulleria, no? Per Sant Joan, que tenim la coca, doncs una mica aquest punt de brioix el trobem, i finalment té un toc sutil d'aromes terciaris, no?, de la criança, sempre potenciant aromes primaris i secundaris en aquest estil de cava, A boca, si el tastem...
0: Estem tastant.
2: Ell notem, sobretot, el que us deia, és brut, per tant, notem a l'entrada aquest toc dolcenc, però que no molesta, és a dir, quan comencem l'àpat, tenim... ens embolcalla la boca, no? Tenim a la punta aquesta sensació dolcenca, els laterals, la nota àcida, fresca, i sobretot és llarg i persistent, i per mi el més important és que ens fa salivar. I ens diu, ens fa salivar i ens convida a començar, que és el que us deia abans, no? És a dir, aquest cava penso que és ideal per començar la festa i la nit de Sant Joan o la revetlla.
0: El Vilarnau, que tots recordareu perquè té aquesta capsuleta de franges que pugen cap amunt, que són rosades, i l'altre color que seria rosat més pàl·lid.
2: Sí, són rosats.
0: Rosats. Aquesta, el coneixeu segur.
2: De fet, molta gent a nosaltres a Vilarnau ens coneix pel cava rosat, perquè ens vam guanyar diferents premis en aquest cava, no? Com el l'any 2021 com el millor vi rosat ecològic de l'Estat espanyol, i era un cava, no?
0: Ah, mira.
2: I després també, per exemple, nosaltres el Godó, de fet aquesta ampolla, si veieu, té el segell del Godó, és el cava que utilitzen els guanyadors del Godó, i és un cava rosat.
0: Que no vol dir que se'l llencin per sobre.
2: Bé, una mica sí, una mica en part, ja saps que quan celebren el...
0: Fa ràbia, això.
2: Ja, fa ràbia. Almenys en veuen una mica, que jo penso, quan veig els Jeroams allà, que els estan obrint...
0: No, els tiren per sobre, per favor.
2: Però bé, penseu que fa, doncs, ja gairebé 5 anys que en el Godó el cava que celebren és amb un cava i rosat, el de Vilarnau. I això també és important per donar visibilitat al cava rosat, perquè hi ha molts pocs, crec que és l'únic campionat on se celebra amb cava rosat, els guanyadors.
0: Com tenim en el mercat el cava rosat posicionat, Sole, en el nostre mercat, el català?
3: Bueno, venim parlant des de, jo diria que de tota la temporada, sí, no? Sí. De com els rosats, els blancs, no? Ja siguin escumosos o no, tenen els vents a favor, diguéssim, no? Vull dir, respecte com a mínim altres tipologies de vins, no? I com poder el perfil de públic més jove també té més interès per aquest tipus de vins, no?
0: Sí, per tant,
3: clar, que hi hagi escenaris aparadors com el Godó, no? On té una visibilitat tan gran d'aquest producte, trobo que és positiu pel conjunt del sector.
0: No, i estem fent broma que se'l tiren pel damunt, és veritat, però és a dir...
3: Veure una mica la porta, diguéssim. Clar,
0: el Jeroboam, veure aquells Jeroboams que siguin de cava, doncs, escolta'm, ja hi guanyem
3: moltament, sí, totalment.
0: Encara que se'l llencin.
3: I si els oients el volen comprar, el trobaran fàcil?
2: Sí, jo crec que les botigues especialitzades de Barcelona es pot trobar, si no també en el celler o en qualsevol botiga, sí, en restaurants. Sí.
0: Entre vosaltres, les cava woman, les amigues, vosaltres que sou amigues, us valoreu els... feu com els escriptors que es diuen, no m'ha agradat el teu llibre, jo qui hagués fet això...
1: Home, dir-nos jo qui hagués fet això potser no ens ho diem. Perquè...
0: No us ho dieu, perquè escolta'm,
1: no,
0: cadascú...
1: No, PPU, potser.
0: No.
1: Però sí que ens tastem i sí que ens... bueno, doncs ens coneixem.
4: Ens felicitem.
0: Us felicitem.
4: Això
0: és bonic, això està molt bé, no?
4: Sí, perquè realment hi ha una admiració mútua, no només a nivell laboral, sinó també personal, que és el que ens fa una mica... Ens ha fet, doncs... Ens vam conèixer a través del cava, no? Però ens ha fet, doncs, fer-nos amigues. Sí.
0: Clar, d'alguna manera, nosaltres sempre ho diem, això. La gent que feu vi, sense voler, el vostre vi s'assembla a vosaltres. És una mica el vostre esprit.
1: L'empremta.
4: Sí. És el que intentem,
3: sí. És la màgia,
4: és
3: també,
4: no? Sí. Has d'intentar transmetre els teus valors, no? La teva manera d'entendre el vi a través de... d'un líquid. És difícil,
0: molt,
4: eh?
0: Molt.
4: És difícil, però...
0: Un cop l'any.
4: Sí, tens una tirada. Molt bé.
0: Doncs us agrada. Doncs
4: sí, ens agrada.
0: Aproveu, eh?
4: Sí.
0: Començaríem amb això. És a dir, començaríem la festa, tothom dret, feliç... I no cal haver menjat res, eh?
2: No, jo crec que no.
3: No,
2: encara no.
3: Crec que és una copa
2: encara
3: de benvinguda.
2: Si hi ha
3: alguna
2: cosa per picar, doncs ja... No. Comencem, però això, aquest cava ja t'ha fet salivar, ja t'ha preparat...
0: Esperes el que arriba tard...
2: Exacte.
0: Això ara s'ha de fer de nit, els nens que diuen ja podem tirar petards, encara no, que és de dia... Això,
2: exacte.
0: Tot això tan bonic.
2: Fan el que volen.
0: Sí. Tot això tan bonic. Va, obrim ara, doncs, l'Art Laietà. L'Art Laietà. Si estàvem dient que Vilarnau és aquesta ampolla que té aquesta franja tan reconeixible, l'Art Laietà, com ens estava explicant la Mireia, té aquesta ampolla allargada, que és el vi de l'Ella d'abans, no?
4: Sí. Com que nosaltres, doncs, no estem ubicats a la regió més gran on s'elabora cava, doncs ja quan els meus pares van començar volien fer una mica aquest homenatge al seu origen, no? I ara, durant aquesta última dècada, sí que per sort el cava, doncs, s'ha segmentat, ara podem parlar de zones, de subzones, de paratges, etc, però antigament no es podia. Aleshores, una de les maneres, no, de poder identificar una mica l'origen era des d'aquest homenatge, des d'aquesta com clicada d'ulleta a la denominació d'origen a l'Ella, que al final és on estem ubicats nosaltres, que és la més petita de tot l'estat.
0: la més petita de l'estat, amb pansa blanca, o sigui, tenim a l'ella la pansa blanca i a l'altre cantó el xarel·lo.
2: El xarel·lo. No?
4: Obro, eh?
0: Obre, va.
2: Molt bé.
3: Continuem amb la festa, eh?
0: El Víctor està aplaudint. El Víctor aplaudeix.
4: Sí, sí, sí.

0: mentre sentim la particularíssima veu de Nico, és que surt el disc del plàtan exacte, doncs ens hem servit a la segona copa d'aquesta nit, que és la d'Arla i Atà, de la Mireia, que ens ho explica ara mateix.
1: Doncs aquí, com us comentava, tenim pansa blanca amb una mica de Chardonnay i Pinot Noir. Això és un gran reserva, que ara està dintre la categoria de guarda superior i vol dir que són mínim 30 mesos de criança sobre lies, però en aquest cas nosaltres parlem de 49 mesos. En totes les nostres etiquetes es pot veure exactament els mesos de criança que té cada ampolla i la data de gorjat, que això per la gent que doncs, domina una mica el tema, doncs és una informació agrada tenir. I com us deia, doncs, majoritàriament és pansa blanca amb aquests tocs de Chardonnay i Pinot Noir. Nosaltres tenim les vinyes ubicades entre els municipis de Lella, Tiana i Taià, aquest triangle de pobles que estan tots mirant al mar. Estem ubicats al Parc Natural de la Serralada Marina. També és una de les coses per les quals hem pogut desenvolupar la nostra activitat tan a prop de Barcelona. Som vinyes urbanes i això és un repte brutal, al igual que una responsabilitat brutal, tant social com mediambiental. I bé, doncs, com podeu veure, doncs és un cava que té aquest color groc palla. Estem parlant ja d'anyada 2021. La bombolla, a mi no m'agrada gaire entrar amb la bombolla, perquè a vegades depèn una mica de la copa.
0: Depèn de la copa, tens tota la raó.
1: La bombolla m'agrada notar-la més en boca, però
0: sí,
1: bueno.
0: Sí, sí, és a dir que moltes vegades veus una bombolla grossa i és per culpa que la copa no està neta,
1: a vegades,
0: una copa inadequada.
1: La gent no ho sap, però hi ha moltes copes que tenen una marca al final de la copa, diguem, que és perquè realment hi hagi més bombolla. És com una trampa. Aquestes no, Aquestes són...
0: Els expliquem als oients que estem tastant amb copes com de vi.
2: Sí, sí, és el que ens agrada. Tenim el mal costum, diguéssim, en aquest programa de robar copes quan venen convidats. I per tant tenim aquí una mica allò que hem aconseguit fer,
3: Però el cava amb copa de vi blanc, és una tendència.
0: Jo t'amasso
1: perquè, bueno, a casa meva ja no existeixen les copes de cava, la copa flauta, i jo
0: per romanticisme,
1: sempre que vaig a un restaurant
0: demanes la de vi.
1: I últimament hi ha una tendència que ja t'ho pregunten.
0: I normalment et posen aquesta sense que t'ho demanis, a no ser que vulguis la de flauta o la Pompadour.
2: Això ja és per romàntic.
0: No em puc morir sense tornar a tastar cava amb Pompadour.
3: Més que tastar-lo serà gaudir-lo.
0: Fer allò dels casaments. Fer aquella piràmide, per favor. Regaleu-me això pel meu aniversari. Llavors posem una cosa que no importi a dins.
1: Podem fer-ho. Bé, doncs seguim. Aleshores, bueno, en nas ja es noten aquestes notes salines. És que a mi de seguida em connecta, no? Perquè crec que al final el gran repte del que dèiem abans, no? Comunicar una mica a través del líquid, no? Com entenem el vi, però també l'origen. Aleshores, és superimportant que només amb un cop d'olfacte ja pugui transmetre doncs aquest origen, aquest saulor, aquest mar, no? Aquest mediterrani, i és un cava doncs, que només a aquest primer cop, no? Aquests cítrics, aquestes herbes provençals que podem notar directament amb nas, no? La pansa blanca o el xarel·lo són varietats que sempre giren molt entorn del món de la poma, més fresca, més madura, que pell, carn... Però també la pansa blanca té aquesta característica de tenir una amargor molt fresca, no?
0: Al final, no? Que això és molt, a mi m'agrada molt.
1: Molt, és molt característic i realment fa que el cava sigui més fresc, com deia, i que s'allargui, no? I que et faci salivar, que tinguis ganes de veure'n més... i bueno, al final crec que és un cava super elegant i que recorda molt al nostre territori, que és el més interessant, finalment, penso, del món del vi en general, no?
0: Saulor i mar a la copa, ens deies tu, i tens tota la raó.
2: Absolutament.
0: Va, Sole, preguntem-li això que sempre preguntem.
2: On el podem trobar?
0: Si no, els oients ens renyen. Sí. És que els oients, si no, ens diuen, esteu aquí parlant, esteu bevent cava, i nosaltres què?
2: Ens feu enveja i no podem fer-ho.
0: Sí. Doncs digueu-nos, perquè estem al pressupost.
1: El Laietà és fàcil de trobar. A Barcelona moltíssims llocs el tenen, botigues, algun supermercat gourmet també el té, i després ara tothom compra online. És fàcil, o es pot comprar a través de la nostra shop online o d'altres shops online que hi ha gent, però si el compreu a casa, doncs...
0: Cava Women, shop online... Escolta una cosa, sou internacionalíssimes!
2: O t'hem posat les piles!
3: És que venem molt a fora, gairebé el 70% de l'elaboració de cava.
0: Quantes ampolles de cava se'n van a fora?
3: A veure, aquest any a les estadístiques era 190 milions d'ampolles que es venien i el 70% anaven han anat a exportació. Per tant, feu els números.
0: Feu els números i penseu quantes famílies catalanes, directa o indirectament, viuen d'aquest sector.
3: És molt important.
0: No és broma.
3: No.
0: Pagesos, transportistes, caps de premsa, comunicadors, influencers...
3: els que fan el tap, el morrió, perquè els morrios també
2: de valor.
3: Es fan a Sant Sadurní. Les etiquetes.
0: Gent que neteja, gent que cuida, gent que espurga, gent que... O sigui, milions de persones, oficinistes, treballen...
3: Enoturistes.
1: Sí. La cadena de valor és molt gran, i el que és molt curiós del món del vi és que la major part de la cadena de valor està dins d'una mateixa empresa, i això és molt únic. Dintre del món empresarial, no? Llavors això és un challenge total, no?
0: És com quan parlem per exemple de la televisió, que a la televisió hi ha periodistes, però també hi ha fusters i també hi ha gent que neteja, és a dir que és una barreja molt molt divertida i molt interessant, com en el món del cava, no? Que hi ha pagesos, hi ha CEOs, o com en vulgueu dir, i hi ha tot un pilot, hi ha enòlegs, hi ha sommeliers, hi ha un pilot de gent que treballa.
3: I sobretot també és el que deia abans, no? Des de l'etiqueta, que per exemple a Sant Sadurní es fan les etiquetes, els morrions, els taps de suro, la zona de Cassà de la Selva, l'Institut Català del Suro, és a dir, que hi ha moltíssimes famílies o molta indústria que depèn directament del cava, no? I al final el cava és un dels vins, o és el vi, que és més internacional a nivell de l'estat espanyol. És a dir, el vi que més s'exporta de tot l'estat espanyol és el cava.
1: Per sobre de Rioja.
3: Llavors,
0: sobre de Rioja.
3: Sí, a nivell d'exportació.
2: És indubtable que és la gran marca, no?
3: És una marca internacional.
2: Sí. Bueno, hem de recordar que el 60% de la vinya catalana se'n va a cava, no? És a dir, que clar... Sí,
0: 60%, més de la meitat de la vinya catalana.
2: Això estructura el sector, absolutament.
1: I una altra cosa important també és que tot el cava de Guarda Superior és ecològic, no? I això, per un ADO tan gran, és... Bueno, per mi ha sigut un repte brutal. Nosaltres vam néixer ecològics, ara vam celebrar 25 baremes i 35 anys que vam començar el nostre projecte, però clar, que una DO tan gran es posi d'acord per començar, no, a liderar, no, la viticultura ecològica del nostre país, doncs, bueno, jo crec que és per treure's el barret, perquè realment són reptes, no? No és fàcil. Sembla que sigui fàcil, però no ho és.
0: Mireu, sempre intentem no comparar, perquè les comparacions sempre sembla que... O sigui, sempre compara el que no caldria, no? Però si comparem, ara que parleu d'ecologia, la xampanya amb cava... La xampanya és impossible. Això s'ha de remarcar molt, perquè ho diem poc. La xampanya, no, Sol, és impossible que facin cava ecològic.
2: No.
0: Per qüestions climàtiques no poden. Sí. Han de ensulfatar, diguéssim.
4: Sí, també, però... conceptuals. Ells tenen un sistema de pensar i un sistema de creure les coses molt fixa, i t'hi has trobat amb alguns elaboradors que et diuen sí que ho podem fer-ho, però tinc por, o...
0: Perquè fan molt volum. Perquè
4: a vegades és... La por que els frena, i moltes vegades és això el concepte. I algun petit elaborador que sí que ho pot fer, perquè clar, més petit ets, més controlat ho tens, els més grans és més difícil, i a més compren molt, i llavors és molt difícil, però és conceptual, i aquí el Penedès i Cava portem 30 anys amb això, vull dir que els hi portem una carrera bastant llarga.
1: Jo crec que tampoc ho consideren com un valor afegit, saps? Aleshores, això també per nosaltres ha sigut molt important. Pensem que Espanya és el país número 1 en viticultura ecològica, el que passa que no ho sabem comunicar bé,
5: no,
1: perquè
5: no,
1: és brutal, no? És brutal.
5: Em sembla increïble, això.
1: El que passa és que no som consumidors d'ecològic. Aquest és el problema, no? Però realment ha sigut un... O sigui, el món del vi en el nostre país ha sigut la bandera de l'ecologia, de l'agricultura ecològica. No només...
5: Tot sovint, quan parles amb consumidors no habituals, et confonen ecològic amb natural.
1: Sí,
5: i aquesta és la qüestió.
3: O, per exemple, amb el tema orgànic, no? De fet, també en l'anglicisme orgànic es fa servir pels vins i caves ecològics. I jo us volia comentar això que dèiem ara, no? De que no hem sabut donar valor al que tots els caves de guarda superior són ecològics, o que la DO Penedès ha sigut la primera DO 100% ecològica. I jo recordo fa molts anys, quan vaig fer una reunió amb els viticultors, us explicaré una anècdota, i els hi vaig dir: nois, hem d'anar cap aquí, hem d'anar cap a que tot el raïm sigui ecològic, totes les vinyes ecològiques, d'això parlo de fa 15 anys, i un senyor gran que tenia molta experiència, que per mi és un viticultor referent, el Joan, m'aixeca la mà i em diu: Eva, jo no ho faré. Li dic: home, Joan, però com pot ser? Vostè que en sap tant de viticultura, vostè que és un home que tota la vida ha treballat la vinya. I em va dir: Eva, sempre amb ecològic he vist que de 5 baremes, una s'acaba perdent. S'acaba perdent pel mildiu, s'acaba perdent. Llavors, realment, la 2020, per exemple, va ser una barema que vam perdre molt de raïm, que això tampoc s'ha dit massa.
4: Però aquella va ser excepcionalment
3: dolenta. Pel mildiu. Però sí que és veritat que si no estàs molt a sobre, sabeu que l'any passat, per sort, hi va haver aquell moment que tots estàvem pendents de si teníem el mildiu o no. Ara, el 2026, també hem passat aquest moment. Sort que vam tenir baixes temperatures i després han pujat molt altes les temperatures. Per tant, no hi ha hagut aquella temperatura de 20 i pico que el fong s'hi troba de meravella. Però que em refereixo que també hem de tenir en compte que ecològic vol dir que hi haurà algun dia que perdràs raïms, perquè has d'estar molt a sobre, sempre has d'estar prevenint. És a dir, has d'estar prevenint...
5: Però en ecològic el sofre es pot sí. És a dir, la prevenció pel mildiu...
3: És amb el sofre i el coure.
5: I això és correcte, es pot fer.
1: Sí, però el dia, finalment el dia té 24 hores, tens l'equip que tens... O sigui, l'any passat, quan vam visitar Jerez, no sé si ens en recordeu, però vam visitar algun celler, i va haver-hi cellers que no eren ecològics i van perdre el 90% de la seva producció. És a dir, al final...
4: Els dolents sempre n'hi ha.
1: Exacte, et dediques a l'agricultura, i encara que sempre pensem en: ai, vindrà un any de calma... No, sempre... O sigui, estàs exposat, no? Forma part d'aquest ADN i d'aquesta adrenalina de dedicar-te al món de l'agricultura, però això s'ha de posar en valor també. És a dir, quan algú compra una ampolla de cava, vi ecològic, ha d'entendre, no? Doncs que estem més exposats a uns riscos que una altra persona que no s'hi dedica, no? I a vegades la gent es queixa dels preus i...
4: És que estem, depenem de factors externs totals, que és el clima, és així. Ah. I després ja tenim l'altra part, que és el terreny. Clar, cada zona és diferent, cada vinya és diferent, alçades, llocs a prop del mar, zones més planes, doncs tot això condiciona.
5: Si ens imaginem que la pell del raïm en una vinya... La posem junta i és una pantalla que rep tot allò que li arriba. Per exemple, els aromes de les plantes del voltant, etc, etc. Doncs també deu rebre en aquesta pell totes les, diguem-ne, agressions no ecològiques, no?
4: Correcte.
5: Ho dic a nivell de sabor o de no sabor.
4: Sempre hi ha un marge de seguretat, evidentment. Quan es treballa en convencional no vol dir que apliques un pesticida, un herbicida, el que sigui, un fungicida, el que sigui, i després arribi amb un gran percentatge a la copa. No, no és així, perquè hi ha un marge de seguretat molt important i es treballa sobretot per seguretat alimentària. Això és així. El que passa que, clar, si tu has treballat en convencional i després treballes en ecològic, ho veus amb analítiques, doncs que en uns hi ha traces i a l'altre zero. I dir, clar... Yeah. pot haver-hi aquestes diferències. Per això es fan controls, el CCPA, que és el Consell Català de Producció Agrària, per això fa controls tant de vinya com d'elaboració del vi que tu estàs certificant, per comprovar això, que no hi hagi gens de cap residu que et pugui arribar amb tu.
5: Va, doncs tastem el teu Blanca Cuisiner. Li demanem al Víctor que, per tastar, ens posi música.

0: La Marta, de Parés Baltà, ha fet allò que quan s'obren ampolles de cava diem alegria. Sí. Que és que ha bastat una miqueta d'escuma a la taula de l'Estudi 10 de Catalunya Ràdio, on gravem el Tas Vertical normalment, que és un estudi que escolta'm, si parlessin aquestes moquetes... S'han vessat coses molt interessants aquí, eh? I ara tenim a la copa aquest Blanca Cuisiner. És una ampolla també que tots reconeixereu, és més com ho podríem dir?
1: Sí, té com ombros i panxa, diguem.
0: Més rebessuda. És més rebessudeta.
1: El coll és més llarg de l'habitual i, a més, és molt característic el nostre etiquetatge.
0: L'etiqueta, que és molt petitona, un quadradet petitó, Blanca Cuisiner, sí, 2019.
1: Bueno, jo no estava gaire d'acord al principi.
0: Ah, no?
1: Vaig començar
0: jo estic molt a favor.
1: 24 anys al celler, vaig pensar, home, però vols dir que aquests vins d'alta gamma, perquè tenim tres tipus de vins i en el cava, doncs, aquests microcubers que li diem, doncs, porten aquesta etiqueta molt característica nostra, de que és molt minimalista, que posa el nom i prou gairebé, i a darrere hi posa tota totes les mencions obligatòries i tot el missal que s'ha de posar.
2: Però... Literalment, eh?
1: Però a la frontal, doncs, som molt minimalistes i també és una part que ens reconeix a simple vista de lluny, això que dèiem, doncs, en botigues especialitzades, en restauració. També el nostre cava es pot trobar, doncs, en la web nostra, i te'l porten a casa molt ràpidament. I a Barcelona també en botigues d'aquestes grans especialitzades, no sé si es poden dir noms.
0: Sí,
1: no.
0: sí,
1: tant que sí. Per exemple, doncs, a Barcelona, que n'hi ha dos o tres, em sembla, diria, doncs tenim el cava. I Blanca Cuisiner va néixer ja des de l'any 2003 amb l'esperit de voler fer un cava de gastronomia, un cava que puguis menjar amb ell, que puguis degustar-lo, doncs, parlant de la Revella, doncs, amb aquests entrants, amb aquests segons primers, doncs, faríem els primers dos caves que hem tastat i després ja podríem, doncs, en el plat final, doncs, tastar el Blanca Cuisiner amb aquest xarel·lo d'alçada i una punta de Chardonnay i Pinot Noir que porta aquest cava 2019.
0: Tres meravelles, eh? Tres meravelles. Soler, tu fas Sant Joan sempre?
3: Sí.
0: Sempre sí. Parlem de què farem i tal. És un dia de rebre amics, no? Fas festa a casa, tu?
3: Sí, bona, no casa, mama. Amb els veïns.
0: Amb els veïns,
3: nosaltres
0: que bonic.
3: Fem revella amb els veïns i és una taula llarga.
0: Que bonic, i... m'encanta. Estic tan a favor d'això. Una taula llarga amb estovalles de paper blanc.
3: Correcte.
0: M'encanta. Sí. Soc tan feliç, que m'agrada molt.
3: I cadascú s'ha encarregat d'una cosa i podeu sospitar.
0: I demaneu cadires. Porteu cadires que ens en falten.
3: Bueno, l'Ajuntament de Montgat té el detall de portar-nos.
0: Molt bé.
3: Però a més és que cadascú s'encarrega d'alguna cosa i et pots imaginar
0: que
3: em toca a mi.
0: I llavors... Què feu per sopar?
3: Bueno, en general, un pica-pica, no? I normalment hi ha graelles.
0: Hi ha molta gent que fa sardines. Hi ha molta gent que fa...
3: Fem coses a la brasa.
0: Coses a la brasa. És molt bonic.
3: Molt, és un dia preciós, sí.
0: I llavors tu seràs la sommelier en cap.
3: Ho faig cada any i, de moment, bueno, crec que prou contents estan que em mantenen el càrrec.
0: I feu cava de dalt a baix.
3: Sí. De en general, sí.
0: Clar, sí.
3: Des dels entrants fins a les coques, sí.
0: Estàvem dient, doncs, el primer, el rosat, per començar a drets, encara no ha arribat el veí amb les cadires, o no sé què, el que s'encarrega de la brasa, pobre, que li has d'anar portant les copes, el que està allà amb els nens. Llavors, l'Arla i Atà, o sigui, el primer, el Vilarnau seria per començar. Però, escolta'm, això com vulgueu, també... És tot molt lliure, eh? Vull dir que no hi ha fórmules. L'Arla i Atà, què faríem?
4: Que jo crec que és super versàtil, la idea.
0: Tots tres.
4: Tots tres.
0: O sigui, si voleu dir, mira, no, faig caixes de cada un. Sí.
1: És que amb els entrants que hi hagi, doncs, algo salat, tipus enxovetes, tipus olives,
0: calla. Sí, que fa molt bonic.
1: Inclús embotits, formatges. Amb el formatge fa fantàstic un cava perquè neteja molt bé la boca. Amb el segon cava, la Lleta, un plat que hi hagués salmó, per exemple, o hi hagués,
4: amanides fredes.
1: I després ja amb el Blanca Cuisiner, doncs, inclús podries anar a esdevé un caneló, diguéssim, allò que hi hagués salsa i que hi hagués greix, podries anar-hi perfectament.
0: Clar, és que el cava va
2: amb tot. I seguir la festa. I s'encava. És a dir, després de sopar, no?, que són nits llargues.
0: Clar, llavors passeus, ara poses música.
1: Ara arribaria la coca.
0: La coca. Com ho fem, això de la coca?
2: El de l'Eva també queda molt bé amb la coca.
0: Sí, jo anava a dir que al principi, però al final també. És com el cafè, que pot anar al principi o al final.
5: Per això, que moltes vegades és el que deia, no?, del brut, potser estem... Els brut nature sí que és veritat que són l'essència del cava, no? Són purs, diguéssim, no tenen aquest licor d'expedició, però sí que és veritat que pel principi, que encara no has menjat res, necessites un punt de dolçor, i després per la copa, la coca, també un brut, no? Un punt més dolcenc, i marida molt més bé, penso. Tot i que pots continuar amb el brut nature, però no sé què en penseu. Per exemple, una coca de fruita o de crema o de nata, no? Potser un brut li aniria
4: més bé. Sí, jo crec que queda molt bé. I més sent rosat, també, no? Que té aquest petit taní que té més estructura, no? Més gastronòmic, doncs jo crec que pot quedar molt bé.
0: Feu festa vosaltres per Sant Joan?
1: Jo molta, perquè tinc tres Joans. Abans eren quatre, ara són tres, i clar, s'ha de celebrar. I sobretot el dia 24, el dia 23, potser, clar, ara ja els nois ja tenen l'edat aquella de...
0: Que se'n van, no volen quedar-se a casa.
1: Se'n van a fer la seva revetlla, i ja no, és allò que quan eren petits que fèiem la foguera i tiràvem de fogueres, i fèiem una revetlla molt, molt xula. L'endemà venen mig adormits, però tots...
0: Cap allà.
1: Com el dia després de Cap d'Any.
0: Exacte,
5: la Marta i jo ja tenim els fills grans i ja ha canviat una mica, però jo us he de confessar que a mi m'encanta tirar petards.
2: L'Eva és radical.
5: A veure, llavors, és una passada.
0: Tu vas a aquelles botigues de petards,
5: sí, sí, amb els meus fills, ja quan érem petits, i ara també.
0: I ara també. I et compres aquells que tenen noms que fan gràcia.
5: Sí, però i sempre em compro una traca d'aquelles xules grans. És que sóc la petardera i em fa molta gràcia perquè el meu marit no suporta els petards. Llavors és com, jo he sigut sempre l'aliada dels meus fills per tirar petards. I llavors, però després jo dic, val, vosaltres què voleu, això? Doncs jo em compro la meva traca. És el meu moment per tirar-me la meva traca. I m'encanta.
2: Jo estic en edat de petards a tope. Clar, un de 7 i un de 9. Home, i llavors és... Home. Però per sort són una mica cagats. Perquè jo, bueno... Entre que sí, que no m'agrada més el soroll d'obrir l'ampolla de cava, que no petards, saps?
0: Ja, és que hi ha gent que no ho aguanta, això.
1: No, hi ha gent que no li agrada gens. No. I llavors, mira...
2: Jo aquest any faré... No us he explicat, però faré una cosa molt especial. El meu marit es diu Joan. I llavors, sempre hem celebrat, però també quan vius... Bueno, els que vivim molt a prop de la platja, sempre, no? És allò, anar a la platja i s'allarga la nit.
5: Caminar descalç per la sorra de nit.
2: Bueno, vigila, perquè Sant Joan, Déu meu. Sí. Però aquest any farem una cosa molt especial, és que anirem a Cabrera. I passarem la nit de Sant Joan a Cabrera, a la illa de Cabrera.
0: Oh. Uau. Que hippies que sou.
2: Que hippies, no?
0: Sí, sí. Escolta.
2: Bueno, amb un veler, en una boia... Allà no pots baixar a la platja amb res, ni amb una piragua, ni amb un pàdel. O sigui, hi ha uns vigilants que només pots accedir-hi caminant, no? I jo deia, jo necessito, ara abans de barema, necessito com uns dies de pau total i vaig dir... Estarem dos nits a Cabrera, no? I ha coincidit que és Sant Joan, i serà brutal, perquè jo crec que, bueno, ja hi vam anar-hi fa bastants anys, però és una nit molt màgica, o sigui, es veuen molt bé les estrelles, crec que serà com un inici d'etapa, no sé, com una purificació total a Cabrera per Sant Joan.
0: Serà molt xulo. Perquè després teniu la barema, clar.
5: Sí, sí. Cada any s'avança més. És que aquest any, tal com està d'avançat el raïm...
0: Què us sembla?
5: La última de juliol, eh?
1: Sí. Jo ho tinc una mica malament, perquè acabo el Camino de Santiago aquest any.
0: Clar, ja està. Una Cabrera.
1: Santa Marta.
0: Sí, vas al Camino de Santiago amb qui?
1: El dia 20, amb la meva germana.
0: Amb la teva germana. Fa molt de fer amb germanes,
1: sí,
0: això.
1: Sí, sí. Quan s'han 20...
0: O amb millors amigues.
1: Portem 7 anys, aquest any serà el 7.
0: I feu etapes.
1: Fem etapes cada any 100 quilòmetres. Aquest any en farem més, perquè ja volem acabar ja. Anem amb un grup de Vilanova.
0: I quants quilòmetres feu al dia?
1: 20 i pico, perquè per fer-ne 100 en 5 dies, doncs és això.
0: Ai,
1: 4 dies, sí.
0: I llavors a la tarda, nit, feu uns...
1: A la tarda
0: de nit albergs, fem... uns vinets. Sí, no, sí. No deveu fer alberg de pudor de peus.
1: No, no. Anem una mica còmodes, sí. No, no, superperegrines no ho fem. Fem mig peregrines.
0: Perquè, Sole, que es veu que hi ha gent que et porta la motxilla,
3: sí,
0: eh?
3: Sí, sí, és un servei, ho feu caminant, entenc,
0: aquesta ens aniria molt bé, nosaltres, que ens portessin la motxilla.
3: Ens aniria molt bé.
0: Sí.
3: De fet, aquest any qualsevol altre ens aniria molt bé.
1: Doncs a mi encara m'agafarà els controls de maduració, que estaré fent el camí.
5: És que clar, nosaltres sempre hem de fer les vacances al juliol.
3: Sí, perquè,
5: i cada vegada més. L'any passat, no sé, jo vaig començar el 3 d'agost, em sembla.
4: Nosaltres el 31 de juliol. És clar, nosaltres vam començar una mica aviat. Bueno, jo per això aquest any he avançat les vacances.
5: Sant Joan, clar.
4: Sant Joan, sí, no,
1: perquè
4: sí,
1: la Mare d'Agost és quasi ben pepinable, sí, que
0: estareu
5: sí,
0: veremant.
5: Sí, sí, va molt avançat. Sí, sí.
3: Si arrenqueu última de juliol, seria l'any que més d'hora, que recordeu.
5: Sí. Sí. Hi ha gent que ja ha començat, tu Mireia deies, no, l'any passat? L'any passat ja va ser una de les baremes més primerenques i aquest any anem pel camí.
4: Sí, sí, però mira, nosaltres cada any fem com... escrivim 4 o 5 línies internes per resumir-nos la barema,
0: molt bé,
4: no?
0: Molt bé.
4: I és molt graciós perquè a vegades, no, per algun tas vertical que fem, alguna cosa, no, que has de parlar totes les anyades, cada any comença, és la barema més primerenca.
5: I cada any és la més primerenca.
4: És així. Realment és així.
5: Imagineu-vos el mes de maig la calor que ha arribat a fer. És que hem tingut un maig super. Sí, i s'ha avançat el raïm una passada.
1: Jo recordo, clar, jo vaig arribar al món del vi una mica així descopetejada, que ja una mica la història ja la sabeu, que jo no era enòloga, jo era farmacèutica i vaig arribar així de...
5: Per amor, no?
0: No ets l'única farmacèutica que s'ha passat a l'enologia, eh?
1: No, no, no. Però clar, el que em va sorprendre el primer any de pràctiques, que encara estic fent les pràctiques fa 24 anys, que començava amb barema, que era la festa major de Vilafranca. Jo deia, però com pot ser que aquesta gent, vilafranquins, fan la festa major tan sonada quan la gent ha d'acollir?
5: Clar.
1: I em van dir, no, és que ja s'ha avançat una miqueta, perquè sí, abans collien
0: era, era, era la festa major era després.
5: Clar, quan Sant Sadurní el 8 de setembre.
0: Era la festa major era acabada la barema.
1: L'1 de setembre es començava. Sí, el 29 i 30 i 31 són els dies de festa major a Vilafranca, que es para el món a Vilafranca. I clar, tu estàs treballant. I jo deia, no pot ser, això no ho han calculat bé aquesta gent. I no, és per tema clima, tema varietats també, que tot s'ha avançat, i ara, imagina't, no és ni l'1 de setembre, ja és el... l'1 d'agost, per dir-ho.
5: És que l'any passat, el 31 d'agost, ja havíem acabat el Macabeu. Fixa't. És a dir, el Macabeu es va avançar moltíssim, sí, i el 31 d'agost gairebé ja havíem acabat Macabeu i ja estàvem entrant Xarel·lo.
1: Sí.
5: Vull dir que realment el canvi climàtic és una realitat i...
4: Ja, sí, són
5: i...
4: més curtes, també. O sigui, es compacta més la barema.
5: Es concentren més, sí.
4: Sí. I això, clar, dificulta una mica també la gestió, l'estrès, no? L'espai del celler, no? És, bueno, hem d'aprendre a conviure amb aquesta incertesa constant, que és el que fa també màgic el món del vi, una mica, no?
1: Fixa't que nosaltres, jo sempre tenia la data de finalització, que era pont del Pilar, 12 d'octubre.
5: Sí, sí, sí.
1: Bueno, ja fa un munt d'anys que l'octubre ja no està al calendari de barema, ja. Ja vam començar anys que acabàvem amb el 30, el 29 de setembre, i ara aquest últim any el 19 de setembre. Una cosa inhòspita que no estava pensada mai de la vida que podria passar això, i és així.
0: Les Cava Woman i el sector del cava té nova presidenta.
5: Sí.
0: Què tal? Com ho
5: bé,
0: porteu,
5: molt bé. De fet, és un fet històric.
0: És històric. Sí,
5: sí, sí, és històric. És la primera dona a dirigir la DEO Cava. També és Cava Women, és membre del nostre...
0: Si no, no la volíeu,
5: de la nostra,
0: no?,
5: associació.
0: Si no, no l'acceptàveu.
5: No, i estem molt contentes, perquè realment, quan parlava de Cava Women, no, una de les nostres, dels nostres objectius també era, doncs, que hi haguessin dones dalt dels òrgans de govern de la DEO Cava. Penseu que fins ara no hi havia cap dona en la taula, diguéssim, de la DEO, no? Llavors hem aconseguit, ara la Marta Vidal és la nova presidenta, i també tenim com a representant dels petits elaboradors una altra dona, que és la Montse Nicolàs, una altra Cava Women, que representa els 104 dels elaboradors de cava, i 3 dones més que som suplents en aquest cas, que estem, doncs, tant dels 102, 103 i 104, doncs, que estem dones suplents. Clar, l'altre dia que hi havia les eleccions, per primera vegada allà érem 5 dones, no? Doncs bé, anem a fer força, a buscar aquest canvi de la DEO Cava, i sobretot també que es pugui tenir aquest valor del cava, no? Que la gent, quan diguis cava, doncs realment pensi en qualitat, en segmentació, en territori, en producte, i és cap aquí on hem d'anar tots, no? I totes de la una, en aquest cas.
0: Doncs Eva Plazas, Mireia Pujol i Marta Casas, les tres Cava Women, que ens han portat avui els tres caves per Sant Joan, el Vilarnau, l'Art Laietà i el Blanca Cusiner. Gràcies per venir al Tas Vertical un any més. Salut, acabem brindant.
5: Salut,
0: salut, salut. Mirant-nos als ulls.
5: Bona revetlla.
0: Bona revetlla. Bon Sant Joan.
5: Bon Sant Joan.
6: Que comenci la festa. Gaudeixi com mai entrant en el món de Canals i Moner, amb uns caves i vins que enamoren i desperten els sentits. Excursions enoturístiques inoblidables, amb visita a les caves i diferents menús segons l'època de l'any. Brindem junts. Canals i Moner. Més conseller.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bona nit, us informa Sara Riera. La decisió del jutge Juan Carlos Peinado d'enviar Begoña Gómez a judici i retirar-li el passaport pel cas de la càtedra que va dirigir en una universitat de Madrid ha desfermat una tempesta política. La Moncloa denuncia l'obsessió del magistrat amb la parella de Pedro Sánchez. Creuen que ha traspassat totes les línies vermelles amb una investigació que veuen vergonyosa i sense garanties. Diana Morán, ministra de Ciència.
2: Este maltrato que ha tenido contra Begoña Gómez, con esta persecución, se entiende que es una causa política para intentar tumbar al gobierno de España.
1: Els sindicats policials s'han sumat a aquesta indignació perquè el jutge ha insinuat que els escortes podrien facilitar la fuga de Gómez, que està acusada de fins a 4 delictes. El PP, per la seva banda, assegura que la Moncloa és un cau de delinqüents i ha aprofitat la situació per tornar a demanar eleccions. A les portes de l'entrada de la primera onada de calor de l'estiu, Protecció Civil recomana extremar la prudència i evitar fer activitats a l'aire lliure durant les hores de sol. A més, més de 150 municipis de 15 comarques estan en risc molt alt d'incendi. Des de divendres, de fet, el Servei d'Emergències Mèdiques ja atès 21 persones per aquestes afectacions relacionades amb la calor. Entre aquest diumenge i dimarts, que és la revetlla, s'espera que en punts de ponent i a l'interior del país s'arribi a 40 graus. A la costa central i avís per calor a la nit. La subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, recorda que cal adequar les activitats a aquesta situació.
3: Si hem de fer sortides, doncs mira de no fer-les en les hores de més calor. Si hem d'estar a casa, per exemple, doncs vigilar que no ens entri la calor dintre de casa. Tanquem persianes, tanquem toldos. També es recomana passar unes hores al dia en algun lloc climatitzat.
1: L'Iran ha anunciat aquest dissabte que torna a tancar l'estret d'Hormuz arran de l'increment de la violència al Líban. Els Estats Units han assegurat que vigilaran la zona, tot i que almenys a les primeres hores han verificat que ha continuat el trànsit i almenys 55 vaixells, són pocs, han pogut navegar per aquest pas que és vital d'accés al golf Pèrsic. Tot i això, aquest diumenge es reprenen, en teoria, a Suïssa les negociacions entre l'Iran i els Estats Units. El vicepresident nord-americà, J.D. Vance, ja ha marxat cap allà i es mostrava optimista abans de pujar a l'avió.
4: Només hi seré un dia o dos. Espero que fan progressos en el tema nuclear i que fan progressos sobre l'alto el foc al Líban.
1: I a Gaza, Israel ha mort aquest dissabte almenys 11 persones, segons fonts mèdiques de la franja, entre les quals 4 membres d'una mateixa família i també un periodista d'Al Jazeera. És un càmera de la cadena qatariana que es trobava en un camp de refugiats i que ha estat víctima d'un bombardeig amb 2 persones més. El primer ministre britànic, que era Starmer, podria dimitir dilluns, segons publiquen alguns mitjans del país, tot i que Downing Street, de moment, ho ha desmentit. Segons el diari The Observer, Starmer estaria plantejant una sortida ordenada del govern després del fracàs del Partit Laborista a les eleccions del mes passat i l'entrada al Parlament del seu principal rival, Andy Burnham. Diversos membres del govern han estat pressionant Starmer perquè deixi el càrrec, tot i que fins ara ell ha dit oficialment que lluitaria fins al final. Fons de l'executiu britànic, citades per l'agència Reuters, han assegurat, però, que Starmer està centrat en continuar amb la seva feina. Dels esports, el Barça de bàsquet ha perdut el segon partit a la final de l'ACB a la pista del València, 102-75. Ara la sèrie està empatada a 1. El tercer partit serà dilluns a les 8 del vespre al Palau Blaugrana. El Mundial de Futbol, Alemanya 2, Costa d'Ivori 1, ja s'ha jugat als Països Baixos 5, Suècia 1. A les 2 d'aquí una horeta, Equador, Curaçao, i a les 6 d'aquest matí, Tunísia, Japó. Aquest diumenge a les 6 de la tarda, Espanya, Aràbia Saudita. Per cert, el Brasil ha confirmat que Rafinha ara baixa pel pròxim partit de la selecció arran de la lesió que va patir divendres. No s'especifica el temps de la recuperació. I més futbol. El Màlaga ha pujat a primera després de superar l'Almeria a la final 1-2. El partit ha començat tard perquè han apedregat l'autobús del Màlaga. Tot i això, tot això volíem dir el dia que el Sabadell ha fet la rua de celebració per l'ascens a segona que van aconseguir ahir.
0: Fins aquí les notícies.
5: Els matins del cap de setmana, el suplement...
6: Vas encarregar suplantar la identitat de Montserrat Cavall el dia del seu homenatge al Liceu?
7: No. Suplantar és una paraula molt grossa. A peu d'escenari ens van fer una entrevista d'una noia que deia que era de Ràdio Reus i com que no es podia emetre perquè hi havia molt de soroll de fons, vaig trucar al Carles Latre, li vaig dir necessito una persona com tu, però amb dona. I va enviar la Judit Martín. Naturalment jo ho vaig explicar al Liceu i vaig demanar permís a la família i em van dir endavant.
5: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
6: Ho tornaria a fer tot igual?
7: Sí.
5: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
8: La reunió dels Estats Generals a la primavera del 1789 va ser el desencadenant de la Revolució Francesa. Ben aviat, els diputats del Tercer Estat, més alguns diputats de l'Església i de la Noblesa, van proclamar-se Assemblea Nacional Constituent. Al començament de la Revolució Francesa en el proper episodi de l'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3CAT. Enguàrdia, amb Enric Calpena. Aquest dissabte a les 3 de la tarda.

0: Benvingudes, benvinguts, la una de la matinada. A Catalunya Ràdio, ara mateix, moment per amplificar tan fort com ens deixin el senyal de l'escena musical catalana.
1: A Catalunya Ràdio, l'amplificador, amb Frank Lluís Giró.
0: És així, rodolí i tot. Moment per connectar l'amplificador amb en Josep Maria Campillo a l'altra banda del vidre. És en Campi de tota la vida que avui, atenció, ens dispara hits estiuencs. Avui, en aquest programa que ara comença, volem fer un exercici, que és el de buscar la cançó de l'estiu 2026. Hem vingut aquí a mullar-nos. Sí.

Això és Soc un bohemio, la cançó Un dia qualsevol d'agost, i obre l'amplificador d'aquesta setmana perquè ja sabem, això és oficial, s'acaba d'estrenar, és la cançó de l'estiu d'ICAT. Ja sabeu que és la nostra emissora cosina germana al canal cultural i musical del 3CAT. Per tant, com que a ICAT ja tenen identificada aquesta com a cançó de l'estiu, doncs ens agafem aquí com a punt d'arrencada. Penseu que nosaltres ara som a la matinada de dissabte a diumenge, demà al matí entrem a l'estiu. De fet, segons, atenció Campi, això t'agradarà, segons els càlculs de l'Observatori Astronòmic Nacional, l'estiu astronòmic a l'hemisferi nord comença oficialment aquest diumenge, ja som el diumenge, però vaja, demà al matí, a les 9:24. Val? És a dir, potser avui heu sopat encara la primavera, demà ja esmorzeu a l'estiu. A les 9:24 comença el solstici i entrem a aquesta estació que molta gent equipara a les vacances. Per això l'estiu és tan juganer i per això ve de gust trobar cançons que ens portin cap a la muntanya, cap a la platja, cap a la cala, cap a les excursions en bicicleta, cap a on vulgueu. Hem arrencat amb Soc un bohemio. En tenim una segona i en tenim unes quantes més al darrere. Anem ara amb en Joan Dausà, que s'ha tret de la màniga amb Mama Duixa, Papi, posa-la al disc. Una mena de cançó amagada del seu disc Immortals. I sona tan, tan, tan, tan, tan a cançó de l'estiu. Veus a les...

us he dit jo que això d'en Joan Dausà sonava, vaja, a cala, a sorra, a la sal, és que és clara candidata a cançó de l'estiu 2026. A més, s'ha buscat en Mamaduixa d'Aliat. La cosa havia de funcionar sí o sí. N'hi ha més a la nostra llista, eh? Possibles candidates. Una que ens arriba, de fet, des de Mallorca. Bé, una mica des de Mallorca, una mica des de Catalunya. Són un trio i es diuen Fades.

0: mallorquina, puta i fina.
1: M'agrada.
0: Me menjo els pastís i m'assec a sa cadira.
2: No silence.
0: No, come on.

avui saps que estic pensant, Campi, que hauríem d'haver fet un avís de les cançons que sonaran en aquest capítol de l'amplificador de Catalunya Ràdio. Se't poden quedar enganxades al cap i no te les treus d'allà durant tot el cap de setmana. Clar, són candidates a cançó de l'estiu i acostumen a ser cançons enganxifoses. Cançons d'aquestes que t'entren a la primera i que tot just està sonant. Portes un minut de cançó i ja te la saps, i ja l'estàs cantant. Això passa amb Un dia qualsevol d'agost, de Soc un bohemio, amb Papi posa-la al disc, d'en Joan Dausà i en Mama Duixa, amb aquesta M'agrada, I like it, J'adore, de Fades. I en tenim més, en tenim unes quantes més de candidates a cançó de l'estiu 2026, celebrant que ja entrem al solstici, gairebé, ja hi som, ho tenim a tocar, demà, diumenge, esmorzant a l'estiu. I mira, demà és diumenge, oi? Doncs els Catarres canten diumenge sense drama. Ja comença.

les percussions i aquesta samba juganera que ens porten des d'Aigua Freda a Osona, la gent dels Catarres, diumenge sense drama. Esperem que demà tinguis un diumenge sense drama per inaugurar l'estiu. I nosaltres avui a l'Amplificador el que ens hem proposat a la matinada de Catalunya Ràdio amb en Josep Maria Campillo és trobar la cançó de l'estiu 2026. Tenim ja unes quantes candidates situades a la pole position i encara unes quantes més per afegir en aquesta possible terna. Per exemple, una que ens arriba de la mà dels Amics de les Arts, que és altament ballable i altament enganxable. Compte que això et pot quedar gravadet al cap ara mateix.

segurament t'estimo són Els Amics de les Arts. Segurament aquesta serà una de les cançons que sentiràs més durant els mesos de juliol i agost. Va, una altra, que avui en tenim per donar i per vendre. Aquesta ens torna a arribar des de Mallorca. Jo no sé què tenen les melodies balears, que sembla que t'aboquen a l'estiu. Potser és un cliché, potser és un tòpic, potser és la meva mirada que està extraviada, però a mi és que aquesta cosa balear em porta cap a l'estiu, sí o sí, per exemple, amb el Gitarral de la Maria Jaume, Sant Domingo Forever. Sisplau, endavant amb les percussions.

Maria Jaume, jo no sé si aconseguirà col·locar aquesta cançó San Domingo Forever com la cançó de l'estiu 2026, com a la gran guanyadora, d'acord? Rotllo, la Marina està morena, ja ens entenem. El que sí que sé és que segur que serà una de les artistes d'aquest estiu. De fet, ja amb l'arrencada de mes de juny ja s'ha anat situant cap allà i l'heu de veure sí o sí aquest estiu en directe, eh? Juliol, agost, algun festival, ocasions ideals per gaudir amb la Maria Jaume i aquest últim disc que ha tret, que es diu com aquesta cançó, justament, San Domingo Forever. Va, ens en queden un parell de novetats. Tot això són cançons que han sortit les últimes setmanes, d'acord? Anem amb l'Alfred García, que segur que el coneixeu per les seves cançons, o perquè és jurat d'Eufòria, o perquè en el seu dia va ser concursant d'Operación Triunfo. Doncs l'Alfred García també ha presentat candidatura a Cançó de l'Estiu 2026. La seva aposta és Vine'm a buscar.

us sembla aquesta de l'Alfred García? Jo diria que també pot funcionar. Vine'm a buscar amb un Alfred que ens sona molt a Josep Montero. És que ho he de dir, em porta molt cap a Oques Grasses. Potser menys èpica, una cançó més fresca, més estiuenca, però aquesta vibe, no?, que hi ha posat l'Alfred García. Anem amb l'última, candidata de propostes fresques que han sortit d'aquest 2026. Va, us faig l'última repassada de les que hem ja deixat al cim de la taula. Soc un bohemio, un dia qualsevol d'agost, Papi posa al disc, d'en Joan Dausà amb en Mamaduixa, Fades, M'agrada, I like it, j'ador, Diumenge sense drama dels Catarres, Segurament t'estimo, dels Amics de les Arts, també han vingut aquí a jugar la Maria Jaume amb Sant Domingo Forever i l'Alfred García amb Vine'm a buscar, que és aquesta que acabem de punxar. I l'última, que ens entra també sortida d'eufòria, d'aquella manera, perquè vam conèixer a l'Alau Gibert a la primera edició d'aquest concurs musical del 3CAT. La cançó que presenta ella com a candidata d'aquest estiu 2026 es diu Amulet.

0: A Catalunya Ràdio, l'amplificador, amb Frank Lluís Giró.
1: Sí, senyor, tot correcte. I amb en Josep Maria Campillo, en campi de tota la vida, a l'altra banda del vidre, disparant candidates a Cançó de l'Estiu 2026. Tanquem aquesta carpeta, obrim la de confirmacions. Ja sabem, per exemple, que A la fresca, de Figaflaues, va ser la Cançó de l'Estiu 2025. T'has...

Sabeu què rumiava ara amb en Campillo? Doncs que hi podria haver una cançó que discutís el tron aquest de cançó de l'estiu 2025 a la fresca de Figaflaues. I és curiós, perquè és una cançó també de Figaflaues. Qui sap si potser la cançó de l'estiu 2024, La Marina està morena, en el fons va ser també la cançó de l'estiu 2025.

Aquesta l'ha ballada tothom de perfil, de cara i d'esquena. La Marina està morena, que va ser la cançó de l'estiu 2024, sense cap mena de dubte, però és que el 25 va sonar encara i molt. Altres que van sonar molt l'estiu del 25, i això són dades, eh? Ens ho vam estar mirant fil per randa, i com que avui a l'amplificador, a Catalunya Ràdio, doncs anem del pal cançó estiuenca, hem anat a buscar aquesta data fresquíssima. Per exemple, ens va sorprendre i molt que la Ludwig van en colés una, allà, a l'Eterna, sí, de cançons estiuenques.

Aquesta va ser la carta de presentació, el primer single de l'últim disc de la Ludwig pel Barri es comenta. Millor amb ell, una cançó que, tot, contra tot pronòstic, es va acabar convertint en una de les cançons de l'estiu. Una altra. Ara ja mirem l'estiu passat, eh? Això són constatacions, ja no són apostes. Doncs Vitamina de l'amor, de Mamaduixa, que repeteix com els Figaflaues, segona vegada que el punxem aquesta matinada.

tenim una matinada de Catalunya Ràdio entre la primavera i l'estiu, perquè, ja us ho hem dit abans, si no canvia res, a les 9:24 del matí, a quarts de 10, mentre esmorzem, entrarem a l'estiu ja, de forma definitiva. Per això avui ens hem proposat amb en Josep Maria Campillo de buscar cançons estiuenques. Hem presentat un seguit de candidates a la cançó de l'estiu 2026 i ara ja anem a constatacions, a cançons de l'estiu d'aquests últims anys. Hem tirat a la fresca la Marina està morena de Figaflaues, millor amb ell, de la Ludwig, Vitamina de l'amor, que és aquesta que ara s'ha acabat de mamaduixa, i ens en queden un parell. Poeta modernet d'Al·lèrgiques al pol·len, qui no l'ha cantada, qui no s'ha cascat la coreo.

I si parlem de cançons que hem ballat i que hem celebrat i que hem cantat molt els últims estius, doncs, a veure, Campi, dona'm, tu fas els curts, els llargs, ens donem les mans, fem una rotllana de dos, és trista, com a rotllana, espero que a casa o allà on sigueu ho feu molt millor que no pas nosaltres. No.

0: A Catalunya Ràdio, l'amplificador, amb Frank Lluís Giró.
1: I amb en Josep Maria Campillo, a l'altra banda del vidre, que és en Campi de tota la vida, i avui, com que anem del pal cançons d'estiu, ara ja tanquem el programa, recta final, amb barres. Barrusques com una casa de pagès. Cançons de l'estiu de la vida. Ja no me les feu posar a cap any concret. Per exemple, del disc de debut de Zo, Tempestes venen del sud, amb Pancho rapejant estiu.

aquell debut de Zoo que ens va volar al cap. Hi havia aquesta cançó, que és estiu, cau la calor a la Safor, bombeja el ritme, que és el que rapeja en Pancho, que és una cançó d'aquestes de l'estiu amb majúscules, de tota la vida. I n'hi ha d'altres, evidentment, en el panorama musical català. Per exemple, Antònia Font, que ja us deia abans, aquest vincle de les Illes Balears amb l'estiu, és aquella cosa molt de cliché, molt de tòpic, perquè en el fons és un xic així. I de fet, és que ells també ho abonen, perquè Antònia Font té una cançó que es diu Ens Estiu.

sí o no, ganes d'estiu molt fort amb aquesta cançó, eh? Estar de puta mare, allà estirat a la barca o on et vingui de gust. Pedalant amb la bicicleta, per exemple, que en aquest programa a l'amplificador de Catalunya Ràdio som molt d'anar amb bicicleta i a l'estiu tens moltes hores de llum i vulguis que no, a la nit, al vespre, al matí a primera hora, tens com molts raconets, molts espais i moltes hores disponibles per pedalar. I pedalant, pedalant, hem arribat al final, ens toca dir adéu, gràcies a en Josep Maria Campillo, gràcies a vosaltres per ser-hi i gràcies a la gent que ha fet cançons de l'estiu, com per exemple Manel, el seu debut, els millors professors europeus i aquella cosa de que tu i jo no hem anat mai junts

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Sara Riera. A les portes de l'entrada de la primera onada de calor d'aquest estiu, Protecció Civil recomana extremar la prudència i evitar fer activitats a l'aire lliure durant les hores de sol. En aquestes últimes hores, el Servei d'Emergències Mèdiques ha hagut d'atendre 21 persones per afectacions relacionades amb la calor. Entre aquest diumenge i dimarts, que és la revetlla de Sant Joan, s'espera que en punts de Ponent i també a l'interior del país s'arribi als 40 graus a la costa central i avís per calor a la nit també. La subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, recorda que cal adequar les activitats que fem a aquesta situació.
2: Si hem de fer sortides, doncs mirar de no fer-les en les hores de més calor. Si hem d'estar a casa, per exemple, doncs vigilar que no ens entri la calor dintre de casa. Tanquem persianes, tanquem toldos. També es recomana passar unes hores al dia en algun lloc climatitzat.
1: I molta prudència també, perquè tenim més de 150 municipis en risc molt alt d'incendi. La decisió del jutge Juan Carlos Peinado d'enviar Begoña Gómez a judici i retirar-li el passaport pel cas de la càtedra que va dirigir en una universitat de Madrid ha desfermat una tempesta política. La Moncloa denuncia l'obsessió del magistrat amb la parella de Pedro Sánchez. Creuen que ha traspassat totes les línies vermelles amb una investigació que veuen vergonyosa i sense garanties. Diana Morán, ministra de Ciència.
3: Este maltrato que ha tenido contra Begoña Gómez, con esta persecución, se entiende que es una causa política para intentar tumbar al gobierno de España.
1: La insinuación del juicio